0: Però això...
1: I això sempre, ese vici, jo no sé si allí provocava, clar, tot el dia d'ensembles, tot el dia de...
2: L'any passat... menys perquè va ser en un lloc més centralitzat on estaven dalt, tenien per a ficar les fundes dels instruments i tot, i clar, la gent com estava en el mateix edifici, anaven, pujaven, baixaven, entraven, i així, en els xiquets. Enguany, en el Carmen Tour, el que és el teatre, molt millor, sí. Però clar, la infraestructura era que estaven al voltant, hi havia edificis on deixaven els estutxes, i clar, molta gent va vindre en cotxe, sobretot des de la província de Castelló, i el que fan és això, toquen i se'n van. I estàvem precisament comentant això abans de fer algo, no sé si paral·lel o algo, per a que la gent es quede tot el dia.
1: Sí, perquè sols és un dia, tampoc és...
0: La forma d'enganxar-los,
2: sí.
0: Sí, perquè lo novedós del Synchronisax és que quan acaben totes les concerts dels instruments, toquen el Cercavilsax, que és una melodia de Synchronisax, cantant i tot pel carrer, fan un passacarrer tots els saxos fins a la plaça on s'interpreta Synchronisax tots junts, és 368, que diu Miguel, l'any passat és 400. Entonces, la idea és que tots els que venen al llarg del dia es queden per al tancament, toquem Synchronisax tots junts.
1: És a dir, que en el Synchronisax començareu a les 10 del matí, crec que va ser, i anàveu passant tots els ensembles, no? Sí. I al final, dinareu i tot, i al final, el final és tots en passacarrer...
0: En passacarrer, que tenien...
1: Fes la plaça.
0: Com es tenien que posar tots, saps? Perquè li vaig passar la plantilla a Miguel, com tenia que situar els barítons, no sé què, per a desfilar.
1: Escolteu-me, això tingueu que gravar-ho. Per a passar-me.
0: Hi ha un vídeo.
3: Està gravat, està gravat. Hi ha un
2: vídeo.
3: Ho veuràs.
0: Sí. És un espectacle. Jo puc dir que sóc el director que ha desfilat amb més músics darrere en Llíria.
1: Seguim escoltant conservatoris, i ara escoltem el Conservatori Melchor Gómez d'On Tenyent, dirigit per Gabriel Valera, i fa una peça, Deriva a l'aventura,
3: de Javier Gritz.
1: Javier Gritz.

0: Javier Grich.
1: Grich.
0: És que no el tenia ficat.
1: Rodríguez
0: no sé
1: García,
0: per què em posa a escriure i digues. Javier Grich. Què és el més complicat d'organitzar un festival com sincronitzar? Què és el més complicat? Tot. Perquè ja sabeu que... Perquè ja sabeu que gent aneu a tindre'n. Sí. Que és, això és el més complicat, és a dir...
2: Hem de comprendre que tot este festival és una feina logística enorme a tots els nivells. Saps? Abans a la cafeteria estàvem parlant de, clar, coses a millorar, de qui despa... No, senyor Miguel Castillo ja té el cap que se li inicien les idees per l'any que ve. Però, clar, nosaltres partim d'un festival...
0: Tu de vez en cuando el relaxes.
3: Sí, tu
2: un massatget en els peus.
3: Sempre que veig el telèfon de Miguel jo m'assuste.
2: Però hem de comprendre que al final és un projecte que encara que duca molts anys de recorregut sols dues edicions i cada edició suposa uns reptes.
0: Sí.
2: Ivan, ho sabràs al meu costat que és molt complicat el parlar en compositors, parlar en l'administració, conèixer el local en el que vas a saber després els reptes, els propis reptes que vas a tindre a l'hora d'organitzar. Això és ara mateix com estan dient que, clar, l'any passat van eixir unes coses bé, estan han eixit altres, perquè ara coneguem, no, aquestes coses enfrontant-se a aquests espais en els que nosaltres hem pogut fer el festival. I l'any que ve coneguem altres coses, tenim un altre espai, tindrem altres reptes, tindrem altres dificultats, i a poc a poc anirem adaptant-se i coneguem-les per fer-ho millor. Més i millor, com sempre.
0: I és que el bonic de la vida és que vulguem controlar tot i no es pot controlar tot. I sempre apareixen aquestes sorpreses que ens ensenyen i aprenem.
1: Clar, sí. En un festival he pres tots els anys.
3: Exacte, i este ha sigut molt complex i sí que volia agrair perquè vam fer un grup de treball que partia del Centre Instructiu d'Art i Cultura, que anirem, al final se'n van apuntar, perquè s'apunten a tot, se'n van apuntar uns 20, crec que va ser, i entre tots ens vam organitzar i vam durar a terme tot. Igual que agrair per deixar-nos la percussió, també, és molt complex.
1: I n'hi ha foto d'això.
3: I n'hi ha foto d'això a les 8 del matí, em pense que Miguel ja estava per allí, també.
1: Anirà molt bé, si era real.
0: Sí.
1: Tinc que dir una cosa. Enguany el festival has començat en hora?
0: Sí,
1: i acabat en hora. És una cosa que m'han pres enguany, de l'any passat no poguérem.
0: No.
1: I enguany ho hem clavat, però a la perfecció.
0: Ara, quan acabem d'escoltar este ensemble del Conservatori Professional Mestre Tàrrega de Castelló de la Plana, em digueu quin va ser el moment més emotiu de tot el dia. Quin moment? Escoltem un poquet.

0: és Marcha Mudéjar. També l'hem escoltat en el concert. Quin va ser el moment més emotiu per a vosaltres? Quan va eixir el vostre ensemble del conservatori? Quan es vau veure dinant tots junts? Quan es vau fer la foto del principi? O quan vau tocar el sincronisac al final? Quin és el moment que vau dir és que això no tinguem que acabar-ho?
1: La cervesa de les 10 de la nit.
2: És de veure, sí.
1: Que font allí.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, a les 8
0: sí,
1: sí, entrin en el local fiac, sí. I a les 10 de la nit me digueren vés-te'n d'ací, que no te volem.
2: Me van tirar
1: i va venir de la moda la meva filla per mi va dormir pa que a casa perquè no. No
0: hi va dir, ja ho tens bé.
1: Ja n'hi ha prou, home, mou d'ací.
0: Ja ho tens bé.
1: De veres, perquè si aquest moment no és el que toca este, el que toca aquell, perquè tens una confiança en tots els companys de tots els ensembles, de que està treballant tot el que han pogut per a fer obres d'estrena, sí. Que està el compositor sentat, que sols va haver uno que no va poder vindre, que va vindre a la presentació, que és Juan Carlos Nava,
0: sí.
1: Bueno, Soño de Quijano, que l'hem escoltat antes, que no va poder estar per motius professionals, però va vindre a la presentació, però l'escolta no. I tu tens aquesta confiança, no? De que es van a tocar, no va haver ninguna muntona, no van a caure trastos ni làmpares ni coses d'això. I tu aquesta confiança la tens,
0: sí.
1: Però vols que isca tot perfecte, que no sigui ningú xique mal, que estiguin tots atesos, que no se perga ningú.
0: Ara estic pensant en tant de xiquet i xiqueta, que si són celíacos, claro, que si són... Sí. Que si
1: això és una altra cosa, això és una altra cosa. Però això que vas a tocar i te diuen, i és una mare i te diu, mi hijo no està ahí.
3: Ai.
0: Ui.
1: Que està en el públic, en el teatre, també, i va buscant a Carlos.
2: Anècdotes.
1: ¿Dónde está? Claro. Carlos corrient per alrededor, estava enxuant en un rincón.
0: Quina anècdota, ella?
4: Es coordinador, se trobarem en la situació de que de repente estan tocant l'ensemble de Candetúria, aplega una mare i fa... Tal, és que estic mirant, el meu fill ahir dalt no està.
0: Ui, hauria
4: d'estar. Clar, els coordinadors que estàvem allí, que controlant l'hora, que van fer un treball espectacular. Des de Sismane, una salutació i l'enhorabona per la seva feina.
0: Però que susto, eh?
4: I nosaltres recorreguem tot el barri buscant-los i resulta que el que poden fer els xiquets de Windiano, que ells havien entret, es xuant en el mòbil, no s'havien adonat, ni que els seus companys se n'havien anat, ni que... Però, clar,
2: el susto.
1: És que en el sembre érem 60 en l'ensemble de Camp de Túria.
0: Perquè... Tan gran és el teatre d'allí?
3: Sí, el Carmen Túria.
1: Està molt bé.
0: Està molt, molt bé. A l'auditori sí, però al teatre...
3: I l'han reformat.
2: Ara està acabat de reformar. Sí. Falta una fase, crec, encara, de reforma, però està molt bé.
1: Està molt assegat.
0: Doncs seguim escoltant Mi Después, on dirigis tu, Pilar.
3: Sí.
0: I l'ensemble de saxos del Conservatori Professional Francesc Penyarroja de la Vall d'Uixó. Mi Después.

0: Penseu, quin objectiu voleu aconseguir de cara a l'any que ve, que sabeu que enguany no l'heu aconseguit? Alguna cosa que diu, això es va quedar curt i no volem caure l'altra volta ahí. Perquè manejar tanta gent és complicat.
1: És que n'hi ha molts.
2: Te ho dic jo.
0: Miguel.
2: Jo m'ha marcat una meta l'any que ve.
0: Vale, va.
2: I l'any que ve vull que n'hi hagin 8 compositores.
0: Uau, això sí que m'agradaria. Tu saps que jo he tingut així en el programa, però no eren espanyoles, eren sud-americanes. N'ha tingut 9 i anàvem passant-se el
2: ja
0: micro.
2: Ja me'n sobra una.
0: I anàvem passant-se el micro. Sí que n'hi ha, eh?
2: Sí.
0: I n'hi ha que ho fa molt bé, també.
2: Cal. Esta setmana ha estat...
0: Esa frase sobra, borrem-la, eh?
2: Esta setmana ha estat en María José Berenguer, que tu la coneixes.
0: Sí.
2: Hem estat en estrena.
0: Ella, és que sempre el lia, no sé si és de Nules, de Onda...
3: És d'Onda. Que és amiga de la Madonna.
0: Sí.
2: Bueno,
0: doncs és molt bonic això el que estàs dient, eh?
2: Sí. I ja la meva meta penguany.
0: Doncs...
2: Perquè esta obra és d'un...
0: Xicàs. És important, Pere, em sembla, de saxos.
2: Sí, bueno, parleu amb mi. Miguel Castillo. Mundo, conocido en
0: guany, el mundo. Enguany teníeu a Raquel, crec que estava Raquel,
2: sí.
0: Teníeu una peça
2: sí,
0: de Raquel.
2: Sí, és que enguany no teníem obra de ninguna compositora.
0: Ah.
2: I entonces vaig rescatar una obra de sí. Raquel Sánchez, que és del meu poble.
0: Sí.
2: És una música que la vull molt.
0: Sí, l'entenc de ser.
2: I va composar esta obra per un projecte que tenia en Llíria, que era música i monuments.
0: Ah.
2: I tradicions.
0: Doncs, és que vull que acabar tots de què sonen els que jo tinc. Mira, la idea que m'has dit és espectacular, però anem a escoltar una altra peça que toca el Conservatori Superior de València, Joaquín Rodrigo.
2: Enrique Cárcer.
0: Correcte, Enrique Cárcer, saxoverture.
2: Saxoverture.
0: Saxoverture. Jo sí ho tinc tot junt, eh? Saxoverture.
2: És així, és així.
0: Saxoverture. Abans d'acabar, perquè passa el temps molt ràpid,
2: ja.
0: Podeu dir-me on serà l'any que ve o està encara bullint-se i coent-se?
2: En Alacant.
1: En Alacant.
0: Capital?
2: No.
1: No.
2: Tu m'has preguntat, jo no te vaig a dir el lloc exacte.
0: Està, en un centre, de, en un poble...
2: Està elaborant, s'està elaborant.
0: Està elaborant allà en Alacant. Mira que n'hi ha llocs bonics,
1: Està al forn, està al forn.
2: Sí, està al forn.
0: Està al forn.
2: Hi ha que concretar coses i detalls. No podem adelantar.
0: Sí, perquè l'any passat va ser a Llíria, ara estic pensant.
2: Claro.
0: Va ser a Llíria,
2: pues
0: en Guanya, a Castelló, la Vall
2: d'Uxó. La idea és que província, cada vegada una província.
0: Doncs ara cancera. Així que...
2: Sí. Esperem que sí, que no passa res.
0: Bé, i per acabar i despedir-vos, però no se n'aneu perquè tinc que parlar ara en Ivan, Anem a escoltar una peça de Rubén Bustos, que és esta que escoltareu ara, Reminiscence of the Dreams. Que bé parli.

0: Doncs moltes gràcies. Que bé parle és en el sentit de que estic en l'anglès. A tots els oients es demane disculpes. Estic en ello. I quan la cosa m'eix un poc més fluida, pues...
1: Si fa el que pot, no està obligat a més, Imma.
0: No, n'hi ha que intentar, n'hi ha que... Te respete, n'hi ha que intentar.
2: Si no te dus a Carlos.
0: Sí, la veritat que sí. Bé, moltes gràcies, Omar, moltes gràcies, Pilar, moltes gràcies, Miguel.
3: Abans d'anar-me, jo vaig a fer-te, vaig a convidar-te.
0: Ah?
3: A participar en l'any que ve en Sincronisax.
0: Jo agafo el saxo, eh?
3: En el moment semblet és lloc.
0: Ah, doncs ja està, això està fet. Això està fet.
3: A l'any que ve a la casa.
0: Així no tarda 5 anys més a agafar el saxo.
3: Correcte.
0: Doncs, moltes gràcies per l'invitació. Bueno, moltes gràcies, Miguel, moltes gràcies també, Ivan. Bueno, Ivan, no te'n vagis, eh? No. Que ara anem a parlar amb tu. Moltes gràcies, Carlos. I moltes gràcies per el que feu, per el que feu, per Sincronisax.
2: Moltes gràcies.
0: I Didàctic Sax.
1: Moltes gràcies, Emma, per obrir la nostra.
0: Per a que seguim, obrim barreres i seguim endavant.
2: Com diu Juan Bautista Meseguer, que no pare la música.
0: Que no pare la música, així és, així és.

I seguim així parlant de saxos. I anem a parlar en Ivan Romero, que el tinc així al meu costat, perquè ens ha faltat escoltar un àudio, una peça, que és d'ell, que s'anomena Ecos del Palància, i que ara escoltarem un poquitiu.

0: Iván, Ecos del Palancia. ¿Cuál la vas a compondre? ¿Simplement per al sincronisax o ja la tenies?
1: No, esta peça va néixer en un altre festival de saxos, sí, que es fa al Palancia, el Saxap.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí,
1: va sorgir l'any passat, en el 2025. Sí. Me van fer l'encàrrec, que jo estava molt il·lusionat perquè, a més de que se fan festivals de saxos, que s'encarreguen obres per a ensemble i per a saxo. I em feia especial il·lusió també perquè, com a director de Navajas, que fora en el Palancia, pues, tenia un... Li tinc una estima...
0: Ixa cosa és la que volia saber.
1: Li tinc una estima especial perquè el Palancia té un entorn meravellós.
0: Sí.
1: I la gent és meravellosa i em feia molta il·lusió escriure esta peça.
0: Aleshores, vas fer com un homenatge, no? Ecos del Palancia, exacte, a tota la,
1: sí,
0: comarca, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I estàs de director en Navajas, en la
1: banda.
0: He estat
1: fins al desembre. Vaig acabar No, sí, fins al desembre.
0: Sí, fins al desembre, sí. Va estar allí.
1: Ha sigut un procés de... Sí.
0: Ja. Tot comença i tot acaba.
1: Sí, vam culminar en el certamen, en l'edició passada, i s'acaba l'etapa. Però bé, jo me quedé en el cor ple d'estima del Palancia i de Navajas, també, per suposat.
0: La veritat que sempre tens un sentiment d'enyorança quan es vol recordar, no? Suposo que vos passa a tots, això, d'altres llocs. L'ensemble és per a tots els saxos, és a dir, quina és l'orquestració que tens feta en esta peça?
1: Sí, és per a tota la família de saxos. A més, no sol és soprano, alt, tenor, baríton, sinó pensant en tots els nivells que puguen tocar, des del que parlava Miguel, no? Que puguen participar des dels més menuts fins als més professionals, que hi hagi lloc per a tots, no? I serà l'objectiu també d'esta peça. Que en el festival participen saxofonistes de tots els estils, de tots, era un poc abarcar a tot el món.
0: Així, en el Sincronisax, el van tocar l'ensemble de l'Alt Palancia.
1: Sí, van baixar des del Palancia, sí, sí, sí. I ells es feia il·lusió també tocar
0: I la, quan la, la vas peça. Estrenar, i quan la vas estrenar...
1: Sí.
0: Qui tocava? És a dir, quan la vas fer l'any passat,
1: sí,
0: quan la vas estrenar, eren els saxos de la banda de Navajas o eren...
1: No, eren en el mateix festival del Saxap, que
0: sí,
1: es fa
0: sí,
1: en juliol.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Era un encàrrec i com a culminació del festival es feia un poc l'estrena d'esta peça. Que enguany ja estan, me consta que ja estan obertes les inscripcions, aprofite per fer-los un poc de propaganda. I enguany la peça que han encarregat me consta que és d'Enrique Cárcel. Per tant, n'hi ha continuïtat, que a mi és meravellós.
0: I a quina època es fa aquest festival?
1: Es fa en juliol, crec que la setmana del 20 del juliol, o no, no recorde, però sí.
2: Són les 18, una cosa així.
1: Sí, una cosa així.
2: El 14 al 18, és 3 o 4 dies.
0: Sempre esteu en moviment, eh?
2: Bueno,
1: sí,
0: sempre
1: esteu
0: en moviment. I era la primera obra que composaves per a saxos? Per a ensemble de saxos?
1: No, que composava jo no, però del festival que s'encarregava, sí. Era la primera de saxos, crec que... Bueno, he portat ja unes quantes.
0: Ja home, com a saxos.
1: És que és curiós perquè jo per a saxos no he escrit... He tardat molt en escriure. A lo millor si porté en la composició 10, sí, 15 anys o 20... fa 5 anys que m'he ficat a escriure per a saxo. Perquè li he tingut molt de respecte, o sigui, com a saxofonista.
0: Normalment sol passar així,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sempre m'ha donat un poc de...
0: L'instrument que més estudis és, sí, el que més respecte li tens, de dir...
2: I quan te diuen que siga fàcil...
1: Ahí ya te trenquen.
2: Que
1: siga fácil. Y no, pero la verdad que content.
0: Pero yo ahora mateix estic pensant en la frase que has dit, que siga fácil. Vosaltres sabeu el saxo, totes les possibilitats que té.
1: Sí.
2: Tu pregunta-li a Teo.
0: I complicar.
1: Es que és molt difícil escriure fàcil.
2: És el més difícil.
1: Molt difícil. Per això ho diu. I...
2: Tu diliu a Teo Aparicio Barberán i veràs.
0: Sí, sí, sí.
2: Ja ho digué l'any passat en Giria.
0: Sí, perquè és que és de veres, és un instrument que jo crec que l'heu fet ja molt complicat. A l'hora de tocar, no?
1: Jo crec que és que és un instrument molt dinàmic.
0: Sí.
1: Que dona, té moltes possibilitats
0: i d'explorar, sí, sí, i així, sí, sí. I ara ahí...
1: Clar, i com a compositor dius, ostres, si el saxo pot fer això, perquè no vaig a explorar per així, no? I vaig a provar coses, i els saxofonistes estan en tots en una mala cara. Però sí, sí, sí, sí.
0: Pilar, si em convides no em fiques la cosa complicada, eh?
3: Ah, no. Jo encarregaré una obra fàcil, que siga fàcil.
2: Ensayo i concert.
0: Home, clar. Ivan, i és molt complicada esta peça, és a dir, la vas fer per a que pogueren tocar tot tipus de sí. gent, de nivell, diguem.
1: Sí, jo vaig pensar en això, en que poguessin participar tot tipus de gent, perquè en el SACSAP, igual que en tots els festivals, lo xulo, o sea, lo, és que participen tots i no deixar a ningú fora, no? Per tant, sempre penses en fer pues, esta part que puguem tocar tots, esta altra part més difícil per a que el professional també se senca, no? Una part d'improvisació que sempre fique jo sí. per a que puguen improvisar i crear en el mateix moment des,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: sempre pense un poc.
0: I una cosa que no hem parlat abans.
2: Ui.
0: Ui. Ho tens editat? No hem parlat de les editorials, perquè, claro, s'ha d'editar les peces, si volem que es toquen, s'han d'editar. Esta la tens editada?
1: Sí, no la tinc editada.
0: Doncs ja sabes que tens que editar-la per a que la gent
1: sí,
0: la toqui.
1: Sí, sí, sí. Exacte. N'hi ha que editar-les.
2: Estem en ello.
0: Tinc que editar, això. Que si no es fan com els músics, que toquem, toquem i després diguem...
2: Estem en ello.
0: Això què? Ai, això...
2: Sí, sí, sí. La llista B.
0: Doncs...
1: Però sí, és necessari també.
0: Doncs, Ivan, anem a deixar sonar Ecos del Palància, que sona Sofia, i escoltant este ensemble de saxos de la comarca de l'Alt Palància, interpretant l'obra Ecos del Palància del compositor Ivan Romero, dirigit per Ivan Romero, vas dirigir tu?
1: Sí, me va liar també, sí.
0: Passarem al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida. Ecos del Palància.

0: un Karlsruhe, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
0: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment.
10: Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
11: Sí.
6: Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut?
11: Molt bona, molt bona.
13: Ara sí que me l'espera.
14: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
15: De tu a tu.
16: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. Apunt Ràdio. De tu a tu.
17: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Estàs escoltant Fem Banda amb Inma Mateu.

0: I després de parlar del Festival Sincronisax, que m'ho ha passat molt bé en els companys de Saxo, vaig a dir-vos que tenia moltes ganes d'entrevistar a la persona que tinc ací a la meva dreta, que és Maria Rubio Navarro, que ella va començar els seus estudis de trompa a la Societat Musical d'Alboraia i completar la seva formació al Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València, així com a Facebook i amb Javier Bonet, per exemple, que també va estudiar. Al llarg de la seva trajectòria ha estat guardonada amb importants reconeixements internacionals, entre ells el Premi del Concurs Internacional Chita de Porcia i una beca de la Fundació Alexander von Humboldt. Ha actuat com a solista i col·laborat amb destacades formacions europees, mantenint una estreta relació artística amb l'Orquestra Filarmònica a la Berlín Philharmonie. Des de 2002 és trompa solista de l'Orquestra de València i compagina la seva activitat interpretativa amb la docència i la música de cambra, formant part del quintet de vent Cuesta, que este any complix 45 anys de la seva formació. I la tinc així al meu costat. La veritat que tindria que haver-li posat una catifa roja, perquè l'ocasió se ho mereix. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, és que de veres tenia ganes de parlar amb tu, de conèixer personalment, perquè eres un referent. Eres un referent, no per dona, sinó com a trompista. Eres tot un referent. Tota la gent que toca la trompa parla de Maria Rubio.
1: Bé, suposo que és pues, per una qüestió també d'on ha arribat i el que ha aconseguit.
0: Correcte.
1: Però no és...
0: Que és molt, eh?
1: Bueno, no
0: és molt.
1: Mai m'ho haver imaginat.
0: Ja ho crec. Quan vas a començar en tot este viatge, segur que mai se pensa un on acabarà, no? Però bueno, estem parlant del quintet Cuesta. Complís 45 anys, tu no?
1: No.
0: De la formació.
1: No soc tan precoç.
0: No, tu no, evidentment, però quants anys fa que estàs en el quintet Cuesta?
1: En el quintet Cuesta porta 20...
0: Pues, ja són, eh?
1: Són 22 anys, crec. No ho he contat mai exactament, però aproximadament uns 22 anys.
0: I vau fer un concert ara en maig, o no sé si era

0: principis de maig.
1: Sí, sí, n'hi hagué un concert en el Palau. Commemoratiu del 45 aniversari del Quintet. Sí.
0: Correcte. I la veritat que també són molt arribar a 45 anys un Quintet.
1: Sí, i sobretot en un grup de música de cambra. Això és el més estrany, no? El més llamatiu.
0: I difícil. Difícil de la continuïtat. Molt perquè n'hi ha que programar concerts, és molt complicat.
1: Negociar. Suport.
0: Apoyar la cultura no musical, sí, la música de cambra, sobretot la música de cambra.
1: Tens que fer també molts favors per tal de després poder obtindre algo mitjanament bé, tens que tragar molts sapos, no?
0: Sí, habitualment.
1: I com tu has dit, pues la trajectòria no pot ser sempre igual, no? 45 anys donem per a molt.
0: Per a molt,
1: per a molt. I per a canvis també des del Quintet, de membres, moments de crisis financeres, que també els que primer s'afectaren siguin precisament als grups menuts, inclús hasta...
0: Sempre som afectats. És a dir, la música, l'art, sempre és la més afectada quan hi ha canvis econòmics.
1: En general, la cultura.
0: Sí, és així. Doncs, anem a començar pel principi, Maria. I jo vull que escoltes un pas doble.

0: No direu que és bonic este pas doble. I valencià. I s'anomena Daniel L'Orxater. Saps quina banda està sonant?
1: Home, la meva banda. La banda Societat Musical del Boralla. I de fet, jo estic tocant en aquesta gravació.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I qui? Daniel L'Orxater, qui és?
1: Daniel L'Orxater va ser, considerem, el pioner en donar a conèixer un dels nostres tresors, no?, que tenim al Boralla, que és l'Orxata.
0: Sí, sí.
1: Diguem que el seu pare, és perquè este passodoble està dedicat al fill.
0: Sí.
1: El seu pare va ser el que començà comercialitzant l'orxata en l'Ateneu Alboraller. Perquè antes l'orxata era algo que es feia a casa.
0: Sí.
1: I ell començà a fer l'orxata allí en l'Ateneu. I entonces pues, anava allà la gent i podia prendre l'orxata en l'Ateneu. Després ja vingué a muntar l'orxateria, la famosa orxateria que tots coneixem.
0: Sí, sí, sí.
1: Que allí hem fet concerts, la banda del Boralla. Perquè Daniel L'Orxater, el fill, a qui està dedicat a este pas doble,
0: sí,
1: sigue músic també de la banda,
0: la,
1: quan era molt, molt jovenet, sigue músic. I així està dirigint don Francisco Ramos Rioja, sigue director de la banda del Boralla durant molts anys, i va ser l'època d'esplendor de la banda, va ser amb ell. A banda de gravar este passadoble, van gravar més coses, van participar al certamen. Va ser una època molt bonica i en la que, de la que vam eixir molts, molts dels músics professionals que som ara del Boralla.
0: Entre ells, tu?
1: Sí, entre ells jo.
0: Tu, quan comences a estudiar? És a dir, quan tu dius, jo vull anar a la banda a estudiar? Tu ves de família de tradició musical?
1: Mos pares no, però els meus germans sí, som cinc germans i tots tenien que passar pel musical. Jo sóc conseqüència de... Jo no vaig dir, jo vull estudiar música. Els teus germans van a solfeo, doncs pues tu també.
0: Ja tu està. Vas dir, jo també vull fer això.
1: Bueno, sí, era el que n'hi havia.
0: Sí.
1: No era com avui en dia. Ara avui en dia n'hi ha moltes activitats extraescolars per als xiquets. Abans, en els pobles, perquè el Boralla no deixa de ser un poble, ara ja molt més gran, pues que estava, pues la tradició era pues el xiquet pues que vaig a música, que sí, vaig a la banda, no? O que vaig al futbol i poquet més. I entonces ja que començava, que anava en anglès i tot, no? Pues anàvem pues quasi tots els xiquets, no? Molts anàvem a la banda. Comença el meu germà major, però també per una qüestió de proximitat. Nosaltres vivim al mateix carrer que està el musical. Entonces, ma mare diu, pa estar jugant en el carrer, pues te'n vas i ja prens algo. I comença el meu germà major i d'ahir el 5.
0: I tu volies... Tu vas triar la trompa, és a dir, tu vas dir, jo vull aquest instrument que està en caragola.
1: Que va. Jo volia tocar la flauta.
0: Home!
1: Jo volia tocar la flauta i sempre ho he dit, a mi la trompa me la imposaren. Perquè
0: també, faltaria trompes.
1: Exacte, no, era perquè no n'hi havia flautes. Abans, quan tu començaves a estudiar música, quan ja tenies un xicotet nivell de solfeig, de llenguatge musical,
0: sí,
1: te deien, bueno, ara ja te toca triar instrument.
0: Correcte.
1: I anaves al musical i te deien, ah, xiquet, quin instrument vols tocar? O n'hi havia altres que te deien, tu tens morros de no sé què, no? Això, aquestes històries hem sentit antes.
0: Sí. I aquestes històries dels morros és increïble.
1: Són increïbles.
0: Tu tens els labios massa gordos, tu no toques la trompeta.
1: O el xiquet groset, tu la tuba, no? Els rols i això que n'hi havien creat.
0: Sí.
1: Entonces, pues, lo típic, no? Pues jo volia tocar la flauta i arriba a setembre, arriba el musical, bueno, xiquet, aquí no vamos tocar la flauta, i fa, no n'hi ha flautes este any, no en queden. No, pues era la disponibilitat d'instruments que tenien les bandes en aquella època. I jo, tot un sofoco, torné a casa, que no n'hi ha flautes, i ma mare, ai, pues, veges, i el meu germà, el tercer, fa, va, t'acompanya, anem a parlar amb el professor de flauta, a veure si n'hi haguera una flauta velleta per ahí. Arribem allí, estava donant classe el professor de flauta, mira, és que la meva germaneta vol tocar la flauta, a veure... I el professor de flauta, una simpatia impressionant, a veure si li ve les condicions a la xiqueta, i fa, mira, lo único que hay aquí es esto está medio roto. I bueno, pues si tu li ve les condicions a la xiqueta, i fa, jo no soy adivino. I clar, jo me torno un sofoco a casa, i després, pues, el clarinet, ma mare, ni el clarinet ni el saxo, que valen massa diners les canyes. Aixina. Pues la trompeta, ja la toca el teu germà. I entonces me diuen, la trompa, què és el que queda? I això què és? I ja està. Casualment, aquest magnífic professor de flauta, tan simpàtic d'aquella època, és el meu company de quintet, José María Sáez Ferriz.
0: Ah, Ferriz!
1: Que quan jo es comencés el quintet i faig, tú no te acuerdas de mí, ¿verdad?
0: Anda.
1: Y dice, pues no. Y dice, pues yo sí que me acuerdo de ti.
0: Hombre, claro.
1: Me dijiste, me creaste un trauma infantil. Le dije yo, Gina, de broma. Y fa, pero acerté, ¿eh?
0: A ver, hauria sigut igual de bona en la flauta. Estic convençuda.
1: No ho sé.
0: Però l'univers va dir la trompa.
1: No, i la veritat és que jo es comencé la trompa amb la idea de, pues mira, te diuen, pues prova la trompa i si l'any que venia amb flautes, pues te canvies a la flauta. I es comencé amb una amiga jo amb la trompa, però vaig tindre la gran sort de tindre un molt, molt bon professor.
0: Ara parlarem d'ell. Però primer anem a escoltar-te ja tocar la trompa en una sonata de bon cor.

0: Maria, estaves parlant de professors. Jo, a mi em passa, com em faig més majoreta, te'n recordes molt dels primers professors que van tindre, que generalment són els que et fan, molts d'ells, estimar molt el que fas.
1: Sí, jo sempre ho he dit, jo he tingut molta sort en els professors que he tingut. Moltíssima sort. I sempre vull dir Gabriel Diago, que és la persona que m'ha ensenyat a tocar la trompa i en el que continuï tota la carrera també, és molt més que un professor, és un educador. I moltes vegades tenim la idea de que el professor és el que ensenya coneixements, i no és només això. En els nostres instruments, en el que l'atenció és individualitzada, perquè les classes d'instruments són individualitzades, és el professor i tu, les primeres etapes són les que marquen l'aprenentatge d'estratègies, d'actituds, no? Uh-huh. I quan tens un professor que te mostra això, no només el coneixement, sinó el com estudiar, l'autoexigència des del punt de vista positiu, sempre, el amar el que estàs fent, el que fomenta en tu que vulguis fer-ho millor, això espera tota la vida. Això, els primers professors, els que realment són bons, són els que tenen vocació.
0: I els que tenen vocació
1: van a fer això en els alumnes, se van a desviure en els alumnes, per això és tan important. Després els alumnes, quan arriben als graus superiors de conservatori i demés, si no n'hi ha una base feta i està això, no és possible treballar bé. Correcte. Per això tan important és
0: els inicis,
1: persones amb vocació, que vagin molt més allà de lo que és impartir el coneixement i treballar les habilitats i les estratègies.
0: I que t'ajuden a estimar, no?, el que estàs fent, a voler el que estàs fent.
1: Totalment, no?
0: I Maria, quin és aquest moment que tu descobrisses totes les possibilitats de la trompa i dius, això és una meravella d'instrument?
1: Pues no n'hi hagi un moment, és que a veure, així en València tenim la sort de que comencem això en la banda.
0: Sí,
1: no?
0: Comences, és una gran sort.
1: És una gran sort, i el pas a professional, al que te dones compte, estàs. Estic ahí, no? Perquè jo mai m'havia plantejat ser músic d'orquestra. Això a mi no... Això quin santa, no?
0: Sí.
1: Entonces, tu comences en l'instrument, després vas a la banda i dius, ostres, que guai, mira, perquè toques obres xules, tal, prepares obres, ostres, i dius, uau, això mola més que les lliços que toque jo en classe, no? I poquet a poquet, després vas al conservatori, et diuen, ai, mira, prova a fer la prova d'accés al conservatori, i al que te dones compte, t'estàs acabant la carrera de música, i dius, bueno, pues...
0: I ara què faig?
1: Fas el selectiu, i bueno, pues me deixe la nota ahí aparcar, i acabe la carrera de música, total, un any que me queda, i al que te dones compte, pues estàs en Alemanya i aproves una oposició a Madrid. No és... Ara vull dedicar-me professionalment a l'instrument. És que no sigui així en el meu cas. Mai ha sigut així.
0: És a dir, tu no t'has fet aquestes perspectives que dius,
1: mai.
0: Jo vull...
1: Mai, i això és una cosa que m'ha beneficiat molt i que jo sempre insistís, que els objectius tenen que ser a curt i mitjà plaç. A mi quan me venen pares que te diuen, mira, mi hijo, tu le ves possibilitats perquè ell quiere tocar en orquestra, i dius, espera un poquet, és un xiquet, comencem per ahí.
0: I
1: el tema de la professionalització en la música és molt difícil, i n'hi ha que anar poquet a poquet, i poquet a poquet és quan aconsegueixes objectius realistes.
0: Els
1: objectius tenen que ser realistes. Pues l'objectiu principal, quan jo començava a tocar la trompa, era pues que les notes no se me tallaren. I quan tu aconsegueixes, que guai, ho he aconseguit, les notes no se me tallen. O no pifiar-les, no?
0: Sí, pifiar-les.
1: I això és xicoteig. O ara poder tocar esta lliçó sense parar-me. O ara tocar... I són aquests objectius. I aquests xicotets... Projectes tan menuts són els que te van fer autoexigint-te més i a la vegada disfrutar-ho.
0: I possiblement això t'ajude mentalment, perquè de vegades mos fem unes pírules en el cap perquè vols aconseguir uns reptes que
1: no són realistes. O sea,
0: n'hi
1: ha que ser realista. Realista és el que tens pròximament.
0: Sí, tu seguisses estudiant, te'n vas al Conservatori Superior de València i decidisses marxar fora d'Espanya. Quin és el primer lloc on te'n vas a estudiar?
1: Val, no vaig decidir, vaig decidir, sí, perquè se m'oferí la possibilitat d'anar-me'n a estudiar fora. Vaig conèixer el meu professor, a Bruno Schneider, en un, sí, en un curs. Pues, quan estàs al conservatori vols conèixer el professor, o per exemple en este, el cas d'este home era, jo tenia gravacions seues i, sí, i vaig veure que feia un curs en Tarragona i pues, allí que me n'anien a conèixer-lo, no? I dius, ostres, pues, va, conèixer-lo i a veure com dona classe, perquè són ídols, no?
0: Sí, clar, clar,
1: les gravacions, clar, que tens en aquella època. I a l'acabar el curs, l'últim dia de curs, les persones que organitzaven el curs, un d'ells és company meu de l'orquestra de València, me diuen, mira, que vol parlar en tu, tal, i una altra persona, i ja és que veig que tens moltes possibilitats i crec que hauries d'anar a estudiar a Alemanya.
0: Sí.
1: I diu, en qui vulguis, jo parlo en el professor que vulguis, trial, i com que el professor que vulguis, diu, sí, sí, o sea, que pots vindre amb mi, però pots vindre en qui vulguis, si vols anar a Noineca, parlo en Noineca, és Maria Luís Noineca, una, sí, professora, sí, sí, molt, sí, famosa, i no, no, o sea, a mi m'agrada quan dones classe tu, diu, pues tal dia són les proves d'accés, feu la inscripció per les proves d'accés, i dius, bueno, pues vale, vaig a fer les proves d'accés, t'admetixen, i dius, mamà, m'han admitit, estic allí en Alemanya, m'han admitit, ara què? Diu, pues si no n'hi ha diners no te pots anar. I entonces, pues demanes la beca a conselleria i hasta que no te donen la beca a conselleria, diu, pues vale, si n'hi ha diners...
0: Això és,
1: pues,
0: la realitat que passa a moltes famílies.
1: Que, no, és que és la realitat.
0: És la realitat?
1: No, és la realitat, i és, si no n'hi ha diners no te'n pots anar.
0: Correcte.
1: Així n'ha de clar, i no n'hi ha més, o sea, ma mare era viuda i, sí, i treballant del camp, i és el que n'hi ha. És que no n'hi ha més, i gràcies a que vaig tindre una ajuda de conselleria em vaig poder anar. I me recordo que ma mare, ai, entonces la universitat, perquè clar, jo m'havia guardat el... jo anava a anar a la universitat i faig, bueno...
0: Quina carrera volies estudiar?
1: A mi m'agradava psicopedagogia. En aquella època m'agradava tot el tema de l'ensenyança.
0: Sí, sí, de l'ensenyament.
1: I de fet, després estudiar psicologia també.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: En aquella època jo anava a enfocar a algo que poguera estar relacionat amb la música i m'agradava molt donar classes de música.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I jo me veia més de professora de conservatori, professora de primària de música, entonces jo anava cap ahí. I diu, bueno, pues mira, vaig a provar un any, a veure en esta beca, a veure què tal, en este mestre, no per res,
0: no?
1: Esos diners i a partir d'ahí va ser això.
0: I a partir d'ahí hi arriba un moment que tots no ho poden dir, que això són alguns els que poden dir que han tocat en l'orquestra de Berlín, la Filarmònica de Berlín, i escoltem esta obra de Wagner, Siegfried.

0: Que bonic. Estem parlant de Maria Rubio, trompa solista de l'Orquestra de València. I vaig a dir encara més. És un referent de l'instrument de la trompa, no a nivell estatal, sinó a nivell mundial, Maria. Això ho has aconseguit i estàs parlant de seu i dir, jo no m'ha fet metes així, i possiblement això és la manera de aconseguir les coses, perquè és un objectiu proper, no? Però jo te vaig a fer aquesta pregunta. Tu quan te sentes per primera vegada en aquesta orquestra que estem escoltant, que tots tinguem en casa discos de la Filarmònica de Berlín, sobretot dirigit per Karajan, que n'hi ha molts, quan tu el primer moment te sentes en aquest seient i estàs en companyia d'altres companys teus tocant la trompa, aquest primer moment, tu què pensaves?
1: Què faig així?
2: De sobte és... Claro, arribes al primer assaig, això per exemple és un dels concerts que vaig fer, en Daniel Legati. Arribes al primer assaig del primer projecte que me guardaren i te sentes i de repente lo primer que veig és la carpeta de trompa que fica ahí Horn, sí, el trompa primer, no?, en alemà, venint la Filarmònica, i dic, ostres, pues és de veres, què faig així? Sí. Saps? O sea, és la mítica carpeta, aquesta imatge, i el primer que vaig fer va ser una foto, la veia amb els meus amics, i vas dir, és de veres, no? Ostres, és un poc impressionant. I després, una sensació molt estranya, perquè, clar, jo m'he girat cap als costats,
0: clar,
2: i és que estic dins d'una pel·lícula, perquè al final les cares que estava veient als meus costats són les cares que jo, que qualsevol de nosaltres veiem al Digital Concert Hall, no? Quan veus els concerts d'això. I dic, ostres, estic dins d'una pel·lícula, no? Esto es lo que hicieron a la tele.
0: Clar.
2: És un poc irreal, no? Perquè a vegades s'ho veiem tan junt i després estàs ahí i dius, ah, pues és real, no? És... Però al final són músics.
0: Sí, ja. Al final són músics. Ja ho sé que vols tirar-ho a terra, no? A la gent. Però són músics, diguem, d'èlit. Són músics que tots no poden aconseguir això. I tu encara tens relació, no?, en l'orquestra i de vegades en quan vas?
2: L'última vegada, l'any passat, me quedaren i vaig, mira, no puc anar, estic en Canadà. És que ara ja és molt més complicat, no? La vida canvia i, sí, i és molt més complicat. Sí. També jo estic en una època, o sea, la raó per la que jo aní, que això n'hi ha que explicar-ho, és perquè jo vaig fer unes proves per trompa solista i arribi a la final de trompa solista. ¿Vale? O sea, a mi no m'han quedat perquè me coneixien, a mi no me coneixien. Vaig tocar, els vaig agradar, la plaça no se cobria, feia molts anys que no se cobria i per això em van convidar.
0: Sí, vale? Aixina,
2: perquè me van escoltar i els vaig agradar. Aixina que ixa plaça ja s'ha cobert, després han fet un trompista xinès, alumne del meu mestre, també.
0: Sí.
2: I entonces pues ja no tenen ni necessitat, però precisament l'any passat me envia un missatge a Estefan i dius, com ho tens, va, tal, i faig, no puc. Entonces pues no passa res, no? Al final la vida és molt més...
0: Però vas estar molt de temps allí, és a dir, perquè jo sé que les proves són dures.
2: No són tan dures. Al final és el mateix. Al final toques el mateix concert i els mateixos solos, el que siga, que en altres llocs. El que passa, que així les proves sí que és de veres, que tu eixes a l'escenari principal a tocar, amb el piano, i en el pati de butaques tens a tota l'orquestra i el director, i tots voten. O sigui, tu estàs tocant per a tota l'orquestra, no és un tribunal... de fet, jo vaig fer dues proves, n'hi ha una prova prèvia, que si te la fan si no te coneixen, que només estan tota la secció de trompes, i ells decideixen si ja passes a la final, que la final és convidats, pues, trompistes d'altres orquestes, que solistes d'altres orquestes, això. Entonces, jo vaig tindre que fer la prova prèvia, perquè no me coneixien, encara que jo ja estava així de solista molts anys, i vaig passar a la final, i la final, pues, claro, tu vixes ahí a la sala de la Filharmonie, la sala gran, i de repente gires i dius, ostres, i el pati butaques està Ratel i està tota l'orquestra, no? I dius,
0: però tens que tindre, és que tu has nascut per a la trompa, perquè tens que tindre un temple, que dic jo, per estar ahí i dir, jo vaig a tocar tranquil·lament, vaig a disfrutar del que faig.
2: No,
0: i ja està.
2: No se diu temple, se diu supervivència.
0: Així supervivència?
2: Sí, no, és supervivència. O sigui, sí, sí, sí, al final, sí. tots i qui ho negue, jo crec que està mentint, tots tenim ansietat escènica. I jo, en el seu dia, quan entri a l'Orquestra de València, estigui anant a un psicòleg per a tratar l'ansietat escènica, precisament per a intentar gestionar-ho de la millor forma possible. I cada un té les seues estratègies. Sí. I al final la meva estratègia és, bueno, va, estàs així, tens que ir a tocar, tens dues opcions. Tria. O passar-ho mal o intentar disfrutar-ho, ja que estàs així. I pues, sempre intenté triar la segon. Intentar disfrutar-ho i aïllar-me i disfrutar, i ja està. Per això et dic que és una estratègia de supervivència. O sigui, de cada un maneja com vol. N'hi ha qui se creix, n'hi ha qui quan més pressió se creix més. Jo intenté, pues, fer-me el meu món i dir, bueno, tocar per a disfrutar-ho jo. Que al final és del que se trata.
0: Estem parlant amb Maria Rubio i la seva part humana, és a dir, la més humana és la que estàs dient, el realment que totes les persones pateixen a l'hora d'eixir, i això és veritat, a l'hora d'eixir a tocar, i cadascú té unes, pues, unes estratègies, com tu has dit. Mm-hmm. Jo tenia un mestre de direcció que em deia, Ima, no estàs operant a ningú a vida o mort.
2: Exacte.
0: Vas a eixir a fer un concert. Mm-hmm. Simplement per llevar-li aquesta càrrega que potser es fiquem, no? Que potser es fiquem. Bé, d'ahir vas estar, perquè anem a seguir el teu camí, en l'orquestra, la de la Comunitat de Madrid, en la del Teatre Real, era?
2: No, la Sinfònica de Madrid.
0: La Sinfònica de Madrid.
2: Això va ser molt abans de Berlín. Això va
0: ser. Sí? Abans va ser això?
2: Clar, jo a Berlín he anat ja quan era molt major.
0: Ostres!
2: No, jo, estant estudiant en Alemanya, vaig aprovar la meva primera oposició, vaig guanyar la meva primera plaça en la Sinfònica de Madrid, que és l'orquestra titular del Teatre Real. I allí sí. Vaig estar 2 anys. Comencí amb 20 anys allí.
0: I ahir vas estar 2 anys i d'ahir vas passar a l'Orquestra de València.
2: Vaig fer les oposicions i vaig guanyar a l'Orquestra de València.
0: Que ja fa 20 anys que estàs.
2: Un poc més. Un poc més.
0: Com passa el temps. La peça que anem...
2: 24 anys.
0: La peça que anem a escoltar ara és una peça que és, la podeu escoltar en el concert que ja hem escoltat avui, i és la Sinfonia Concertante, una de tantes sinfonies concertantes que té Mozart. Escoltem-la un poquetet.

0: Maria, te'n recordes d'esta sinfonia concertante?
1: Sí, això és la introducció de l'orquestra.
2: Sí. Ah, quartet, correcte. Ara en seguida entrarem els solistes, els meus companys de l'orquestra.
1: Una sinfonia, com tu ho has dit, la sinfonia concertant per a vents de Mozart.
0: De Mozart. Oboe, trompa, clarinet i fagot. I fagot. I tots eren són companys teus de l'Orquestra de València, que fa 20 i pico d'anys.
1: 24.
0: Molts. Una pregunta que sé des de la ignorància meua, que no sou trompista. Tots els que toqueu la trompa també estudieu a banda la trompa natural?
1: No. No.
0: Però tu sí que l'has estudiat.
1: Sí. A veure, ara, en els nous plans d'estudis, sí que se contempla, si no m'equivoque, que estiga com a instrument complementari, com a instrument afí, o això, o sigui, el coneixement de la trompa natural. Quan jo estudiava, no, la trompa natural era algo... Pues això, un instrument vell, bàsicament.
0: Sí, un instrument vell, molt ben explicat.
1: Però clar, per a poder afrontar els concerts de Mozart has de saber per a l'instrument que va escriure, no? Que és la trompa natural. Entonces, per al tema d'interpretació de tot el que és període clàssic, i romanticisme, i necessites conèixer com funcionava l'instrument, per a què estava escrit. Per això vaig decidir també formar-me en trompa natural amb un dels majors exponents de la trompa natural en el món, que és Javier Bonet, el nostre trompista de Vila-real, que és una sort tindre una persona amb mixa formació i amb mixa currículum.
0: I ja ho crec que sí. Jo el que vull posar en valor així en el programa és els grans instrumentistes que tinguem, perquè de trompa en tinguem alguns.
1: Sí.
0: Ah, sí, a la Comunitat Valenciana. En tenim alguns.
1: Som exportadors.
0: Sí, som exportadors, però tinguem que donar-li el valor que n'hi ha a la cultura, al món de la música, que tinguem en la vena, i n'hi ha que donar-li tot aquest valor, Maria. Maria, encara n'hi ha algun concert que t'emociones quan el recordes? En tens molts, però n'hi ha algun... Què dius?
1: Sobretot concerts que han significat reptes. Quan uno se coneix i te coneixes molt bé i coneixes les teues limitacions com a instrumentista, sempre dius, ostres, m'agradaria tocar este concert, però sé que per a poder tocar aquest concert no tinc la tècnica que és suficient, o inclús dius, mai podré tocar aquest concert. Entonces, n'hi ha concerts que sí que han sigut reptes i directament, pues això, segon d'Estraus que toqui l'Orquestra de València, que era algo que jo no m'esperava que podria tocar en la vida, me vaig dir, pues ho he de tocar, i ho vaig aconseguir. I fa apenas 2 o 3 anys la Senata de Britten, que és una de les obres més complicades. I aquests dos són possiblement de les obres més complicades.
0: Ixe no el tinc, però el segon...
1: No, és que no dona temps a penjar-ho.
0: No, el segon de Strauss és el que està sonant.
1: Sí.
0: Jo crec que és un repte per a tots els trompistes. Escoltem.

0: Els pèls de punta tinc en estos moments, Maria. Com arribes... Com pot fer un músic... Perquè la disciplina és molt important en un músic, la disciplina, i tindre talent. Però és que a banda d'això està la part emocional que té la música. Arribar, com pot arribar un músic des de que comença? Perquè jo crec que això s'ha de fer des de que comença un músic, un xiquet, una xiqueta. Com diguem ensenyar per a que ixa coseta que té un xiquet no es perga, Maria?
1: Sí, és el que t'he comentat abans, no? La importància dels primers mestres. Moltes vegades els xiquets, això que dius, bueno, ostres, que expressivitat, sí que és de veres, l'expressivitat tocant i el meu so és algo que sempre m'ho han dit, no? Una de les meues característiques principals, no? I el que també llama l'atenció en l'estranger, no? La personalitat que tinc tocant. Vale. Però això no és...
0: És que no em pifies cap,
1: Sí que em pifié, però per
0: no, que jo m'ho he escoltat,
1: Sí, al ser una gravació en directe llama l'atenció d'un segon d'estraus
0: en
1: molts poques errors, però perquè n'hi ha un treball darrere. O sea, les coses no són miracles, així n'ha de clar. Com te dia, l'autoexigència, tu ho saps molt bé, no? Els mestres, quan comences en els xiquets, lo primer, les escales, les intervalos, vale. Això que es pot sonar algo tan mecànic, no? Al final entrem la tècnica com algo mecànic. Jo recorde que a mi, el meu mestre, me deia, vale, sí, l'escala, ara anem a tocar la més bonica.
0: Buah.
1: O sea, tocar una escala, una simple escala de do major, que és la primera escala que toquem tots en la nostra vida, jo crec que... El no conformar-te a tocar les notes, sinó tocar les boniques, començar-la i acabar-la bé, amb qualitat. Això, ixa autoexigència, ixa exigència que t'han ficat de xicotet, és l'autoexigència que tu vas a tindre de forma natural el rest de la teva vida. Que no te conformes en tocar les notes, sinó que la música és allò que n'hi ha, com se diu, no? La típica frase, no? Entre les notes, allò que transcendís l'escriptura musical. I jo recordo les lliçons, les primeres lliçons de trompa, me recordo tocar l'himno a l'alegria, la primera audició de trompa que vaig fer, me recordo, a més, com si era ara, eixir allí, en els meus mètodes, a tocar l'himno a l'alegria, a la voreta a la mà, i això... I me recorde que estava tot escrit on tenia que tocar més fort, així més piano, perquè mira, així acaba la frase tal. Estem parlant del primer any o el segon any que tocava la trompa, però ja n'hi havia una funció que era la d'expressar, que me ho estaven ensenyant una melodia tan fàcil com és l'himno a l'alegria o a la voreta a la mar. Ja està.
0: I sense dir-te-ho de manera tens que fer això, tens que fer
1: això, explicant-te-ho, i mira, a què sona millor aixina, a què tal, i això també és el que jo com a professora intente que els alumnes tinguin l'espírit autocrític de intenta buscar, tocar allò que a tu t'agradaria escoltar.
0: Perquè a mi
1: m'ho han ensenyat de xicoteta.
0: Doncs Maria, si seguim en la teua carrera, que no la puguem fer així molt, molt ampla perquè no tinguem tant de temps, arriba un moment que graves un CD, que el CD té el nom d'esta peça, que això era la paraula que deia el que feia abandones pobles. Tu te recordes del que feia abandones pobles? Ara parlarem.

0: La dic en castellà, però vaig a dir-la en valencià, que la reconeixereu. El disc s'anomena Se hace saber. Abans anava la trompeteta, jo me recordo de mi, la trompeta, però es fa saber que tan, tan, tan, tan, tan, tan, no? Per què el nom de Se hace saber? Què és el que volies fer? Que saberen? I per què vas elegir música més contemporània?
1: A veure, la idea d'aquest disc, com tot, la pandèmia tingui les seues coses males, malíssimes, i com tot, també tingui les seues coses bones, i se fa fomentar molt la creativitat, no? I sobretot és que som artistes, que som músics, i estàs en casa, no puc tocar, i... I entonces hi havia una cosa que me rondava ja molt per el cap, que era, ostres, m'han fet peces per a mi... En concret, Boro García.
0: Sí, Boro, ara escoltarem també.
1: Havia estrenat una peça per a trompa i orquestra que m'havia fet ell, havia fet la versió per a trompa soles, i costa, és una llàstima que les estrenes, però clar, després això no transcendís més allà si no se grava, perquè avui en dia, si no estàs en Spotify, no existís.
0: Correcte.
1: Ni tu ni la peça. I entonces va ser la idea eixa de fer un disc, i comentant-ho amb Boro, clar, tenia unes quantes peces, però em faltava completar aquestes peces, no? Em faltava completar el disc, no n'hi havia prou minutatge. I ahir va sorgir la idea d'encomanar peces. I també aconsellar per Boro, diu, contacta amb Elena Mendoza, Premi Nacional de Música. De fet, hi ha diversos premis nacionals de música en aquest disc, compositors. I a veure què te diu. I vaig contactar en Elena, que és catedràtica de composició en UDK Berlín. És una estupenda compositora, i clar, me digué pues que sí, que per supost, però que en volta de trompa soles, que se li havia ocorrit trompa i percussió, i jo, pues bueno, per sort tinc un company fantàstic a l'orquestra, Josep Furió, que li dic, t'atreviries? I diu, jo ho sé, aquell també és prou insensato com
0: sí,
1: jo.
0: Sí.
1: I ella me digué, diu, mira, diu, la meva idea és agafar la trompa com a l'instrument original, no? El que, perquè com tu has dit, era una trompeteta, la trompa de correus, la funcionalitat que tenia el nostre instrument al llarg de la història, no? Entonces, diu, la frase se hace saber per això, perquè fa referència a la funcionalitat de l'instrument. I de fet, en el disc... n'hi ha més obres, per exemple la de Jaume Graner, que es diu Apel, que és llamada, no?
0: Sí.
1: I que també fan molta referència d'això. Per exemple, en Boro també utilitza recursos de la trompa natural, la trompa de casa, i és música contemporània, però està basada en tècniques pues, que han
0: allà
1: de la història.
0: La reflexió que estàs dient és veritat. La trompa era un instrument que servia per a comunicar.
1: Exacte.
0: Comunicar les trompes, per exemple, jo me recorde els dibuixos de Vicky el Vikingo.
1: Sí, sí, és així.
0: I és així. Escoltem esta, mira, has nombrat a Boro García, i esta és Emprentes Líquides.

0: Música contemporània. Tens en ment un altre disc?
1: Home, en ment sempre n'hi ha un altre disc. Altra cosa és el temps i els diners. Parlen sí, clar.
0: Perquè el temps... tu no pares. Tu estàs ací, tu estàs allà, tu estàs a l'orquestra de
1: València. De fet, després d'aquest disc he estrenat més obres i dius, ostres, m'agradaria gravar-les, però no m'he donat.
0: I està la tua vessant de docència, que l'has nombrat moltes vegades, i n'hi ha un festival, el Ciguat, que vas anar, crec que va 2 o 3 anys. No sé si és el 22, 23.
1: Porta ja 5 anys, des de que es començà. Jo
0: sí,
1: estic fixa allí. O sea, Manolo me té ahí a una.
0: I en el Ciguat, esta gravació no sé si fa 2 o 3 anys, que toques en Angelo, este con divertimento opus 59 per a 2 trompes.
1: Això és d'Itàlia. Festival en Itàlia.
0: No és d'allí?
1: No. Això és en Itàlia, en Sicília. Un festival i està, és l'orquestra de l'òpera del teatre d'allí. No recordo el...
0: Ho tenia jo equivocat.
1: Això és un festival. I Angelo és un dels trompes de l'orquestra i és el que organitza este festival, és a dir, com a professora, i normalment quan vas a un festival així vas com a professor i com a docent.
0: I què seguís emocionant-li a Maria Rubio quan puja a l'escenari? Quan tu puges a fer un concert? Què siguis que era motivant perquè tu no pares?
1: A veure, el que més motiva un músic és tocar allò el que disfrutes. Ja està, ja siga contemporània, ja siga clàssica. N'hi ha moments, perquè no tot, com la frase que diuen, no tot són glòries, no?
0: Sí.
1: L'orquestra, doncs, dius, bueno, te toca fer coses que dius, bueno, va, te toca fer-ho i ja està. Però per això són professionals, encara clar. Que no t'agrade, has de donar el millor de tu, però el que sí que t'emociona és les coses ben fetes.
0: Sí.
1: Jo sempre ho dic, o sea, no cal tindre, no sé, el millor director del món, sí. Ni cal tocar la millor obra del món, la qüestió és fer-ho bé.
0: Sí.
1: I això és una cosa que a vegades pues, se descuida. Quan fas música de cambra, ahí, pues, quan t'ajuntes en un grup en el que n'hi ha complicitat i en el que tots van a una, pues, disfrutes. Però jo crec que mos pas tots els músics, la música de cambra és on més
0: sí,
1: disfrutem.
0: Sí, no? Més, és veritat, això és així. Què té la trompa que no té ningú instrument? I acabem.
1: El primer que té és el registre. El registre més ampli dins dels instruments de metall.
0: Sí.
1: Val? És un registre enorme, per això pifiem tant, així no és. Un trompes,
0: bueno, tu no.
1: Pifiem... Bueno, n'hi ha que estudiar. Entonces, el primer que res és el registre que té, i això ens fa pues, molt més versàtils. Després, una frase molt famosa, no?, de la trompa és un instrument de metall amb cor de fusta, no?
0: Sí.
1: És, en l'orquestra nosaltres no parem. Igual estem tocant les fustes que estem tocant el metall. Això és la versatilitat ixa que tens,
0: sí.
1: Que estàs en ensembles de corda...
0: És que empastes molt bé en tots.
1: Sí, i empastres també. A vegades empastres també un poquet. Però sí, és la versatilitat que
0: sí.
1: Tenim. Després, una altra cosa, el tema dels diferents sons que podem produir, no?
0: Sí.
1: Perquè amb les diferents tècniques podem recórrer a sons metàl·lics, a sons amb la tècnica de la mà dreta. Entonces, per això la nostra versatilitat a l'hora d'encaixar en qualsevol grup. Això sí que és de Guadassuar.
0: Bé, ja m'havia equivocat. Per això l'he ficat, dic, serà una de les dues.
1: Sí.
0: Me pensava que era l'altra, la del Ciguat. La Ciguat,
1: sí.
0: Que sempre es fa en Nadal.
1: Sí,
0: la setmaneta
1: sí,
0: de Nadal.
1: Sí, és els millors dies.
0: Ahí
1: estem,
0: ahí està Manolo. Doncs, la veritat que donar-te gràcies per haver vingut, per conèixer, per la teua humilitat, la veritat, Maria, la teua humilitat, la teua part humana, és a dir, per a que sàpiguen tots lo gran que eres, a part de tocar com gran músic, la teua humanitat, la teua aquest punt, diguem, d'humilitat, que la veritat que t'ho agraeix molt.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me i ha sigut un plaer.
0: Bueno, moltes gràcies. Hem parlat amb Maria Rubio, trompa solista de l'Orquestra de València.
2: L'agenda en Fem Banda.

0: I tot comença i tot acaba. Així que entrem en l'última part del programa, l'agenda, i vaig a dir algunes dates que tinguem d'avui, de concerts d'avui. Avui, per exemple, dins de la campanya Activitats Comarcals, tercer encontre de bandes joves de la comarca de la Marina Baixa. Començarà tot a partir de les 11:30 a la Vila Joiosa. Avui també, dins de la campanya, la vuitena del cicle d'orquestes CaixaBank 2025-2026, concert de l'Orquestra de la Societat Musical La Primitiva Setavense de Xàtiva, a les 12 a la Casa de la Cultura de Xàtiva. I seguim avui també des de la campanya d'activitats comarcals Sona l'Alcantí, avui al poble de Torre de les Maçanes. Tot el dia allí sona l'Alcantí. I seguim en les activitats comarcals, concert didàctic de la banda jove de la Federació de la Comarca de la Ribera Alta, avui a les 7 de la vesprada al Gran Teatre d'Alzira. I acabem esta agenda parlant d'un concert que es farà a l'Auditori Josep Maria Bru d'Agullent, concert de saxo i piano a càrrec de Natàlia, de la jove saxofonista Natàlia Revert Ferrero, que la tinc a l'altra part del fil telefònic. Natàlia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Natàlia? És que jo encantada de parlar amb tu, la veritat, perquè es vaig conèixer menuda, donant-te classe de cor. I mira si han passat anys. Em fas recordar, Natàlia.
1: Ja,
0: molt clar. A veure, Natàlia, avui tens un concert en el poble de ton pare, Agullent.
1: Sí, sí, sí.
0: Estàs nervioseta? És a dir, ja tens aquest cuquet ahí a la boca de l'estómac?
1: Sempre estàs nerviós, no?, antes de, sí, del concert. Jo sol posar-me un poc nerviosa, sobretot antes de tocar, però ja després, quan és que estic més tranquil·la.
0: Quan xafes l'escenari, tu xafes el peu ahí i dius ja, ja està. Natàlia,
1: sí, sí, sí.
0: És un concert exigent el que vas a fer avui? És a dir, què vas a interpretar?
1: La veritat que sí, he agafat obres, jo quan estaves atendent el pianista, en Adolfo, que m'acompanya, Adolfo,
0: sí,
1: García.
0: Adolfo García.
1: Jo parlava i he dit, mare, igual és molt, molt exigent, però,
0: sí,
1: però em fa molta il·lusió perquè, a més, jo crec que és un programa que també ensenya, no, la capacitat que té el saxofono de ser un,
0: sí,
1: instrument versàtil, no, d'adaptar-se a qualsevol estil. I comença amb una obra d'impressions d'Autom, d'Anne de Caplet, un compositor francès, després una obra clàssica, el concertino de càmera de Jacques Ibert, una,
0: sí,
1: obra que qualsevol saxofonista ha de tocar una vegada en la seva vida. Després, Introducció i Rondó Capritxoso, de Camille Saint-Saëns, que originalment és per a violí, però jo la interpretaré amb el saxofon soprano. Pulse, de Vincent David. Vincent David és un compositor i saxofonista amb molt de renom perquè és un gran virtuós,
0: sí,
1: i les seues obres destaquen per ser tècnicament molt, molt demandants per al saxofonista,
0: sí,
1: i combina tots els elements contemporanis que tenim els saxofonistes. I ja per últim, Fats Ibert, a veure si ho dic bé perquè és un compositor japonès, Takashi Yoshimatsu.
0: Tu tranquil·la, que jo així clave la gamba moltes vegades en els nombres, així no, que tranquil·la.
1: Perfecte.
0: Sí, mira, estem escoltant, tu has nombrat el Rondó Capriccioso, de Camille Saint-Saëns, sí, i és la que escoltem, sí, estem escoltant-te tocar a tu. El concert, sí, en el concert, durant tot el concert, quins tipus de saxos utilitzes? És a dir, passes per tots o te n'agafes dos? El alt, el soprano, el tenor, el soprano, el quins?
1: Agafaré el alt, estaré quasi tot el concert tocant el alt, i únicament agafaré el soprano per a tocar aquesta transcripció, que com la majoria de transcripcions les toquem, que originalment són de violí,
0: sí,
1: doncs habitualment el violí i el soprano són els timbres més pareguts.
0: Més pareguts,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. És la primera vegada que fas un concert a Agullent?
1: Sí, sí, la veritat que sí. I em fa molta il·lusió perquè jo fa uns anys, antes d'anar-me'n a estudiar fora, a Brussel·les,
0: sí, sí,
1: vaig donar classes a Agullent i sí que vaig anar a l'auditori a escoltar els meus alumnes tocar, i em fa molta il·lusió ara poder estar tocant allí, donant un concert en el poble de mon pare, que també tinc...
0: Home, que també tindràs allí tota la família de la part de ton pare.
1: Claro, claro, claro.
0: Clar que sí. Mira, te vaig a dir una coseta. Hem començat el programa d'avui, els primers que hem tingut així, Parlant de sincronissax, és a dir, comencem i acabem el programa parlant de saxos. És casualitat.
1: Ah, que bé.
0: I hem ficat ahir alguna de les peces dirigida per ton pare. El conservatori crec que és de Castelló i dirigida sí. per ton pare, per Carlos Revert.
1: Sí, sí, sí.
0: I mira per on, coincidència, avui acabem escoltant-te en esta peça. I el concert, parlem del concert, serà esta és esta vesprada mateix. A quina hora és? Que no sé si és a les 7.
1: A les 7 i mitja.
0: A les 7 i mitja. I l'entrada és lliure?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, tota la gent està convidada per a que vagin a escoltar a Natàlia Revert Ferrero, acompanyada d'Adolfo García al piano.
1: Sí.
0: M'escoltes, Natàlia?
1: Sí, sí, sí. Ah. Tu m'escoltes?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. És a dir, allí es esperem a tots. És així, Natàlia. I exacte. També esperem que tu vingues ací per a parlar de tu i de tota la teva família. Perquè és extensa. Ai, sí, jo i molta música. No, tens que vindre. Això ja ho tinc jo ací present. Natàlia, moltes gràcies per parlar amb tu, per saber de tu i per a que seguisques i neixes ganes de tocar i fer música. Moltes gràcies. Una beseta ben gran. Natàlia, vingues, vegem. Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Uau, quina meravella de concert de trompa que tenim justament la sort de tindre ací a la terra a una de les millors trompistes que hi ha a nivell mundial, Maria Rubio, que acabem d'entrevistar i és la que està sonant. Estem escoltant el segon concert de Strauss, interpretat per Maria Rubio a la trompa i acompanyat per l'Orquestra de València. Doncs fins ací el programa d'avui. N'hi ha una cançó que m'ha vingut ara a la ment, que era en els dibuixos que feia "Lástima que termino el festival de hoy", i al final de la cançó dia "però mañana más". Pues així, nosaltres tornarem demà amb més música. Que passeu un molt bon dissabte, que sigueu feliços i que gaudiu de la música. Moltes gràcies i fins demà. Es vegem.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Les corresponen.
1: Estava desitjant-ho.
0: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha. Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp. Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ha, ha, ha, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
2: Queda clar, sí.
3: Senyor, sí, senyor!
2: Sí, tothom.
0: Si vos esteu avorrint i badalleu,
1: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurru. Si esteu refredats i tossiu...
1: Vols una tila o un got d'aigua o alguna cosa?
0: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
4: A punt ràdio. La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A punt ràdio. De tu a tu.
5: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
6: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots, en definitiva, al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Quin elenc de col·laboradors més templats i salats que tenim avui, dissabte 30 de maig, últim dissabte del mes de maig de 2026. Jota González, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien, Donís. Muchísimas gracias por el cumplido. Iba todo por mí, ¿verdad?
6: Todo per tú, todo per tú. Pues todo per tú y per tú tot.
7: Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí un sábado más con todos vosotros.
6: Per tú y per Dani Teruel.
7: Muy
6: ¿cómo
7: bien.
6: Estás, Dani?
8: Muy bien.
6: De que fa molt de temps que no venies.
8: Hacía ya un tiempo que no venía, ¿eh?
6: Y tenim ahí les redes socials y les tendències y les coses.
8: Han pasado muchas cosas, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Y sí. Les vas a contar hoy.
8: Y te las voy a contar hoy.
6: Gracias, Dani Teruel. Alfredo Esteve, ¿cómo estás?
9: Molt bé, molt fresquet. Així molt fresquet, però al carrer molta calor.
6: Molt fresquet, com que la gent comença a anar en bermudes, no?
9: Pareix que sí, pareix. Ara parlarem d'això.
6: Molt bé, perfecte. Pablo Fernández, com estàs?
10: Molt bé, així estem. I ixa mitja horeta que hem tingut abans per esmorzar i xerrar, doncs ens dona això complit d'onís. Què tal?
6: Efectivament.
10: I a més avui... temps que... per a poder xerrar un ratet.
6: De partir. Pablo, avui és un dia d'efemèrides.
10: Sí, avui és un dia d'efemèrides musical. Anem a parlar d'un tema molt important de Beatles. Serà una part important de la primera hora d'aquest espai.
6: Molt bé. Amics, sumari i comencem. Efectivament, i tal com comentava en Pablo Fernández, els 60 anys de Yellow Submarine, un dels increïbles èxits d'aquest grup de... pèls de mocho, els diuen, no?
10: Sí, han tingut molts qualificatius, però sí, tots sempre bons.
6: Entre altres. Els pèls de mocho. Sí, estem parlant d'un grup de quatre xicones de Liverpool que marcaren un abans i un després en la música, els Beatles. 60 anys es complixen d'aquest Yellow Submarine. Nova estratègia de creadors de contingut d'internet i en particular tendències
8: de IA que han passat este 2026.
6: Molt bé, gràcies, Dani Teruel, ara parlarem d'això. Tenim el segon aniversari de Listen to Inspire. Atenció, perquè el nostre amic Rockstar, que estiguem nosaltres fa poc així, en Fora de Cobertura, dona una conferència en Villarreal, a les 4 de l'espera. Parlarem en l'organització per a saber què és el que va passar allí, en Villarreal, Castelló. Parlem de moda i de l'illa de les Bermudes, Alfredo Esteve.
9: És tot correcte, muy bien. La gent se va sorprendre el que és la Bermuda, perquè és una isla. I d'ahí és que tota la gent, l'uniforme, van... Lo més això xocant és que, si no es veu, però es van en americana, en corbata i en Bermudes, calcetí i el mocassin clàssic.
6: Acabarem la primera hora del Fora de Cobertura d'avui en el plat valencià del dia en Carlina Quilis, per supost. continuarem després de l'informatiu en David Puerto. Atenció, tenim entrevista al nostre convidat especial del dia, Rei Hortolà, i parlem en Andoni Ferreño i en Patricia Campos per aquest partit benèfic que es celebra també la setmana que ve en la localitat d'Onda. Tot això i més en Fora de Cobertura fins a les

0: 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en este equip de col·laboradors i en Adolfo Pascual al control tècnic i publicitari.
1: Fora de cobertura, Donís Salvador.

0: pot ser una de les cançons més absurdes de les Beatles i una de les més exitoses.
1: Pot ser, està el Yellow Submarine i el Tractor Amarillo en Espanya, però anem a parlar en este cas utilitzant un color, el mateix color de Yellow Submarine. 26 de maig de l'any 66.
0: Quasi res porta el diari.
1: Van gravar Yellow Submarine, una de les cançons, com bé has dit, absurdes, més singulars de tota la seva carrera dels Beatles. I també una de les més enganyoses, perquè durant dècades molta gent la va reduir a poc més que una broma simpàtica cantada per Ringo Starr, però el problema és que fins i tot les bromes dels Beatles en aquella època estaven redefinint el límit de la música popular.
0: Si inclús arriba a parlar d'això, has comentat ja que va ser cançó de Ringo Starr, efectivament. Molt curiós, perquè Ringo Starr ha cantat aquesta cançó i una altra.
1: Correcte, però pareix que està, en un principi no estava definit per a ell, estava per a Paul McCartney, però ell tenia la veu més... o més infantil, o més...
0: Més Yellow Submarine.
1: Més grogueta, més groga.
0: Parlant inclús que, no només en esta cançó, sinó en moltes altres, començaven a relacionar-les en que tenien un doble sentit, relacionat amb substàncies espirituoses.
1: També, però no sols la cançó, és cert que la gravació, l'espai on gravaven, també era molt singular, perquè recordem, pues, i se pareixia pues, com un garatge ple de trastos vells, no? I la cançó al final sí que tenia un sentit i un significat, i és que estaven redefinint, transformant en esta cançó, i així ho han qualificat els experts, estaven transformant el llenguatge pop dels anys 60, de finals dels 60.
0: Un abans i un després, com hem comentat. Però d'aquest Yellow Submarine pareixia que alguna tendència social comentava que parlaven d'un submarí com si estiguessin fumant coses indegudes. No és degut fumar qualsevol cosa, però almenys coses il·legals, m'hi referís.
1: Recordem el que rodeja els Beatles, tot el que rodeja els Beatles. Sí. És un sinònim d'estudi i també un sinònim espiritual.
0: Espirituós, diria. Diria jo. Però també passen altres cançons, com per exemple Lucy in the Sky with Diamonds. Les inicials són LSD i la gent començava també a lucubrar altra volta, pues no, ho han fet per això, ho han dit per això. Però bé, la bona qüestió, avui parlem del Yellow Submarine i no té res que veure en qualsevol d'aquestes coses que hem comentat.
1: Res, mira, per entendre el que significava Yellow Submarine cal situar-se exactament en aquell moment. Estaven vivint els Beatles una transformació artística vertiginosa. Apenes uns mesos abans havien publicat Rubber Soul, un disc que començava ja a trencar clarament amb el pop juvenil dels seus primers anys i les lletres començaven ja a tornar-se donis més introspectives, les estructures més complexes, i l'estudi, que és el que hem comentat, l'estudi on gravaven, començava ja a funcionar com un espai creatiu. Ja no era sols un lloc on gravar, sinó que tot l'estudi formava part de la cançó. A més, el grup començava a cansar-se profundament de les gires. I és que els concerts s'havien convertit en un caos histèric, on apenes podien escoltar-se entre si mateixos pel crit del públic.
0: Ha dit histèric, no històric.
1: Histèric i històric. I aquesta frustració va acabar espantant-los cada vegada més a l'experimentació. I és que Yellow Submarine va ser un experiment i un estudi de la música. Com ben comentat, la va composar principalment Paul McCartney, encara que l'acredita Lennon, i finalment... per la seva veu infantil moment, i psicodèlica de Ringo Starr.
0: Hi ha un moment a partir del qual tant Paul McCartney i John Lennon començaren a firmar conjuntament totes les cançons que escrivien, perquè hi havia com ese pique de a veure qui dels dos era millor compositor, o a veure si posem la teua cançó o la meua en este disc. Per aquest moment, per aquest cas, començaren a firmar els dos junts i d'aquesta forma deixaven d'alguna manera la competitivitat per veure qui s'emportava els drets d'autor en el següent tema.
1: Mira, una de les curiositats que te contaré, anem a parlar de Michael Jackson, Paul McCartney, recorda-me.
0: Bueno.
1: Recordes, no?
0: Saps que estiguen enemistats, no?
1: Ahí va, després t'ho contaré. El verdader cor de Yellow Submarine està en la gravació. Els Beatles van transformar l'estudi en un xicot de teatre experimental, van utilitzar efectes sonors improvisats, objectes quotidians, cantis col·lectius i tècniques de gravació molt poc habituals en el pop comercial de l'època. Part del personal de Hab Rod va acabar participant en els cors i els efectes, creant una atmosfera de caos i acuradament organitzat. I és que mentre altres bandes continuaven gravant cançons pensant principalment en com reproduir-les en directe, els Beatles començaven a entendre l'estudi com un espai il·limitat d'imaginació sonora, i ahí està l'exemple de Yellow Submarine.
0: Me pareix molt curiós, vaig a contar-te un paral·lelisme. A veure, no és, no és el mateix cas, però resulta que David Civera, resulta que el seu baterista té els... bueno, estiguin parlant amb ell, Lucas Jiménez, estigui de convidat especial, i té els estudis en Catarroja. Catarroja, on també ensaya la Tokyo Band, l'orquestra Tokyo Band. Molt bé, per a gravar uns coros de David Civera, com estava la Tokyo ensayant, i passar Lucas Jiménez a parlar en els músics de Tokyo per a veure si els cantants podien fer els coros de David Civera, d'aixes gravacions que estaven fent, i anaren un parell de cantants de la Tokyo Band a fer els coros de David Civera, i ahí estan gravats.
1: En l'estudi.
0: En l'estudi, efectivament.
1: Important. I Catarroja.
0: Catarroja.
1: No, jo Catarroja.
0: Catarroja descoberta, eh?
1: Catarroja descoberta.
0: Alfredo està pensant, bueno, però en Meliana fan unes paelles de fetge de bou.
2: En Meliana no, però en Alboraia n'hi ha també un estudi de gravació.
0: No, n'hi ha molts en València, Alfredo.
2: I en Follosa.
1: Sí, però el de Catarroja és el de Catarroja.
0: I en el Càcer i en tal, sí.
1: Però el de Catarroja és el de Catarroja.
0: Home, el Catarroja és un de Itxa. Hombre, però estem parlant de Lucas Jiménez, que no parlem de qualsevol puesto.
1: Seguim, anem a parlar de que esta cançó té vida pròpia, Donís, molt més allà de la música, i és que la pel·lícula animada, recordem que era una pel·lícula animada de Yellow Submarine, que es va projectar l'any 68, va convertir definitivament la cançó en un icono visual de la psicodèlia pop. Aquells colors saturats, recordem, personatges surrealistes i paisatges impossibles, pues van ajudar a consolidar una imatge dels Beatles molt més lligada a la fantasia i l'experimentació cultural dels finals de 60. I és que la cançó resumeix molt bé una qualitat essencial del grup: la capacitat que tenien els Beatles per a convertir idees aparentment simples en experiències culturals enormes. I un exemple és la cançó que avui estem tratant.
0: Eren referents i guies espirituals, eren els Beatles.
1: Claro,
0: podien ficar qualsevol cosa de tendència en un moment donat.
2: Esta tendència era lo d'ells.
1: I és que tenien, ells lo que feien era capturar un instant molt concret en el qual començaven a descobrir que el pop podia contindre literalment qualsevol cosa. El pop dels Beatles, els experts el califiquen de fantasia, soroll, teatre, psicodèlia i, en este cas, en Yellow Submarine, amb humor, experimentació sonora.
0: Hombre, dels Beatles, d'aquest estil, d'aquest canvi de paradigma musical de l'època, que marcava un abans i un després, com ja han comentat, han passat en altres persones també. Passa en Elvis, passa en els Beatles, podríem dir que passa inclús en Michael Jackson.
2: I en els Rollins.
0: En el Rolling, sí, però bueno,
2: una tendència tingueren també.
0: Sí, home, per supost, marcaren sí, també, sí, tenen sí. Una època molt marcada, però jo crec que ese canvi revolucionari va vindre més en les vides que en
2: total,
0: el Rolling.
2: Total.
1: Jo crec que és el grup revelació, no? A l'hora de transformar el pop, i ahí està, de que ja no sols que les seues cançons es puguen escoltar, sinó que ells mateixos són una marca registrada. I els Beatles, pues, és un exemple de aconseguir allò des de lo simple.
0: I en aquesta direcció, i parlant de marques i de drets i de tal, resulta que hi ha un moment en què un senyor que diuen Miquel,
1: Mickey pels amics.
0: Mickey pels amics, Michael per als angloparlants, comença a comprar tots els drets de les cançons dels Beatles, i té eixa pugna i eixa enemistat en Paul McCartney, perquè també volia adquirir-los, perquè en part eren seus, no?
1: Així va ser. Després de gravar just la cançó 666, Paul McCartney i Michael Jackson es van convertir en bons amics. Durant aquesta època, Paul estava intentant recuperar els drets dels Beatles, que estaven en mans de la productora musical ATV Music, per un preu de 40 milions de dòlars. En una d'aquestes converses, Paul li va contar al xicoté de Jackson com havia aconseguit els drets d'algunes de les cançons dels seus artistes favorits i com estava intentant recuperar els drets de les seues pròpies cançons. Al poc temps, Michael, a partir d'ahir segur que Paul li dia un altre nom que no sabrem quin era, va comprar els drets de Beatles per 47 milions i mig de dòlars, un acte que Paul va definir com una traïció. A partir d'ahir no li va dir Michael Jackson.
0: Li va dir d'una altra manera.
1: Una altra manera.
0: Que no anem a reproduir.
1: I saps un poc l'enemistat que comentàvem, però n'hi ha moltes curiositats.
0: Tu saps si han fet les paus abans de que faltarà Miquel?
1: Jo penso que es quedarà en una llet.
2: Es faran allà dalt.
1: Les
2: faran allà dalt.
0: Home, Paul encara està.
2: Sí, però jo dic que les faran.
1: Anem a deixar-ho que la gent crega el que pensa. Han fet les paus o no? Ja que, veurem. En que, pau de moment
0: que,
1: està
0: que,
1: Paul.
0: Que locura.
1: En pau de moment està Michael Jackson. Ell sí que està en pau.
0: En pau descansa.
1: Vols conèixer algunes curiositats?
0: Per favor, sempre.
1: Passió pels escalestris. El xoc de carrers de cotxes en miniatura era, sens dubte, el passatemps favorit dels Beatles. Abans de cada concert, el grup de rock alliberava tensió amb l'escalestri, un xoc que va aconseguir arribar a nous públics gràcies a ells. I anem a parlar d'olor. Sabem que els concerts de rock es pot fer olor de tot més de roses, però en els concerts dels Beatles això anava més enllà. No han sigut poques les persones que han confirmat que en els concerts dels Liverpool feia olor pues, d'orina, i és que la sobreexcitació i l'emoció dels majors fan que no coneixia límits. I anem a parlar també d'altra curiositat. A final dels anys 60 els Beatles van plantejar comprar-se una illa grega i anar-se'n a viure al costat allí, a Grècia, amb les seues famílies, impulsats per la idea i l'entusiasme de John Lennon, el Beatle, com coneguem, més carismàtic del grup. Tenien la intenció de viure una vida utòpica i lliure a Grècia, amb tots els seus familiars. I parlem de les banyes, els cuernos.
0: Ixe
1: símbol, no?, de la música rock venen d'ells. Vull dir, en la seua portada, en concret, en la portada del disc de Yellow Submarine, Lennon apareix en la il·lustració mostrant les famoses banyeres rockeres.
0: Saps que quan te separen, te conté ja una curiositat, quan te separen els Beatles, hi ha un moment en què riñen Paul McCartney i John Lennon. En el primer disc de Paul McCartney, primer, segon, no recordé, un dels primers discos de Paul McCartney, apareix Paul McCartney agarrant-li les banyes a una cabra. Les redes socials d'aquella època eren pràcticament això, no? Les portades de discos. Què passa? Que John Lennon pensava que ho feia per ell, per Yoko Ono, la llibertat de l'amor, etc. Què passa? Que en el següent disc de John Lennon és John Lennon agarrant-li les orelles a un cerdo. És molt bo.
1: La comparativa. Imagina si això passara en una portada de disc.
0: Bueno, ha passat, no fa molt, en una cançó de Shakira.
1: Entonces, això seria com el meme de l'època, no?
0: Sí, absolutament. Sí.
1: Seria això que estàs comentant, és el meme de l'època.
0: Absolutament, això és... vaig a pujar una història, no? Grave un disc que va tindre milions i milions de còpies venudes i bueno, envia el missatge per a aquest canal. Però lo cert és que mos ha passat una cançó de Shakira a Piqué no fa molts anys. Vull dir que s'ha utilitzat la música
1: per a Piqué se va picar, eh? Vull dir que és normal, la lletra anava molt, molt directa.
0: Claramente.
1: Estem sembrats. Anem, si te pareix, a l'última, no? A una de les curiositats. El famós pas de cebra. Recordem aquesta portada en Abbey Road, la mítica portada dels Beatles en el pas de cebra que hi havia al costat del seu estudi de gravació. Anava a dir-se en un principi Everest. De fet, s'havia programat un viatge a l'Himalaya per a realitzar una sessió de fotos per a aquest disc. Finalment, aquesta idea es va eliminar per la necessitat que tenia el grup d'acabar com més prompte millor el disc, i es va substituir per una altra molt més econòmica que ha transcendit en la història de la música, perquè després diguen que el més car sempre és el millor. En aquest cas, parlem de la simplicitat d'un pas de cebra, i que és una imatge icònica, no, dels Beatles.
0: Absolutament. Pues
1: anava a ser l'Everest.
2: O sea, yo solo os volía decir que la primera vez que aní a Londres, aní a Dredd per veure-los.
0: Pero una, en la foto es...
2: Y que tinc tots els discos, tota la col·lecció de discos de vinilo d'ells. Tota sencera, dels Beatles.
0: En muchas más de algunas primeras ediciones también.
2: La tinc tota, i en el que també tinc diverses biografies d'ells. I tinc la coincidència també d'estar a Nova York treballant, i vas veure en el Tel Park, vas veure a Yoko Ono.
0: Home,
2: això és baixa casualitat.
0: Si me diries que has vist a Paul McCartney, pues te diria que guai.
2: No, ja estava en Yoko Ono, és que estava en el Central Park desayunant, això va ser una casualitat.
1: El que tenim que destacar, jo crec que els Beatles són un grup on destaca la seva originalitat, la originalitat. I és que encara pot ser que així residís precisament part de l'originalitat dels Beatles. Ells entenien alguna cosa que molts artistes, no sé si coincidiu amb mi o no, perden quan comencen a, pues, un poc a sofisticar-se, no? A estar ja en la palestra, i és que la imaginació no té per què ser solemne. M'agrada molt aquesta frase. No té per què ser una imaginació que aplegui més allà. I l'Os Amarí funcionava al mateix temps com una cançó infantil i podia ser un experiment psicodèlic. Podia convertir-se també, com es va convertir Yellow Submarine, en un himne col·lectiu, perquè és una cançó amb una lletra que perfectament pot resumir, no?, aquella època un poc de caos o d'anar contracorrent en finals dels anys 60. I a més, és una peça pop absurdament pegadissa. Vull dir, és una peça que, com ha dit al principi, un poc per fer aquest argument de la pescadilla que se menja la cola, el tractor amarillo és una peça absurdament pegadissa. No és comparable, òbviament, és un poc un tono de risa.
0: No és comparable en repercussió.
1: No és comparable, però sí, en el color. Però és cert que Yellow Submarine és una peça pop absurdament molt pegadissa, perquè si escoltem la lletra, no és una composició històrica ni una obra faraònica musicalment parlant, però és cert que té la seva importància i sobretot el que volia demostrar, que perfectament la podies cantar a un xiquet donant-li de minxar perquè s'entretinguera, com podia ser a lo millor l'entrada triomfal d'una festa, no?, com un himne musical.
0: Veus també en Villarreal, no? Encara que ixe submarí ha emergit, evidentment,
3: Digo, no puede faltar l'anècdota del Yellow Submarine, que el submarino amarillo, que eso era porque en el estadio el equipo iba de amarillo y ponían la canción de Yellow Submarine. Y al final pues se convirtió en el submarino amarillo.
2: Yo la fico muchas vegades en desfiles, un montón de vegades les la ficat en desfiles en defeis, en bananas, en la ficat, perquè m'encanta. Se la ficat un montón de vegades.
0: Alfredo dice més nits que el camí del fem. Ahí no el veus, ¿eh? A treballar també, a treballar també.
1: Pues fa res, la setmana passada, 60 anys, Alfredo, d'esta cançó.
2: Sí, pues jo la fico de ver un montón de
1: vegades. I estem parlant en el 2026 com si estiguem parlant d'una cançó actual, si es donen compte, i això és el mèrit que tenen els grups musicals,
0: no?
1: I te l'han musicat. El 26 de maig.
0: Estem a 30. Fa 4 dies.
1: El
4: martes.
1: Uh-huh. Un mes de maig molt, molt fructífer, eh? De aniversaris. I entre ells, el de Yellow Submarine,
0: i el teu i el meu.
4: Que bonito ha quedado.
0: Gràcies, Pablo Fernández.
1: A vosaltres.
5: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Però en passen les estratègies i les tendències en l'intel·ligència artificial i en les redes socials. Dani Teruel.
3: Hoy el tema del que vamos a hablar me gusta mucho y voy a empezar un poco a lo Jota y os voy a preguntar si es verdadero o falso.
4: Ah, muy bien.
3: Verdadero o falso, te voy a robar ahí, de si se pueden conseguir 3 millones de seguidores en 9 días.
0: Sí, yo te di que sí.
3: ¿Y si te digo que con una novela de frutas? Con inteligencia artificial.
0: També m'ho crec.
3: Seria verdadero, pues. Home, en este caso.
0: Home, en les còpies que van del submarino amarillo, no me vas a dir a mi que una novela de frutes no va a conseguir 9 millones de seguidors?
3: Pues sí, es una de las tendencias que ha sucedido este 2026, que son las frutinovelas, que son microdramas de frutas, pues que hablan de traición, dinero, romance y venganza. Y todo empezó con Fruity Love Island, que es una mininovela que salió en Estados Unidos y que en 9 días consiguió 3 millones de seguidores. Wow. Y nada, la friolera de 300 millones de visitas en 9 días. Entonces, estamos hablando en una sociedad actual que la IA da miedo, pero yo, que me dedico a las redes, la veo como un complemento. Sí que es verdad que los dibujos animados, por así decirlo, se han hecho toda la vida, como los Simpsons, no son personas reales.
1: O los Fruities. Que vienen un poco de la época de los Fruities.
3: Los Fruities, muy bien. Siempre las frutas han estado muy relacionadas porque son muy sencillas a la hora de...
0: Ahora que parles de Fruities, anem a saludar a Rosana, que nos está escoltando en Chiquets, en José y en Javier, que es, me acaban de decir, estamos escoltando al tío Donís, pero diuen que valen más temática infantil. Pues bueno, pues hay más Fruities.
3: Pues mira, las frutinovelas no sé si es muy infantil, pero sí,
0: no,
3: que hace
0: no
3: poco...
0: Es Fruity sí.
3: Los Fruities
0: no.
3: Sí. Hace poco hubo una tendencia también que fueron los Brain Rot, que eran como combinaciones de animales, y eso se ha llegado a hacer muy famoso, incluso a comercializar en tiendas, y que haya peluches, que haya...
4: Esto era italiano, ¿no?
3: Que haya cromos, sí, era como italiano. Unas miniseries de animales que tenían nombres conjuntos en italiano, y eso fue también una locura para que veáis que la IA puede salir, pero no lo veo como algo extraño porque, por ejemplo, también Spider-Man, Batman, también eran personajes de ficción y a día de hoy también siguen en la actualidad. Entonces, ¿por qué funcionan estas telenovelas? Pues las telenovelas convencionales normalmente están sobreactuadas y a veces nos causa un poco de rechazo esa sobreactuación, pero al no ser una persona humana y transformarse en fruta, algo tan simple y tan banal, pues hace que esa vergüenza ajena se pierda. Y que favorece también el hecho de que la creación de ese vídeo sea en 2 minutos. Por ejemplo, una telenovela puede tardar 9 meses o 1 año en grabarse. Sin embargo, un vídeo de una frutinovela puede tener más visitas incluso y se puede hacer en 3 horas con la IA. Entonces, claro, el avance en rapidez y en efectividad es muy grande.
0: Això va arribar a tots els estaments del cine. Ja ho han parlat, els propis actors saben que van a ser en un futur inclús substituïts per intel·ligència artificial, per persones que no existeixen.
1: Fa por. Vull dir, la situació fa por, o almenys desconeixement a on podem anar a parar.
3: A ver, al día de hoy la IA está muy instaurada en todo lo que es creación de contenido porque es muy fácil a la hora de organizarte los guiones y sobre todo a la hora de la animación. Reduces muchos costes, incluso en alguna empresa o cualquiera que quiera crear un contenido que normalmente a nivel económico supondría mucho, ahora con la IA ha hecho que los costes se abaraten tanto que cualquiera desde su casa pueda crear este tipo de contenido y ese formato se ha replicado, vino a Estados Unidos, se ha replicado en España y hay cuentas con millones de visualizaciones y millones de seguidores, pero eso porque hablan de temas pues sexuales, de traición, de por ejemplo una fresa lo engaña con banana negra. O sea, tienen hasta nombres.
1: Banana madura.
3: Banana negra, ¿eh? Sí. Tiene su nombre y tiene su personaje. Incluso hace poco también salió una tendencia que era que tú tenías que elegir entre 2 personajes, por ejemplo, Enzo y Kevin, y uno tenía un aspecto muy crudo que dices, o sea, me daría miedo elegirlo porque te daba la opción de pasar la noche con él. Y dices, bueno, pues a ver, yo a lo mejor con un monstruo así, con ese aspecto, no paso la noche. Y sin embargo, elegías al otro porque te parecía más entrañable y justo la persona de la que más desconfiabas era la que no pasaba nada y era una historia donde tenías que hacer varias elecciones, A o B, y si elegías mal, morías en el juego. O sea, en el propio vídeo te daba la opción de interactuar, que eso ya es otro nivel. Entonces esos vídeos también tuvieron un montón de visualizaciones.
0: Quines tendències més tenim en redes socials a banda d'aquestes fruites parladores, Dani?
3: Pues al respecto a la IA ja no...
0: Bueno, sí. Hi ha molts vídeos que no sabríem inclús que són vídeos fets per IA i ahí estan.
3: Hay vídeos que no se podría notar la diferencia con la IA a esta actualidad, pero aún no es tan, tan perfecta. De hecho, lo de que sea imperfecta... bueno, sí que hay mucha gente que por el desconocimiento se puede creer incluso noticias inventadas. Y es más, a día de hoy es capaz de copiar la voz y la imagen de un personaje. O sea, yo puedo grabarte a ti, puedo grabarte tu voz y yo me puedo hacer pasar por ti en redes sociales y que tú a cámara digas algo que yo quiera, lo que yo quiera.
0: Efectivamente, bueno, pasa... Per primera volta a nivell global ho vam veure en Lola Flores en un anunci de televisió. Se'n recordeu? Uh-huh. El deepfake del que tant s'ha parlat. Podríem, vull dir, això en
1: qui ficava la veu la seva filla, Lolita, era qui posava la veu, no era este.
0: Però en realitat era
1: incluso... El que promocionaven, no? El accent, no?
2: El accent.
1: Era de una
0: cervesa, ¿no?
1: Beguda de cerveza, exacte. Y lo que fen era promocionar el acento. Nunca pierdas el acento.
2: Exacto.
1: Y cree que la veu el ficava Lolita, pero la imatge, claro, era de Lola Flores, como si estuviera actualmente...
0: Y la veu era de Lola Flores. O sea, tú escoltaves a Lola Flores, no escoltaves a Lolita.
1: No, correcte. Tú escoltaves a Lola Flores, pero sí que ser que Lolita colaboraba ficant lo que es el argument del spot, però la veu de Lolita la transformaven en la veu de sa mare.
0: Efectivament.
1: Era ixe la línia. I era, una, era per no perdre l'accent espanyol.
0: Ese deepfake en un futur pot causar molts mals de cap.
3: Lo he buscado rápidamente. No sé si conoces un influencer que se llama Kavilab, que eran situaciones corrientes, que por ejemplo para abrir una botella, pues a lo mejor le pegaba una patada y él cogía la botella, la abría con la mano y hacía... O sea, es fácil.
0: Sí.
3: Pues esa claro, persona...
0: Hombre, un momento, es que ya, pero es que...
3: Claro, aquí...
0: ¿Fentáis al micro? No, la gente
3: aquí, casa... aquí no se ve, pero...
0: No, efectivamente.
3: No sé cómo lo expresaría.
0: Fue una cosa y en les mans la señalaba con diguente... Es fácil, ¿no? Y lo señalaba en les dos mans, en les mans aguertes, en dirección al objecte que volía...
3: Pues ese creador de contenido ha sido trascendente a nivel mundial y hace poco salió la noticia que vendió su imagen para que se pudiera hacer lo que quisiera con su imagen y con sus, bueno, con sus derechos por 975 millones de euros.
0: Wow. Si algú vol comprar la meva imatge, que m'ho diga.
4: Que barbaritat, per favor.
0: Sí, que, sí. Portem, que posem un preu. Eh? Igual per 975 milions no, però a partir de 1.000 escolta ofertes. No?
3: Que, al final...
0: Vendríeu la vostra imatge? Anem a entrar en terreno pantanoso. Vendríeu la vostra imatge?
1: Per quina quantitat?
0: Pues no sé.
3: Depende para qué fin, a lo mejor, ¿no?
1: Sí, depende el fin, porque
3: claro.
1: No, sí.
3: Porque si es para anunciar juguetes, pues a lo mejor sí, pero...
1: Si es para anunciar, anunciar frutas, pues igual no.
3: Only France, a lo mejor no.
1: Los frutis. Somos blancos, somos verdes, somos negros. ¿Recuerdas la canción? Muy bien.
0: Sí, pero... a lo mejor estén parando de vendre una imatge.
1: Le vende la teua vida. Al final bueno, cap, la imatge és la teua vida. Vens tot en la teua imatge.
0: No. Bueno,
1: vens tot.
0: A veure, depèn. Però,
1: i per a sempre.
0: A veure, estàs venent que puguen fer vídeos en la teua imatge. No estàs venent que el que tu facis en la teua vida privada puga transcendir i siga propietat intel·lectual.
1: Sí, però la IA te'l pot transformar de forma que siga algo referent a la teua vida privada.
0: La IA pot... confondre algú.
1: Però confondre la IA el que fa un poc és un efecte espí, no? El que fa és confondre la realitat en la part virtual. I jo crec que un dels reptes de la IA és així, aconseguir, vaig a dir-ho entre comilles, no? Enganyar, no? A la persona de que això és de veres sense ser realitat.
2: Ahí està el perill. Per mi està el perill. Jo no la vendria perquè hi veig el perill.
0: Vale, però no penseu que per aquí fer aquest tipus de coses és possible que no li sigui rentable deteriorar la imatge del seu avatar?
1: Claro. I si és el, jo crec que si és el
2: punt... És el perill, claro.
0: Ara, igual econòmicament també ha arribat a certes cotes que eixe avatar o eixa persona, entre cometes, fera determinats actes o accions, pues podria reportar-li molts diners. És complicat.
1: Home, hi haurien moltes clàusules tancades, també. N'hi haurien també límits.
0: Un altre dia.
3: También sí. Es verdad que está restringido a la hora de una persona pública. Tú no puedes coger directamente en ChatGPT o Géminis hacerle que ponerlo en una imagen haciendo X cosa. Eso sí que te lo capa. Sí que es verdad que si tienes un poco más de conocimiento puedes saltarte esas barreras. Pero bueno, al menos para la gente de a pie puede estar tranquila que no pueden hacer lo que quieran con la imagen de cada persona.
0: Dani Teruel, gracias. Siempre.
3: A ti.
0: Seguimos fuera de cobertura. I se n'anem fins a Vila-real.
5: Estàs escoltant Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: A l'altre costat del fil telefònic, Maria Calvo. Què tal, Maria? Com estàs?
6: Com estàs?
7: Hola, buenos días.
0: Ah, tenim a Roque? Tenim a Roque o tenim
6: tal,
0: a Maria?
6: Com estàs?
0: Tenim a Roque, però bueno, però Roque. Roque, estar benvingut de nou a ta casa, Fora de cobertura, amic.
6: Què tal? Com estàs? ¿Todo bien?
0: Muy bien, Roque, muy bien. El motiu de la nostra crida i pensàvem que anem a parlar en ta mare, però al final estos vingueu a l'estudi així a punt ràdio i fora de cobertura és vostra casa i som benvinguts els dos quan vulgueu, presencial o telefònicament. I Roque, en el dia d'avui estem en el segon aniversari de Listen to Inspire i algú que tu i jo coneguem, que tu coneixes molt bé, va fer una ponència, no? Una conferència en Vila-real esta vesprà.
6: Así es. Y, ojo, que tu colega lo va a cerrar. Tu colega va a cerrar la ponencia.
0: Bueno, enhorabuena, Roque.
6: El evento. Gracias.
0: Enhorabuena. ¿De qué se va a tratar la conferencia de hoy? Porque hoy van a estar en companyia teua Rosa Picó, Rodri Muñoz, Irene del Moral, Nerea López, Sergio Ayala i molta més gent. Però de què aneu a parlar?
6: A ver, de lo que yo voy a hablar, ¿sí?, es básicamente mi historia y de la actitud positiva siempre.
0: Siempre. Siempre, Roque. Un evento benéfico que se celebra en favor de Aspanion, esa asociación que lucha contra el cáncer infantil.
6: Así es, así es. Ojalá que podamos ayudarles.
0: Siempre.
6: Ojalá.
0: I el 100% de lo recaudat anirà destinat a ajudar a xiquets en càncer i a les seves famílies. És correcte?
6: Justamente.
0: Molt bé.
6: I nada.
0: Roque, citamos, per favor. És a les 4 de la vespre, veritat?
6: Justo. Les 4 de la tarde en Villarreal.
0: Plaça de la Vila número 2. Ahí
6: está.
0: Fundació ahí. Caixa Rural de Villarreal. I serà una vesprada que sense dubte va deixar aquestes petjades i aquestes marques en el cor dels assistents. Roque Star, sempre estem en tu i gràcies per estar tu amb nosaltres.
6: Igualmente, que vaya muy bien.
0: Un fort abraç.
6: Un abrazo, que vaya muy bien.

0: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: I parlem de les Illes Bermudes. Alfredo, està bé. Què ganes tenies d'abordar aquest tema, eh? No, sí, sí.
2: Anem a abordar aquest tema perquè s'ha fet mundialment famós. És que per on vaig, la gent va amb Bermudes.
1: La gent va amb Bermudes.
2: Però la gent, lo que la gent no sap d'on ve les Bermudes.
1: A veure, la gent sap que hi ha una illa que es diu l'illa de les Bermudes.
2: Però molta poca gent.
3: El triàngulo de les Bermudes.
1: Clar,
2: sí, però,
1: mundialment famós.
2: Sí, mundialment famós. Però mira, les Bermudes es començaren en el segle XVI. No es comencem d'ahir. O sigui, no és una tendència d'ara.
1: O sigui, el pantaló curt.
2: El pantaló curt, molt bé. M'agrada, jo anava a dir això, el pantaló curt, que diguem així, en València va ser el pantaló curt i tallat. A mi m'agrada també molt que ara diu el xic, que xiques, homes i dones, xiquets i xiquetes, tots van en el denim, que és el vaquero, quan jo t'ho explique, tallat en tisora, sense cosit, desfilarxat.
1: Quan te queda curtella, doncs te veus quatre tallades ahí.
2: Això ho feia moltes vegades.
1: Te fas un dobladillo.
2: I ja, no, sense dobladillo.
1: T'assegure que jo també ho he fet,
2: sí,
1: eh?
2: Sense dobladillo. Te'l deixes així de caure i ja està. Bueno, el tema de les Bermudes és i ara és una cosa que n'hi ha que comentar i vol la gent perquè ho sàpiga. L'origen de la Bermuda ve del 1816. O sigui, quan es comença ja oficialment, es comença a dur ja el Bermudes en l'exèrcit, inclús l'exèrcit britànic, que no s'adaptava al calor d'allí. Entonces, per adaptar-se al calor d'allí, anaven tots en jaqueta, pantaló llarg, corbata, els mocassins i els calcetins. Entonces, per suportar el calor, és quan vingué la idea de tallar els pantalons. L'exèrcit britànic, allí en les Illes del Triàngulo de les Bermudes.
1: Lo que pasa es que son no es molt funcional, ¿no?, a l'hora de la batalla.
2: Bueno, allí ara és un uniforme oficial. En sí, les Bermudes
1: sí,
2: tot
1: és... no és funcional en la batalla.
2: No, en la batalla no. En sentit un poc ja és el look que se diu ara d'anar per el carrer, el dia a dia, en els despatxos, en tal, la gent va en la seva acrobata, la seva blazer típica, els calcetins i de fils, per suport, sempre. Sí. I les Bermudes, que allí s'usen oficialment, no són el denim, el vaquero, són de lino o de cotó. O sigui, tot és superplanxat, l'altre dia hi ha un reportatge que m'encantava, van superplanxats. O sigui, a més, és algo que és natural, com nosaltres guardem el pantaló llarg, o sigui, que m'encantava, a tot tipus d'oficis, eh?
1: També veus així, algú que va així, no és habitual?
2: Sí, bueno, este estiu va ser tendència, serà molt la tendència, d'alguna manera, de que tota la gent no anem, jo també vaig, a vegades, en els vaqueros tallats, sinó que la Bermuda s'ha convertit ja en una peça ja, igual en home, que en dona, i està adaptant molt la dona també en una peça ja d'altre tipus de teles, de lino, de cotó, d'altre tipus de teixis, que ja no sigui el típic que duguem el vaquero en la camiseta. O sigui, estan donant-li ja un altre ús, que a mi m'agrada. O sigui, inclús la dona, per exemple, està usant molt la Bermuda en el xupetí d'home, que és el xaleco.
1: Però això, per això és...
2: Estem parlant d'ací ara, eh?
1: Sí, i d'un ambient informal, no, Alfredo?
2: D'un ambient informal, però a mi m'agrada. O sigui, a mi veure una xica en una Bermuda d'un teixit bé, que no sigui el denim, i un xaleco d'home, se m'encanta. És un look que m'encanta.
1: Això, com per eixir un dissabte per l'esprada, no?
2: Sí, un tal tardeo. Això és un tardeo.
1: Lo que es diu arreglado pero informal, no?
2: Exacto, o sea, el tardeo. Bueno, el tema també de les tendències és un poc, o sea, això ho va descobrir un espanyol que se deia Juan Bermúdez. Per això també, veig el que va descobrir les isles. Per això ve també tot per ahí, un poc lligat per ahí.
1: Que serà família de Núria Bermúdez?
2: Pues algo així no pot ser. I si va ser Juan Bermúdez, el que en el siglo XVI descubrió les islas, i és el que d'una manera, els que estàvem comentant, o sea, va imposar, també va forçar, igual que els inglesos, el dur la Bermuda. Però que tinguin en compte que va ser un espanyol. Per d'allí ve el nom de les Illes de les Bermudes, però ja era Juan Bermúdez. O sea, entonces, l'altra història també és que és la inspiració, els habitants locals tots van en Bermúdez, és una com... normal, cosa, jo és que m'agrada molt el reportatge que vaig veure, me va encantar, o sea, i el que me va agradar moltíssim és el colorit que porten, que te poden dur una blazer roja, una blazer blava, una blazer blanca, en combinar les Bermudes. Se ho combina molt bé la gamma dels colors en això.
1: Sou de Bermudes, Pablo?
3: Cada setmana. Cada setmana, sí. I de fet...
1: per el tardeig, no?
3: Clar, i m'agrada... Una cosa que m'agrada molt anar... el Bermudes també arregla etes, no? El Bermudes d'estes de calaveres ni coses, vull dir que tinguin també un estil, no?
2: Sí.
3: El Bermudes és en un color blavet, alguna ratlleta roxeta, un estil...
1: En sobrietat, no?
3: Sí, m'agrada molt anar a comprar en Bermudes. En estiu, m'agrada molt... Sí, sí, a veure, no és el meu hobby, no estic pensant que plegui el cap de setmana per anar a comprar en Bermudes, però és el que a l'hora d'anar a comprar... cap de setmana, sobretot, m'agrada molt anar a comprar molt còmode, crec que compres molt millor quan vas còmode molt millor. I m'agrada molt anar a comprar en pantaló curtet.
1: I tu, Dani, ets de Bermudes? No.
2: No. No, és que lo que Dani, n'hi ha gent que no li agrada, no sé per què.
4: A mi m'agrada, però sí que n'hi ha amics meus que el porten i va a la moda, però jo no soc molt de Bermudes.
2: Però així la Bermuda l'hem adaptat a anar, com ell diu, còmodes de cap de setmana, sí, o de compres, sí, sí.
3: I d'anar en
2: zapatilles o en xancles. Ells no, ells ho porten en mocassins.
3: I de fet, Alfredo, no sé si m'enganyo, un estil també és anar molt còmode, pues, unes sabates nàutiques, unes bermudes i una camisa de manega llarga junta a les bermudes arremangada, no? Vull dir, sí, dona un estil molt informal.
1: O en un polo, i també és un estil molt, molt concret, molt, molt sobrio i que inclús podries encasillar en un perfil, no? Però vaig a obrir un meló. Per a on tenen que arribar les bermudes?
2: Les bermudes tenen que arribar...
1: No, ojo, cuidado, ojo, cuidado, perquè les bermudes a mitad, jo què sé, a mitad cuixa, pel xenoll, per dalt del xenoll, no. Per baix del xenoll, a mitad xenoll...
2: Quan diguem bermuda, la bermuda té que ser tapant el xenoll, o a mitad xenoll. Això és la bermuda. En acabant, si ho veus en homes i en dones, n'hi ha que les porten, vamos, o sea, hasta allà dalt. És que això ja no és bermuda, això ja és justo. Això és un short, un pantaló curt, com tu vulguis dir-li.
1: Però immediatament per dalt del xenoll seria bermuda o seria un pantaló curt?
2: No, seria la bermuda, que és com un pantaló curt, que diríem així, té que cobrir-te mig xenoll. I si és una tela de lino o de fil, té que ser en doble. Que diguem, lo que diguem, el dobladillo, que se diu així, o sea, és un poc aixina. Això és el que te queda, això és lo que és la imatge de la bermuda perfecta, és això. El mocassín bàsic, en tons blaus, els calcetins combinats en els colors, la blazer, camisa de ratlles o llisa, corbata...
1: Però en els calcetins combinats en els colors de la bermuda?
2: Intenta, si vols fer un estilisme que te quedes, és buscar un poc la gamma de colors. No pots fer un destarifo de gamma de colors. Si tu saps la blazer blau marino, pues a lo mejor te queda molt bé que tu el mocassín blau marino, i a lo mejor el calcetí que el pots dur o bé en marino també, o un color més claret, un tono més blau, la gamma dels blaus. Ells treballen molt de la gamma dels colors, però treballen molt la imatge. Això és una cosa que em va agradar moltíssim quan vaig veure reportatge de la gent per al carrer. O sigui, el típic executiu que el veia, és a dir, se ho treballen. O sigui, és algo que per això és el que crida l'atenció, per això és la paraula bermuda. Lo de més que tu me preguntaves és el que si ho hem adaptat en plan còmodo, el que estava dient, en plan còmodo, en plan del cap de setmana me posa la bermudeta, les sneakers i tal. Ells no les duen en sneakers, les porten sempre en mocassins, perquè és el uniforme de la isla i és el que es dona l'orgull de ser la isla de les Bermudes.
1: Però l'uniforme de la isla, o sigui, oficial no serà, no? No serà l'uniforme de l'illa com tal.
2: Sí. Sí, oficial, sí, se volen declarar oficial.
1: Però no pots obligar a la ciutadania a vestir d'una forma.
2: Tu no pots obligar, però en certs actes oficials...
1: Protocolaris.
2: Sí, exacte, sí. Exacte, sí, que entonces sí que te obliguen, bueno, así nos obliguen a dir un acto, pues, de traje oscuro, las mujeres de cóctel, tal, pues así un poco allí...
3: Ahí diuen en Bermudes.
2: Es en Bermudes. Que es que para ells es el traje nostre, blau marino. Uh-huh. Es que así sabeu que así nosotros som de blaus. El blau marino para les comunions, para les bodes i para toda la història.
1: Pues, marca un color oficial, ese protocolo?
2: No marca un color oficial. Marca, o sea, que tens que anar a Xina i no entra el teixit del denim, el vaquero. Això sí que t'ho marquen. Perquè estiguin mirant-ho, entenent tot. El que no ells accepten, que tu en un acte oficial que te diguen que te fiques el denim. És descartat, perquè el denim és una prenda vaquera, una prenda més còmoda, més diferent. Jo dic vaquero perquè la gent entenga el que és el denim.
3: I sense xancles, no?
2: No, xancles per a nada, ells no els agrada gens.
3: Les bermudes.
2: No els agrada.
3: Unes bermudes, jo crec que unes bermudes li dona més qualitat, unes nàutiques, i en el moment que te fes unes xancles, la bermuda perd el seu estil.
2: Sí,
3: no?
2: Però, el que
1: però si
2: te'n
1: vas a la platja, si te'n vas a la platja...
2: Però és que així ho hem agarrat com a còmodo, i allí ho hem agarrat com a... Allí ho tenen com a algo oficial. I això és la gran diferència que n'hi ha. És com així també ara, per exemple, molta la gent va a eventos que jo observe, van en traje blanc marino sense corbata, en camisa sense corbata. I és algo que jo no acabe d'entendre a vegades. Perquè si tu estàs dient que dugues el tres coses, o sigui, que traje escurt, camisa blanca, no, jo aixequis que dugues corbata.
3: De fet, una tendència, si no m'enganya, Alfredo, jo la que he tingut un xiquet que ha pres la comunió, que ara en els trajes de comunió hi ha una tendència també de bermuda, no? En el traje de comunió. És una tendència últimament.
1: Cert.
3: Pues el lino...
2: Sí,
3: però últimament sí que n'hi ha molta tendència del pantaló curter de lino en el traje de comunió, que pot ser antigament, no?
2: No, no, això ha vingut, això ha vingut un poc després, és que hem estat en forma, després de que perdó, s'ha potenciat tant la bermuda que hasta allí se m'ha arribat el que tu dius. La imatge del xiqui de comunió, com tu acabes de dir, és la que, la que en realitat te dones compte que és la que està en la sila de les bermudes, que va en el mocassim, lo marino, en el calcetí, en el pantaló en volta.
1: I hombre, n'hi ha debat, ojo, n'hi ha lío,
2: bueno,
1: n'hi ha lío, n'hi ha lío, perquè diuen, és que al fil de l'informació que donaves, Alfredo, he entrat per allà a buscar un poc a internet i diu que tenen una medida oficial. La bermuda clàssica ha d'acabar aproximadament entre 2 i 5 centímetres per damunt del genoll. Si és molt més curta es considera un pantaló curt, i clar, si baixa clarament del genoll ja entra en altres categories, però ha de ser per dalt del genoll, de 2 a 5 centímetres.
2: Jo t'he dit que estan les dues versions. Està per baix del genoll, cobrint el genoll, una. L'altra és la que te cobrix meitat de genoll i en acabant, quan ja puges més amunt, ja no és bermuda, ja és pantaló curt. És el que jo t'he dit, és així.
1: A veure, els de les bermudes, els habitants de les bermudes són en la bermuda com els valencians en la palla?
2: Bueno, pues,
1: vull dir, és que, no. És que a veure, sí, si te fiques una bermuda, que dius, no, això no és bermuda.
2: No, no, perquè la paella...
3: Això, pantalón, això no és arròs.
2: No, no és arròs.
1: Pantalón corto con cosas no és bermuda.
2: No, pues exacte, pues així no seria. O sea, diguem que nosaltres els valencians, a mi m'agrada tots els dies la paella, m'encanta l'arròs, m'encanta tots els dies, i no compare, és una altra cosa completament diferent.
1: No, ja, però és que...
2: Lo que passa que...
1: A veure, és que això, vull dir, este debat està, és dir...
2: Sí, sí, és el que t'anava a dir.
1: Al final, se sol dir, se sol agarrar un model d'una cosa i a qualsevol cosa pareguda se li sol posar aquest nom, com per exemple a la salsa bolognesa.
2: Sí, total.
1: Si tu fas una salsa bolognesa així, que és pràcticament tomata i atún, bueno,
2: però, Donis,
3: segurament... O a la carbonara, el tema de la nata, que també és un debat, és nata o no nata, que no s'ha de ficar nata.
2: Però si tu
3: cas
2: veus reportatges de qualsevol isla griega o qualsevol isla en Ibiza, o sea, tu, que també vas igual que allí, la bermuda s'ha adaptat a tot, però bermuda, diguem bermuda, però és pantaló curt.
1: Sí, clar, ahí està, per això ho diem.
2: És la diferència, si a YouTube és un reportatge, estan desbordats de turisme, estan desbordats en qualsevol, pues, sobretot les illes griegues, no? Veus el que tu dius, les xancletes, el pantaló curt, igual, xica, xica, i la típica camiseta. I ja està, això és la imatge que veiem. Ells no, ells volen trencar aquesta imatge. Que de veure aquesta imatge de les xancletes, la bermuda i la camiseta, a veure una blazer, una camisa, una corbata, una bona, un bon teixit de lino o de fil, un bon mocassin, això, mira si canvia el look. És totalment diferent, o sea, per això és oficial el que te deia Donís. I això ho poden, ells, com tu dius, això poden gastar-ho tot l'any. És un poble que, diguem, i així la gent, molta gent, jo que també he parlat d'això, se posen a començar a dir el pantaló curtia ara ja i fins a octubre el duen. No n'hi ha una fecha concreta per la bermuda.
3: I ara des d'abril.
2: Exacte, ara des d'abril fins a octubre la gent ja veus per el carrer que van en pantalons curts. No, o sigui, que és intemporal.
1: I segons d'on vingues, potser en gener o febrer, si vas preparant-se pel centre, també te trobes algú.
2: Donis, tu també agafes molt avió i usas. Antes en l'avió tu no podies pujar en bermuda.
1: No ho sabia.
2: Curta. Pues antes no podies, i ara ja se puja.
1: Home, ara t'asseguré que se puja.
2: No, però això tu t'ho dic jo, antes no sí, se podia.
3: La bermuda de Donís és el pantaló llarg per a un altre.
1: Depèn de qui sigui l'altre.
2: Estàs d'acord amb el que digui?
4: La bermuda de Donís per a mi és un pantaló llarg.
3: Correcte.
2: Antes no se podia pujar en bermuda.
1: No ho sabia, no ho sabia.
2: No se podia, i ara tu, bueno, ara no. Jo vas començar a veure-ho ja així quan se feu l'American Scap, que la gent que jo agarrava l'avió per anar a Milán, sobretot els italians, ja pujaven en l'avió i en bermudes. O sigui que s'ha convertit ja en una peça habitual.
1: Sobre les bermudes, acabem de parlar sobre ese pantaló curt o ixa, sí, ixa prenda que és probablement l'únic pantaló curt del món que pot considerar-se oficialment roba d'oficina.
2: Sí.
1: Seguim en Fora de Cobertura i estrenarem a Pinedo, a Casa Borràs, Pinedo, València, on està Cardina Quilis.
0: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Cardina Quilis, què tal, com estàs?
5: Què tal? Molt bon dia. Així estem.
1: Molt bon dia. Sí, tu veuràs a molta gent entrant en bermudes, no?
5: Sí, més de deberes. I més en el calor que està fent tots els dies, Donís.
1: Efectivament.
5: Que ja pareix que estiguem en ple estiu. No sé, en agost, com anem a estar?
1: Tots els anys diguem això, eh? Tots els anys diguem això.
5: Més de deberes. Molt bé. Mira, ja que estem ja hem arribat la calor,
1: sí,
5: anem a fer un plat, pues, això, d'estiu. fresquet de la mar, de la platja, pues, i avui havia pensat en fer un arròs roig en roixos, en carabineros.
1: Olé, olé.
5: És un plat que avui en dia se pot dir que forma part ja de la cuina valenciana, no tradicional, perquè no és tradicional, però sí, els ingredients que porta són de la terreta, que dic jo, són de la mar, i tot el voltant de la comunitat rosa en lo que és la costa.
1: Sí que s'ha convertit en un plat d'aixòs que no, bueno, fa alguns anys, no molts, però ja fa alguns anys han sigut innovacions sobre la paella.
5: Exacte.
1: Perquè al final parlem d'un arròs a banda, no, Cardina?
5: No, no té res a veure. No té res a veure un arròs a banda.
1: A veure,
5: no,
1: parlem d'un arròs de marisc, on també va tot pelat, i no? De banda, perdó. No. De banda no, de senyoret, volia dir. Perdona.
5: No, què va? No. I te vaig a dir, sobre portar totes les paelles o els ingredients que porta marisc, cada marisc, el que és gambes, cigales, roxos, boaband, bueno, llamanto, langosta, cada un té les seves característiques, tenen sabors molt diferents.
1: Però l'arròs roig en roxos...
5: És en carabineros.
1: Efectivament.
5: Sí.
1: Claro, vull dir, parlem, seria...
5: I no, pràcticament, no se fan...
1: Pràcticament, entre cometes, seria un arròs del senyoret canviant pocs ingredients. No? O m'equivoque,
5: no,
1: igual m'equivoque.
5: Sí, Donizzi, no té res a veure.
1: Saps què passa? És que jo Cardina, sé minxar-me-lo, però no sé fer-lo, per això t'ho pregunte, val?
5: Vale, mira, pues sí. Mira, te vas a explicar que és senzill. Mira, l'arròs roig en roixos porta lo que és, porta en comú en el senyor i en la banda, és la sèpia o calamar trossejat i la tomata. Tot lo de més canvia el sabor. Bueno, lo que és la forma, el fumet de l'arròs roig, sí, se fa en l'espai del roig,
1: sí,
5: del carabinero quan se pela.
1: Exacte,
5: en les corfes se fa el fumet i d'ahí és el que se trau per a fer l'arrosset, o sea, i no porta res de caldo de peix.
1: Anda.
5: Claro, per això te dic que és molt diferent. I sí que de veres que se va posar el carabinero pelaet, però de normal jo el pose sencer. Però sí que se trau la consistència dels caps, que tenen molt de substància, i el que són les cortes.
1: Cardina, se n'anem. Gràcies, Cardina Aquilis, que s'avorràs fins a València.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un plaer.
5: Un beset.
1: Amics de Fora de Cobertura, anem al boletí informatiu i tornem ràpidament en la segona hora de Fora de Cobertura. Fins ara.
6: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu. Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I sobretot...
7: Cantarem un munt de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
6: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en Apunt.
8: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
9: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
10: De tu a tu.
9: Descansa la vista.
11: Què és la inspiració per a tu?
12: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
13: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
9: Obri la ment. Eres creient?
14: Depèn de l'estació de l'any.
15: Con les carxofes.
9: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
16: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
17: Ara sí que me l'espera.
6: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
18: I tu i jo.
6: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'hora de la cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.

Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: Son las 11 y 6 minutos, seguimos en A Punt Radio, en Fora de Cobertura. Continuamos con nosotros, Jota González. ¿Cómo estás, Jota?
1: Buen día, aquí seguimos.
0: Dani Teruel, ¿seguimos?
2: Aquí seguimos.
0: Alfredo Esteve.
3: Así estamos.
0: Continuem en este programa i atenció perquè arriba l'estudi número 1 de Punt Radio, un home que, bueno, un artista que ha aconseguit posar música a emocions molt difícils d'explicar en paraules. Cantautor valencià, mestre de professió i músic per vocació. El seu nom es va fer especialment conegut gràcies a Veus de València, Voces de València. Una cançó que va néixer des de la solidaritat i acabar convertint-se en un himne per a moltes persones en la fatídica Dana que va patir la província de València. Però darrere d'aquest tema hi ha molta més sensibilitat, compromís en la seva terra i una forma molt personal d'entendre la música. Rebem en l'estudi número 1 de Punt Ràdio al senyor Rei Hortolà.
4: Bravo. Bon dia, moltes gràcies, moltíssimes gràcies, Denis.
0: Com estàs, Rei?
4: Molt bé, molt agraït d'estar ací, de començar el cap de setmana ací, és una meravella i un regal.
0: Home, clar, estava pensant jo, ara que ho ha dit, ha sigut quan m'ha vingut al cap. Hi ha molta gent que diu, oye, vine per casa i rei, vine per casa i rei.
4: Sí,
0: a tu diuen rei i pareix que sigui una cosa...
4: Sí, a vegades fem la broma, sempre estic en un restaurant, o ve un cambrer i me diu, gràcies, rei, i jo dic, m'ha conegut. No m'ha conegut. De broma, de tal, però sí me passa, sí me passa. Que no sé si t'estan cridant pel teu nom o és un algo cariñoso.
0: Un apel·latiu, efectivament. Efectivament, diem, parlem de Voces de València, no? Quin moment, quina atmosfera i quina cançó de rei.
4: Sí, va ser un moment, una cosa que vaig dir ahí del cor directament i sense pensar les conseqüències que anava a tindre, sobretot emocionar-se en la gent.
0: Anem a escoltar aquesta cançó per a posar-nos en situació, en context, i ara parlem d'ella.

0: una sensibilitat extrema, rei, que n'hi ha que tindre per a compondre, però a més en un nuc en la gola, no? Quan recordem les circumstàncies que la voltaven.
1: Sí, totalment, jo acabava que l'escolte torna a aquests moments. I el que tu dius, un nuc ahí en la gola sempre, que veuen moltíssims records. I tu has dit, per a composar això, realment jo penses que jo no tinc la sensació d'haver composat la cançó, com, que és com que va eixir d'una manera totalment natural, com una explosió de sentiments, i no crec que siga habilitat meua de composició. No sé si m'explique.
0: Home, la mateixa cançó sempre s'ha dit que no sona igual cantar per una persona que cantar per una altra persona. O sigui, la sensibilitat ja que tindrà. Però per altra banda, és que en aquest moment en què es va fer palesa la unió, la solidaritat, l'amistat, la comunitat, no? Quan parla de comunitat no parla només de la comunitat valenciana, sinó una unió de persones, no? Perquè a València vingué gent de tots els racons d'Espanya, inclús de fora d'Espanya. Però aquest moment en què al final de la cançó fas un cluc a l'himne de València és que és lo, ja el que faltava per a coronar el tema.
1: Clar, a més és el que tu has dit, no? Tota la gent que venia i l'himne té aquesta oració que germans vingau, que ja ho diu l'himne, i és que era com... I això va ser en el mateix estudi que es mos va córrer, diu, anem a ficar l'himne.
0: És que acabes citant a la Mare de Déu dels Desemparats, que és marca València, i en acabant, pues, eixes notes de l'himne, no? Que és una cosa increïble, de veritat. Enhorabona per eixe treball.
1: Gràcies. El que passa és que jo sempre pensé, quan me donen l'enhorabona d'aquesta cançó, jo, és com que la cançó ha deixat de ser meua, és com... És de tot el món ja, no considere... Te puc parlar de projecte, de les meves cançons que van a part, però aquesta és com que ja és de València.
0: Bueno, pues en aquest cas, si no vols donar l'enhorabona, te donen les gràcies, no? Per regalar-nos esta cançó, que la veritat és que veu en ells. Efectivament, Rei Hortolà es dona a conèixer de forma massiva en aquest moment. Aquesta cançó te porta moltes alegries, també. A veure, valga un poquet el contrast, no? Evidentment, la cançó no parla d'alegries, ni molt manco, però sí que te dona a conèixer, te fa popular, fa que molta gent tinga eixe tema per a recordar coses que no han de tornar a passar i per a recordar els seus també.
1: Sí, totalment. Bueno, aquests dies que quan va eixir la cançó, moltíssima gent mos contava les emocions que li provocava la cançó. Sent que no havia pogut plorar encara fins que va escoltar la cançó, per lo tant ara ha passat un any i pico, quasi 2 anys para en uns mesos, i clar, la gent a l'escoltar la cançó torna a aquests moments. És una cosa que té la música, no? que te transporta al lloc on tu has sentit més aquesta cançó.
0: Què ha sigut per a tu Voces de València?
1: Per a mi és una pregunta molt, molt complicada. És veritat que a nivell musical ha corroborat el que jo vull fer en la música, que és transmetre el que duc dins. Jo me passe la vida observant al meu voltant, sentint tot el que tinc al voltant, i les emocions que jo sent se transformen en cançons, que és el que he fet en el disc d'ara, en totes les cançons que he fet, i ahir me vas donar compte del poder que té una emoció transformada en cançó, i és el que vull fer.
0: Per cert, Rei Hortolà, d'on naix ese rei?
1: Sí, jo em dic Ramon, és el meu nom, i els meus amics començaren en l'institut Raymond, i al final se va cortar a Rei, i me diuen Rei.
0: Ah, que bo!
1: Entonces, els meus amics, és com l'abreviatura de Raymond, no sé si és algo que algú més ha fet aquesta abreviatura, però així va ser.
0: Que bo, i al final s'ha quedat en Rei, que queda sí. molt aristocràtic, no?
1: Clar, sobretot en València o en Galícia, la paraula rei en llatina també fa menció a rei del rei, de la realeza, que no és el meu cas, jo no soc rei del meu puesto ni de ma casa, soc del rei.
0: Bueno, del corral i del carrer, no? Que cantaven les mares, no?
1: Sí.
0: Que han transmès aquesta cultura valenciana de generació en generació. Però bé, Voces de València va arribar a molta gent, però no és l'única música de Rei Hortolà. Ara, de fet, has portat en vinil,
1: sí,
0: el disc.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Terra, el teu nou treball.
1: Terra, es diu, sí.
0: Conta-mos això, el Terra, perquè a veure, cara A, 5 cançons, cara B, 5 cançons.
1: Sí, són 10 cançons. Les hem ficat també a la portada, totes les baldosetes. Un poquet hem volgut fer referència a les baldoses típiques de Manises, de ceràmica, en aquest color blau, Manises. El dissenyador, la veritat és que ha fet un treball excel·lent, és una meravella. Cada cançó és una de les baldosetes. I com que a ma casa, en casa dels meus pares, en Llíria, tenim un lloc que està fora, que és com per a sopar, no? I té les baldosetes ixes.
0: Una porxada.
1: Com?
0: Una porxadeta?
1: Sí, una porxadeta, exactament. I ahí estan totes les baldosetes. Aleshores ha sigut una cosa que jo he vist tota la meva vida i que he volgut plasmar en així, perquè al final la terra també... El concepte de terra del disc no solament és la terra com a tal del lloc on vius, no? És on tu pots créixer, no? La terra fa que les llavors creixin i jo puc trobar aquesta terra en llocs molt llunyans a la meva terra, que és València. També la puc trobar dins meua, també la puc trobar en ma casa dels meus pares. Parla de molts tipus de terra. És un recorregut, també.
0: En terra, efectivament, trobem 10 cançons, però de les 10 cançons, t'he dit que podríem escoltar Rincones de esta tierra, per exemple.
1: Sí, de una meravella.

0: estava clara, no? Estava clara.
1: Aquesta me la vaig a ficar per acabar els concerts. Per acabar els concerts me la vaig a ficar.
0: Te la va cantar tot el món.
2: Sí, sí.
0: Te dic jo...
1: De quin any és això?
0: No ho sé, però...
3: És bastante antigua, ja te la digo.
1: Heu anat a... A matar-me.
0: Te la canta Luis Miguel, però te la canta Vicente Fernández en moltíssimes voltes. Sí, sí, sí, una ranchera clàssica. Sí,
2: lo que és un hecho és que con la canción de Reyes s'ha coronado él, ¿eh?
0: Sí, veritat?
2: S'ha coronado.
0: Veritat? Bueno, esta era molt de número uno, també, no?
2: Sí. Sí, la veritat sí, que sí.
1: No sé quina seria
2: sí,
1: la rúbrica per avaluar-les. Sí,
2: jo t'ho estava dient, tio, és Luis Miguel, Luis Miguel. Però no va ser.
0: Home, Luis Miguel l'ha cantat, però és molt anterior.
2: Sí, però mira. ¿De quién es?
3: Tengo el dato, ¿eh? Tengo el dato y estamos hablando del año 1971.
1: ¡Ojo!
2: Hace nada.
1: No estaba yo ni proyecto.
0: ¿Autor?
3: Fue compuesta por el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez y lanzada oficialmente en el año 71, como hemos dicho.
0: Claro, sí, te digo, dale, dale, José Alfredo.
3: Claro, ya lo hay.
2: Dale, dale.
0: Pudieron recibir. Bueno.
1: Claro, los meus pares tendrían 9 años, 8 años. Claro, no estaba ni proyecto.
0: Seguim fora de cobertura. Tenim partit benèfic, atenció, Goals for Freedom. I partim amb Patricia Campos, al costat del fil telefònic. Què tal, Patricia, com estàs? Hola, Patricia. Ara sí. Com estàs, Patricia?
4: Pues contenta y agraïda de que sempre conteu amb mi. Aixina, que moltíssimes gràcies per a col·laborar i fer l'escoleta que estem fent en Uganda.
0: Cantants i molt pagats estem nosaltres que ens atengues al telèfon i ens contes de primera mà.
4: Un plaer.
0: Lo que és este partit benèfic, que es celebra en Onda el pròxim dissabte 6 de juny.
4: El dia 6

0: sentirme.
1: Gràcies per triar Fora de Cobertura, gràcies per triar a Punt Ràdio. I aprofita per recordar a tot el món que el pròxim dissabte 6 de juny a les 10 del matí estarem en directe en la Fira de la Tomata del Perelló, fent el programa en directe i fluint d'aquesta meravellosa fira en la que podrem disfrutar de música, podrem disfrutar de la bona tomata valenciana del Perelló, tomata rosa, una meravella. L'any passat ja estiguem i enguany repetim i recomanem a tot el món que es passe per allí. Arribem a la fi del nostre programa d'avui, tornem demà a les 10 i convidem a tot el món a continuar en sintonia en esta casa, en Punt a Punt, en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Gràcies, Jota González.
2: Gràcies, Donis.
1: Gràcies, Dani Teruel.
3: Gràcies.
1: Gràcies, Alfredo Esteve.
4: Hasta la pròxima.
1: I Rei Ortolà, gràcies per este disc que mos has portat. Enhorabona per la teua llavor dins de la música i que Terra sona molt i molt fort.
4: Moltíssimes gràcies per la invitació. He estat així a gustíssim. Gràcies.
1: Torna-ho a esta casa. Amics, adeu. Fins demà.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga Asobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
5: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
6: En Apunt Ràdio.
9: Presentador de la Safor.
10: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
9: Gemma Juan. Animal de companyia.
10: La ràdio.
11: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
12: La vesprada de punt on tot pot passar.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apunt Ràdio. De tu a tu. Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
13: De tu a tu.
14: Descansa la vista.
15: Què és la inspiració per a tu?
16: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
17: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
14: Obri la ment. Eres creient?
18: Depèn de l'estació de l'any.
19: Con les carxofes.
14: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
20: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
21: Ara sí que me l'has pega.
6: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de so, amb Carlos Urrutia, a l'edició i producció del programa, i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Ja sabeu que des de fa unes setmanes, divendres i dissabtes, els farem companyia, nosaltres dos, des de les 11 i fins les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, a la seua plana web, en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. I si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos en x@90minuts, en el 90 en xifra, Instagram 90 minuts ràdio, tot en lletra, i en TikTok @90minutsradio, el 90 també en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, perquè també podeu participar enviant àudios al WhatsApp del 90 minuts, 6 de 9 42 18 01, i ahir és on podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, sobre el que vulgueu realment, i també sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals. Avui hem deixat la pregunta un poquet més tard de l'habitual, coses del guió, però la pregunta és: què creus que passarà amb Javi Guerra este estiu i què faries tu? Que no és el mateix, segurament, el que creus que puga passar amb Javi Guerra i el que faries tu com a oient, com a valencianista, com a aficionat del València Club de Futbol. La pregunta és ixa, és: què creus que passarà amb Javi Guerra este estiu i què faries tu? Un Javi Guerra que avui, ara després ho ampliem, però ha ficat rumba a Madrid, a les Rozas, per a ixa concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial. Està inclòs en ixa llista de nou jugadors que ajudaran els entrenaments i que tindran opcions de tindre minuts en el partit amistós davant Irak a Riazor. I, bueno, pues este estiu és una... novament, una altra vegada, un dels noms que està en la terna del mercat, de les ofertes i, evidentment, de lo que anem a estar parlant en aquestes setmanes, que és de futur i de moviments. Ell ha dit, avui, en els companys, crec que de Copa i del Chiringuito, en eixa estació de l'AVE, que té contracte i que va renovar perquè es vol quedar. Per lo tant, bueno, pues sembla que si no arriba una superoferta que el València convide a Javi Guerra a eixir, la intenció de Javi Guerra és continuar al València. Avui anem a començar el programa parlant de l'ascens del València Club de Futbol Femení. L'hem contat en esta sintonia, en la del Punt a Punt. Anava a dir victòria, però és l'empat realment del València Femení que li ha valgut per a ser equip de primera divisió la pròxima temporada. Un València Femení que va empatar a 0 en el partit d'anada davant el Villarreal i que ja venien dient esta setmana que un dels dos equips, València o Villarreal, un equip valencià, anava a representar la Comunitat Valenciana a la Lliga EFA després de el comiat, no?, del llevant femení, de la, del descens de l'equip femení del Club Granota, i per lo tant o València o Villarreal anava a ser un dels dos equips que pujava, pues el València, gràcies a l'empat a 1 en un partit frenètic, ara escoltarem fragments que ens ha deixat d'aquest encontre, pues, en aquest empat li valia per a en el global, en un 1-1, i gràcies a ser un equip que, bueno, pues ha estat millor classificat durant la temporada en la fase regular de la Lliga, pues no ha necessitat dels penals, ha anat a la pròrroga, però en l'empat en la pròrroga és equip de primera divisió. Així que l'enhorabona al València Club de Futbol Femení per tornar a la primera divisió, l'enhorabona també a les xiques, a la plantilla i al tècnic Miquel Crespo, que ara després també l'escoltarem. Demà també és un partit clau per a València Bàsquet en els seus interessos de cara al playoff. València Bàsquet demà juga davant el Futbol Club Barcelona en eixe partit ajornat que tenia pendent de la Lliga ACB, i si guanya, València Bàsquet seria segon classificat, lo que li facilitaria el camí, a més d'aquest factor canxa, per als play-offs de la Lliga ACB. Avui també ha estat la final de la Champions, una final en la que, bueno, pues, s'enfrontaven dos tècnics espanyols, com és el cas de Luis Enrique i de Mikel Arteta, on n'hi havia ex-jugadors del València Club de Futbol, com és el cas de Kang In-Lee, i d'un Cristian Mosquera que ha estat titular i que avui, pues, no ha tingut un bon dia, anem a dir una bona primera meitat, però una segona meitat en la que ha estat l'autor del penal que li ha permès al Paris Saint-Germain forçar ese empat i la pròrroga, i finalment d'anar als penals on l'equip de Mikel Arteta ha caigut i ha guanyat el Paris Saint-Germain. Així que és el que anem recollint de cara a este programa, estes últims 90 minuts del punt a punt, i ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, per tant anem a fer una pausa per a la publi i s'endinsem ja mateix en temps de tertúlia, d'anàlisi, també de les prèvies i cròniques de lo que n'hi ha durant el cap de setmana. Així que són les 11 i 12 minuts i així comença, punt a punt, els últims 90 minuts.
1: Punt a punt, els últims 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: I és que la realitat és que el futbol femení, com bé deia Fusta, és que amb molt poqueta inversió vas cap avant, i vas molt cap avant. Aleshores, sí que és de veres que València ha perdut aquesta posició que sí que va tindre, perquè la va arribar a tindre abans que aplegar al Madrid. El València doncs estava competida de tu a tu, no amb el Barça, és la realitat, però sí amb el Llevant. O inclús amb l'Atlético de Madrid.
1: Sí, sí, sí, però aquesta tercera plaça era pràcticament fixa.
0: Sí, però amb l'arribada de Murci, això se'n va anar i se'n va desfer, i amb l'eixida sobretot de Cristian Toro. Per a mi sí, la primera etapa de Cristian Toro va ser imperial. N'hi ha una altra cosa, i és que més enllà de la inversió també és cuidar el producte i apostar pel producte. Si el València sap vendre o bé, crec que aquest ascens pot vindre-li molt bé a una secció que durant molt de temps, durant els últims 8 anys, ha estat molt descuidat, i que crec que podria ser una manera de rellançar la massa social, d'afegir gent. És que n'hi havia molta gent que se n'anava al Llevant, i ara el Llevant serà de segona divisió, malauradament. Doncs cal aprofitar això, cal aprofitar el moment del València, perquè és l'únic equip de València en Lliga F. Cal aprofitar el moment, però bueno, això a soles depèn d'una cosa, de diners i d'interès. I d'interès, efectivament. No sé si...
1: I no interès del banc,
0: Total.
2: No sé jo si, efectivament, si el València està en esa línia.
0: Efectivament. Jo crec que este a més en Nou Mestalla i en l'interès, però el del banc, no el de... no el del femení.
1: Vos pregunte, i ja endinsamos en València, i per un poc per la línia que estaves agafant, Carlos, perquè ahir parlàvem... Un any des de que es va anunciar l'arribada de Ron Garley com a nou CEO de futbol del València, i vos vull preguntar la vostra valoració d'este any, de lo que heu escoltat i heu vist d'ell, de lo que està passant estos dies també en la ciutat, i Fusta, jo crec que sap perfectament per on vaig, per este missatge de club que Carlos, no vull dir que no ho sabia, però com està Madrid, no? Però d'este missatge de club que en un principi anava a ser en una roda de premsa, i que bueno, pues ara fins a que no sabíem quan, no? Perquè està com un poquet ahí en dubte, no n'hi haurà una roda de premsa de moment de Ron Garley. Però què vos sembla, quina valoració feu d'este any, ja complet, any natural, de Ron Garley?
2: Bueno, veremos si hay explicación o no en rueda de prensa. Considero que debería haberla, porque el propio Gur le dijo que lo haría. En su primera intervención en Valencia dijo que no pusiéramos notas en octubre y que las pusiéramos a final de temporada, y que él hablaría a final de temporada. Debería hablar, porque luego cuando tú dices una cosa y luego no la haces, que luego no te sorprenda cuando la gente dude de las cosas que tú dices. Que hay cosas que ha pasado muchos antecesores en Meriton.
1: Sí, sí, no es el primer.
2: No es el primero, ¿eh? Que dice que va a hablar y luego no habla. Entonces yo le recomiendo que hable.
1: El otro día, que era el que nos recordaba el 60 días de... Creo que era Pablo Leiva. Es día lo de...
2: Sí, ya llevamos, creo que son más de 100 días.
1: Sí, claro, puedo decir que 60 ya han pasado.
2: Pero en el caso de que tú digas que quieres realizar un cambio de estructura y luego optes por otra situación y no lo hagas, porque yo creo que al final puedes salir del paso públicamente.
1: Pero tienes que explicarlo.
2: Explicándolo, efectivamente. Claro. Pero lo de que ni siquiera hagas una rueda de prensa de balance, que creo que la hacen el 19 del resto de clubes de primera división.
1: Sí, entonces ya vais a ir Pablo Sánchez.
2: Claro, quiero decirte, es que eso habla mal, ya no de Ron Gulli, sino habla mal del Valencia como club, más que nada porque dentro de 2 semanas va a tener que vender los abonos. Que no queda ya nada, que es que estamos ahí.
1: Pero el tema es que se venden a soles.
2: Ya, pero yo
1: entiendo.
2: Creo que tú tienes que cuando te haces una campaña de abonos, tendrás que salir a explicar algo. Yo considero que tienes que salir a mandar un mensaje institucional, aunque sea en un vídeo de VCF Media. Sí, además, sí, que sí, no sí. Quiero dar ideas. Entonces, claro, ese está el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, valoración de Ron, del trabajo de Ron, a mí me ha dejado bastante frío, ¿no? Bastante frío, porque creo que sí que se han cambiado cosas fruto de la negociación con Goldman. Básicamente, yo no creo que todo solo sea por la entrada de Ron.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
4: Vols dir?
3: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
5: No m'esperava això.
3: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli òssim i pels complements, que són la tac i la coda.
4: Clar que sí.
3: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
6: Missatge rebut.
3: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
5: Que susto.
3: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
5: Vale o no vale?
6: Ah, vale.
3: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
6: Efectivament.
3: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
7: Això què vol dir?
3: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
8: Ah, ara ho he entès.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
9: Molt bon dia en este diumenge tan bonic. Tornem a estar ací a Fent Banda, programa produït per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana i retransmès des d'ací, des de A Punt Ràdio, la ràdio pública. Comencem un nou programa amb moltes ganes de posar un toc de música a les vostres vides. Sabeu que avui és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? També busca reconèixer i visibilitzar el paper fonamental de les dones en la construcció de societats més justes i pacífiques que les dones. Al llarg de la història, dones de diferents països i moviments socials han impulsat iniciatives de diàleg, mediació i defensa dels drets humans, demostrant que la pau es construeix des de la cooperació i la solidaritat. Doncs, feta aquesta puntualització, comencem Fent Banda, escoltant el concert d'avui dins la secció Arxius Sonor. Superxulo este concert. Després continuarem en el rebost de la banda i parlarem d'un duo molt especial anomenat Duo d'Arpa i Soprano, que ens contaran moltes cosetes. Tot seguit seguirem en l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 rebrem la visita del compositor de la Vall d'Uxó, Vicente Ortiz Gimeno, dins la secció Avui amb qui parlem. I serà ell mateix el que ens dirà el suggeriment de la setmana. Així que comencem Fent Banda, escoltant un concert, com he dit abans, molt xulo.

Anem a donar pas al concert d'avui i anem a escoltar 6 obres interpretades o compostes pels protagonistes del programa d'avui. En la primera part del concert anem a escoltar 4 cançons interpretades per el duo de soprano i arpa, format per la soprano Quitèria Muñoz i l'arpista Úrsula Segarra. La primera peça que van interpretar és la cançó Cuco, de Benjamin Britten. Benjamin Britten va ser un dels compositors britànics més importants del segle XX i va escriure moltes obres pensades per a xiquets i cors escolars. Una de les seues cançons més conegudes és Cuco, que forma part del recull Friday Afternoon, Opus 7. Aquesta obra va ser composta entre els anys 1933 i 1935 per alumnes d'una escola on treballava el seu germà. Britten volia crear música que fos senzilla de cantar però que al mateix temps siguera artística i expressiva. La lletra de la cançó està basada en un poema de Jane Taylor i parla del cucut, un ocell molt relacionat amb la primavera, el temps que estem. El text descriu com el cucut canta durant els mesos d'abril, maig i juny i després desapareix quan arriba l'estiu. La cançó transmet una sensació de natura, tranquil·litat i pas del temps. Musicalment, Britten imita el cant del cucut amb notes repetides i intervals que recorden el so real de l'ocell. Crec que és una cançó molt acertada per començar el concert d'avui. I a més, estem a maig, mes de l'any on podem escoltar cantar el cucu. Escoltem ja la cançó Cuco per el duo soprano i arpa.

Aquesta cançó que acabem d'escoltar està molt valorada dins del repertori coral infantil perquè combina simplicitat i qualitat musical. Encara avui es canta a escoles i cors d'arreu del món i és un bon exemple de la capacitat de Benjamin Britten per crear música expressiva i educativa al mateix temps. I seguim escoltant el duo soprano i arpa i van a interpretar la cançó francesa Je te veux. Je te veux és un famós vals francès compost pel músic francès Eric Satie amb lletra de Henri Pacori. El títol significa Et vull. Esta obra va ser escrita probablement cap a l'any 1897 i publicada al 1902. És coneguda com un vals chanté, és a dir, un vals cantat. La cançó va ser creada per la cantant Paulette Darty, amb qui Satie treballava com a pianista a cabarets de París. La primera interpretació es va fer l'any 1903 al Teatre de l'Escala de París. La música té un estil elegant, romàntic i sentimental, molt característic de la música de saló francesa de principis del segle XX. Musicalment, Je te veux és un vals lent en compàs de 6/8 i destaca per la seva melodia dolça i expressiva. La peça transmet sentiments d'amor, desig i nostàlgia. Tot i ser una obra aparentment senzilla, mostra la gran sensibilitat musical d'Eric Satie i la seva capacitat de crear atmosferes delicades i emotives. Escoltem ja la cançó Je te veux del compositor Eric Satie, però interpretada pel duo soprano i arpa.

La veritat que a aquestes hores del matí s'agraeix escoltar esta peça JTB. Amb el pas dels anys, la cançó JTB s'ha convertit en una de les obres més populars de Satie. Ha estat interpretada per molts cantants i pianistes d'arreu del món i encara avui és molt apreciada tant en concert de música clàssica com en adaptacions modernes. I seguim escoltant a este duo soprano i arpa i van interpretar una altra peça d'un altre compositor francès, Camille Saint-Saëns. I anem a escoltar la dansa macabra, que va ser composta l'any 1874 i és un poema simfònic per orquestra. L'obra està inspirada en una antiga llegenda francesa i en un poema de Henri Casalis que parla de la dansa de la mort. La música descriu una escena fantàstica i misteriosa. A mitjanit, la mort apareix en un cementeri i toca el violí perquè els esquelets isquen de les tombes i ballen fins a l'alba. Quan canta el gall, anunciant el matí, els esquelets tornen a les seues tombes i tot queda en silenci. Una altra característica important d'esta peça és l'ús del tritó, conegut antigament com el diable música, que dona una sensació inquietant i misteriosa. La peça combina moments elegants de vals amb passatges intensos i dramàtics, creant una atmosfera molt visual i teatral. Doncs anem a escoltar la versió de la dansa macabra feta per el duo soprano i arpa.

tot i que la seua, en la seua estrena d'esta peça de la dansa macabra, el públic es va quedar sorprès i un poc escandalitzat, amb el temps s'ha convertit en una de les obres més famoses del mestre Camille Saint-Saëns. Actualment és molt popular en concerts, pel·lícules i programes de televisió, especialment en contextos relacionats amb el misteri o en Halloween. I seguim escoltant este duo i anem a escoltar l'última cançó interpretada per el duo soprano i arpa, que van interpretar la cançó preciosa que du per títol Jo m'enamorí d'un aire. Jo m'enamorí d'un aire és una cançó tradicional sefardita, escrita en llengua ladina, la llengua que parlaven els jueus sefardites, descendents dels expulsats de la península ibèrica al segle XV. Esta cançó ha estat interpretada per molts artistes al llarg del temps. La lletra parla d'un amor idealitzat i un poquet enganyós. El protagonista explica que es va enamorar d'un aire, és a dir, d'una aparença o d'una il·lusió. La història explica que l'amor va néixer durant la nit i que la llum de la lluna el va confondre. Després reflexiona que, si hagués vist aquella persona a plena llum del dia, potser no se n'hauria enamorat. Això dona a la cançó un to poètic i melancòlic. Musicalment, la peça és molt suau i delicada. Té una melodia tranquil·la i repetitiva que crea una atmosfera íntima i emocional. Les interpretacions solen combinar veu i instruments acústics, especialment l'arpa, fet que reforça el caràcter antic i tradicional de la música sefardita. Anem a escoltar ja, per el duo soprano i arpa, la cançó Jo m'enamorí d'un aire, la la la la.

Està si vinguem-me al cap una dita que diu: per la nit tots els gats són pardos, perquè la cançó diu que es va enamorar per la nit, no per el dia. És una frase que m'ha vingut al cap. Esta cançó, per exemple, és un exemple important del patrimoni musical sefardita, perquè conserva la llengua i les tradicions dels jueus espanyols expulsats fa segles. Acabem d'escoltar la cançó "Jo m'enamorí d'un aire". I continuem el concert d'avui, però ara canviem d'agrupació, de gènere i de to, d'estil. I anem a escoltar una obra per a banda del compositor Vicent Ortiz Gimeno, que du per nou, agafeu-se, "Glup Dup Drip". "Glup Dup Drip" és una obra que forma part del seu treball discogràfic que porta el nom d'Inici en Vivo, publicat el 2025. L'obra "Glup Dup Drip" destaca pel seu títol original i imaginatiu, inspirat en un indret fantàstic que apareix en la novel·la "Els viatges de Gulliver" de Jonathan Swift. Musicalment, la peça combina moments descriptius, efectes sonors i una gran riquesa orquestral, creant una atmosfera misteriosa i aventurera. La música transmet sensacions de fantasia i moviment, en contrast entre passatges intensos i d'altres més delicats. Com en moltes obres de Vicent Ortiz Gimeno, es pot apreciar la influència del cinema i de la música simfònica moderna. Anem a escoltar ja l'obra "Glup Dup Drip" del compositor Vicent Ortiz Gimeno.

Qué chula es esta obra. El título es complicado, ¿eh? En esta obra el compositor utilitza harmonies expressives, canvis de dinàmica i colors instrumentals molt variats per crear una experiència molt visual i narrativa. Això fa que la peça siga molt atractiva tant per als músics com per al públic. Acabem d'escoltar l'obra Gloop Doop Drip del compositor Vicent Ortiz Gimeno. I acabem el concert d'avui escoltant una altra obra del mateix compositor. Anem a escoltar la seva primera sinfonia, Urban Light. La primera sinfonia, Urban Light, és una obra sinfònica i esta peça és una de les seues composicions més importants dins del repertori per a banda sinfònica i mostra clarament la influència de la música cinematogràfica en el seu estil. El títol, Urban Light, significa llum urbana i suggereix una inspiració relacionada amb la vida moderna, les ciutats i el moviment constant de l'entorn urbà. La música crea una atmosfera molt visual i descriptiva, com si expliqués una història sense paraules. Esta característica és habitual en les obres de Vicent Ortiz Gimeno, ja que el compositor també treballa en bandes sonores per al cinema i la televisió. Musicalment, la sinfonia combina moments molt intensos i espectaculars amb passatges més tranquils i emocionals. El compositor utilitza una gran varietat de timbres i efectes instrumentals per donar color i profunditat a l'obra. També hi apareix melodies amples, harmonies modernes i contrast de dinàmica que mantenen l'atenció de l'oient durant tota la peça. Jo crec que ja és hora d'escoltar Urban Light, interpretada per la banda sinfònica Ateneu Musical de l'Escola Cantorum de la Vall d'Uixó, dirigida pel director Rafa Grau.

0: La sinfonia número 1 del mestre del compositor Vicent Ortiz, Urban Line, que acabem d'escoltar, és un clar exemple de la seva capacitat per unir la tradició sinfònica amb un llenguatge modern i emocional. I fins així, el concert d'avui. Espero que hagueu gaudit tant com jo. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el Punt a Punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga Asobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
1: En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
0: Molt bon dia i moltes gràcies per estar ahí cada diumenge. Tornem a estar ací a Fem Banda. Donem la benvinguda a la gent que s'incorpora ara. Fem Banda és un programa produït per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana i retransmès per ací per a Punt Ràdio La Pública. Vos dic una anotació, una puntualització. Sabíeu que avui és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? També busquem reconèixer i visibilitzar el paper fonamental de les dones en la construcció de societats més justes i pacífiques. Al llarg de la història, dones de diferents països i moviments socials han impulsat iniciatives de diàleg, mediació i defensa dels drets humans, demostrant que la pau es construeix des de la cooperació i la solidaritat. Doncs, festa esta puntualització, seguim així en Fent Banda. I com sabeu, acabem d'escoltar el concert del diumenge. Jo vos el recomano. Quan acabi el programa, punxeu Fent Banda, que és un concert que vos encantarà. A partir d'ara, continuem en el rebost de la banda i anem a parlar d'un duo molt especial anomenat Duo de Soprano i Arpa, que està celebrant el seu desè aniversari amb l'estrena d'un nou espectacle que ara es contaran, perquè jo tinc ací a una ja de les seues membres, a Úrsula la tinc ací. Tot seguit seguirem a l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 rebrem la visita del compositor de la Vall d'Uxó, Vicent Ortiz Gimeno, dins la secció Avui amb qui parlem, i serà ell mateix el que ens dirà el suggeriment de la setmana. Així que Sofia, dona-li veu, puja la veu, que seguim fent

0: El duet valencià de soprano i arpa commemora més d'una dècada de trajectòria amb l'estrena a Barcelona, que ja l'han feta, del seu nou espectacle d'Arpa Cadabra. De soprano i arpa és un duet format per Quitèria Muñoz i Úrsula Segarra, que aposta per una manera diferent d'entendre i apropar la música clàssica al públic a través de la combinació de veu i arpa. El duet crea experiències musicals delicades i originals que transiten entre la música clàssica, la tradició popular i la creació contemporània. Des de la seva creació l'any 2015, han actuat en auditoris, festivals i espais culturals d'arreu del territori, així com en entorns alternatius i projectes de proximitat, amb l'objectiu de portar la música a públics diversos i a espais no convencionals. La seva trajectòria destaca també pel treball pedagògic i familiar, amb espectacles i tallers dirigits a la primera infància, així com per la creació de propostes escèniques que integren música, moviment i tradició des d'una mirada actual i femenina. I tinc així al meu costat, ja vos ho he dit abans, a Úrsula Segarra. Bon dia, Úrsula.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de que estigués així.
1: Gràcies.
0: Però també tinguem a Kitty, la tenim a l'altra part del fil telefònic. Kitty, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Encantada de tindre-vos així i donar-vos l'enhorabona, perquè sé que vau estrenar a Barcelona el divendres el nou espectacle Arpa Cadabra. Tot fantàstic, veritat que sí?
1: Sí, va ser un èxit.
0: Un èxit total. I també ahir vau actuar en el Palau. I avui torneu a les 11:30, pot ser?
1: Sí.
0: A la sala Rodrigo, és?
1: No, és en la sala Lucrecia Bori.
0: Ah, en la sala. A les 11:30, altra vegada.
1: Sí.
0: No pareu, Kitty, no pareu.
2: No, la verdad que está siendo unos meses de mucha actividad, ¿no? Cuando viene el buen tiempo,
0: sí, sí, sí,
2: pues
0: sí,
2: empiezan sí. Los conciertos, sobre todo ahora en esta etapa para niños, para público infantil y familia.
0: Doncs anem a rebre-vos con cal, perquè compliu 10 anys i hi ha que cantar l'aniversari feliç.

0: Vau estrenar el nou espectacle Harpacadabra, i què representa este nou espectacle dins del camí de soprano i arpa? Com resumeix aquesta evolució que heu fet durant tots aquests anys, que són més de 10, perquè hi ha que comptar que està la pandèmia, i la pandèmia sempre és un parèntesi, però com, Úrsula?
1: Va ser un projecte molt, molt curiós, com realment tot el que ens passa a Kitty i a mi, que són una sèrie de casualitats que són meravelloses. I el Festival Calidoscopi de Barcelona,
0: sí,
1: ens va contactar per demanar-nos un projecte específic d'òpera familiar. Mm-hmm. Clar, en ixe repte ficarem en marxa les rotatives, i Kitty i jo començarem a pensar junt amb Sònia què podíem fer per a que fora divulgatiu, per a fer-ho de la forma que treballem nosaltres, que ens ensenyen totes les vessants de l'òpera, des de la figura de l'apuntadora, des de la figura del vestuari, de totes les vessants, persones, no?, que formen part, mm-hmm, d'un muntatge d'òpera. I en això, evidentment, en un recorregut per tota la història de l'òpera, en les seues àries i en, sí, la seua instrumentació, que treballem nosaltres, que ens ensenyen totes les vessants de l'òpera, des de la figura de l'apuntadora, des de la figura del vestuari, de totes les vessants, persones, no?, que formen part, mm-hmm, d'un muntatge d'òpera. I en això,

0: concepte molt visual per a públic familiar, clar, és sí, que era sí, molt... Sí, sí, sí, sí. L'encàrrec era molt, molt complicat per això, perquè tenien que explicar-ho tot. I, per tant, a la figura de la veu i de l'arpa.
1: Clar.
0: O sigui, que ha sigut curiós.
1: I Kitty, ha canviat molt aquest espectacle dels inicis quan vau començar?
2: Sí, sí. Bueno, és que hemos cambiado nosotras también, hemos evolucionado... La ilusión es la misma, lo bien que nos llevamos, cómo entendemos las dos este trabajo, cómo tenemos este interés por transmitir el mundo de la música clásica, popular, tradicional a los demás, en este caso a los niños, que es algo que nos apasiona.
1: Sí.
2: Y bueno, con el paso del tiempo es verdad pues que hemos ido aprendiendo mucho qué es lo que les interesa a los niños, dónde pueden ellos encontrar el interés para captar su atención, qué les hace reír, porque eso es algo que en escena no tiene precio, ¿no? Sí. Cuando tú estás haciendo una actuación y de repente hay una carcajada de un niño, es que ya solo por eso ya vale la pena. Entonces, digamos que hemos aprendido un poco a afinar, a perfilar esas sí. cosas, ¿no? Y creo que nos ha quedado un espectáculo que... Yo se lo decía ayer a Úrsula, digo, es que a mí de niña me hubiera encantado ver algo parecido.
1: Y a mí también. Porque yo siempre di que el... Ese sonriure de un chiqueto, de una chiqueta, i això és la gent, no? La gent que són xiquets i xiquetes i t'ho agraeixen, com ells no ho agraeix ningú.
0: Sí, és un públic absolutament transparent.
1: Sí.
0: Per bueno i per malo.
1: Sí, sí, sí. Però... Si té que dir-te alguna cosa mal, també te
0: sí,
1: ho diu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, directament. I de fet, això, el rol que agafen cadascuna en l'espectacle està molt definit, perquè, sí. clar, al fi i al cap tenim peques des de 2 anys, 3 anys, fins als iaios que els acompanyen, que tenen 80, 90. Per tant, els peques, si te tenen que dir que no ho fas bé o que deixa estar a quiteria, a mi m'ho diuen.
1: Sí,
0: deixa-la
1: sí,
0: en paz.
1: Sí.
0: I jo dic, però espera. O sigui, que és un públic supertransparent. Supertransparent.
1: Sí, sí, sí. He de dir als oients que a les 11:30, este espectacle d'Arpa Cadabra el podem veure... És a les 11:30 o he equivocat?
0: Sí, però al Palau de la Música estem fent música per a nadons, és bebesson.
1: És un altre espectacle, sí. És que en tenim molts. Ja clava jo la pata.
0: No.
1: És que en tenim molts. Però bueno, pots dir este d'Arpa Cadabra on serà el primer lloc a la Comunitat Valenciana que el farem?
0: No tenim data.
1: No tenim data. Sigut... Pues, escolteu als ajuntaments i a tots que és un espectacle únic, que ho dic jo, que jo la primera vegada que vos vaig veure em vaig quedar ahí sorpresa.
0: Pues ara al Palau estem fent Bebesol, per a bebès de 0 a 18 mesos.
1: Bebesol. Mm. És que ara anirem parlant de tots els espectacles que tenen. Però voleu sentir-les tocar i cantar? Doncs anem a escoltar. No vull que s'adormiu, perquè és una nana, però no s'adormiu, sinó desperteu-se.

0: Jo ja tinc els pans de punta d'escoltar a Kitty cantar acompanyada a l'arpa per Úrsula. Des de quan ens coneguem?
1: Ens coneguem des de... no sé, Kitty, quant temps hace que nos conocemos?
0: Tu ho has pensat alguna vegada, Kitty?
2: Sí, sí, jo crec que 2014-2015.
0: Sí. Però vau coincidir en el conservatori o en algun lloc?
1: No, coneguérem a un projecte molt xulo a Cau d'Orella, un cor de dones.
0: Sí, a Cau d'Orella, sí.
1: I hi havia un programa que col·laborava jo amb elles en arpa.
0: Sí.
1: I tal qual Kitty va fer un assalto al...
2: Porque yo cantaba en el coro con sí. ellas y vi a Úrsula y de repente todo sí. encajó.
1: Sí, sí,
2: fue
1: sí.
2: algo y hace poco me salió que Úrsula te lo tengo que enseñar. Hace poco me salió el email

0: Primero que
1: Ostras.
0: le escribí a Úrsula, que apenas la conocía, proponiéndole un posible proyecto que se me había ocurrido, que creo que tal vez podría funcionar, y hasta hoy.
1: Sí.
2: Y ja ho crec que va
1: Sí,
2: funcionar.
1: va ser
2: És
1: tal
2: a dir,
1: qual.
2: amor a primera vista.
1: Sí.
2: Ahí es produeix una màgia, una química
0: Sí.
2: que dius, això pot funcionar.
1: Clar, perquè és molt important. Vull dir, tenir una mateixa línia de feina, no estar d'acord sempre. És que
2: Sí,
1: és,
2: sí, sí,
1: vull
2: sí,
1: dir,
2: sí.
1: decidir que sí, decidir que no,
2: Sí, sí,
1: també.
2: sí.
1: I això ha passat sempre.
2: Sí. Estàs tu... Au parlar de Sònia. Qui és Sònia?
1: Buah, Sònia és la tercera. Som tres
2: És que
1: al
2: jo
1: grup.
2: no la nombrava i això no m'agrada. M'agrada nombrar. Qui és la tercera? Qui és Sònia?
1: Sònia Gil és la tercera membre del grup, perquè
2: Sí.
1: realment som tres. Cares visibles són dos, però Sònia
2: Sí.
1: és tot. És ajuda creativa, és logística, és amiga, és tot.
2: Sí,
1: Tot.
2: sí, sí, sí. I de les tres, aleshores, quan tingueu que muntar un espectacle, qui és la més creativa de totes? Que, a qui li s'ocorrixen aquestes coses de dir, anem per així? Per exemple, que acabeu ara d'estrenar, no? Com comença a coure tot això?
1: En estos casos que hem tingut nosaltres, quasi tot és una bomba en forma d'encàrrec o d'idea loca.
2: Sí.
1: Pues podríeu i se podríeu, de repente se va liant, se va liant, se va liant, se va liant,
2: Sí.
1: i ja està. I tens un espectacle.
2: I tots aquests arranjaments que adapteu?
1: Eixa part és meua. Vull dir,
2: Sí.
1: la part de com portar-ho tot a l'arpa
2: Sí.
1: i qui em diu quines tonalitats
2: Clar,
1: necessita i
2: perquè...
1: tot el tema, i a partir d'ahí la part d'arranjament, perquè clar, per desgràcia descartem molt, però les parts que triem perquè estem d'acord les dues i perquè funciona són autèntiques joies que
2: Jo
1: estan
2: crec que sí,
1: tretes.
2: ja anirem escoltant durant l'entrevista. Anirem escoltant. Jo vos tinc que fer una pregunta. El nom. Era un dia que no volíeu dir quin nom anem a ficar? No anem a calfar-nos el cap. Soprano i arpa. De soprano i arpa.
0: A ver, bueno, pues es que se da la circunstancia de que tenemos unos nombres peculiares, Úrsula y Quiterio. Nos pasamos la vida justificando por qué nos llamamos así.
2: Ah,
0: Las dos
2: sí.
0: llevamos los nombres. Las dos llevamos los nombres de nuestras mamás, que encima
2: Sí.
0: las dos fallecieron y los llevamos con mucho, mucho orgullo.
2: Sí,
0: Pero es
2: claro.
0: verdad que el tema del nombre es algo que nos ha acompañado toda la vida, porque es verdad que Úrsula es más común, pero no hay apenas Úrsulas. Y Quiteria, bueno, ya ni te cuento. Entonces, el nombre del grupo vino un poco como la gente siempre decía, hemos visto un concierto de una soprano y un arpa. Hemos visto, sí, había una soprano y una. Siempre de la coletilla esa. Y nos parecía hasta un poco gracioso no decir, pues
2: Sí.
0: nada, pues mira, un concierto de soprano y arpa. Y tampoco fue provisional. Al principio no iba a ser fijo, era una cosa así, pero con los nombres con tanta personalidad que tenemos, mira, dijimos, pues el nombre del grupo que sea al menos sencillo.
2: Senzill, però que queda, eh? No te pre no te no espergueu que no, que sí que queda, de
1: Clar.
2: soprano i arpa. I ja saben quan nombrem de soprano i arpa. A veure, una pregunta, el vostre projecte va començar i teniu un objectiu, portar la música a tots els espais.
1: Sí.
2: Quin és el lloc més complicat on heu portat? Perquè jo sé que agafeu l'arpa com si fos una guitarra, que no és. Agafeu l'arpa i quin és el lloc on més raro ho he anat a tocar
0: Creo
2: o a
0: que
2: gravar?
0: vamos a estar de acuerdo.
1: Sí,
0: ¿No, Úrsula?
1: yo creo que también. Bueno, ya, yo tengo dos candidatas. El primero va a ser un after.
2: Sí.
1: Anarem a tocar un after i clar, jo dic jo que faig així. O sea, que va a ser espectacular perquè després és un públic que jamás, jamás haguerem pogut accedir a ell com a
2: Clar,
1: músic
2: home,
1: de
2: clar.
1: clàssic.
2: Sí.
1: I va a ser
0: Y
1: electropura.
0: tenemos unas fotos con una
1: Espectaculars.
0: iluminación de aquel día espectaculares.
2: Sí.
1: I sé jo va a ser que clar, després el format que això ho conta sempre Kitty, que el format cançó és antiquíssim. I clar,
2: Sí.
1: el fet de traslladar aquesta música a un lloc com és un after
2: Sí.
1: està ben al·lucinant. I clar, te dient, però que guapo lo que feis. I clar, nosaltres diem, sí, clar. O sea, vull dir, la sensibilitat és algo que està. per sort, en el...
2: Menys mal, clar, que està.
1: I l'altre va ser un porteo de 2 quilòmetres, Kitty, per a les coves del Forcall. No, tipo Xerpa. En el ARPA, perquè hi havia un festival, bueno, superxulo, a les coves del Forcall, que es gastava l'entorn natural per a fer música allí. Tenia una acústica meravellosa, però, clar...
0: Des del pueblo, com si de una processió se tratara... Fuimos con el ARPA así en horizontal, entre 2, 3, 4 persones, i després, subiendo por la montaña...
2: Si fuera que estigueu fent una processó.
1: Tal qual. I de fet era molt xulo, perquè clar, el públic del festival també va a peu. Fa senderisme i arriba al concert a peu. Sí. I clar, després, quan ja has fet 2.000 metres, has de pujar un muret, que és l'escenari. En fi. I clar, era molt graciós canviar-nos a mig del monte.
2: Sí, així també vau vindre farà 3 o 4 anys, perquè el temps passa ràpid, i també vau portar l'ARPA, sí. I vam entrar l'ARPA per l'ascensor, que cabia molt justeta, perquè vau tocar en directe.
1: Sí.
2: És a dir, vau cantar i vau tocar en directe. Seguim escoltant de soprano i ARPA en esta cançó de Britten, Benjamin Britten.

0: Cucu. Per anar a despertar-se. Cucu. Canvia la manera de connectar en el públic segons en el lloc que esteu?
1: Sí. Sempre. Sempre, sempre. Quan arribem ja sabem... Primer hi ha un... Bueno, depèn també de l'espectacle que fem, però sempre hi ha un moment de toma de contacte del públic. Perquè, clar, tenen uns clichés o una manera de pensar que és diferent al que després nosaltres fem, perquè realment som nosaltres a l'escenari. O sigui, Quiteria és Quiteria i Úrsula és Úrsula.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I quan toquem és molt curiós veure com ja van personalitzant, es van relaxant i estan en absoluta confiança en nosaltres. O sigui, que es passa per tots els...
0: Jo la primera vegada que vos vaig veure, Ingenu en l'As, crec que era... clar, es poseu tant en el paper que jo em pensava que tu estaves enfadada de veritat.
1: No.
0: Perquè...
1: Mi cara és així.
0: Estava... I va ser genial, sí. Veureu-vos. La veritat és que sí, és que sí. Esta cançó que acaben d'escoltar, el Cuco, de Britten, pertany a algunes dels espectacles que teniu?
1: Sí. El Cuco de Britten el fem a Pequesol, sí. I a Bebesol.
0: I a Bebesol. És a dir, esta pot ser que la canteu ara després?
1: Sí.
0: I aneu a... Jo els tinc tots apuntats, però teniu molts espectacles fets. Quiteria, tu te'n recordes de tots els que teniu? Infantils, per exemple, en teniu? I després Pirgin...
2: Bueno,
0: dime.
2: Sí. No, tenemos... así un poco como por orden de edad. Tenemos, sí. Bebesol, Pequesol. Después vamos a Pirgin, que es un espectáculo basado en la obra de Grieg, uh-huh. Que va con bailarina... y audiovisuales, es un montaje más grande, y después de Pergim, pues ya pasamos, tenemos este nuevo de Arpa Cadabra, tenemos, Úrsula, ayúdame.
1: El Arpa
2: tenemos
1: Furtiva.
0: Sí, el Arpa Furtiva. Dus Melodie, Melodie, francès.
1: Sí.
2: Exacto.
0: Ah, uno que vull saber què és, Anemocoria.
1: Anemocoria és un projecte molt interessant també, una altra bomba que es va llançar. En Anemocoria es van convidar a Quiteria i a mi a fer una gira per Praga, que fuimos a Praga i a Polo, exacte, i anàvem a conèixer a supervivents de l'Holocausto en música sefardí, que era la que clar, la teníem el projecte i va ser un projecte fet de cançó sefardí i era espectacular veure com es sabien les cançons, les cantaven en nosaltres.
0: ¿En compañía de vosotros?
1: Sí, cantaba, ¿eh? Sí, sí, eso que sí te puedo contar.
2: Son canciones tradicionales que han pasado de generación en generación. Nosotras hicimos un trabajo, la verdad, muy duro de recopilación, de musicológico, por así decirlo. Sí. Cogimos las más representativas y la sorpresa fue que esas canciones, cuando llegamos a estos lugares, la gente las sabía por sus familias, por sus abuelos. Y fue muy, muy emocionante. Entonces, Anemocoria recoge eso, recoge canciones populares tradicionales sefardíes, pues estamos hablando del siglo XV.
0: Como esta que escolté, Mara, que para mí es una maravilla. Y la canta es divina, ¿eh?

0: Jo m'enamoré d'un aire. Esta està en aquest espectacle?
1: Sí.
0: Perquè és una cançó sefardita.
1: Sí. I a més tenim la col·laboració de sí. Onofre Seller, que és el percussionista que també forma part d'este projecte.
0: Sempre conteu en la mateixa gent.
2: Con un nombre.
0: Dime, dime. Otro con el nombre.
1: Onofre. Exacte.
0: Es busqueu a posta?
1: No, venen. Tenim un, una enfermetat que ens atrau.
0: És molt que acabo de dir. A veure, però qui més? Soleu, sempre vos acompanyen les mateixes, els mateixos músics, la mateixa gent?
1: No.
0: Perquè a vegades també teniu ballarins, ballarines,
1: clar,
0: segons l'espectacle.
1: Clar, depèn de, per exemple, per al PIR, Paula era meravellosa, a més ja és equip, o sigui, Paula forma part de les nostres vides. D'ací ens feia pensar en que era interessant la figura de la percussió, perquè també en el treball que fèrem musicològic treballava moltíssim en percussió.
0: Sí.
1: I Onofre, que és, també forma part de l'equip i ha viscut mil aventures. I este espectacle també el tenim en format quartet en Matt Baker. Entonces tenim diguem les mateixes cançons pures a veu i arpa en la percu i en mat.
0: En cant teniu més de espectacles, teniu la Galana i el Faraig. És a dir, teniu pràcticament un espectacle per any.
1: Sí.
0: Pràcticament, és a dir, no us ha contat, ara aniré contant, però crec que en teniu almenys 10, que 10 o 11 en teniu, que ja és. I de tots aquests espectacles, n'hi ha algun element en comú que sempre teniu perquè vulgueu remarcar això? La representació, per exemple, escènica, el mensatge que voleu transmetre?
2: Yo creo que somos lo común es que siempre somos nosotras mismas.
0: Sí.
2: Y queremos realmente creemos en la transmisión de esta música, que muchas veces la gente la desconoce. Nos apasiona la idea de poder mostrarla a los demás, quitarle un poco este halo que siempre acompaña a la música clásica, de inalcanzable, de elitista, ¿no? De explicar a la gente pues un poco que son canciones de ayer y de siempre.
0: Y de siempre.
2: Y de esta idea un poco de cercanía. Yo creo que todos los espectáculos tienen eso en común.
0: Yo creo que ho conseguiu molt bé, perquè la gent, clar, quan arribeu, per exemple, a un lloc, una arpa i una soprano, igual pensen, a veurem, no? Mm. I quan es poseu en marxa, l'efecte sorpresa el teniu tant que enamoreu, com diu la cançó que acabem d'escoltar. És així.
1: Sí, perquè a més a nivell divulgatiu és superimportant. Vull dir, volem sempre que estiguin els auditoris plens de públic, que tot el món aspirem a això, evidentment, a que continuï la cultura, però clar, nosaltres dos ho fem d'una altra manera, que és iixint al carrer i que la gent la descobrisca per a que després els peques, per exemple, les famílies, tinguen un hàbit o tinguen una manera de fer, de sentir música en directe.
0: I Úrsula, una cosa que fas tu, que un instrument com l'arpa, que és complicat de transportar...
1: Pues és que la vida és així.
0: El fas tan senzill, ixe transport, és a dir, que te quedes sorpresa perquè dius, és que l'ha portat així, a este lloc, o dalt d'una serra,
1: sí,
0: no? I un instrument complicat del transport.
1: Clar, és que per a mi és natural.
0: I
1: ahí està la grandesa d'este mal.
0: I que la gent... fàcil.
1: Sí.
0: Ixa proximitat, no?
1: Clar, perquè quan la porte jo ho veig supernatural. O sigui, quan, de fet, Quiti i jo alguna volta quedem a algun concert i ens prenem alguna en alguna terrassa i jo no tinc... Evidentment, no la vaig deixar en un cotxe.
0: No.
1: I la fico al costat. I clar, per a mi és supernatural. I Quiti ja també crec que ja ho té assimilat. Però que
2: no,
1: la gent mos mira...
2: No la he visto quejarse en la vida. O sea, para ella es como un elemento, una extremidad más de su cuerpo.
0: Sí.
2: Y es divertido porque a veces alguien nos manda un mensajito y dice, oye, os he visto por la Gran Vía de Valencia, he visto a vosotras dos y al arpa.
0: Y al arpa,
2: o sea, sí. Arpa como una más del grupo.
0: Sí,
2: ¿sabes?
0: Sí, sí.
2: Es divertido.
0: Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, cuando yo veo una banda, hay un arpa a la banda... Tu saps el problema? Cuidado en el transport, perquè
1: ja, veure, és que efectivament...
0: És molt problemàtic, però tu la fas tan com si fos una guitarra, que te la poses baix del, que ho he dit abans, baix del braç i la portes cap allà, tan propera al públic,
1: clar,
0: que és, això és el que s'ha de fer, és aproximar un instrument que diguem més elitista, no?, al públic.
1: Clar, i és una manera també de fer divulgació i de que coneguen instrument. Tot el món l'ha vist, tot el món sap, sí, que, de fet, tot el món sap que és un arpa. Però, clar, tan propet no... I des, també intentem, quan tenim temps i el públic ven que està receptiu, a explicar un poc també el funcionament i la història, i Kitty també explica el funcionament i la, o sigui, la veu, que això és superimportant.
0: Importantíssim. Això, importantíssim, Kitty, això tindríem que fer-ho totes les dies per la importància que és la veu que està dins del cos de nosaltres i cuidar-lo.
2: És així.
0: De tots aquests espectacles, teniu algun... Ahir podeu cadascuna tindre diferent. N'hi ha algun que per a vosaltres és més especial? De tots, o tots són igual d'especials? És com els fills, no? Uno té tres o quatre fills o dos fills. Sí.
2: Bueno, yo creo que como son tan nuestros y los hemos hecho tan, tan nosotras, pues todos tienen algo que nos apasiona. Pero sí que es verdad que los de los niños tienen algo especial. No sé, las dos somos ahora mamás. Yo creo que nos ha cambiado bastante, bueno, yo más reciente, pero lo de, nos gusta todos los espectáculos, pero es verdad que lo de los niños no, nos alimenta el alma, por así decirlo, ¿no? Fuente de alegría, la verdad.
0: I aleshores, este tema que anem a escoltar ara, esta cançó que anem a escoltar ara, de quin espectacle és?

0: Estem escoltant un tema que du per nom Durme, durme, escolteu, a Quitèria Muñoz, soprano, que està cantant acompanyada per Úrsula Segarra a l'arpa. De soprano i arpa és el duet. És una meravella. Es podeu veure, es podeu veure a les 11:30 al Palau de la Música. No se ho podeu perdre. Vos ho dic, que són una meravella. Este pertaneix a algun espectacle, el Durme, Durme?
1: Durme, Durme és una nana sefardita. I la tenim al projecte de Nemocoria, sí, perquè realment és una nana meravellosa. Sí. I també el fem a Bebesol.
0: I de tots aquests espectacles que teniu, que heu fet tants de concerts, n'hi ha algun espectacle que el recordeu amb molt de carinyo, que va dir... Fua!
1: Sí, jo recordo un Pir, a l'inici de Pir. Sí. Clar, Pir ha crescut, ha evolucionat i clar, perquè són molts anys en el projecte. Recordo una funció, perquè era públic molt pequeño, tenien 2 anyets, eren molt xiconinos. I hi havia un xiquet que acabava de ser adoptat així, i tenia 2 anys, i tenia terror. Vull dir, estava plorant, les profes, les educadores estaven en ell molt de mimo, però clar, estava absolutament desconcertat, i ens comentaren, diuen, tenim un peque que no és personal, o sigui, que està tot el dia, va arribar ahir, estava recent arribat. I Pir no té text, Pir no té lletra. Només és els bons moments en què Solveig canta, que sí que te veu la música. I va començar l'obra, va entrar en la dinàmica de Paula i nostra, i va parar. Perquè, clar, no hi ha llengua, ni hi ha un llenguatge visual, ni hi ha una imatge, i va ser espectacular. I quan va acabar la funció, el xiquet va tornar l'altra volta.
0: A plorar,
1: perquè clar, en ixe lloc estava, era un ambient amic, estàvem nosaltres, reconeixia tot el que estava passant, reconeixia la llengua, vull dir, estava, entenia tot el que passava. I en quan va acabar l'espectacle i ja s'entén en canar, i va ser impressionant. O sigui, jo, clar, estàvem al·lucinant. Sí. Perquè clar, és que no hi ha llengua, o sigui, l'art és això.
0: Va produir aquesta màgia, és que sí? Això és el que fa la música. Tu quin tens, Kitty? Tens algun?
2: Wow, la verdad es que hemos hecho tantos que sería, es casi imposible, pero por ejemplo estos que hicimos para supervivientes, ¿no? Del holocausto, esto fue maravilloso, eran ancianos ya que bueno, ya deben haber fallecido, ¿no? Y ese concierto fue muy, muy emotivo. Pero bueno, luego es que aquí muchos conciertos que hacemos en los barrios, hemos hecho varios en Culturals Barris, que vienen gente que a lo mejor no se esperaba, que pasaba por allí, gente que se acerca a ver qué es esto, ese tipo de conciertos que a priori son los menos glamurosos, ¿no? Los que menos a priori noticia va a repercutir, menos prensa, menos glamour, pues esos al final a nosotras son los que más nos llenan, porque son los realmente los de a pie de calle.
0: Sí. ¿Y ni a alguna anécdota divertida? Supongo que vos habrá pasado de todo.
1: Buah, sí.
0: ¿Alguna que cada vegada se recordeu?
1: Ya sé cuál, ya, Kitty. Que la conté Kitty, que es, bueno, es casi muero.
2: Bueno, pues volviendo a lo mismo de antes, tenemos nombres muy complicados.
0: Bueno, son tan complicados, Kitty.
2: Bueno, depende no para sé. Quién. Pero bueno, nos presentaron en un concierto y, bueno, para empezar... A mí me presentaron como la soprano Quimperia. Ahí ya empezamos bien.
0: Porque querían darte
2: un periodo. Pero lo bueno fue cuando a la artista Úrsula Segarra la presentaron como la artía Úrsula Segarra.
1: Sí, sí. Así fue. Y claro, tienes que ir
0: sonriure,
1: tal cual. Y claro, yo digo, pues bien. Y tornaba. Perquè clar, després parlava i anava... Sí, va ser...
0: I per què dir arpia? Que no sabia que era una arpa?
1: És que ja creia... És que després li ho vaig dir, però amb carinyo, dic, por cierto, se dice arpista. I fa, ai, perdona, és que jo... Ai, pues toda la vida...
0: Era per arpista.
1: Claro, l'arpia. L'arpia. I clar, que pues, jo anava aquí, dic, partint-se, i jo con cara de pòquer, dient, no te rías, l'arpia.
2: Bueno, Quimperia, Quimperia i l'Arpia.
1: Quimperia i l'Arpia.
3: En el mateix pack.
0: És bon nombre, eh? Quimperia i l'Arpia. És bon nombre. També heu llançat algun treball discogràfic. També teniu, crec que en teniu tres, no?
3: Sí, hem gravat...
0: Crec que són tres, no?
3: Sí, crec que sí.
0: Este, per exemple, sí, que escoltem ara, crec que perteneix al Douce Melody. Nuit d'Étoile.

0: Este crec que pertany al Dues Melody i tenim un altre que és Bebesol, que és el projecte que aneu a fer ara, en Res, i en Nemocòria.
1: També.
0: Quan esteu en espectacles, que m'ha vingut ara al cap? En l'espectacle, per exemple, Bebesol, agafeu els nadons i es poseu en l'escenari.
2: Sí, no som nosaltres els que baixem on estan els nadons. Clar,
0: però sí que estan allí.
2: Sí, i de fet, i de fet venen perquè tenim el meu instrument, és que a mi també me fascina l'arpa.
0: Sí.
2: I té un poder d'atracció impressionant. Vull dir, té un efecte envolvent.
0: Sí.
2: I en directe és més exponencial l'efecte que té. I de repent veuen com algo molt gran, perquè ells estan en terra, clar, són nadons. Sí. I tenen un poder d'atracció i acaben venint, cada un com pot, reptant o per terra, o si estan caminant pegant passeig, cauen i tornen,
0: sí.
2: I acaben tots alrededor de l'arpa. I també com Kitty també té un poder d'atracció impressionant, sí, en escena.
0: I la seva veu també la té.
2: La busquen també. Entonces digan que tenemos dos equipos. El equipo arpa y el equipo soprano.
0: I també feu així, a veure qui guanya en este espectacle. Una espècie de tira.
2: No, però és molt curiós. I Niaki està absolutament al·lucinat, sí. I està tot l'espectacle, perquè ahí sí que venen en mares o en pares o en iaios.
0: Sí,
2: i estan absolutament ensimismats mirant. Perquè no, o sea, se queden atrapats. Entonces és un projecte super xulo, perquè ja veus cada un on té atracció i acaben arribant. Acaben, wow, arribant.
0: Esteu sentint, eh? És a dir, ja podeu anar ahí, pràcticament nadons, a un espectacle de soprano i arpa. A les 11:30 en el Palau, recordeu-se. Però a banda d'avui, jo crec que teniu un altre en Massarrojos, el 22 de juny, per exemple. Teniu un altre espectacle, és que no ho sé, eh?
2: Crec que sí.
3: Este es que últimamente estamos haciendo muchos espectáculos en escoletes.
0: Ah.
3: Y a veces es más fácil que vayamos nosotras,
0: sí,
3: que vengan los chiquets, sí, a un teatro.
0: Sí, porque moure els chiquets de un centre educatiu és complicat,
3: sí,
0: és complicat.
3: Y entonces estamos haciendo una pequeña gira por centros públicos de nuestra ciudad y de pueblos de aquí cerca.
0: Sí, perquè Úrsula és de la Vall d'Uixó, i tu d'on eres?
3: A ver, mi família toda és aragonesa. És aragonesa, pero... y yo estoy un poco de prestada, valenciana prestada.
0: De prestada. Però tu vives aquí en València, no? Sí.
3: Sí. Bueno, en Benifarat.
0: En Benifarat.
3: Aquí al lado.
0: Sí. Molt bé. I a banda, una i l'altra, feu altres coses. És a dir, a banda del duet, també teniu projectes cadascuna per...
2: Mm.
0: Perquè, Úrsula, tu, per exemple, quins projectes tens per davant?
2: Pues, a veure, jo a part de ser freelance, autònom i, sí, i mil aventures també,
0: sí,
2: ara estic fent un projecte que es diu Danzas y Nocturnos, que és en arpa, és un recital d'arpa,
0: sí,
2: però... acompanyat de dansa també, molt creatiu. Estrenem el dia 3 de juliol al Festival de les Nits al Castell,
0: d'Alaquàs.
2: Sí, i estrenen en Paula Romero, sí, en també la ballarina, i és un projecte molt mimat i molt especial, basat sobre la dansa i el nocturno.
0: I Kitty, tu també no pares mai d'anar d'ací cap allà, d'allà cap ací. No sé si cantaves en el cor de la Generalitat o encara cantes o has anat alguna vegada o algo d'això, sí que ho sé.
3: Bueno, estoy de refuerzo,
0: sí,
3: y cuando puedo pues voy, pero es verdad que últimamente ni siquiera, porque mañana, por ejemplo, tengo concierto en Almería,
0: sí,
3: tenemos muchos conciertos en muchos sitios y con otros grupos, entonces sí, el dúo con Úrsula es verdad que tiene prioridad porque es nuestro proyecto, pero tenemos siempre un montón de cosas alrededor.
0: Clar que sí. Seguim escoltant el dúo en una dansa que, mira per on, no sabia que tenia lletra. I l'he descobert ara.

0: Kitty, la veritat que no sabia que tenia lletra. Esta dansa macabra de Cézanne, jo no sabia que tenia lletra.
1: Y además es muy divertida.
0: La veritat és que és, no sabia, per a mi ha sigut tot un descobriment. Jo, bueno, dir recordar a la gent que a les 11:30 teniu ahí en el Palau de la Música la representació de Bebé Sol, que tots els papàs i mamàs amb nadons estan convidats a anar. I moltes gràcies per atendre's, no queda res més. Sempre és un plaer tindre-vos així, parlar amb vosaltres. I que seguiu així, canviant, perquè la música canvia.
2: Moltes gràcies.
0: Kitty, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Però anem a acabar en un tema, Kitty, que a mi m'encanta, que és d'Eric Satie. La tenia reservada. I a més, la poden escoltar els nostres oients sencera, completa, en el concert d'esta matí, quan acabi el programa. GTV, jo et vull, jo t'estime, com vulgueu dir-li. GTV, gràcies, de soprano i arpa, a les dues. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I abans de les notícies de les 9 anem a dir alguns desconcerts que es fan avui. Per exemple, avui la Unió Musical d'Algímia fa un concert extraordinari per celebrar el primer premi i menció d'honor que van guanyar en la tercera secció en el 45è certamen de bandes de música de la Comunitat Valenciana. Serà avui a les 12 a l'Auditori d'Algímia. Avui també celebra el 33 Festival de Bandes del Marítim que este any organitza la Societat Musical Unió de Pescadors El Cabanyal. Este any va dedicat al mestre Vicent Ortiz Gimeno, que en res el tindrem ací per explicar tot el festival. Avui també, i dins de la 23 campanya d'intercanvis musicals, concert de l'agrupació musical Societat Cultural Deportiva Carolines i de la Societat Musical Lilla de Benidorm. Serà avui a les 12 a l'Auditori del Centre Cultural de Benidorm. I avui a Teulada n'hi ha una cita molt important perquè es converteix en un gran escenari compartit per celebrar la cinquena edició del Dia de la Música, la Cultura Popular i la Convivència ompliran places, carrers i racons del poble de Teulada. Durant tot el dia, el poble serà vida, emoció i festa. I tot començarà res a partir de les 10 del matí. Però per explicar este Dia de la Música, tinguem a l'altra part del fil telefònic a Maite Serrat, que és gerent i directora de l'Auditori de Teulada Moraira. Bon dia, Maite.
2: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, encantada de parlar amb tu, perquè d'ací res, Teulada esclata en música. És a dir, ja queda així res. Una horeta.
2: Sí, estem ja preparats. Estan ja fent ganes perquè ara en no res, en uns minuts comencem. Amb un esmorzar per prendre un esmorzar popular per prendre força des de si l'auditori, que és des de on començarà aquesta jornada musical, festiva i plena d'emoció conforme has avançat al principi.
1: Correcte, es celebra la cinquena edició, però com naix este dia de commemorar un dia? Enguany és el dia 31 de maig, no sé si coincidís sempre en algun cap de setmana, però com naix este dia de commemorar el Dia de la Música?
2: Pues bueno, això naix de la idea, naix en l'any 2014, el director que havia en aquell moment, Rafael Pascual Alfonso, al cap de la agrupació musical cultural de Teulada, de la banda de música, va proposar aquesta idea a totes les societats musicals que hi havia en el municipi i a l'auditori i a l'Ajuntament, evidentment, i es va acollir aquesta idea de celebració, d'agermanament, un dia social per al nostre municipi, i a partir d'entonces aquesta idea va anar caminant. Aquest any va funcionar molt bé, aleshores es va decidir que tindria un caràcter bianual i que sempre seria a l'últim diumenge del mes de maig.
1: I que enguany és el dia 31 de maig, coincidís en l'últim dia del mes, i es farà sempre bianual i l'últim diumenge de maig.
2: Els anys que siguen pars.
1: Sempre pars. I qui participa? És a dir, qui pot participar en este dia? Qui organitza tot este Dia de la Música i a Teulada?
2: Pues bueno, aquest dia és una jornada que està oberta a tots aquells grups que tinguin a veure amb la música i que vulguin participar. Però aquest any en concret i en totes les edicions també han participat i també els mateixos grups són els que estan al cap de l'organització, podem parlar de la colla del Falsó de Teulada, que la colla de Xirimiters i Tabalaters, del Conservatori Professional de Música Mestre Berenguer, del Cant Jove Teulada, la Coral Teuladina, el grup de danses Fontsanta de Teulada, el cor La Senieta de Moraira, la banda juvenil de l'Agrupació Musical Cultural de Teulada, la pròpia banda Agrupació Musical Cultural de Teulada, l'Auditori Teulada Moraira i l'Ajuntament de Teulada.
1: És a dir, tot el poble.
2: Pues sí, la veritat
1: és
2: que és
1: un
2: event de... Sí, així no és. Així no és perquè en cada grup dels que participen està composat per moltíssima gent i aquest dia estaran actuant en les places i els carrers i este dia, no? Este diumenge 31 de març estaran actuant en els carrers i les places de Teulada pues més de 150 persones.
1: Uf. I enguany va té un fil conductor que és el 150 aniversari del mestre Manuel de Falla. Heu volgut fer un fil conductor?
2: Sí, cada any té un caràcter i avui pues, ja concloem, no?, aquest dia de la música amb aquest homenatge al 150 aniversari a Manuel de Falla i a més hem volgut titular-ho Manuel de Falla incombustible, al igual que el compositor, no?, que era un personatge incombustible i que la seva música al llarg del temps és, no?, i continuarà sent per sempre incombustible per a cada un dels grups que interpretarà avui pels carrers i les places la música, no?, des dels cas corals, des de les interpretacions instrumentals, des de el ball, no?, de la dansa, pues també entenem que la música per a Teulada és incombustible.
1: Ja ho crec que sí, la música és incombustible.
2: I manté la flama viva, no?, de la nostra societat.
1: Sí, sí, sí. I Maite, abans d'acabar, explica què és això del passaport del Dia de la Música. Quin passaport és ixe?
2: Pues mira, això sí que és una novetat d'aquest any, perquè en este viatge que ara anem a encetar en breu, en una horeta, la gent... hi ha un circuit marcat val? En totes les infografies que s'han fet i tota la promoció que s'ha fet per aquest dia, on la gent pot recollir el seu passaport ací, al primer punt d'encontre, que és a l'Auditori Teulada Moraira. I després, si passa per totes les estacions on hi haurà una actuació, aniran segellant-li, posant-li el segell d'aquesta actuació en el seu passaport. A la fi de que a les 10:30, que és el concert de Cloenda d'aquest Dia de la Música, si té, passa pel control, i té totes les actuacions segellades, entrarà en un sorteig de dues entrades per al musical Sonrises i Làgrimes i dues entrades per a l'òpera La Flauta Màgica, que tindran lloc en el mes de novembre i el mes d'octubre a l'Auditori Teulada Moraira.
1: Ah, doncs aleshores deuen d'anar i que posen el segell en eixe passaport. M'ho has recordat?
2: Sí, ja.
1: Com si fos molt...
2: Dime. A més també és que és un document que ha quedat molt bonic perquè ahir n'hi ha un breu text de cada una de les dels col·lectius i associacions que participaran, on definix molt bé, no?, l'ànima de cada un d'aquests col·lectius. I també és un bon record tindreu i sobretot poder gaudir des de l'inici fins al final. Passar tota una jornada social, musical i en bona companyia.
1: Doncs segur que serà un dia espectacular, perquè també fa un dia espectacular, a Teulada, i que, Maite, moltes gràcies per explicar tot este Dia de la Música que aneu a celebrar ja, a partir de ja, pràcticament, i que passeu un molt bon dia. Moltes gràcies, Maite.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Està tota la gent convidada
2: a
1: anar...
2: Sí,
1: que la música no pare.
2: Volem convidar a tota la gent i, efectivament, que la música no pare, i moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-se ressò d'aquesta notícia i d'aquest dia tan important per al nostre municipi.
1: Doncs moltes gràcies i aneu a Teulada, que és un lloc meravellós. Moltes gràcies, Maite.
2: Gràcies.

i escoltant este duo de soprano i arpa que acaben de parlar en elles, esta cançó d'Erik Satie, Jo te ve, jo et vull, jo vos vull després que esteu ací, perquè ara donarem pas al butlletí informatiu de les 9, però tornem de seguida, no se'n vagin, que vos vull.

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
3: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les 6.
4: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.
5: Són les 9.
6: Apunt. Notícies.
5: 417 persones detingudes les últimes hores a França en els aldarulls d'esta matinada. De la celebració per la victòria del Paris Saint-Germain a París en la Lliga de Champions s'ha passat al darulls en una quinzena de ciutats franceses, la majoria a París. L'any passat, quan el PSG va guanyar la primera Copa Orelluda, hi va haver també disturbis amb dues persones mortes. I en el pla purament esportiu, el Paris Saint-Germain, com diem, va aconseguir reeditar el títol. El partit va acabar amb empat a un a la conclusió dels 90 minuts i també després del temps extra en els penals, l'Arsenal no va tindre el mateix encert que el Paris Saint-Germain. L'equip de Luis Enrique torna a ser campió amb un estil molt definit. A més, en el partit de tornada de l'ascens a la màxima categoria de futbol femení disputat al Puigades, empat a un entre el València i el Villarreal. En l'anada quedaren 0-0, però en la millor classificació del València en Lliga són els de Miquel Crespo, que les tornen a la Lliga F. I esta vesprada, més futbol, última jornada en segona, el Castelló rep l'Eibar a Castàlia i depèn de si mateix per a disputar el play-off d'ascens a primera. A casa nostra, nova reunió avui, diumenge, entre els representants sindicals del personal docent no universitari en vaga indefinida i la Conselleria d'Educació. Tot i la divergència de posicions, segons la consulta oberta pels sindicats STEP, Comissions Obreres i UGT, perquè els professors i professores opinaren sobre si hi ha que signar o no els acords proposats per la Generalitat. Un resultat que va donar que un 91% dels docents que votaren rebutjaren l'oferta de la Generalitat i 8 de cada 10 es manifesta a favor de mantindre la vaga, encara que amb actes de protesta més puntuals. En tot, els sindicats consideren que s'ha avançat, diuen que tenen la voluntat d'arribar esta vesprada a un acord i demanen flexibilitat a la conselleria. Escoltem el portaveu de l'STPB, Marc Candela.
7: L'únic document que ha vist signable és el tema de la burocràcia, la resta encara el considerem suficient, no? Per tant, nosaltres demà anirem a la Conselleria d'Educació a les 6 de la vesprada a continuar proposant millores i a veure si podem aconseguir més del que tenim. La voluntat és aquesta, no? De tindre un acord. El tema retributiu té un rebuig absolut. I cal millorar en altres aspectes que jo crec que encara podríem arribar a més.
5: Recordem que esta vesprada es parlarà sobre una proposta diferent a la que es va votar perquè la conselleria en va emetre una posterior a la consulta sindical. I més coses, a València s'ha fet una altra manifestació de les associacions de víctimes de la Dana. Este dissabte han tornat a exigir que l'expresident Carlos Mazón entregui l'acta de diputat. Elisabet Martínez, Mariló Gradolí i Toñi García són víctimes i portaveus de les associacions que estaven presents.
8: Una burla a la ciudadanía que este señor continúe estando en el puesto que está. Obras de emergencia, no de reconstrucción.
9: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población.
10: Después de 19 meses seguimos sin saber la verdad, seguimos buscando justicia, seguimos con la reparación.
5: A hores d'ara, encara que han baixat les mínimes en alguns punts, encetem el dia amb basca i temps assolellat de matí. Javi Miró, bon dia.
6: Bon dia, despertem de nou a temperatures mínimes prou elevades, sobretot en punts de litoral. En molts casos no s'ha baixat dels 20 graus, inclús localitats que han quedat entre els 22 i els 23 graus de mínima, amb sensació de basca, perquè la humitat és elevada, sobretot en punts del litoral, i per tant ja iniciem este període de temperatures mínimes més altes, sobretot al litoral, a causa de que esta situació anticiclònica ha fet que la temperatura del mar hagi assolit temperatures mai vistes per al mes de maig, i ja passem dels 23 graus a la superfície del mar. Això té conseqüències i és que les temperatures mínimes, sobretot en punts de litoral, no poden baixar. Avui serà una jornada caracteritzada per l'ambient assolellat, amb pas de núvols mitjans i alts des de l'interior cap al litoral durant el matí, i de vesprada de nou creixeran aquestes nuvolades, com ahir cap a l'interior central de la zona de Castelló, inclús l'interior nord de València, i parlarem de precipitacions que puntualment podran ser fortes, sobretot comarques com l'Alt Millar, l'Alt Palància, l'Alt Maestrat, els Serrans o inclús el Racó d'Ademús. És per això que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat els avisos nivell groc, perquè aquestes precipitacions podrien ser puntualment fortes. Les màximes, això sí, no seran tan altes com en jornades anteriors, i si ahir encara vam parlar de màximes de 37,7 graus cap a l'interior de València, 37 a Jalance, 37 també cap a la zona de la vall del Comtat, doncs avui les temperatures màximes baixen ahir, així que no seran jornades tan calorosa en general, amb màximes més suportables.
5: Moltes gràcies, Javi. Nosaltres tornem d'ací una hora i estem de nou amb Fent Banda amb Imma Mateu.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Gràcies per sintonitzar-nos. Som

0: Ja vos havia dit que era un ratet molt curtet, escoltar les últimes notícies de les 9 i seguir el programa. I anem a seguir el programa. Si abans hem parlat en Úrsula i en Quitèria, que Úrsula és de la Vall d'Uxó, resulta que el protagonista d'ara, de la secció d'ara, d'avui en qui parlem, tenim el compositor Vicent Ortiz Gimeno, que el tinc així al meu costat, i també és de la Vall d'Uxó. És que la màgia és la màgia i no n'hi ha més. I tinc el plaer de conversar, que ara conversarem amb Vicent Ortiz Gimeno, que és compositor, orquestrador i director valencià, amb una destacada trajectòria tant en el món audiovisual com en la música sinfònica, format entre el Conservatori Superior de Castelló i la Berklee College of Music de Boston, on es va graduar amb honors. Actualment és professor associat al campus de la Berklee a València. Al llarg de la seva carrera ha participat en més de 50 produccions per a cinema i televisió, component música per a plataformes com Netflix, Prime Video, Televisió Espanyola o Movistar Plus. Ha treballat en títols com Los Farad, La Línia Invisible, Llenos de Gràcia o El Casoplón. I també ha col·laborat com a orquestador en grans produccions internacionals. A més, la seva obra per a banda i orquestra ha sigut reconeguda amb diversos premis nacionals i internacionals, consolidant-se com una de les veus valencianes més destacades en la música per a imatge i la creació sinfònica actual. I avui, diumenge, té una cita molt important en el 33 Festival de Bandes del Marítim, on totes les bandes que participen, les 5 bandes, societats musicals que participen, toquen obres seues. I ha fet el favor de vindre més pronte, perquè d'ací se'n va allí, de vindre així a una ràdio pública. Bon dia, Vicent.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de tindre't així.
1: No res, un plaer.
0: A veure, perquè avui tens un dia així, com es diu, de bòlit.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, dia llarg. Vas,
0: dia llarg. I què suposa per a tu que 5 bandes en el Festival de les Marítimes, el coneixies, no?
1: Sí, sí, clar.
0: El Festival del Marítim, que enguany te facin un homenatge a tu, és a dir, a Vicent Ortiz.
1: Bueno, al final, per a un compositor sempre lo que mos encanta és que se toque la música, i en un cas com este, pues, que tot el programa està integrat per música meua, pues és encara és un honor que hagin triat la meva música i per supòs serà un plaer disfrutar-ho.
0: I tu quan es vas entenar d'això? És a dir, quan es van quedar o enviar un correu? Perquè enguany ho organitza la Societat Unió Musical de Pescadors.
1: Pues encanta que se toque la música, i en un cas com este, pues, que tot el programa està integrat per música meua, pues és encara és un honor que hagin triat la meva música i per supòs serà un plaer disfrutar-ho.
0: I tu quan es vas entenar d'això? És a dir, quan es van quedar...

0: fa molts anys en el conservatori quan estudiàvem en Castelló, suposo que haurien decidit que anava a ser la meva música i que anaven a dedicar el programa a mi, i va ser el que me va donar la notícia fa uns mesos, i evidentment que vaig acceptar i tractar de col·laborar en tot lo possible per a que isca tot fantàstic.
1: A veure, el dia, jo sé que fan passacarrers, n'hi ha fan paelles, això ho sé, però el concert a quina hora és?
0: El concert és a les 10:30.
1: És a dir, ja, pràcticament.
0: Enseguida,
1: ja. No sé si tindràs temps d'arribar ahir. És a dir, ves preparant-te el cotxe rapidet o un taxi que arribi pronte, perquè no sé com ho tindràs. Però bueno, és culpa meua, eh? Perdoneu les bandes del Marítim, que és culpa meua si no arriba molt puntual. Doncs anem a començar pel principi. I vull que escoltes un pas doble.

0: Sofía me acaba de decir que tiene la voz muy, muy, la voz muy radiofónica. Y es veritat, porque yo cuando te he escoltado, no sé si te habrán dicho mai.
1: No, la verdad es que no. No, tampoco.
0: Tú y yo nos conocíamos.
1: No, no. Pero cuando se escolta una veu, la sent distorsionada y diferente.
0: Cuando tú has entrado y nos han saludado, y nos han saludado ahí fuera, el primer que me ha venido al cap y te la veu radiofónica. És veritat, Vicent.
1: Pot ser, gràcies, ho agarro com un complet.
0: Sí. Sí que la tens. Bé, estem escoltant un pas doble que jo crec que li tindràs carinyo.
1: Sí, sí, és un pas doble molt especial. És el pas doble que vaig escriure per a la meva banda, la banda en la que vaig començar, la teniu música a l'Escola Cantorum, de la Vall d'Uixó, i crec que esta és una versió en la que la vam estrenar en el certament provincial de bandes de Castelló,
0: sí.
1: Fa uns quants anys ja. Per això és un pas doble especial, perquè bueno, el vam estrenar en els companys de la banda i es va estrenar en un event molt, molt bonic.
0: Tu has dit molt ben dit Escola Cantorum, perquè jo també dic Escola Cantorum, però hi digueu l'Escola.
1: En la Vall diem la Xola. És la manera de referir-se, però fora de la Vall n'hi hauria que
0: dir. I Úrsula també és de la Xola.
1: De la Xola, claro que sí.
0: Sí que és veritat, sí que és veritat. A veure, tu suposa que començaries a estudiar música en l'Escola Cantorum, suposa, però bueno, o vas començar amb ton pare, és que no ho sé, és a dir, com són aquests inicis?
1: Jo l'inici real no el puc, no sé on està l'inici real, perquè com ha hagut sempre música en ma casa a través de mon pare, que també és músic professional, ja ha jubilat i ja està disfrutant d'aquesta etapa, però sempre en ma casa n'hi havia música, mon pare en aquella època dirigia bandes també,
0: sí.
1: Entonces al estar sempre en contacte amb la música, jo no sé delimitar quin és realment l'inici. Però sí que és de veres que bueno, pues, no només eixes classes o eixes conversacions en casa eren suficients i vaig començar el conservatori, vaig començar també en la Xola, que és on estaven també els companys de l'escola, de l'escola de primària,
0: sí.
1: I molts amics que, bueno, que se van fent des d'aquella etapa.
0: I quin instrument vas agafar?
1: El mateix que mon pare, el clarinet.
0: El clarinet igual?
1: Clar, clar.
0: Sí. Encara el toques?
1: No tant com deuria o com m'agradaria, però sí. Bueno, vaig a la banda i sí que...
0: A tu no el passa que de vegades l'instrument te'n recordes d'ell i l'enyores, dius, m'agradaria tocar més vegades, el que passa que no puc. I és una enyorança, un sentiment d'enyorança.
1: Bueno, jo crec que en la gent que hem decidit canviar un poc de professió, sí. És com una relació d'amor-odi en la que tens un bon record de quan estudiaves i de lo que eres capaç de fer tècnicament, no? per eixa constància i eixa estudi, i que ara, pues, a lo millor en una etapa de més maduresa musical, ixe nivell tècnic no està i entonces també crea quixa frustració, no? de dir, això me podia eixir quan estudiava.
0: I ara que els compositors omplim de notes i de notes i de notes i de notes i n'hi ha que estudiar cada vegada més, pues la veritat que sí.
1: Sí, i m'ha passat també en l'atril d'estar tocant música meva i dir, això no tindria que haver escrit aixina.
0: Jo crec que sí. Jo tinc companys que l'han dit, és que diuen, és que esto se ho carreguen molt. És veritat. Bé, suposa que ton pare seria tot un referent. És tot un referent per a tu.
1: Evidentment, sempre des de l'inici hasta qualsevol projecte que
0: un dia tindreu que vindre així els dos, no?
1: Bueno, també caldria afegir a l'equació al meu germà, que també és músic professional i que s'ha criat de la mateixa manera que jo en casa.
0: Aleshores, això...

0: això tinguem que fer, això està fet, això està fet. Bé, tu estudies en el Conservatori Superior de Castelló, però quan és, arriba aquest moment que dius és que me'n vull anar a la Berkeley, a Boston?
1: Pues és una sèrie de caramboles, suposo, o de coincidències. Per a mi, el moment en el que jo estudiava en Castelló, la composició era més com un hobby, com un entreteniment o algo que feia en el temps lliure. I la prioritat absoluta era el clarinet.
0: El clarinet.
1: Però a poc a poc va ser com que eixa afició, eixa divertiment agarrava més pes. I el fet d'anar a estudiar a Boston va ser a través d'una convocatòria de beques que va publicar SGAE, i que jo me vaig presentar en tota la il·lusió, però en tota la por i en tot el respecte perquè n'hi havia molta gent i sabia que era molt competitiu. I la beca lo que cobria era estudiar una carrera en Boston que estiguera relacionada amb l'escriptura. O sigui, no podia estudiar interpretació i estava limitat a algo que fora composició de música de cine, escriptura de cançons modernes, una carrera d'este estil.
0: Igual que Amparo Edo. És a dir, més o menys va ser igual, perquè ella també va ser una beca que van...
1: Jo vaig ser l'any següent d'Amparo.
0: I com va ser aquesta etapa de viure allí? Com la recordes?
1: L'etapa de Berkeley? Pues és una etapa d'estudiant molt bonica, perquè els programes el que jo vaig cursar està dissenyat per a gent de 18 a 22 anys. Jo vaig anar una miqueta més major, en algo més d'experiència, en el títol superior de clarinet. Sí. Entonces, crec que vaig aprofitar molt aquests estudis per aprendre molt més, per a ficar-ho en pràctica. Al mateix temps que, pues això, viure en una cultura diferent, estar rodejat de gent d'un perfil absolutament diferent al que estem acostumats.
0: Es va costar molt acostumbrar-te al principi? És a dir, va ser un camí molt gran o no?
1: No, ara quan ho veig en perspectiva no, perquè jo em vaig anar inicialment per a 3 anys als Estats Units per a fer els estudis en Berkeley i vaig acabar estant 7 en Estats Units. O sigui que al final va ser una etapa molt xula que se va allargar i que va servir per aprendre.
0: Que vas estar molt bé. Aleshores, tu acabes el estudis de clarinet, el superior de clarinet. Tu te recordes la primera peça que tu vas compondre? És a dir, de tot és la primera que vas començar el cuquet ixe de dir vaig a fer algo, com tu dius, jugar. Sempre tindrien que estar jugant,
1: Exacte.
0: Sempre tindrien que estar jugant. Mentre fem música, sempre tindrien que estar jugant per a divertir-se. Però te'n recordes?
1: Evidentment. A més, això no se pot oblidar. Va ser un pas doble que va ser també per iniciativa i per mon pare, perquè va començar a escriure i volia dedicar-li un passodoble al seu mestre, a don Miguel de la Fuente. I jo també començava a jugar i a investigar en l'ordenador. Entonces, entre el interès en fer música, l'aprofitar ixos apunts o ixes notes de mon pare i el voler també millorar en tot el que era l'escriptura de música en l'ordenador, és com va eixir a través de jugar.
0: I si fa el nom del...
1: És don Miguel de la Fuente.
0: No tinc ixe pas doble així, ja te ho dic, però sí que tinc una obra teua que serà interpretada per l'Ateneu Musical del Port, que és esta.

0: Un deber d'amor. Quin és aquest deber d'amor? És que tinc curiositat. Quin és el deber d'amor? Està en un... Tu tens, crec que, dos CDs
1: sí,
0: que vas llançar, que has fet. Este està en uno que es diu En Vivo.
1: Uh-huh.
0: Quin és aquest deure?
1: Bueno, és una cita de Pablo Neruda.
0: Sí.
1: Que la cita diu que recordar a Miguel Hernández és un deber d'Espanya, un deber d'amor.
0: Uh-huh.
1: I l'obra la vaig escriure per a participar a un concurs de composició que es va fer per a l'aniversari de Miguel Hernández en Castuera, en Extremadura.
0: Sí.
1: I que l'obra tenia que estar dedicada o versar sobre la figura de Miguel Hernández. I ve d'ahí, és un...
0: És eixa ressenya.
1: De Neruda.
0: La tocarà a l'Ateneu Musical del Port. No sé, estic ara pensant, perquè és que no ho sé, igual m'equivoque i no vull que ninguna societat musical del Marítim. Jo crec que el pas doble de l'Ateneu Musical l'Escola Cantorum, perdó, crec que també és l'Ateneu del Port. Crec no
1: sí.
0: sé. Crec que sí. Bé, estem parlant amb Vicent Ortiz Gimeno, que és compositor, un gran compositor, i estem parlant l'etapa que vas estar a Berkeley. Tu alguna vegada has comptabilitzat totes les obres que tens escrites? En tens moltes,
1: És difícil de comptabilitzar perquè per una banda estan les obres sinfòniques, que això sí que seria molt fàcil de comptar i no passaria de 20 i algo, sense comptar els pasdobles. I lo que fa complicat comptabilitzar-ho és la quantitat de música per a cine i per a altres projectes.
0: Clar, perquè t'has quedat dividit. Clar,
1: al millor en una pel·lícula poden haver 50 peces d'un minut o de 3 minuts. Entonces, comptar-ho tot és complicat.
0: I suposa que estiguem allí a Boston, començaries a fer les teues primeres bandes sonores, no? Tu te'n recordes en quin moment tu vas dir és que el que m'agrada és això? Perquè tu vas jugant, has dit molt bé la paraula jugar, perquè tota la gent que va estudiar a Estats Units, per exemple, clar, com utilitzen el play, sempre vingueu en eixe concepte de jugar, per això. Quin moment és així que tu vas dir és que a mi el que m'agrada és el que estic fent ara?
1: Bueno, el fet de composar m'agradava abans d'anar a Boston. El composar per a imatges és algo que vaig estudiar allí, que me llamava l'atenció pues, evidentment compositors com John Williams, Jerry sí. Goldsmith, no? que han sigut referents per a quasi tots, que mos han criat en aquestes bandes sonores. Però al estudiar-ho allí et dones compte que el composar per a cine no és només que sona John Williams, n'hi ha tota una indústria realment darrere, tota una red de professionals de molts processos per a arribar a entregar un projecte d'aquestes característiques, i sí que al final el que fem en la música també és contar una història, és contar o ajudar a que una història s'entenga millor, i això és estudiant o a través de composar per a escenes curtes, de projectes que eren molt manejables, no? dels deures d'escola, és quan vaig notar que sí que podia aportar, o que sí que podia sentir-me realitzat també fent aquest tipus de feina, que és divertit el procés d'escriure-ho i que també és molt, molt gratificant després veure un projecte acabat en el que la teva música està ajudant a que un públic entenga millor quina és la visió del director de la pel·lícula, del guionista, no? De que aquesta història arribi millor al públic.
0: Com estàs parlant d'històries, jo vull que me contes la història de, no sé si seran les coves de Sant Josep d'allí, que no ho sé, d'esta peça, La cova de les meravelles.

0: La cova de les meravelles. És les coves de Sant Josep d'allí?
1: No, no.
0: No té res que veure en les
1: no
0: coves?
1: No té res que veure. No, no, no.
0: Tindré que tornar a anar, perquè jo des de que tenia 11 o 12 anys ja no va tornar. Imagina't.
1: Sí,
0: això no
1: sí.
0: està ben pues, fet. Això no
1: tornar,
0: està ben fet.
1: N'hi ha que tornar, que estan espectaculars, en una il·luminació nova.
0: Tinc que tornar a anar.
1: I és un lloc màgic sempre.
0: Sempre, sempre, sempre. És una meravella que tenim. Quina és esta cova?
1: La cova de les meravelles està a la llegenda del Tombatossals.
0: Sí.
1: És una cova que existeix en Castelló i que la vaig agarrar com a fil conductor o com a títol per a una obra que és un concert per a Dolçaina i Banda.
0: Sí, correcte.
1: Que era la primera vegada també que escrivia per a Dolçaina i que me va servir per aprendre molt de l'instrument, de les limitacions que té l'instrument, sobretot al juntar-lo en la banda, per les tonalitats, els timbres i els volums, no? que al juntar-lo en la banda pues, va ser un repte. I també me va servir pues, per això, per a presentar-me un concurs que es feia en Castelló, un concurs de composició per a Dolçaina i Banda, i va ser este va ser el resultat.
0: Quants premis tens? En tens alguns, eh?
1: Tampoc, no ho sé. Jo crec que tots els compositors tenim més, més situacions en les que hem sigut rebutjats dels premis que premis guanyats. El que passa és que al final els que fan ruïdor són els
0: sí.
1: que
0: hi són. I quan parlem sempre contem les victòries, però és important quan tinguem un fracàs, diguem, no? I alçar-se d'aquest fracàs, perquè és el que més t'ensenya.
1: Evidentment, sobretot si se pot fer una autocrítica i com se pot millorar per al següent.
0: Clar que sí. A veure, Vicent, estem parlant de la Cova de les Meravelles, que estem escoltant, però estaves dient de les bandes sonores. A veure, tu quan t'encomanen fer una banda sonora d'una sèrie, d'una pel·lícula, com comences aquesta inspiració? O és més problemàtic això, el començar, o quedar, a veure, de quina manera tu quedes en el director, perquè té que estar tot molt coordinat. És a dir, que una peça agradi a un director també és una història. És a dir, això com ho jueu? Perquè és molt complicat.
1: És un sudoku a molts nivells. Però bueno... Si ho comparem, per exemple, en la música de banda o la música sinfònica, el procés d'escriptura és molt més lliure, perquè el compositor és lliure d'elegir quina és la forma, quina és la temàtica, quina és la instrumentació, és tot absolutament lliure, és un canvas en blanc absolutament. En el cine ja n'hi ha una forma preestablida, ja n'hi ha unes duracions de les escenes, n'hi ha uns punts climàtics de que la pròpia història ho dona. Després, el com arribar a aquests punts o com unir aquests punts és també la visió creativa del director. I és molt important una reunió prèvia, que nosaltres diem spotting session, perquè sí. identifiquem els punts on té que anar la música i com ha de ser aquesta música. I el director trasllada a tot l'equip creatiu, no només al compositor, quina és la visió artística o quina és la visió estètica, creativa de com contar aquesta història.
0: I aleshores, és que la gent no sap tota la feina que n'hi ha darrere ahir. Abans de posar la primera nota, el que farà serà llegir el guió, no? O no? En què comences? O cada vegada és una cosa?
1: Realment, en la meva experiència, cada vegada ha sigut una manera, perquè sí que han hagut pel·lícules o projectes en els que he llegit la novel·la inclús antes, després el guió, i després ja he vist imatges rodades. En altres projectes m'ha arribat a lo millor un capítol d'una sèrie de televisió en el que no n'hi ha absolutament res de música i que és un treball de construir des de zero. En altres projectes arriba música de referència, que gasten música ja composada per altres projectes o música sinfònica inclús, que està editada en la pel·lícula per a veure quin és l'efecte o quina és l'estètica que se busca. N'hi ha que adaptar-se també a cada manera de treballar, perquè cada director ho vol fer d'una manera, inclús cada productora o cada distribuïdora, sobretot si parlem de plataformes.
0: Mira, i tot el que tinc avui no són bandes sonores, encara que podrien ser, tinc música de banda sinfònica. Tot el que tinguem és música de banda sinfònica. Vicent, com esta obra que anem a escoltar, Gluck, Duc, Drip,

0: Gloop Doop Drip. Déu-n'hi-s'hi sa paraoleta.
1: També forma part del joc de buscar un títol que causarà un poc de treball llengües i que farà algo de diferència. Però bueno, no és invenció meua, és invenció de Jonathan Swift, dels llibres de Gulliver. Sí. És una de les illes on passa la història.
0: Home, els viatges de Gulliver. A veure, com combines, a l'hora de compondre, com combines aquest món simfònic amb el cinema? És a dir, quan tu escrius, n'hi ha molta diferència entre fer una peça simfònica per a banda o per a orquestra que una banda sonora?
1: Per a mi sí, i la música per a banda per a mi és més complicada d'escriure. És molt més difícil de gestionar el discurs narratiu o el discurs musical, perquè té que estar tot creat des de zero. És el que parlàvem abans, que en una pel·lícula ja n'hi ha una història, ja n'hi ha una narració, ja n'hi ha un ritme marcat per com està dita la pel·lícula, per com està actuar. Entonces, la música té que integrar-se en aquests elements que ja estan fets en la música sinfònica, n'hi ha que crear-ho tot de zero. I també és un treball molt més intens i també molt més... Bueno, no sé si molt més, però també se pot disfrutar i també pot ser molt agraït.
0: I per exemple, tots aquests efectes de tecnologia que apareixen en una banda sonora, tu intentes també un poc lligar-ho o compaginar-ho en el món simfònic? Utilitzes algun recurs d'eixos?
1: A nivell sonor, la veritat és que no he fet res mai electroacústic ni d'esta estètica per a banda. Quan escric per a banda sempre tracta de que siga els instruments en la manera més tradicional possible. I sí que és cert que en el cine l'estètica i els requeriments de tant de producció com de direcció cap a on va és cap a una textura més híbrida d'instruments acústics amb elements electrònics.
0: Doncs fins ara hem escoltat el pas doble que s'ha interpretat en el festival d'avui, també la segona, que el deber d'amor, que també s'escoltarà, i ara esta peça que escoltarem ara, esta obra que escoltarem teua, Germanies, la interpretarà Santa Cecília del Grau, la podran escoltar, és esta peça que escoltem.

0: Germanies. Què és Germanies? Quan vas compondre Germanies? Que avui serà interpretada per la Santa Cecília del Grau.
1: Bueno, crec que tot el món coneix l'episodi històric, sí. Que també és el punt de partida, i per això també un poc aquesta sonoritat un poquet més medieval o més pel·liculera, no? Que se sol dir.
0: Més històrica.
1: I bueno, la vaig escriure estant en Boston, també com a un exercici per a mi de composar en un digital audio workstation, en el meu cas en digital performer, en lloc d'escriure en paper o escriure en un programa de notació com la majoria dels compositors,
0: com el Sibelius,
1: Finale. Això sí que en aquell moment crec que ho tenia controlat, però necessitava practicar i necessitava gastar el seqüenciador millor. Entonces, que millor que escriure música per a practicar-ho i per a aprendre.
0: I ja que estàs dient, has treballat en plataformes com Netflix, Prime Video, Movistar Plus. Ha canviat molt este món audiovisual que cada vegada va més enllà en els últims anys.
1: A veure, tampoc és que la meva carrera siga tan llarga com per a notar un canvi molt gran,
0: molt gran,
1: perquè jo fa realment 4 dies que estic en el món audiovisual. Fa la primera pel·lícula la vaig fer fa 10 anys. Però jo crec que la gent, o per lo menos quan escoltes a productors, a directors que sí que tenen una trajectòria molt més llarga, parlen d'uns canvis molt més significatius, tant a nivell estètic com a nivell dels manuals d'estil, de la manera que n'hi ha d'abordar totes aquestes produccions.
0: I ara, si jo te pregunto per una temàtica un poc complicada, com és la intel·ligència artificial...
1: L'altre dia vaig escoltar una frase que crec que té molt de sentit en professions creatives com la nostra, que és que si es gasta la intel·ligència artificial per a ser millors, la intel·ligència artificial ens substituirà. I crec que té sentit, crec que el treball humà, el treball artesà d'un músic, d'un compositor, és molt difícil que es pugui substituir. Però sí que tenim que ser coneixedors i utilitzar totes aquestes ferramentes noves en el nostre propi benefici.
0: És així, Vicent. El que passa és que la gent de vegades sigui molt atrevida i una feina tan artesanal com és la d'un compositor, que sempre esteu estudiant, que és una carrera llarga fins que uno acaba en esta vida, no? Moltes vegades la gent és molt atrevida, com he dit abans, i la pot utilitzar mal utilitzada i tindre el nom de compositor, quan realment saben el que és ser un compositor o compositora.
1: Ahí esperem que es regule d'alguna manera per a que estiga ben catalogat des de l'inici, i per una altra banda, jo crec que també el públic, no? El consumidor té que decidir quin tipus de contingut o quin tipus de producte preferix. És a dir, ja s'està gastant la IA per a generar logotips o per a generar cartells informatius de events o de festivals, de lo que siga. Això no significa que la feina dels dissenyadors vagi a morir,
0: sí,
1: perquè una marca o un producte que realment vulgui aquesta identitat no va a utilitzar la IA, va a contratar a un artesà, a un artista, clar, per a fer aquest producte. Jo espero que en la música, en el cine, en tots aquests processos artístics,
0: jo també sigui ho espere,
1: de la mateixa manera.
0: Jo també espero aquestes coses, perquè per a mi un compositor o una compositora és una... Jo vos tinc molt de respecte, perquè realment esteu creant, del res creeu, i per a mi això és una meravella, i sigueu creatius, i és un art, no? Un art que sempre esteu treballant, sempre esteu treballant. Aleshores té que tindre la importància que té que tindre. No puguen llevar-li aquesta importància, per l'amor de Déu, que és així, ho pense realment, és així. Bé, estem escoltant Germanies. I anem a escoltar un altre pas doble, que du per nom Jimena Moliner. Qui era Jimena, o qui és Jimena Moliner? Qui és Jimena Moliner?
1: Jimena Moliner és una músic de l'Ateneu Musical Escola Cantorum, de la Xola, clarinetista, però també és la filla de Daniel Moliner, sí, que també és músic de la Xola, director de la banda de Vilabella, i que van decidir encarregar-me el pasdoble per a commemorar o per a celebrar que la filla, que Jimena, va ser festera de les festes de Sant Vicent, que són unes festes grans del poble.
0: Del poble. Avui no s'interpreta això, s'interpreta Maria Moliner, la interpreta el Centre Música i Dansa de Nazaret. Escoltarem Maria Moliner. És cosina, és germana? És...
1: No tenen res que veure, i Maria Moliner tampoc és la del diccionari.
0: Ah! És... Jo no m'havia pensat, eh?
1: Sí, sí. No, és Maria Moliner, va ser fallera major de Sagunt, sí. I el Pas Doble és un encàrrec també de la Junta Central Fallera de Sagunt per al Pas Doble.
0: Doncs jo vull que tornem altra vegada al món del cinema, perquè has treballat en director, en molts directors de cinema, no? I has fet músiques o has col·laborat en bandes sonores com L'Orfarat o La Línia Invisible o El Casoplón o La Tribu, és que jo crec que les he vist totes, saps? O La Vida Padre. A veure, jo igual t'ha dit estos i tu resulta que en tens una altra. Però de tots estos treballs, n'hi ha algun que guardes en molt de carinyo, que per a tu va ser un repte, per exemple?
1: A veure, sempre jo crec que el primer.
0: Quina va ser el primer?
1: La primera pel·lícula, que va ser Cuerpo d'Élite.
0: Cuerpo d'Élite.
1: Cuerpo d'Élite de
0: però la pel·lícula, no la sèrie.
1: Jo vaig fer les dues, perquè sí. la sèrie va eixir després de la pel·lícula. Però bueno, jo crec que la pel·lícula de Cuerpo d'Élite va ser super especial perquè era la primera vegada que treballava en Espanya com a compositor,
0: sí,
1: ja no com a orquestador,
0: sí,
1: o com a assistent,
0: sí, sí, sí.
1: I bueno, i va ser també l'inici d'una relació molt xula en el director d'aquesta pel·lícula de Cuerpo d'Élite, que és Joaquín Mazón,
0: sí.
1: Que moltes de les que has nomenat després estan dirigides també per ell, que ha treballat molt en el mateix director i en la mateixa productora. Entonces, jo crec que la més especial serà eixa per ser l'inici, no? d'este canvi de carrera.
0: I algun moment que recordes, per exemple, que tu quan montes, no? Composes la banda sonora i tu vas a l'estudi, en l'orquestra, allí a dirigir i a gravar, no? Algun moment que recordes de totes aquestes que dius, és que este moment m'ho vaig passar genial, va ser màgic.
1: Bueno, és el que he dit abans, que el procés de composició i de producció, perquè no hi ha que oblidar que junten la composició, també és molt important tindre controlats tots els aspectes de la producció, des de la primera nota que es escriu fins a l'entrega final. La gravació és com la festa, és com el moment en el que el compositor és de la cova, no? Que estàs 2-3 mesos escrivint en soledat, només parlant per email en el director, en el productor, per a que accepten la música, no? per a trobar ese punt d'equilibri entre el que el compositor proposa i el que la pel·lícula necessita. Però després la gravació és com el moment en el que arriben més sers humans al projecte, tota la creativitat d'un grup de 50-60 persones va ajudar a la pel·lícula també a contar la història millor, i és també un moment de compartir la música, no? Perquè el fet d'escriure en casa és molt solitari, i poder-ho interpretar, poder-ho gravar en junta amb els músics és sempre molt gratificant.
0: I t'ha passat alguna vegada, Vicent, que tu estàs allí composant, no? I tu escoltes en una màquina, però a l'hora de passar als músics, t'ha passat alguna vegada que dius, això tinc que canviar-ho, perquè el resultat ha sigut diferent que en la màquina, en l'ordenador, en este cas?
1: En certs, dins d'uns límits, per supost, sí. Perquè sobretot al principi de començar a gravar, evidentment el que escrius en la màquina ho toca tot, però després els sers humans tenen uns límits idiomàtics per a cada un dels seus instruments, i bueno, n'hi ha que adaptar-ho, i també te pots donar compte que has escrit algo que se pot resoldre narrativament o musicalment d'una manera més fàcil o més agraïda també per a l'instrumentista.
0: Doncs seguim escoltant obres teues i anem a escoltar una que s'anomena Divertimento, perquè estem divertint-se així escoltant al compositor Vicent Ortiz Jimeno.

0: En què estàs treballant? Pots avançar-nos en què estàs treballant ara?
1: Ara mateix ara, no estic treballant en res, que és el primer moment en els últims dos anys que és
0: que no
1: així.
0: Estàs creant
1: que
0: res.
1: No estic, ara mateix no tinc res damunt de la taula, que també és un moment...
0: Home, que s'ha d'agrair.
1: Sí, sí, és necessari. És necessari. Una parada tècnica.
0: Però sí que estàs a la Berkeley, així, en València.
1: Bueno, és que en Berkeley hem acabat el curs...
0: Pràcticament, això també és veritat.
1: Les classes col·lectives les hem acabat. Ara estic només dirigint els projectes finals de màster, perquè sí, se n'anem la setmana que ve, que graven els alumnes en Londres. En l'estudi es graven els projectes finals de màster.
0: És a dir, els projectes se n'aneu a Londres a gravar?
1: El projecte final de màster, els alumnes, el graven en l'estudi en una orquestra del... formada per gent que grava per a Hans Zimmer, per a tota aquesta gent.
0: Esteu escoltant bé, és a dir, aquells que vulgueu dedicar-se a la composició, esteu escoltant bé el que estan fent a la Berkeley, així a València, no a Boston. Ahir, el Palau de les Arts, d'enfront. És així, és així. Bé, esta peça es diu Divertimento. Esta, quan la vas compondre, esta?
1: També quan era alumne de Berkeley, perquè n'hi havia una convocatòria d'un concurs de composició dins per a alumnes de Berkeley, en la que tenia que ser una obra que farà tribut a George Gershwin.
0: Sí.
1: Entonces, per a mi tot el jazz, tot lo de les harmonies aquestes modernes era molt nou, però ho estava estudiant en aquest moment. Entonces vaig decidir també presentar-me per a practicar-ho i per a millorar en aquest aspecte.
0: Doncs, esta tampoc s'interpreta, avui, esta no s'interpreta, el divertimento, no, però això de Balanfo, Balanfo, esta sí, també és un concert. Escolta un moment. Esta l'interpreta també Nazaret. És un concert per a marimba.
1: Per a marimba i banda.
0: Per a marimba, quan el vas compondre? Quan?
1: El vaig compondre l'any 2011, 2010, 2000, no recordo,
0: pot ser
1: 2010. També per a participar en el concurs de composició de Llíria. Haureu vist que és una cosa recurrent. Però també per a mi en aquell moment era molt important tindre dates límit en les que el concurs tanca per obligar-me a mi a escriure una obra. I me va servir moltíssim per a començar a crear repertori i bueno, en el cas dels concursos que van anar bé i que va haver algun premi, doncs encara millor.
0: Què és Balanfo?
1: Balanfo és un concert per a marimba dedicat al meu... Balanfo. És en un idioma africà, significa tocar el balan, que el balan és l'antecedent històric de la marimba.
0: Arriba.
1: I el coneixem també com a balafon.
0: Ja sé, una coseta més.
1: Per este joc de paraules.
0: Balanfo. Bueno, esta la interpreta Nazaret. I tornant al festival, perquè ja t'entes que anar pràcticament... No t'entes que anar encara perquè has d'explicar una obra molt important. Però tornant... es fan el teatre, és que no me recordo com es diu el teatre, és un teatre,
1: teatre o és l'aire? El musical.
0: El musical. Es fa allí en el musical. I comença a les 10:30. I en ese festival que estem parlant, del Marítim, també n'hi ha una altra peça, perquè n'hem posat moltes, algunes se'n tenen que tocar, que la banda Poblaix Marítims interpreta, que és el 8 de febrer. I ara em diràs què va passar ixe 8 de febrer, què és el 8 de febrer, de quin any... El 8 de febrer. Escoltem un poquet. El començar és espectacular. No és dramàtic, però no és dramàtic.
1: No és tan dramàtic la resta de l'obra. De fet, ara s'aclareix un poquet en un acord major.
0: Què va passar aquest 8 de febrer?
1: El 8 de febrer de l'any 86 és quan es van casar els meus pares.
0: Entonces, que cosa més bonica.
1: Esta obra és un regal, és una obra que vaig escriure per celebrar el 25 aniversari de bodes dels meus pares.
0: Uau, tot un detall. Que cosa
1: també
0: més bonica. Hi ha
1: una curiositat també d'esta obra, que la versió per a orquestra la vam estrenar en Boston, en l'orquestra de la Universitat de Berkeley.
0: És versió orquestra?
1: Sí. I... durant els assajos, clar, la gent es preguntava què significava 8 de febrer i buscant-ho en Google, no hi havia IA per a veure aquestes coses, però buscant-ho en Google...
0: A mi m'és avorrit,
1: va haver un company que se va donar compte que era també l'aniversari, la data de naixement de John Williams, i es pensaven que era un homenatge a John Williams d'alguna manera, però no és una casualitat que evidentment,
0: bueno,
1: la raó principal...
0: Bueno, no
1: hi ha
0: res casualitat.
1: La raó principal és el
0: l'aniversari de ton pare i ta mare quan es van casar.
1: Exacte.
0: A mi no se m'ha ocorrit buscar que n'hi havia el 8 de febrer, però jo no me n'anava per ahir, saps? Em pareix superbonic el detall que estàs dient, perquè jo me n'anava, sempre pensem en catàstrofes, que va passar el 8 de febrer d'algun any. Jo pensava, dic, a veurem què va passar el 8 de febrer. Doncs enhorabona per això. Bé, gràcies per contar-nos totes les teues... algo de les teues vivències, no totes, sinó algo de les teues vivències, però no vull, perquè així queda, escoltar una peça teua que és molt important i que jo no l'he nombrat, que és aquesta primera sinfonia teua, ¿vale? Però això anem a fer-ho en el suggeriment de la setmana. Doncs tanquem una secció per obrir una altra, però tu, Vicent, no te'n vagis, eh? No te'n vagis encara al festival. Ara de seguida te n'aniràs.

0: Vicent, la teua primera simfonia. A després me diràs si ja tens en ment la segona, però això t'ho preguntaré després. Urban Light. Quan la vas, per què la vas fer? Per què la vas compondre? Per a què?
1: A veure, el que és el procés de composició real va començar en l'any 20... finals de 23, jo crec, per a participar al certamen de Internacional de València en la nova banda, en la Ateneu Musical Escola Cantorum, després de la insistència i de l'encàrrec de la societat
0: i per supost de Rafa Grau.
1: Que va ser una experiència xulíssima de poder composar per a companys i per a la banda en la que me vaig criar.
0: I el títol, com te sorgís fer Urban Light, és a dir, llum urbana, quan, a veure, la Meduxó és un poble gran, però jo crec que no n'hi haurà molta massificació i coses d'aquestes.
1: No té molt que veure en la vall. L'obra és lo que deia de que vaig començar a composar ja en sèrio per al certamen. És perquè els primers apunts d'una obra d'aquestes característiques i en este títol i en este discurs musical jo vaig començar molt abans. Ho vaig començar en l'any 17, que és quan encara vivia en Los Angeles.
0: Sí.
1: I Urban Light és una instal·lació artística de Chris Barden que està a l'entrada del LACMA, del Museu d'Art Contemporani de Los Angeles. L'obra és un discurs musical en quatre moments del dia de contemplació, no? de veure eixa instal·lació artística i de també de com jo vaig rebre quan vivia allí, no? de tot el contrast que eixa ciutat té i de la densitat de viure allí i de sobreviure també en la ciutat.
0: Té molta llum?
1: Los Ángeles.
0: Perquè nosaltres en tenim, eh?
1: Bueno, és una llum un poquet rara, un poquet diferent, perquè n'hi ha moltíssima contaminació, n'hi ha una boina de contaminació per dalt de tota la ciutat que és increïble per la quantitat de cotxes i de tot això. I també una de les coses que a mi me va llamar molt l'atenció era la posta del sol, que és en la mar.
0: Sí.
1: Que nosaltres estem acostumbrats a l'eixida del sol des de la mar i allí se
0: és el contrari.
1: Està a l'oest, clar. Però bueno, per mi era una, suposo que la gent que viu en les illes o a l'oest d'Espanya no és un contrast important. Però per mi sí que se fera de nit d'aquesta manera era curiós.
0: En la ressenya parla que la música que volies transmetre, és a dir, és molt visual, sí, volies fer algo més cinematogràfic, no? Però a l'hora de estar tu allà composant, no? Es venien imatges al cap, sobretot eixa posta de sol.
1: Més que imatges són les sensacions. Per a mi a vegades és complicat escriure música pensant només en una imatge o només en algo estàtic. És més i en este cas, en esta obra, que també vas tractar de que fora algo un poquet més personal i més profund, per dir-ho d'alguna manera, era més de les sensacions del...
0: I volies transmetre, per exemple, com és la vida moderna actual, és a dir, que n'hi ha moments molt intensos i altres, per exemple,
1: molt més íntims,
0: més emocionals.
1: Exacte, com és en el tercer temps, el tercer moviment és molt més íntim, és molt més delicat, més introspectiu. El primer moviment és tota la llum i tot l'impacte d'arribar a la ciutat i d'eixa activitat frenètica, o el final també, no? Que és el moment que musicalment està tot molt, molt, molt, molt més trencat, en ritmes irregulars.
0: Estem escoltant, Vicent, però esteu escoltant a la banda de la Societat Musical Escola Cantorum de la Vall d'Uxó. No us penseu que és una banda americana ni res, és una banda d'ací de la Terreta. Sona molt bé.
1: Va sonar molt bé. Es va fer un treball fantàstic per al certamen. La gravació va ser uns dies abans de l'actuació al Palau. També aquesta gravació li tinc molt de carinyo. Va ser una experiència molt xula, perquè a més els músics no sabien que estava gravant-se, estàvem simplement assajant per al certamen i va anar fantàstic.
0: La veritat que sí. I n'hi ha algun fragment d'esta sinfonia, d'esta teua primera sinfonia, que per a tu és personal i li tens més, o va costar més fer?
1: Va costar d'acabar. Va costar d'acabar, sobretot d'acabar a temps. D'acabar a temps perquè clar, tenia que estar en suficient antelació per a que arribara la banda ben preparada al certamen, també entregar la partitura a l'organització del certamen. I va ser complicat gestionar escriure una obra d'aquestes característiques junt amb una sèrie que estava treballant en aquell moment. Les classes en Berkeley va ser moment de
0: feina a tope.
1: Sí,
0: per això ara vols descans, és normal. La instrumentació. Per exemple, té el nivell, esta peça és d'un nivell de dificultat important, més que res per la instrumentació, perquè utilitzes una instrumentació molt extensa de banda, no? Aleshores, pot estar a l'abast d'una banda, per exemple, de 60 músics?
1: No sé com funcionaria. Suposo que si és una banda professional, que tots els instruments, sobretot totes les veus, estan cobertes, sí que pot funcionar. Però la intenció de l'obra, o la manera en la que estava pensada, era per una banda que tinguera dificultat, perquè estava pensada per anar a la secció d'honor del certamen internacional.
0: És com un traje a mida, vas fer, no?
1: Exacte, clar, també la gràcia, no? De un compositor de casa fent una obra per a la gent de la sí. banda. Tenia que tenir també la dificultat tècnica, la duració que marca l'obra lliure de les bases del certamen. I bueno, és una instrumentació molt densa, té tots els instruments auxiliars possibles, moltes veus duplicades, triplicades.
0: I si per exemple la gent està escoltant i li agrada algun director o algun membre d'una societat musical, si la vol trobar, on la pot aconseguir?
1: Està,
0: la tens editada?
1: Sí, està editada en la meva web, està disponible per a comprar en versió digital només.
0: Doncs ja ho sabeu, estem escoltant la primera sinfonia de Vicent Ortiz Gimeno, Urban Light. Una passada de sinfonia. Tens en ment la segona? Tinc que fer-te la pregunta.
1: De moment no.
0: No tens, de moment no.
1: No, no.
0: Però en qualsevol moment pot acabar-se.
1: Bueno, veurem cap on va totes aquestes aventures.
0: De moment se n'aneu cap a Londres a gravar. Això és el
1: primer el concert de Marítim, ara en un moment.
0: Ah, això és veritat. Ja no t'entretinc més perquè sé que tens que anar. Tens mitja horeta curta per arribar al Marítim. Sabeu que és el 33 Festival de Bandes de Música del Marítim. I avui totes les obres que interpretaran en el concert, les 5 bandes, són del compositor Vicent Ortiz Gimeno. Jo només em queda donar-te les gràcies per estar ací, per haver vingut un dia tan especial com és el d'avui.
1: No res, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Conèixer-te i conèixer la teva obra.
1: Moltes gràcies, de veres, un plaer.
0: I conèixer els músics que tinguem ací a la terra, en la Comunitat Valenciana, els músics que tingueu. Soc molt pesada, però me dona igual, ho tinc que insistir. Tinc que insistir que n'hi ha gent molt bona ací en la terra. I ahir em vaig posar a cantar Lástima que termino el Festival d'Or. Lástima que termino. Avui acabem. I escoltant esta primera sinfonia Urban Light del compositor Vicent Ortiz Gimeno, posarem el punt i final al programa d'avui. Jo m'ho he passat superbé. Espero que vosaltres també, a l'equip tècnic, com sempre, Sofia Álvarez, en producció Lorena Alegre, i a les xarxes Ima Santana. Que passeu un molt bon diumenge, que gaudiu del sol, però amb precaució, perquè ara ja pica, eh? Moltes gràcies, Vicent, per haver vingut. I ves corrent cap al Festival del Marítim, que t'esperen. Nosaltres tornarem la setmana que ve, sense falta. Que passeu una bona setmana i fins el dissabte. Ciao, ciao, adeu.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Compte enrere en el sector educatiu. La primera raó, la reunió d'avui entre sindicats i educació per a intentar posar fi a la vaga indefinida dels docents no universitaris. Després de la consulta d'ahir sobre un document anterior a l'última proposta de la conselleria, el 80% vol continuar la vaga encara que amb accions més puntuals de les fetes les últimes 3 setmanes. Però en el terreny negociador escoltem Marc Candela, del sindicat STEP.
2: L'únic document que ha vist signable és el tema de la burocràcia, la resta encara el considera insuficient. No? Per tant, nosaltres demà anirem a la Conselleria d'Educació a les 6 de la vesprada a continuar proposant millores i a veure si podem aconseguir més del que tenim. La voluntat és aquesta, no? de tindre un acord. El tema retributiu té un rebuig absolut. Mm-hmm. I cal millorar en altres aspectes que jo crec que encara podríem arribar a més.
0: Recordem, la reunió és esta vesprada a les 6. I d'altra banda, els estudiants ja estan en capella abans dels exàmens de la Pau que comencen dimarts i que els donaran accés a la universitat. Bona alimentació, esport i descans són els consells clau per als dies previs als exàmens, ho explica Manuel Campo, doctor en psicologia i director de l'IBASAM.
3: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
0: Y compte també de comentar amb altres companys com ens sentim.
3: Muestran su inseguridad, genera una cascada de inseguridades en el compañero que se refleja en mí, por tanto comenzamos a reforzarnos mutuamente ese nivel de inseguridad.
0: A València ha tingut lloc una altra manifestació de les associacions de víctimes de la Dana. Este dissabte han tornat a exigir que l'expresident Carlos Mazón entregui l'acta de diputat. Escoltem Elisabet Martínez, Mariló Gradolí i Toñi García, víctimes i portaveus de les associacions que han assistit.
4: Una burla a la ciudadanía que este señor continúe estando en el puesto que está. Obras de emergencia, no de reconstrucción.
5: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población.
6: Después de 19 meses seguimos sin saber la verdad, seguimos buscando justicia, seguimos con la reparación.
0: Del món, Colòmbia tria avui el successor de Gustavo Petro, el primer president d'Esquerres de la història del país. Encara que es presenten 12 candidats, només 3 tenen opcions. Iván Cepeda representa la línia continuista de Petro. Entre els conservadors, 2 noms, Abelardo de la Espirella i Paloma València del partit de l'expresident Álvaro Uribe. Els 2 lluitaran per passar a una segona volta, que les enquestes donen per fet que s'haurà de celebrar el pròxim 21 de juny. I de la cultura, el Festival Internacional de Cine d'Alacant ja té pel·lícula guanyadora després d'una setmana d'Una ciutat volcada amb el 7 art. Laura López ha seguit la gala de Cloenda.
7: Ja tenim llargmetratge guanyador de la Tessela d'Or de la 23a edició del Festival de Cine d'Alacant. Es tracta de Que vienen los perros, l'òpera prima, dels directors Ivan Sánchez i David Tembleque. El llargmetratge s'ha fet també amb els guardons, les Tesseles de Plata, als millors directors, a la millor actriu per a Olivia Baglivi i a la millor fotografia per a Ivan Sánchez. Ha donat a conèixer també el premi al millor curtmetratge de ficció, un premi puntuable per als Goya que han anat a parar a 21 d'octubre de J. Cánovas.
0: I als esports, el Paris Saint-Germain va aconseguir anir reeditar el títol de la Champions League que ja havia aconseguit en el 2025. Poc després... A 307 persones detingudes les últimes hores a França en el saldarulls d'esta matinada de la celebració de la victòria del Paris Saint-Germain de la Lliga de Champions s'ha passat a Issos al Daruig en una quinzena de ciutats franceses. L'any passat ja, quan el PSG va guanyar la primera Copa Orelluda, hi va haver també disturbis amb 2 persones mortes. Tot després que en el terreny esportiu el partit acabara amb empat a 1 a la conclusió dels 90 minuts i també després del temps extra. En els penals, l'Arsenal no va tindre el mateix encert que el Paris Saint-Germain. L'equip de Luis Enrique torna a ser campió amb un estil molt definit. En altres aspectes esportius, i així a la Comunitat Valenciana, partit de tornada de l'ascens a la màxima categoria del futbol femení disputat al Puigades, empat a un entre el València i el Vila-Real. En l'anada quedaren 0-0, però la millor classificació del València en Lliga són les de Miquel Crespo, que les tornen a la Lliga F. I esta vesprada, més futbol, última jornada en segona. El Castelló rep l'Eibar a Castalia i depèn de si mateix per disputar el play-off d'ascens a primera. Amb això acabem este temps de notícies. Els deixem ara amb el programa Fora de Cobertura amb Donís Salvador i els seus convidats.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
8: De tu a tu.
9: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera, 101.5.
8: De tu a tu.
9: Estàs a punt de quedar-te Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Dissabte i... perdó, diumenge i últim dia del mes de maig, 31 de maig. Jo crec que hi ha més en temperatures de mes de juny, però, a veure, que estem fregant el llindany i les coses són com són. Els nostres col·laboradors habituals ja preparats en l'estudi número 1 de Punt Ràdio. Jota González, com estàs?
1: Bon dia, Donís, i bon diumenge per a tots.
0: Molt bon dia, senyor. Com estàs, Fernando Pena?
2: Pues ya casi preparando las vacaciones, que se están allá a la vuelta de la esquina, ¿eh?
0: Rubén Mayols, com està?
3: Tranquilet.
0: Aixina,
3: sí,
0: tranquil·let i...
3: acaba la setmana tranquil·lets. Ja en tinc prou.
0: Criant i tranquil·let...
3: També. Sí. Això se fa complicat ara.
0: Molt bé. Esther Beixauli, com estàs?
4: Molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar així i en ganes d'exposar el tema d'avui.
0: De categoria internacional. Avui, a veure, ganes de fer aquesta exposició i ganes també d'estirar-li algú de les orelles, no?
4: Totalment.
0: Molt bé. Ara parlem d'això i de pressupost, de la crema solar, faltaria més. Salvador Casanova, com estàs?
5: Encantat de tornar a estar així.
0: Cavaller, estem a punt, fregant juny, jo crec que a partir de juliol ja podem començar a buscar la loteria de Nadal.
5: Aixina és, a puntet, estem de rebre-la.
0: Però bé, ara parlarem d'això molt a fondo, de moltes coses. Dames i cavallers, Adolfo Pascual, el control tècnic i publicitari. Sumari, comencem. D'estàtica i salut, i en particular d'unes punxoses declaracions del futbolista Marcos Llorente que acaben d'aparèixer en mitjans de comunicació i en particular en un prime time nacional i que ha fet, la veritat, que molt soroll. Veritat, Esther Beixauli?
4: Totalment.
0: Sí, no? I des d'aquest moment, Esther Beixauli està estirant-se del moño que no pot suportar el no manifestar-se al respecte.
4: Que me lleva la son a mi ese día.
0: Molt bé, parlarem d'això. De loteries, com ja he dit, en Salva Casanova i de loteries de Nadal en particular, però moltes altres coses. Intel·ligència artificial, IA i ment, Rubén Mayols.
3: Sí, anem a tocar un pla més enllà de lo físic. Ui.
0: D'hipocòndria, parlem, com no, en Fernando Pena i acabarem la primera hora parlant del plat valencià del dia en Carolina Quilis. Atenció, perquè la segona hora, en acabant de l'informatiu, ve també carregadeta en Tony River, que presenta Cabaret. El Consell d'Experts estarà, per supost, en l'entrevista del senyor Javier Botia, campió del món de mentalisme, que estarà avui en Fora de Cobertura. I l'última convidada serà Elena Farga, que presentarà el seu nou single Buscando Ánimo. Tot això en Fora de Cobertura fins a les 12 en el dia d'avui.
6: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: Esther Beixauli, arriba Marcos Llorente i diu que no creu en això de que el sol perjudique la pell. Negacionisme de l'acció del sol, no?
4: Totalment. Aixina, tan tranquil. En prime time, en un programa superconegut que veu milers de persones i en la repercussió que pot tindre un futbolista, dient que és una opinió. I ningú li diu que... una opinió no té res que veure en una evidència científica.
0: De totes formes, a veure, anem al tema.
4: Al tema.
0: Junt de qui li ha dit o qui no li ha dit o què li tenen que haver dit o què no li tenen que haver dit, anem a l'assumpte. Ell és negacionista de que el sol perjudica la pell si no se prenen medides, no?
4: Ell és negacionista. Ell diu que n'hi ha que exposar-se al sol és que veure en una evidència científica.
0: De totes formes, a veure, anem al tema. Junt de qui li ha dit o qui no li ha dit o què li tenen que haver dit o què no li tenen que haver dit, anem a l'assumpte. Ell és negacionista de que el sol perjudica la pell si no se prenen medides, no?
4: Ell és negacionista.

0: Era farmacèutic, crec, no sé si era farmacèutic o metge, crec que era farmacèutic, però era científic, no?, que ha estudiat 2 dècades estudiant el problema del sol.
1: En la pell?
0: En la pell, i va eixir dient que ell recomanava, a partir de ser jovenets, es començar a veure uns traguets d'alcohol per a que el fetge se anara acostumbrant, ¿vale?, a reproduir defenses contra l'alcohol i que vaig treballant el seu sistema linfàtic. I que
1: això... Qui li digué aquí això?
0: No, això ho digué el científic. És que en les seues redes socials diguent-ho, i clar, la gent s'agrava les mans al cap i al final del vídeo dia, pues no s'ha agarrat les mans al cap a lo que ha dit Llorente.
1: Ahí va. Claro.
0: Claro, digo, o sea, si yo te di que poquet a poquet...
1: Estaba pensando, pero ¿cómo algú pot dir això?
2: Claro.
0: Claro, pues a la gent això li va súper mega estranyar, però que se va aixecar la gent poc a poc al sol, quan ja és més que una evidència científica que està més que demostrat que és algo que te va perjudicar sí o sí, se puga dir i n'hi ha que milers de seguidors que hagin decidit no ficar-se protecció solar en guany.
1: Bueno, això, però com el terraplanisme i aquestes coses, no?
0: Sí, sol, és que el terraplanisme no juga en la salut de la gent.
1: Evidentment.
0: Clar, i així és.
1: Bueno, bueno, si arribes al final i te caus, bueno.
0: Sí, sí, bueno, pues que se li han tirat amunt, òbviament. O sea, n'hi ha milers de persones, jo entre elles, que estan indignades en que algo així no puga passar. Inclús se ha comentat en la farmàcia esta última setmana gent que ha vingut i inclús m'ha demanat factor de protecció més baixeta per anar esposant-se poc a poc, i jo el preguntaria el per què, que no has vist la televisió?
1: Ai, senyor. Ai, senyor.
2: Que fuerte.
1: Anem a marcar les pautes correctes.
0: Anem a parlar-les.
1: Per l'exposició al sol, aquest estiu, com tenim que actuar?
0: Pues per a l'exposició al sol n'hi ha que posar-se la crema antes de ir de casa, uns 30 minuts antes, això de manera diària. I si anem a la... Vale, pues 30 minuts antes, tots els dies. Vull dir, estava parlant en Jota conforme ha arribat,
1: sí,
0: i m'ha dit, no, jo me fique protecció solar quan m'exposi al sol. I jo l'he mirat i li he dit, crec que no.
1: Perdona, tu no t'has enterat encara des que estàs així, eh?
2: Sí, jo lo siento, Esther, però...
0: I me diu, jo vaig a la platja i em poso crema. I dic, ja, i he pensat, no li ho he preguntat, però he pensat, segur que és de les persones que se fica la crema en la platja.
3: Jo sóc un obixos.
2: No al salir de casa, no?
0: Clar.
1: A veure un moment, Rubén Mayol, tu te fiques crema quan vas a la platja?
3: Jo és que no sóc anar molt a la platja,
1: sí,
3: però com sóc tan blanquet, no n'hi ha manera de ficar-me... Ni en crema, ni sense crema, ni res. O sea, directament no vaig a la platja.
1: No vas a la platja. Per tant, no te fiques protecció solar.
3: No, perquè entonces no estic exposat al sol. No,
1: ah,
3: sí, sí.
1: Ara, lo que dius.
3: Sí. De vegades en quan sí. Sobretot quan vaig eixir en certes hores, que és quan més pega, pues sí que intento...
1: T'has ficat
3: avui? T'has ficat
1: avui protecció solar? No.
3: Avui no.
0: I se nota.
1: Claro, home, que se nota. Míralo, de casa sí, la pell feta pols.
3: Què li passa? M'ha robat o algo?
0: No.
1: No, però o sigui, a veure, bromes a banda, que és important posar-se crema en qualsevol moment, que jo tampoc m'he posat, no vaig a dir... Però...
0: Tots els dies, per anar a treballar, per agarrar el cotxe i anar a l'oficina del treball, vull dir-te, estàs exposant-te al sol, el filtro, el vidre del cotxe... deixa passar la llum ultravioleta.
3: La radiació.
1: Vale, però tinc una pregunta. I és, les cremes no tenen elements perjudicials que també van a castigar el fetge quan aquesta crema drene, vaig a la sang i el fetge tinga que depurar-la?
0: Seria injust dir que no. Òbviament.
1: O sigui, la resposta és sí.
0: És sí, segons la crema, també te diré, perquè n'hi ha crema en filtros químics i n'hi ha crema en filtros físics. Per tant, òbviament, els físics són els que menys te van a perjudicar, ¿vale? Però també són les cremes que menys li agrada a la gent cosmèticament, perquè són les cremes que sempre és que mos ficaven les mares quan érem xicotets, que sí, sempre mos deixava més blanc.
4: Sí, les que deixen capa, no?
0: Clar,
4: la que notes que llevas, que t'has puesto crema.
0: I això és més superficial, sí, per tant, a la gent li agrada menys, perquè no és transparent.
1: Clar, no,

0: Que és una cosa que no sigui pel·liculable per a que...
1: Exacte, sí que és de veres, té químics. I negar-ho és veure algo que, com, que no,
0: no
1: és.
0: No voler veure-ho.
1: Però, sí, exacte, però a la contra és molt pitjor. És com quan prens certa medicació. N'hi ha certa medicació que té moltíssimes contraindicacions, pràcticament tota té contraindicacions. Però, per exemple, la del colesterol és una... Totes les pastilles del colesterol tenen moltíssimes contraindicacions, però no prendre-se-les és prou pitjor que les contraindicacions que te pot fer el mateix medicament. Pues això és igual. O sea, no, es, no posar-te aquesta protecció solar quan vas a exposar-te al sol és molt pitjor que les conseqüències que pugues tindre per haver-te aplicat aquesta crema.
0: Alternatives a la crema solar o altres tipus de protecció?
1: Per supost. Mira, alternatives... dur manega llarga i pantaló llarg i els peus també en calcetí, gorra, sí, pues n'hi ha molta gent que ho fa, inclús les camisetes estes de banyar-se, sí, però, de manega llarga,
0: però, les,
1: però
0: mans,
1: clar, les mans,
0: el dors de la mà o inclús encara que vagis en gorra,
1: ulleres,
0: rebota, sí, però vull dir, rebota
1: en l'arena,
0: el sol,
1: exacte,
0: te cremes igual.
1: Al final, vull dir, estem anant, si estem parlant d'anar a la platja, òbviament, pues, tindria que ser això, sombrilla, gorro, o
0: si
1: no.
0: O si vas a la piscina, el mateix, rebotant l'aigua, també.
1: O anar per el carrer. Vull dir, clar, la solució seria física.
0: Seria,
1: la
0: passa, solució... seria passamuntanyes i ulleres de sol.
1: Seria el màxim possible.
0: I en agost no és molt factible.
1: Realment hi ha molta gent que ho fa. O sea, si te vas a països on fa molt de sol, no així, òbviament. Però a països on fa molt de sol, quasi sempre es veuràs en mànega llarga i pantaló llarg, intentant fugir del sol el màxim possible perquè per ells són els 365 dies de l'any, tots els dies. I no estan tan familiaritzats en la protecció solar, o igual, sí, inclús no se ho poden costejar. Però la solució o l'alternativa seria no exposar-se gens al sol. Està difícil.
2: Y incluso hay países que tienen pantallas por las calles con los niveles de radiación.
1: Exacto.
2: Que aquí están en la Patacona y yo lo he visto en muy pocos sitios más. Pero
1: yo no lo había ni visto aquí.
2: En la Patacona está en la playa, pero en Australia cada dos calles, en Melbourne, por ejemplo, que es donde he estado, y en Perth, tienen pantallas con nivel de radiación de hoy, ¿no? Y te dice pues si es bajo, medio, extremo.
1: Sí.
2: Y en función de eso, pues tienes un recordatorio de decir, caramba, hay un nivel extremo y no me he echado crema solar. Aunque haya nivel bajo, también te tienes que echar crema solar. Pero si ves una pantalla con una alarma y tú dices, no me he echado protector solar, digo, es que algo falla, ¿no?
1: Totalmente. Creo que, obviamente, cada vez la gente está más concienciada de posarse la protección solar, però està molt més consciència en quant a productes o fer-se certes coses de medicina estètica que de tindre aquesta protecció solar que faria que després no te fes aquests arreglos d'estètica.
0: Sí, la gent està consciència, excepte Marcos Llorente.
1: Exacte.
0: Gràcies, Esther Baixaul, i seguim en Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Ahir, de nou, el Roig Arena va viure una nit d'aixes grans cites que es recorden i es recordaran durant molt de temps. Perquè va vindre Pablo Alborán. Va arribar a València dins de la seva xira Global Tour, quilòmetre zero, i va oferir més de 2 hores de música, emoció i una connexió absoluta en un públic entregat des del primer minut. Des de l'inici del concert, el malagueny va demostrar per què continua sent una de les grans referències del pop espanyol. La seva veu, pràcticament impecable durant tota la nit, va anar alternant els temes del seu nou treball en cançons que ja formen part de la banda sonora de moltes generacions. No faltaran himnes com Solamente tú, Saturno, Quién o Dónde está el amor, rebudes com autèntics clàssics per un públic que va cantar pràcticament cada estrofa. El repertori també va donar protagonisme al seu nou univers musical, evidentment, més maur, personal, que està marcant cada etapa, en cada nova etapa en la seva carrera. La posa en escena, elegant, com ell és, sense excessos, va deixar que el protagonisme recaigués en les cançons i en la capacitat d'Alborán per a emocionar. L'emoció va ser constant, permanent i... diríem que una part imprescindible en cada lletra, en cada nota que hi ha dels seus instruments. El resultat, va ser una d'aquestes nits que van molt més enllà d'un concert. Una trobada entre artista i públic que les cançons feren no només les delícies dels presents, sinó que, a més, diria J. González, que mos toca la fibra. Per què? Perquè va manifestar que una de les seues cançons, en particular Planta 7, i parem música per a parlar d'això, perquè Planta 7 és una cançó que dedica a la planta 7 de l'Hospital La Fe. En la planta 7 de l'Hospital La Fe, la planta d'oncologia, Pablo Alborán tingué una persona molt pròxima en que, bueno, que li va canviar la vida. Va agrair al personal de la planta 7, a qui a més va convidar al concert, va demanar a tots els presents, 20.000 persones en el Roig Arena, va pensar-se el sold out, i es va demanar que donaren mèdula, que foren solidaris i conseqüents en totes aquelles persones que tenen aquesta necessitat, perquè en cas de veure-se en una d'elles, pues, també, evidentment, voldrien que la resta donaren. Resulta, com dia, una d'aquestes nits que van molt més enllà d'un concert, d'una trobada entre artista i públic, i que les cançons serviren d'excusa per a compartir aquestes emocions i alguna llagrimeta, inclús. I és que si alguna cosa va quedar clara a nit en el Roig Arena és que Pablo Alborán continua tenint un do molt poc habitual: convertir cada actuació en una experiència íntima, encara que hi hagi milers de persones davant d'ell. Seguim.

0: La pista número uno, el destinatari té molt mala memòria, probablement ja de mi t'has olvidado. La segona és original de Juan Gabriel, però altre grup, Lila de Maná.
1: Sí, no, sí, és esa. Las he pillado todas. Lo que pasa es que no me acuerdo de la canción y la he puesto mil veces.
0: Y probablemente la sabrías, probablemente la sabrías.
2: Probablemente.
0: Tenim una crida telefònica, perquè parlem, atenció, anem a presentar un nou single, fora del rànquing musical, Javier, val? I en acabant, anem a venir a...
1: Sí, és una demostració explicando cómo funciona la mente tuya.
0: A l'altre costat...
1: Lo digo porque es muy interesante, va a ser algo digno de estudio.
0: Moltes gràcies. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Elena Farga, que ens presenta el seu nou single, Buscando a Nemo. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, molt bé, molt bé, molt emocionada.
0: Molt bon dia, molt emocionada. Emocionada estem nosaltres de rebre't, per favor. Faltaria més. Mos adelantes Buscando a Nemo i li poses també data a Excuses.
3: Sí, sí, per fi, després de moltíssim de temps sense treure música, per fi ja pues, se m'ha donat l'oportunitat i... Y es que no quepo en mí. Bueno, la felicidad, la verdad.
0: Este Buscando a Nemo, ¿té algo que vore también la mala memoria que parlàvem abans?
3: Sí, porque realmente cuando van a comenzar a hacer la canción no tenía título. Teníamos el concepto que era ese momento en el que vols oblidar a algú pero no pots, porque a mí me ha pasado muchas veces que al viernes n'hi ha cançons, por ejemplo, que mai m'ha recordat a ningú y de repente es como tens desamor y te recordes toda esa persona. Y de hecho, siempre me ha agradado el personaje de Dory, porque es con que es en la mayor parte de la película, pero mai resta a ver en ella, con que todo te ver en Nemo, y es un poco lo que sentim quan ens enamorem, yo creo, ¿no? Con que de repente moltes vegades ens deixem en un segon plano y només pensem en l'altra persona.
0: Pero es un personaje molt important, es fonamental en la película, també la cançó.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, la de... A mí es que siempre me agrada la cançó de Sigue nadando, la que canta Dory en la peli. De fet, quan vam fer la cançó, intentarem ficar d'alguna manera alguna part de la pel·lícula, com intentarem agafar la seva veu, i la deixarem com de fondo, molt de fondo, i sa cançó, però el que passa és que no s'aprecia l'oït.
0: I pront arriba Excuses.
3: Sí, la veritat, tinc moltíssimes ganes de treure el meu pròxim EP, que es diu Excuses. Fa molt de temps que no trac música, perquè ja tinc molts canvis a la meva carrera, i per fi ja podrà tot el món escoltar-ho.
0: Estem pendents, Elena. De moment anem a escoltar Buscando Nemo i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. A les portes d'iniciar la quarta setmana de vaga indefinida del professorat, conselleria i sindicats tornen a reunir-se avui diumenge de vesprada de manera extraordinària per a tractar de desencallar les negociacions. Educació posarà damunt la taula un nou document, però, com s'ha evidenciat en l'última consulta als docents, les postures es mantenen encara allunyades. Escoltem Marc Candela per la part negociadora del sindicat STPB.
2: L'únic document que ha vist signable és el tema de la burocràcia, la resta encara el considera insuficient. No? Per tant, nosaltres demà anirem a la Conselleria d'Educació a les 6 de la vesprada a continuar proposant millores i a veure si podem aconseguir més del que tenim. La voluntat és aquesta, no? de tindre un acord. El tema retributiu té un rebuig absolut. Mm-hmm. I cal millorar en altres aspectes que jo crec que encara podríem arribar a més.
0: Mentrestant, els estudiants ja estan en capella abans dels exàmens de la Pau, que comencen dimarts i que es donaran accés a la universitat. Un total de 300.000 alumnes es presenten este curs a la prova d'accés a la universitat. Bona alimentació, esport i descans són els consells claus per als dies previs als exàmens. Ho explica Manuel Camino, que és doctor en psicologia i director de l'IBASAM.
3: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
0: Enguany s'han augmentat les mesures de seguretat per a evitar que els alumnes utilitzin la intel·ligència artificial per a fer trampes. De fet, algunes universitats fins i tot han instal·lat detectors de radiofreqüències. Estan prohibits els telèfons mòbils i també els rellotges intel·ligents. En clau econòmica, el govern comença a desactivar el pla anticrisi de Madi dilluns per tal d'afrontar les conseqüències del conflicte al Pròxim Orient. Per tant, des de demà dia 1 de juny, l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà al tipus general del 21%, després d'un mes i mig que ha estat reduït al 10%. També finalitza la rebaixa de l'impost especial de la llum. Passarà del 0,5% al 5% habitual. Unes mesures que implicaran pagar les factures de la llum i del gas més cares i que, com expliquen les veus expertes, afectarà les famílies més vulnerables. Felipe Sánchez és professor d'Economia en EDEM.
4: Davant d'una situació de fragilitat, pujades com per exemple la de l'IVA, fastidia més a les famílies que menys tenen perquè tenen que destinar la seva renda disponible a compres que no poden aplaçar. No poden deixar de no comprar electricitat i així són les famílies que més afectades.
0: Els carburants, en canvi, mantindran les bonificacions perquè la inflació d'abril es va mantindre per damunt del sostre fixat pel govern. I a l'exterior, Colòmbia tria avui el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres de la història del país. Encara que es presenten 12 candidats, només tenen 3 opcions. Iván Cepeda representa la línia continuista de Petro. Entre els conservadors, 2 noms: Abelardo de la Espriella i Paloma València, del partit de l'expresident Álvaro Uribe. Els 2 lluitaran per a passar una segona volta en les enquestes que donen per fet que s'hauran de celebrar el pròxim 21 de juny. I en els esports, el bàsquet avui té 2 escenaris importants per als nostres. Raúl Pina, bon dia.
5: Hola, molt bon dia, Rosa. La temporada regular acaba en la CBU i per a València Bàsquet, amb el partit d'ajornat de la jornada 33, jugarà a les 7 al Palau amb el Barça. Si guanya, serà segon i tindrà factor pista a favor. En este cas, el camí del playoff pel títol arrencaria dimecres a les 7 de la vesprada al Roig Arena contra Bilbao. Si cau, València Bàsquet seria quinta en la classificació i ja no tindria el factor pista a favor. El seu rival seria Baskonia i dimarts jugaria el Buesa Arena i el segon duel de la sèrie seria el dijous al Roig Arena. En estos quarts de final, el primer que arribi a 2 victòries accedeix a les semifinals. Amb Pedro Martínez, els taronja eixiran a competir per a ser segons.
6: Sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado, pero bueno, intentar estar centrados en ese partido, no pensar más adelante y a ver si podemos jugar un buen partido y ganar.
5: Més bàsquet. Des del migdia està en joc el partit de tornada entre Amics Castelló i Albacete al pavelló Ciutat de Castelló. Amics està obligat a guanyar de més de 6 punts, que és la renda dels manxecs en l'anada, per tal de retornar a la primera FEB, a la segona categoria del bàsquet nacional. I un apunt ràpid de pilota: el títol de raspall femení està en joc a hores d'ara El Trinquet de Llosa de Ranes, batalla final pel títol de l'individual de raspall femení, una partida entre Victòria i Anna, les dos grans favorites.
0: Gràcies, Raül, i és tot per la nostra part. Gràcies per la seva atenció. Ja saben, les notícies tornen a les 3 de la vesprada en les notícies del cap de setmana. Ara es deixem amb el programa Punt a Punt.
7: Hola, què tal? Molt bon dia. Són les 12 i 5 del matí i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
8: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
7: El Punt a Punt d'avui diumenge, entrem ja en el mes de juny, de seguida ho farem demà dilluns, però encara hi ha coses en joc i anem a contar-les com estem fent al llarg de tota la temporada en esta sintonia, la vostra, la del Punt a Punt. Durant este tram matinal d'avui es juguen tres finals i esta vesprada, en la segona franja del programa, també hi haurà corbes, també hi haurà emoció. Com és habitual, per a tancar este macroprograma, aplegarà esta nit a les 12 i mitja els últims 90 minuts que dissabtes i diumenges passa a anomenar-se Punt a Punt els últims 90 minuts, que són, pues efectivament, els últims 90 minuts d'este contenidor esportiu de Punt Ràdio que te porta tots els caps de setmana i entre setmana, sempre que hi ha activitat esportiva d'elit, tots els compromisos dels equips valencians en competició. Obrim la porta a una jornada altra vegada carregada d'electricitat. El menú d'este matí de diumenge fins a arribar a les 3 de la vesprada en este tram matinal, que és el primer del dia, ens porta ja a la pilota valenciana perquè anem a contar-vos la final del campionat individual de raspall femení des del Trinquet de la Llosa de Ranes. Una cita que torna a posar cara a cara a Victòria Díez i Anna Puertes en el gran escenari del mà a mà. Un duel ja convertit en clàssic, amb la campiona buscant allargar el seu domini i Anna intentant trencar una hegemonia que fa anys que marca esta competició. Pilota valenciana, com sempre, en esta sintonia.
9: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
7: Pilota valenciana en esta sintonia i, com sempre, de la mà de Matías Oliver a Llosa de Ranes. Està Matías Oliver. Hola, Matías, bon dia.
10: Molt bon dia, Salva. Doncs ara mateix se cau el Trinquet de la Llosa de Ranes perquè Anna Puertes ha aconseguit el 15 que la fica per davant en la partida. El 15 que significa el primer xoc al res, el 15 que significa que es fique 15 per 10 per davant de Victòria, en un duel on Victòria pareixia que tenia aquesta sensació guanyadora, com deies bé tu, és la campiona, són 8 individuals que té la jugadora de València, la jugadora del Club de Pilota Valenciana de Bicorp, i ara mateix Anna, que ha estat patint perquè li buscava a l'esquerra Victòria tota l'estona en estos 4 primers xocs, aconseguís aquest avantatge. Per què? Perquè surt balla, perquè després de cometre un parell d'errades en els primers xocs, ara està sabent aguantar, està sabent treballar cada 15 i al final trobant el premi, buscant la galeria, alçant la pilota, i en definitiva, ara mateix té ella l'avantatge. Si guanya tots els xocs del Dau, seria la campiona, recuperant el títol que va guanyar tant en 2016 com en 2018, i que també va viure com en altre cas Victòria li guanyava en un total de 5 ocasions, és la 6ª final entre les dues jugadores, i així el Trinquet de la Llosa de Ranes està vivint una autèntica festa de la pilota femenina. Recordem, Anna Puertes 15, Victòria 10, 10.
7: De moment, amb 19 minuts, la durada del joc, com acaba de contar-vos Matías Oliver, i des de les 11 i mitja està jugant-se el partit d'anada de l'eliminatòria final d'ascens de Lliga Comunitat a Tercera Federació entre l'Sporting Club Torrevieja i el Club de Futbol Benidorm. El pròxim cap de setmana Benidorm es jugarà la tornada i un dels dos ascendirà. En este playoff sí que poden haver penals en el partit de tornada, no es té en compte la classificació de Lliga. Al estadi Nelson Mandela de Torrevieja està Carlos Gallardo. Hola, Carlos, bon dia.
11: Molt bon dia, Salva, molt bon dia, amics del Punt a Punt. Atenció, perquè n'hi ha més de 1.000 persones així en el Nelson Mandela de Torrevieja per a gaudir esta eliminatòria final de sense tercera. I atenció, que el resultat ja és favorable al Torrevieja en el gol de Galvez en el minut 26, 1-0. I a més, el Benidorm s'acaba de quedar en un futbolista menys per expulsió per doble targeta de Matías Orozco. Ha vist la segona targeta groga per una colzada a un rival, una decisió molt protestada. Atenció, ara que el Benidorm estava a punt de fer el gol de l'empat, una treta de cantó. Anem a repassar alineacions inicials dels dos equips per part del conjunt local, del conjunt del Torrevieja, de Diego Piquero i Sam Diz en porteria, en defensa Morales, Conesa, Àlex i Caleb, en el mig del camp Ampucha, Badia, Pérez Bandes, Mati, Breno, Dalt, Gálvez y el pichichi de la categoría Ismael per part del venidor de Javier Vidales, Arcana en portería, protagonista de grans parades en el que portem de partit, Pato J, Cuesta i Ronnie en defensa, en el mig del camp Matías Orozco, ja no, expulsat, ja no forma part del partit, amb Hugo García per les bandes, Héctor Cario i Alvarito Dalt, el comandant Ángel Cobo i Héctor Juan. Portem ara 39 minuts de xoc, així el camp està de gom a gom, més de 1.000 aficionats en Torrevieja, en este municipal Nelson Mandela. Guanya el Torrevieja, Sporting Club Torrevieja 1, Club de Futbol Benidorm 0.
7: I a les 12 ha començat en bàsquet també altre partit elèctric. L'amic Castelló afronta en el seu pavelló, el Ciutat de Castelló, el partit més important de la temporada. El conjunt castellonenc rep el Bueno Arenas Albacete Bàsquet en la tornada de la final del playoff d'ascens a Primera FEB, amb l'objectiu de remuntar els 6 punts de desavantatge de l'anada i culminar el retorn a la categoria un any després de perdre-la. El Ciutat de Castelló està salva Gómez en la narración y Saúl Viciano en los comentarios. Hola, Salva, ¿qué tal? Buen día.
12: ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Pues así en el pabellón Ciutat de Castelló con Dios en un partido que ya comienza hace unos minutos y que de momento está en un 12-7 a favor de amics del bàsquet Castelló. 5 puntos de diferencia, li fan falta 6 para tornar a la Primera FEB en un partido en el que hoy el ambiente es espectacular, en convidats de luxe y en autoridades. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Pues así en el pabelló Ciutat de Castelló, com dius, en un partit que ja ha començat fa uns minuts i que de moment està en un 12-7 a favor d'amics del bàsquet Castelló. 5 punts de diferència, li fan falta 6 per a tornar a la...

0: Albacete Basket. Ha començat el partit així en Castelló.
1: En els comentaris va acompanyar-nos Saúl Viciano durant 10 anys, membre de l'estructura del club. Hola, Saúl, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, pues més emoció impossible,
2: Bueno, un partit que segur serà emocionant hasta el final, I bueno, la veritat és que un ambientàs, la millor entrada de l'any, com no podia ser d'una altra manera, i bueno, de moment ahí estan, els 6 punts, 14-8, i bueno, però això serà un partit molt llarg,
1: A diferència del que va ocórrer en el partit d'anada, Gomis, hi ha més ambient, per lo que jo aprecio pels vostres micros, ya me ambiente sí. En este pabelló que no en el Ciutat d'Albacete de la semana pasada, ¿eh?
0: Es espectacular el ambiente y la rebuda de la afición de este amics del bàsquet Castelló. Avui, además, el lema, ¿no?, y la crida de esta semana era que cal vindre de verd, ¿no? Y yo, mira, casi sin adonarme conter, me ha ficat una camiseta también verda, así que estem recolzant al amics del bàsquet Castelló para que torne tan de bo, siga així, a la segunda categoria del bàsquet espanyol.
1: Ara després me contes, què t'ha passat en la gola esta nit. Tenim, per tant, directes, a protagonisme valencià en pilota valenciana, en futbol, també en bàsquet, i repassarem els marcadors dels nostres equips en competició durant el matí d'avui. Una vegada hem situat els camps on anem a estar presents en el punt a punt, és moment de conèixer també el nostre equip inicial per al matí d'avui. Són les 12:14. Benvinguts i benvingudes al punt a punt de Punt Ràdio.

L'alineació de professionals del punt a punt d'este matí la componen Maite Freitas, Adolfo Pascual i Manolo Palomar en el control de so, Chente Oliver en l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció, Salva Gómez i Saúl Viciano en bàsquet, ascens a primera FEB, Matías Oliver en el campionat individual de raspall femení, en pilota valenciana, Carlos Gallardo en el duel entre l'Sporting Club Torrevieja i el Club de Futbol Benidorm, d'ascens en futbol a tercera federació. Clara Alcover en xarxes socials i un servidor, Salva Folgado, conduint este programa.

0: Son les 12 i 16, la sintonia esportiva del Punta a Punta, Punt Ràdio, que va acompanyar-vos fins les 3 de la vesprada en este primer tram, el del matí. A les 3 arribaran els companys dels serveis informatius d'esta casa i tornarem a les 4 en la conducció de Luis Urrutia, pràcticament fins a enllaçar amb les 11 de la nit, moment on entrarà, com sempre, el 90 minuts, que dissabte i diumenge es passa a anomenar-se els últims 90 minuts del Punt a Punt. 12 i 16, hi ha una final en joc en el Ciutat de Castelló. Salva Gomis.
1: Perquè acaba de notar un triplàs espectacular Kobe Newton per a ficar el 17-12. Un amic del Castelló que així té el quintet format per Joan Faner, per César Russell, Pedro García, Ignacio Rosa i Eric Stutz, però que evidentment ja en el part dels minuts ha canviat i ara llançament de 3 no és bo per part de Albacete Bàsquet. Resten 40 segons, 17-12, és més 5 per a l'equip de Castelló. I ara la falta clara, la personal, que li cau ahí a Silvano Merlo, que Saúl, sense cap dubte, és el millor jugador des d'Albacete.
2: Sí, que és el jugador que hi ha que tindre en compte i que bueno, és el que fa un poc que juga l'equip. La veritat és que porta més de 6 assistències per partit i és un base alt, molt de cos i segur que és el que li dona.

0: mal de cap al Castelló a l'amics, però bueno, de moment un bon inici d'amics i pues, esperava un partit amb molt de ritme i moltes defenses també, no? Però bueno,
1: sí, ja que
0: està a la versió Estús
2: a la línia de tirs lliures, Eric Estús.
3: Ja més ritme que en el partit d'anada, o me sembla a mi molt més ritme, sense, veritat.
2: Sense cap dubte.
3: És un bàsquet diferent, eh?
2: El partit frenètic, i jo crec que jugant a lo que vol que jugue l'amics del Bàsquet Castelló, eh?
0: Sí, perquè és la marca de la casa, no? De pitxell de l'entrenador, i és un poc tot lo que ha jugat l'amics, no? Correr, tracions ràpides, bones defenses.
2: Anota Estuig el segon tir lliure i torna ara el xoc per al Bassete, però la defensa és boníssima per part de Mix del Bàsquet Castelló i està furtant la pilota per a creuar la separadora. La pilota per a la safata. Increïble lo que acaba de transformar el Roger Fàbrega.
0: Ojo a este jugador perquè té una progressió.
2: I trau petroli,
0: brutal,
2: eh?
0: Brutal, brutal.
2: Trau petroli perquè trau la falta el 2-1. Y en este marcador, Saúl, estaríem en primera fe.
0: Árbitro a la hora, ¿no? Ese día.
2: Encara queda molt.
3: Encara queda, cuidado.
0: Encara queda.
2: Sí. És un més 8, 20-12, i en tirs lliures per a Amics Castelló. Anirà Roger Fàbrega. Està en Madreta, nota. 21-12, resten 13,2. I ara li cau la personal, i per tant, ja en bonus, els tirs lliures per a Albacete.
0: Pichel ja està demanant cap als jugadors perquè
2: a Newton, no?
0: Sí, perquè és una personal que li acaba de regalar dos tirs lliures sense ningú sentit, no? A l'equip rival, Albacete, en 11 segons per jugar-se. La veritat és que
2: és de veres que pot afavorir que l'última posició siga per a, no? Per a l'equip de Castelló, però anota. Ahí el primer llançament de l'equip d'Albacete, que avui va de blanc i ratlletes així, no? Com si fos un panal de velles, no? De
0: sí, sí, negre. Blanc i negre.
2: I l'Albacete en el seu clàssic verd. La nota els dos tirs lliures. Chuso González, l'escorta espanyol d'este Albacete per a fer el 21-14 i restaran 11,8 per acabar el primer quart.
0: Pichell que trau a Joan Faner, va tindre un altre tirador.
2: Albacete també.
0: 11 segons.
2: Un dels capitans d'este Amics Castelló, la pilota per Estuig, el llançament forçat de 3, no entra, el rebot és per a d'ells, encara restarà més segonet, el llançament no entra, des del mig de la pista per part d'Albacete Bàsquet, s'acaba el primer quart, 21-14, avantatge per als nostres, així en el pavelló Ciutat de Castelló.
3: Tornem al futbol, tornem al Nelson Mandela de Torrevieja, Carlos Gallardo.
4: Sí, ja estem en el minut 48 en contra. No, el delegat no ha mostrat el temps que ha afegit, però suposo que no tardarà molt més perquè només s'ha produït el temps del cooling break. En este encontre molt elèctric, el gran protagonista continua siguent Fernando Arcana, el porter del Benidorm, un dels millors porters de la categoria, que ha salvat fins a tres jugades molt clares de gol per part del Torrevieja, que ha pogut inclús anar-se'n en un millor resultat al temps de descans que està a punt d'arribar. Atenció, Cobo, el comandant Ángel Cobo, que lluita i que se'n va pel baló amb el Benidorm, xiu la falta l'àrbitre, i ara demana targeta Ángel Cobo, és targeta groga per a Caleb, per al lateral esquerra del conjunt del Torrevieja, en un partit que té més de, comentàvem que són més de uns 2.000 espectadors, els que ja sí l'agradaria absolutament plena, d'enfronte que li pega el sol també, i espectadors de luxe, perquè tenim un jugador de primera, Oso, el jugador del Sevilla,
3: Macha, sí.
4: Que és de Torrevieja.
3: Que és de Torrevieja, correcte, sí senyor.
4: Sí, i que estava per així, ara l'he perdut, però estava per així en amics veient el partit, i també a un dels millors entrenadors en seu de la temporada, que és Claudio Barragán, que estava amb Juan Andrés Jiménez. Ara intentarem parlar amb ell. El míster del filial, els dos han aconseguit l'ascens, un a segona divisió i altre a tercera, l'històric ascens del filial a tercera, que
3: Macha,
4: també
3: han comptat
4: en el punt a punt. Atenció, que ara té la bona oportunitat, a punt d'arribar al temps de descans el Benidorm per aconseguir el gol de l'empat. Es prepara ahí un dels seus jugadors, pot ser Pato qui vaig a realitzar ese llançament en un cantó de l'àrea gran. Falta lateral que va a llançar el conjunt de Javier Vidales. el Club de Futbol Benidorm, que busca el gol del empat. Llançament de cara a porteria, Héctor Pizana, que trau espunx, el baló que cau en la zona per davant de l'àrea gran, i ara mateix sí que J. Bernabéu, l'àrbitre de l'encontre, xiula al final de la primera part, aplaudiments de la grada local, que veu com el seu equip, l'Sporting Club Torrevieja, va guanyant en aquest gol de Gálvez en el minut 26. A més, recordar que el Benidorm s'ha quedat en un futbolista menys poc després per l'expulsió de Matías Orozco, que ha vist la doble targeta groga. Així que de moment de cara a l'eliminatòria, però queda molt per davant el Benidorm, que en els últims minuts també ha tingut una altra, alguna ocasió per a intentar buscar aquest gol de l'empat. Així que 1-0 per al conjunt local, però encara sí n'hi ha molt que decidir, tant en el partit d'avui de l'anada com la tornada el pròxim diumenge.
3: Carlos, estàs molt pendent del Futbol Més Nostre, que és la secció que, bueno, que portes així en esta sintonia al llarg de tota la temporada, i Vicente Blanco Tito és nou director esportiu del Intercity.
4: Correcte, un Vicente Blanco que l'he vist molt esta temporada, perquè el seu fill Alex Blanco està jugant en el Crevillente Deportivo, està jugant en la tercera, i ara, bueno, un nou càrrec, Quique Hernández, qui era el director esportiu i que en el tram final de la temporada, per la mala dinàmica que portava l'equip d'Alacant, es va ficar com a entrenador, ara torna a ser, crec que responsable de relacions institucionals del Club de Futbol Intercity, i Víctor Blanco, que ara es fica com a director esportiu d'un Intercity que l'any passat era un dels pressupostos, bueno, l'any passat este, que acabem de finalitzar sí. La temporada en segona federació, era un dels pressupostos més elevats de la categoria i que va patir fins l'última jornada per la permanència, així que té que donar-li un poc la volta, prou la volta al projecte esportiu per intentar tornar a lluitar de veres per l'ascens.
3: Vicente Blanco, Tito, nou director esportiu del Club de Futbol Intercity, vos ho conta Carlos Gallardo, així, en la sintonia del Punt a Punt en Apunte Ràdio. Temps de descans al Nelson Mandela de Torrevieja, guanya l'equip local contra un Benidorm que a més està jugant en inferioritat numèrica. A veure que oposició pot presentar en tots aquests handicaps el conjunt benidormí en la segona part. 12:24, tornem al bàsquet i al pavelló Ciutat de Castelló Gomis.
2: Mira, parlant de Tito Blanco, l'altre dia me vas cruzar ahí en València de sopar en el seu fill i no sabia que estava en el Crevillente, el que va jugar en la pedrera del València, Àlex Blanco. Però així, en el Ciutat de Castelló comença el segon quart, 23-16, 8 minuts 30 segons per arribar al temps de descans, i continua per davant l'equip de Castelló en César Russell, l'anglès, tractant de trobar l'espai ahí, el llançament a mitja distància, no entra, però vaya per l'anella i el rebot espera d'ells. En falta també de Russell, que està començant a activar-se, Saúl.
0: Sí, sí, bueno, la veritat és que Russell és un gran jugador i si s'activa i...
2: Té que ser diferencial el dia d'avui.
0: I té la mà, i té el dia bo de mà, pues, bueno, ja porta 6 punts. La veritat és que si agarre una bona ratxa pot ser decisiu per a poder guanyar el partit i treure aquests més de 6 punts de referència.
2: De moment és un més 7, així que continue aquesta diferència.
0: La veritat és que ha començat un poc el mateix guió de partit que el primer quart. Defenses intenses, bueno, el Bacete està intentant canviar els bloquejos directes de l'amic, també per l'altura del base, no?
2: Ahí está la joya en marcha. Vol trobar Bramble a Merlo i la safata que se n'ix de l'argentí. I ara la personal claríssima quan s'escapava la carrera. Joan Farer, el té que parar el rus del Albacete Bàsquet. Ahí está la falta per a Bononin. La primera personal per a el jugador rus de Albacete Bàsquet, i baló per amics del Castelló des de la seva pista, perquè encara no havia creuat la separadora.
0: El cas que els àrbits estan deixant jugar
2: sí.
0: Prou, perquè la intensitat que hi ha defensiva només suporten dos faltes.
2: Estan repartint, ahí està Russell, la pilota per dins per Astuch, i cap a fora, llançament de 3 de Tamayo, no entra, el rebot espera el rus Bononin, que rep la falta de Joan Faner. I era Merlo finalment el que cau a terra. I ara tenen que entrar a netejar ahí la suor. Si passen per així també poden netejar.
3: Fa calor, no? Vols dir que fa calor, no?
2: Està caigant una interessant així en el pavelló, sí.
3: Saúl, t'agrada el que estàs veient de moment en l'equip local?
0: Sí, jo crec que sí, perquè, bueno, la veritat és que l'equip està jugant a lo que vol, no? Que és defendre, transicions ràpides, falta un poquet més d'encert en el tir con les jugades, però bueno, són estos partits, són la intensitat que tenen, baixen molt els percentatges de tir, però bueno, un poquet més de tir de 3 de percentatge pues estaria bé, però bueno, bé, de moment jo crec que el partit el porta prou controlat.
2: El llançament de 3 de Brambley, aigua. No n'hi havia sort de nici, llançament d'Albacete i per tant el Storm per aquest ataque a més Castelló per fora, i està en García tractant de trobar espai, fer-se gran i traure la falta, però no val la cistella de Pedro García, que també està tirant del carro.
0: Sí, sí, Pedro, la veritat és que és un portento físic.
2: Sí, sí, i està
0: quan,
2: fort, eh?
0: Està molt fort, i quan rep ahí prop de cara a la cistella, bueno, és molt difícil parar-lo.
2: Pues lo que ha tret és la falta i per tant serà tirs lliures per a l'amics Castelló. 7 minuts 26 segons per arribar al temps de descans en este partit de tornada, la final per l'ascens.
0: Se traurà de banda,
2: Ah, pues pensava que anava a xular continuïtat perquè ja estava pràcticament en l'airance, però no. Efectivament, com diu Saúl, és valor a la banda per a l'amics Castelló. Luis Chiul en el partit, Alejandro Pellitero i Elías Calvillo són els àrbits principals d'este encontre. I en marxa la pilota per a l'amics Castelló. 7 segons de posició, se la jugarà Rassel. Ahí està, arranca la moto Rassel i lo que trau és la personal en esa penetració. Està en ganes, eh?
0: Sí, sí, Rassel té ganes, té ganes. Ja vaig ser prou cabrejat el dia del Córdoba, perquè en una canasta decisiva ahí va caure, va parar i va caure, i quan anàvem el 28 dalt, que se podia haver ja apropat en el marcador, va ser els 31 que tenien que fer els amics per guanyar esta...
3: Minut i marcador, Gomis, que li torna la pilota.
2: Són tirs lliures per a més Castelló, 7 minuts 15 segons, 23-16, guanya Castelló.
3: I en pilota valenciana, la Llosa de Ranes ha conclòs la final del campionat individual de raspall femení. Matías.
1: Doncs Alba, tenim nova campiona, Anna Fuertes ha aconseguit el que mai havia pogut fer, guanyar-li a victòria en una final, i torna a ser campiona de l'individual després de l'any 2016, després de l'any 2018, després de 5 subcampionats. La de Beniparrey aconseguís el títol que tant li faltava, el títol que li va faltar l'any passat per a completar el pòquer, on va ser campiona de la Lliga, de la Copa, del Mestre, si precisament caia en l'individual contra Victoria. I ara sí, podido, Anna Fuertes és la nova campiona del campionat individual de raspall femení. Ha actuat amb molta confiança i després d'aquest xoc al res, després de topar 5 pals de Victòria, ha agafat la confiança màxima, això es transmetia en el xoc, es transmetia també en la pilota que li estava dient, estava buscant-li tot el rato fer mal en una treta, buscant-li els muralles, marejant a Victòria, i això també ha generat un poquet de desconfiança en Victòria, i Anna ha guanyat. No només el seu xoc en el Dau, després de remuntar un 30%, ha guanyat després en el rest, i al final han sigut 4 xocs consecutius per a situar el definitiu. Anna, 25, Victòria 10, que la situa com a campiona de l'individual de raspall femení.
3: Gràcies, Matías. Ara de seguida escoltarem protagonistes des del Trinquet de la Llosa de Ranes, des d'eixa finalíssima del campionat individual de raspall femení. 12:31 minuts. Tornem a la ciutat de Castelló i al bàsquet, Gomis.
2: En tirs lliures ara per a l'Albacete Bàsquet. Anota el primer Silvano Merlo, que ja enceta el seu marcador en quant a punts. Ahí està, també anotant el segon. I per tant, 24-21 és el marcador, a 6 minuts 25 segons per arribar al temps de descans. Ataca l'equip de Stichberg, els locals. Ahí està Mís Castelló, combinant amb Mukendi, novament en Joan Faner que vol trobar en el cantó Eric Estuig, el llançament de 3, no entra el triple i el rebot és per a d'ells. Ahí novament el balón per Albacete, creuant línies, ahí està Merlo, li fiquen el tap però es falta. El tap de Mukendi que acaba en falta personal, Saúl, però arrancava la moto ja Merlo, eh?
0: Sí, Merlo, bueno, ja dic que era el millor jugador d'ells i ja ho està demostrant.
2: No havia notat en el primer quart. però ja porta dos punts en aquests tirs lliures i acaba de treure en Petroli també en aquesta safata que acabava en un tap espectacular, això sí, de Mukendi.
0: Està jugant més d'escolta en aquests moments, en una altra base, i això està alliberant un poquet més de valor.
2: Erra. El tir lliure és Silvano Merlo, més mal, Saúl.
0: Menos mal, a poder... 24-21, bueno, la verdad es que els deserrades en el tir...
2: Anota el segon.
0: La mistra està condenant un poquet este de segon quart, eh?
2: Anota el segon, Merlo.
0: A veure si trobem una altra vegada... Aro. I ara serà... Is Fàbrega.
2: Ahí están los cambios, sí.
0: A pista.
2: Por parte de Pichel. Y ataca a Anis Castelló por fuera. Ahí está en Roger Fàbrega. Le ayuda en el bloqueo Mukendi. Ahí el pick and roll, pero no el Gitch. Pero a la zapata finalmente, porque trovaba la solución Pedro García.
0: Una otra vegada Pedro. La otra Pedro en el seu físico. Entrant hasta la cistella. I deixant aquests dos punts.
2: Ara està esperant, la gente fa volar en la transició a Miel, a Mukendi, acaba en cistella per a Bernat Vanaclocha. Un Mukendi que estava mirant que és de Sant Vicente, però no del Raspeig.
0: No del Raspeig, no.
2: De la illa de Sant Vicente, ahí està Mukendi, mitja distància, en suspensió, no entra, i el rebot espera novament Mukendi que obri per a Joan Farer. Que li vol ficar la calma, la pausa, dic, tranquils.
0: El capi fica pausa.
2: No per a Roger Fàbrega, no per a Faner de 3, a tabler no entra. I el rebot és per a Merlo. La illa de Sant Vicent que està per ahí, per Martinica, Granada, no? És la illa xicoteta.
0: Segurament serà el més alt de la illa, no?
2: El balón per a la fet de bàsquet de 3, bueno, ni el rus anota.
0: Mukendi que va...
2: Bueno. El triple que...
0: Va vindre a mitja temporada per les lesions també que han patit els dos cincs, no? de la Missi, que és una pena perquè bueno, ahí és el que més està patint en este final de tram, en el xoc interior.
3: Minut i marcador, Gomis, que tenim protagonista en Torrevieja.
2: Albacete Bàsquet, 4 minuts 40 segons, a més Castelló 26, Albacete Bàsquet 27.
3: Des de Torrevieja de Malapàs, Carlos Gallardo, Carlos.
4: Sí, perquè estem en dos místers d'ascensos esta temporada. Els místers ascensos, en Claudio Barragán i en Juan Andrés Jiménez, el míster del el Club Esportiu Eldense esta temporada, ascens a segona divisió, el míster del Eldense B, ascens històric a tercera. Claudio, de vacances, però en el futbol enganxat encara, eh?
5: Sí, la verdad es que sí. Ya de vacaciones y viendo fútbol, da igual la categoría que sea, ¿no? Bueno, son equipos que nos enfrentamos a ellos al principio, sobre todo al Benidorm, y me llamó Juan ayer y digo, pues venga, vamos a pasar la mañana, a pasar frío.
4: Comentabas porque fueron tus rivales porque tú comenzaste en el filial, hay que recordar comenzaste en el filial la temporada.
5: Y el Benidorm, sí, luego ya el Torrevieja fue un poquito más tarde, ya cuando ya subí al primer equipo, pero bueno, pues disfrutando del ambiente, hay un buen ambiente, hay gente y eso es lo bonito, ¿no? Aunque sea liga comunitaria, sea primera... lo que sea, es importante ver fútbol y estar conectado con él.
4: Y Juan Andrés, míster de ese filial que finalmente consiguió el ascenso, viendo también a uno de ellos, ¿era tu quizá posible rival en tercera?
6: Sí, al final estamos viendo dos de los mejores equipos de la categoría, por eso han hecho playoff y un auténtico partidazo.
4: Así parlava, li comentava Juan Andrés a Claudio que en el punt a punt, en Apunt Radio, li diguem al xamán, a Claudio Barragán, ahí si no li va a ficar Paco Polit. ¿Te gusta lo del xamán?
5: No, me llama la atención, me hace gracia, simplemente. No, me lo dijo mi mujer también, que me decían el chamán, digo, pero, ya, no pues sé. Pues nada, voy a jugar a la primitiva, a ver si...
4: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y la última, también viene un poco a desconectar ahora en vacaciones, ¿no? Escuchábamos a Eder Sarabia de Elche, cómo se anunciaba su marcha, porque es que los entrenadores tenéis una presión tremenda durante la temporada. Sí. Este verano y un momento de desconexión también viene muy bien un poco para desconectar un poco.
5: En teoría sí, pero al final estás, de una manera o de otra, estás conectado. Es imposible desconectar, ¿no? Porque, pues bueno, ayer estás viendo los partidos de playoff, estás viendo también la final de la Champions, o sea, al final, sea la categoría que sea, siempre estás pendiente.
4: I Juan Andrés, partit com l'estàs veient? De moment molt pareix que és superior el conjunt de Torrevieja i més en l'expulsió, anem a veure què passa a la segona part.
6: Sí, la verdad que creo que en esta primera parte el Torrevieja está siendo superior, está haciendo las cosas bien, se está atreviendo y nada, me parece pues eso, que el Torrevieja está mejor.
4: Moltes gràcies a Juan Andrés, a Claudio Barragán. Estarem molt pendents les pròximes setmanes. Esperem que continueu ahí en Instagram treball que esteu fent en el Dense.
5: A ver si es verdad.
4: Moltes gràcies a tots que ens ha de ser en el punt a punt en A Punt Ràdio, al xaman Claudio Barragán, com li diguem, i a Juan Andrés Jiménez, que em comentaven que les seues situacions encara no hi ha novetats, que encara tenen que acabar de parlar en el club, tant per a continuar en el primer equip Claudio Barragán com Juan Andrés Jiménez en el filial, en tercera.
3: Bueno, pues esperem que no hi hagi problema després del fantàstic treball que han fet tots dos tècnics esta temporada. De seguida començarà, veritat, el Nelson Mandela de Torrevieja la segona part, ja, Carlos?
4: Ara mateix estan eixint els jugadors, també veig l'àrbit que està eixint també per la zona de vestuaris, i sinó que en res començarà la segona part.
3: Pues ara me dones el començament i tornem a Torrevieja. Mentre tant, què ocorre al Ciutat de Castelló, Gomis?
7: Pues que estem en temps mort, eh? En este segon quart al que li resten 4 minuts i 3 segons, el marcador no s'ha manejat, 26-27, ha pegat un tironet a l'Albacete Bàsquet i Saúl, de moment, es complica el partit per amics Castelló.
0: Sí, es complica perquè en 6 minuts només han fet 5 punts, tampoc percentatges molt baixos en el que és l'atac, en el tir, i Albacete que ha pujat un pelet i ser nivell defensiu en moltes ajudes defensives i els està costant pues, manejar molt el valor a l'amic.
7: Tornen els jugadors a la pista i reanudarà el joc al Bacete jugant per fora ahí en Nick Reid. Obrint cap a l'argentí Silvano Merlo, que troben el cantó alliberat, el llançament de Miel de 3, no entra el triple i el valor serà per a l'amic Castelló des de la línia de fons. Ja organitzant el joc el seu base Roger Fàbrega.
4: Arranca la segona part.
7: En 3 minuts 40 segons per davant. Esta Fàbrega, obrint cap a Tamayo. Tamayo li torna la pilota a Fàbrega. Fàbrega que fa la finta enllaçada de 3, però el que s'atrevís és Tamayo. Aigua, ni se triple. No està encertat Tamayo avui, eh?
0: No està encertat. És un jugador que és més defensiu que ofensiu. I necessita, a vegades, la seguretat de fer la primera, no?
7: Però és un jugador exterior que hauria de tindre algo més d'encert. Ahí estar a la safata per a deixar-lo a caure dins. Francisco Miel, el portugués.
0: Crec que li falta un poquet de seguretat.
7: Que se'n vaya de 3 punts de diferència, 26-29, a 3 minuts 10 segons per arribar al temps de descans.
3: Pues se n'anem a veure com comença la segona part a Torrevieja, Carlos Gallardo.
4: Este el balón Torrevieja es Morales, el capital, que parlarem ahí en el futbol més nostre. Intenta circular en esferi, recupera el Benidorm, es Alvarito, i té el balón, està just davant de Javier Vidales, del tècnic del Benidorm, i ara falta favorable al conjunt de Benidorm. És Alvarito, que va tindre esa falta en un dels cantons, molt propet de la banqueta de Javier Vidales del Benidorm, i s'han marxat els jugadors del Benidorm, queixant-se molt a l'àrbitre, perquè abans d'aquesta expulsió i sa doble targeta groga que ha vist un futbolista del Benidorm, han reclamat un penal que no ha assenyalat l'àrbitre, i anem a veure aquesta oportunitat que té al seu favor el conjunt de visitant. És Héctor Juan, el dorsal número 10, que es prepara ja el jugador d'Ibi per a dur a terme este llançament.
3: Hi ha hagut canvis, Carlos?
4: No hi ha hagut canvis. Recordem que el Benidorm juga un futbolista menys en l'expulsió de Matías Orozco sobre el minut 32 de partit, i ja es prepara Héctor Juan per a llançar. Ahí va el dorsal número 10 en un baló en el cantó de l'àrea gran. Llança el balón a la porteria, el rebutja a la defensa del Torrevieja i va ser finalment fora de xoc. Estem en el minut 46, en minut i mig de la segona part. 1-0 guanya el Torrevieja.
3: Tornem a Castelló, últims compassos de la primera part, Gomis.
7: Últims 2 minuts i 28 segons per arribar al temps de descans. 26-31, s'ha ficat per davant l'equip avui visitant del Albacete Bàsquet. És el que té la posició, Aguilar, defensat ahir les manetes molt bé de Newton, i apareix també providencial per a tallar i se való Ignacio Rosa i enviar-lo fora per a que continuï seguint possessió, i en 12 segons per davant per a Albacete. Ahí està Aguilar, fica la marxa per a Banacloch. Aguilar que fa la finta enllaçat de 3, pressionant per Newton, arriba el valor és més del portuguès Amiel. Ahí està la penetració, mitja distància, li furten, i el valor serà per Albacete. L'últim en tocar, diuen que és Joan Fàbrega. Roger Fàbrega.
0: Dos segons que li queda Albacete. per jugar esta possessió, que és important que recupere.
2: Defensar bé, no deixar llançar, espera que troben l'espai, i d'esquenes volia llançar, impossible això, Saúl.
0: Llavors, sí, això era un xurro, que diríem, no? O sigui, que l'entrada ha sigut un xurro, però bueno.
2: Russell en la zona del perímetre per a tractar d'amenaçar en el llançament de 3, troba per dins ahí la solució en Ignacio Rosa, que vol girar-se, lo que trau és la falta clara de Nick Reid de l'àrea nord-americà d'Albacete Bàsquet, i per tant serà falta a favor, la personal és per a Nick Reid i falta a favor d'Amics Castelló. Estan en 4 ja els dos equips.
0: Dos equips en 4 i molt repartides les faltes en els dos equips.
2: Sí, tan sols Hierrezuelo i Aguilar porten dos en Albacete, i Mukendi i Ignacio Rosa porten dos en Amics Castelló.
3: Saúl, per què ha capgirat el marcador Albacete?
0: Pues bàsicament perquè, bueno, només porten 5 punts l'Amics en este segon quart. L'Albacete ha pujat el nivell defensiu i l'encert de l'Amics des de fora de la línia de 3 tampoc ha sigut el que desitjàvem, no?
2: Com ara aquesta acció de penetració de Russell, que ha estat a punt de fer-li mal, no? Li ha fet molt de mal a una dona que estava ahí en la primera fila de la graderia, perquè l'ha caigut damunt de Russell i això té que fer mal. Ataca l'Albacete, ara el palmeig és bo i anota Alan García. 26.
0: No se'n pot anar del partit de l'Amics, és important.
2: A 33.
0: Que mentalment seguisquen dins, encara que...
2: És un meset, per a...
0: Sí, és un meset.
2: Albacete, i demana temps mort José Luis Pichel per a tractar de frenar esta inèrcia de l'equip d'Albacete. A 1 minut 25 segons, 26-33, guanya Albacete.
3: Aprofitem el temps mort en bàsquet per a tornar al futbol, Gallardo.
4: Ha tingut una molt bona ocasió el Torrevieja, Ismael, el màxim golejador de la categoria, des de banda dreta ha buscat el xut i ha fet una bona parada, ha estat molt atent ahir Fernando Arcana per part del Benidorm. Ara la té el capità del conjunt local, és Morales, preparat per a traure de banda al costat de fins a 6 jugadors del Benidorm que estan realitzant exercicis de calfament per a eixir en esta segona part. Fa moltíssima calor avui, així uns 30 graus, però sensació de molt més. La té Matías per el mig del camp, és el jugador del Torrevieja que avança posicions. El Torrevieja voldrà ampliar la seva distància aprofitant-se de tindre un jugador més sobre el terreny de xoc. A mi s'expulsió la primera part del Benidorm, penja el valor, l'àrea, atenció, el remat d'Ismael, ha tingut que eixir J a rebutjar i s'esferic en l'àrea xicoteta per al Benidorm. El Torrevieja que continua protagonitzant accions molt perilloses buscant el segon gol del partit, encara que ara la té el jugador del Benidorm, Héctor Cario, que cau sobre la xespa i la recupera con esa que avança per banda dreta. El valor és per a Matías, no s'entén amb el seu davanter, amb el seu extrem dret, i el valor és finalment per al porter Fernando Arcana. Per cert, no sé si sabeu que així el camp que s'està jugant és el Nelson Mandela.
3: Sí.
4: Este és un camp que es va crear pensat dins de la ciutat esportiva per a jugar a rugby. Ajá. Lo que pasa que el camp que està anexe així, que és el Vicente García, és el camp històric on va jugar el desaparegut Torrevieja Club de Futbol, pues va haver un moment que les instal·lacions, sobretot la graderia, estava en una situació molt, molt preocupant, es va derrumbar perquè hi havia aluminosis, i aleshores, quan es va crear este club, que és un club molt jove, el 2019, vas començar jugant un altre camp, i quan va ja a pujar de categories vas començar a jugar així. Ajá. Però es diu Nelson Mandela perquè este camp anava a ser per a jugar a rugby, i ja sabeu la relació, no? Que hi ha en Nelson Mandela, en el rugby, que va aprofitar i lluitar per a lluitar contra el racisme.
3: Pues me cridava l'atenció el nom, però acabes de donar-me ja la resposta.
4: Ui, ui, ui, cuidao, quina ocasió ha tingut Timalo a l'àrea, ficat el Torrevieja a punt d'estar d'arribar al rematisme, i li ha ficat el peu Pato, i ese valor que ha intentat rebutjar ha sigut molt perillós, i ha tingut ahí que estar molt atent Fernando Arcana per evitar el gol. Però sí, la veritat és que la ciutat esportiva així és espectacular, de Torrevieja.
3: Dona minut de xoque i marcador perquè va acabar la primera part en bàsquet.
4: Pues estem en el minut 51 d'encontre, 1-0, guanya el Torrevieja, 1, Benidorm 0.
3: Torre va Ciutat de Castelló, com és?
2: Sí, perquè anota Amics Castelló, per fi, Saúl, per fi, entra per una fi, cistella, i damunt trau Petroli, el dorsal 42, Eric Estuts,
0: que no havia estat el pivot molt actiu, i té que ser un home dels importants,
2: Que trau el 2-1 i que li feia a Silvano Merlo, levanta.
0: Sí, perquè s'ha tirat.
2: Ha caigut a terra l'argentí.
0: S'ha jugat la tècnica,
2: Sí, perquè no pots dirigir-te així. Al més pur estil Sergio Ramos, no? Quan li feia, sí, levanta-te. I l'acabava de reventar en terra, però li deia, no, levanta-te. Ara és torn per a Albacete, 29-35, més 6 per a l'equip visitant. Ahí va Silva Romero, Joan Berfora en el perímetre, llança de 3 i no anota. Menys mal, perquè no, semblava que en segona instància podia entrar el triple, però no. El rebot espera les nostres, ahí està.
0: L'última possessió,
2: 15 sencera, segons.
0: No? Jo crec que la jugarem sencera fins al final.
2: Sí, pràcticament. La van apurar. Organitza la jugada Joan Faner. Vinga, 5 segons, se la va jugar Faner. El balón espera Russell. Russell que vol trobar la penetració, ahí està Russell. No entra i se acaba. Se acaba el segon quart. Anem al temps de descans. I de moment no són bones notícies, perquè guanya Albacete de 6, Amics Castelló 29, Albacete Bàsquet 35.
3: Pues aprofite per a que me doneu el vostre resum de la primera part. Comença per tu, Saúl.
0: Primera, dos parts molt diferenciades, no? La primera, que l'Amics ha portat la batuta, ha dominat i, bueno, ha jugat a lo que volia, ràpid, en possessions clares, en les idees clares en atac. I una segona part, que el físic d'Albacete està per damunt de l'Amics, i la veritat és que ho han notat sobretot en la part ofensiva, no? L'Amics, que no ha sigut capaç de trencar aquesta barrera física de l'Albacete, que ha pujat el nivell defensiu també, i els jugadors, pues, bueno, molts són físicament superiors a alguns, no? Alguns jugadors de l'Amics, i els ha costat molt anotar, entrar i tirar, no? I ahir l'Albacete ha tret a tenir renta, perquè com que s'ha anat un poc del partit a l'Amics en el segon quart.
3: Què ha de fer l'Amics en la segona part, Saúl, per a, bueno, pues, tractar de pegar-li la volta al marcador?
0: Que tornar a la tranquil·litat, saber que el partit és llarg i buscar lo seu, no? És seguir defendent com ho han estat fent al principi la primera part, intentar jugar transicions ràpides, i en atac en estàtic, pues, bueno, intentar traure pues, més clar, obrir més el camp, i aprofitar més, pues, el físic de Pedro, la rapidesa de les bases també, i un poc el tir exterior dels jugadors que són claves, no? I bueno, jo crec que aparega Estuz i que aparega Joan Faner, que són el capità i els jugadors en experiència en tot estar l'Eporo, i els jugadors un poc franquícia de l'Amics, jo crec que és imprescindible. I també Rosa, que és un altre dels jugadors diferencials, que tampoc està tenint molta aportació, no? Només 2 punts, 2 personals, i la veritat és que aquests jugadors, aquest trident de jugadors, de que apareixen també.
3: La teua visió de la primera part, Gomis?
2: Bueno, jo pense que al Amics del Castelló se li ha tancat la iseta a nivell anotador, és el problema, perquè 21 punts en el primer quart, tan sols 8 en este segon quart, no és l'habitual en este equip, ho varen veure també en el partit d'anada, i és de veres que a nivell de percentatges en tirs de 3 són 3 de 17, no? Que és un percentatge molt, molt baixet per a lo que tindria que ser un guió de partit en el que tu vols portar la iniciativa, no? És de veres que en este sentit, bueno, pues semblava que anava a ser un camí diferent després del primer quart, en ese 21-14 de parcial, però ha capgirat el marcador també en 21 punts l'Albacete en este segon quart, i tan sols 8 punts a mi em preocupa. Espera que siga una situació passatgera o puntual en l'equip de José Luis Pichel, però com t'he dit, que estem en temps de descans, en un dia en el que Castelló vol celebrar coses, i Castelló vol celebrar així, en el ciutat de Castelló, l'ascens de l'Amics del Bàsquet, i també Castelló, pues, esta vesprada vol celebrar coses a l'Skyfire Castalia. De fet, avui l'ambient és increïble en la ciutat, es nota moltíssim. Hi ha hagut una fanzone abans de començar el partit a les 10 en castells inflables, en pintacares, taller de xapes, en xaranga. Bueno, l'ambient és l'idone.
8: Gol! Le cuesta gol per al Benidorm. Ven una treta de canto, arribat el altíssim defensa per a De Cap ficar el 1-1 en el marcador en el minut 56. Fica el gol de l'empat del conjunt de Javier Vidales en el municipal Nelson Mandela. Sporting Club Torrevieja 1, Cuesta Benidorm 1.
3: Acaba de veure Carlos el gol. És una acció assajada on sorprèn el futbolista del Benidorm, que entra i bueno, s'anticipa a tots els seus marcadors, a més davant del porter inclús.
8: Sí. Sí, sí, ja en els últims minuts havia millorat, havia fet canvis, havia entrat Emilio de Teresa i Marcos Guillem, s'havien marxat Héctor Cario i Cobo per part del Benidorm, i havia millorat i s'estava aproximant més el conjunt de Benidorm. que en la jugada d'abans s'havia reclamat un penal en una acció ahir entre que el porter Héctor Pizana i un dels seus atacants havien lluitat per un baló llarg a l'esquena que l'havia pillat a la defensa del Torrevieja i estaven molt enfadats des de la banqueta del Benidorm en aquesta acció que no havia xulat l'àrbitre el penal en l'acció anterior i en aquesta treta de cantó pues, ha arribat este gol de l'empat que té mèrit perquè recordem que el Benidorm està jugant en un futbolista menys.
3: Sí, sí, sí. He vist el Vall, que s'ha pegat també l'autor del gol ahí en esa grada on estan els seguidors del Benidorm.
8: Sí, on està grada del Benidorm, si veig una pancarta gegant, bueno, gegant, gran, que en Javier Vidal és el seu míster, és idolatrat, és molt volgut des de que va arribar a Benidorm, és un pare, me diuen, per a jugadors, i he vist ahí una pancarta que tenen el rostre de Javier Vidal, el seu míster, ahí els aficionats del Benidorm.
3: No l'he vist jo encara, però bueno... per la retransmissió on estic seguint el partit, però vaja, aquí... Bueno, ara sí que la veig, sí. La veig de juny i és el míster,
8: sí,
3: no?
8: Sí, han marxat a celebrar, sí, que sempre porta una boina.
3: Sí.
8: És un míster que ha treballat en el Sporting, en la Unió Esportiva Las Palmas, en l'Atlètic Madrid, també en la Pedrera, molt de Pedrera, perquè s'està fent un gran treball de Pedrera, sobretot a Benidorm, també el primer equip, però sobretot fent una estructura molt important de formació de jugadors. I ahí, que tenien aquesta pancarta de cara al míster, que és com Luis Enrique, que feia directes en les xarxes socials, també fa directes, de quan en quan.
3: Què dius?
8: Bueno, directes. A puja vídeos gravats més que directes, on per exemple esta setmana explicava que més de 220 sessions i parlava del seu cos tècnic, del que aporta cada membre del cos tècnic. La veritat és que és un míster molt, molt especial, també en els discursos, me diuen els futbolistes, que els llança, que va més allà del futbolístic. Sempre va també molt en aspecte personal per a motivar-los. Aixina que Javier Vidal és que està deixant d'impremta, de moment 1-1, que torna a deixar molt oberta l'eliminatòria quan estem en el minut 59 d'encontre en el municipal Nelson Mandela.
3: Pues ahí ens quedem, Carlos.
8: Pues juga Morales per part del Torrevieja. Anem a veure la reacció del conjunt de Diego Piquero ara, després de rebre este gol de l'empat. Diego Morales, que avança, baló per a Gálvez, però un dels jugadors més perillosos. El jugador de banda dreta intenta marxar-se, però Pato, el capità del Benidorm, fica el peu per a evitar-ho. I ara apareix Jota, el defensa, el veteraníssim defensa del Benidorm, que defensa l'esfèrica davant la pressió de Morales. Continua ahí Jota, que finalment intenta llançar el baló cap amunt, però fica Morales el peu. Va ser treta de banda en zona defensiva per al conjunt de la capital turística. I dos substitucions que ha fet el conjunt del Benidorm. De moment cap el Torrevieja. I sí que ve que Calfar, alguns jugadors en un dels laterals. Ahí observem a Diego Piquero, dels davanters, que va ser davanter per exemple d'Intercity, davanter de diversos clubs i que fa poques temporades va passar a les banquetes. Ara ho intenta per banda esquerra el conjunt del Benidorm. Fica el peu ahí. Con esa per part del Torrevieja i va ser esfèric per al conjunt de Javier Vidales, que ara aprofita per a dir-li unes paraules a Héctor Juan, el dorsal número 10, un dels jugadors referents del conjunt de Benidorm, i és Pato, que ja té l'esfèric en treta de banda, amb el braçalet de capità, que es prepara per a ficar en xoc i se baló, connecta amb Héctor la torna a Pato retrasa per a Héctor en el mig del camp, jugant del Benidorm. Estem en esta lluita, la lluita final, en la eliminatòria final per aconseguir l'última ascensa tercera després d'aconseguir-ho el Dense B i el Club Esportiu Acero. El té el baló Héctor Juan en el mig del camp, ja avançant posicions, però recupera, apareix el Torrevieja. No, el baló és per a Jota, llança amunt buscant a un dels seus davanters, però diu l'àrbitre que hi ha hagut falta sobre Héctor. Aixina que va ser quasi en el semicercle del mig del camp, baló per al conjunt del Benidorm. Està Héctor, estès en terra, ara ja apareix que poc a poc s'alça, està protestant ahí Pato, a l'àrbitre. Ha comentat que en este partit han sigut moltes protestes per part dels jugadors del Benidorm a l'àrbitre per diverses accions que no ha assenyalat l'àrbitre. Penal i aprofitant també alguns jugadors en esta falta per aproximar-se a la banqueta i a veure aigua, que fa moltíssima calor. La segona part m'han dit que va hi haure cooling break en les dues parts. Ara es prepara ja, sí, llança en curt. Héctor, baló per Alvarito i a l'àrea intenta connectar Alvarito. Se li ha escapat el baló entre els peus i va ser treta de porteria per a Héctor Pizana. Per al porter, que va passar per el València i recorda que li van tindre el futbol més nostre. I Paco Polites va dir que ell coneixia l'etapa del València i que sempre ha tingut barba. Ja des de 18 anys, de 9 anys. Un porter sempre en la seva barba i un porter que ha jugat en la tercera, la segona, ben moltíssima experiència i que ja porta unes temporades així en el club de Torrevieja. Ho intenta el conjunt local per banda dreta, Morales, no, recupera Pato per al Benidorm, llança amunt, ara agafa el baló en defensa con esa del Torrevieja, a la banda dreta per a Pucho pes cap a la dreta per a Morales, intenta avançar però li tanca bé el camí Héctor, una altra volta el baló per a Pucho, intenta marxar-se de Héctor, però Héctor recupera el baló per al Benidorm, que intenta avançar posicions directe, el baló per a Emilio de Teresa, que va a intentar agafar el balón davant la pressió i el seguís de ben de prop Calé, però pareix que se'n va Emilio de Teresa, es torna a dar la volta. Emilio de Teresa que va fer el gol en Tavernes, en ese 0-1 de la eliminatòria de semifinal, serà cau sobre la xespa i els jugadors del Benidorm que reclamen tarjeta per al futbolista del Torrevieja. El árbitre parla en el jugador del Torrevieja en Calé, però diu que no hi ha tarjeta, que sí que ja, el que ja es falta, que ja es prepara per a agafa el balón dels jugadors del Benidorm. Va ser finalment Héctor Lorsal 10, que està parlant ara amb el línier i que agafa el balón per a ficar-lo en xoc.
3: El bombo que s'escolta és de l'afició del Benidorm o de l'afició del Torrevieja, Carlos?
8: Del Torrevieja, és que els dos tenen uns aficionats i uns suporters molt, molt nombrosos. De fet, han rebut al Torrevieja amb una bandera gegant en colors blanc i blau, els colors del Torrevieja, i amb un cartell gran que ficava Torrevieja. I ara observe un dels assistents que ha avisat a l'àrbitre i ara estan parlant amb el delegat. No sé què estarà passant, però el partit s'ha aturat ara mateix. L'àrbitre que ha anat a la zona de banquetes està parlant amb el delegat i no sé si tenen alguna cosa a la mà, si hauran llançat alguna cosa, però tenen per ells una llanda d'una beguda i no sé si és que l'han llançat a lo millor per la zona on estava el línier, però ara l'àrbitre suposa, mira, han anat al delegat i el delegat està pujant on està la megafonia, suposa que aniran a dir algun missatge per a que la gent no llance sí. Sí, mira, l'àrbitre ara està aproximant-se a la banqueta del Benidorm per explicar la situació. Anem a estar atents. També està l'altre línier parlant de la banqueta del Torrevieja per explicar el que van a fer. Suposo que això... Mira, l'escoltem ara, la megafonia. A veure què diu.
9: Pedimos el favor de manera especial a la gente que está al frente de esta grada. Le están lanzando botes.
8: Sí, és això, un llançament de llandes, de botes de beguda. Que portava uno la mal delegat i se veu que ha llançat un pot que habitualment de veig així la gent en gos de plàstic, habitualment no te donen la llanda sinó te plenen el got de plàstic
3: sí.
8: I se veu que algú ha entrat en un got de llanda i l'ha llançat perquè també estava tancat i estava ple, i sinó que ara mateixa per la megafonia està dient al públic que no llance res a la xespa i ja es prepara per a tornar a reprendre el xoc, estan dos jugadors hechos cero per ací a Toro per part del Torrevieja i el dorsal número 16 crec que és Manresa preparat per a eixir al terreny de xoc. Va ser les primeres substitucions per part del conjunt de Diego Piquero, però atenció perquè va llançar la falta Isa Héctor per al Benidorm, la fica a l'àrea, pot arribar el remat de Jota, però està el balón, se li ha quedat d'esquenes i cau sobre la xespa, reclama penal el Benidorm, diu l'àrbitre que no hi ha res, continua el xoc i ara atenció perquè va apuntar la contra el conjunt del Torrevieja per banda esquerra Breno, però ràpidament s'ha replegat molt bé el Benidorm i és Esferi per a Pucho. El és jugador i és capità del Crevillente, perquè s'ha esta temporada ha agafat 3-4 jugadors del que eren el Crevillente Deportivo les últimes temporades el Torrevieja. Jugadors amb experiència ja en ascens, que és una valua molt important quan arriben estos partits tan decisius i amb tantes emocions en xoc. Ara Morales per banda dreta, intenta ficar valor en l'àrea, el penxa, valor molt llarg buscant a Ismael, al seu golejador, però rebutja el jugador Roni del Benidorm y recupera Caleb Pera al Torrevieja, intenta ficarla, intenta conectar en Gálvez, pero talla bien la conexión Emilio de Teresa per part del Benidorm que obre banda esquerra per a un dels jugadors que hi per a Marcos Guillem, se li escapa el balón y va a ser esfèric per al Sporting Club Torrevieja y ahora reclama el jugador de Torrevieja que Emilio li ha fet que el balón s'anara més cap a lluny, més lluny per a retrasar esa treta de banda. I ara aprofita Diego Piquero per a fer les primeres substitucions. Com dèiem, Toro és un dels jugadors que va eixir al terreny de xoc. L'altre que és Manresa, està aproximant-se a veure si Morales, el capità, dorsal número 2, que va eixir el seu lloc al dorsal 16, Manresa. I ara veurem l'altre perquè també ha entrat Toro. I anem a veure, i Pucho se n'ha anat, el mig centre, el que deia l'ex del Crevillent, s'ha anat també, s'ha eixit el terreny de xoc per donar entrada a Toro. Dos substitucions per part dels dos equips.
3: Dona minut i marcador des de Torrevieja, Carlos.
8: Estem en el Nelson Mandela, estem en el minut 66, Sporting Club Torrevieja, un club de futbol Benidorm, un.
3: La una i un minut, un alto en el camí, una pausa per a la publi, tornem de seguida en la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
10: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
11: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
12: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
11: No pintem les coses de color de rosa.
12: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
11: I parlem l'idioma de l'esport.
13: Los 11 que salgan a morder como perros.
14: Tornarem al 4-4-2
15: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
16: Palmando.
17: Tu li has donat les claus.
16: Por algun lado saldrà la rata.
11: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
10: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
18: De tu a tu.
19: Punt a punt.

0: La 1:13 hem de tornar a Llosa de Ranes i a Matías Oliver amb el ressò de la final que ha viscut este matí, que vos hem contat en la sintonia esportiva del Punt a Punt, a Punt Ràdio. Matías.
1: Sí, un matí quasi perfecte, perquè no només hem tingut la final, sinó que abans d'aquesta final teníem una partida entre Marc Jiménez i Amparo, que s'ha decantat per 25-5 per a la primera, per a què significava el tercer lloc d'este campionat individual. A continuació hem tingut aquesta victòria d'Anna Puertes, 25-10 contra Victòria, després de patir en el tercer xoc, i a partir d'ahir li ha començat a pegar la volta i s'ha imposat la de Beniparrell, que suma així el seu tercer títol en el individual. I un diumenge de pilota que no conclou així, perquè a les 7:45 a Vilamarxant tindrem la segona semifinal del campionat individual d'escala i corda. En aquest cas s'enfrontarà el vigent campió Marc contra Salva Palau, i el que guanya jugarà la final del diumenge, que ve al Trinquet de Pelayo contra Xiner, que es va classificar el passat divendres contra José Salvador. I en Rafael Masculí, ahir descobrirem l'últim semifinalista, que era Marraí, que s'enfrontarà a Tonet. Fet un joc en la final, l'altra semifinal serà Ivan contra Moixenet, però encara no sabem quina partida se jugarà a Cinquet d'Oliva i Llosa de Ranes, perquè demà dilluns serà el sorteig on se decidiran les seus d'aquestes semifinals. Així que el campionat individual, el campionat més emblemàtic, ja va prenent forma, ja hem descobert la primera campiona, i ara només mos queda l'escala i corda i el passai masculí.
0: Gràcies, Matías. Ara escoltarem de seguida. Ara de seguida escoltarem protagonistes.
1: Fins ara, adeu.
2: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
0: Expulsió a Torrevieja, Carlos.
3: Sí, expulsió per una forta entrada de Pato, que ha vist la targeta groga, i a partir d'ahí s'ha produït una tangana on Abadía ha golpejat a un dels jugadors del Torrevieja, així ho ha entès l'àrbitre, i hi ha una tangana, hi ha molts jugadors, i el jugador del Torrevieja que ha sigut expulsat en roja directa. Així que ara mateix hi ha igualtat en els jugadors, 10-10 per cada un dels dos equips. Atenció al remat, l'ha tingut Emilio de Teresa per part del Benidorm per a fer el 1-2, i el valor que va ser treta de canto per al conjunt de Benidorm, però això, expulsió del jugador de Torrevieja en una jugada que iniciava una falta molt forta per part del jugador del Benidorm.
0: Bé, pues a minut i marcador, Carlos.
3: Estem en el minut 71 d'encontre, empata un gol, Sporting Club Torrevieja 1, Club de Futbol Benidorm 1.
0: La 1:06, comença la segona part, Gomis a Castelló.
4: Sí, arranca la segona meitat d'este tercer quart, en el que ja portem un minut i en el que retalla distàncies Saúl, amics Castelló, 31-35.
5: Sí, sí, la veritat és que s'ha començat ja amb molta intensitat, hem recuperat aquesta primera possessió i, bueno, i molt bé el xoc interior en rosa que ha forçat aquesta 2-1, que, bueno, també una pena que no sé que entrat, no? El tir lliure.
6: El tir lliure, sí, ahí estava atacant Albacete, és ala, li fiquen el dato, tancat. Està tancat, diu Estuts, Alan García li ficava el tap. Va completar una bona defensa, troba el corredor, li fiquen ara el tap a Joan Faner, però encara serà valor per a Miss Castelló. 8 minuts, 33 segons.
5: Ara cada atac és or, eh? Cada atac és or.
6: 3 d'Estuts. Triple de Amics Castelló.
5: Este es el estuch que necesita el Amics.
6: 34-35, Saúl.
5: Ja ho tenim ahí una altra vegada.
0: S'acosta.
5: És important. És ara important empatar el partit, que estan en partit, però bueno.
6: S'ha fet mal el portugués, Francisco Amiel, el jugador de el base de Albacete. Ha caigut a terra, estira la mà el Xenoi.
5: El partit està sent molt intens, molt sí. Físic també, i
6: molt de contacte.
5: Molt de contacte, estem veient moltes jugades de contacte, moltes caigudes. Sí. Però bueno, és el que mereix, no? Una final de
6: i en un ambient tipus espectacular, així en el pavelló Ciutat de Castelló, en el que està en xoc l'ascens a esta primera FEB, i en el que en el quadre, que no ho han comentat, per l'altre costat, Pucho, el Sevilla Caja 87, després de eliminar al Sant Antoni d'Eivissa, va guanyar en molt d'avantatge, 91-72 en el partit d'anada, i va perdre 56-71 en el partit de tornada, en un global de 147-143 per 4 punts Pucho Sevilla ya la nota nuevamente a Luis Castelló.
5: Pero otra vegada Rosa, una otra vegada Rosa, diem que tenia que aparèixer, jugadors com Rosa, Estuf, i ho estan fent, no?
6: Ara el triple de Merlo no entra, el rebot espera per a Deis, en Manaclocha, però no val perquè ha tocat el tauler per la part de baix. 36-35, està per davant ja Luis Castelló, Fàbrega, combinant en Rosa, jugant per fora, Luis Castelló, ahí ve Pedro García, vol per Estuig, Estuig que vol xafar pintura, vol avançar metres, Estuig que es gira, es fa fort i té que tornar a combinar en Fàbrega, que tira de 3, aigua.
5: Llàstima.
6: Aigua en el triple, Saúl.
5: Llàstima, llàstima, perquè hauria sigut un bon triple, va seguir ficant el pavelló calent, calent com està, que estem allà. Ahí está el speaker animando.
6: Sí, sí.
5: Juanjo, que no para, que no para.
6: Pero la gente está entregadísima, ¿eh?
5: Hombre, hoy es un día muy especial, ¿eh? La verdad es que tenemos un día en Castelló con 10 avances.
6: Sí,
5: brutal, ¿eh? Para cardíacos.
0: Sí, sí, sí, un día brutal, sí.
5: Ahora esta defensa.
6: Presión altísima, ¿eh?
5: Sí, sí.
6: A mí es Castelló, pero no dejar respirar Albacete. Ahí está el bueno Merlo.
5: Lo chuan en dos bases también Albacete, en sí. Dos bases.
6: Y Aguilar y el Merlo.
5: Y a la mix también, ¿no? En Fàbregas y Faner.
6: Ahí está Merlo.
5: Se busca el control de partido entre los dos equipos.
6: Ahí está la pelota para Manaclocha. Manaclocha que es vol girar, pero muy buena defensa.
5: De Pedro, sí señor.
6: Muy buenas mans de Pedro García. Y ahí va Fàbrega, brinca para el cantón. Nuevamente Pedro García de 3. El triple no entra, que ya estima.
5: Una pena, una pena.
6: Y el balón espera de ahí va Merlo. La falta clara. De Joan Fanel y Merlo que se enganchaba ahí en Pedro García.
5: Sí, sí.
6: El Archentí tragué en la vena ahí de.
5: O sea, ya estás con son, ¿no?
6: El invitador.
5: De competitivo. Sí, sí.
6: Y Pedro García le decía, tranquilo, calma, que no te dirres en cara.
5: Cara falte mol, en cara falte
6: mol. Claro. 36-35, llanza de 3, Alan García no entra, el triple de Albacete y el rebote espera los altres, ahí está. A mig Castelló, 36-35, 6 minuts i mig per a la fi del tercer quart. Ataca l'equip que avui vestit de verd per fora. El llançament de 3 no fa la finta. Pedro García en el cantó, no ven per a Faner. Un extrapàs per a Eric Estuig, que vol xafar pintura. Eric Estuig a una cama, llançament no entra i el rebot espera d'ells. El rebot espera Van Aclocha, ja creu a la separadora Aguilar. En el terreny de Xavilla de Castelló.
5: Los tiros són difícils, eh?
6: Sí, sempre.
5: Sempre el defensor damunt, molt de contacte.
6: Ara un poquet de flopping ahí de Aguilar, que veia fent un poquet de cuento. Vinga, va, que no t'ha fet res. Continua el xoc, Aguilar, defensat per Faner. Li fa el bloqueig i el llançament de 3.
5: Rebot,
6: no entra. Rebot per a nosaltres. Estan preparats Russell i Mukendi. Ara Storm per el llançament de 3 en aigua. No està seleccionant bé avui, eh?
5: No estem, no. No està seleccionant bé el tir.
6: Perquè era un tir alliberat, però...
5: Sí, sí, però bueno, jo crec que ahí...
6: No ha tocat ni tan sols l'anella, ni el tauler.
5: Passa ràpid, ahí tenia temps de pensar un poquet més. Rosa, que té un bon tir ahí, és molt especialista en el triple.
6: Ara és Albacete, Aguilar, mitja però... distància, molt bona mà de Eric Estuig.
5: Senyor.
6: Per a bloquejar ahí, Estuig.
5: Ara sí, Joan, ara sí.
6: Tres, no entra el triple. Lástima. El rebot espera d'ells.
5: Això és la seua, això és la seua.
6: 5 minuts, 20 segons, ataca Albacete. Troba ahí el corredor Aguilar per dins per a passejar-se per baix del tauler. I 5 cap a fora novament l'equip d'Albacete. El llançament de 3, molt forçat i no entra.
5: Una pena, perquè portem ja 4 atacs seguits que podíem
6: sí.
5: Haver obert una bretxa una altra vegada.
6: No entra el llançament d'Albacete i ataca novament a Luis Castelló. Ahí està, en el bloqueig, aixecant d'Estuig. La pelota per a Rosa.
5: Que
6: troba un company, troba Pedro García. Pedro García que li demana a Estuig que se passa cap a dins. Ja nota Eric Estuig.
5: Ben treballat, sí senyor.
6: I restaven dos.
5: Està buscant sempre la superioritat. Ells canvien sí. En el base perquè és alt. Però estem buscant la superioritat a dins en Rosa i
6: restaven
5: i en Eric.
6: Més de 3 segons de possessió. Ha jugat molt bé. Esta acció a més Castelló per a ficar-se per davant. 38-35, és un més 3 a 4 minuts 50 segons per a la fi del tercer quart i ho té que parar David Varela, el tècnic de Albacete Bàsquet.
0: Aprofitem el temps mort i tornem a Torrevieja, Carlos Gallardo.
3: Partit ara mateix igualadíssim, molt competit ara Javi Berenguer que intenta anar per un...
6: Esta acció a més Castelló per a ficar-se per davant. 38-35, és un més 3 a 4 minuts 50 segons Era la fi del tercer quart i ho té que parar David Varela, el tècnic d'Albacete Bàsquet.
0: Aprofitem el temps mort i tornem a...

0: i que és així a Torrevieja, i de fet va jugar en el Club Deportiu Torrevieja, que va desaparèixer fa més de 10 anys. Ara té el baló Jota per part del conjunt de Benidorm. La passa a Cuesta, el que ha fet el gol de l'empat per part del conjunt de Javier Vidales. Ara també es nota ja que els jugadors estan cansats, fa molta calor avui, porten tota la temporada a l'esquena i saben que després hi ha un partit de tornada el pròxim diumenge a les 12 en el Guillermo Amor, que no és un partit de 90 minuts, que són de 180 minuts més si fa falta pròrroga i penals. Però atenció, que ara Gálvez ho intenta per el Torrevieja, està en la frontal de l'àrea, però tenia un mur de jugadors del Benidorm davant, i que retrasa l'esfèric per a Caleb. Caleb en banda dreta, troba Pablo Manresa, que intenta avançar, ara el baló se li ha quedat un poquet enrere, es troba a Caleb en el centre, però torna a trobar-se un mur de jugadors del Benidorm defensant bé, ara maneja Carmona el baló cap a l'esquerra, per ahí ho va intentar el conjunt de Torrevieja, però se ho pensa, finalment és Breno una altra volta a l'esquerra, el baló al punt de penal, buscava el remat Javi Berenguer, però apareix un jugador del Benidorm, es cuesta per a rebutjar i s'esfèric, que es va perdre per la línia de banda. Estem en el minut 79, a punt d'entrar als últims 10 minuts en el municipal Nelson Mandela, ple d'aficionats, pràcticament uns 2.000 aficionats que s'han donat cita així, també molts aficionats amb les samarretes del Benidorm, donant-hi se suport al seu equip en un dia tan especial en esta eliminatòria final per l'ascens. Es prepara per a dur a terme aquest llançament des de treta de banda molt pròxima al córner, i que és un mini córner, però hi ha un jugador del Benidorm que està en terra. Crec que és Héctor Juan, no és Pato, és el capità Pato, però pareix que ja és salsa i ha anat l'àrbitre a preocupar-se per la seva situació. I res, ja es va dur a terme aquest llançament des de treta de banda, com deia, molt pròxim al cantó, al córner. Així que va penjar el futbolista el baló en l'àrea per a buscar rematador, i ho intenta el remat, finalment l'esfèric que li arriba a Gálvez, xuta Gálvez, no, és un xut centre que va cap a l'altre costat, i el baló és l'esfèric que finalment és Alvarito, que intenta eixir en el baló i li fan falta, aixina que va ser esfèric, baló per al conjunt del Benidorm.
1: Te queda en Torrevieja, Carlos?
0: Esteve ara mateix en el minut 80-10 per al final, amb este empat a un Sporting Club Torrevieja 1, Benidorm 1.
1: Partit igualadíssim entre Torrevieja i Benidorm, el Nelson Mandela. També està la cosa igualada a Castelló, Gomis.
2: Sí, perquè 38-35 reanuda el joc després del desmordi. És tornada per a amics Castelló després d'una molt bona defensa de Russell, ahí provocant la falta en atac, i ara passes de Russell, que jo crec que ha xafat i ha esbarat, per això
3: esbarat,
2: ha tingut que fer un pas de més. Ahí està el tap ara espectacular de Pedro García en defensa per a evitar la cistella del Bacet. De quin partida s'està fent Pedro García.
3: Sí, sí, Pedro García, la veritat és que està, bueno, ajudant en tot, en defensa, aportant en atac, la veritat és que molt actiu, molt actiu. I, bueno, és important, que jugadors físics com ell, jugadors que són interiors, exteriors, no? Que estiguen molt, molt actius, perquè la veritat és que ajuden molt al rebot i ajuden molt en defensa, això és molt important.
2: El baló per Albacete, ahí tractant de trobar l'espai, trobaven a Clocha obert per al llançament de 3, però el rebot és per aquí.
3: Per a Pedro García una altra vegada.
2: El de sempre.
3: Llavors, si ara anotem, que portem ja un ratet sense anotar, ells també.
2: Está escoltando Russell, que dice
3: Russell, ahí, sí señor.
2: La zafata de Russell, para decirle a Saúl, calma, tranquil. Porté un gol de temps, pero así estoy yo, y ahora Merlo fica la respuesta. 40-37.
3: Sí, sí, había sido un parcial inicial de 9-0, de la mix, y bueno, ya que sí, en esta línea.
2: 40-37, ataca Castelló per fora, ahí está la pilota per a la penetració, i existe jo.
3: Podria ser un falta, no?
2: Fàbrega. Podria ser 2-1, però no el xiulen.
3: I que està defensa ara.
2: El va Merlo, trobava l'espai, però les mans molt bé de l'argentí Maxi Andreata, que no ha tingut molts minuts, de moment, Andreata.
3: No, de moment no ha tingut molts minuts. Ha preferit pitjar i jugar de vegades en els dos ala pivots, no? Com són Rosa i Estuf, i quan havia que fer un canvi traia a Mukendi, però bueno, ara també és el seu moment i jo tinc que aprofitar, no?
2: 42-37, Storm per a que ataque el Bacete, i estava Silvano Merlo traguent la màgia i traguent també la possessió, perquè l'últim en tocar eren les manetes ahí de Roger Fàbrega.
3: 6 segons que li estiguen de possessió.
2: Una bona defensa i cal defensar millor encara. Són 6 segones i espera que troben l'espai. Quina llàstima, però la safata no és bona i se queda llarga i es való per a més Castelló. Quina errada de Chuso González.
3: Sí, sí, estava sol, eh?
2: Ara és Fàbrega de 3. Entre 3 de dins. Que llàstima. Perquè era un colp

0: molt important en este moment de partit. Resten 2 minuts, 15 segons, 42-37.
1: Ataca la Fede. Passes.
0: Corre camino, San Anaes. Nick Rey.
1: Americà.
0: Clar, és el problema, eh? Estan acostumats a...
1: A la falta de
0: córrer. A jugar a rugby, pràcticament, no?
1: Canvis ara.
0: Sí, torna a pista Kobe Newton. Demana ahí, mira com alça els braços Roger Fàbrega, el més pur estil.
1: Oxígeno pa Fàbrega, i a veure Newton. Si en la llei està, la llei de la gravetat, mos fa que un dels seus exhibicions de triples, no? Que este xic, quan ha fet dos partits, ha fet molts triples.
0: Arriba Russell, Joan Veracobi Newton, novament en Russell, i n'hi ha falta personal de Chuso González, falta... Que patix, Kobe Newton serà valor per a més Castelló.
1: Crec que els àrbits no volen ara que se li vaig al partit dels mans.
0: Sí, van a frenar un poquet, no? Eixe ritme de contactes i a penalitzar més. Són 4 faltes per a Albacete, 3 per a més Castelló, a una falta del bonus. L'equip visitant. La ficarà des de la banda, en marxa ja a més Castelló, valor per a Rosa. Ahí s'acosta Russell per a rebre. Russell en la finta per al llançament de 3. És Andreata de 3. Aigua el triple. I serà valor per Albacete. Està patint molt bé.
1: Sí, no,
0: en el
1: no era
0: exterior.
1: La millor opció. No era la millor opció. Ni el,
0: ni el, millor, ni el millor llançador tampoc.
1: El millor llançador.
0: Suso, González, ataca Albacete. Per fora ahí, tractant de percutir Nick Reid. Però bona defensa ara d'Andreata per a Taure i Samà. Y provocar que siga a posesión desde la línea de fondo espera Albacete, pero de manera Nick Rey la falta y el service dicen que no. Torna a pista Mukendi.
1: Muy activo también, Rey. Nick Rey muy activo en Albacete en estos momentos.
0: Está apretando.
1: Todos los balones van ahí al seu xoc interior y ahora pues, también apretarán a Rosa, seguro.
0: 42-37, es un mes 5, pero a mí es Castelló. Ahí está la pilota y la penetración para la transformación de Juan Hierrezuelo. 42-39, 1 minuto 25 segundos. Ataca a Miss Castelló en las manos de Joan Faner. Soferisco a Newton, nuevamente en Faner. Ahí para el cambio Faner. Se la mincha Faner, que a Miss con Serifeya de Nid, porque le van a picar el tap ya de Sirid.
1: No tenía.
0: Que mejor que no le fiquen el tap.
1: No tenía esa opción. No ha continuat el pivot, que podia haver continuat i buscar ahí el passe, però quan s'ha donat contra el Joan, estava més a soles que la una.
0: Es clavava en la boca del llop, Ahí ara la falta, li fica el tap Mukendi.
1: Quarta de Rosa, problemes.
0: I és la falta personal, era una bona acció defensiva de Mukendi, però arriba, com diu Saúl, la quarta per a Ignacio Rosa, per a l'ala pivot espanyol d'este Amis Castelló. I és la quarta per a ell, també la quarta per a més Castelló en este tercer quarta, 57,7 segons encara que estan ahí raonant
2: els
0: àrbits.
2: Has fet el més difícil, és més complicat, Saúl, pegar-li la volta a un segon quart, una seta massa encertat, i estàs ja a mitjà camí del que necessites.
1: Pues sí, estem així, ja, és important anar per davant, però bueno, això és el que passa en el bàsquet, no? A aquests nivells, sempre se diu que hi ha molts partits dins d'un partit.
2: Sí.
1: I sol passar, no? Entonces això ho tenen que tindre clar els jugadors també, no? I el cos tècnic per a tindre aquest temple per a no vindre, per no anar-te'n avall, no? Quan reps ahí un parcial, no? I ara el que és important és ara sempre intentar estar ahí i anar per davant, no? Per pegar a veure al final l'última arreu. Així el que se trata és de guanyar de set en l'últim segon,
0: Sí, correcte. Home, si pot ser abans millor,
1: sí,
0: però...
1: També, però...
0: Jo entre el gol en el descompte d'ahir, del València femení, que preguntava Folgado què me passava en la veu, pues que me la vaig deixar en el partit del València femení. Què me va passar?
2: Però i per què no has contactat amb Toni Galindo?
0: Aquí?
2: Amb Toni Galindo.
0: Ah, no, ja, jo porto caramels i xiclets de...
2: No, però no és el mateix.
0: No és el mateix.
2: Jo que l'hoquei pren, no és el mateix.
0: El jengibre el duc mal, O sea, vull dir, el xiclet bé, però això de amorredo el jengibre... No confie en que pugui tragar.
1: Està l'ambient calentet ara, en el ciutat.
0: Sí, també, perquè, bueno, es nota la tensió, ja estem arribant al tram final d'aquest tercer quart, 42-40. I xiulen en el pabelló del ciutat.
2: Complica trencar el marcador, Saúl.
1: bueno, és important trencar-lo, però és complicat,
2: és complicat,
1: no va ser fàcil, no va ser fàcil. Els partits, les finals no són fàcils de guanyar per avantatges molt grans, perquè bueno, tot el món està molt ficat, molta tensió, molt de pels dos equips, i la veritat és que tot el món està molt molt en partit. Va ser difícil, va ser difícil.
2: Què s'està revisant ara, Salva?
0: Estava revisant-se l'acció de falta, estava enraonant els àrbits, finalment decideixen que són tirs lliures per a Albacete, en ese tir extra que transforma Nick Reid i que per lo tant col·loca a un punt Albacete, 42-41. S'acosta al marcador l'equip visitant.
1: Important en este últim minut.
0: Anotar, eh?
1: Anotar ara
0: i defendre bé.
1: I una bona defensa. Seria molt important acabar este tercer quart.
0: Ataca més Castelló, Joan Faner per a Russell. Li ajuda en el bloqueig Pedro García en el pick and roll. Boníssim. I trau la falta. Trau els dos tirs lliures.
1: Quin gran passe de Russell.
0: Pedro García, se passe picat de Russell.
1: Sí. Llàstima, que no haguem fet ahí un 2-1.
2: Li ha votat un valor al travesser a Torrevieja, Carlos.
3: Ahí sí, es jugada sachada per part del Torrevieja. Ha tret esa falta al seu favor Javi Berenguer per al Torrevieja, i després d'esa jugada sachada entre un companyell, finalment ha ficat el baló a l'àrea i el remat d'uns dels jugadors ofensius per part del Torrevieja li ha pegat el baló al travesser. Aixina que ha tingut l'oportunitat, la gran ocasió el Torrevieja per a obtindre este gol de la victòria justament quan arribava al minut 90. Estic observant a veure si fa alguna indicació l'àrbitre de cara a les banquetes en el test que s'afegís. De moment no ho fa. Acabem això de superar el minut 90, me empata un en el marcador entre el Sporting Club Torrevieja y el Club de Fútbol Benidorm. Ara mateix, mira, observa el árbitro, no, está mirando el lance, pero no fa cap indicació, així que de moment no saben quant de temps va fechir.
2: Bueno, pues ara me ho contes i viurem ese tram final del partit a Torrevieja. Me empata un al marcador, se n'anem al bàsquet i a Castelló Gomis.
0: En una acció en la que li acaben de xular passes, encara que sembla que ha acabat en decisió de falta, no?
1: Sobre passos, eh?
0: Però són claríssims.
1: Claríssims, jo crec que en passos claríssims.
0: Però han xulat la falta, eh?
1: Han xulat la falta, han xulat la falta. Jo crec que han xulat la falta anterior, diria jo, no?
0: Em sembla que sí, però ahí està Eric Stutz demanant-li explicacions a Alejandro Pellitero, l'àrbit.
1: Llàstima.
0: Està en bonus i per tant són tirs lliures.
1: Llàstima, els dos tirs lliures.
2: Que acabes d'errar, sí, sí, sí.
1: Pedro.
0: I anota Chuso González, que empata el partit, 42-42. I encara tindran un tir lliure per a ficar per davant Albacete. Ahí està, Chuso anota. 42-43, 28 segons, vinga. Ataca a Mís Castelló. Té que acabar en cistella esta acció. Fàbrega per fora, combinant en John Faner. Novament en Fàbrega. Fàbrega que rep l'ajuda i el bloqueig de Russell. Però el baló acaba en les mans d'Eric Stutz. Ahí està en la pintura, Eric Stutz, que se li fa de nit i erra.
1: Força massa la situació.
0: I atacarà Albacete, juga per fora Merlo. Corredor central, entra Soles i es fica per davant Albacete ara des de sa casa. A punt d'entrar el llançament de 3 de Amís Castelló. Però no entra el triple, molt llunyà de Fàbrega. Se acaba el tercer quart, 42 a Mís Castelló, 45 al Albacete Bàsquet.
2: Bé, Saúl, pues ara entres en l'hora de la veritat i vas perdre ball en el marcador, eh?
1: Tocarà remar l'últim quart, perquè bueno, la veritat és que no s'ha jugat bones opcions ara. Entre els dos tirs lliures errats i l'última opció que no s'ha jugat de la millor manera, la veritat. S'ha forçat massa el tir, Iberé, que és tu. I bueno, pues ara toca centrar-se, i intentar buscar ara les solucions en aquest últim quart.
2: I aprofitar, Saúl, com vull i se pavelló, eh?
1: Va, això és una locura, avui, este pavelló.
2: Has d'aprofitar-ho, eh? Has d'aprofitar.
1: Ha vingut gent d'Albacete i no se sent.
2: Normal.
1: I això que hi ha uns quants, també, d'Albacete.
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, en Albacete, en el seu pavelló, en el parque, han col·locat una pantalla gegant per a viure este partit.
1: O sigui, que s'està vivint en les dues ciutats.
0: Sí, de manera intensa, eh?
1: Molt intensa, la veritat. Home, és que és un ascens molt, molt desitjant, eh? Els dos equips han estat en primera FEB i volen tornar, no? Especialment pues, l'amic, no? Que ha estat 10 anys, 10 temporades en primera FEB i, bueno, i tornar el primer any que baixes sempre és molt important, que després és molt difícil, eh? És molt difícil.
0: Tornar sempre és difícil. Ara en este temps mort que ha demanat José Luis Pichel.
2: Mira, pues aprofita aquest temps mort per a veure com van les coses a Torrevieja, Carlos.
3: Estem en el minut ja pràcticament 93, preparant una nova substitució el Benidorm i no
2: quan han donat, Carlos, exactament... d'afegit?
3: Ho està preguntant a un membre del cos tècnic des de la distància i no m'ho dia que no ho sabia. Entonces, que no sé si li ho han dit bé o no ho han dit clarament, però l'àrbit
2: no s'ha mostrat,
3: el delegat no s'alça de la banqueta de la seva caïra. Ara ho intenta Javi Berenguer per banda dreta, intenció que intenta ficar el baló en l'àrea, continua Javi Berenguer, va xutar el baló que li cau al seu company en l'àrea, però apareix Jota per a rebutjar per part del Benidorm. Estem en el 93 i 20 segons, així en el Nelson Mandela. Sporting Club Torrevieja 1, Club de Futbol Benidorm 1.
2: Tornem a Castelló Comís.
0: On està per a jugar ara ja Anís Castelló, 42-45. La ficarà en marxa des de la banda Fener. Vinga.
1: I Pitxell que fica tot en el camp, eh?
0: Un quintet inicial, jugant-se-la inclús en rosa, que porta 4 faltes, Eric Estudia 3, no entra el triple, el rebot espera d'Eixes, van a clotxar jugant ahí, Albacete, la transició Nick Reid, anota en segona instància Chuso González.
1: Llàstima.
0: 42-47, més 5.
1: Havia fallat l'americà.
0: Per Albacete, i ahí va Castelló, Faner, per a Pedro García, que li demana l'ajuda a Rosa. Que juga per dins i l'últim en tocar és en el peu, eh? És en el peu.
1: Sí, estava fora. Quan ha tocat el baló estava fora.
0: I és clarament el baló per a Castelló.
1: Molt bé. Tots parlant els àrbits, eh? Molt de comentari.
0: Sí, sí, mira,
1: molt nervis, molt nervis en la pista.
0: Mira Varela com està, torrant-li l'orella a l'àrbit. Cau a terra Eric Estuig. Espera, que així n'hi ha lío, eh? Eric Estuig en Merlo, s'encaren, li espenta. Estuig i Merlo, que ja havien tingut els seus més i menys abans.
1: Sí, sí.
0: I ara...
1: Estuig també és...
0: Xocava en pit en pit.
1: És molt visceral, eh? És molt visceral, el que té... Tenen que estar tranquils perquè una tècnica te pot també fastidiar, eh?
2: Ara me contes, Gomis, com acaba la cosa, però final a Torrevieja, Gallardo.
3: Final a Torrevieja, empata un gol en el partido nada de la eliminatoria final. O ve el Sporting Club Torrevieja o ve el Benidorm Club de Fútbol el próximo cada semana a las 12 en el Guillermo Amor a conseguir la sensa tercera. Empata un gol, amb els gols en la primera part de Gálvez per part del Torrevieja. En la segunda, en el 51, Cuesta fe al gol per al Benidorm. Amb un expulsat per a cada un dels dos equips, Matías i Abadía. Finaliza l'encontre amb pràcticament uns 2.000 espectadors en la graderia sin el Nelson Mandela en esta primera part de la gran final per la sense tercera, Torrevieja 1, Benidorm 1.
2: És marcador just per al que has vist este matí, Carlos?
3: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, la primera part ha estat més millor el Torrevieja, però curiosament quan s'ha quedat en un futbolista més és quan després millor ha estat el Benidorm, i al final també el Benidorm ha tingut les seves ocasions. Sí que per nombre d'ocasions ha sigut superior el Torrevieja, però les sensacions molt igualades. Un partit molt competit per part dels dos.
2: Gràcies, Carlos. Després tornem per escoltar protagonistes.
3: Perfecte.
2: Carlos Gallardo des de Torrevieja, en aquest partit que ha conclòs amb empat a un al marcador i que vos està contant al llarg de tot el matí la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio, eliminatòria final d'ascens de Lliga Comunitat a Tercera Federació, partit d'anada. Altra final és la que tenim en marxa al pavelló Ciutat de Castelló Comís.
0: Sí, i la festa ha acabat en tècnica, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que... Ha caigut en la provocació Estuig i l'empitat tècnica.
0: I el tir lliure el transforma Chuso González.
1: I ara es traurà
0: per ampliar a 6 la renda, és a dir, a 12. La renda per a Albacete Bàsquet a 9 minuts 24 segons per acabar el partit. El baló per a Castelló, Fàbrega. Ja en pista d'Albacete, li ajuda ahí en el bloqueig rosa, però troba oberta Eric Estuig, el llançament, no, fa la finta i troba ara sí el llançament de 3, però estava molt forçat i el rebot espera d'ells. El rebot espera d'ells, no encerta Joan Faner.
1: El problema és que no tenen confiança, perquè tenia millor tir ara Eric Estuig, però havia fallat en l'altre atac, hi ha un triple i no ha tirat, l'ha passat a Joan Faner.
0: I ara diu Silvano Merlo que alguna cosa li passa a la pilota.
1: Segur que el calor, no? Estarà...
0: Banyada o...?
1: Estarà banyada, sí, el calor, el suor, els jugadors... No, la humitat, no? Que fa...
0: Pues... Calor ne fa.
1: Així, mira, que...
0: Ahí va Bononín, el baló per a Albacete, ja es torna a jugar...
1: I de paso, pues, si para un poquet el partit...
0: Ah, clar. L'altre bàsquet, ahí.
1: L'altre bàsquet.
0: El balón per Albacete es Merlo, jugant en Bononin, es el Nick Rey del que trau ara la... Oi, va. Le ha tirat la pilota a la cara, le ha tirat la pilota a Nick Rey de la cara a Ignacio Rosa, que se pot anar al carrer perquè porta 4 i esta seria la cinquena falta i l'expulsió.
1: Le ha forçat molt bé ahí la falta.
0: Però des de terra, Nick Rey le ha tirat la pilota a la cara a Ignacio Rosa. Mira, ahora Nick Rey diría, no, estaba tirando a canasta.
1: Sí, ha sido...
0: Estaba tirando a canasta y...
1: Estabas tú en medio.
0: Y el teu cap estaba en mig.
1: Sí. Yeah.
0: Y se me ha expulsado Ignacio Rosa, ¿eh?
1: Sí. Sin faltes. Pero es muy difícil aguantar, ¿eh? El nivel que está el partido.
0: Mira, Merlo, cómo ahora se calfa, dame Fàbrega.
1: No pueden caer en esa...
0: Tiene que vindre Russell a separar a Chuso González, dame a Merlo. Está calfándose el partido. Y es temps mort. Per a tractar de baixar pulsacions té que vindre a separar Russell, perquè també apareix per ahí Víctor Aguilar per a dir-li de tot. Crec que a Fàbrega està calfant-se molt l'ambient en la pista.
1: És molt que ha demanat Pichell, no?
0: Sí.
1: És important que no caigui en el xoc de... perquè bueno, tot això afavoritza el Albacete, no?
2: Sí.
1: En aquests moments.
2: Sí.
0: Té que remuntar fins a 12 punts, ara mateix en estos moments, en este 42-48, a 8 minuts 47 segons per acabar el partit. Ja tenia que remuntar un més 6, ara en este més 6, pues més 12 a favor de Albacete.
1: No hi ha res impossible, però bueno, haurà que estar molt encertat i sobretot molt centrats en el partit, no i si és del partit seguir
0: concentrar-se en el xoc,
1: concentrats i buscar bones opcions en atac.
0: És lo que
1: seguir está... confiant en ells mateixa, en el tir i...
0: Sí, lo que està demanant també José Luis Pichel. Ara els seus jugadors ahí en la banqueta rebent indicacions i també el tècnic de l'Albacete, David Varela, per als seus que evidentment pues estan en un moment dolç, no? En este partit en el que saben que tenen una renda important, sobretot la diferència ha estat en el segon quart.
1: Sí, totalment, no? No. O se podia haver trencat el partit, possiblement, no? Si l'amic s'hagués sigut en la mateixa tònica, però no és així, no? I la veritat és que els percentatges de triplets...
0: Sí, una llàstima.
1: Estan sent horribles en els dos equips, eh?
0: Sí, però
1: l'amic que és
0: el que s'interessa...
1: L'amic viu molt del triple.
0: Clar.
1: I si no entrem, pues és complicat.
0: Bueno, pues sí,
2: el primer que cal, Saúl, és tranquil·litzar-se, eh?
1: Totalment.
2: Que és el estar... més complicat.
1: Sí, perquè, bueno, Albacete està jugant molt bé les seues armes en este...
0: Ahí carrega Nick Rey, la pilota, el llançament a mitja distància, el rebot esperadeix. Estos són els rebots que no poden escapar-se, Saúl.
1: Sí, perquè li dones altra opció, el temps va passant, i bueno, i el marcador, pues...
0: Merlo per a Chuso, Chuso troba el corredor i en la xuda, però el rebot a la 6 per a Pedro García.
1: Vinga, vore.
0: Ataca Castelló, ahí va Fàbrega, que vol trobar, lo que troba és la personal abans de la penetració i per lo tant és falta a favor de, a més, Castelló li cau la personal a Makar Bononin.
1: S'ha agafat de la samarreta a Fàbrega.
0: La segona falta.
1: Que treurà de bandara.
0: La segon falta en este últim quart ja per a Albacete. Fàbrega que trau per a Pedro García que li la torna novament a Roger Fàbrega. Esquit troba solucions ara en les mans de Russell que en la mirada, ai quina llàstima, s'ha botat en el peu, perd la pilota i recupera Albacete, ve al contracolpa, ahí està Chuso trobant a Bronin, balón que arriba en les mans de Yerrezuelo, novament en Merlo, se va a minxar la pilota i trau en última instància una posició més perquè toca Fàbrega, serà treta de banda per Albacete.
1: Personal. Capità personal de Russell.
0: Ah, abans, a Merlo.
1: A Russell, sí.
0: Sí, però la falta a Merlo.
1: Sí, abans, sí.
0: Bueno, pues trau des de la línia de fons en comptes de banda. I és una falta més per a Miss Castelló. Ahí està Chuso, perseguit per Russell. S'oferís Merlo. Chuso decidís que no, que se la juga en un step back de llançament de 3 i el triple.
1: Vaya,
0: el triple ara de
1: Chuso.
0: Albacete que fica les coses molt complicades per a Miss Castelló. Russell de 3 des de sa casa, no entra el triple i el rebot espera per a Gum, és mal per a que el recupere, molt bé a Miss Castelló, novament el triple de Russell no entra i el rebot espera la falta en atac.
1: Crec que sen, hi ha que tranquil·litzar més. Els atacs, jo crec que són molt precipitats, no?
0: Clar, és que no feia, no feia falta estos dos llançaments de tres tan seguits i tan... Jo crec que no ha alliberat, no?
1: Molt precipitat, sense rebot, sí. Bueno.
2: Ja tens mort, Salva?
1: Encara queda molt de temps, són 7 minuts i mig, això és molt de temps en bàsquet, eh?
0: És falta en atac d'Amics Castelló.
2: Bueno, doncs aprofitem, fem un alto en el camí i de seguida tornem en este emocionant partit que ens espera que estem vivint al llarg d'este matí des de la ciutat de Castelló, la sintonia esportiva del Punt a Punt a Punt Ràdio.
4: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
8: De tu a tu.
9: Tot l'esport a Punt a Punt.
2: 20 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. Resten vora 7 minuts per a que conclou el partit de bàsquet a Castelló. Gomis.
0: 7 minuts i mig. És el que resta per a la fi de l'encontre. 42-51. Té que passar un miracle, Saúl.
1: Pues té que passar coses diferents de lo que hem vist fins ara, no?
0: Sí, un guió absolutament distint.
1: Perquè si tot segueix igual, serà molt, molt difícil.
0: Ataca el Bacete en Merlo per fora, troba les mans de Chuso. Elia Chula ara en la recepció, no ven per a entregar a Merlo. Que pausa el atac de Albacete. Perseguit per Kobe Newton, ahí està Merlo, novament desactiva. No té pressa, vol consumir segons Merlo. El llançament des de sa casa i el triple. El triplàs de Silvano Merlo, que ho celebra en ràbia i que se'n va ja a una diferència molt gran.
1: I això és el guió que ara ficarà...
0: Triple! Triple de Amics Castelló, vinga.
1: Per fin.
0: Respon en la mateixa mesura. Andreata.
1: Andreata.
0: Més el llançament de 3, ara pressiona moltíssim. Sense fer falta, Amics Castelló.
1: Ells van a apurar totes les possessions. Clar, al final.
0: Gastar tot el temps possible. Ara troben el cantó, sí, novament, el llançament de 3. Molt bona defensa.
1: Fàbregas, mare meua.
0: Fàbregas, que li diu no. Salsa li diu no. I ara la falta de Merlo a Kobe Newton. La falta de Merlo a Kobe Newton.
1: Demana el pavelló antiesportiva.
0: És que està calfant-se el partit i Merlo també.
1: Merlo és el protagonista de tot. Està sent el protagonista de tot.
0: És la quarta de Merlo,
1: Pues seria...
0: Però guanya de nou encara el Albacete. I pelotant de 15.
1: I Merlo que a poc ha anat ficant-se en partit.
0: Sí, ja ho diem, Bueno, la fica en marxa ja Amics Castelló. Des de l'any de fons, ahí està Andreata. Andreata que se la volia jugar de 3. Està a punt de menjar-la. Ahí està Russell. Russell per dins per Andreata. No la pot salvar Andreata i la perd. Perd el valor Amics Castelló.
1: No està Russell prenent les millors decisions, en este partit.
0: I és moment per a no errar. Ahí va Merlo, novament pressionat per Russell. No el deixa girar-se. Merlo pressionat, Russell que la rincona. El porta pràcticament cap al seu camp.
1: Ha que defendre perquè les faltes tampoc afavoreixen.
0: Merlo de 3, no entra el triple, el rebot espera Russell. Vinga, cal anotar en esta jugada. Russell, avança a metre, Russell. Per a transformar, no? I el rebot espera Deixen. Falta la de Andreata. Falta de Andreata a Merlo. Entre argentins, bona cosa. I el valor serà per Albacete.
1: Tenia ara un passe clar, jo crec. Andreata Russell. Que ha jugat ahí la canasta. Que no ha entrat.
0: Està volent tirar-se l'equip a l'esquena i hi ha dies que no deixen les coses.
1: Correcte. Hi ha que jugar un poquet més a l'equip. I ara el que no es pot fer són pisos personals.
0: Clar, perquè és bonus i ja va els tirs lliures Merlo.
1: Correcte. Està regalant dos tirs lliures. Molt gratuïts ara.
0: Merlo, que erra el primer.
2: Bueno.
1: Bueno.
0: 45-54. Més 9 per al Bàsquet de Bàsquet.
1: Apreta el pavelló, apreta el pavelló.
0: 5 minuts 41 segons, Merlo en el segon tir lliure, es queda curt, erra, i el rebot espera que l'últim en tocar siga el baló que no veis, recupera Comi Newton, l'últim en tocar Albacete, el llançament de 3 de Newton, se n'eix de dins, el llançament de 3, ja ataca Albacete, la pilota és massa llarga, recupera la Castelló. No han gestionat bé este atac, més mal.
1: No és mal perquè també, bueno, crec que estem precipitant massa en atac, queden molt de temps i n'hi ha que buscar, seguir anotant.
0: Moment, Pedro García, pràcticament una liòpol, bé. Pedro García, baix de la cistella per anotar. 46-54, vinga, té que començar la reacció, 5 minuts per a la fi. Ataca Albacete, ho fa en Chuso González. Perseguit per Andreata, no el deixa girar. Chuso, les mans de Faner, llançament ara fa la finta. Pierrezuelo. Té que tomar novament de Chuso per fora, perseguir per Andreata, se la va menjar, el llançament de 3 a punt d'entrar un triplàs, però no entra, i el rebot espera a nosaltres, vinga, ahí va Russell, creua la separadora, arranca la moto Russell, la Russell, falta. Dos tirs lliures per a Russell en aquesta penetració.
1: Podria haver sigut fàcil, 2-1.
2: 2-1,
1: sí. Llàstima, llàstima.
0: Però no ha entrat.
1: Però no ha entrat.
0: I la falta que li cau a Nick Reid.
1: Bueno, hi ha que seguir sumant, hi ha que seguir sumant.
0: És la segon de Nick Reid que està repartint estopa i que només porta dos faltes. Senta a Merlo, eh?
1: Sí, jo crec que Merlo està cansat també.
0: Senta a Merlo.
1: Oxigen, buscar oxigen també.
0: I també a Boronin. I tornen a pista Alan García.
1: El que aguanta és a Chuso, que sí. està també tirant del carro de l'equip.
0: I erra el primer Russell.
2: No.
0: Erra el primer tir. César Russell. Va a veure el segon, vinga.
1: Vinga.
0: Ahí va Russell el llançament dins. 48-54. 4-42 per a la fi.
1: Vinga, que encara queda molt.
0: Hay que jugar en cap, eh?
1: Sí, perquè ara tot és...
0: I ells tirs que es van a forçar faltes, evidentment.
1: Evidentment. Tots aquests tirs que hem tirat. Sí. Pues bueno, o sea, ràpid, sense...
0: Ui, no corredor de la Chuso, troba l'en García, quin tap d'Eric Estuig, deixa el contravolt a Miss Castelló, que se frena ara en Faner, troba Estuig per dins, a punt del 2-1, la falta i els tirs lliures seran per Eric Estuig.
1: Pues bueno,
0: tirs lliures per Eric Estuig. Però és això el que n'hi ha que trobar, aquestes transicions ràpides.
1: Correcte. Aquesta avantatge física, no? Aquests canvis que fan defensius. I molt bé, no? Molt bé.
0: I ara no errar. Ara no errar.
1: I ara no errar, evidentment.
0: No deixar-se cap punt. Si anotes dos tirs lliures, Eric Estuig es col·loca a 4. Castelló, perquè està en 48-54 el marcador. Estuig, el primer dins. 49-54.
1: Vinga, el segon i mos fiquem a 4 puntets.
0: Que més 6 serien 10. Encara de diferència és tu. Se n'eix el segon i el rebot espera Albacete.
1: Que pena, que pena.
0: Albacete que atacarà en este moment ahí en el Nick Reid en pista. I ja rebenta en un moment Víctor Aguilar, que aguanta
1: en la pressió de Fàbrega.
0: Sense fer falta, vol consumir 5 segons li resta en el llançament de 3 i el triple.
1: Això sí que no pot ser.
0: El triple de Alan García. 49-57. El baló ara ve, Estuig, per anotar baix del tauler i la falta de Roger Fàbrega anirà als tirs lliures Víctor Aguilar.
1: Un moment ara d'intercanvi. La veritat és que no ens afavorir gens, no? Aquests triples ahí. Crec que hi ha que defendre un poquet més. Hi ha que arriscar, n'hi ha que arriscar, ara no hi ha altra.
0: 51-57 i tirs lliures per Albacete. A 3 minuts 51 segons per acabar el partit.
2: A ver, errarlos, eh?
0: Tant de bo. Bueno, Aguilar no encerte.
1: A veure, la pressió del pavelló.
0: Pensava que se deixia, però entra el primer. Entra el primer d'Aguilar. 5-1-5-8. Aguilar, tir lliure, i entra també el segon. 51-59, més 7.
1: Vinga, va.
0: Més 8, perdó, per a Albacete. Kobe Newton de 3.
1: Vamos, Newton.
0: Triple de Kobe Newton.
1: Que apareix també, aquest jugador.
0: Ara en defensa, Beric Stutz. Li fa la falta a l'An García. Serà tirs lliures i és antiesportiva. Antiesportiva per a Eric Stutz. Eric Stutz diu que toca baló.
1: Sí, però bueno.
0: Però jo crec que de la manera en la que va per darrere també.
1: Sí, s'ha tirat per tot, no?
0: I és antiesportiva.
1: Sí, tipo placaje de rugby.
0: 54-59 i antiesportiva a favor de Albacete. El tip lliure, Alan García.
1: Van a ser molt llargs. Jo crec que estos 3 minuts 36 que queden. Ara a la taula el comissari Quirdeal.
0: Algo del crono, suposo, no?
2: Porte molt de retard, jo en... però n'estic seguint el partit. No us puc ajudar massa, eh?
0: Jo pense que és el... té que ser el crono, és lo que... l'únic que imagino, perquè la resta està tot clar, és antiesportiva. I ahí està, torna a pista l'àrbit, fa una, un roglet, una pinya ahí l'Albacete, i serà Alan García l'encarregat de llançar el tir lliure. I anava Kobe Newton al rebot i li diu l'àrbit, no, no,
1: fora,
0: que en este no se pot.
1: No hi ha rebot.
0: Ahí va Alan García.
1: És que ja està tot clar en la taula, però en l'hoquei.
0: Alan García, el llançament, fora. Fora el tir lliure d'Alan García i diu l'àrbit que restarà un altre tir.
1: El segon.
0: Alan García, el segon, fora també. I serà possessió per Albacete. Però la primera part ja està. Era errar els dos tirs lliures.
1: Ara és important la defensa.
2: A veure.
1: I no fer tampoc faltes.
0: La fica en marxa allà. Merlo per Aguilar. Aguilar que dribla, perseguit per Joan Faner. Per la fin de línia, sabent de tres, estava Alan García, se li queda la pilota darrere, recupera Castellano, és llançament sobre la botxina, no entra, s'acaba la posició i el rebot és per a Pedro. Pedro García, ataca Castelló, ahí està, el baló per a Roger Fàbrega, la pilota que toca en el peu de Merlo, i serà baló encara per a Mís Castelló. Se masca la tensió.
1: Pedro García, que està sent el màxim rebotejador del partit.
0: Quants porta?
1: De l'amix, 8.
0: Una barbaritat de rebots de Pedro García. El següent important en aquestes tasques defensives del Amix Castelló.
2: Te queda Gomis, perquè jo, a mi me queda encara 3:36.
0: 10 segons. 3, 5 segons. I ataca Castelló. Ho fa l'acció en la que volia treure Petroli, però el que treu és la falta i els tirs lliures. Per a Roger Fàbrega.
1: N'hi ha que anotar, n'hi ha que anotar.
0: Que tindrà que anotar estos dos tirs per a col·locar-se propet ja del marcador. 54-59. I tirs lliures per a Més Castelló. La segon falta de Chuso González. Vinga, Roger. Vinga, Fàbrega. Mà dreta. Fàbrega es queda curt. Erra el primer.
1: Suportem 7 tirs lliures fallats.
0: Que... 8 tirs lliures fallats. En ixos estaries per davant, eh?
2: Ahí sí, perds la part de l'eliminatòria, eh?
0: Vinga, Fàbrega.
1: Sobretot en este tramo final.
2: Exacte.
0: Fàbrega entra el segon.
1: Vinga, vinga.
0: 55-59 més 4. per Albacete, que en el mes 6 de la nada és un mes 10.
1: Ja que sigui a la defensa.
0: El valor per Albacete, está Chuso, que vol traure la falta. Aguilar, la penetració i les mans de Russell diuen que és falta. A mi no em semblava falta, però diu l'àrbit que sí. Seran tirs lliures per a Víctor Aguilar.
1: Era dubtosa, perquè
0: a mi em pareix molt dubtosa.
1: Ha tocat el valor. Però bueno, Russell tampoc ha...
0: Vinga, que erre.
1: Tampoc ha protestat.
0: Víctor Aguilar. El primer de Aguilar,
1: fora,
0: venga
1: ese pabelló.
0: Intentando despistarle en el flash.
1: Newton demandando a la gente que cribe.
0: Y Newton demanda ahí,
1: que apareció.
0: Aguilar el segundo dins. El segundo dins.
1: Temps mort
0: de Pichel.
1: Que demana Pichel.
0: José Luis Pichel, el técnico de Amis Castelló, que para el partit 55-60 a 2 minuts 57 segons per acabar el partit.
1: Pues podrà preparar una jugada per anotar. No és rar.
2: Ja temps, Saúl, per a somniar amb la victòria. Ja temps.
1: De 2 minuts 57 segons. Ja temps. Temps emprenyat en un bàsquet. Però sí, perquè... depèn de un poquet també del...
0: Poden ser molt llargs estos 2.57, sí, però clar,
1: n'hi ha que anotar. L'important ara de l'equip és anotar en atac.
0: Anotar i defendre.
1: És el mateix.
0: I no errar els tirs lliures.
1: Correcte. Tindre molt bé centrat el cap, no fer faltes tontes. No?
0: Té que fer més de 11 punts per a guanyar el partit.
1: Correcte. Té que fer 11 per a empatar, que se jugaria a pròrroga. Més de 11 per a guanyar l'eliminatòria. Aixina que, bueno... Un repte per a estos 2.57 minuts que queden. Però bueno, tot és possible, no? Moltes coses, en bàsquet hem viscut moltes coses. Però bueno, a priori és difícil, per supost.
0: Pues ahí están les indicacions de José Luis Pichel i David Varela per a que tornen a pista. Triats per a Amis Castelló. Roger Fàbregas, Esan Russell, Joan Faner, Pedro García y Kobe Newton. Traurá de línea de fondo a Amis Castelló. Venga, ya está en marcha. 2.55. Bueno,
1: pues cuatro tiradores.
2: Pabelló continúa creyente.
1: Cuatro tiradores.
0: Russell de tres.
1: ¡Triple!
0: De César Russell.
1: Apareix cuando necesitaba.
0: 58-60. Explica dos.
1: La que defendre.
0: Apreta el pabelló. Merlo. Juan per fora. No te presa Albacete. Ahí está Chuso González. Perseguir per César Russell.
1: Importante es esta defensa.
0: 2:25. Ahí va Chuso. Le fica el tapero García. Es al contragol Castelló. Kobe Newton de 3. No entra el triple. En molde suspense. El balón se va a perder en el tablero y será balón para Albacete. Se ha precipitado. Kobe Newton.
2: Qué lástima.
1: Triple en carrera es un poco lo que es triple skate, pero bueno, será en sí de Bills, pero bueno.
0: Anaba bien.
1: Buena defensa.
0: Venga, ahora la pelota para Albacete. No le dicha creuar la separadora. Castelló, Aguilar, que vuelve a clavarse per dins, pero no vuelve a entrar dins la pintura. Troba el tiro exterior, no entra el triple. Balón para Castelló, venga.
2: Vale, venga.
0: Tiene que ser
2: es el momento. Ahora.
0: Espera Russell. Tiene que trobar Cistella. Ahí está Russell. La penetración, la zafata de
1: Vince. Venga.
0: Empata el partit. Yo tengo que parar. David Varela.
1: Son dos triples.
0: Está a 6 puntos de empatar la eliminatoria. 60-60. 1 minuto 51.
2: Pues temps y ya, Saúl. Y ahora sí que ya temps,
1: Això sí, així ja tens un 51, són 6 punts, són dos triples o tres canastes, però és important la defensa, és molt important.
0: Si se
1: ara puede. Ara no rebre.
0: Si se puede, canta el pabelló. Apareix en el marcador, si se puede, i la gent s'agafa.
2: És que ara sí es pot,
0: Bota d'esquenes la marea verde, ixe fons d'animació de l'Amis Castelló. Botant d'esquenes.
1: Sobretot psicològicament és important per l'equip, no? Arribar al final en possibilitats, perquè si veus que estàs tirant i no arribes, però ja veure't en un empat en el marcador ja és una història.
0: La pregunta que habitualment li faig a Nacho Rodilla en el València Bàsquet i que li vaig a fer a Saúl és: estem vius?
1: Estem vius, molt vius. En 1 minut 51 poden passar moltes coses, eh? Són quasi 6 possessions, quasi 5 possessions de partit.
0: Que caldrà gestionar bé.
1: Que cal gestionar molt bé, no? I supon que Albacete pues apurarà fins al final, cosa que no ha fet l'última jugada, i jo crec que no han jugat bé, perquè si queda entre 16 segons ha tirat un triple que ha fallat, se lo podia haver menjat, no?
0: Tornen a pista els jugadors per part d'amics que en Pedro García, en Faner, en Fàbrega, Newton i Russell, els mateixos.
1: Ai, quasi la robem, Joan Faner.
0: La pilota per
1: la seva especialitat.
0: A punt de perdre, està recuperant encara Aguilar, en Nick Reid. Pressiona bé tot el pavelló defensant, li donen metres a Merlo, que s'acosta per a llançar de 3, no fa la finta Aguilar, per dins, defensa bé Amis Castelló, la defensa, anota Albacete. Anota Albacete, pràcticament a la remanguilla, i estan per Amis Castelló. Ahí va la penetració de Faner, Faner que trobarà Russell per fora. Russell de 3,
1: ahí está, sí. Ahí está Russell. L'altra vegada, aquesta maneta.
0: 63-62.
1: Necessitem el millor Russell en estas.
0: Sí, se puede.
1: Un minut que quede. Vinga, la defensa ara.
0: El balo per a Merlo. Defensa Albacete. Defensa.
1: El pavelló que apreta, el pavelló apreta.
0: Amis Castelló ataca Albacete. Nick Reid. Les mans de Russell. Ahí va Reid, tractant de penetrar. Es falta en atac, no la xiule. I el rebot espera a nosaltres.
1: El rebot. El Fàbrega.
0: Vinga, Fàbrega. Balo al cantó per a Faner. Fa volar el seu parell. N'hi ha que gestionar bé, n'hi ha que anotar. Kobe Newton de 3, no entra el triple, no. Rebot espera a Faner.
1: Gran rebot de Joan.
0: Vinga.
1: Vinga el capi.
0: 38 segons, 63-62.
1: Russell, té que buscar.
0: Fàbrega, balo per a Newton. Newton, step back, serà xova de 3, són 3 tirs. Són 3 tirs o no?
1: No va xutar,
0: no. Diuen que no.
1: Oh, i tècnica.
0: Increïble.
1: I tècnica.
0: Increïble, perquè era una claríssima acció de 3 tirs lliures.
1: I compita tècnica al banquillo ara, l'àrbit. Al banquillo d'amics, tècnica. Quina decisió ara de l'àrbit, eh?
0: Increïble. Era claríssima l'acció de 3 tirs lliures per a Kobe Newton.
1: I bon canvi al partit, de 3 lliures per a Kobe Newton.
0: Clar. Es torna boig Pichel, eh?
1: A una tècnica per, el,
2: per la banqueta.
1: Que pita a l'amics. Bueno, pot, ahí pot estar el partit, eh?
0: Ahí pot estar boig, el partit. Mira, com és Tamayo també. Van a per els dos àrbits, eh? Per a Alejandro Pellitero i per a Elías Calvillo. Aquí està caigent i està xiulada.
1: Sí, perquè, bueno, són partits d'intensitat i saps que els banquillos alçaran perquè és un partit de molta intensitat. I crec que decidir aixinar un partit no és lo més correcte, no? en una final d'este tipus, jo crec que.
0: Estan els jugadors en les banquetes. Molta tensió. En el pavelló, 63-62. 31,2 segons és lo que resta per a la fi de l'encontre. Si afegim els 6 punts a Albacete, seria 63-68.
1: Per forçar la pròrroga.
0: La pressió màxima ara per als àrbits, també per part del pavelló.
2: És a dir, què necessites per a forçar la pròrroga, Salva?
0: Necessites, estàs un per davant, 5 punts.
2: 5 punts.
1: El que passa que va tirar ara tir lliure de la tècnica, Albacete. Clar.
0: Manic Reid a la línia de tir lliures. Per la tècnica que li han xiulat a Miss Castelló. Quan insistim, era claríssima la falta de 3 tir lliures per a Kobe Newton. Apreta el pavelló. Nick Reid, el llançament, fora.
1: Fora.
0: I el baló serà per a Miss Castelló.
1: Fora de banda.
0: En camp d'Albacete, que és important.
1: La pissarra que ens haurà preparat Pichel per anotar.
0: 63-62, 31,2 segons. La ficarà en marxa Faner, el capi. Ahí está, Russell. Para Russell, la pilota se le escapa y per la pilota. No. Per la pilota de Albacete. Quina errada, no pot ser. Reid, que trau, té que traure la falta i li fan la falta, però així no pot ser. Així no pot ser. 24,5. No, i tirs lliures per Albacete.
1: No se pot perdre i se valor si vols. Si vols guanyar la línia.
0: Estava ahí,
1: Estava, estava. I teníem ahí per un triple. Volíem buscar a Russell, que ha sigut difícil encontrar-lo els últims... L'últim atac.
0: Apreta i anota Reid. 63-63. Restaran 24,5.
1: Necessitem un miracle com, com Saragossa, eh?
0: Més que un miracle. Perquè anota Reid el segon. 63-64.
1: Ja que anota rapidíssim.
0: Ataca el llançament de 3 i el triple.
1: El triple de Fàbrega.
0: El triple de Fàbrega, vinga.
1: Bueno.
0: 66.
1: Si nosaltres hem perdut, ells també poden.
0: 66-64, ataca Albacete, el baló, tenen que fallar, cal fer la falta. Troben el cantó, 14 segons.
1: Ja que fer una falta, ja que fer una falta, ràpid.
0: Fan la falta, Reid. La falta de Fàbrega, Reid. 11,5. 66-64. I els tirs lliures, Nick Reid.
1: Mare meva, quin final.
0: Mira, Fàbrega.
1: Fàbrega i dient-li, vas a fallar-les, no? Sí, estarà dient-li.
0: Està dient algo així com la de eres muy malo, no?
1: Vinga, pavelló.
0: Apreta el pavelló.
1: Apreta la ciutat.
0: El tir de Reid entra.
1: Però bueno.
0: Anota ni Reid.
1: Sang d'orxata per Reid, a dir.
0: 11,5. Nick Reid, el segon dins. 66-66, necessita dos triples per a forçar la pròrroga. Novament, Fàbrega de 3, li fiquen el tap i el baló, que serà per Albacete, se va acabar així. Se va acabar així el partit, li fan la falta a Nick Reid. Se va acabar així, està celebrant ja Albacete. 2,6, tirs lliures per a Nick Reid.
1: Demanant tranquil·litat, Varela, als seus jugadors.
0: Ha estat una bona defensa d'Albacete en aquest sentit. De Fàbrega.
1: Sí, ara una tirada desesperada.
0: Però sembla que...
1: Que llàstima.
0: Se va quedar així. Anota Reid.
1: En escenari tot a favor. No, res,
0: és impossible, ja està.
1: Ara...
0: Decidir perquè és un 66-67.
1: Són dos segons. Els entrenadors que es van adonar-se de la mà i a saludar-se.
0: No, ahí està. I el baló que se va acabar així. No se va a jugar més, se acaba el partit. Amics Castelló no pot pujar a primera fe. L'enhorabona al Albacete Bàsquet per l'eliminatòria. Albacete Bàsquet serà equip de primera fe. Amics Castelló tindrà que tornar a intentar l'any que ve.
1: Pues sí, tindrà que tornar una altra vegada, fer projecte, intentar una altra vegada pujar l'any que ve, no?
2: El teu resum del partit i de temporada, Saúl?
1: Pues bueno, jo crec que el partit al final jo crec que s'ha perdut en el segon quart, l'eliminatòria, perquè si és 8 punts davant que han fet en atac, pues s'han perdut, no? I després, pues, males decisions que també preses per la pressió, no? Al final, estos equips, molta pressió a estos partits. I bueno, després la temporada brillant de l'equip, perquè ha quedat primer, no? Va quedar primer del grup, pues bueno, se va perdre la pressió. Que era la final contra Córdoba, també en un partit allí en què, bueno, Córdoba va estar molt fi en el triples i va agarrar molta avantatge, no? 30 punts, que pues així va estar a punt, va estar a punt de l'amic de remontar-lo. Però i després tenies un altre segon assalt, no? Se diu ahí com si fos el boxeo, però tampoc s'ha aprofitat, no? I bueno, pues una pena, la veritat, una pena, perquè el Bassete jo crec que ha sabut jugar molt bé les seues bases i la seua avantatge també de 6 punts.
2: Saúl Viciano, gràcies per acompanyar-nos este matí. Lamente la derrota de Castelló, però jo crec que l'any que ve...
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A veure si torna més força,
1: Saúl, gràcies. Hi haurà que seguir i ja va. No hi ha una altra,
2: No hi ha una altra,
1: ja sabeu tots com és. Hi ha que seguir una temporada més.
2: Així és l'esport. Saúl Viciano, gràcies, bona esperada.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu a Saúl Viciano, que ens ha acompanyat este matí en la sintonia esportiva del Punt a Punt de la Punt Ràdio per a contar-vos, en companyia de Gomis, la derrota. S'afortunadament ha perdut l'amics de Castelló. El teu resum del partit, Salva.
0: Bueno, jo crec que estic molt d'acord en el que deia Saúl, de que la clau ha estat en aquest segon quart, en el que jo crec que no és que hagi perdut la identitat, però sí que, bueno, pues, ha perdut la inèrcia, no, de xoc, d'idea, de plantejament, de anotació, sobretot amb el Castelló, i és una llàstima, no? És de veres que no era una renda impossible, 6 punts no era impossible, ha estat en molts moments de partit ahir amb el Castelló, i ara el que em dona molta llàstima és veure les cares de decepció i les llàgrimes en la cara en els directius, en la plantilla, en el cos tècnic d'este, bueno, pues, Amics Castelló, que somiava, no?, amb el seu pavelló en un ambient espectacular. La veritat és que l'enhorabona també a tota l'afició d'Amics Castelló per l'ambient que han sabut generar per a dur en volandes al seu equip, i pues, al cap i a la fi no ha pogut ser. Jo crec que este projecte, i parlava abans en Saúl fora de micros, pues, té que continuar sent espentat per la gent que està, seguint clars, ficant els diners en este projecte, i jo crec que aquest és un exemple, no, de que en aposta econòmica, en intenció i en idea i en projecte, pues, l'objectiu té que ser, pues, l'any que ve tornar a esta fita per a tractar de tornar a una categoria superior com és la primera FED.
2: Val, Salva, de seguida torne per escoltar protagonistes, gràcies.
0: Val, un abraç, fins ara.
2: Salva Gomis, des del pavelló Ciutat de Castelló. Nosaltres tenim pendent d'escoltar protagonistes, per exemple, Anna Puertes, en companyia de Matías Oliver, que és la campiona individual de raspall femení, s'ha proclamat campiona, de fet, este matí, i vos heu encontrat en la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Matías.
10: En Punt a Punt parlem amb la campiona de l'individual, Anna Puertes. Quina alegria, eh?
11: Pues molta. La veritat és que no sé què dir-te, no m'ho esperava. Crec que és l'any que més tranquil·la anava, perquè veia que Victoria estava en molt bon estat de forma. Però bueno, he començat la partida i m'he vist molt bé, en confiança, i ja et dic, super tranquil·la, i sabent que estava la meva gent ahir, pues sabia que passara el que passara, pues, tenia recolzament. Aleshores, pues, bé, m'han així les coses i és que super contenta.
10: Qui diria que començaves en una lesió, eh?
11: Sí, però bueno, sí que és de veres que no m'ha molestat quan he començat l'individual. Sí que he tingut un paronet, un poquet d'incertesa, perquè no sabia si m'anava a fer mal, però he començat el campionat, he fet les partides tirant-li en tot i no m'ha fet mal. Aleshores, no m'ha impedit jugar les partides al 100%.
10: Ha hagut un moment en el que Victoria en 10 per 5, anava guanyant, s'ha ficat 30 per cap, tu des del dau, i no sé què se te passa per el cap, perquè a partir d'ahir li pegues la volta i se xoc, després li tombes 5 vals en contra, i has estat imparable a partir d'ahir, eh?
11: Sí, aquestes partides se decidixen per detalls. He tingut un 30 net en contra quan estava traguent jo, però després sí que és veritat que en el rest ella ha tingut 5 vals i he acabat guanyant-los jo. Aleshores, ha sigut una partida que crec que no s'ha decidit tampoc per la treta. Hem tingut oportunitats tant en el rest com en la treta, així que s'ha decidit per detalls. Victoria ha fet molt bona partida, però bueno, els xocs, els últims ha caigut del meu costat, per això 25-10, però perfectament podria haver guanyat ella a nivell de xoc.
10: Doncs per a no decidir-se en la treta, jo crec que l'has marejat prou, buscant muralla. Jo crec que també ha sigut un factor important, sobretot per a conservar aquest dau, que era molt important, i començant des del rest.
11: Sí, no volia que m'atacara i jo volia jugar còmoda, doncs tenia que començar pegant i apretar-la tot el que poguera, i ho he intentat i mai així bé. Després me la donava prou fàcil per a jo acabar ràpid el 15, perquè sabia que si jugàvem en pilota, doncs Victoria, doncs, és la gran dominadora d'esta modalitat i d'este campionat. Aleshores sabia que tenia que acabar-la en seguida si no volia que me remuntara.
10: Quantes vegades se t'ha passat pel cap la final de l'any passat, eixe quasi 20 iguals que no va ser, és 5 un campionat, i que no l'havies guanyat mai a Victoria, en una final d'individual?
11: No l'havia guanyat mai. En l'últim xoc, quan anàvem pel 15, l'he dit a la Xutxa que me venien recuerdos de Vietnam, no?, d'aquella final de Castelló Rugat, que també tenia val, i no vas poder acabar, i així pues, m'ha fet 30 per val i se m'han vingut tots els records. Però sabia que tenia un punt clau per a guanyar la partida i he intentat aprofitar-lo. Mai si ve, i per això, bueno, pues he guanyat avui.
10: L'any passat tu guanyaràs tot menys l'individual, enguany comença Victoria guanyant la Lliga, igual era això, eh? No tenies que guanyar les altres.
11: Bueno, al final pues s'anem passant un poc la pelota. Cada campionat és un món, som en un equip diferent i al final pues Victoria és una gran jugadora i òbviament pues també se mereix guanyar grans campionats.
10: Ana Puertes, campiona de l'individual. Enhorabona, de veres.
11: Moltes gràcies.
2: Ana Puertes, amb Matías Oliver, avui campiona del campionat individual de raspall femení, i la final que s'ha disputat al Trinquet de Llosa de Ranes. Ara de seguida també escoltarem a la subcampiona, a Victoria Díez, però abans i des de Torrevieja hem d'escoltar al tècnic de l'Sporting Club Torrevieja, amb Carlos Gallardo. Avui empat a un entre l'Sporting Club Torrevieja i el Benidorm en el partit. Avui campiona del campionat individual de raspall femení, i la final que s'ha disputat al Trinquet de Llosa de Ranes. Ara de seguida també escoltarem a la subcampiona, a Victoria Díez, però abans i des de Torrevieja hem d'escoltar al tècnic de l'Sporting Club Torrevieja.

0: la Conselleria d'Educació, on hi ha la reunió entre professors en vaga i la Generalitat, està Anna Moure.
1: A les 6 de la vesprada d'avui diumenge ha convocat la Conselleria la nova reunió amb els sindicats, la que fa nou després que STEP, UGT i Comissions Obreres sol·licitaren no esperar a dilluns a continuar amb les negociacions. Una mostra de bona voluntat per part de la Conselleria que presentarà una nova proposta per tractar d'arribar a un acord.
0: Mentrestant, arriba l'hora de posar-se en situació per als milers d'estudiants que volen el passaport a la universitat. Dimarts, primers exàmens de la Pau. Verònica Marca.
2: Avui, diumenge, també hi ha biblioteques que no tanquen, com la del barri de Sant Marcelí, ubicada al Centre Cultural de la Rambleta, que està oberta a les 24 hores perquè l'estudiantat tinga un lloc on concentrar-se. De fet, molts joves estan passant avui per ací, sols queda un dia per als exàmens, així que cal fer els repassos d'última hora, però també calmar els nervis.
0: I parant atenció a esta xifra, 9 de cada 10 alumnes preparen els exàmens amb l'ajuda de la intel·ligència artificial.
3: A mi m'ajuda un montón porque es como tener un profesor a casa.
4: Los problemas que no sabemos resolver, también las dudas.
0: De seguida els contem quins són els consells dels experts respecte a com afrontar els moments previs als exàmens. Per als 25.000 persones s'examinaran a la Comunitat Valenciana. I el president del govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit avui que manté el seu full de ruta.
5: Ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes. Hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
0: Ha sigut en el seu primer acte públic per primera vegada després de les accions judicials a Zapatero i l'entrada de Luco a la seu del PSOE. I en els esports, portada amb apunts de bàsquet i de futbol. Raül Pina, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Imma. Mix Castelló no ha pogut encara l'ascens a primera FEB. Ha perdut de 66-68 amb l'Albacete. I en l'ACB, el València Bàsquet s'enfronta al Barça al Palau a les 7 en joc, el segon lloc de la temporada regular, i saber el rival en els quarts del playoff pel títol. I a més, recordem la victòria als penals del PSG a l'Arsenal en la Champions. És la segona consecutiva per a Luis Enrique i també per a l'equip francès, i també el retorn del València femení a la Lliga F després de l'empat a 1 amb el Villarreal. Acabem amb el menú futbolístic de la vesprada, Imma. En segona, el Castelló depèn de si mateix per a disputar el playoff d'ascens a primera, última jornada, i rep a les 6:30 l'Eibar, un rival directe, i també tenim playoff d'ascens a segona. En este cas, a les 8:30, partida anada a casa entre el Villarreal B i el Zamora.
0: Gràcies, Raül. Després ens ho contes. I també després d'un matí assolellat, vesprada amb possibilitats de tronades en alguns punts. Javi Miró, bona vesprada.
7: Bona vesprada, nova jornada d'inestabilitat present, sobretot cap a la zona interior, on es preveuen precipitacions que podrien ser més fortes que les que vam tindre ahir. Ahir no van passar dels 3, dels 5 litres per metre quadrat, i avui, de forma puntual, ja podrien passar dels 10 o dels 15, inclús. Alguna localitat podria passar dels 20 litres per metre quadrat en una hora, i és per això que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat els avisos nivell groc a tot l'interior de Castelló i l'interior nord de València per precipitacions que durant aquestes pròximes hores podrien ser puntualment fortes i anar acompanyades de granís i de ratxes fortes de vent. Avui les temperatures han baixat, sobretot cap a la zona interior, l'interior central, l'interior de les comarques centrals, el Ter Sud, que era precisament on ahir no havien baixat les temperatures i es registraven els valors més alts de la jornada. Doncs avui hi ha valors una miqueta més baixos en general a tot arreu, amb temperatures actuals que queden entre els 32 i els 33 graus, on més puja el termòmetre, que és sobretot cap a la zona interior. Per tant, vesprada d'inestabilitat, de núvol perquè el cel quedarà cobert pràcticament a tot el territori, a pesar d'haver tingut el matí tan assolellat i amb el cel tan blau com el que hem tingut. Demà torna l'estabilitat, podríem dir. De matí cel assolellat, de vesprada creixement de núvols cap a l'interior, però sense precipitacions i màximes que es mantindrien sense canvis. Dimarts farà més calor, dimecres baixaran les temperatures i de nou dijous serà una jornada molt calorosa al litoral i prelitoral central amb temperatures de més de 35 graus.
0: Els parla Inma de la Concepción, acompanyada d'Helena Herrera, en el control del so. Quan són les 3:05 de la vesprada, entrem en matèria.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Les notícies del cap de setmana.
0: A les portes d'iniciar la que seria la quarta setmana de vaga indefinida del professorat, conselleria i sindicats tornen a reunir-se avui diumenge de vesprada de manera extraordinària per a tractar de desencallar les negociacions. Educació posarà damunt la taula un nou document, però com s'ha evidenciat en l'última consulta als docents, les postures es mantenen encara allunyades. A no moure.
11: A punt d'entrar en la quarta setmana de vaga educativa, conselleria i sindicats avancen avui diumenge una nova reunió per a tractar d'acostar postures encara prou allunyades. Maica Martínez, de la UGT.
12: Hem forçat la negociació, volíem ja, avui, demà, i ara han aconseguit diumenge de vesprada.
11: Una reunió que arriba després que la majoria del professorat hagi votat a favor de continuar amb les parades, encara que pot ser pel cansament després de més de 20 dies de protestes, més del 50% opten per rebaixar la intensitat de les mobilitzacions. Això després d'una última setmana que va començar amb el trencament de la unitat sindical, quan CESIF i AMPE firmaren dilluns a acceptar la proposta de pujada progressiva dels salaris a un màxim de 200 euros. Una proposta que rebutgen els tres sindicats majoritaris, STEP, Comissions Obreres i UGT, i el 94% dels docents consultats. Daniel McEvoy, secretari autonòmic d'Educació.
13: Falta pues ese pequeño ajuste final para poder llegar a pues a un documento que nos satisfaga a todos.
11: La tensió de les protestes va anar creixent durant la setmana fins al punt que divendres els sindicats es plantaren a la conselleria per a forçar la reunió d'avui diumenge.
0: Gràcies, Anna. I mentrestant, un total de 300.000 alumnes a tot Espanya es presenten este curs a la prova d'accés a la universitat, més de 25.000 a la Comunitat Valenciana. Les proves es faran a partir de dimarts, dimecres i dijous. Enguany s'han augmentat les mesures de seguretat per evitar que els alumnes utilitzin la intel·ligència artificial per a fer trampes. De fet, algunes universitats fins i tot han instal·lat detectors de radiofreqüències. Estan prohibits els telèfons mòbils i els rellotges intel·ligents. I quin és l'ambient a les biblioteques d'estudi, Verònica Marc?
14: Nervis i repassos d'última hora, i és que només queda un dia perquè comencen les proves d'accés a la universitat, i per això, encara que avui és diumenge, no hi ha descans entre l'alumnat. Biblioteques com esta del barri de Sant Marcelí, ubicada al Centre Cultural de la Rambleta, estaran obertes avui tot el dia perquè l'estudiantat tinga un lloc on concentrar-se. De fet, durant tot el matí molts joves han passat per ací per estudiar. L'ambient de concentració es nota perquè la majoria sent que s'està jugant el seu futur més immediat.
0: Com dius, és normal que l'ansietat aparega, Verònica. Bona alimentació, esport i descans són els consells clau per als dies previs als exàmens que es donaran a aquesta universitat. Seguir les rutines habituals i evitar un excés d'estudi a última hora també es pot ajudar. Manuel Camino és doctor en psicologia i director de l'IVASAM.
15: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
16: Ejercicio físico, mantenerse actiu y, si es posible, descansar.
0: Cal parar atenció també a l'alimentació. Felipe Bayer és tresorer del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes.
16: Fiquem molta cafeïna en el cos, estem nerviosos, estem incrementant el que seria el nivell d'ansietat i acabem amb problemes intestinals, prioritzem aliments que siguin d'origen vegetal i evitem tot el que serien els ultraprocessats.
0: Compte també amb comentar amb altres companys com sentim el paper de la família és clau, Manuel Camino.
15: Muestran su inseguridad, genera una cascada de inseguridades en el compañero que se refleja en mí. Por tanto, comenzamos a reforzarnos mutuamente ese nivel de inseguridad. Separar la identidad de la persona con el resultado. Vamos a confiar en ti, no importa el resultado, antes problemas que puedan surgir, soluciones, no te preocupes, no existe una única vía para salir de aquí.
0: I una última por a la qual fer front, quedar-se en blanc en vore les preguntes. Escoltem de nou a Manuel Camino.
15: Déjalo para más tarde, vete a una pregunta que sí que tengas control sobre ella, para luego más adelante, cuando te encuentres un poquito más seguro, puedas volver.
0: I paren atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes preparen els exàmens amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Podríem dir que aquest mecanisme trau un excel·lent a l'hora de resoldre dubtes i comparar informació. Això sí, quan es tracta de creativitat, li vaig a usted per aprovar. Sònia Silvestre s'ho conta.
17: L'alumnat pregunta i la IA els contesta.
3: A mi m'ha ajudat molt perquè és com tindre un professor a casa.
4: Els problemes que no sabem resolver, també les dudes.
3: Quan no entiendo un tema de biologia o algo, me lo explica un poco más de tot, d'exercicis, d'exàmens.
17: Una gran ajuda i una gran temptació que és millor evitar.
4: És mejor probar primero a hacer los problemas por tu cuenta y luego revisar si los tienes bien o si has cometido un error, porque si no, hace que te acostumbres a no pensar y preguntar las cosas directamente.
17: Pensar permet fer les preguntes adequades, com explica J. Navarro, catedràtic de Treball Social de la Universitat de València.
18: De si és, lo que poden afavorir és a no pensar. El treball que estàs fent és el treball que tu formules a la IA. Per això és tan important la pregunta, no tant la resposta.
17: Però estos dies són de buscar respostes i ràpides.
19: És com que t'estalvia temps.
3: És més fàcil i més efectiu demanar-li una cosa a l'intel·ligència artificial que a Google.
17: La IA és més ràpida, però encara li guanyem en creativitat.
19: A mi no m'agrada per a fer textos.
3: A l'hora de ser creatiu no és suficient.
17: Dimarts arranca la pau, caldrà deixar de banda la intel·ligència artificial i traure la de tota la vida.
10: A punt, les notícies del cap de setmana.
0: De la política, el president del govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusat avui l'oposició d'actuar de mala fe i ha dit que manté el seu full de ruta.
5: Ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes. Hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
0: Ha sigut en el primer acte públic després de les accions judicials contra Zapatero i de l'entrada de Luco en la seu del PSOE. Sánchez ha promès contundència davant el que considera calúmnies de l'oposició. Mentrestant, des de Parla en la Comunitat de Madrid, la vicesecretària de Coordinació Sectorial del Partit Popular, Alma Ezcurra, insta els socis de govern a posicionar-se davant la presumpta corrupció dels socialistes.
20: Ha llegado el momento de elegir y elegir o seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente. En el Partido Popular, desde luego, lo tenemos muy claro. Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo. Yo entiendo que si dijera casi todo, hubiera una pregunta sobre y qué sí y qué no, pero cuando dice todo, es todo.
0: Canvien de tema. Avui és l'últim dia de la rebaixa de l'IVA per a la llum i el gas. A partir de demà 1 de juny desapareix la reducció del 10% i es recupera l'IVA del 21%. A més, l'impost especial sobre l'electricitat torna també al nivell habitual. Passa del 0,5 al 5%. Magda Nicolau en té els detalls.
21: El govern desactiva parcialment el pla anticrisi davant del conflicte al Pròxim Orient i ho fa perquè el preu de subministraments com l'electricitat i el gas s'ha contingut durant el mes d'abril. Ho explica Felip Sánchez, professor d'Economia i Finances a l'Escola de Negocis EDEM.
22: La situació s'ha estabilitzat i el que està passant és que les famílies que estan molt apretades ja ara veuran que coses que tenen que seguir comprant van a...
21: ...davant del conflicte al Pròxim Orient i ho fa perquè el preu de subministraments com l'electricitat i el gas s'ha contingut durant el mes d'abril. Ho explica Felip Sánchez, professor d'Economia i Finances a l'Escola de Negocis EDEM.
22: La situació s'ha estabilitzat i el que està...

0: Els expertes, com les del Centre d'Anàlisis Funcas, revisen les previsions i alerten d'una pujada de la inflació fins al 4% durant els mesos d'estiu. Felip Sánchez opina com afectarà a la renda de les famílies.
1: Perquè tenen que destinar la seva renda disponible a compres que no poden aplaçar.
0: On es manté la rebaixa de l'IVA és en els carburants, que seguissin a l'alça. També continuen les bonificacions per a agricultors i transportistes.
2: Gràcies, Magda. I les treballadores del Servici d'Assistència a Domicili han protestat este matí a València per a denunciar condicions precàries de treball, recursos insuficients i falta de suport de l'administració. El SAD ha organitzat concentracions a tot Espanya i no descarta anar una vaga indefinida. Tornem amb tu, Sònia Silvestre.
3: El SAD ha reclamat que el sector que atén la dependència siga 100% públic i que no se subcontracten empreses privades. Amparo Faus i Charo Navarre.
4: A dia d'avui és un servei totalment externalitzat, un servei pagat per diners públics, i el que demanem és que nosaltres tinguem un treball digne.
5: Personas abandonadas que desde que vas tú a su casa y te vas, en 36 horas no aparece nadie. Cuando tú vuelves, ¿cómo está la cama? Cuando tú vuelves, ¿cómo está esa persona? Infección de orina, o sea, es todo, es un trabajo que no se ve. Todos vamos a hacernos mayores, todos en algún momento nos van a tener que cuidar.
3: La diputada de Compromís, Natali Torres, els ha fet costat.
6: Hem presentat precisament una iniciativa a les Corts amb totes les reclamacions tan justes i necessàries que avui estan fent públiques i compartint amb la resta de la ciutadania, que passa per tindre una homologació salarial, que passa per tindre unes millors condicions de treball.
3: La protesta coincideix amb altres que s'han organitzat a tot Espanya.
2: Gràcies, Sònia. I a la Comunitat Valenciana hi ha prop de 1.700 famílies d'acollida. I avui també, que és el Dia Mundial de l'Acolliment, volem destacar la funció vital i social que en fan. També les famílies es conten com d'enriquidores són les experiències que s'emporten. Verònica Marca ha parlat amb elles.
7: A més de dos filles biològiques, Sarai Palop té a casa 6 menors d'acolliment.
8: Nosotros llevamos siendo familia de acogida desde hace muchísimo tiempo y en todo este tiempo lo único que hemos tenido son alegrías.
9: Yo en el momento en el que entran en casa ya se convierten en mis hermanos para toda la vida. Te llevas más tú de lo que das a ellos en realidad.
7: Famílies com la de Miguel Ángel i Alba expliquen com és el tràmit per poder acollir i com de gratificant és.
10: Nos dieron la idoneidad hace 5 años y han pasado por casa 10 bebés.
11: Lo primero que hay que hacer es ir a una charla informativa en consellería, que todos los meses imparten una, y después de esa charla informativa ya hay que rellenar un montón de papeleos, como es normal, pues hay entrevista tanto con la psicóloga, trabajador social. Después de todo eso se reúnen para ver si te dan la idoneidad. Yo lo recomiendo siempre y a todo el mundo, porque dar amor siempre es bueno.
7: Elena Marquina té a casa un bebé y un adolescente.
12: Es un sentimiento de que estás ayudando, ¿no?, a unos niños que están, pues vienen muy perdidos. Los hemos tenido que volver a educar. Vienen y los quieres como si fueran tus hijos.
7: A més, en este dia les famílies celebren la millora que suposa la modificació del decret d'acolliment aprovat el mes passat, pel qual es reconeix el dret a que la família acollidora siga valorada de forma prioritària per a l'adopció del menor.
13: A punt, les notícies del cap de setmana.
2: Quan només falta una setmana per a la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, els autocars valencians ja tenen hora d'eixida. Joves de col·legis i parròquies viatjaran amb la diòcesi, però també hi ha grups i famílies que han tancat el desplaçament amb agències per a poder viure de prop la cita amb el pontífex a Madrid. Sergio Plaza és director de Turisme Catòlic de Llevant, d'una agència de viatges a València.
14: Anem a la vigília, dormirem en Madrid en un col·legi i finalment el diumenge anirem de matí a l'Eucaristia. Després de Madrid vindrem per poder arribar a la processó de València.
2: Escolten també Núria García i Emma Prat, dos joves del Col·legi Claret de Xàtiva.
15: Anem a estar prou del Papa i conviure aquesta experiència junts amb moltes persones que estan allà.
16: A més, estem tots molt emocionats, amb moltes ganes de saber com va ser l'experiència, el que anem a viure.
2: Canviant d'assumpte, avui se celebra el Dia Mundial Sense Tabac i a la Comunitat Valenciana pot presumir de liderar el rànquing estatal de platges sense fum. En una d'elles està Sònia González.
17: El Serradal de Castelló de la Plana és un dels 140 arenals de la Comunitat Valenciana adherits a la xarxa de platges sense fum. Parlem d'uns 115 quilòmetres de costa protegits del tabac i els vapejadors, el 40% del nostre litoral. Són espais delimitats i senyalitzats amb informadors que expliquen que allà no es pot fumar. Per adherir-se al programa, els ajuntaments només ho han de demanar i delimitar la zona on s'aplicaria. A les comarques del nord hi ha una cinquantena d'espais adherits a municipis com

0: Vinaròs, amb 24 platges, o Moncofa, amb 6. La iniciativa continua creixent i té bona acceptació entre els banyistes.
1: Una iniciativa muy buena y que se haga ampliar a todos los restaurantes.
2: Si me fuman al lado un poquito más retirado, a mí no me importa, a mí personalmente.
3: Pues porque hay veces que vas andando y te encuentras las colillas por el suelo y eso es una cochinada.
4: Somos chiquets y pues bueno, ni hay que pensar en el que tens al costat, que no, a tot el món li agrada tindre algú al costat fumant.
5: Juny guanya terreny com a mes de vacances, les temperatures lleugerament més suaus, l'absència d'aglomeracions i els preus més assequibles estan darrere d'una opció que, això sí, no és apta per a famílies amb xiquets en edat escolar, segons compta Laura López.
6: De mitjana fa menys calor i és més barat que viatjar al juliol o l'agost. Agafar les vacances al juny és cada vegada més habitual. Això sí, no és una opció per a la gran majoria. Ángela Aquiles, directora de la agencia de viajes Nuestro Pequeño Mundo.
7: Gente que ya se ha jubilado o gente, sobre todo, a partir de 40 o 50, que los hijos ya son mayores o no tienen hijos.
6: Quant a les destinacions internacionals més demanades...
7: Circuitos por Escocia y también Irlanda, la gente se está yendo mucho hacia esa zona, y cruceros.
6: Creix també la demanda a destinacions espanyoles. Molts hotels de la Costa Blanca confien penjar el cartell de complet un any més, este mes de juny. Ángel Resmilla es el director del hotel NH Alacant.
8: Si nos vamos a niveles del año pasado, todo el mes de junio lo terminamos en un 95% y en hogueras concretamente es el 100%.
6: Més ocupació turística i preus en augment.
8: Aumentamos en ocupación y también aumentamos en precio medio. Nuestro aumento de ocupación está en torno a un 5% con respecto al año pasado, pero el precio medio es continuamente batiendo récords.
6: Juny com a avançada d'un estiu cada vegada més llarg i més rendible per al sector turístic.
5: La colònia colombiana, la Comunitat Valenciana, està avui mobilitzada per a les votacions presidencials al seu país d'origen. A València s'han habilitat diversos centres de votació perquè puguen exercir el seu dret. I des de primera hora la participació ha sigut incessant, ho ha comprovat Lola Oliver.
9: 160.000 colombians viuen a la Comunitat Valenciana i milers d'ells voten avui així perquè poden decidir qui és el substitut de l'actual president d'Esquerres, Gustavo Petro. Hem pulsat quina és la realitat que volen aconseguir els colombians que viuen a València i això és el que ens han dit.
10: Tenemos un buen gobernante en estos momentos y queremos continuar, al menos yo quiero continuar.
11: Salir de todo lo que está pasando. El tema de la seguridad, de la economía.
12: ¿Cómo nos va con él? En Abelar de la Espella.
13: Estamos hoy por el progresismo, hoy, Juan Cepeda.
5: Continuem al món perquè els Estats Units han atacat una embarcació que navegava per l'estret d'Hormuz i intentava trencar el bloqueig imposat per Washington als ports iranians. Segons el comandament central dels Estats Units, el petrolier va ignorar les advertències i tot mentre les negociacions de pau amb l'Iran estan en els límits. Teheran assegura que no acceptarà cap acord sense resultats tangibles, diu, que garantisquen els drets dels seus ciutadans. Després, Kair Donald Trump afirmarà que no té pressa en firmar un bon acord. Temps d'esport per ampliar els continguts de la portada. Raül Pina, hola de nou.
14: Hola, bona vesprada de nou, Imma. Luis Enrique ha fet campió de la Champions del PSG per segona temporada consecutiva. Va ser als penals contra l'Arsenal d'Arteta després d'arribar a la conclusió dels 90 minuts i també de la pròrroga amb empat a 1. Luis Enrique té la sort de cara.
15: Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
14: La victòria del conjunt parisenc ha comportat també incidents durant tota la matinada a França. 780 arrestats, un mort i 57 policies ferits. Parlem de la selecció. Este matí, primer entrenament a les Rozas per a preparar el Mundial. La sessió ha sigut oberta al públic. I ahir han estat Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz, que han fet part del treball amb el grup, però, això sí, abans de retirar-se al gimnàs. Rodri envia este missatge.
16: Muy ilusionado de, pues, de este reto tan bonito que tenemos por delante, de jugar un Mundial y de ir a por todas, de ir a ganarlo.
14: En segona, a les 6:30, Castalia, última jornada amb el Castelló Eibar. Els albinegres depenen de si mateixos per a disputar el període d'ascens a primera. Pablo Hernández sap que és una final.
17: Hay mucho en juego y al final... Esto sí que se puede considerar como una final. Después de esto ya no hay nada, ¿no? De lo que hagas este partido, de lo que depende, ¿no? El futuro. Tenemos la suerte de depender de nosotros mismos.
14: En primera federació, les 8 i mitja, comença el camí cap a segona del Villarreal B. Anada a les semifinals del play-off d'ascens a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza contra el Zamora. Esta és la visió del Belda en la prèvia.
18: Intentar ganarlo para poder cambiar un poco la dinámica de ir a Zamora teniendo esa pequeña ventaja del resultado.
14: Futbol femení, ahir empat a un entre el València i Villarreal en la tornada per accedir a la Lliga F. En l'anada quedaren 0-0, però la millor classificació en la Lliga va significar l'ascens del València. Les dos cares del partit són els testimonis de Leire Monente i Luna Fígols, respectivament.
19: Hemos cogido el camino largo, pero al final todo ha merecido la pena. Lo hemos tenido muy cerca, pero ellas también lo han merecido y creo que el fútbol es así, a veces se gana, a veces se pierde.
14: Canvi de balón en l'ACB, el València Bàsquet s'enfronta al Barça, al Palau, a les 7 de la vesprada en joc, el segon lloc de la temporada regular, i saber el rival en els quarts del play-off pel títol. Si guanya, València Bàsquet serà segon i tindrà el factor pista a favor. En este cas, el camí del play-off pel títol arrencaria dimecres a les 7 de la vesprada al Roig Arena contra Bilbao. Si cau, València Bàsquet seria quint en la classificació i ja no tindria el factor pista a favor. El seu rival seria Baskonia i dimarts jugaria el Bosch Arena i el segon duel de la sèrie quedaria per a dijous al Roig Arena. En estos quarts de final, el primer que arribi a dos victòries accedeix a les semifinals. Amb Pedro Martínez, els taronja eixiran a competir per tal de ser segons.
20: Intentar estar centrados en ese partido, no pensar más adelante y a ver si podemos jugar un buen partido y ganar.
14: I quan comenta en la portada, mig Castelló es queda sense ascens a primera FEB, ha caigut 66-68 amb Albacete. En l'NBA, final de la Conferència Oest, Sant Antonio va guanyar 103-111 a la pista dels Thunders. Ara el títol de l'NBA se le jugaran els Knicks i els Sports. Ciclisme, darrera etapa del Giro a Roma. Vingegaard serà el guanyador. Ja tenia el danès una volta i dos tours. Suma l'última de les tres grans rondes que li faltava al palmarès. Tenis, està en marxa el duel d'octaus de Roland Garros entre Rafa Jodar i Pablo Carreño per un lloc als quarts. Carreño domina per ara 6-4 en el primer i 6-4 també en el segon. Motociclisme, fa uns minuts ha acabat la carrera de MotoGP al Gran Premi d'Itàlia Mugello. Victòria per a Bezzecchi, líder mundial, per davant de Jorge Martín i de Pecco Bagnaia. En Moto2, tercer lloc al Calaix per Dani Holgado, el pilot a la cantí de Sant Vicent del Raspeig.
21: Raül Pina, moltíssimes gràcies. Bona vesprada.
14: Bona vesprada, Imma.
21: De la cultura, Sagunt i el Port de Sagunt han celebrat l'onzena edició del Festival d'Art Urbà Més que Murs. Els dos nuclis urbans tornen a omplir-se el color. Rafa Tortajada forma part del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt.
22: És com una iniciativa del Departament de Joventut, prenent la iniciativa dels joves que volen expressar-se al carrer, volen fer art en el carrer, en els murs de la ciutat. Hem fet una convocatòria per a tirar artistes i són els que estan ara pintant durant aquesta setmana els murs de la ciutat. És impressionant veure una persona treballant en un mur grandíssim.
21: Caldrà veure-ho amb el lema El demà que ja vam ser. L'edició d'enguany se centra en la memòria col·lectiva, la comunitat i la construcció de futurs compartits.
22: És una ciutat que ha de conservar la seva memòria, la memòria industrial, sobretot, i de la memòria de la lluita industrial.
21: L'objectiu, interessant, convertir els espais públics en llocs de creació artística i participació ciutadana, connectant la història industrial i obrera. Ara ja poden conèixer estos murals als carrers de Sagunt i el Port del Sagunt. Ivan Ferrero ha celebrat 35 anys de carrera i ho ha fet a les nits de Vivers a València. El gallec ha presentat la seva gira Hoy por ayer amb un concert on repassa tota la seva trajectòria amb cançons dels seus inicis a la banda Los Piratas. L'artista ha fet balanç d'una carrera que inclou 12 discs d'estudi i centenars de concerts.

Ho coneixen, és la cançó de Camilo VI, El meu cor és d'Alcoi, i dimarts 2 de juny a les 4 de la vesprada es posaran a la venda, atenció, les entrades del Museu Camilo VI. El nou espai cultural s'inaugurarà oficialment l'11 de juny amb un acte institucional previ a l'obertura al públic general. A partir de la vesprada ja ho hauran escoltat, s'obrirà al públic que podrà accedir-hi en torns de 40 persones. Segur que n'hi ha cues.

I amb aquest tema i aquesta informació tanquem aquest espai de notícies i donem pas als nostres companys d'esports de punt a punt. Gràcies per la seva atenció.

0: Continuem en este tram vespertí del Punt a Punt de Punt Ràdio, que ens va acompanyar de forma i manera ja ininterrompuda fins les 12:30 de la nit. Per a contar-los, entre altres coses, l'última jornada en la màxima categoria del futbol femení, en el que va suposar el comiat del Llevant Unió Esportiva, que en la jornada d'avui signarà el seu descens cap a la Primera Federació. Afortunadament, en la jornada d'ahir visquerem com un altre equip valencià, en este cas el València, el ocuparà la seua plaça en la màxima categoria del futbol espanyol. Estarem pendents de l'handbol, perquè també es juga l'última jornada en la Lliga Asobal i Orneo Eon Alacant, sense dubte, la gran revelació del handbol espanyol, amb la continuïtat ja garantida en la seva butxaca, jugarà davant de Bada Huesca. És exactament el mateix partit que divendres vinent viurem en els quarts de final de la Copa del Rei, que també es disputarà en el Pitiu Rochell d'Alacant. Però el nostre partit de la jornada, sense dubte, va estar en Castalia. 6:30 de la vesprada, el Club Esportiu Castelló en busca de ixe posició, ixe primer lloc entre els triats després dels equips que ja han pujat per a estar en el play-off d'ascens cap a la Primera Divisió. Castelló-Eibar, el partit dels partits per a que el Castelló estiga en el play-off. Després estarem en el Palau Blaugrana, en Barcelona, perquè juga l'únic partit que resta per a concloure la Lliga regular en l'ACB. Allí, Barça i València es jugaran el conjunt d'aronja en busca de la segona plaça en la classificació i tindre uns play-offs tranquils, o complicar-se la vida en cas de derrota, ser quint i tindre un camí realment difícil fins al títol. Camí d'ascens cap a la Segona Federació. En el camí Locano van a jugar la Nucía i el filial del Llevant, i el viurem per suposat en directe, com també el partit d'anada de les semifinals de l'ascens a la Segona Divisió A, on va estar el Villarreal de David Albelda, el filial groc davant del Zamora. Tot això després de l'empat que hem viscut este matí, partit d'anada de l'ascens des de Lliga Comunitat cap a tercera entre Torrevieja i Benidorm, 1-1 el marcador final, i la decebedora derrota en bàsquet de Amics Castelló, que ha perdut davant del Albacete 66-68 i es deixa pel camí la possibilitat d'estar en Primera FEB la pròxima campanya. Així que va a continuar Lucentum Massoles en la segona categoria del bàsquet espanyol. 3 de la vesprada i 33 minuts. En un instant repassem tots els horaris, tots els marcadors i totes les previsions d'este cap de setmana, però tenim que dir la comunicació amb el primer partit de la jornada. Ens esperen en la ciutat esportiva del Llevant per este comiat de temporada. Només 9 punts aconseguits en tota la temporada per al Llevant femení, que tanca la temporada davant del Llevant Badalona. En la ciutat esportiva del Llevant Unió Esportiva, Toni Galindo, Patricia Campos. Hola, Toni, què tal?
1: Hola, Urrutia, don Luis, què tal? Salutacions, molt bona vesprada des de la ciutat esportiva del Llevant. Bueno, pues capítol a banda, és qui ha decidit posar un partit com este intranscendent completament a les 4 de la vesprada d'un diumenge. A les 2:30 feia més de 30 graus de temperatura, ara sembla que s'ha tapat el sol, le bufa un poquet la briseta, s'alivia un poquet la calor, però bueno, calor en fa, calor en fa, així que anem a veure que quanta gent s'acosta així a la ciutat esportiva de Bunyol per a veure este partit. Este Llevant Unió Esportiva Badalona, ja s'ho has dit tot, no es juga absolutament res, el Llevant ja està descendit, 9 punts només en la temporada, un bagatge molt pobre, el Badalona acaba la temporada, bueno, pues en principi en el lloc 10 es troba en estos moments amb 33 punts, i el Llevant, pues, el fanaler roig d'esta lliga F, a la que esperem tornar a veure pronte a l'equip blaugrana. Ja ho has dit també, que el València Club de Futbol és nou equip de la Primera Divisió Femenina, així que en la pròxima temporada esperem, Déu vulga, que el Llevant i també el Villarreal el tinguem per ací. Anem a veure si podem somiar en tindre tres equips valencians en la màxima categoria del futbol femení. Ja tenim alineacions confirmades per part del Llevant Unió Esportiva. Tenim a Tarazona en la porteria, defensa de 4, per a l'Arilla, Eva Alonso, Alma Gabaldón, mig del camp amb 5 jugadores, per la dreta, Ana Franco, mig del camp per a Carol Gemma Dolores, per l'esquerra Carrasco i com a punta d'atac Ari. Este és el 11 que ha plantejat Andrés París, que ja ha fet oficial que no seguirà la pròxima temporada en el Llevant Unió Esportiva Femení. Per part de Badalona, amb un 3-4-3, Marc Ballester ha plantejat a Maria la porteria, defensa de 3 per a esquerra dreta, per a Majarín, Anna Pujadas, més al camp per a Paula, Lorena, Llompart i Itzi, la màxima golejadora de l'equip, i davant el trident Vanini, Julvé i Irina com a principal jugadora en atac, amb el dorsal número 7. Així que, estos són els 22 jugadores que avui van a disputar este partit últim de la Lliga F en esta temporada, en la 25-26.
0: Este partit que, al llarg de tota la història, sempre ha tingut i se component perquè era el Levante les Planes, però l'equip català, l'equip de Badalona, ha canviat per este Futbol Club Barcelona Badalona Femení. Així que serà Llevant Badalona i ja no és ese Llevant davant de Levante les Planes. Hola, Patricia, què tal, com estàs?
2: Hola, vesprada. Bona vesprada, Luis. Encantada de sentir-te. I a part del que estàs dient del Badalona, és que el grup Mercury 13 s'ha fet propietari d'este club i ara mateix per la seva intenció és invertir prou diners la temporada que ve per a que estiguen el màxim possible en la categoria preocupant pues, de dalt, no? Si pot ser jocs de Champions con esta temporada ocupat la Real Societat, per tant és un equip que té un projecte sòlid, un projecte seriós i que contra la temporada que ve les millors xocs possibles que puguen arribar al seu club, al Badalona.
0: Hem volgut acompanyar el Llevant fins l'última jornada, hem estat al seu costat al llarg de tota la temporada i per què no també en esta última jornada, el 11 que ens ha mostrat Toni Galindo, absolutament reconeixible, no?, per el que hem vist aquesta temporada.
2: Sí, i veurem el que passa la temporada que ve, perquè n'hi ha jugadores aprofitables, no?, per a primera divisió, con Redling Carrasco, que saps que té moltíssima profunditat, bona cama esquerra, té gol, Balonso com a central també té moltíssima seguretat i xut des de dalt de la porteria, Alaria, que és una dona de club, no?, que no és d'ací, no és valenciana, és de Jaén, però veurem, no?, el paper que té la temporada que ve o com a jugadora, o dins del club, Ari Arias, que recorda que va arribar al mercat d'hivern i, bueno, la seva és una jugadora de qualitat, de forma de la cantera del Barça, que se'n va al Bosburgo, torna a Lliga F per a tornar a començar després d'alguns problemes de lesions. Veurem també, no?, si continua o si canvia en algun club de primera divisió. Dolores Silvia, que és una jugadora internacional per al seu país, però bueno, ja està en el final de la seva carrera. Veurem què passa en Esteban, però ojalà, com ha fet el València, sols necessita una temporada baixar per a tornar a pujar la següent, que és molt important.
0: Però el treball que té este estiu el Llevant és molt important. Per a mi, destacable les declaracions del president blaugrana dient que no deixa caure esta secció i que va fer un equip per a lluitar per tornar a la primera divisió.
2: Ojalá, y recuerda el año de la pandemia que el Valencia está en lloc de descens, pero no descens ningún equipo per la pandemia, pero bueno, después cau de categoría, no, per la categoría Valencia, y la recupera rápidamente. El Villarreal la perd el 23-24, vas por lo que va a pasar ahí en esa final tan emocionante, y esperen que el Llevant, como digo el presidente, no caiga, no se abandone, porque es un equipo histórico y es el primer descens de este equipo desde 1998, no importa, el equipo para mí femení más importante de la historia de la Lliga F.
1: Yo, una cosa, Luis, també crec que és important que el Llevant, el primer equip masculí, pues continuï en primera divisió, no? Això també crec que és, bueno, pues és molt important de cara també a les diferents seccions del club que mantinguin un poc el nivell i el pressupost, perquè ja saps que quan baixa l'equip a segona divisió, l'equip masculí, l'equip de futbol, pues ja requeren pues, les seccions de futbol sala, automàticament baixen els pressupostos, se tenen que destinar més recursos al primer equip de futbol i bueno, pues automàticament se ressenten totes les diferents seccions, no?
0: Molt bé, pues la comunicació oberta amb la ciutat esportiva de Buñol, des d'on en 21 minuts virem este partit. Així que anem a anar repassant el que són els marcadors que van produir-se en la jornada. Estem a 11 dies per a que comence el Mundial. Només 11 dies i tindrem així la Copa del Món. Estan jugant-se partits amistosos per als equips que les preparen. Per exemple, esta matinada hi ha hagut un Mèxic-Austràlia. Mèxic, recorden que és un dels tres països organitzadors d'este Mundial. Mèxic l'ha guanyat 1-0 a Austràlia. Corea del Sud li ha guanyat 5-0 a Trinidad i Tobago. Ecuador ha superat un altre dels rivals, en este cas d'Espanya, en la primera fase del Mundial. Ecuador 2, Aràbia Saudí 1. El Japó li ha guanyat 1-0 a Islàndia i acaba de concloure el partit entre Singapur i Mongòlia. Singapur li ha guanyat 4-0 a Mongòlia. Jugarà un altre dels rivals d'Espanya en la vesprada d'avui. Ho farà a les 5 de la vesprada. Cap Verd jugarà davant de Sèrbia. I a més tenim un interessant Alemanya-Finlàndia. Esta nit també hi ha un Estats Units-Senegal. i conclourem a les 11:30 amb un partit entre Brasil i Panamà. Espanya, recorden, no començarà el Mundial fins el dia 15, però abans dijous té partit amistós en A Corunya davant d'Iraq i el dia 9 a les 4 de la matinada jugarà a Mèxic davant del Perú. El record dels 3 partits d'Espanya per al Mundial, dia 15 a les 6 de la vesprada Espanya-Cap Verd, dia 21 també a les 6 de la vesprada Espanya-Aràbia Saudí i el dia 27 a les 2 de la matinada es jugarà el partit entre Uruguai i Espanya. La primera divisió del futbol espanyol ja va concloure el cap de setmana passat. Recorden que Barça, Madrid, Villarreal, Atlètic de Madrid i Betis jugaran la Champions, una Champions que viurà la seua final el dia 5 de juny del 27 en l'Estadi Metropolitano de Madrid. Per a l'Europa League, Celta i Real Societat. Per a la Conference, el Getafe. Descens per a Mallorca, Girona i Oviedo. Avui també en marxa la última jornada en la segona divisió del futbol espanyol amb 3 partits ja disputats. Real Societat B 1, Leonesa 1, Ceuta 1, Albacete 0 i Granada 1, Sporting de Gijón 2. Per esta vesprada, a les 6:30 es juguen lluita per el playoff d'ascens Almeria-Valladolid, Deportivo de la Coruña Las Palmas, Zaragoza-Màlaga, el nostre partit de la jornada Castelló-Eibar, Burgos-Andorra i Racing de Santander Cádiz, mentre que per a les 9 de la nit es queda el Leganés Mirandés, un dels dos baixarà, i el intrascendent Córdoba Huesca amb l'equip d'Oltra ja en la primera federació. Ascens matemàtic per a Racing de Santander i Deportivo de la Coruña. Es recorde com està la lluita per l'ascens cap a la primera divisió. Tercera plaça, Almeria, 71 punts. 70 per a Màlaga i Las Palmas, 69 per a Castelló. Estos serien els 4 equips que ara mateix ja pujarien, però també està amb 69 punts el Burgos, esperant la relliscada d'algun des de l'alt, i també l'Eibar, el rival del Castelló en la jornada d'avui, que amb poques possibilitats, però alguna, amb 67, encara lluita, encara somnia també en lluitar per l'ascens a primera divisió. En l'ascens cap a segona ja s'han jugat 2 partits, Real Madrid B 2, Sabadell 0 i Ponferradina 0, Atlètic de Madrid 0. Per a les 4 i quart està previst l'Europa Celta de Vigo B a les 8:30 amb la cobertura punt a punt l'encontre de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza que enfronta a Villarreal B i Zamora. L'ascens cap a la segona federació també viurà el capítol final en contra d'anada en la vesprada d'avui. A les 7:30 en el Camino Caro, el partit entre La Nucía i Llevant B, mentre que l'ascens cap a la tercera federació, partit d'anada jugat este matí, Torrevieja 1, Benidorm 1, la tornada diumenge vinent a les 12 en Benidorm. Futbol femení, última jornada de la temporada, marcadors ja definitius. Eibar 2, Dux Logroño 1, Real Madrid 2, Granada 0, Real Societat 2, Atlètic de Madrid 0 i Costa Adeje Tenerife 2, Deportivo de la Coruña 0. 4 victòries locals en els partits ja disputats. Per a les 4 de la vesprada, els altres 4 partits pendents, Atlètic Club Alhama, Espanyol Sevilla, Llevant Badalona i Madrid Club de Futbol Femení Barcelona. Campió el Barça, 28 victòries en 29 partits. Segon Real Madrid, tercer Real Societat seran els equips que disputen la Champions. El Barça, al quart, li ha tret 33 punts, que és el Costa Adeje Tenerife. Per la part baixa, descens per a Alhama i amb només 9 punts per al Llevant femení. Ahir va posar el punt i final en handbol la Lliga Guerrera Ciberdrola. En la fase final, play-down amb derrotes intrascendents per als equips valencians. Morvedre va caure 25-22 davant de Lanzarote, mentre que Elda Prestigio també pergué davant de Caja Rural Aula Valladolid. Tot i això, l'equip pucerà Valladolid baixa cap a la divisió d'honor or. Continuarem tenint Elx, Morvedre i Elda en la màxima categoria de l'handbol femení. En handbol masculí, un partit jugat de l'última jornada que es disputa avui. Ahir, Villa d'Aranda 35, a de Mar de Lleó 33. Per avui, unificació d'horaris tots a les 6 de la vesprada. Valladolid-Nava, Ciudad de Logroño-Barcelona, Ciudad Encantada-Bidasoa-Irún, Frigoríficos del Morrazo, Puente Genil, Granollers, Caserío, Ciutat Real, Horneo Eón Alacant, Bada Huesca i Torre la Vega, Guadalajara. La classificació encapçalada pel Barça, 29 partits, 29 victòries, 58 punts. Segona plaça per a Ciutat de Logroño, tercera per a Granollers, Horneo Eón Alacant en la novena plaça, encara que les mirades en la jornada d'avui posats en els partits de Puente Genil i de Nava, perquè Agustinos Alacant espera qui serà el 14è classificat de la Lliga Sobal per a disputar el cap de setmana vinent l'eliminatòria d'ascens cap a la Lliga Sobal. Lliga CB, només resta un partit per a concloure després de la última jornada disputada divendres vinent, el Barça-València de les 7 de la vesprada, que també tindrà cobertura punta a punt. València Bàsquet, si guanya, serà segon i començarà el playoff dimecres en el Roig Arena davant de Bilbao. En este cas, les altres rondes, les altres eliminatòries, els altres emparellaments de playoff serien el Múrcia-Barça, el Madrid-Tenerife i el Baskonia-Juventut. Però, en cas de derrota de València Bàsquet avui en el Palau davant del Barça, conclourà la Lliga en la quinta plaça. Començarà primera ronda contra Baskonia, factor camp en contra. En cas de victòria per a les semis, el Madrid, factor camp en contra, si el Madrid supera a la Laguna. En fi, el camí no serà senzill. En cas de derrota, ja dic, començarà dimarts. En victòria davant de Baskonia, el Madrid-Tenerife es manté inalterat i les altres dos eliminatòries serien Múrcia-Bilbao i Barça-Joventut de Badalona. Qui no aconsegueix l'ascens és el Amics de Castelló, que este matí ha tornat a perdre davant de l'Albacete. Serà l'equip manxec qui puja a primera FEB, mentre que l'equip castellonenc va a continuar una temporada més en la tercera categoria del bàsquet espanyol. Per cert, que esta matinada hem conegut ja els equips que jugaran la final de la NBA. Seran els New York Knicks i els San Antonio Spurs. Primer partit dijous, 2:30 de la vesprada en San Antonio. Tenis, estem pendents de Roland Garros. En marxa el primer partit d'octaus de final en la jornada d'avui. Duel espanyol entre Rafa Jodar i Pablo Carreño. El jugador asturià Carreño, que ha guanyat els dos primers sets, 6-4, 6-4, però Jodar està a un punt de guanyar el tercer set i col·locar el 3-1 perquè està 5-1 i 40-0 per a la gran sensació del tenis espanyol Rafa Jodar forçar la quarta mànega. Després jugaran De Jong, Zverev, Mancic, Rublev i Casper Ruud davant de Joao Fonseca, el bogí de Djokovic en este torneig. En el quadre femení ja hi ha tres marcadors definitius. L'eliminació de Iga Swiatek, que ha perdut davant de Kostiuk, també classifiquen Cirstea i Svitolina. Estan jugant ara Andreeva i Tiegman. Avui es posa punt final al Giro d'Itàlia amb la victòria de Vingegaard, que a més ha aconseguit 5 victòries en les etapes. Així que 130 quilòmetres de passeig per Roma en la jornada d'avui per l'última etapa, quan estem a només un mes de l'inici del Tour de França, que tindrà les seues primeres etapes en Barcelona. En motor, Gran Premi d'Itàlia amb victòria per a Bezzacchi, per davant de Jorge Martín, Marc Márquez 7è, Bezzacchi més líder encara del Mundial. En hoquei sobre herba, victòria per al València Hockey Club en la final per l'ascens a la divisió d'honor. Després d'aconseguir l'èxit en el seu triomf divendres davant del Holaceta, ahir va guanyar el Vallès Esportiu per 3-1, així que acompanyarà el Carpesa en la màxima categoria per primera volta. El hockey espanyol tindrà un equip masculí, el Carpesa, i un equip femení, el València Hockey Club, en la divisió d'honor. En futbol americà, victòria per a el València Giants en el ascens cap a la divisió d'honor del món del futbol americà. Això i més coses més, quan Jodar guanya el tercer set i es col·loca 2-1 avall, demana afició Carreño Busta, 10 minuts per a les 4, 10 per a que comence a rodar la pilota Muñol. Duh.

0: Veurem amb quines cares les jugadores del Llevant afronten este encontre, este partit, que és el comiat a la primera divisió. I anem a veure si són capaces d'obtindre una victòria, que no seria la segona o la tercera de la temporada, Toni Galindo.
1: Pues a veure, estava, mira, casualment estic repassant com a locals, només han sumat una victòria i una altra com a equip visitant, és a dir, dos victòries han sumat en les 29 jornades d'esta lliga, no? O sea, seria la tercera victòria en tota la temporada, on les xifres són pobríssimes, no, Patri? I a més, estàvem contant-ho, Luis, ara mateix, estem alçat, Patri i jo, que com també he comentat en la prèvia, un partit a les 4 de vesprada, un diumenge, en la calor, a 5 Bunyol, i què poden haver, 50 persones?
2: Bueno, així en Bunyol o fa fred o vent o fa calor, mas està perfecte, però bueno, així estem sempre nosaltres en punt a punt. A veure, estem parlant que l'últim partit que guanya el Llevant és el 31 de gener davant el Madrid CF 2-1, que recorda que l'elecció d'Erika González, màxima goleadora amb 5 gols de Llevant, i se lesiona en gener i encara és la màxima golejadora. Jo pensé que se lesiona va fer moltíssim de mal a l'equip, perquè una jugadora que té marc des de fora, que dona assistències, que tenia visió de xoc, que baixava a la base a replegar la pilota a portava tantíssimes coses, però a mi la millor d'este Llevant i té la mala sort que també lesione. Des d'ahir són 10 derrotes seguides i un empat en la passada jornada davant la Lama. Per tant, durant tota la temporada, com dius, dos victòries de Madrid CF i Dux Logroño i dos empats davant la Lama i Badalona, com dius anteriorment.
1: Bueno, a veure, és que la temporada va començar fatal, no?, en Emili Lima, arrencar la costa ja molt mal, molt mal, molt mal, i ja redreçant el rumb. I jo que vas fent els primers partits, tu també n'has fet així, Lluís, i la veritat, la imatge era desoladora, no? Era una impotència veure les jugadores que volien, però que no hi res, no podia. Al final va ser una desesperació. Arribar a Andrés París, semblava que la cosa canviava, però bueno, al final la dinàmica pues ha continuat per derrotes i bueno, pues, una temporada per oblidar acaba tenint la conseqüència que ha tingut, que és el descens, i a veure què passa, no? A veure si el que contestaves dient el president fa de caure esta secció i que recupere pronte la zona de primera divisió de la Lliga F.
0: La qüestió de l'horari és perquè a les 4 han col·locat els 4 partits de Lliga Femenina, sí. A les 6 i mitja els de l'ascens a primera divisió, els partits de l'última jornada de segona, sí. I a les 8 i mitja posen el partit d'ascens de primera federació a segona, és a dir que la Federació Espanyola també ha volgut que no coincidiren massa encontres.
2: Dos partits,
0: clar, no, que no passen coses com la d'ahir, no? que el València-Villarreal es juga a la mateixa hora que la final de la Champions.
2: Sí, i que no es puga veure, que tingués que sentir-lo en punta a punta, sí, no? Que no es podies, sí. Jo estava mirant la final de Champions i escoltant vos a vosaltres, imagina la combinació explosiva.
0: Sí.
2: Però jo me quedaria en esta temporada del Llevant, esta temporada tan trista, no?, per als aficionats, perquè són 4 lligues del Llevant, 6 copes de la reina, 2 supercopes, com dia abans, per a mi el desequip més important d'esta història, que per la categoria en un partit simbòlic, no?, que és davant el Barça, campió i referència indiscutible en estos dies, és a dir, per a mi era com un pas, s'acaba una etapa que és la del Llevant, no?, des de 1998, i comença una nova que es comença, crec que en 2015, la del Barça, no?, i justament ese dia perds la categoria davant de l'equip més gran del món, que és el Barça en estos moments.
1: Bueno, hem de dir també que ara s'està nuvolant, és a dir, que tenim un poc d'alivi, tenim... Una tronadeta, pues igual s'està muntant, eh? Mira, Patri, el que tinc ací dalt de vi. Mira, tinc, Luis, una càmera en una estructura i ell dins de l'estructura ha plantat un niu i el tinc damunt del meu cap. Peligro en la condomina, Luis, perquè com estic apoblat me poden ploure coses damunt i no precisament pluja,
0: Ja saps que aquestes coses passen. Què li passa, Patricia, a la Lliga Femenina de Futbol? Per què el domini del Barça és tan aclaparador? Com un equip és capaç de treure 33 punts al quart classificat?
2: Ahir ho parlàvem amb Carlos, no, el teu germà, pues, és que has apostat molt seriosament, com dia, des de 2015. Damunt és una estructura de cantera impressionant perquè dona compte. Jo tinc curiositat la temporada que ve, que no està Alexia, que no està Onavalle, que sí que és cert que es quede per a mi la millor centrocampista del món, que és Patri Guijarro, Irene Paredes, i veurem, no? Jo crec que per la Lliga es donarà de sobra, i veurem en Champions, jo crec que a semifinals arribarà el Barça, però veurem a partir de semifinals, perquè quan tot és un equip, no?, com l'Espanya masculí que guanyar la Copa del Món, que es junten molts jugadors, els millors de la seva posició, en una mateixa generació, és que això fa, és molt important perquè acaba sent el millor veure't aquí com està demostrat este Barça. Poc a poc les xores sembraran tres lligres com és la Premier, xores tan important com Alexia, Ona Valle, Mariona, Aitana Is de lesió, esperem que se recuperi, no li costa tant com li va costar a Alexia de recuperar-se, i veurem este Barça, però sobretot és creure en un projecte, ser seriosos, apostar per el futbol femení. Recorda, el 1998 és el Llevant, no?, que ve del Sant Vicente, que aposta per el futbol femení, s'ho creu, i a partir del 2015 és el Barça que diu, a partir d'ara vaig a ser jo el dominador, però ja no sols en Espanya, en Europa. Espera que te passe a Toni.
1: No, no, Luis, el que estava fent les indicacions a Patricia és que no és que domina la Lliga F, és que tu veus el filial, tu veus el Barça, que jo li he fet alguns partits de la primera federació, i és que aquestes xiquetes van com avions. No,
2: és que el Barça C també és campió.
1: És que és una barbaritat. O sigui, és que dius, no, se'n va Alexia, se'n va... Ona, no, no, el que ve per darrere, és que, ojito, el que ve per darrere, perquè tu agarres la primera federació i l'ascens se té que dirimir en el segon classificat, perquè el B no pot pujar.
2: Però ojito, però estàs parlant de jugadores humanes. Jo estic parlant de jugadores extraterrestres. Ah. Les que se van són les millors del món. Les que pugen de cantera són més joves, es falta experiència i no saps el que te van a donar. El que se'n va és lo millor de lo millor. Per tant, este Barça serà pitjor, no serà millor, perquè Barça econòmicament a poc plantejar-se fitxar jugadores top com fan Real Madrid tots els anys. De fet, fitxa l'Ai Alexandri, únic fitxatge la temporada passada, es lesiona la Supercopa en Castàlia. La temporada passada fitxava Payor, que és la delantera que no tenies, màxima golejadora de la Champions, a molts segons, la única jugadora que és màxima golejadora en dos equips diferents Champions, per això t'ho dic, que és un equip que encara aixina donarà prou de si.
1: Sona l'himne del Llevant, Luis, estan aixint ja les 22 jugadores, així al terreny de joc, estem a pocs minuts perquè arranque este Llevant Badalona.
0: Mentre en tennis comença el quart set en Roland Garros, partit de vuitens de final, Carreño li guanya 2-1 a Jodar, però ha demanat físio. Sembla que el seu muscle no està en massa bones condicions. Mentre hi ha descans en partit amistós, Suïssa, que li guanya 3-0 a Jordània, acaba de marcar Xhaka en l'afegit de la primera meitat per a l'equip suís. Recorden que en els rivals d'Espanya jugarà a les 5 de la vesprada Cap Verd davant de Sèrbia, mentre que l'Aràbia Saudita ha perdut 2-1 front a l'Equador. Allà estan les jugadores i eixa pancarta de tornarem, Toni Galindo.
1: Això esperem tots, no? Que torne pronto el Llevant Unió Esportiva, que passi i senyet de transició en la primera federació, en la segona categoria del futbol femení, i que pugui tornar pronto al lloc on se mereix, al lloc on té que estar per història, per tot, per club i perquè sí. Perquè és el Llevant Unió Esportiva, és un club que és extraordinari, ha sigut un dels clubs importants en esta primera divisió femenina i ha de ser un any de transició. Bueno, pues el partit estarà dirigit per Elisabet Calvo Valentín com a àrbitre principal, assistents Andrada Alomán, Maria Victòria Miralles Almagro i com a quarta àrbitra Noelia Badia González. Estan les quatre ja situades en el rogle central, les jugadores del Llevant Unió Esportiva, que ja comencen a escampar-se per la seva zona, per el seu terreny, que serà la banda dreta. Per tant, atacarà cap a l'esquerra, cap a la dreta ho farà la Badalona, que també ara ja es situen sobre el terreny de joc. M'estava dient, Patri, el canvi físic d'una jugadora.
2: No, ho estava parlant així en l'analista del Llevant, que l'exporter del Llevant, Maria López, que bueno, com ha crescut, pareix que tinga més centímetres, més corpulenta, i està clar, no?, que quan te fas atleta professional les teves dimensions augmenten, no?, i que ve per ella, no?, que pugui aportar també en el baunatxo ara que ve del Llevant. Com també està Estefania Banini, ex del Llevant, sí, també sí. Tenim diferents xors que han passat per la comunitat valenciana, Berta Puigades del València, Maria i un part del Villarreal, és un partit que recorda xodes que n'està per ací.
1: Bueno, pues precisament Banini, l'exjugadora del Llevant Unió Esportiva amb el dorsal número 10 que juga en el Badalona, és la capitana del seu equip per part del Llevant Unió Esportiva, és Alarilla. Ahí tenim el rogle de les jugadores del Llevant Unió Esportiva, estan ahí donant-se ànims, donant-se les últimes instruccions, també les jugadores del Badalona estan ahí fent-se les últimes instruccions abans de començar el partit. Anem a veure què passa, doncs hi haurà canvi de camp, per tant el Llevant jugarà a la banda esquerra, a la dreta ho farà el Badalona. El sorteig ha determinat això. Bueno, pues trobes algun canvi, algun avantatge per este canvi de terreny? No bufa el vent fort, no sé.
2: Bueno, en principi, ni tens el sol de cara, ni tens vent en contra, per tant, bueno, a mi lo que m'interessa és veure la posició la mateixa de Rey del i Carrasco, que la vemba que anava a far estarà de, bueno, no està de carrila perquè el Llevant juga en quatre defenses, que tu saps que a vegades alterna i sap interior, mitja punta, la tele esquerra carriler, i veus una jugada prou interessant per a este Llevant, i també ganes de veure la mentalitat d'este Llevant quan descendís, que siguin capaços com el València, perquè és molt important, estan fortament també de tornar a recuperar la categoria, per favor.
1: Bueno, pues traurà el de Rogle Central, Gerard Badalona, qui posa la pilota en funcionament. Ahí tenim a Irina i també a Vanini, que són els dos jugadors que estan per a procedir la treta. Ara arranca ja el partit, comença el partit a la Ciutat Esportiva de Bunyol. La juga el Badalona, ahí tenim a John Park, que conduix la pilota. Ahí està lluitant l'Ari en companyia de John Park, tocant el Badalona ara per la part de darrere. Ahí tocant la defensa és Anna que alça cap, Anna que li dona aquí a Majarín, que la canvia radicalment de posició, està d'esquerra a dreta. Ara la condueix Pujadas que alça el cap. Ahí tenim a Dolores Silva, que tracta de fer la pressió. Ahí també Carrasco, que continua tenint la posició de la pilota. El Badalona, ahí la pressió de Dolores Silva, però conduix de... i no para de fer-ho el Badalona. Ara de primera la toca Vanini, ahí de pit que la dona Itzi per a Pujadas, tocant-la sempre en territori del Badalona, el conjunt català. Ahí tenim a Anna, que la toca per a John Park la canvia per a Majarín que ja travessa la divisòria, valor que se va en profunditat, atenció que pot arribar la Irina, ahí a les mans de Tarazona, de moment domini del Badalona, Patri.
2: No, sí, Manjarín en cama esquerra, que clava un baló darrere la defensa de Buscana a la companya i perillosa. Atenta, i està la portera del Llevant, de Maria López, per a intentar resoldre la situació. Però ojo, perquè te bascule molt a la part dreta, acumule moltes jugadores, la trauen cap a l'esquerra, busquen que tingués menys número de cames rivals i a partir d'ahí es comencen a crear.
1: Ui, mira, atenció, que la Nilla acaba de perdre la pilota, atenció, que està davant de la frontal, el Badalona, ara s'ha equivocat Irina. En la passada la recupera en defensa a l'Alonso, la dona per a Tarazona, per a la portera llevantinista. La pressió d'Irina, però Tarazona se la lleva de damunt, com va, la dona per a Carrasco que la controla, Carrasco que se'n va, fa el passada en profunditat per a Anna Franco, que no pot arribar, ha sigut massa llarga, ha anat directament a les cames de Maria.
0: La selecció espanyola sub-17 acaba de perdre davant de Croàcia, però es classifica per a les semifinals del torneig masculí. Estava contra les cordes, però finalment ha aconseguit la classificació com a segona de grup. Dijous jugarà en semifinals davant d'Itàlia, Itàlia, França, Dinamarca o Montenegro. El marcador final de l'encontre: 2-3, Espanya 2, Croàcia 3, selecció sub-17 masculina que va a jugar les semifinals. Toni.
1: Atenció perquè ataca el Llevant, ahí tenim a Ari que dona la profunditat per a Anna Franco, atenció que pot haver rematada Anna Franco, la parada de Maria, continua Anna Franco en la pilota, anem a veure dins l'àrea de nou per segona ocasió Maria, atenció ara Maria, el travesser, la rematada de Carol, el travesser, però estava la jugada anul·lada, sembla que estava la jugada anul·lada, sí, ahí se veu que s'ha assenyalat fora de joc.
2: Sí, independentment d'això, Anna Franco egoista, tenia Arias completament a soles per a passar la pilota de primeres, se la pense, la portera és que de fet l'estàtua d'ella, que tampoc no sé com no va cap a ella, sabent que estava dubtant en el que fer la pilota, i mala decisió independentment que estigui a fora de joc, però bueno, primera del Llevant, bona assistència i d'Arias per Anna Franco.
0: Però dona la sensació que res no valia, que ja havia fora de joc en la primera.
1: Sí, bueno, pues, però bueno, havia continuat, jo tampoc he vist ahí que s'havia xiulat ni res, o si havia xiulat, la veritat, no ho havíem sentit.
0: No.
2: Lluís, la primera acció estava fora de xoc, sí. La primera passada d'Ària Anna Franco, sí. Vale.
0: Ixa, la primera és la que estava fora de xoc, sí.
1: Pues ahí la juga el Badalona, ahí está conduint la Pujadas que la dona per a Itzi que la refila cap a dunt. El balón Faustini la toca a l'Arilla que buscava la posició d'Ana Franco, però la recupera en defensa el Badalona. Ahí la conduix un par que li trenca a Dolores Silva. Ara canvia cap a la dreta, Itzi que avança, Itzi que corre per ahí, per al carril dret, ahí ja la seua trobada a Gabaldón, serà banda, ha tocat en última instància, no, serà per al Badalona, sí. Ha sigut Gabaldón qui ha tocat la pilota, l'ha tallat ixa acció de perill del Badalona, Patrick.
2: No, i ara que el Llevant ja no té res que xuar, ni que guanyar ni que perdre, pues, està xuant un poc més bloc mitjalt, intentar robar en camp rival, i això fa que el Badalona no s'ho pensi, quan recupera la pilota intenta ja ser les contres.
1: Ahí la juga el Llevant, que torna a muntar la contra, la pilota que li arriba a Franco, ahí està pegat en la lateral esquerra de la... no s'ha aclarit, Anna Franco, mare meva. Està intentant-ho, però no li estan eixint les coses, eh? Ahí la recupera en defensa el Badalona, la pilota que se'n va per a Itzi, calça el cap, canvia radicalment la posició. Ahí toca de primeres Paula, la pilota que li arriba a Vanini així, ui, no ha pogut arribar la capitana, serà banda per al Llevant Unió Esportiva.
0: A esta hora també han començat els tres partits en esta primera divisió femenina, en la Lliga F, Athletic Club Alhama, Espanyol Sevilla i Madrid Club de Futbol Femení Barcelona.
1: Ahí tenim a l'Arilla, ahí la dorsal número 10, la capitana del Llevant, ahí ja la refila, la solta, és per a Ari, que tractava de controlar la pilota, no ho ha pogut fer, serà banda per al Badalona. juga sense pressió, no? Jo veig, bueno, més clar, lògicament no te jugues res, no, Patri? I les jugadores pues, estan pues, com més soltes, no?
2: Cap dels dos equips es juga res, ni el Badalona, que en Jan Carrile crec que són 4 o 5 derrotes consecutives. El Llevant ja saps la trajectòria que du, per tant és un partit de despedida de la primera edició per al Llevant, però està bé, veure-les en ganes, no? d'encara no deixar-se caure i de lluitar i donar aquesta alegria a l'afició que ha vingut així a veure's jugar.
1: Bueno, que per cert, Patrick, que s'ha poblat un poc la graderia, eh? Sembla que la gent estava per i fora rodant pel bar i això, però al final sí que ha agarrat un poc més de color la grada. Bueno, atenció, perquè tenim ahí per la banda dreta el Badalona, tractava d'arribar Itzi, no, amagat i la dona cap arrere, ahir la controla Lorena que canvia per a Manjarín, així a la banda esquerra, ara de primeres la combina amb Vanini que s'aguanta la pilota, li entrava i Dolores Silva, però la tira cap arrere el Badalona.
2: Lorena Navarro va començar a xunar el Real Madrid de lateral esquerre. Sembla la Real Societat, pivot defensiu, lateral, i era totalment fent de 6 de pivot defensiu per a este Badalona.
1: Mira, Itzi, que pot fer la centrada, ahí pegat en la lateral, se n'ha anat fora. Serà porteria per al Llevant, no ha pogut controlar Itzi, per tant serà porteria per al Llevant Unió Esportiva. El Badalona ve de perdre per 0-4 contra el Real Madrid, eh? També ve de que li toquen la careta.
2: Sí, són 5 partits, he dit jo, 5 o 4, són 5 partits sense guanyar del Badalona. Va canviar d'entrenador, estava de Junyent i va confiar en el seu segon, en Marc Ballester, que continuarà, segons ha dit la presidència del club, a la temporada que ve, perquè confien, perquè és un home de club.
1: Ai, mare, lo que acaba de fer ara Tarazona, que ha fet ahir la treta des de l'àrea menuda, l'ha tocat una jugadora i li l'ha deixat a la portera llevantinista, que un poc més es complica la vida, però finalment s'han resolt bé la situació. Ai, tenim a Ani ajudant la pilota i davant la pressió de Majarín. Majarín, atenció ara, perquè la pilota li arriba a Dolores Silva, no ha pogut controlar l'esfèrica i serà banda per al Badalona.
2: I dius tu que venen de tocar la careta al Real Madrid, però és que en Copa de la Reina en semifinals van patar el Barça en sa casa 0, eh? Ojo, que això és molt de mèrit. Sí que serien en Camp Nou, van perdre per 4-1, que va guanyar el pòquer este que té, el segon pòquer de la història que té el Barça, Lliga, Supercopa, Copa de la Reina, Champions del Barça, però que li van plantar cara. Elles sí, la Real Societat que va guanyar en Zubieta al Barça, són les úniques que han pogut fer-li un poc de mal a este Barça.
1: Bueno, pues estem en el set de la primera part, així la Ciutat Esportiva de Bunyol, llevant una esportiva 0, Badalona 0, te ho estem contant així al punt punt a punt, ràdio, atenció que pot muntar la contra, la llevant d'una esportiva a Baldón, que frena a Baldón, que la tira cap arrere, la deixa de passar de Balonso, la deixa per a Tarazona. Ahí tenim Alma, la central llevantinista, l'esfèrica espera Eva Alonso, Balonso que la torna en horizontal per a Alma. Alma calça cap, Alma que corre, no li entra ningú, travessa la divisòria i buscava la posició d'Ari, li l'ha filtrada, però mare meva, jo de filtrar-li crec que li ha refilat ahir una passada, que a veure qui arribava d'això.
0: El primer gol de la vesprada en esta lliga femenina plega en Bilbao, l'Atlètic en el minut 7 marca davant del ja descendit Alama, Atlètic 1, Alama 0.
2: I també, Lluís, ja es parla, no? Nerea Neva d'Atlètic també se'n va del club. És un moment de la temporada de que moltes jugadors estan despedint-se, no? Com el cas de Misa Rodríguez, de Clelen Guiller del Real Madrid. És a dir, veurem com queda la reconfecció de la temporada que ven certs equips.
1: Ui, que la pilota li arriba a Vanini. Atenció, Vanini, que està a la lateral. Pot fer la centrada o pot fer la jugada individual. Ahí està Vanini, que continua a dins l'àrea. La centrada no pot arribar, la cabotada final. La tocada de Alonso, la rebutja a la defensa, però la recupera Julve per al Badalona. Ahí està la jugadora pegada per la banda esquerra, la banda dreta, perdó, ahir la filtrava per a Irina, no arriba la pilota, es creua per el mig, molt bé Eva Alonso, ahir està jugant el Llevant Unió Esportiva, que recupera la pilota a la balonada, travessa la divisòria, ahir està Carrasco, però qui la toca és Ana Franco. Ahí continua tenint la possessió de la pilota el Llevant, Ana Franco la deixa cap arrere, ahí Carrasco que la controla, fa tocada de primeres, és la per a Carol per a Ana Franco, centra la pilota, no pot arribar Ari, la rebutja en defensa el Badalona, però la pilota no necessita i continua tenint la possessió el Llevant Unió Esportiva, Ana Franco que pot fer la centrada, Ari que no arriba, es creua de nou la defensa del Badalona, però ara pot muntar la contra l'equip català, Julve la dona per a Vanini que es frena, Vanini que retanya, Vanini calça el cap, ahí està la pilota per era Itzi la torna a Vanini, ha tranquil·litzat, no ha volgut muntar la contra, no anava molts efectius, però atenció, ara que sí, ara la pilota que li arriba a Irina dins l'àrea, Irina que la penja, fa la vaselina, però l'ha eixit molt per damunt i molt alta ixa pilota, per tant, per damunt del travesser, serà porteria per al Llevant, Patrí.
0: Però avui, Patrícia, estic veient un Llevant més ofensiu, un Llevant
2: diferent, veritat, sí.
0: Menys poregós, un Llevant que avui ha eixit a jugar a futbol.
2: Sí, per això vos dia que aquest bloc mig alt és diferent, no? Talvolta ja senten la pressió de que esto ja està acabat, però bé, per ell és perquè estem veient un espectacle més divertit, no? I amb més ganes de fer coses, i podríem voler les estadístiques, però pense que en cap rival el Llevant és el que té més possessió de pilota que el Badalona, que això no té res que veure, ja ho sabem, no? Però sí que veus més internades per la banda de Yedlin Carlasco, d'Anna Franco amb el tren de participar, Ari ser voluntària a l'hora de recollir la pilota dreta-esquerra, si veus certes coses que durant la lliga és una llàstima però que no ho hem vist.
0: Recorden 6 i mitja de la vesprada la gran cita d'avui en Castalia, Castelló, Eibar, en la lluita per l'ascens cap a la primera divisió. Almeria, Màlaga, Las Palmas, Castelló, Burgos i Eibar, estos 6 equips en busca de les dos places que donen lluita per ixa única plaça d'ascens cap a la primera divisió, després de que Racing de Santander i Deportivo de la Coruña hagin aconseguit ja el seu lloc en la primera divisió la propera temporada. Punta, punta, punt ràdio, 4 i 11 de la vesprada. Tornem a Bunyol, allí Levanti, el Levante Las Planas, el Badalona, empat en 0-0.
1: Ara la recupera el Llevant, que la toca de cap, ahí la juga Gemma que la tira cap arrere, Pere Balonso la tira per a cap, Aldona, ahí pegadeta a la banda, al carril esquerre, però ahí la talla, l'intercepta Carrasco, que la torna a la seva companya, esclava pel mig, una jugadora del Badalona, però mira com la toca el Llevant, una esportiva, ahí tenim Carol Calçacals que està en la lateral, fa la centrada, anem si pot arribar, ahí està Dolores en la frontal, la rematada per damunt del travesser, ocasió molt bona per allò d'una esportiva i s'arrematada de Dolores Silva que se'n va per damunt del travesser, Patri.
2: No, i ses combinacions per l'esquerra entre Carol Marín, Ari Arias, Ana Franco, buscar sempre ser una jugadora més davant de Iciar Pinillos o Elena Julves, tan Felip Prou de Mal, i a partir d'ahí les entrades, si fos un poc més precises, Toni, jo pense que donarien millor, més perillositat, no, encara que Dolores la tenia prou franca per a fer la rematada.
1: Ui, mira, bueno, si pot arribar Ana Franco, serà la porteria, no ha pogut controlar aquesta pilota, no ha pogut arribar la jugadora del Llevant, està jugant sense pressió. I això és la clau. En un partit on no t'has jugat res, que ja ho tens tot fet, doncs avui estan les jugadores, diuen, no, anem a divertir-se. I la veritat és que estan oferint un bon espectacle. Ahí tenim jugant allà el Badalona, la pressió de Carrasco, continua tenint la posició de la pilota l'equip català, ahí està jugant l'equip que entrena Marc Ballester, ahí la recupera molt bé, la Llevant, una esportiva que menja la pilota, buscava a Ana Franco, però s'ha segut molt llarg. Pues nova ocasió, nova aproximació de la Llevant, una esportiva que està rondant ja en moltes ocasions la porteria del Badalona, està en camí del 13 de la primera part, empat a 0 en el marcador entre el Llevant, una esportiva, i el Badalona, així a la ciutat esportiva de Bunyol, a la ciutat esportiva del Llevant, i te ho estem contant així al Punta Punta Punt Ràdio.
0: Quan Jodar fa break en el quart set, es col·loca 3-2 amunt i té avantatge per a guanyar esta quarta mànega i enviar este partit de vuitens de final de Roland Garros al quint i definitiu set. Recorde com està la jornada, perquè en els partits amistosos acaba de marcar la drapera Txèquia, que le guanya 1-0 a Kosovo, i a les 6 de la vesprada lliga sobre l'última jornada. Les nostres mirades en el partit entre Orneo i Alacant i Bada Huesca serà, ja dic, a les 6, unificació d'horaris, però les mirades en la 14a plaça la ocuparà Villa d'Aranda, en este moment 21 punts. Frigoríficos del Morrazo té 20. Dèneu per a Puente Genil, Dèneu per a Nava. L'últim d'estos jugarà davant d'Agustinos Alacant la eliminatòria d'ascens o de descens des d'Asobal fins la primera B. 4 i 14 de la vesprada, punta, punta, punt ràdio. Tornem a la ciutat esportiva, a este Llevant 0, Badalona 0.
1: A punt d'arribar al 14 d'esta primera part, com dies, empat a 0 en el marcador. Està jugant ara, controlant-la i manejant la pilota a l'equip del Badalona, Manini. Ui, que no s'ha entès ara Manini amb Majarín. Per tant, serà banda per al Llevant, una esportiva, Ana Franco, que ja la trau. Ahí tenim Ari. Ari, que tracta d'arribar-la. La pilota es creua molt bé ara per ahí la defensa del Badalona. Manini, que la controla, però es creua d'ahí. Dolores Silva, li furten la cartera. Li furten la pilota i apunta la jugada Manini per al Badalona. Ahí la pilota que li arriba aquí, li arriba a John Bart, ahí la toca Itzi, atenció que pot arribar Irina, no ha pogut controlar-la, ara ha tingut una aproximació bona el Badalona, Patri.
2: No, és que quan Estefania Vanini toque la pilota és una jugadora que té moltíssima qualitat.
1: Creua't ahí, Dolores Silva, li furten la cartera, li furten la pilota i apunta la jugada Vanini per al Badalona. Ahí la pilota que li arriba, aquí li arriba a John Bart, ahí la toca Itzi, atenció que pot arribar Irina, no ha pogut controlar-la. Ara ha tingut una aproximació.

0: contra los Osasuna. Chue, la final, Chue, es una final espectacular en Butarque, y Estefania Benítez va ser la Chue que aconseguís fer la prova per a l'Atlético de Madrid i que aconseguís fer el gol de penalti que li dona la victòria a l'Atlético de Madrid. Per nosaltres, una Chue amb experiència, que si saps que baixa a la base, ara mateix està Chue d'interior esquerre, però si baixa a base te pot aportar moltíssimes coses.
1: I jo el que estic mirant, Patri, és que l'oratge mos està canviant, eh? Luis ten Catrina raó, i així encara mos plourà perquè se pot muntar una tronada. Està canviant l'oratge, però bueno, a la carrera. Bueno, a la carrera també està el Badalona, i la juga Anna, la dona per a Pujadas. Ahí conduís la dorsal número 3 del Badalona, ahí la pressió d'Ari, la jugadora del Llevant, la pilota se'n va cap a la banda dreta, Itzi, ahí retalla, alça el cap, a veure qui li dona a Anna, la defensa central de l'equip català. Ahí, indicacions ara de la banqueta del Badalona, la tranquil·litzant, no té pressa en travessar la divisòria el Badalona, a la pressió d'Ari. Continua jugant-la, ara és Lorena per a Pujadas. Pujadas ara sí travessa la divisòria, la dona per a Itzi, ahí pegadeta al carril dret. És John Part que retalla davant Carol. Tirant cap arrere el Badalona, ara balonada, la Anna la dona va i busca a Itzi, no, esta era Julbe, pues serà banda per al Llevant.
0: Està tancant molt bé llevant per dins en Ana Franco, Dolores, Carol Marín, i obliguen al Badalona a anar per les bandes utilitzant a Isiar Pinillos en la Julbe o per l'esquerra a Paula Sánchez. Està bé, no?, perquè li dones l'opció de que Vanini, que és la xodra de més qualitat d'este Badalona, no puga arribar a la pilota i puga ser la que subministre el xoc del Badalona. Així que molt bé llevant en estos primers quasi 20 minuts de partit.
2: El segon gol de la vesprada plega en Madrid, el marca el campió, gol de Graham Hansen per al Barça. Madrid Club de Futbol Femení 0, Futbol Club Barcelona 1. En la Lliga CB, recorden, a les 7 serà el partit en el Palau Blaugrana, el València Bàsquet, que busca ser segon si li guanya el Barça i començar el playoff davant de Bilbao en el Roig Arena, o ser quint si perd davant del Barça i començar el playoff dimarts, després de demà ja, en el pavelló basc en Vitoria davant del conjunt de Baskonia. Així que superimportant l'encontre en la jornada d'avui. Mentre en Roland Garros, Jodar aconsegueix dos jocs de distància, es col·loca 4-2 amunt en el quart set i està a dos jocs només de forçar la quinta i definitiva ronda. 10 de la primera, estem en Bunyol, acompanyem el Llevant en el seu comiat a la Lliga F, Toni Galindo.
1: I de moment sense gols, estem a camí del 10 de la primera part, empat a 0, Llevant 0, Badalona 0, tenim banda a favor del Llevant, Unió Esportiva. Està ahí pegadet a la lateral dreta, atenció perquè li furta la cartera a Vanini. Ui, ahí entre dos jugadores del Llevant i finalment Vanini, que quasi li furta la cartera, serà anat fora, serà porteria, però mare meva, quin despiste.
0: Sí, per això veia ser al principi del partit que Maria Tarazona no volia promès i buscava balollar, no? Com repetint el que feia Rai al partit de l'Arsenal de la Champions, no? Sempre buscant balollar, qui s'aixeca una jugada que fora per les davanteres, en este cas del Llevant, però ell és molt bé amb Vanini, amb Anna González, amb Uribe, intentant furtar la pilota a l'aixa del Llevant, que obligui vos a Tarazona a enviar-la llarg, quan hi ha 4 jugadores del Llevant, marcant la línia defensiva de Dona, buscant la segona jugada, com te dia, però això sí, vas a tenir problemes baix, tenen la pilota en Eva Alonso, Alma Velázquez, Asco, a l'Arilla, pues, millor llança la llar, buscant-hi la segona jugada que te va aportar algo en camp contrari.
1: Mira, hi tenim a Anna Franco, un poquet, bueno, pues, com tu diria, no? Un poquet, que no he vist les companyeres que té ahí al costat, eh? Pues un poc, no sé. Oye, atenció ara que tenim a Carrasco, que tracta d'arribar a eixa pilota, però bueno, bastant llarga, acaba les mans de Maria, la portera del Badalona. Ambiciosa era la paraula que no m'eixia, que tenia, i que estava dubtant i no m'eixia la paraula, no? Que tenia companyes al costat i no soltar la pilota quan tenia que haver soltat i s'hagués pogut muntar una bona acció d'atac del Llevant Unió Esportiva. Ahí tocant en defensa el Badalona, ahí tenim a Majarín, la pressió d'Anna Franco, també tenim a Ari, ara és Anna la que controla la pilota, dona per a Pujadas. I si és el trident defensiu del Badalona, és Julbe que baixa per a rebre, atenció perquè acaba de perdre la pilota al Badalona, la pilota que li arriba a Anna Franco, Carol li està dient que la passe, Anna Franco està empatxant-se de pilota, eh? i la té que soltar més vegades que li pot vindre molt bé al seu equip. Bueno, a Carrasco, que tractava de fer la centrada, però la talla en defensa al Badalona. Ahí està Pujadas, que controla l'esfèrica, ara baixa per a rebre Llompart. Llompart calça el camp, no entra ninguna jugadora del Llevant. Ara canvia l'orientació, es clava cap a Pell a l'Arilla i serà banda a favor

0: del Badalona. Tu no veus a Ana Franco que té que soltar més la pilota?
1: Saps el que passa? Que quan jugues a futbol en el cap, cap a baix, no veus el que passa al teu alrededor, no? I si no tens la... Bueno, la forma d'intentar antes de rebre, ja saber on estan situades les teves companyes, és molt difícil de quan reps la pilota saber el que deus de fer i t'emboliques, no? Perquè si xues en el cap alt antes de rebre ja saps on estan col·locades, no? Per a aquesta possible passada. I si quan tens la pilota, que és més difícil, ja xues en el cap alt, saps que tens a l'esquerra Rey de l'Incarrasco, tens Ariarias, però no és capaç de fer-ho. També és cert que es tanque per dir molt bé el Badalona, no deixen xuar a la Franco.
0: Bueno, pues ara Siula i en el Rogle Central falta a favor del Badalona, ha clavat el cos Ari, crec que era una disputa legal, no? Ha clavat el cos les dos jugadores, l'altra crec que és Anna, la central del Badalona, però bueno, Siula falta a favor del Badalona, falta de Ari, així que ja l'ha tret.
1: Ana González és la ex del Betis i el Betis és un cas totalment diferent al València. El Betis baix la temporada passant el València i torna a baixar de categoria. Tu imagina't, per això que és molt important una volta baixes l'any següent intentar pujar, perquè si no pareix que te vaig afonant o que perquè si esa força i esa força que tenies quan vas coro de primera divisió.
0: Que t'acostumes a quedar-te en una categoria i no, i tens que recuperar la posició que te toca per història i per dimensió de club. Bueno, pues es banda a favor del Badalona i la pilota que tracta d'arribar a Irina. Ahí no arriba. Arriba, talla molt bé la defensa del Llevant Unió Esportiva i tenim Gema que la dona per a Carol que mira, alça el cap i veu demarcada a Ari, però ahir la pilota s'acaba anant fora, banda a favor del Badalona.
2: No ho veieu perquè ho teniu d'esquerres, però la càmera que està enfront de la vostra posició en la ciutat esportiva ens mostra les muntanyes que hi ha, diríem, camí de Requena en uns núvols negres que tenen una pinta, en fi, com si en qualsevol moment poguera començar a ploure. Per cert, que en tenis torna a trencar, Jodar es col·loca 5-2 i servici en el quart set, així que tot apunta que hi haurà un quint i definitiu set en este duel espanyol de vuitens de final en Roland Garros. També ha començat en el quadre masculí el partit entre Alexander Zverev, entre Sasha Zverev i De Jong, 3-3 en el primer set. Encara tenen que començar el Mensik Rublev i el partit entre Casper Ruud i Joao Fonseca. En xiques, eliminada Iga Swiatek davant de Kostiuk, també avança Cirstea. Svitolina també deixa fora de combat a Bencic. En uns minuts començarà l'últim partit de vuitens de final en el quadre femení entre Andreeva i Teichmann. Punta a punta punt ràdio. Estrem pendents en este primer tram de la segona de la primera divisió femenina, on tenim en marxa, a més de l'encontre de la ciutat esportiva, on el Levante està empatant a 0 davant del Badalona, el partit entre Madrid Club de Futbol Femenino i Barça, 0-1 està guanyant el conjunt català. Atlètic de Bilbao a Lama amb un gol de Agote està guanyant l'equip basc per 1-0. I no hi ha gols en la ciutat esportiva de l'Espanyol, on empaten a 0 Espanyol i Sevilla, amb tot decidit ja en esta última jornada. Hem aplegat, Patricia, sense emoció, eh? La primera divisió femenina, tot resolt.
1: Bueno, sol passar que quan comencé ja sabem el que va passar, que si el Barça serà campió de tot, no? Pensar, no? I sempre pensem, bueno, si el Real Madrid fa algun fitxatge i pot competir, però al final és sempre el mateix. Però jo sempre tinc l'esperança, sobretot, ho dic en sèrio, de cara a la temporada que ve, Lluís, jo crec que ese Barça ha mermat per les xores que se mal del Barça i que pujarà a xores de la pedrera. A veure què passarà, i és cert que ara se'n va Misa Rodríguez, capitana del Real Madrid. És l'última xuadora que queda de quan se va fundar el Real Madrid. Se'n va Colin Weir, màxima golejadora històrica amb 64 gols del Madrid. És a dir, va perdre també moltes xuadores, però entenem que Florentino pues, ne dura de més, no? Aquestes estrelles que sempre duquen mai fan equip, però que, bueno, pareix que dona la il·lusió de poder competir al Barça, i esperem que la Real Societat seguisca fent bé les coses. Ara estarà en Champions, l'Atlético de Madrid no siga tan irregular i també puga sumar ahir a ser un poc més competitiu en la part de dalt, i sobretot per al València jo m'alegre de tot cor que anés con equip valencià en primera divisió. Ojalà la temporada que ve puguem pujar el Villarreal i el Llevant de nou a primera divisió i que tinguin tanta representació com tenim en el futbol masculí.
0: Bueno, que guay, ¿eh? La cosa estava complicada en el futbol masculí.
2: L'any que ve serem 5, Toni, l'any que ve 5.
0: Jo estic desitjant de veritat, eh? Jo el Castelló el vull molt, tu ho saps, i bueno, pues espero que estigui ahí, no? 5 equips, mare meva, això seria el somni, eh?
1: Mira, jo vos dic una cosa, jo vaig néixer en Castelló, visc en Onda, perquè en Onda no n'hi ha hospital perquè és un poble, però jo vaig fer la treta d'honor del Castelló, i és una cosa, també la vaig fer per al València Femení, no? Que estic molt agraïda, però el Castelló és ma casa i per mi va ser com, uau, saps, en Castàlia, tinc la camiseta a firmar, i ojalà pujarem, perquè és un equip que l'he vist jugar en primera divisió, que ha estat Mendieta, Vicente El Bosque, Fernando Gómez Colomer, és un equip que ha tingut molta història i ojalà tornar a primera divisió.
0: A veure, jo el primer partit que vaig narrar en la meva vida com a locutor va ser per a Canal 9, i el primer partit on jo vaig debutar va ser en un Castelló Albacete quan Fernando fitxà pel Castelló, venien del Wolverhampton, així que hi hem viscut moltes històries, molts partits en Castalia, en l'equip albinegre, i esperem que estiga en la primera divisió la pròxima temporada. Mentrestant està el Badalona, atenció perquè ja ha tingut un parell d'aproximacions a l'àrea del Llevant Unió Esportiva, i tenim Irina, està desdoblant la Paula, anem a veure perquè la pilota és per a Vanini que frena, Vanini que la tira cap arrere per a Majarín que la dona per a Anna, està tranquil·litzant, està tocant el Badalona, Patrick.
1: No, i parlant del masculí de primer això, i Lluís, volia preguntar-te, estàs content en el tu València? Casi en Europa, no, casi, ja, casi en Europa.
2: Bueno. En fi,
1: què tens que dir?
2: Que és una casualitat, Patricia, que com ha jugat l'equip ha estat molt més a prop de baixar a segona que d'Europa.
1: Bueno, però el dia del Barça, què? Te va sorprendre?
0: Ui, atenció, que teníem ahí una jugada del Badalona dins l'àrea. Ara, molt bé, que estan a la defensa del Llevant Unió Esportiva. Teníem ahí una acció perillosa. Era el... Era Itzi. Bueno, ara continua tenint la possessió Vanini, la dona per a Majarín. Està ara aproximant-se en perill. El Badalona està rondant la porteria del Llevant Unió Esportiva. Tenim a Franco, que és molt bé. Intercepta la jugada del llevantinista, però torna a perdre la pilota. No, serà falta a favor del Llevant Unió Esportiva. Ahí tenim a la jugadora del Badalona, tenim a Paula, que està dient que no ha fet falta, però sí que ha fet falta, i així n'has xiulat, serà falta a favor del Llevant Unió Esportiva, i com estaves dient, jo crec que, bueno, Lluís, jo crec que tens tota la raó, o sigui, és un milagre, que és impossible que com estava jugant el València, que quasi es classifiqui per a Europa.
1: És que m'agradaré punxar a Lluís.
0: Bueno, Lluís és la...
2: El Barça fa el segon, per cert, a la de penal, marca Graham Hansen a Travolta per al 0-2, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 2.
0: Mira, Luis, atenció, tenim Ari. ¡Oh! La rematada de Ari Serenata, un pan del travesser. No poseu la senyal de gol, no. Perquè no ha hagut gol a la Ciutat Esportiva de Llevant. La rematada creuada de Ari i Serenata, un pan del pal. Mare meva, quina ocasió, la més clara que ha tingut el Llevant Unió Esportiva.
1: Era claro que sí que ser que estava en fora de xoc, però bona la intenció de frisa passada i bona eixida, no?, de la portera del Badalona, de Maria López, l'ex del Llevant, que tapa molta porteria. I Lluís, tornant al teu assumpte, que és l'interessant, sempre que fica el cotxe s'enga Lluís Urrutia narrant el València, mentre risa, perquè a veure què va dir ara, a veure què va, perquè no eres positiu. Jo sempre, quan s'enga el València, pense que avui sí, que està esperada, sí.
2: No, és qüestió de no eres... jo conte el que passa.
0: És lo que hi ha.
2: Jo conte el que passa. I el que passa, partit darrere partit de temporada, és que l'equip era inferior al rival. De que travessava el mig del camp tres voltes per meitat. De que anava com cagalló per séquia. L'equip no tenia un plan. I l'equip habitualment es posava per darrere en el marcador per en aquest moment traure cinc davanters, embogir el partit, i ahir ha aconseguit amb un to de punts en el tram final, el dia del Betis, el dia del Sevilla, el dia de l'Alavés, que són els que li han donat la salvació.
1: I si haguera aconseguit més punts davant equips de la part baixa de la taula, podríem parlar que estigui en Europa, o sigui que el nivell de la Lliga Espanyola també ha baixat un poquet.
0: Pedre contra l'Oviedo.
2: Els dos partits, no, contra l'Oviedo, els dos partits.
1: Per això vol dir que si haguera sumat a lo millor 6 punts, 9 punts en veig, estaria en Europa i estaríem parlant d'una altra cosa. Jo estic d'acord en tu de que per a la plantilla que tens no has fet un bon futbol i sobretot has sigut sempre molt reactiu, mai has dut la iniciativa de voler guanyar el partit. És quan tu t'has sentit que anaves perdent i que tenies l'obvi al coll i que baixaves a segona divisió. És quan t'has ficat les piles i has intentat fer alguna cosa més, però sí que és una llàstima que el que tenies, doncs, que has sigut un poc més ambiciós.
0: És que portes 10 anys, Patrí, en què la teua lliga ja no és... mirar a Europa. Portes 10 anys en què la teua lliga és de mitja taula cap avall. El problema és això, que el club ha caigut en una mediocritat que, per desgràcia...
2: És, pues, Toni, esperar una jugada trenada en el mig del camp, buscar una paret, buscar una rematada. Hi han hagut partits sencers on el València no ha xutat a porta. I ni un ni dos. I dius... En fi, pues tens la sensació que un equip com el València deu de tindre una miqueta de superioritat. És que l'Espanyol te pega un bany brutal. És que el Celta te rebenta en 10 minuts en Mestalla i te fa 4 embalaídos.
1: El Celta embalaídos sí que va ser... Yo recordé la imatge de Iago Aspas dient als companys sí. para que no trenen porter, o sea que va ser una imatge prou lamentable. Però bueno, per altra banda tens el Lleva masculí, que tots pensàveu que ho tenia molt difícil per a mantenir la categoria, i donar compte l'esprint final que fan Carlos Espia, que ha estat espectacular, algo que hauria pogut copiar ahir el Lleva en femení, però no li ha donat, no, però sí que veus diferents tendències de diferents equips valencians i el Villarreal, per exemple, que sí que és cert que en Copa del Rei i en Champions t'ha deixat un poquet disgustat, no? Perquè esperar més en la plantilla que té, però en lligat, quedar tercer per davant de l'Atlético de Madrid és una cosa, i l'últim partit davant de l'Atlético de Madrid en la Ceràmica, que va ser espectacular, la goleixada.
2: Però Patri, tu veus el Llevant, i en qualsevol dels dos entrenadors que ha jugat aquesta temporada tenia un plan, tenia una idea de futbol, jugava a alguna cosa, perquè en Calero l'equip jugava el que jugava. No era un equip tan ben armat, tan rocós com en el tram final de la temporada. Però és que el València no. El València és un equip defensiu o és un equip ofensiu? El València juga a tindre la pilota o juga al contraatac? A què juga el València? Dime-ho, Patrí.
0: Ui, atenció, Luis, ara Franco dins l'àrea per rematar, ni furta la pilota, no. La jugada invalidada, nova aproximació del Llevant, Unió Esportiva, s'assenyala, crec que és fora de joc. De nou el Llevant que es clava davant la portera del Badalona i de nou que no acaba de fraguar l'oportunitat, Patrí.
2: És un equip estilista o és un equip bronco i copero? Què és el València?
1: No, bronco i copero no és. Jo crec que...
2: I fino estilista tampoc,
1: No, jo crec que, Luis, quan tu no entens el que t'està demanant el teu entrenador, hi ha molta confusió, no? Perquè un dia te demanen certes coses, un dia te demanen que siguis més conservador en el centre del camp, un altre dia t'estira més a l'equip, i tu com a futbolista no saps a què t'entres, no? I al final fa una desconnexió total en la idea que té l'entrenador. Si té alguna idea clara i concisa, mareges completament a la plantilla i se desencanto de xors en l'entrenador, se plasma en el camp, no? Perquè no funcionen com un equip, pues tens individualitat, con la de Ramazzani, la lluita d'Hugo Duro, Sergio Aor, Luis Rioja, per trans la temporada està bé, per trans no està tan bé, el porter també t'ha salvat molts partits, són individualitats que t'han fent que mantindre la categoria, però estic totalment d'acord en tu de que no saps a què jugues este València.
2: Però jo més enllà de la elecció que fa l'entrenador dels futbolistes per a començar o per a acabar els partits, és no donar-li un estil a aquest equip.
1: Sí, però jo crec que no li dones aquest estil perquè tu no saps que els teus xors entenguen a lo que tu vols jugar, o a lo millor és que jo no el conec, a lo millor és que tu tampoc tens clar el que pots obtindre aquesta plantilla, perquè per a mi tens millor plantilla que molts equips que han quedat per davant de tu, per lo tant, hagués pogut lluitar un poc més o dir bé les coses més clares per als teus xors, no? Que mai han entès el que tu demanaves. Veurem la temporada que ve, qui estarà, qui no estarà, però sí que és cert que sobretot reconsanten xos que tenen qualitat i que te poden aportar. I a partir d'ahí, tu com a entrenador o entrenadora, deus de saber les teues virtuts, els teus defectes i saber no tornar-los a repetir temporada darrere temporada per a que les coses no disquen tan malament com esta, des del meu punt de vista.
2: Qui segur estarà és Corberan.
1: No, ja, però tu mateixa, tu, cada dia tu vols ser millor professional, no, en el que fas, jo també, per tant, cada dia la seva feina deu de fer això. Si esta temporada, per lo que siga, per part teua, per part d'això, no ha sigut que t'entengueren, doncs tens que fer lo que siga per a fer que comprendren lo que tu vulguis. I si no, també recolzar-te en el teu segon, en Josep Alcácer, fer diferents coses per a donar una satisfacció a la afició del València, per favor, que a més, una altra cosa és l'afició, que les temporades que se salve València, jo estic seguríssima que esprises mils de persones que cada jornada es claven en Mestalla per apoyar a l'equip.
0: Ahí la teníem, una entrada per la banda dreta de Julve, s'ha clavat ahí molt bé, tirant-se a terra Balonso, serà banda a favor del Badalona.
1: Lluís, també t'he dit que si vols canviar d'equip i fer-te el Castelló, eres bienvenido, eh?
2: No, soc molt del Castelló.
0: Perdona, jo, Luis,
2: tinc una veneta col·locada ahí per José Luis Gualfà molts anys, que me fa ser molt del Castelló.
0: És que Castalla és un espectacle. Jo vaig estar molts anys sense fer esport i quan vaig tornar, vaig estar en Castalla, jo em va tornar a enamorar del futbol vivint partits en Castalla. És un espectacle, és una afició que es volca amb el seu equip. L'ambient en Castalla és tremendo. En primera federació, 12-14 mil persones. Veig a saber això que ho fa. Atenció, ara que tenim una oportunitat per al Badalona, tenim Paula que fa l'entrada dins l'àrea, es clava l'arilla, no? Mira, l'acaba de recuperar ahí Paula, la tira cap arrere, atenció, Dolores Silva, tira d'ahí, acaba rebutjant la pilota, la jugada de la llevantinista, però ahí tenim a Ana Franco que perd la pilota, ahí la recupera Llompart per al Badalona, ara li furta Ana Franco la pilota, tracta d'arribar ahí, ja té la possessió de la pilota l'equip català, ja està jugant la jugadora de Trin Paula, que retalla davant Ana Franco, ahí frena el xoc, Llompart la tira darrere, la tira per a Majarín. Pues que estava dient jo, Luis, que Castalla és un espectacle. Castalla és un camp on es viu el futbol d'una manera molt intensa i a mi m'ha fet tornar a enamorar-me del futbol en aquest estadi i els colors albinegres, eh?
1: Home, parlant d'idea de xoc, el Castelló sí que té una idea de xoc ben definida. Home. Tal volta a vegades no s'ha amarrat un poquet el resultat. També és un entrenador jove sense experiència en el futbol professional. Jo crec que poquet a poquet ha anat ficant matisos que t'han fet més ser serio darrer, no? En l'època de Plato, de Raiders, saps que era... Bon. Tot l'ataque, quedar-te en un central que te feia centrocampista, jo crec que Pablo li ha donat i se poso darrere, jugant quatre defenses, jugant en tres, i sobretot, Luis, que vas a Castellí, tu passes superbé, és un equip superofensiu, un equip aguerrit, un equip solidari, un equip que t'equivocaràs, no? A voltes els canvis, va entrar la teria Wilman, el xor jove del B lateral dret, la teria Douglas que ve de lesió, no entén certes coses, però bueno, són coses que tenen els entrenadors que no les entenen, però i con ell jo la seva plantilla, però sobretot vas a Castellí i tu passes superbé.
2: Però jo sí te faria una pregunta. Tu què preferixes? Perdre jugant com juga el Castelló o guanyant jugant com juga el Getafe?
1: Jo sóc de guanyar, però me fas una pregunta molt complicada. Claro, però jo vull... Jo guanyar com el Getafe, però sí, com el Castelló sí. Podien ser les dos. Sí. És que saps el que passa? Que a mi el que fa el Getafe, jo ho entenc, que és el que té de Bordalàs, vamos, fa més de lo que té, però el Castelló és totalment diferent perquè, mira, són xors desconeguts, són xors que no han estat en el futbol professional mai en la vida. O sea, el mèrit que té aquest equip és espectacular i, sobretot, el president que fa aquests fitxatges random de lligues desconegudes, de xors que ningú coneix, basat en els datos que després te hissen bé i connectes amb un entrenador que sap traslladar la idea que tu tens de club com a president. Ui. En un terreny.
0: Ui, atenció, ara que tenim el Badalona dins l'àrea, la rematada d'Irina, que és fregant del pal. La combinació de l'equip català a l'àrea llevantinista i la rematada final que se n'ha anat fregant del pal de la porteria del Llevant Unió Esportiva. Anem a veure, Patri, perquè tenim ocasions per als dos equips, però bueno, jo crec que...
2: Però així no marca ningú.
0: No, però jo anava a dir que el primer que la clave dins, jo crec que s'emporta el partit, eh?
1: Bueno, en aquest aspecte sí que estem un ida i vuelta, el que passa que falta ser efectius en les àrees, no? Tant de la del Badalona com la del Llevant, però tornant al Castelló, Luis, l'únic xor que tu pots conèixer és el lateral dret Mellot, que ve del Tenerife, mm-hmm. que va ser categoria sempre al Castelló. Els altres xors, pues te poden sonar de les retransmissions, però des del porter Matis fins a Camara no s'havia sentit mai a la vida, que sí, la trava sí. Ve de l'Ètico de Madrid, que la trava que sempre al Villarreal, és a dir, ja com sent sí que té costos millors, però és un fitxatge que de moment no està on han resultat, però a partir d'ahí és que juguen com un equip i és superimportant. El que diem del Barça femení, no? Que quan se'n vagin les estrelles continuarà a ser un equip, jo crec que sí. Veurem on arribarà, però quan jugues en individualitat, és com el Real Madrid femení o masculí, i no jugues com un equip, això te manque, perquè el Castelló tampoc té plantilla tal volta per estar en la sexta posició mateixa, i està.
0: Però jo vaig dir una cosa, jo anava a dir-te que l'època, no ho acaba de dir abans, volia dir-ho, no ho he dit, que l'època holandesa, allò era, bueno, era molt divertit, però era un suïcidi, perquè és que era el futbol total, o sigui, atac. Però clar, quan tu anaves guanyant 3-0, tu volies el guard. No, anem a veure, reforça la defensa, assegura ixe 3-0 i ja està, ja t'has endut. No, no, doncs acabaves 3-3, s'ha arribat a perdre partits per 3-4, això era un suïcidi, això, més que futbol. Era molt, divertit, era molt divertit, eh? Però era suïcidar-se i així anaren les coses. I jo que sí que Pablo li ha donat l'equilibri que feia falta, doncs ara, a veure què passa avui i a veure si juga al playoff i tenim 5 equips l'any que ve en la primera divisió, Patrick, que xulo seria això.
2: En la jornada en esta primera divisió femenina, 4 partits en marxa a banda d'este Llevant 0, Badalona 0. Està jugant-se l'Atlètic 1 a la Mas 0, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 2 i Espanyol 0, Sevilla 0. En Roland Garros, el 15-7 en marxa del duel espanyol de vuitens de final, 2-7-2 entre Jodar i Carreño, 1-1 en jocs en esta quinta i definitiva mànega. En amistosos arreu del món, en marxa el Suïssa 3, Jordània 1, ha retallat l'equip de Jordània, i Txèquia 2, Kosovo 0. Este partit està encara en la primera meitat. En 20 minuts comença el partit de Cap Verd, rival d'Espanya en la primera fase davant de Sèrbia, quan tenim la primera groga del partit en Muñol.
0: Pues yo no la he vista, Patrick.
2: Pero a Gemma.
0: ¿No la has vista? Pero a Gemma, pues está en Masi Serrant y yo no la he vista. Bueno, pues res, apuntem la groga. Tu tens ahí avantatge, Luis, perquè tens planos curts i... Està tronant, sí, està tronant. Estem així ja escoltant els trons que s'acosten per les muntanyes darrere. Atenció ara, que la pilota serà penjada al punt de penal. Ha estat a punt d'ell de rematar Lorena per al Badalona. La pilota que se'n va cap arrere i la controla Pujadas. Està jugant la Itzi per a l'equip català. La tira cap arrere per a Pujadas. Ara la combinació en curta i tracta de tallar Carol, però no arriba. Està jugant la triangulant el Badalona. La pressió d'Ari. Continua jugant l'equip de Marc Ballester. La pilota penjada la toca de cap a l'Arilla. Ahí l'esfèrica aquí rebutjada. Es tira per terra Ana Franco, la tira fora, serà banda a favor del Badalona. Ahí es posa la pilota en marxa, la dona per aquí, la dona per a Lorena, Lorena per a la jugada del mig del camp, per a Llompart, el valor profunditat, atenció que té oportunitat per a el Badalona, Irina que no pot arribar, la tira de taló cap arrere, la rebuig en defensa del Llevant d'Unió Esportiva, ahí se la lleva de damunt com poc, travessa la divisòria, se'n va cap a la zona de defensa del Badalona, la toca Anna, Anna per a Maria, la portera de l'equip català, li la donen curteta al Pegueta, per a Pujadas, Pujadas per a Anna, ahí en curt per a Lorena, Lorena que la tira així cap a l'esquerra, la dona per a Paula, Paula que la dona en profunditat per a Irina, Irina que se tira cap arrere, estava reclamant falta per a Dolores, la tira cap a la seua portera, ahí la controla el peu dret a la zona, a la zona que la dona en curt, per aquí, per a Alma, Alma que ja la conduïs, tenim a la lateral del Llevant d'Unió Esportiva, el valor que se'n va al rogle central, ahí la toca Llompart, recuperant-la per a la Badalona, però a Sana Franco qui la recupera de nou per al Llevant d'Unió Esportiva, està jugant la Eva Alonso, Eva Alonso que se'n la tira cap arrere, ahí la controla de nou la portera llevantinista, calça el cap, encara es ballarà en Patri, eh? Estic mirant-ho. Els trons ja comencen a assustar-me. Bueno, pues ahí está Anna, ahí está la defensa central del Badalona, per a Maria. Així tenim a un espectador fidel que està en tots els partits de Llevant d'Unió Esportiva en el megàfon, i és un espectacle com anima l'equip, però per al que retransmitís, la veritat és que no és massa agradable.
2: També tenim un plànol del president, que ha volgut també acompanyar al Llevant en este últim partit de la temporada que culmina este roïn curs amb el descens.
0: Bueno, voy! Tenim gol! Tenim gol, no, atenció, atenció, que tenim gol! És gol, sí, gol! Gol del Badalona, gol de Irina, el balón en profunditat, arriba per a la dorsal número 7, per a la davantera del conjunt català, es clava fins la cuina i travessa la porteria del Llevant d'Unió Esportiva. Marca el Badalona, marca Irina, Llevant 0, Badalona 1.
2: Pues es el primer gol del partit, torna a rebre en les acaballes de la primera meitat l'equip llevantinista, la errada greu, la pèrdua de pilota de Gabaldón, i això provoca l'eixida al contraatac per al Badalona i la bona definició d'Irina per a fer el 0-1 en el marcador. Estes errades que hem vist al llarg de Gabaldón, poques, però de Llevant Patri al llarg de tota la temporada.
1: I és el que estava l'analista ensenyant-me la repetició de la jugada, i és el que diem, no? La pressió que te fa l'estuari del Badalona no te deixen eixir, la perds, no? Però ells diuen que és important, si no tens la solidaritat de mantenir la pilota en la teva pròpia àrea o en les rodalies de la teva àrea, llançar d'allí que te les lluites les tues davanteres, perquè si no la perds, i són jugadors també de moltíssima qualitat en el Badalona. Una llàstima, perquè m'estava encantant la imatge en què està en aquesta primera part del Llevant.
2: Bueno, pues espai que no siga fora de joc, Espai, perquè la posició d'Irina és molt justeta. Així que no sé si hi haurà alguna reclamació per part de la banqueta del València. No sé si pues Eva Alonso desfeia o no el fora de joc, però...
0: De moment res, eh?
2: Sí, pues res.
0: No. Jo no veig a ningú que reclame, no se'n va cap membre de l'equip arbitral allí. O sea, res, ningú ha reclamat res, així, Lluís.
2: Pues res, seria posició correcta.
0: Pues res, se trau la pilota del Rogle, la trau Ani per al Llevant Unió Esportiva. Ahí la controla la nou del Llevant, li la donava per a Carrasco, però que no ha pogut arribar. Ara la deixa passar en defensa en la Badalona. Ahí la controla Maria, tractava de fer la pressió Ari. L'agafa ja la portera del Badalona. Estem en el 44 d'esta primera part. Està guanyant el Badalona, que ha marcat fa uns instants, ha marcat Irina per a posar el 0-1.
2: Mentre en Roland Garros Jodar trenca el servici de Pablo Carreño, es col·loca 2-1 amunt en el quinti definitiu set. Així que està a només 4 jocs d'estar en els quarts de final de Roland Garros. Així que el vamos, Rafa. Jo crec que ja té hereu, de Nadal a Jodar per a el tenista madrileny. Últim minut d'esta primera meitat en la Ciutat Esportiva de Buñol. 0-1 està perdent el Llevant.
0: Atenció, ara que té una nova oportunitat el Badalona, tractava de rebatar Vanini, no ha pogut fer-ho, ha retallat en defensa el Llevant Unió Esportiva, ja se lleva la pilota damunt, però la recupera en defensa el Badalona. Ahí tenim Llompart que està en el Rogle central, alça el cap, tranquil·litzant la jugada, tranquil·litzant l'acció, s'afegeixen 3 minuts a esta primera part, acaben de mostrar el cartelló lluminós, ahí està tocant-la en el mig del camp el Badalona, tranquil·lament, ahí la controla aquí, la controla Itzi, Itzi que la dona per a Pujadas. Anem a veure què passa. Res, pues continua jugant el Badalona. Ara s'anuncia per megafonia els 3 minuts. Ahí està Pujadas que frena. No té pressa en absolut el Badalona. Té el xoc i el marcador a favor. Així que, mira, pues ahí tenim una cavalcada de... Ui, la jugada se'n va de 1, se'n va de 2. Ahí està Itzi que se'n va, bueno, va fer la jugada maradoniana, la recupera el Llevant Unió Esportiva, Dolores Silva, però la torna a perdre de nou el Llevant Unió Esportiva. Ahí està jugant la Itzi, Itzi que la tira ahí cap a Julve, Julve i Itzi, anem a veure com resol aquesta acció el Badalona, la tira cap a darrere, és Lorena que la canvia així a la banda esquerra per a Bajarín, què vols dir-me, Patri?
1: No, que lo que estem veient durant tota la temporada al Llevant, que quan encaixa gol baixen un poc les seves prestacions, no? Es afecta més anímicament, perden balons tontos que no haurien de perdre i es costa mantenir la pilota, no? És com una falta de confiança de que estàs fent les coses, encara així aconseguís marcar-te i tu no te refàs i vas a menys, ja queda poc per a que finalitzi la primera part, però esperem que en el descans, no? Andrés París es faci una xerraeta de que continuen jugant com ha jugat la majoria de la primera part.
0: Bueno, pues sí, crec que és la tònica de la temporada, no? Que perd un poc pues, això, els ànims, se'n venen a terra, baixen els braços i ja no veuen solució, no? Sí, és un poc... A mi, molts partits del Llevant d'esta temporada m'ha causat aquesta impressió, no? Que dius, és que veies com se'n venien avall, no? I ha sigut pues, una de les tòniques del partit. Atenció, perquè tenim ahí una jugada del Llevant que ha caigut a terra en l'àrea del Badalona. No s'està reclamant res... Pues, finalment, crec que és Ari la que havia caigut, però tampoc veig ninguna reclamació, no veig res, així que, pues res, no n'hi haurà cap... Bar, ah, pues mira, sí que n'hi ha, s'ha reclamat per part del Llevant Unió Esportiva. Pues se'n va l'àrbitre a veure el Bar, que igual estem reclamant un penal a favor del Llevant, A veure què passa, tu, Lluís, que tens ahí la repetició, a veure, perquè jo també tinc opció de veure... Us ho estan mostrant, és fora de l'àrea, no? Estem mirant la repetició, sembla que és fora de l'àrea,
2: Ni les mans semblen clares, ni sembla clar que estiga dins o fora de l'àrea, ni... no sé si hi ha algun plànol curt que ens ajude, però res no sembla clar,
0: En pues l'àrbitre està decidint
2: ahí. Sí.
0: Estan mirant i se'n van...
1: En el zoom de l'analista del Llevant, com te us perdona? Héctor, per dir-li, Héctor està ficant el zoom, però no sé si és fora o dins, no sé si és clar en la càmera que està enfocant-se ara. Però de totes formes, Arieres es queixava d'un colp en la cama, no es queixava de ninguna manta, o sigui, nosaltres ja no sabem què ha passat exactament.
0: També te dic una cosa, que la imatge que té l'analista, m'imagino que seran les imatges de les càmeres de gravació, que és un plano únic, clar, una altra cosa, Clar, i una altra és la realització de televisió que sí que poden...
2: No, jo crec que és la mateixa, Jo crec que en este cas
0: és la mateixa?
2: Que no hi ha una altra. No.
0: Vale,
2: pues... En primera divisió, sí...
0: Me diuen que no, Luis. Me diu l'analista que és tenir una càmera així i això és una... Sí, sí, la càmera que tenim així dalt és tenir una càmera única, és un plano màster que domina, pues, no n'hi ha aproximacions, no n'hi ha planos curts.
1: Elles estan bé la de allà.
0: Clar. Bueno, pues no és la mateixa càmera, m'estan dient. Bueno, pues continua l'àrbitre ahí decidint a veure què passa, si es diu la penal a favor del Llevant Unió Esportiva. Passe el que passe, pues l'última paraula sigue el plano curto, plano llarg, però l'última paraula la té l'àrbitre, eh?
2: Però tenen que mostrar-li alguna imatge on es veja clar.
0: Clar. Elisabet Calvo, Valentín és la que té que decidir.
1: Ante la duda, penalti, perquè si no n'hi ha més emoció, no hi fomentem l'espectacle pues sí. Del futbol. No, Lluís? Tu com ho veus?
2: Jo és que no sé si és... No, és que estic mirant, no sé si és penal per mà o perquè li tiren del moño.
0: Tenen resolució, no. Diu que res, ja, que no hi ha res.
2: Sí, perquè veig ahí un moño de la jugadora del Llevant estirat, però si és per mà, des de luego, cap presa mostra res clar al voltant d'esta jugada i per a mi fora de l'àrea. Si hi ha mans que jo crec que no, serien fora de l'àrea.
0: Pues l'àrbitre ha dit que res de res, que ahí no hi ha cap infracció. Sí. Així que, bueno, pues estem ja en el punt d'arribar al 50. Dels tres que s'havien afegit, pues ja han passat 2 minuts extra. És a dir, que si anem a 5 minuts des dels 45. Bueno, pues ja té la pilota Maria, la portera del Badalona. Està diguent-li a les seues jugadores que tiren cap amunt. Ahí està l'atleta que travessa la divisòria, la pilota que vol arribar a Irina, però ahí talla molt bé en defensa el Llevant Unió Esportiva, que ara el balón fa un cine, el pilota que vola, ahí buscava la posició de Carol, però tallat el Badalona, ahí la toca Itzi que envia per a Julve, ara es creua pel mig Gabaldón, serà banda a favor del Badalona. Pues res, serà banda i m'imagino que no tardarà molt més en xiular al final, Patri. El tema del VAR, però bueno... Arriba ja pràcticament, no sé, a 2 minuts de l'afegit. Bueno, pues ja està rodant la pilota, ja la toca el Badalona. Ahí està conduint l'equip de Marc Ballester. Ahí està Majarín que es frena. Majarín que la dona cap a Anna per a Pujadas. Ahí la persecució d'Ari. La pilota que vola cap a l'àrea del Llevant Unió Esportiva. Ahí està tractant de controlar-la Anna Franco que la dona per a l'Arilla. A l'Arilla que alça el cap. Descans. Arribem al temps de descans, l'àrbitre diu que s'acaba la primera part, a la que arribem amb la derrota provisional del Llevant Unió Esportiva, Llevant 0, Badalona 1, gol que aconseguia en el minut 42 Irina, així que 45 minuts, Patri, perquè Andrés París es posa les piles a les jugadores i alçant els ànims.
1: Sí, i a més, com comentàvem durant la primera part, que la imatge ha sigut molt millor que en altres ocasions, per la iniciativa, per intentar xuar en camp rival, per ficar-te en tres quarts i pressionar la Isida, sobretot de Berta Puigades i de Maria Llompar, no? Que intentaven tocar per dir Sabanini, que és una jugadora que si se xire te pot fer moltíssim de mal per a llançar les contres. Les ha vist entrar per la part esquerra, amb Carol Marín, amb Gemma, buscar sempre ser 3-2 per la part esquerra d'elles, no? Buscar-se entrades imprecises, no? Però sobretot recorda els primers minuts de la primera part, que has tingut 2 o 3 aproximacions claríssimes dins de l'àrea i una llàstima no refrendar-lo en gols, que és algo que patís este Llevant, que ha encaixat prou gols i ha sigut incapaç de fer gols, no? Quan ha tingut les ocasions que generava.
0: Jo, és el que t'estava dient, Patria. Bueno, ocasions han tingut els dos equips, això està més clar que l'aigua. Ha tingut bones el Llevant Unió Esportiva. I t'he dit que a mi, per lo que estava mirant, per la igualtat que estava veient en el partit, he dit que el primer que tinga el punt de mira més afinat se pot endur este partit, perquè està molt igualada, la veritat, eh? Ocasions molt clares per als dos. De moment, el primer que ha pegat és el Badalona. Anem a veure si el Llevant, que està tenint, però no, i també és una constant en tota la temporada, no ha tingut sort de cara a porteria. La mostra la tens en les estadístiques. O sigui, és que ha aconseguit 18 gols a favor en tota la temporada.
2: Però això no és no tindre sort, Toni, això és fer-ho malament.
0: No, està clar. Bé, sí, però...
2: no ha tingut sort de cada porteria, no, ho ha fet fatal.
0: Sí, no,
2: no és una qüestió de sort.
0: No és el matís que volia afegir jo. És a dir, si tu tens ocasions, les crees i quan tires, pues se te va un pan. Clar, lògicament, si tu no marques és perquè has fet mal les coses. Però em dius que de cara a porteria... Tens que millorar molt, no només de cara a porteria, perquè si acabes l'últim en 9 punts han de millorar el projecte moltíssim, però de cara a porteria és un punt molt dèbil que té aquest equip. Avui s'està veient, has tingut 3 ocasions almenys, i una pilota s'ha anat a un pam del pal, l'altra ha pegat al travesser,
2: Estan en el descans tots els partits de la jornada. En la primera femenina, a més d'este, Llevant 0, Badalona 1, pausa també per a l'Atlètic 1, Alhama 0, el Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 2 i l'Espanyol 0, Sevilla 0. Ascens des de segona, des de primera federació fins la segona divisió. En la primera meitat, minut 33, en l'Europa 0, Celta Fortuna 0, a les 8 i mitja, recorden, jugarà l'equip de David Albelda, el Villarreal B, davant del Zamora. En futbol, fase d'ascens cap a la segona federació, a les 7 i mitja, en 2 hores i mitja, començarà en el Camino Cano el La Nucía, Llevant B, mentre que este matí s'ha jugat ascens cap a tercera federació, el Torrevieja 1, Benidorm 1. En tenis, Rafa Jodar a un punt de col·locar-se 3-1 amunt en el 15-7 davant de Carreño, en un duel èpic entre equips, entre tenistes espanyols en París. Mentretant, en la resta d'encontres que tenim en marxa, en el partit, en la classificació o en el camí cap al Mundial, per al que falten només 11 dies, la selecció espanyola treballa en la ciutat esportiva de Las Rozas. Sembla que els tocats estan bé, que algun d'ells s'aplegarà per al segon o per al tercer partit, el cas de Nico Williams o del jugador del Barça, Lamine Yamal. Està en el descans el Txèquia 2, Kosovo 0, i en el 86 el Suïssa 1, Jordània 0. Aprofitem el descans en la ciutat esportiva de Buñol per a sentir protagonistes d'eixe en contra d'este matí entre Torrevieja i Benidorm. Empaten en el marcador. Després de l'encontre, Carlos Gallero parlava amb Diego Piquero, tècnic del Torrevieja.
3: Estem amb Diego Piquero, amb el míster del Sporting Ostalanga Torrevieja, després d'este empat a 1 en l'anada de la final. Diego, sensacions, anàlisis d'este primer partido de ida.
4: Pues un partido, lo primero, con unas condiciones que no se debería ni de poder jugar al fútbol, porque creo que hace demasiado calor, el campo está, no sé los grados que tendrá en la superficie, pero es insoportable, lo primero. Pero bueno, el equipo creo que ha respondido, ha hecho una primera parte muy, muy buena, o sea, hemos dominado con balón, hemos generado bastantes ocasiones, el portero de ellos ha sido el mejor durante la primera parte y a raíz de que nos hemos quedado con uno más, hemos seguido atacando, hemos marcado el gol y hemos tenido alguna más, pero sí que es verdad que el segundo tiempo no hemos salido bien, ellos han dado un paso hacia adelante, hemos tenido errores un poco tontos y nos han cogido, al final les hemos llevado a su juego o nos han llevado ellos a su juego, que es el correr y transicionar, que lo hacen muy bien. A partir de ahí nos han empezado a incomodar y nos ha metido un gol a balón parado, que creo que al final es lo que iguala el partido, ¿no? Al final, donde se igualan las cosas, pese a estar con uno más, es un balón parado. Ahí nos han empatado, a partir de ahí nos han expulsado a Ava y hemos vuelto a dominar, hemos vuelto a generar, hemos pegado al larguero, hemos tenido alguna, pero bueno, contento por el esfuerzo, porque no es fácil, pero quizá no tan contento con la gestión del hombre más durante la segunda parte.
3: Sí, porque estas eliminatorias es de control de fútbol, pero también de control anímico, ¿no? Por esos momentos de expulsiones que habéis tenido cada uno de los equipos, por esos momentos que uno se quedaba con uno más. Esas ocasiones que teníais, pero Fernando Arcán ha estado espectacular haciendo grandes paradas. Las emociones en este tipo de partidos cuentan muchísimo.
4: Sí, no, eso lo hablaba también con algún compañero, no es un partido normal donde sí tienes superioridad y ya pasas a dominar. Son partidos muy emocionales en los que, pese a estar con uno más, uno menos, si tienes ese momento anímico bueno, de corazón, de ir, eres capaz de igualar casi cualquier cosa. El otro equipo siente como que tiene que defender un resultado y te puede perjudicar, pero bueno. Positivos, a pensar que creo que el resultado no es malo, que al final tenemos que ir allí a ganar un partido, a jugarnos una final y ya está.
3: Después de 37 partidos, 34 de Liga más los 3 del playoff, toda una temporada, todo un sueño que se juega en 90 minutos, más quizá prórroga o penaltis. ¿Cómo afrontaréis ese partido de vuelta?
4: Pues nada, simplemente que sabemos que nosotros estamos preparados, que ya lo hemos vivido, que venimos de vivirlo, que más agónico que la última eliminatoria no va a ser, así que a por ello vamos.
3: Y la última, espectacular, la afición, hubiera sido prácticamente 2.000 personas, está la afición de Torrevieja, de Mana, Fútbol Nacional.
4: Pues sí, lo llevo diciendo desde la pretemporada. Al final, uno de mis objetivos era volver a ilusionar a la ciudad de Torrevieja. Creo que lo hemos conseguido, creo que la gente está volcada, creo que no han parado de cantar en todo el día y, como tú bien dices, demandan ese, ese fútbol de categoría nacional y vamos a intentar dárselo.
3: Muchas gracias al míster del Sporting Costa Blanca Torreja. Gracias.
4: Gracias.
2: Continúa en directe el punt a punt en Apunt Ràdio, 7 de la vesprada, una parada i continuem amb més protagonistes.
5: L'esport que realment t'apassiona.
6: Gol, humo, duro, humo, duro.
7: Aleluya, aleluya, empatolets, empatolets.
5: Sempre al teu costat, passe el que passe.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
11: De tu a tu.
12: Punt a punt.
2: En Roland Garros escapa, sembla que de manera definitiva en el marcador, Rafa Jodar, 4-1 amunt en el quinti definitiu set davant de Pablo Carreño Busta. En futbol acaba de donar a conèixer l'Uruguai la selecció per al Mundial i Bielsa es carrega a Luis Suárez. No estarà el veterà davanter en esta cita mundialista. El punt a punt d'Apunt Ràdio torna a buscar a més protagonistes este matí en l'empat a un entre Torrevieja i Benidorm. Carlos Gallardo ha parlat amb Álvaro.
3: Estem en Alvarito, un dels jugadors del Club de Futbol Benidorm, que avui ha tret este empat en un partit que s'havia ficat complicat, eh? Alvarito, hola, com estem?
13: Buenas, sí, la verdad que se ha puesto muy, muy complicado el partido. La primera parte hemos entrado bien, creo que hemos entrado bien en el partido, era un partido disputado. Hemos tenido una ocasión, bueno, personalmente me hacen un penalti claro, pero bueno, no tenemos la suerte de que nos lo piten y en dos acciones nos meten un gol y en la siguiente jugada nos expulsan a un jugador, pero bueno, este equipo se ha repuesto muy bien y la segunda parte la hemos encarado bien a pesar de estar con uno menos. Hemos conseguido el empate y luego se ha igualado con la expulsión de ellos, pero bueno, muy disputado, sabíamos que veníamos a eso y una eliminatoria doble partido pocas veces se decide en el primero.
3: Las claves de superar un playoff suele ser que cuando en los momentos careces de gol, pero no venirte abajo, ¿no? En ese momento que habéis tenido la expulsión, que habéis recibido un gol y que ellos están apretados, también Arcana ha hecho muy buenas paradas, tiene un gran portero, el equipo de la segunda parte ha sabido reaccionar.
13: Sí, sí, ya te digo lo que tú has dicho, al final en un playoff se pasan momentos malos, lo habíamos hablado durante la semana, que nos podían hacer un gol, podía pasar cualquier cosa, al final el fútbol y ese momento había que pasarlo, lo hemos hablado al descanso, hay que pasar el mal rato, lo hemos pasado. El equipo se ha repuesto y, como tú has dicho, pues tenemos a Fernando, tenemos a Jota, tenemos a Cuesta atrás, que nos dan la vida, han defendido el área como animales. Fernando, en este caso, pues ha aparecido cuando tiene que aparecer y, sobre todo, ya no es la parada, sino es la fuerza que nos da a nosotros de seguir presionando y seguir confiando en que podíamos sacarlo.
3: Decía vuestro míster Javier Vidales en los vídeos que sube a las redes sociales, que se me son muy interesantes, que son más de 200, creo, y 20 sesiones durante toda la temporada, son 37 partidos los de Liga más los de Playoff, y ahora todo en un partido se juega un ascenso, se juega un sueño.
13: Sí, bueno, al final, lo que tú has dicho, son muchas semanas, muchos entrenamientos, en los cuales pues te dejas atrás familia, amigos, parejas, te dejas todo para ir a entrenar, es todo un año que te la juegas en un partido, pero bueno, creo que también alrededor de 40 equipos querrían estar donde estamos nosotros, entonces creo que somos unos privilegiados, vamos a disfrutarlo y ojalá caiga de nuestro lado.
3: Entonces a 90 minutos y quizá un poquito más, si le ponéis emoción de prórroga de penaltis de conseguir un ascenso, ¿qué supondría para ti lograr un ascenso con el Benidorm?
13: Bueno, en lo personal, pues como has dicho, primero para mí, para mi familia, pues sería un logro muy grande después del año pasado, que lo pasamos bastante mal, ese descenso. Y ya no creo que me lo merezca yo solo, sino todo el cuerpo técnico, toda la plantilla y todo el club, porque han hecho un esfuerzo muy grande por nosotros, y nosotros creo que tenemos que devolvérselo ya no solo al cuerpo técnico y a la directiva, sino todo, a toda la ciudad de Benidorm, que como hoy hemos salido del campo con los ultras allí con nosotros, eso es bonito y se está creando algo muy bonito en esa ciudad y tenemos que culminarlo.
3: Yo te voy a pedir un mensaje final a la afición. Espectacular hoy el ambiente aquí, espectacular el ambiente que hubo en el Guillermo Amor en el partido de frente al Tabernes. Un mensaje para vuestra afición de cara a ese partido ya final de la temporada.
13: Pues lo primero, darles las gracias porque han estado ahí las buenas, y a mí no se me olvidan las malas, no se me va a olvidar ese día en la Nucía, que estuvieron cantando a pesar de haber descendido, y eso a mí me llegó. Y nada, decirles que nos queda el último empujón a nosotros y a ellos también, que nos lo den en casa, que creo que puede ser muy bonito.
3: Pues muchas gracias, desde el punto a punto, Alvarito, Álvaro ya, después de gols que está haciendo, el mag de Benissa, que bueno, que está en este Benidorm, que va a ayudar per la Sense en el último partido. Muchas gracias.
13: Muchas gracias, Carlos.
2: El partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia en el Camí Locano, en l'últim pas per a tractar de pujar des de la Lliga Comunitat fins la Tercera Federació. El nostre compte enrere ens diu que falta 1:25 per a que comenci el partidàs de la jornada, l'encontre de Castalia. El Club Esportiu Castelló en el seu camí cap al play-off d'ascens a la Primera Divisió. Almeria, Màlaga, Las Palmas, Castelló, Burgos i Eibar buscant estar entre els quatre triats per a jugar. Mentre en tenis, en Roland Garros trau Jodar per a guanyar el partit i per a clavar-se en els quarts de final del torneig. Guanya 5-2 i té els seus servicis ja amb 15-0 per al madrileny Rafa Jodar. Mentre en la ciutat esportiva de Bunyol veiem ja com ixen les jugadores de Llevant i Badalona per a començar la segona meitat amb algun canvi, Toni Galindo.
0: Pues de moment no puc apreciar cap canvi. Estic mirant a les jugadores del Llevant i jo veig els mateixos dorsals. En les files del Badalona trobe que tampoc. A veure, veig una, s'està arrimant la dorsal 40, sí. Tindrem un canvi. Sembla que en les files del Badalona entrarà Carmona. Anem a veure si podem identificar quina és la jugadora que es retira. Pues Carmona se'n va, a veure, perquè tenim ahí el cartellet lluminós. Sí, se'n va Paula, entrarà Carmona en les files del Badalona. Pues anotem, per tant, Carmona serà la jugadora que entra en l'inici d'esta segona part. Així que, pues res, tenim ja a la jugadora del Llevant, tenim a Ari, que serà l'encarregada de traure ara, perquè ara traurà el Llevant Unió Esportiva. Estarà jugant a la dreta de la meva posició, a l'esquerra ho farà l'equip català. Així que el Llevant Unió Esportiva atacarà cap a l'esquerra. Patri, a punt d'arrencar esta segona part, ho fan estos instants, comença la segona part, comença el segon acte a la ciutat esportiva de Bunyol, a Mixe 0-1 a favor del Badalona, Llevant 0, Badalona 1, Patri.
1: Bueno, veurem esta segona part, el que diem, no? Que reflex un poquet la xerrada en la mitja part d'Andrés París, de que puixen i se bloc, que agafe més confiança, que ixe 0-1 se pot transformar en un empat i tal volta una victòria, no? Si seguissin jugant com a fer, sobretot els 35 minuts per a mi més bons de tota la competició fins ara.
2: Quan hi ha gol en l'ascens cap a la segona divisió, l'Europa que li marca el Celta Fortuna en les acaballes de la primera meitat, Europa 1, Celta B 0. 5 de la vesprada i 7 minuts, 1:23 per a que comenci el partit de la jornada. Serà en Castalia, Club Esportiu Castelló davant d'un dels aspirants a l'ascens, també com l'Eibar. La pregunta és, a esta hora de la vesprada, ja està l'autocar del Castelló en Castalia? José Luis Gual, molt bona vesprada.
11: ¿Qué tal? Salutación, muy buena vesprada, Luis Urrutia, familia del Punta Punt. Pues sí, ya está a Castalia, el autocar del Castelló, que ha estat rebut per moltíssims aficionats del conjunt blanc i negre que l'esperaven al voltant del carrer Huesca, l'accés al que és la zona de vestidors, així, en el recinte municipal de Castelló, que presenta un estat del terreny de xoc en magnífiques condicions, que afortunadament, bueno, fa sensació de calor, però no apreta el sol. Jo diria que tindrem uns 25-26 graus de temperatura. També ha arribat fa uns momentets l'autocar de la Societat Deportiva Eibar, el rival d'avui. I bueno, hi ha que recordar-ho, Luis, és un partit importantíssim. Tenim una jornada superemocionant en esta Lliga Hipertensió, en la segona divisió, on des del tercer lloc de la taula classificatòria fins al 8è, que és precisament per a la Societat Deportiva Eibar, tots els equips, evidentment, uns més, altres menys, tenen opcions de clavar-se en ese play-off ascens cap a la primera divisió. En el que pertoca al Castelló, els números estan clars. Si el Castelló guanya avui a l'Eibar, passi el que passi en els altres partits, el conjunt de Pablo Hernández estarà en el play-off ascens i coneixerà ja, evidentment, el rival per a jugar aquesta primera eliminatòria per l'ascens a primera divisió. Després, fent el mateix que puga fer el Burgos en aquest partit que juga a casa davant de l'Andorra, també estaria en el play-off perquè té el gol haver guanyat particular davant del conjunt de Ramis. I a partir d'ahir hi ha moltes possibilitats. Veurem què passa en Las Palmas, que juga en Coruña. Veurem què fa el Màlaga, que juga en Saragossa, ja descendit a primera federació. Fins i tot l'Almeria, no? Però en este cas, com a mínim, el Castelló, per a recordar-ho, té que guanyar avui davant de l'Eibar. Després, en cas d'empat, tindrien que estar pendent ja d'altres combinacions que no guanyen el Burgos o, com a mal menor, que perguen els seus partits tant el Màlaga com la Unió Deportiva Las Palmas, perquè també a ells dos esteu guanyats el gol a veres particular. A nivell esportiu, Luis, l'única absència és la de Auer Mabil, que ja està concentrat amb la selecció d'Austràlia, preparat de cara a esa llista, que encara no és definitiva, dels Aussies per a la Copa del Món 2026. Cipenga juga avui el seu últim partit al vinegre, perquè a partir de demà s'incorpora ja a la convocatòria de la República Democràtica del Congo. La resta estan tots disponibles i, per cert, comença a ploure a Castàlia, eh? Està plovent de valent. T'escoltava fa uns minuts quan venia cap ací que dies, no?, que ahir al fons de les muntanyes de Bunyol, del Requena, sí, se veien els núvols amenaçants. Pues ací arriba l'aigua. Està plovent. De moment s'agraeix, perquè ja dic, fa sensació de bochorno, no?, en esta calor, però no pega el sol. I ara mateix està plovent en Castàlia. Molta gent als voltants. Encara no s'han obert les portes perquè el públic accedisca a buscar el seu seient ací a l'estadi. I recordem, 6:30, partidàs en el punt a punt, o contarem Castelló Eibar.
2: En un instant de contes, com ha anat la setmana al voltant de l'albinegrisme, després de la sensació de que l'equip ho té a l'abast, que lo té en la seua mà per a estar en la lluita per l'ascens, per a aquests últims 4 partits de la temporada, mentre en Roland Garros tenim pilota de partit per a Jódar, i no és la primera. Carreño està lluitant per impedir que Jódar aconseguisca la seua classificació, i ahí la té. Marcador final 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, Rafa Jódar, després de remuntar un 2-0, està en els quarts de final de Roland Garros, ha deixat fora de combat a Carreño Busta. 5 de la vesprada i 11 minuts, punt a punt, punt ràdio, torna a viatjar fins Bunyol, on el Levante està perdent 0-1, Toni Galindo.
0: I havien tingut una ocasió, han tingut una rematada de Dolores Silva, que se n'ha anat per damunt del travesser, un poquet elevada.
2: I això entra en el teu, el Levante, mala sort a l'hora de rematar?
0: No, això ha sigut una quereguilla que ha tirat ahir, però vamos, La veritat, perquè bueno, una rematada des de la frontal i serà la veritat pues, uns 3 o 4 metres per damunt del travesser.
2: Però l'han enviat a Bunyol, no, pobre.
0: Sí, no, o sigui, a la cimentera que estava allà a l'altra banda. De moment ha sigut cap a aquesta zona. Bueno, pues, fa uns instants que estava com, escoltant a José Luis Gual i, bueno, efectivament, així. No plou a Bunyol, però sí que hem pogut veure per les muntanyes del voltant que aquesta cortina d'aigua que està marcant, que veureu, sí que estava caigant aigua. Així que, de moment, estem salvant-se d'aquesta tronada, perquè la vesprada ha començat a tenir una calor tremenda, molt de sol, cremava fins i tot, i a poc a poc pues, ha anat empastrant-se la cosa i, bueno, estem així entre lluny, llums, no? entre claror i oscuritat, i la tronada mos està pegant la volta, però de moment no descarrega. Si estem en el 50 de partit, estem en el 5 a mig del 6 de la segona part, està perdent el Llevant Unió Esportiva en el comiat d'esta temporada en la màxima categoria del futbol femení. La pròxima jugarà en la primera federació femenina. Esperem que per poc de temps hi pot ser i xanyet i punto, i que torne pronte a la categoria on té que estar. Ahí està jugant el Llevant, que la tocava, serà banda fort del Badalona. Pues de moment continua tot igual, no, Patri?
1: No, estava repassant estadístiques, com diem abans, és que són rematades a porta, una del Badalona que ha segut el gol i 0 del Llevant. Si no, la pilota no t'agafa porteria, és impossible que pogués aconseguir.
0: Mira, Carlos, entonces és Ari, que la dona per Ana Franco, que pot fer la centrada a Évalo, que se'n va cap al punt de penal en l'àrea menuda. Ahí està Maria, la portera del Badalona, que estira, agafa la pilota, estira a terra. Bueno, pues tot controlat, pues molt innocent el Llevant d'aquesta de cara a porteria. No només en el partit d'avui, sinó també tota la temporada. Ahí la controla l'equip català. Ahí la pilota que se'n va per a Carmona, la jugadora cantant, no, està esvanini, Vanini. Atenció, perquè la pilota se n'anava ara per pegar la banda esquerra. Troba que ha sigut Itzi. Bueno, pues serà banda a favor del Llevant. Ahí està jugant la Alma. Volies dir-me alguna cosa?
1: No, lo que comentaba Lluís de Ituno, de la sort o la mala sort, es que fa tres temporades el Levante estava jugant la pèrdua de la Champions i semis de Supercopa i Final Four de Copa, perdó, i l'Espanya campiona del món. Recordar que en ese moment estaven jugant Ona Valle, va passar per el Levant, Iván Andrés, Alba Redondo, Irene Guerrero, també va estar Alexia en el moment que estava en la selecció campiona del món, Eva Navarro, Sandra Paños, o sea, poquet a poquet anar descapitalitzant-se, i no és que siga mala sort, és que són jugadors que tal volta no arriben a aquest nivell de primera divisió, i és un equip que s'ha deixat anar, s'ha deixat caure fins ara almenys, i s'han anat jugadores importantíssimes a nivell internacional. Mayra també va estar així, recorda que està a la Premier, possible fitxatge del Real Madrid, i tens jugadores que bueno, que mai han estat en la primera divisió espanyola.
0: Bueno, ha sigut benèvol, mala sort. Què voleu que diga? Que és una castanya? Pues ho dic i ja està. Jo intento ser, no sé, pues benèvol, no? Un poc endolçar les coses, però bueno, la veritat és que sí, molt inoperant i molt fluixet, i per això està on està i ha passat el que ha passat. Bueno, atenció que tenim oportunitat del Badalona, atenció en l'àrea menuda, mare meva, com ha recuperat en defensa Carol per a la llevant d'una esportiva. Ahí la controla amb la cama esquerra, és Carrasco, però li furten la cartera en seguida, és Irina, l'autora del gol del Badalona, la dona per a la seva companya Vanini, ja està tocant-la en el Rogles, que pronta ha perdut la pilota el Levante Unió Esportiva. Ahí està Vanini que la dona per a Majarín. Què vols, Patri?
1: No, que la perdem perquè es tanque molt bé el Badalona per dins, tens a Lorena Navarro, tens a Vanini, tens jugadores que molt dinàmiques. Lorena Navarro dona compte que està fent de pivot defensiu, està fent de centre, la jugadora en la base qui baixa a recuperar la pilota, qui la trau en sentit, qui connecta amb Vanini. Al Lleva li falta un poc més de dinamisme i se centra el camp, més estàtiques, desorganitzades en la pressió, per això aquest ronde que estan fent el Badalona, no? Perquè arribes tard a la pressió i facilites, no? Ese passe de continuïtat.
0: Bueno, pues ahí la juga el Badalona, atenció, ara que té una oportunitat, ahí està jugant l'equip català, entra fins la cuina, pot fer la centrada, però ahí es clava molt bé pel mig, crec que ha sigut Teo Alonso, talla aquesta progressió del Badalona.
1: Al Lleva li falta un poc més de dinamisme i se centra el camp, més estàtiques, desorganitzades en la pressió, per això aquest ronde que estan fent el Badalona, no? Perquè arribes tard a la pressió i facilites, no? Ese passe de continuïtat.
0: Bueno, pues ahí la juga el Badalona, atenció, ara que té una oportunitat, ahí està jugant l'equip català, entra fins la cuina, pot fer la

0: Argentina. Estava fent la jugada ella sola, maradoniana. I finalment és el córner que ja s'ha dret. Ahí ya pasa la pilota en funcionamiento el Badalona, antes de terminar la presión de Ana Franco. La pilota que se va cap arrere, la recupera el Badalona. Ahí está jugando el equipo catalán, ahí está jugando la Lorena. Lorena la tira ahí cap a la calza, cap a la banda, al carril esquerre. La juga Llompar, Llompar que la torna. Ahí la controla d'esquenes el Badalona, a ver si la pot recuperar el Llevant Unió Esportiva. Dolores Silva que vol controlar l'esfèrica, la torna a perdre el Llevant Unió Esportiva, la recupera és la jugadora Julve del Badalona. Ara què ha passat ahí? S'assenyala falta. Bueno, pues s'assenyala falta a favor de l'equip català.
1: Sí, és Julve, que és la jugadora que en la primera part fa aquesta jugada maradoniana que tu deien, esta, acaba de fer una altra, no? Dins de l'àrea, no? que per poc passa alguna cosa més que un córner, però també són guanyadors de duels. Jo pense que el gol s'ha fet més mal del que deuria i en els duels amb més intensitat les jugadores de Mar Ballester perden la pilota i atenció a esta jugada.
0: Mira, mira, hi tenim Irina, que està pegat ahí a la banda lateral esquerra. Mare de Déu, Alma ha controlat la pilota, s'esvara, cau ella soles i serà córner a favor del Badalona. Això no és mala sort.
2: 10 de la segona part, te sorprèn, Patricia, que no faça canvis el Llevant?
1: Bueno, de minus 55, ara no. Saps el que passa? Abans estàveu parant, anava a dir-ho, però havent canviat de conversació. És que la plantilla del Llevant és tan curteta que quan altres equips fan canvis en el minut 60-65 i aporten dinamisme, energia o qualitat, el Llevant ara mateix tens a Rizo, que és una jugadora residual que ha participat en els últims minuts de partit, ara mateix estan preparant-se canvis per part d'Andrés París, tens a Traoré, que és el canvi que fa però un poc més d'energia i de velocitat en la punta però sense qualitat per a ser capaç d'associar-se, la banqueta del Llevant tampoc t'aporta massa, t'aportarà donar descans a les que tens en el cas que estiguen fatigades, però de qualitat no la millores.
0: Atenció, Irina, que podia arribar a el piloto s'ha tirat a terra, a la zona, oportunitat per a l'equip català, per a la Badalona. Luis, vaig a dir-te una cosa, a mi em va sorprendre l'arribada d'Andrés París. El primer partit que li vaig veure va fer dos canvis en tot el partit. O sigui, la banqueta no la amenitzava.
2: Sí, però ja veus que va fer canvis. Ja
0: està, sí, va fer ara, està preparant-se, crec que són dos o tres.
2: Sí.
0: Tres canvis va fer ara.
2: És que, última jornada, ja has baixat. En fi, està clar que confia poc en la seva banqueta, però és probablement un dia per a que traga jugadores per a jugar més de 5 minuts, no? Per a que tinguin temps. Mentre marca Cap Verd, el rival d'Espanya ha marcat Pina davant de Sèrbia, Cap Verd 1, Sèrbia 0 en este partit de classificació, este partit amistós a 11 dies per a que pogueren començar el campionat del món. Compte enrere, 1 hora i 12 minuts per a que comence en Castalia el nostre partit de la jornada, el nostre Club Esportiu Castelló Eibar, i ja tenim els herois de l'equip albinegre, José Luis Gual.
3: Així és, tenim ja absolutament confirmat el 11 que presenta avui Pablo Hernández en esta jornada que tanca la Lliga Regular en segona divisió, en ixe objectiu que tenim tots de que el Castelló estiga en ixe playoff ascens cap a la primera divisió. Cap sorpresa, cap novetat, repeteix Pablo Hernández la mateixa formació de la passada setmana, de la passada jornada. Per tant, estarà sota els pals de la porta albinegra Roman Matis, el belga, línia de 4 en defensa, en un Pablo Santiago que va tindre una miqueta més de llibertat per ixe corredor dret, Alberto Jiménez, el capità, i Fabri Brignani com a centrals. Costat esquerra per a l'argentí Agus Sierra, per davant a la sala de màquines. Un dia més, el pequeño Gattuso, que era Navarrena, al seu costat Diego Barri, el salmantí. La banda dreta per a Brian Cipenga, la esquerra per al danès Adam Jacobsen, la mitja punta per a Calatrava, Dal, Usman Camara. Encara no tenim l'11 de l'Eibar, però este és l'11 del Castelló.
2: L'11 del Club Esportiu Castelló, quan hi ha gol en la Lliga Femenina, marca l'Atlètic el 2-0 davant de l'Alamà. Tinc la sensació igual que avui és el dia de Cipenga, eh?
3: Pues tant de bo siga així. Jo, la veritat que no tinc preferències, Luis, sempre ho dic, eh? Que guanya el Castelló, m'és igual si marca Cipenga, si marca Jacobsen, que marquen els dos, me val fins i tot un gol en pròpia porteria. Se riu Emilio i Sierte, però és que és la realitat. Són estos partits en els que el futbol, certament, o la manera de jugar importa poc. Tens que guanyar-lo sí o sí. La gent està, bueno, ha, quan he arribat jo que faltaven al voltant de 2 hores així a les rodalies de Castalia, estava tot ple de cotxes. Això és una locura, una boxeria absoluta de gent pels voltants. Han vingut a la rebuda, que ha sigut, mínim, hi haurien 2.000, 2.500 aficionats en els carrers de Huesca.

0: Molta eufòria, n'hi ha molt d'ànim, molta il·lusió, i bueno, n'hi ha que jugar el partit, eh? Segurament l'Eibar, el Luis, és dels equips més antipàtics,
1: sí,
0: no?, per a tindre
1: el front
0: en un partit d'aquestes característiques, és molt de l'estil Burgos, i jo li preguntava divendres en la compareixença de premsa a Pablo Hernández, està molt bé en quant al capítol anímic, no?, l'empenta que te dona, no?, arribar així en el bus i veure que està tota la gent com a loca en tu, que estan animant, que estarà ple Castalia, però convé no acelerar-se, perquè segurament l'Eibar ve avui a ser Castalia en opcions de jugar play-off, però en lo futbolístic, en la idea d'aprofitar les errades que lamentablement solen haver-ne del Castelló, i moltes voltes és per acceleració, per anar massa pressa.
1: Com ha anat la setmana? Com ha preparat l'afició del Castelló este partit?
0: Bueno, pues mira, per exemple, avui hi ha hagut un dinar també multitudinari en les penyes, s'han reunit totes les penyes integrades ahí en la federació, també me consta, no?, que han anat també alguns aficionats que s'han desplaçat des de Eibar, des del País Basc, que han vingut a donar suport al conjunt armer, i en molta il·lusió. La veritat que el comentari de tots és això, no?, que després d'uns 35 anys, no?, que està molt a prop la primera divisió, que és cert que primer n'hi ha que clavar-se en el playoff i després quedarien 4 partits i 6 2 eliminatòries, però feia molt de temps, i sobretot la gent jove, Luis, això no ho ha viscut. Gent com Emilio Echerte, gent com Alfredo, com Manchado, tots estos legendaris, Ibeas i companyia, pues per a la gent que tenim ja més anys, evidentment que ho tenim molt fresc en el record i que tenim molta nostàlgia, no?, d'aquells temps del Castelló en primera divisió, però després per a la gent jove, que és bona part de l'afició, i això és la millor notícia, el Castelló té una afició molt jove, té molts xiquets, molts adolescents, molta gent jove que s'han identificat en el Castelló, i això és un valor que té fonamental este club, però és l'hora de pegar el passet, i jo estic d'acord amb tu, Luis, que esta oportunitat n'hi ha que tractar d'aprofitar-la, com a mínim tocar la porta bé l'ascens. Després veurem com se dona el play-off, perquè ahir ja a 180 minuts poden entrar moltes coses, però crec que vista la temporada, i ojo, quina temporada de Pablo Hernández, Luis, n'hi ha que recordar-ho, Pablo Hernández agafa en la jornada 6 al Castelló 2 punts, amenaçat del descens, i a hores del Castelló depèn de si mateixa per a jugar el play-off. I si sí, i si és el lema de Castelló, Luis, me preguntaves, pues i si és el lema, i si sí, pues a veure si és de veres.
1: Perquè Will Castelló depèn de si mateixa, sap que guanyant està entre els 4 que juguen el play-off, si empata depèn del Burgos, si no guanya el Burgos també està dins, si perd ja és més complicat. Ja tenen que complir-se més combinacions difícils en esta última jornada de la Lliga Regular, però vaja, està en la seva mà, i a partir d'ahí, pues en fi, Las Palmas, Almeria, Màlaga, 2 eliminatòries, 4 partits, però és una selva, el tractar de fer. O no, Emili Sierte, què tal, com estàs?
2: Bona vesprada, Luis.
1: Bona vesprada.
2: Bé, tot bé.
1: Després és tot molt, molt, molt complicat, però jo crec que el pas de Wisi, sí, no?
2: Sí, home, jo crec que... El que passa és que una cosa és el que creiem que pot passar i el que ens agradaria, no? Hi ha una diferència entre una cosa i l'altra, i jo crec que serà un partit de molta tensió, de molts nervis, de molta pressió per part dels dos equips. Jo crec que l'Eibar ve convençut de que el pas dels minuts i de que el 0-0 pugui mantenir el beneficiarà, que tindrà la seva opció, i el Castelló, quan antes pugui marcar, el pot beneficiar a que un partit a la contra pugui matar-lo. Jo crec que aquestes dues opcions són les més clares, no? Del partit molt tancat, fins que un dels dos pugui obrir el partit, ojalà siguem nosaltres, i un partit pues, que se juga molt l'equip, que tot el món està conscienciat. La sobreexcitació tampoc és bona, jo crec que això tot el món ho sap. Tu imagina que han fet una setmana més o menys normal, però te pot portar el camp a Castalia a vegades a sobreexcitar-te, ja que no n'hi haguen eixes expulsions tontes, eixes entrades que no se tenen que fer.
1: Bueno, hem tingut gol anul·lat. Sí, Emili, acaba, sí.
2: I això, jo crec que va ser un partit que ens van escoltar tots en la ràdio, Luis. Jo crec que tots els equips estan pendents de nosaltres, dels resultats que diguem, ¿vale? I entonces... Hi ha que dir resultats positius perquè la gent continuï en ànimo de guanyar el partit, i crec que anem a guanyar-lo. Jo preferit jugar-me una final en casa, pot passar qualsevol cosa, però en casa molt millor que jugar-la en el camp de l'Eibar, que hauria sigut molt pitjor.
1: Efectivament. Així que anem a veure què ocorre en l'encontre. El nostre Costa Enrere ens diu que en 1 hora i 5 minuts va començar este partit. La comunicació és ja permanent amb el camp de Castalia, amb José Luis Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte, un d'aquells que sí que saben què és jugar en la primera divisió amb el Club Esportiu Castelló. Què ha passat mentre a Bunyol, Toni?
3: Pues que ha marcat Ari i bueno, està revisant l'àrbitre la jugada perquè li han xiulat fora de xoc. Estava comentant jo ara en Patri, ell me diu que sí que és...
1: Sembla clar, sí. Sí,
3: jo sí, sí, és fora de xoc, que sí que... Pues bueno, pues era... El xiulat tres fores de xoc de manera consecutiva, dos ocasions bones anul·lades per fora de xoc, aquesta tercera que ha acabat en el gol d'Ari, ha penjat la pilota per damunt de Maria, la portera del Badalona, per tant, està revisant l'àrbitre, però tenim així l'analista del Llevantina Esportiva en el portàtil i hem pogut veure aquesta repetició. I ja no fa falta que se cal fer molt el cap l'àrbitre, Patri, perquè sembla que el fora de joc és evident.
4: Per a mi era clar, sense veure la repetició, perquè s'espera Ari a rebre la passada, la passada del Ribetar, que era a l'Arilla, i està en fora de joc, però bueno, és el que torna esta jugadora, Ari, és que te manté la pilota, que se'n va de dos, que l'obris a banda, que s'ha de desmarcar, és una jugadora prou interessant per a temporada que ve.
3: Sí, de moment podríem dir que és una de les jugadores més destacades d'este Llevant. Estem en el 64 de partit, estem a punt d'arribar al 20 de la segona part. S'han produït tres canvis, els havien deixat ahir un poc en l'aire. S'ha retirat Eva Alonso, ha entrat Teresa, s'ha retirat Dolores Silva, ha entrat Inés i s'ha retirat Carrasco i ha entrat Bascu. Això són els tres canvis que ha fet de colp el Llevant Unió Esportiva. Així que, bueno, mentre l'àrbitre continua repassant aquesta acció, bueno, nosaltres ho vam dir claríssim, si en el portàtil de l'analista, però l'àrbitre continua mirant, no sé si està mirant alguna altra cosa, que també podria ser, perquè...
1: Ah, és que la jugada és confusa, perquè la jugadora del Llevant està... La pilota no anava cap a d'ella, està, diguem, amagada darrere de la defensora. Sí que sembla que està una miqueta avançada, però, en fi, la quarta àrbitra i la veiem mirant cap al monitor i buscant... Bueno, pues en quan prengui una decisió...
3: No, ja l'ha pres, ja l'ha pres.
1: I la decisió és...
3: Ja l'ha pres, res, que no hi ha res, que hi ha fora de joc, ahí tenim l'àrbitre, diguent que el gol no és vàlid, ja es reprèn l'acció, l'àrbitre ha dit que res de res, així que el Badalona ja juga, la pilota està Irina, la dona cap arrere i el baló en profunditat, la filtren per a Vanini, que no pot arribar a aquesta pilota, ja la controla, ja l'ha agafada en les mans Tarazona, la portera llevantinista, la solta de primera, espera Teresa, està la defensa central de la dona per a Gabaldón, atenció Gabaldón, que pot complicar-se la vida, Gabaldón, que te van a furtar la cartera, ahí la dona per a Ana Franco rodejada de dos jugadores, la dona de taló, li furten la pilota, la controla John Part per a Badalona, ahí está Ana Franco que recupera l'esfèrica per a la Llevantina Esportiva, Gemma Caparrere cap a Teresa ahí en l'àrea gran, la canvia per a l'Arilla, atenció a l'Arilla que es creua ahí Majarín. Sí. ¿Dies algo, Luis?
1: No. Sí. ¿En qué minuto estem?
3: Estem en el 66 de partit, estem en camí del 22 de la segona part, està perdent el Llevant 0, Badalona 1.
1: 0-1 en el marcador. Recordem que en una hora i dos minuts comença el partit de Castalia-Castelló. Eibar amb la possibilitat de jugar el playoff a primera divisió per a l'equip albinere, que en 30 minuts afegirem també l'handbol, l'última jornada en la Lliga Sobal des del Pitiu Rogel, Orneo, Eon, Alacant davant del Bada Huesca, i que a les 7 estarem en el Palau Blaugrana per a viure el Barça-València de la Lliga CB amb la segona posició en joc per al conjunt valencià. Abans li piquem una ullada a les notícies, a l'actualitat en este diumenge de la mà dels servicis informatius d'Amunt, Imma de la Concepción, molt bona vesprada.
5: Salutacions, Lluís, quan estem pendents de la reunió extraordinària que començarà d'ací a uns minuts entre els professors en vaga amb la Conselleria d'Educació per a tractar de desbloquejar el conflicte que arrossega 3 setmanes de vaga. Anna Moure.
6: A les 6 de la vesprada d'avui diumenge ha convocat la Conselleria la nova reunió amb els sindicats, la que fa 9 després que STEP, UGT i Comissions Obreres sol·licitaren no esperar a dilluns a continuar amb les negociacions. Una mostra de bona voluntat per part de la Conselleria que presentarà una nova proposta per tractar d'arribar a un acord.
5: I gràcies, Anna. Cal destacar que Educació posarà damunt de la taula un nou document i això podria afavorir l'acostament de posicions respecte al desacord que va mostrar la consulta de dissabte. Va donar com a resultat un 80% del professorat docent no universitari, un 80% a favor de mantindre la vaga indefinida, encara que rebaixant la intensitat de les mobilitzacions. Les postures més allunyades estan en l'increment salarial i en les ràtios per aula. I també són hores decisives per als alumnes que es presenten este curs a la prova d'accés a la universitat. En són 25.666 a la Comunitat Valenciana. Les proves es faran a partir de dimarts, dia 2, dimecres i dijous. Enguany s'han augmentat les mesures de seguretat per evitar que s'utilitzi la intel·ligència artificial per a fer trampes. De fet, algunes universitats fins i tot han instal·lat detectors de radiofreqüències. Estan prohibits els telèfons mòbils i els rellotges intel·ligents. Avui les biblioteques estan obertes i hem vist com afronten els estudiants estos moments.
7: Estudiando a tope.
8: El examen ya es como un repas, que bachillerat ya era lo más difícil.
9: Ahora pues solamente queda repasar y todo.
10: Un día, dos más de esfuerzo y ya se ha acabado.
5: I si apareix l'ansietat, bona alimentació, esport i descans són clau per als dies previs als exàmens. I seguint les rutines habituals i evitant un excés d'estudi a última hora, diuen els experts que això ens pot ajudar. Manuel Camino és doctor en psicologia i director de l'IBASAM.
11: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
12: Exercici físic, mantindre's actiu i, si és possible, descansar.
5: I una última por a la qual fer front, quedar-se en blanc, en vore les preguntes, Manuel Camino.
11: Déjalo para más tarde, vete a una pregunta que sí que tengas control sobre ella, para luego más adelante, cuando te encuentres un poquito más seguro, puedas volver.
5: Molta sort a elles i a ells, i mentrestant de la política, el president del govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusat avui l'oposició d'actuar de mala fe i ha dit que manté el seu full de ruta.
13: Ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes. Hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
5: Assegut en el primer acte públic després de les accions judicials contra Zapatero i de l'entrada de Luco en la seu del PSOE, Sánchez ha promès contundència davant el que considera calumnis de l'oposició. Mentrestant, des de Parla en la Comunitat de Madrid, la vicesecretària de Coordinació Sectorial del Partit Popular, Alma Ezcurra, insta als socis del govern a posicionar-se davant la presumpta corrupció dels socialistes.
14: Ha llegado el momento de elegir y elegir o seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente. En el Partido Popular, desde luego, lo tenemos muy claro. Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo. Yo entiendo que si dijera casi todo, hubiera una pregunta sobre y qué sí y qué no, pero cuando dice todo es todo.
5: Un apunt abans d'acabar: a partir de demà i fins al mes d'octubre, les cremes agrícoles estan totalment prohibides en terrenys forestals a la Comunitat Valenciana. Tampoc es pot fer foc a menys de 500 metres de les zones muntanyoses. És una mesura que es posa en marxa ara, en període pràcticament estival, quan augmenta el risc d'incendis forestals. Ja no obstant, excepcions als municipis que compten en un pla local de cremes. I com dèiem, una mesura condicionada per l'oratge, que ara ens en parla de les últimes dades, Javi Miró. Bona vesprada.
15: Bona vesprada. Ja tenim eixes tempestes actives des de migdia que avancen des de l'interior cap al litoral. De forma puntual s'han acumulat més de 15, més de 20 litres per metre quadrat en pocs minuts, acompanyats de ratxes fortes de vent inclús. Hem tingut constància que ha caigut granís, per exemple, a la zona de Requena i en general en altres tempestes, com és el cas de la comarca dels Serrans o inclús de l'Alt Millars, però han sigut coses puntuals, amb precipitacions, això en general, febles, moderades, que puntualment han descarregat amb força i s'acumulen més de 20 litres per metre quadrat, per exemple, a Xera. Les temperatures màximes avui que han baixat, sobretot cap a l'interior, que és on més va pujar la temperatura ahir, avui les màximes han quedat al voltant dels 34-35 graus, i d'esta temperatura s'han aprofitat les precipitacions, les tempestes, per a créixer. I després, durant la vesprada, aquestes precipitacions que apareixeran també cap al sud, l'interior de les comarques centrals, i avançaran cap al litoral. En cap cas esperem que arriben tan actives i tan organitzades al litoral. Per tant, sí que podrien tindre algun ruixat de forma puntual, però serà dèbil. Demà de matí despertarem amb estabilitat, cel blau, assolellat, amb núvols baixos en punts del litoral, mínimes que es mantindran sense canvis, càlides per a l'època, i màximes demà que es mantenen també sense canvis. Farà calor, però no tanta com ahir, ni molt menys com divendres. I de vesprada ja desapareix la possibilitat de tindre tempestes. Així que tendim cap a l'estabilitat amb temperatures clarament més altes de cara a dimarts.
5: Ho veurem. Moltíssimes gràcies, Javi Miró i companys de Punt a Punt. Això és tot per ara. Fins després.
1: Gràcies, Sima de la Concepción. Servicis informatius de A Punt per este avanç informatiu de com estan les coses a aquestes hores de la vesprada. 5 minuts passen de les 5 i mitja de la vesprada. Punt a Punt, A Punt Ràdio. La notícia està en Castalia, 55 per a que comence el partit. Què veus, José Luis Gual, des de la cabina?
0: Pues des de la cabina estem veient com ara sí, poquet a poquet ja, els aficionats del Castelló van entrant al recinte, van buscant el seu seient. Hi ha moltíssimes camisetes albinegres, pràcticament la totalitat. Que poquets han vingut sense la camiseta de jugar, sense l'equipació del conjunt que dirigís Pablo Hernández. També moltíssimes banderes, molt d'ambient. I bueno, m'imagino que pels voltants encara està la gent aprofitant, no?, per a fer-se l'última cerveseta abans d'entrar a l'estadi. Estic veient també en l'herba, que estaven fins fa uns momentets els jugadors tant de l'Eibar com del Castelló, entenc, que no van a participar. I ja dic que poquet a poquet agafant color l'estadi de Castalia en un dia que tindrem moltíssims vips. Va estar Cubillas, que va fer, per cert, la treta inicial del partit, David Cubillas, que ha estat un capità legendari en les últimes temporades al Castelló. N'hi ha altres que van estar presents, Òscar Gil, en fi, alguns dels que han estat en la passada recent. També me dia esta setmana que dic que Reder va estar també present en el partit de la zona de la Llotja. I per cert, Luis, si vols, tinc ja, és oficial, l'11 del nostre rival, de la Societat Deportiva Eibar.
1: Vinga, Gnei.
0: Anem en ell. Pues va jugar Maguna Goiti en porteria, línia de 4 en defensa per a Cubero com a lateral dret. El esquerrà serà el veteraníssim Arbilla. Com a centrals van a jugar l'ex del Saragossa, Jair, i al seu costat Marco Moreno. Doble mig centre col·loca el tècnic Beñat San José, que serà per a Sergio i per a Amada. I a partir d'ahí una línia de tres mitges puntes en Juan Bernat per l'esquerra, en Corpas, que ha jugat pràcticament de tot en l'Eibar, de lateral, d'extrem, i avui sembla que de mitja punta, a Duares en banda dreta, el futbolista criat en Lezama, i en la punta Javi Martón. I és el 11 de l'Eibar, que bueno, jo diria que és una miqueta més ofensiu del que és habitual, perquè està obligat l'Eibar a guanyar a Castalia si vol pensar en jugar ese playoff.
1: A l'Eibar no li val l'empat. L'Eibar o guanya, li val guanyar i esperar.
0: Correcte, l'Eibar té 67 punts, marca playoff, Castelló en 69, per tant, li té que guanyar al Castelló, i a partir d'ahí estaria dins sempre i quan no guanya el Burgos, perquè si guanya l'Eibar i guanya el Burgos també té els punts que té el Castelló. Per tant, l'Eibar depèn d'una carambola. També no podem oblidar, Luis, que els aficionats van estar sintonitzant el Punt a Punt, A Punt Ràdio, perquè equips com el Màlaga o les Palmes, te contava que no poden refiar-se, tenen només un punt més que el Castelló. Las Palmas juga a Riazor, que bueno, m'imagino que hauran tingut una setmana de festival en festival després de l'ascens directe a primera divisió, però també hi ha una quantitat econòmica. Si eres campió de la segona divisió, no sé si va servir o no d'incentiu, però vaja, que Las Palmas juga a Riazor davant del Deportivo de la Coruña, i a priori, si el Depor estiguera en ganes, no és un partit senzill per al conjunt canari. I després el Saragossa rep al Màlaga. Estos dos equips, Luis, tenen un punt més que el Castelló. És a dir, si Màlaga o Las Palmas perden el seu partit i el Castelló suma un punt, el Castelló supera en la taula classificatòria. També espere que no tinguem que pensar en aquestes coses, en aquestes caramboles, però també seria una manera de que el Castelló se clavara finalment en el playoff d'ascens.
1: Estarem pendents de l'Almeria Valladolid, del Depor Las Palmas, del Saragossa Màlaga i del Burgos Andorra, per damunt de tot del Burgos Andorra, per a conèixer quina és la classificació final d'esta segona divisió del futbol espanyol. En la Lliga Soal, ahir es va jugar el Villa de Aranda 35, Ademar de Lleó 33. La resta de partits, horari unificat per al Valladolid Nava, Ciudad de Logroño Barça, Ciudad Encantada de Conca Bidasoa Irún, Morrazo Puente Genil, Granollers Caserío Ciudad Real, Torre la Vega Guadalajara, y el partit que ens interessa, el que es repetirà divendres vinent en la Copa del Rei d'Alacant i que enfronta Orneo, Eón, Alacant i Bada Huesca. Des del Pitiu Rochel, Gonzalo Blanes, què tal? Molt bona vesprada.
16: Què tal, Luis? Salutacions, punt a punt, bona vesprada des del Pitiu Rochel. L'objectiu d'avui és guanyar i amagar cartes, perquè evidentment el partit d'espartís esta temporada serà divendres a la Copa. Recordem que es disputa en Alacant, que és també davant el Bada Huesca, i que si Alacant guanya divendres estarà en semifinals, és a dir, a un pas d'una final i d'Europa. Per tant, eix és el gran objectiu, però primer hi ha que tancar la lliga, dir que Bada Huesca ja ha baixat, per tant, arriba sense opció de permanència, i que avui, Luis, també anem a estar atents al joc 14 de la classificació, 15 i 16 ja el tenim clar, Osca i Guadalajara, perquè el 14 juga el play-out de permanència davant Agustinos Alacant, que pot ser Nava Puente Genil o frigoríficos del Morrazo. Per part de Orneo Alacant, molt bona temporada. Recordem, la primera en la Lliga Sobal d'un club jove que està rememorant la millor història de l'handbol en la ciutat d'Alacant, sobretot de la mà de Roy Sánchez. L'arribada del tècnic va suposar la reacció de l'equip. Avui, l'objectiu, tancar la Lliga en victòria, que no hi hagi lesionats i arribar al 100% a la Copa, que viurem també, com no, divendres que ve, així, en la ciutat d'Alacant.
1: En aquest partit que canvia d'escenari, no es jugarà ahí on estàs tu ara, en el Pitiu Rochelle, sinó que se'n va al centre de tecnificació.
16: Sí, i més mal, Luis, perquè ara estem a 32 graus dins del Pitiu Rochelle.
1: Uf.
16: Esta és una instal·lació esportiva que van reformar, però no li van posar aire condicionat. I això, sincerament, en una localitat com és Alacant, no té molt de sentit. Així que més mal, que estarem al centre de tecnificació, al Pedro Ferrandiz, que òbviament té més capacitat i també crec que té millors condicions. De fet, ahir ja estaven representants de la Federació Espanyola d'Handbol veient el Pedro Ferrandiz i adequant la instal·lació per a la disputa de la Copa. Una Copa en la que, òbviament, Luis, el Barça és el gran favorit, però no està en el camí de l'Orneo Alacant. És a dir, que si guanyem el primer partit, la semifinal no serà davant el Barça i el somni, òbviament, és arribar a esa final en Alacant i l'any que ve jugar a Europa. Roy Sánchez, en la prèvia del partit, ha reconegut que mai havia jugat un partit com el d'avui, és a dir, davant un rival al que vas a tindre d'ací a una setmana en un encontre clau i en un partit en el que el Osca ja arriba en el descens matemàtic. L'equip va baixar en la jornada anterior. Així que avui crec que anem a veure moltes rotacions, però això sí, la intenció és acomiadar la Lliga en victòria, una temporada, sobretot com a local, molt bona, de l'Orneo Alacant, de Roy Sánchez, i sobretot guanyar en eixa victòria més confiança per a l'hora de la veritat, per al cap de setmana que ve, per a eixa fase final de la Copa, que es disputarà, com bé has comentat, Luis, al Pedro Ferrandiz, així, a la ciutat d'Alacant.
1: Classificatoriament intrascendent el partit per a l'Orneo Alacant, però pendents de Morrazo, Puente Genil o Nava. Mentre que està passant a Buñol Torí...
3: Ah, sí, passa absolutament de tot, Luis. La veritat és que hem passat en una ocasió boníssima del Badalona, on ha estat a punt d'aconseguir el 0-2. La parada de Tarazona ha evitat que la rematada d'Irina prèviament havia hagut un llançament de Joan Part a la soca del pal, i bueno, han passat ara una ocasió boníssima per al Llevant d'Unió Esportiva, quasi que diria que dos, però bueno, una que s'ha anat fora i l'altra que ha parat ara en una palometa també lluint-se. Maria, Patri.
4: No, la tenia Rizo, que per centímetres, per pulgades, no alcança a donar-li de cap a la pilota quan la portera, l'ex de Llevant, Mariope, ja estava vençuda. O sigui, gràcies a un teló per al Llevant, però oportunitats per als dos equips i sobretot ja, com dia Lluís, traen a 8 hores menys habitual per part de Llevant, Lucía Gonzi, i per part del Badalona, Sofí Lluch, sí. Perdón, que va ser batxó en el Llevant la temporada de Sediu, i recorda la danesa.
3: Pues res, estem ja en el 81, estem a punt d'arribar al 82 de partit, que mira el 37 d'esta segona part. Està guanyant el Badalona, sí, en territori del Llevant d'Unió Esportiva, Llevant 0, Badalona 1. Estem ja en la tram final, així que tot està en marxa, tot està en el tram final, així, en la ciutat esportiva de Buñol.
1: Qui marca és la Lama, el 4-1 en el marcador, equip ja descendit i que no se'n vol anar de la categoria sense fer almenys un gol. Mariana Díaz és qui ha marcat per a la Lama, que perd 4-1 davant del Atlètic de Bilbao, però pues per a mi, Patri, és de veres una llàstima que el Llevant no marque en este partit, no? Almenys fer un gol.
4: Sí, perquè en ta casa l'últim partit, però la màxima categoria de espanyola, pues, almenys dona l'eix a l'afició i sobretot poder guanyar també, no? Perquè ha fet una primera part que físicament el rival, que per trams ha sigut millor, la segona sí que és cert que les energies s'han baixat un poquet, les idees també, i l'Ona sense ninguna pressa intenta fer el xutxó, mantenir la posició, treure el xor de refresc i t'està costant un poc més, però jo crec que sí que era un partit per a guanyar en casa.
3: Almenys per empatar, Luis, la veritat és que...
1: Almenys fer un gol, Toni, almenys fer
3: sí,
1: un
3: clar,
1: gol.
3: Sí, clar, empatar, fer un golet. Home, ha hagut una bona oportunitat en el 24, ha hagut una triple ocasió, a l'Arilla, Carol i Ana Franco, pues, han fet ahí tres rematades, finalment la d'Ana Franco, pues, la que no ha entrat, però bueno, està tenint les seues ocasions, i efectivament és una llàstima acomiadar-te d'esta màxima categoria, pues, almenys un golet, així, per a l'afició, per als incondicionals, perquè ara estan caient quatre gotes, així, a la ciutat esportiva, i bueno, pues, tenim pues, mitja entradeta, així, no? Pues, gent que no es perd un partit ha estat així animant tota la temporada en este,
1: mitja entradeta, siguent molt generós, eh?
3: Jo soc molt generós, sí, Lluís, sí, sí. Intento sempre endolcir les coses.
4: A mi encara no m'ha convidat tant Café Lo generós que...
3: Sí. I te convidaré tampoc. Bueno, no me pegues. això és penal, Patri, per favor.
1: 7 minuts perquè concloga el partit. 0-1, continua guanyant el Badalona davant del Llevant femení en este comiat de l'equip blaugrana, de l'equip llevantinista ja descendit cap a la segona divisió. Tornem a Castalia, 45 minuts per a que comence el Castelló davant de l'Eibar, amb alineacions confirmades i de segur amb els porters ja fent exercicis de calfament en el terreny de joc de Castalia.
0: Ahí sí es Luis Urrutia, está Maguna Goite el titular, amb el seu company a la banqueta ja començant a activar-se, just davant de la nostra posició de comentaristes d'Apunt Ràdio, així, en la zona de premsa de l'estadi Skyfy Castalia, al que és el gol nord de l'estadi castellonenc. Estopeta el belga Roman Matis, que ha millorat moltíssim en el transcurs de la temporada, s'ha fet una miqueta més sobri, això necessitava l'equip, i està fent en cada partit parades de valor gol. Ahí està escalfant-se juntament en Amir Besabet, el habitual porter suplent. Moment de l'activació, i això vol dir que poquet a poquet va entrant més gent al estadi de Castalia i que d'ací uns minuts començarà ja l'escalfament del planter de l'equip de Pablo Hernández. Veig també a Ramon Sori, el secretari tècnic, ahir en la zona propera al que és les escaletes d'accés a l'estadi de Castalia. Està també per ací, l'han pogut veure quan es produïa i s'ha rebuda per part dels aficionats a l'equip en l'autocar al president del Castelló, Pau Bulgaris. És a dir, és el dia de Luis. Ací no falta absolutament ningú. És l'hora dels futbolistes, és l'hora de guanyar l'Eibar.
1: Si tinguérem que llevar un jugador del Eibar, aquí llevaria Emili Sierte?
2: A Corpas.
1: Per què?
2: Jo crec que és un dels homes més importants a nivell ofensiu, Lluís, tot l'any, d'aquests últims anys, i crec que és... A veure on juga, jo crec que l'estava dient a José Luis així, que té la possibilitat de jugar en les tres posicions o les quatre posicions delanteres, però té la possibilitat també, Benyà San José, de jugar en defensa de tres. En el que té al camp podria fer aquesta defensa de tres. O doble lateral en Juan Bernat, que estava jugant com a lateral, para marcar a Cipenga segurament, per fer aquesta doble funció de fer-li un 2-1, però podria haver la possibilitat, no? Però l'home important, Marton, ve de fer dos gols, també és un home que ha fet, crec que eren 16 gols el que va de campionat, també és un home important, però Corpas per la seva dinàmica, per la seva qualitat, té gol. Bueno, és un home important sempre en este Eibar dels últims anys.
1: Continua plovent en Castelló?
2: Ara de moment no,
1: no.
2: De moment no.
1: I se sona bona.
2: A la gent se li ha plantejat el tema d'estar a les 5 i mitja per fer una bufanda a l'equip quan torna a entrar dins, i la veritat és que s'està posant l'estadi i les grades cada vegada la tribuna pràcticament plena, i l'altre hi ha molta gent.
1: Sí, sí. El camp avui es plenarà pront, d'aquells partits que... són deberes importants. Mentre hi ha problemes per a la portera del Llevant, Toni Galindo.
3: Estem així mirant amb preocupació perquè s'ha quedat clavada en una acció que Vanini havia llançat per damunt del travesser, i sembla que s'ha quedat ahí clavada la portera. No sabíem si era turmell, ens diuen que podia ser turmell. Mira, salsa ja... Pues semblava que era important, perquè l'alternativa era el genoll, i això ja saps que són males notícies, no? Pues sembla que és turmell, se recupera, salsa, així que Tarazona sembla que pot continuar.
1: Bueno, hi ha un...
4: Sí,
1: Pati.
4: Despedida de Vanini, el de Llevant, el de l'Atlético de Madrid, i bueno, se dice el Badalona. I esperem que seguís que Chuané, ex-internacional per Argentina, perquè vaig ser a la selecció. I respecte a lo que dia Emili Sierte, per a mi és el davanter, Marton, que du 14 gols, ojo, perquè és un xaur que té molt de gol, tal volta a Corpa te dona més en atac, però és que Marton té gol, i és el que no vol el Castelló que li passi esta vesprada.
3: Li han fet ahir un corredor a aquests dos jugadors que s'han retirat, que no van a continuar. Era el següent que anàvem a comentar. Pues això ha sigut a Vanini, i Anna també s'ha retirat. Ells dos ja no continuen la pròxima temporada en el Badalona, i han rebut ahir un corredor d'honor de les seues companyes quan s'han retirat del terreny de joc. Així que estem ja a punt de complir el 88 de partit, a punt d'arribar al 43 d'esta segona part. No arriba el gol del Llevant Unió Esportiva, que està perdent d'este partit. Llevant 0, Badalona 1, a punt d'arribar ja al final d'este duel, al final d'esta temporada per al Llevant Unió Esportiva en la màxima categoria del futbol femení.
1: 0-1 en el marcador. El gol aconseguit per Irina en el 42 de la primera meitat és el que li dona l'avantatge al Badalona en esta última jornada de la temporada per al Levante Unió Esportiva, que desafortunadament perdrà la categoria i marxarà cap a la segona divisió. En bàsquet estem pendents del Barça-València. Començarà a les 7 de la vesprada, d'ací 1 hora i 10 minuts, el València Bàsquet, que serà segon si guanya, serà quint si perd. Este matí Xasco Pera, l'amics de Castelló, que es queda sense la possibilitat de pujar a primera feba. Ha caigut en el Ciutat de Castelló 66-68 davant de l'Albacete, que és l'equip que puja de categoria, mentre que en la NBA ja coneguem els equips que jugaran la final de les finals de la Lliga Professional Nord-Americana. Nova York i San Antonio, dijous a les 2:30 de la vesprada, el primer dels partits d'esta final. En la jornada en la segona divisió hi ha gol del Barça, que marca el quart per a el 0-4 davant del Madrid Club de Futbol Femení. En Bilbao continua el 4-1 l'Atlètic davant del descendit Alhama. En Barcelona empaten a 0 el Espanyol i el Sevilla. I en Buñol estem ja en l'últim minut del temps reglamentat, 0-1 Toni Galindo perd el cuer de la categoria.
3: I falta a favor del Llevant Unió Esportiva. El tenim en la zona de tres quarts. Anem a veure si d'esta falta pot eixir una cosa de profit. I arriba el golet de l'empat del Llevant Unió Esportiva. La pilota penjada a l'àrea, la pilota que se'n va cap a fora. Anem a veure si va recuperar l'equip blaugrana. Ahí està Teresa, que d'esquerra. Anem a veure la pilota que se'n va cap a dins de l'àrea del Badalona. Sense perill per a la portera de l'equip català. I Maria, que ja la solta, la dona per a Itzi. Itzi rep l'esfèrica. Ahí el control en la cama dreta. Avança metres, no li entra ningú. Ahí tenim a Gama, que tampoc fa res per obstaculitzar la rival. Anem a veure, 6 minuts de temps afegit, 7 minuts apuntem, i això 7 minuts de temps afegit a aquest partit, així que atenció, que tenim la contra del Badalona, atenció que tenim Itzi, que pot arribar una acció de perill per a l'equip de Badalona. Pilota que és retrucada, toca tenir una jugadora del Llevant d'Unió Esportiva, serà córner. Quin perill tenia aquesta acció, Patri?
4: Bueno, i ha sigut prou egoista, perquè tenia Irina totalment sols a la part dreta sense marcatge, que una bona passa assistència, que pot clavar-se de l'àrea, golpejar des d'on estava i provocar això una situació de més perill, però afortunadament per el llevant-se la xua i un par i es corren per al Badalona.
3: Pues anem a veure com acaba aquesta acció, perquè tenim 30 des del cantó per al Badalona. Aquest llançament des de la frontal que ha tocat en una jugadora del Llevant ha desviat la pilota cap al córner. Bueno, pues ahí tenim ja a la jugadora del Badalona, tenim a Magaja Majarín, que s'ha plantat la pilota, està així esperant-la en curta Irina. Anem a veure si penjarà la pilota a l'àrea gran o la donarà en curta a la dorsal número 7. No, la pilota se'n va llarga, la pilota penjada a l'àrea, la pilota que l'ha tocat la jugadora del Llevant d'Unió Esportiva, la pilota que se'n va cap a banda. Serà banda per al Badalona. Pues no se'n va el perill ahí de les immediacions de la porteria del Llevant d'Unió Esportiva. Ahí serà ja la jugadora que agafa la pilota. Tenim Inés per ahí propet, a veure si pot tallar a la rilla també, que està marcant a Irina. Bueno, toca finalment en curtet. Anem a veure perquè recupera Inés per al Llevant d'Unió Esportiva. Atenció a la rilla. A la rilla, que ja dona la pilota per a Gama. A Gama que corre, a Gama que va, a Gama que no pot arribar. Carmona es creua pel mig, la recupera el Badalona. La dona per a Maria, la portera de l'equip català. La pilota que se'n va així cap a la banda dreta. Està jugant a Itzi. Li entrava Gabaldón. La pilota que se'n va, com serà banda per al Llevant d'Unió Esportiva. Ahí està Gema, en curtet per a Teresa. Teresa que la dona per a la seua companya, que ja rep la pilota com si. Ahí está Teresa, no es Alma. Ahí jugant ara molt bé, combinant el Llevant d'Unió Esportiva en zona del mig del camp, avança metres. Ui, tractava de donar la pelota en profunditat per a Inés, que no ha pogut arribar. La toca en última instància una jugadora del Badalona, serà banda per al Llevant. Anem a veure perquè s'ha segut en els minuts.
1: Vaig a obrir un veló en Patricia Campos. Està jugant última jornada, cap equip es juga res en la jornada. En el partit del Barça, afegit 0. Estic veient l'Espanyol Sevilla, afegit 2. 7 minuts d'afegit és necessari? Cal complir en el reglament?
4: No. Bueno, depèn. La veritat és que com tu no se xuen res que dos equips. Mira, lo bo que d'estos 7 minuts, Lluís, podien dir que és que ojalà el Llevant aconseguisca marcar i vem un gol així en casa, però no n'hi ha cap motiu perquè no s'està xuant res cap de ningú equips de tota la categoria. Sinó que té raó per aquesta part, però per altra banda disfrutem d'estos últims 7 minuts del Llevant en primera divisió.
3: El perill és que te vingui una lesió inesperada i li fastidies a la jugadora. També
1: no,
3: té
1: no. No és això, és dir, no es juguen res, en fi, això està resolt, anem-se'n, o cal complir en el reglament i a fer...
4: Lluís, és un inconformista.
1: No, jo només pregunto, no? Perquè estic veient que hi ha camps on el minut 90 es jula i ja està, sí. I en altres on es dona un afegit llarg, com és en el cas de Llevant, no?
4: Home, l'altre dia en primera divisió masculina, quin partit va ser que va ser el minut 90? Jo no recordo si la primera o segona estava en l'Olló i el va pitar en el 90 perquè no n'hi havia res més que jugar. Però, no, en el partit del Villarreal Atlético de Madrid, que va fer en punt a punt, minut 90 i se va acabar. Sé que tu dius, però ara a mi, per exemple, per interès propi, ojalà en estos 7 minuts puga marcar el Llevant.
1: No, el que no sé és per què uns àrbitres fan una cosa i altres altra.
3: Pues te ho vaig a dir, Lluís, perquè les normes és la llei, i la llei el jutge la interpreta segons el seu criteri, i en este cas el jutge és l'àrbitre del partit. Ella interpreta que s'ha de complir el reglament, pues se complix. Altres pues diuen, pues mira, pues això ja és un patiment i s'acaba i ja està. Pues la interpretació de la norma pues va per barris, no?
4: I jo, Lluís, afegiria també que per a mi és un plaer i un honor estar estos últims 7 minuts amb vosaltres, sinó que gràcies per tot i per esta temporada fantàstica i enhorabona, sinó que per mi 7 minuts més.
1: No, tenim més per davant, que es falten més coses per contar en esta temporada. Bueno, pues encara en els últims 3 minuts i segons per a que concloga l'encontre, final del partit en Barcelona, Espanyol 0, Sevilla 0, final del partit Atlètic 4, Alama 1, final de partit Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 4.
17: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
18: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
19: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
20: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
21: De tu a tu.
22: Tot l'esport a Punt a Punt.
1: 2 minuts i estem en les 6 de la vesprada. Punt a Punt Ràdio. En 32 comença el Castelló, el seu encontre davant de l'Eibar en la lluita per l'ascens a primera divisió. Abans, últim minut en Buñol, 0-1 per el Llevant, Toni Galindo.
3: I quina parada acaba de fer de Tarazona la portera llevantinista. Bueno, espectacular, una ocasió que ha tingut el Badalona, pregat en incórner a favor de l'equip català. Atenció a la pilota que està dins l'àrea menuda, la rebuix en defensa del Llevant d'Unió Esportiva, la tira cap a fora a la banda. I ara, pues, qui havia tret el córner, la jugadora, que crec que és Irina, pues, ni es meneja, perquè està pràcticament al costat. Així que tenim una ocasió en aquests últims instants, últims segons de partit. Ja recordem que estem, pues, res, a quasi 5 segons perquè finalitzi l'estància del Llevant d'Unió Esportiva en esta Lliga F. Esperem que per un període curt... Mira, final. Final de partit, derrota de la Llevant d'Unió Esportiva. Llevant 0, Badalona 1. Adeu a la Lliga F, adeu a la primera divisió del futbol femení. Que siga pronta la tornada, Patri.
4: Ojalá siga així, perquè, com diem, és un històric del futbol femení des de 1998. Copes de la Reina, supercopes, lligues, competicions europees. Per tant, ojalá siga este any de recuperar-se, de refer el projecte, que sigui un projecte seriós i professional. Enhorabona al València per pujar a la màxima categoria i ara instant al Llevant com al Villarreal.
1: Pues un abraç, Patri, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. I Toni Galindo, després tornem amb alguna protagonista d'esta derrota del Llevant. Així que esta última jornada en la Lliga F ens deixa el Eibar 2, Dux Logroño 1, Real Madrid 2, Granada 0, Real Societat 2, Atlètic de Madrid 0, Tenerife 2, Deportivo de la Coruña 0, Atlètic de Bilbao 4, Alamà 1, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona 1 i Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 4. El Barça líder i campió, 87 punts, segona plaça per al Real Madrid, prèvia de la Champions per a la Real Societat, perden la categoria el Alhama i el Llevant Unió Esportiva, pugen a primera divisió l'Alavés i el València Club de Futbol. 6 de la vesprada, 30 minuts per a que comence en Castalia el partit per el play-off d'ascens del Castelló, José Luis Gual.
0: I fa només un parell de minuts, ha votat ja per a començar el temps d'escalfament el conjunt de Pablo Hernández, el Castelló, els 11 escollits que estan ubicats ara mateix en ese córner, en esa zona que junta el que és la preferència alta de Castalia en el gol nord. Ara Xulé espera els àrbitres, que esperem avui no siguin protagonistes, així a l'Sky Fi Castalia també es topeta allà començant el seu temps d'escalfament, el 11 de la Sociedad Deportiva Eibar. Cada volta entra més gent ja a l'estadi perquè falta molt poquet per a que això comence i està, diríem, pujant poquet a poquet la temperatura. Això sí, nosaltres estem, com saps, Luis, en la zona techada, en la zona de tribuna de Castalia, però veig paraigües que estan oberts. Això vol dir que està plovent. El que passa, Emilio, que esta pluja per a jugadors almenys, que és el que importa, o ens importa a nosaltres avui en un partit d'aquestes circumstàncies, jo crec que inclús s'agraeix, no?, fent la basca que fa.
2: Sí, he fet una vesprada molt, molt calorosa en el sol que està fent estos dies i segurament per als jugadors és millor, des de luego. Per la gent a la millor el tindre el paraigües en la mà i dificultat per a poder animar, però per als jugadors és, també és fantàstic.
0: Pues ja te dic, Luis, amics del Punta Punta Napunt Ràdio, mitjoleta menys ja, per a que comenci el partit. La última jornada de la hipertensió, esperem que la tensió es puge, però almenys tinguem ese premi de poder prendre part en el play-off i poder contar així en el punt a punt. Cada volta queda menys el partidàs que te contem. D'ací només uns minuts, Castelló Eibar.
1: El partit de la jornada en 29 minuts en el camp de Castalia, el circuit constantment obert amb el camp del Club Esportiu Castelló. Mentre comença la última jornada en la Lliga Asobal, amb tot per decidir excepte qui serà el rival d'Agustinos Alacant en la promoció de descens des de la Sobal o descens des de la primera FEB. Ahir es va jugar el Villa de Landa 35 de Mar 33. En març acaben de començar el Valladolid Nava, Ciudad de Logroño Barcelona, Ciudad de Encanta David Asoerun, Frigoríficos del Morrazo Puente Genil, Granollers Ciudad Real, Torre la Vega Guadalajara i, per suposat, també bota la pilota en el Orneo Eón Bada Huesca.
16: I ha començat efectivament el partit, ha errat un penal el Bada Huesca en la primera acció ofensiva del conjunt visitant. Portem només un minut i 40 segons, poc a poc va arribant el públic, però evidentment per acomiadar la temporada, perquè recordem que el conjunt alacantí ja té la permanència sellada, ja està per tant en joc el partit en Alacant entre l'Orneo Alacant i el Bada Huesca, el Huesca que avui s'acomiada de la màxima categoria perquè baixa després d'una campanya prou irregular. Dos minuts, el primer gol arriba i és per Alacant, marca Javi Borragán. Dos minuts de joc, 1-0, guanya l'Orneo Alacant al Bada Huesca, al Pitiu Rochel.
1: La pregunta és com es prendrà l'equip alacantí el partit, perquè divendres té el partit més important de la temporada, una volta salvat el descens, que és el de la Copa del Rei, que es juga a casa, no?, que es juga a Alacant. Sí, per avui cal amagar alguns detalls, cap estalviar forces. Ha col·locat el habitual set el tècnic d'Orneo Eón.
16: Mira, jo pensava en la prèvia, li vaig qüestionar això a Roy Sánchez, pensava que m'iba a dir que no, que anaven a jugar un partit seriós, i me va dir que sí, que anaven a amagar tàctiques de cara al encontre de Copa, però no en la composició del set inicial, que és l'habitual, sí en els sistemes defensius. Sí que me va reconèixer que no van a fer una defensa mixta ni que van a experimentar res, que van a jugar un partit d'handbol seriós, que volen acomiadar la Lliga Luis en una victòria, però que evidentment no van a donar pistes. Així que no va fugir de la qüestió Roy Sánchez, i va reconèixer que sí, que este partit és un partit d'handbol en el que òbviament volen guanyar perquè és oficial, però a partir del minut 1 de l'encontre no van a dar cap pista a un rival que imagina igual el Badaosca, que després d'este partit se torna cap a la seva ciutat i que dijous tornarà de nou cap a la camp per a jugar la fase final. Així que jo crec que sí, que avui anem a veure un partit obert, un partit sense massa pressió defensiva, i el més important, Lluís, és que no hi hagi lesionats. I ara Darko Dimitrescu, un dels jugadors importants de l'Orneo Alacant, s'ha pegat un colp important, és a l'esquena, jo crec que és només el colp, però per precaució Roi Sánchez fa canvi i Dimitrescu se'n va a la banqueta. Importantíssim, per supòs, que no hi ha lesionats. Dins de la convocatòria està Jorge Laredo, que és un xic del juvenil i que per primera vegada té dorsal en el primer equip com a premi per el treball que ha fet al llarg de la temporada. Estem en el minut 3 de joc de la primera part. De veres que fa moltíssima calor així al Pitiu Rochel. De moment, el Orneo Alacant, que està guanyant 1-0 al Badaosca.
1: També està en marxa la final de la Champions en handbol. Estan jugant el Kiel i el Melsungen. Acaba de començar, per tant, també el partit a les 6 de la vesprada, tant com en tota la jornada d'esta Lliga Asobal. 25 per a les 6 i mitja. 25, diu el rellotge que li falta per a que comence este Castelló Eibar, la lluita per estar la pròxima temporada, José Luis Gual, en primera divisió.
0: I ara està plovent, però plovent de valent, eh? Molta intensitat damunt de Castalia. Crec que és la raó per la qual molts seguidors se ho estaven repensant a l'hora d'accedir al seu seient, així a l'estadi, però ara presenta ja un ambient extraordinari. Jo no sé, falten encara cadires, les veiem, no? I esos colors blancs de les cadires de Castalia, però ja tenim molts milers de seguidors, Emili, a falta de pràcticament més de 20 minuts per a que arrenqui el partit.
2: Sí, és el que deia l'anunci que volien fer les penyes, que quan se n'aniran els jugadors cavadins, que està en el camp ple i porta pinta d'omplir el camp i segurament esta entrada al vestuari antes de començar el partit sigue emocionant.
0: Bé, pues continua el temps d'escalfament, Luis, i m'agradaria apuntar també una altra qüestió. Té el Castelló 4 jugadors advertits de sanció. Són Suero, Diego Barri, Brignani i també Agun Sienra. Si qualsevol d'estos veu la groga, es perdria el primer partit, en cas de que es classificaren per al playoff. Qualsevol jugador que en esta jornada siga expulsat també se perdrà esa primera jornada del playoff, en la que hi hauria cicle de suspensió a les tres grogues. És a dir, que si ho veu groga en cada un dels partits del playoff, es perdria la finalíssima, però el Castellón té 4 d'advertits i algú d'ells molt importants. Jo diria que entre tots ells destaca Diego Barri, que segurament és un dels futbolistes que més minuts acumula en el Castelló després la lesió, sobretot del francès Jeremy Meló. Tot a punt així, bon ambient, la pluja que està castigant els aficionats que han vingut sense paraigües i, lògicament, la calor que fa també sense ningú chubasquero, però el que importa és el futbol. Des de les 6 i mitja es juguem el playoff, que no és poca cosa. Castelló Eibar.
1: Fa uns minuts, Emili Ciart, ens contava José Luis Gual que en cas de que el Castelló avance cap al playoff, algun jugador no el jugarà perquè se'n va a disputar el Mundial.
2: Sí, ja m'ho han comentat durant l'any i durant la temporada que tindre internacionals, Luis, en segon divisió quan hi ha Eurocopa i hi ha Mundial no interessa molt. Els clubs ja ho saben abans de començar que pot passar. A mi i a vosaltres ens ha tocat que el millor col·legiador que teníem en el Córdoba, que era Florian Andones, se'n va anar a jugar l'Eurocopa, el porter Rasac se'n va anar a jugar la Copa d'Àfrica i te quedes sempre en els millors jugadors, en teoria, que se tenen que anar i no jugar en el playoff. És un problema i, des de luego, no és... L'equip anant-se'n Mavil i anant-se'n Cipenga canvia completament. Se'n van les dues bandes que han pogut jugar durant l'any i, des de luego, tindrà un problema i tindrà que buscar i modificar la forma de jugar si s'entra en el playoff.
0: Per cert, Luis, sí. Parlant d'internacionals, un altre que té el Castelló, que és Usman Camara, també està citat per a jugar un amistós preparatori per al Mundial. La seva selecció de Guinea no està en el Mundial, però sí que té que fer de sparring d'algun d'aquests equips que estan preparant-lo, i en principi està citat per al dia 3. El que passa que si el Castelló es clava per al playoff, ha dit Camara que no va viatjar. I ja que parlem de Camara, m'agrada molt el que estic veient d'ell. L'altre dia va tirar del carro, va fer un gol molt important per al Castelló per a continuar dependint de si mateixa. I esta setmana, Luis, ha anat al barber, s'ha fet el moño de color blanc, està en ganes de ballar, i a mi això m'encanta, que un futbolista com ell, que és el que té que fer els gols, ha anat al barber no per a l'ocasió, no? Per a voler ser protagonista. A veure si és de veres i a veure si cantem algun xitxarro en el punt a punt del bou d'Usman Camara.
1: A veure si és de veres, si Camara pot veure porta. Tornem a l'handbol, tornem a la Lliga Asobal, perquè ha començat bé el partit per a Orneo Eibar Alacant, Gonzalo Blanes.
16: Espectacular en defensa, 4-0 en el minut 7 de joc de la primera part, en dos gols de Javi Borragán i sobretot en una defensa molt bona del conjunt de Roy Sánchez, que està frenant al Bada Huesca, que de moment no està encertat, ha errat un penal l'atac ara del conjunt aragonès i a falta el bloqueig antirreglamentari. Poc a poc continua arribant públic així al Pitiu, avui en la intenció d'acomiadar la temporada del conjunt de Roy Sánchez, que con tots els oients del punta a punta en clar, se queda a la Lliga Sobal. Ataca l'Òscar, el llançament, i se valor que serà penal. És el segon penal a favor d'Òscar, el primer ha anat fora, i està buscant el primer gol el conjunt de José Francisco Nolasco. Recordem que l'any que ve estarà el Orneo Alacant, estarà el Sagún també en la Lliga Sobal, i ja veurem si Agustinos, que està esperant rival per a jugar la setmana que ve, i se play-off sempre complicat per a l'equip de segona. El llançament del penal, ara sí el gol, marca el primer gol el conjunt visitante Rodríguez Lario per a situar el 4-1. 8 minuts de joc al Pitiu Rochel, la tarca ràpid d'Alacant, bona intervenció del porter d'Òscar, que envia la pilota per damunt de la porta. Bona intervenció ara de Gabor, que és el porter del Bada Osca, un equip que esta temporada se acomiada de la Lliga Sobal, prou irregular. Va a baixar en la última jornada. 4-1 és el marcador al Pitiu Rochel. La pilota que la té ara el conjunt de Bada, que vol reduir diferències. La defensa avançada de Orneo Alacant, el 6-0, con siempre la batucada que la tenemos así al costado, para donarle un poco de ambiente al Pitiu Rochel. El llançament y el gol, 4-2, reduís diferencias el conjunt de Bada. Ara té la pilota Orneo Alacant, bona circulació, Iván Montoya y el gol. Marca Alacant, marca el pivot en un llançament d'esquenes, en moltíssim talent, en moltíssima qualitat, per a situar el 5-2. L'equip en l'arribada de Roy Sánchez ha fet de Alacant un fortí, i això pot ser clau també per a la Copa que es jugarà en Alacant. Per cert, que en la prèvia ha hagut un acte que prou emocionant, se li ha rendit homenatge a Toni Navarro, que va ser el president del conjunt d'handbol d'Alacant femení. Ataca Orneo, la contra, la transició, defensa, atac i el gol. Marca Lautaro per a situar la màxima diferència al Pitiu Rochel, 6-2. I de fet ha recuperat ràpid Orneo la pilota, perquè en el llançament de Samu el valor s'ha anat fora. Partit ara amb moltíssima velocitat, 6-2, va guanyant Alacant, que vol demostrar que és superior a Osca i sobretot el més important, tancar la Lliga en victòria i guanyar confiança per als quarts de final de la Copa de divendres que ve a les 8 i mitja de la nit. Ara sí que està fet en rotació Roy Sánchez, entra Hamza, un dels fitxatges del mercat, i ve el llançament i el gol. Marca de nou Orneo, que ara sí està posant diferències al marcador, és la màxima del partit, 7-2. Al Pitiu Rochel, quan estem en el minut 10 i mig de la primera part.
1: I dona la sensació de que serà Nava, el rival de Agustinos en la promoció d'ascens, perquè necessita guanyar i esperar, però és que li estan pegat una tocatina, Minut 8 de partit en Valladolid, Nava perd 6-2 en el marcador, amb la qual cosa serà l'equip de Nava el rival de Agustinos Alacant si continua així la cosa.
16: Sí, efectivament, Nava és de veres que en cas de guanyar, però clar, ha començat mal, com hi ha un partit directe entre Morrazo i Puente Genil, la victòria li val i ficaria en un problema al que perga aquest partit. Però evidentment, si Nava no guanya, serà el rival d'Agustinos. En la història, Luis, d'este playoff, sempre es queda el de Asobal. Així que toca trencar la història. És evident que els equips d'Asobal tenen un pressupost molt alt, però també Agustinos va demostrar en segon, sobretot en la semi davant Burgos, que és un equip molt competitiu. El partit d'anada es jugarà a la Catedral, que com s'anomena el pavelló d'Agustinos, així en Alacant, i la tornada, si és Nava, serà en la canxa en Segovia, correcte, del conjunt d'Asobal, i va ser complicat, però no impossible, que en esport res és impossible, i estaria prou bé tindre tres equips de la Comunitat Valenciana l'any que ve a la màxima categoria del handbol masculí. De fet, avui Agustinos estava molt pendent, han entrenat este matí, i esta vesprada anaven a estar pendents de l'streaming dels partits, per a conèixer millor, no?, el possible rival que van a tindre en aquest play-off, en aquest partit d'anada i tornada, camí de la Lliga Sobal. Així la sensació, ha hagut temps mort per part del conjunt de Badahuesca, que evidentment no vol acomiadar-se de la Lliga en un resultat tan quidraner, perquè estem en un 7-2 i només portem 11 minuts, eh? És que anem camí d'una diferència important per al conjunt de l'alacantí, que jo crec, Luis, que està marcant el territori per a la Copa, per a deixar-li clar a Òscar que així va estar molt complicat. Marca Òscar, reduís la diferència, marca el dorsal 13, que és Fabrizio, però Alacant té una transició defensiva. Després del gol, rapidíssima, bloqueig antirreglamentari, ja tenim falta a favor de Alacant.
1: Recorden que este matí han empatat a un Torrevieja i Benidorm en partit d'ascens, que Amics de Castelló ha perdut per 2 davant de l'Albacete, 66-68, i s'esvaeix el somni de l'ascens del conjunt castellonenc, que en la vesprada d'avui el Llevant femení ha perdut en partit de futbol davant del Llevant Badalona 0-1, que a les 7 de la vesprada es juga en bàsquet el Barça-València en busca de la segona plaça per a l'equip de Pedro Martínez, que a les 7 i mitja viurem des del Camilo Cano el partit d'ascens anada entre la Nucía i el Llevant B, i que a les 8 i mitja ens traslladarem fins a la ciutat esportiva del Villarreal per a viure el duel entre el Villarreal B i el Zamora. El punt a punt de Punt Ràdio, que torna a Castalia, només 15 minuts, José Luis Gual, per a que comence el partit del Castelló.
0: I impressionant, poquet a poquet, eh? Com està increixent l'ambient així a l'Skyfy Castalia.
1: Llevant bé, i que a les 8 i mitja ens traslladarem fins a la ciutat esportiva del Villarreal per a viure el duel entre el Villarreal B i el Zamora. El punt a punt de Punt Ràdio, que torna a Castalia, només 15 minuts, José Luis Gual, per a que comence el partit.

0: han dit adeu, no? Fins que tornen al terreny de xoc, perquè han anat a col·locar-se ja a l'equipació de joques futbolistes de Pablo Hernández. I ovació, per cert, també per a Dick Schroeder. Impressionant, Emilio. Això, si te corre la sang per les venes, t'ha esquissit com un bau al partit, eh?
1: Sí, molt bonic l'ambient. Tota la tribuna alçar, estem preguntant a qui seria, no? I aplaudint a l'anterior entrenador, crec que se mereix, que va fer un canvi en els últims anys en el que va ser este club, i des de luego molt merescuda. No va tindre una bona despedida, jo sempre ho he criticat, que no se li feia una bona despedida a un entrenador que va pujar a l'equip i va fer el que va fer, i des de luego emocionant. Jo crec que els primers minuts van a ser molt importants per a este partit, i des de luego la gent està molt preparada per animar i per a posar Castelló en flama, com ho diem moltes vegades, no?
0: Pues falten 13 minuts per a que comence el partit, excepte la zona que està acotada en la preferència, al Tanisse costat del Gol Nord, on estan ahí els aficionats que han vingut des d'Eibar. Diria que són una quarantena, 50 com a molt. La resta presenta un ambient magnífic. Hi ha les banderes, els que esperen i els moments previs a que arranque el partit. Avui com és jornada unificada, m'imagine que van eixir abans d'hora. És protagonista, està en el 11 del Castelló com el 11 de la Societat Deportiva Eibar, i tenim moltes ganes, Luis, amics del punt a punt, de que roda ja el baló, de que es posa en marxa esta jornada i de veure el Castelló en el playoff d'ascens a primera.
2: Mentre en el playoff d'ascens cap a la segona divisió, a punt de concloure el partit en Barcelona, Europa 1, Celta Fortuna 0, ja són marcadors definitius. Real Madrid B 2, Sabadell 0. Com és el futbol, eh? El Real Madrid B, que si estava fora, que si estava dins en l'última jornada, que si li tocava classificar, que si no, i mira, el classifica i viurà la tornada en la nova Creu Alta en el 2-0 a favor en el marcador. També final ahir, Ponferradina 0, Atlètic de Madrid B 0, l'equip Matalafera aguantar amb un jugador menys en el terreny de joc, i a les 8 i mitja començarà el partit entre el Villarreal B i el conjunt del Zamora. Com que hi ha unificació d'horaris en esta jornada en segona divisió, com que els jugadors els tindrem en un no-res en el terreny de joc, busquem les alineacions. Esta és la formació de que el Castelló va buscar el play-off d'ascens a primera divisió.
0: Pues estos son, amics del punt a punt, des escollits els 11 de Pablo Hernández per avui tractar de guanyar el partit davant de l'Eibar. Roman Matis, el belga, sota els pals de la porta albinegra. Darrere, quatre homes. Costa dret per a Pablo Santiago. La banda esquerra per a l'argentí Agus Sienra. Parella de centrals en l'italià Fabrizio Brignani. Al seu costat el capità, el tinerfeny de l'Oliva, Alberto Jiménez. La sala de màquines, un dia més per a Diego Barri, amb el 8 a l'esquena. El seu costat el de l'Equeitio, Guere Navarrena, i a partir d'ahí el quartet ofensiu per a Brian Cipenga pel costat dret, per al danès Adam Jacobsen en l'altre, la mitja punta per a l'Escalatrava del Usman Camara per part de la Societat Deportiva Eibar. Juga Magu Nagoitia com a porter, també col·loca Benyà San José, quatre homes darrere, que seran de dreta a esquerra Sergio Cubero, Marco Moreno, Jair i Anai Charvilla. Per davant juguen Javier Madariaga i Sergio Álvarez en José Corpas com a mitja punta. Les bandes per a Duárez i per a Juan Bernat del Javi Martón, en un partit que xula l'aragonès Carlos Muñiz, i que tindrà en el bar a un gallec, esperem que no s'equivoque, Javier Iglesias. Esperem ja protagonistes damunt l'herba, Luis, així en Castàlia.
2: Tot preparat perquè comence el partit entre el Club Esportiu Castelló i l'equip armer, l'equip del Eibar. En handbol continua l'avantatge clar per a Orneo Eón Alacant. Gonzalo?
3: S'ha reduït, ara és més 4, hem tingut més 6, és a dir, que ara xicoteta reacció del conjunt del Badahuesca, 9-5. Estem en el minut 15, és a dir, que anem camí d'un partit de 36 gols de l'equip local si manté la progressió. 9 gols en 15 minuts. Evidentment, defensivament els equips no estan al 1000 per 1000. Recordem que en este partit en joc simplement tancar la lliga en victòria. Jugant Badahuesca, fent ara una circulació de pilota ràpida, el llançament i el gol, bon llançament i bon gol de Arthur Parera per al conjunt de Badahuesca. I ara els àrbits que paren perquè no havia posat la pilota en moviment des del mig del camp el conjunt de Roy Sánchez, que juga per mig de Javi Borragán, un dels jugadors més importants esta temporada. Borja està avui en més minuts de l'habitual, poc a poc fent rotació en Roy Sánchez, donar minuts als menys habituals, també com a premi a una temporada de molt de treball d'este Orneo Alacant. La pilota de Borja, el canvi de joc a l'extrem, el llançament i el gol. Marca Orneo per a situar el 10-6 i per a mantindre els 4 gols.

0: minuts de diferència. A més, marca Jorge Laredo, ovació especial perquè és el seu primer gol. És un xic de la Pedrera que avui li ha donat Roy l'oportunitat de jugar en Asobal i s'estrena com a golejador. Bon gol de Jorge Laredo. 10 a 6, 16 a 20, 14 per al descans. Bada Huesca, que fa sempre l'atac més lent. La transició d'Orneo és molt més ràpida. La circulació, bloqueig antireglamentari, és gol, però ja passés, per tant, no val el llançament de Sa Amjad i, per tant, tindrem falta per al conjunt de Bada Huesca.
1: En tenis, recorden que Rafa Jodar ha guanyat el seu partit remuntant els dos sets inicials davant de Pablo Carreño i que ja té rival per als quarts de final. Serà Sasha Zverev, que ha superat Jesper De Jong 7-6, 6-4 i 6-1. Per avui en París encara falten per jugar-se altres dos partits de vuitens de final, Rublev davant de Mensic i Ruud front a Fonseca, mentre que en el quadro femení Kostiuk, Cirstea i Svitolina ja estan classificades. Andreeva acaba de guanyar-li el primer set a Jill Teichmann. Punta a punta, punt ràdio, tot preparat per a que puga començar el partit. Està absolutament a rebentar Castalia, José Luis Gual.
2: Ai, sí, sí, estem veient ja com s'ha desplegat un tifo també espectacular en el gol sud baix de Castalia. Le veiem ahí en el costat, no sé si té algun emblema, però sí, evidentment mostrant el suport al conjunt albinegre, que està puntet a puntet de comparèixer de nou damunt del terreny de Sonia Nares.
1: Sembla un elefant, no?
2: Sí, però lo de Urellut serà, per tant. És que nosaltres el tenim just avant. L'estem veient justament allà en panoràmica, no acabem de veure el centrat, però sí, sí, és perfectament probable que siga per això de l'Urellut. I bueno, ja pots escoltar-ho. Mitjançant el micròfon de Punt Ràdio, com està en ebullició ja Castalia, amb ganes de que rode la pilota. Tant de bo siga un dia històric per al Castelló. Parlàveu adés, Luis, de Martón, del punta de la Sociedad Deportiva, Ibar. Martón, en la temporada 15...
1: Sentim l'ambient del vestuari del Castelló.
3: Okay.
1: El Pampa Borellú, José Luis Gual, des del vestidor del Castelló.
2: Uah, a veure si són capaços els xavals de tot això, traduir-ho en futbol. Per què te rius, Emilio?
4: No, estic emocionat, estic content, estic veure Castalia després de tants anys aixina, és emocionant, ja hem disfrutat molt durant l'any, ojalà puguem continuar disfrutant i tindre aquesta possibilitat, és disfrut.
2: Per ells, Luis, Emili és un tipus tranquil, però l'altre dia ja vas veure el nerviós que se fica en el partit del Castelló.
1: Així tranquil,
2: porta
1: ja
2: a mi,
1: ningú.
2: Me dona molta guerra, me dona molta guerra, sí, Emilio, és cert, qualsevol el frena, este tio. Però bueno, va ser un partit xulo de veres.
1: Les
2: i, bueno,
1: llegendes són
2: així. Encantat de poder contar-lo. Sí, sí, sí. A més, és que Emilio ha estat en manifestacions, Luis, portant la pancarta davant de tots quan el Castelló estava un pas de la desaparició. Vull dir que Emilio, a banda d'en el camp, ha fet moltes coses per al Castelló. Mira, es tenim ja, van a comparèixer els protagonistes, sona el Pampa Morellut en Castalia.

0: Buah, impressionant. Com sona en a capella, eh? En els milers de seguidors que han acudit avui a ser a Castàlia, el nostre himne, l'himne del Pampa Morelluda, l'himne del Castelló, quan es produeix ja l'habitual passamans entre els jugadors de la Societat Deportiva Eibar, vestint en la seva equipació habitual de blau i gran en els del Castelló. Continua cantant Castàlia.
1: Ens interessa tota la jornada, sobretot l'Almeria Valladolid, el Depor Las Palmas, el Saragossa Màlaga i el Burgos Andorra. Qualsevol novetat en el marcador, immediatament així, per a l'afició del Castelló.
0: Bueno, pues a partir d'ara entrem ja en l'escenari del joc, en l'escenari del baló, en l'escenari dels protagonistes de veres, que són els futbolistes, són els que guanyen i perden els partits. Evidentment, Castàlia va jugar també el seu paper. Si l'equip tirava el carro, l'ambient que es viu així també empenta moltíssim als jugadors. Jugar en cap i en l'electricitat que te dona, sembla fàcil dir-ho, però no tan fàcil posar-ho en pràctica, no?
2: Sí, jo crec que els jugadors els primers minuts sobretot tenen que estar nerviosos, tenen que estar tensos, hi ha que anar en cuidado, assegurar moltes coses i el partit, des de luego, el que te porta la gent és a intentar i a posar més fortes i més ganes per a poder marcar i guanyar el partit, no?
0: Bueno, veurem quina és la idea de l'Eibar, perquè l'Eibar té l'obligació de guanyar. Tu creus que van a buscar el futbol directe per a que no pugui transicionar el Castelló? Quina idea creus que posarà en marxa Benyà San José?
2: Bueno, el que ha sigut l'Eibar durant l'any, un bloc mig, baix, molts moments, buscar alguna contra, buscar el joc directe, buscar l'estratègia i estar molt ben tancats a buscar la seva oportunitat. No és un equip que vagi a buscar-te, a pressionar-te alt, imagino jo, eh? Però que està clar que l'Eibar no pot anar a deixar el Castelló que transite, que jugui a l'esquena, que donar facilitats, per això dic, un bloc mitjà baix i buscar la seva oportunitat i que passen els minuts i que se pugui posar nerviosa Castàlia i els jugadors del Castelló.
1: En l'ascens cap a la segona divisió marca el Celta Fortuna en l'última jugada del partit. Europa 1, Celta B 1. Amb este marcador jugaran la tornada en Vigo. Les salutacions en la banqueta del Club Esportiu Castelló. Ahí està Pablo saludant a cadascun dels membres que prenen seient en la banqueta del conjunt albinegre abans de que comence Castàlia. Minut i marcador en handbol, Gonzalo Blanés.
3: Es manté sempre el més 4 per a l'equip alacantí. Minut 22 de la primera part, torneo 12, Bada Huesca 8.
1: Mentre Cap Verd, rival d'Espanya en el Mundial, fa el segon davant de Sèrbia. Ui, ui, ui, que encara tindrem partit complicat. Cap Verd 2, Sèrbia 0. Què passa mentretant en Castàlia?
0: Pues que Cubillas endú la ovació un dia més de l'estadi de Castàlia. Ha fet i s'ha tret d'honor. Va anunciar que es retirava del futbol després d'esta temporada en el Tarazona, on lamentablement no ha pogut evitar el descens de categoria del conjunt aragonès. I bueno, Cubillas molt volgut així, cubi cubi, cridava al públic. Va començar el partit, Luis, va menetxar d'ici la càmera per al Castelló.
1: Serà l'equip al vinegre, qui posa el balo en moviment, amb cala trava al costat de la pilota. Encara falta un minut i mig per a que aplegui l'hora, però com els agrada, Emili, als àrbitres, tot en el seu lloc i ahir a esperar.
2: Als àrbits, perquè estan obligats, però als jugadors i als entrenadors no els agrada res que estigues 3 minuts ahir esperant, però bueno, és lo normal en aquestes últimes jornades i al final te posa un poquet més temps, no? El poder començar i estar 3 minuts aquí tocant el baló i tot el món espera ja que comence.
0: I en este moment què poden estar pensant els jugadors, Emilio? Què passa pel cap?
2: Que comence, que tenim ganes, és que no queda altra. Estem esperant a que l'àrbit doni l'inici del partit, no pensen en altra cosa.
0: Bueno, esperem també no parlar molt de l'àrbitre, de Carlos Muñiz, l'aragonès, que ja ha xulat en alguna ocasió esta temporada al Castelló i que, bueno, diuen que és casolà, per tant no és mala notícia. Veurem si complís en ese paràmetre en el dia d'avui. Està preparat ja Usman Camara, ahí en el roble central, per a quan l'àrbitre li diga cap avant, per a menetxar la pilota, entenc que cap arrere. Està Castàlia impressionant, no hi ha una cadira buida en la zona local, només, com diem, en el que s'anomena quesito, per a l'aficionat visitant. Avui 40-50 que han vingut des d'Eibar per acompanyar el conjunt armer que dirigeix Benyà San José, que està també ja dret en l'àrea tècnica, al igual que Pablo Hernández. A sora sí que està a puntet d'arrencar en directe en A Punt Ràdio, el punt a punt que teu compte. Partit decisiu per al Castelló, té que guanyar. Comença el partit, ha menetxat Camarà, ja roba la pilota en Castalia. Baló darrere, brillant i tocant per Alberto Jiménez. De moment aguanta tranquil·la ahir la Societat Deportiva Eibar. Ara sí, vol dividir Alberto, jugar a la dreta, pilota que ve per a Pablo Santiago. Pablo la trena en Grena Barrena, tocava ahir per a Calatrava, que comença obert en banda dreta. Crec que no canvia res inicialment. Jacobsen jugant per dins, almenys en este arranc de partit, en Cipenga en l'esquerra, Emilio.
2: Sí, lo que va a hacer la semana pasada, una eixida en tres centrals, i Pablo estirarà la banda dreta. Jere crec que estarà molt pendent de tafar l'esquena de Pablo. Cipenga banda esquerra i per part de l'Eibar el 4-2-3-1 que marcava l'alineació inicial.
0: Ara ha tocat Roman Matis cap a l'esquerra, per allà que corre Agusienre, l'argentí, que agafa velocitat, creua la divisòria, se'n ve pel costat esquerrà, toca la curta, valor per a Brian Cipenga, últim partit del vinegre. Cipenga tocant de nou per Agusierra, ja es planta en camp propi l'Eibar, que això sí, avança la línia defensiva, uns 15 metres per davant de la frontal de l'àrea, la pilota que la té Alberto Jiménez, alça el cap el canari, toca per dins, posició d'interior per a Pablo, descarrega el tercer home per a Kere Navarrena, possessió per part del Castelló, vol apuntar alguna cosa, Emilio?
2: Volia rectificar, perquè l'Eibar s'ha col·locat en defensa de 5, en principi podia passar i al final jugarà en defensa de 5.
0: Anem a veure, esperem que no li escabe esa idea al tècnic visitant en el dia d'avui. Pilota per a Brignani, possessió com dic del Castelló, minut i mig de partit, 0-0 en el marcador. Es juga la darrera jornada en la Lliga Hypermotion, així en el punt a punt, en a punt ràdio com durant tota la temporada. Pilota per Alberto, aixita ahí en baló l'equip de Pablo Hernández, vol dominar el partit. A veure si podem buscar ja la primera situació dins de l'àrea d'un mag, una goita que vestís amb el 13 a l'esquena i completament de groc. Un altre que no supersticiós. La conducció de Calatrava. Ha aparegut ahir per a creuar-se Marco Moreno. Envia la pilota fora, però torna a recuperar ràpidament el Castelló. Baló per Alberto Jiménez. Ixe tres centrals molt xuntets a més, Arbilla i Marco Moreno molt xuntets de moment, de Jair tancant molt per dins, en Juan Bernat com a carriler per l'esquerra i Sergio Cubero per la dreta. Això són els homes que formen la línia de 5 defensiva del conjunt armer. Pilota per a Kere Navarrena, toca per a Barri, té espai, gira dins del rondo de 4 futbolistes de l'Eibar, toca per dins, posició d'interior per a Calatrava, se la volia canviar de peu, finalment ho aconseguís el català, està en el vertes de l'àrea, obri per a Pablo, Pablo Santiago que la vol pensar, amaga Pablo Santiago, buscava el córner, serà treta de banda, aplaudís Castalia, comença dominant la pilota el Castelló, 2.5 de partit, en el 0-0 inicial en el marcador.
1: Tots els partits en marxa d'esta jornada en segona divisió: Racing, Cádiz, Almeria, Valladolid, Saragossa, Màlaga, Deportivo de la Coruña, Las Palmas, Burgos, Andorra, tots ells amb l'empat a 0 inicial.
0: I ara té que esperar per a posar la pilota en marxa Pablo Santiago, perquè crec que s'han portat un colp, no sé si en la mà o en la zona de l'abdomen.
2: No, jo crec que és una balonada, un rebot, no, en el baló quan està intentant driblar. Bueno, que l'ho esperat, un Eibar en bloc baix, un 5-3-1, col·locant-se ahir sense pressionar el Castelló. Castelló tindrà tot el valor i esperar no, que no el pillen a la contra, ja que posa el valor ràpid dins.
0: Mira Pablo Cipenga! Ui! Atre la manopla, amb una goita, va ser córner! Va ser córner! La centrada era boníssima de Pablo Santiago, anem al córner! Anem a començar a tirar-li fitxetes, eh? Anem a començar a cridar a la fortuna.
2: Això és la que volia, que els primers minuts ja que posa el valor ràpid dins a l'àrea i buscar ja això.
0: Bueno, a Bore, que la va a colocar Pablo Santiago. Anima Castalia, ahí sí, fuerte el Castelló. Té ganes de posarse per davant en el marcador y dominar el partit. 3 de encontre, 0-0 en el marcador. La pilota que vindrà a la dreta de la porta de Maguna. Goita que ha estirat la mà perquè venia Cipenga al segon pal en la centrada. Va ser el popi Pablo Santiago, la penja, baló obert a l'àrea. Rebutja Tarbilla, baló que ve precisament per a Cipenga, que estava en la zona de rebuts. Toca de cara per a Roman Matis. I bueno, plantejament... Bueno, això abans de dir a Luis el que ha dit Emilio, no? El bloc baix, el 5-3-4-1, ha dit, això és una barraca de tota la vida.
1: Abans
0: no?
1: Es deia posar l'autobús.
0: Claro, montar una barraca, però important, en totes les lletres.
1: En fi,
0: bueno, esperem que no s'hi escabe.
1: Estem en el 4 de la primera meitat, 0-0 al marcador. Actualitzem el marcador en handbol, Gonzalo Lares.
3: No acaba de trencar el partit Alacant perquè Huesca s'ha situat a 3 i ataca per a... No, ha parat el porter. 3 de diferència, a 2 minuts per al descans, Luis. 14-11, guanya Orneo Alacant.
1: A les 7 en bàsquet, el partit entre el Barça i el València i els dos partits de futbol que encara en resten. A les 7 i mitja en el Camilo Cano, la Nucía llevant bé. A les 8 i mitja en la ciutat esportiva Villarreal B, Zamora. Ben a prop d'on està José Luis Juan en Castalia, camí del 5 de la primera. 0-0 entre Castelló i Eibar.
0: I ara entreta des de la banda per a que siga Arbilla, el veteraníssim futbolista de la Societat Deportiva Eibar, que no té cap pressa per a posar la pilota en circulació. En el braçalet de capità, al seu braç esquerre, Se pren el seu temps Arbilla, va jugar en Jerk, el baló profunditat que busca Martón, fica el cos, ha pentinat ahí el punta, baló que ven avantatge per a Alberto, Alberto que la baixa i juga de cara per a Matis, Matis buscant a Brignani, el control de l'italià, no pot adormir-se, que tenia ben a prop ahí al futbolista del Eibar. Ja es desplega per la banda dreta el Castelló, per este costat arranca, cama canviada, Calatrava, Calatrava per a Pablo Santiago, està jugant bé per així el Castelló, Pablo Santiago, l'obertura per a Guere, Guere que la pot posar, la centrada de Guere, baló obert, ha tret la pilota ahí Marco Moreno, el baló que el lluita Diego Barri, també ve Corpas, ha posat la cama Barri, recupera la pilota per a Guere, monòleg en este arran de partit del Castelló, baló per a Cala, mira Cala, mira Cala per a Pablo, des de l'àrea Pablo Santiago per acabar, al pal! Al pal, Pablo Santiago, continua el perill, va a ser finalment córner per al Castelló.
1: Emili, que bé que juga el Castelló.
2: Està jugant fantàsticament, Lluís, però l'Eibar, en aquesta manera de jugar en 5 i el mig del camp que té l'Eibar, que són pràcticament 3 jugadors, és superior el Castelló en mobilitat i en tindre jugadors i tindre el baló. Està jugant fantàsticament, però l'Eibar està donant moltes facilitats a l'hora de jugar el baló.
0: I molt bé Pablo Santiago, ha tingut la mala fortuna que ha estaviat la pilota en el pal esquerre de la porteria, nou córner, la va col·locar ara una esquerra, va ser Calatrava, per tant el baló de fora cap a dins, ai bé Calatrava la col·loca al segon pal, botava Camarà, ha cabotejat el punta, demanava córner però no, serà treta de porteria, ha vingut l'Eibar a entregar-li cama al Castellà, especular una miqueta que passen els minuts, a allargar el partit, però el Castelló que ha entrat molt bé en l'encontre.
1: Últim atac de la primera meitat, mentre tant tenen vol.
3: L'últim, efectivament, per a tractar de situar el més 4, però t'han escoltat Luis i han demanat temps mort. Para Roy Sánchez el partit per a analitzar l'última jugada. Resten 15 segons, joc parat, 15-12, 3 d'avantatge per a Orneo Alacant.
1: Gol en segona divisió, marca Las Palmas en Riazor, gol de Rodríguez, minut 7. Deportivo de la Coruña 0, Las Palmas 1. Amb este gol, Unión Deportiva Las Palmas ara mateix seria tercer, José Luis Gual.
0: Sí, sí, en este gol se coloca tercer el conjunt canari. És Jesse, no?, el que ha fet el gol. Pot ser?
1: Sí, Jesse Rodríguez, sí.
0: Correcte, bueno, pues sí, Las Palmas que se colocaria no,
1: Kilian,
0: com a tercera.
1: Anem a Kilian Rodríguez.
0: A Kilian Rodríguez. Correcte, baló per a Jaime Entretamón. Això no afecta en res al Castelló perquè la primera variable, evidentment, és guanyar, perquè el nostre primer rival és el Burgos, sense dubtes. Baló per a Arbilla, pressionava ahí Camarà, però bueno, matiner, el gol de Las Palmas en Riazor, mentre tracta de jugar des de darrere, iniciant en curt l'Eibar, que ara sí ha topetat el forat pel costat esquerrà, i ve Cubero. Cubero buscant la profunditat, carrega l'àrea, la col·loca Martón, així ve Matis. La replega en les mans el porter belga del Castelló, però bueno, primera centrada lateral de l'Eibar, que és un poc el que voldrà fer avui així, no?
2: Sí, jugar per fora i acabar centrant a balons a Martón, que és molt gran, i Corpas, que són els dos que busquen el remat. Per això tens jugadors per fora, per arribar ràpid i centrar a l'àrea, no?
1: Pues un instant i vivim l'última jugada de la primera meitat en Alacant. Amb vol.
3: És falta amb el reloj a zero, complicat però no impossible. Algun hem vist dins Hamza, que és un home molt alt. És el jugador d'Egipto, que ha arribat al conjunt a la cantina, el mercat d'hivern, que va llançar esta falta per a situar el descans, el més 4 o el més 3. La tanca dels homes més alts del Huesca, el porter òbviament atent perquè serà el llançament de la falta i ens anem camí del vestidor. Tot el primer temps la ventalla ha sigut 3-4 gols per a Alacant i esta és l'última. L'àrbit que diu que ja Hamza, que amaga la pilota darrere de l'esquena per a que el porter no tenga visió, el llançament de Hamza i la pilota al travesser. Ostres. No ha entrat, però per molt poc. Bon llançament de Hamza. Aplaudís el públic. Descansa el Pitiu Rochel. 15-12, més 3 per al conjunt de Roy Sánchez.
1: Anotem un nou tir entre pals per al Club Esportiu Castelló, José Luis Gual.
0: Quan ara buscava la primera transició, l'Eibar ho ha fet bé a Duarés, afortunadament ha tornat ràpidament el Castelló, però continua el perill, baló en el vert des de l'àrea, però allà volia combinar Juan Bernat que la té, caragoletxa, el tancava Alberto Jiménez, demana la falta i dona l'àrbitre treta de porteria per a Roman Matis. Sí, la rematada està per part d'Adam Jacobs en el danès, li ha donat el baló des de la frontal a l'escala, Trava, estan ganes el danès de demostrar el perquè d'aquesta titularitat i bueno, el remat de Jacobsen tampoc tenia massa dificultats per al porter Maguna Goitia.
2: Molt fàcil, el Castelló té que ajustar un poquet quan el Eibar ix, i a vegades la pressió que està fent massa accelerat, no? I ajustar un poquet la pressió perquè ha eixit dos vegades l'Eibar sense conseqüències, però cuidao en aquesta superioritat que està creant per fora l'Eibar, no?
0: Quan Adanya Agú, falta de Keren a Barrena, davant mateix a l'àrbitre. Falta comesa a Sergio Álvarez i sobretot a Duarés, que és un jugador molt ràpid, el futbolista que comentàvem, format en la pedrera de l'Atlètic Club de Bilbao, que li ha fet una autopassada a Alberto i a partir d'allà ha generat una situació de cert perill, perquè havia guanyat molt bé el carril interior, en este cas Juan Bernat. La pilota per a l'Eibar, la col·loquen ahí en la zona de mitges puntes, no ha arribat Javi Martón, baló que juga en llarg a la trava, sense encert perquè torna a recuperar l'equip armer. El baló per a Duarés, a Duarés que se la queda, demana als companys que obriguen el camp i la col·loca en la part esquerra, ahí està Arbilla, Arbilla que té espai, Arbilla que continua en la pilota controlada, toca per dins, el baló per a Juan Bernat cau a terra, no va falta, no va falta en este cas, crec que està Calatrava, està tractant de recuperar molt pront el Castelló, claro, això són faltes molt clares.
2: Sí, a més, com diuen, la pressió a vegades va un poc desordenat, no? De tantes ganes que vol anar i té que baixar un poquet i estar tranquil i ordenar-se bé a l'hora de pressionar bé.
0: Pues són 11 minuts del primer temps. Així en el Skyfy Castalia juga la darrera jornada de la Hypermotion. De moment no hi ha gols. Castelló 0, Eibar 0. Baló al pit d'Alberto Jiménez. La baixa en qualitat per a tocar de cara per al seu porter, per a Roman Matis, que la rep en àrea pròpia. Ve a pressionar-lo ahí. En este cas era Corpas. Baló que obri de nou per al Canari, per al capità. Frena, té al seu costat Brignani. I a poquet torna a replegar l'Eibar per a plantar-se en ese bloc mitjà, però... Me queda mala atención, que tracte de avanzar mejor la línea defensiva ahí. Jair sembla el amo de la línea de Sing en el día de hoy del cuadro armer. Cuando ahora perdió la pelota Pablo Santiago Perey, arranca para la banda izquierda Juan Bernat. Juan Bernat que se lleva de damunt a Pablo. Y bueno, ha estado ahí fregando la groga, porque la ha granado literalmente Pablo Santiago a Juan Bernat.
2: Sí, tengo la suerte que el balón se va a través que acaba la portería de Leibar, pero el braç le va a la cara y podía haber sido tarjeta. Sí.
1: Este menlonce de la primera mitad en Castalia. 0-0 al marcador entre Castelló i Eibar en la jornada. En segona on només hi ha un gol, el de la Unió Deportiva Las Palmas en Riazor, 0-1 en el marcador. En estos marcadors seria precisament Las Palmas el rival del Castelló en el playoff d'ascens. S'enfrontarien Almeria i Màlaga, però encara hi ha molts més minuts per davant per jugar-se. En handbol, en la Lliga Sobal, estem pendents del partit del Nava, probable rival d'Agustinos Alacant, que ha recuperat i empata a 10 al descans davant del Atlético Valladolid. En un poc més d'un quart d'hora comença el partit de València Bàsquet en el Palau Blaugrana. En un instant estem en la prèvia d'este partit, però abans continuem en Castalia. No pot marcar el primer el Castelló.
0: I ara buscava Isir en llarg en velocitat per a Brian Fipenga, però ha reaccionat molt bé en el tackling, enviant-la fora un futbolista molt veterà com ara Arbilla. Baló que trella des de la banda del Castelló, que se planta ja de nou en camp contrari. Circula Alberto Jiménez de la banda esquerra, per allà apareix Agus Sienra, obrint camp Adam Jacobsen. Ho fem pràcticament d'interior. El danès busca la trena, s'equivoca en la entrega, cau a terra, no hi ha falta, diu l'àrbitre, deixa seguir. Baló per a Barri, Barri Camarà, Camarà Pablo. Pablo buscava de nou a Barri, que es clavava dins de l'àrea, recupera de nou la línia de 3 de l'Eibar, que vol Isir Perill. Arranca per la banda dreta Duarés, la contra per part de l'Eibar. Sí, ha regatejat ahí a Duarés a Grena Barrena, però ha perdut un segoneig que obliguen a l'Eibar a fer un atac posicional. Per tant, es planta darrere ja l'equip de Pablo Hernández. 13 minuts de partit. Ha sigut molt fort el Castelló, però ara el partit s'equilibra un poc, està on el vol l'Eibar, no? No tant de ritme.
2: Bueno, era normal eixir aixina de fort i ara pues, el partit s'ha igualat. L'Eibar tenia un poquet més de valor, està tocant-lo bé. I des de luego, pues bueno, era normal també que l'eixida fora molt forta i la pena és no haver pogut fer el gol que han tingut en les dues ocasions d'eixes.
0: I té que entrar en activació Fipenga, De moment no ha aparegut i és un jugador molt important per al Castelló en ese desequilibri que té, en ese desborde. Després les entrades, pues bueno, no sempre tenen la precisió que els agradaria, però sí que intimida prou, el futbolista del Congo. Pilota de nou per a l'Eibar, que estructura ahí la eixida de la pilota des de darrere per la banda esquerra. Baló per a Juan Bernat. Juan Bernat tocant de nou per Arbilla. Ara pressió tímida per part del Castelló, que tampoc pot deixar, no?, molts espais i ni ses zones de mitges puntes, perquè això és el que busca una miqueta l'equip de Beñat San José.
1: Quan hi ha gol en Santander, marca el Racing, partit per a ser campió de la categoria en el 14 de la primera, davant d'un Sardinero absolutament ple. Racing de Santander, un Cádiz 0.
0: Pues en Castalia necessitem cantar un gol, Lluís, amics del punt a punt. De moment 0-0. I sobretot el que més ens col·locaria l'ansietat és si marcar al Burgos. Ja que tocar fusta, que això no passa en el plantillo ni se partit que juguen davant de l'Andorra. Pilota en defensa per a Marco Moreno. Marco Moreno juga ahí per a Mada, que ha pivotat, la col·locava en banda. Ha tocat Sienra, serà treta de banda per a l'Eibar. S'ha equilibrat el partit, Ha començat els primers 5 minuts molt fort el Castelló. Ha tingut ahí dos, tres situacions molt clares, sobretot hi ha que destacar i s'avalua el pal de Pablo Santiago, però ara l'Eibar no està patint i no estem veient en acció a Maguna Goita, però bueno, serà un partit llarg. Apenes portem un quart d'hora d'encontre. 0-0. La pilota que juguen darrere els futbolistes de l'Eibar. Pere centrals, Marco Moreno, jugant Jair. Este a l'esquerra per Arbilla. Arbilla que la té, el pressionava Calatrava, se'l lleva massa fàcil de damunt i se retalla el veterà jugador de l'Eibar. Toca per dins, la pilota que ve per a Sergio Álvarez. Sergio que la gira, baló ja en el costat dret per a l'Eibar. Allà juga Cubero, Cubero encara en Cipenga, busca la trena, baló de nou per dins per a Álvarez. Álvarez a Duarés, torna de cara. Està circulant bé la pilota l'Eibar, eh? Està circulant la pilota bé l'Eibar, demostrant que no és casualitat la gran quantitat de victòries que han sumat en esta segona volta i a domicili, eh?
2: Sí, a base de tindre la pilota està gelant el partit. Té la eixida de baló de 3, el Castelló està apretant només en Camarà per a no deixar el mig del camp i després per fora l'Eibar també té superioritat, que és el que està fent, no? Arribant per fora.
0: Pues ara de nou arriba per fora Cubero, el carriler dret en el dia d'avui així en Castalia. Toca la pilota per a Duarés, que gira ràpid davant de Cipenga. Cipenga treballant en defensa, però a Duarés, que gira molt ràpid sobre si mateixa i descarrega per eixir de la pressió en Sergio Álvarez. Sergio Álvarez per a Cubero, la centrada que busca ara, botava Martón. Ha tocat, però molt fluixet i se valor que se'n va lateralitzat per la línia de fons. Comença a somar l'Eibar, n'hi ha que tindre paciència i Castalia té que tornar a bramar. Té que ser un partit d'animar 90 minuts.
2: Sí, i veiem a Pablo, me pareix que és de Cipenga, els dos de fora tenen que ajudar al carril ofensiu de l'Eibar i el que li està dient, no? Que té que ajudar al banda dreta perquè al final està creant superioritat per banda dreta, no? Bueno, és partit llarg, és partit de tindre tranquil·litat, hi haurà dominis d'un i de l'altre, però hi ha que aprofitar i tindre el valor i que l'Eibar no tingui el valor perquè te canses i estàs per darrere del marcador i damunt corrents detrás del valor i te canses més.
0: El baló que el col·locarà dins de l'àrea Sierra, buscava Camarà, rebutjat Arbilla de cap, la pilota que ve ahí per a Guere, Guere tocant per a Barri, busca Calatrava, Calatrava en la zona de mitges puntes, en la zona central de l'atac al vinegre, alça el cap, obre ja per a Brian Cipenga, vinga Cipenga, jugatela, Cipenga per a Cala, lateral de l'àrea, la col·loca baix, ha rebutjat ahí Marco Moreno, la col·loca directament, no, ho ha evitat que es perguera per banda, però torna a recuperar molt ràpid el Castelló, encara que li dura poqueta Cipenga. El baló de nou per a Cubero, Perell, la col·loca a l'espai per a Corpas, arranca Corpas, Corpas en el carril del Déu, Corpas que retalla, Corpas que afortunadament veu com li furta la pilota Alberto Jiménez, que és un expert en aquestes defenses de 1 per a 1 sense ningú que hi ajude.
2: Ara Cabarrera, hasta que veu l'oportunitat i li està tancant l'espai a Corpas, que és un home molt perillós, com diem, i ho ha fet fantàsticament Alberto, no? Ja que no hi ha que jugar tan a pressa, estem perdent molts balons per a poder eixir a la contra, ja que tiene un poquet de tranquil·litat en tres quarts de valor i no perdre el tan pronte, no? Jo crec que Cala té que tenir un poquet de paciència i Juala i Jere i Barri, que són els tres jugadors que poden jugar-la i no perdre-la tan ràpid.
1: Estem en el 10 de la primera meitat, en el 0-0 al marcador en l'estadi de Castalia. Què està passant?
0: A punt ha estat de nou de rematar en possibilitat de fer gol. Usman Camarà, la internada fins la cuina de Jacobsen. Ha tret la pilota amb alguna goita, però era una bona oportunitat per a Camarà. Continua el Perella, a veure si trava alguna centrada per la banda dreta. Pablo Santiago, dobla Calatrava, Calatrava el tanque en dos, trau la centrada, està ben agafant ahí a Camarà, però finalment se la lleva de damunt Arbilla. Aplaudís Castalia, 18 minuts. Pues el que passa és que el Castelló vol, però de moment està ben plantada darrere la Societat Deportiva Eibar. N'hi ha que tindre calma i n'hi ha que jugar amb molt de coneixement perquè s'estan buscant clarament les transicions en homes com Corpas, Guado, Arés. I bueno, alguna centrava lateral per a Javi Martón, que és un altre perfil.
1: Quan Las Palmas fa el segon en Riazor, Deportivo de la Coruña 0, Las Palmas 2, minut 18 de la primera meitat. El Deportivo de la Coruña que cau davant Las Palmas, que seria tercer. I en 12 minuts en el Palau Blaugrana, València Bàsquet necessita guanyar per a ser segon o complicar-se la vida en cas de derrota, perquè el camí en els play-offs és diametralment diferent en un cas o en l'altre. Barça-València, tot un clàssic del bàsquet espanyol per a concloure esta lliga regular. Salva Gobis, molt bona vesprada.
4: Què tal, Lluís, com estàs? Molt bona vesprada. Pues preparats, com tu dius, per a viure este partit en el que és jornada 33. Era el partit pendent que li quedava al València Bàsquet per a jugar davant el Barça en el Palau Blaugrana i, bueno, pues en tot l'alt, les espases per a este, bueno, pues encontre en el que evidentment està en joc el play-off. Les càbales, quals són? Bueno, pues si guanya València Bàsquet seria segon classificat, jugaria davant Bilbao Bàsquet el dimecres a les 7 de la vesprada en el Roig Arena. En cas de perdre avui davant del Barça, seria cinquè classificat, jugaria davant Cosner Baskonia el dimarts a les 7 de la vesprada fora de casa.
1: ¿Cómo estás, Nacho?
5: ¿Qué tal, Luis?
1: Es complicada la vida, ¿eh? València Bàsquet sí, per avui, ¿eh?
5: Es que mires... increuablement pot tocar, i és que, clar, són diametralment oposats, no? un camí o l'altre. València Bàsquet, que ha ratllat a gran alçada al llarg de tota la temporada i que ara se ho té que jugar en este enfrontament contra el Barça. Bueno, el camí és per a tindre tranquil·litat i somiar en coses grans en cas de victòria avui, perquè te col·locaria en eixa segona plaça i un creixement molt més fàcil, i, si no, pues a la lluita de tu a tu davant Baskonia.
1: Pues anem a veure què fa València Bàsquet en l'encontre. En 10 minuts comença Torrem a Castàlia. Tenim que marcar, José Luis Gual.
0: Acaba de tindre nou córner el Castelló. Acaba la jugada a baló para tenir una rematada des de la frontal per part de Keren Navarrena, molt amunt. El bote pronto que se deu, i és molt complicat de precisar entre els tres pals, però n'hi ha que acabar les jugades. I ara trau de porteria amb alguna Goiti. A tocar de cap Cubero. Cubero prolongant per a Martón. Martón que perd ese baló amb Brignani. Baló de nou per al Castelló. Baló per a Barri. Alça el cap el Salmantí, que ve a filtrar per a Calatrava. Apareixent en la mitja punta Calatrava. Se lleva de damunt la marca de Marco Moreno. Calatrava a l'àrea. Ui, Camarano, arriba de milagre. A posar la puntera Arbilla, el justet, per a que no poguera arribar a ese baló. Camarà estava ja afilant el gabinet, Emilio.
2: Que pena, que llàstima. Hem tingut ja moltes ocasions, ja 5-6 ocasions claríssimes. M'està faltant el que està faltant en els altres partits, que ja com sense donar compte que en aquestes centrades té que estar en àrea. En Huesca, en Ceuta va passar el mateix, i té que arribar com a segon delanter, perquè si no, en tres centrades és molt difícil.
0: Pues un altre córner més per al Castell, el va traure a l'Escalatrava a l'esquerra de la porta, que defensa amb alguna Goiti, a tot l'Eibar excepte Corpas, defensa en la seva àrea. L'àrbitre s'acosta com sempre a advertir a uns i altres de que si hi ha agarrós, que estan a vent, s'està queixant moltíssim Camarà de Jair, que està agarrant-lo cada volta que es penja una pilotada dins de l'àrea. I en quant acabe d'explicar-li-ho a Corpas i Alberto Jiménez, que està dialogant també amb l'àrbitre aragonès, es posarà en marxa la pilota a baló parat, un dels equips més efectius en esta especialitat, el Castelló, que té un tècnic que van firmar a propòsit, no?, per a esta faceta. Anem a veure si Willy trau profit. La va col·locar Calatrava, baló obert al segon pal. La deixa de passar Cubero, i el baló que se perd directament per la línia de fons. Era un bon enviament en cas de que Brignani haguera buscat el segon pal.
2: Sí, està queixant-se Brignani en les mans, molt passat, molt fort, massa tocat. I mira que el Castelló sempre té algú al segon pal, però massa tocada.
0: Pues van passant els minuts, són 22 ja del primer temps, així en el Skyfy Castalia, en directe al punt a punt en Apunt Ràdio, Castelló 0 i Barcero. Afortunadament, només coneixem els dos golers que ha fet les Palmes, que pràcticament el partit ha guanyat en Riazor, i que s'assegura, si no reacciona l'Almeria, i sa tercera posició per al playoff. Per tant, tal com estan les coses ara mateix, el Castelló jugaria davant les Palmes, però queda molta vesprada, segur.
1: Queda molt, efectivament, són 22 minuts en este primer quart de partit, en esta primera quart part de partit. 6 remats, un entrepals que ha parat el porter, un al pal, 4 corners, 61% de possessió de pilota per al Castelló. Emili, paciència,
2: Sí. Em diem, si se marcava pronte seria fantàstic, si no, tranquil·litat.
0: Mira, Jakobsen! Una Goiti a córner. Ho havia fet fenomenal el danès, Que bé el retall cap a la dreta per a pegar-li en la cama bona seua, i la resposta de Maguna Goita en la manopla esquerra que l'envia al cantó.
2: Extraordinària la parada, la jugada de Jakobsen, que diem que volia que entrara a l'àrea, i la parada de Magu, fantàstica, ha aguantat fins al final, i després va molt tocada i anava a l'esquadra.
1: És un paradón.
0: Altre córner. Sí. Ho ha fet bé, Jakobsen, i bueno, portar una parada impressionant, sí. Sí. Bueno, pues no córner per al Castell, a veure si ha baló parat arriba. Vinga, vol encantar-lo. La col·loca Calatrava, buscava el primer pal. Rebutja més punts, Maguna Goita. El rebuig espera Guere. La centrada de Guere, baló des de l'àrea, l'agafa Brignani. Brignani ve taconet per a Camarà. Ha tornat a bloquejar ahí, en este cas Juan Bernat, i ara Peri a la contra. Peri a la contra perquè arranca Duarés, que és una bala. Hi ha quatre del Castelló que estan tancant aquesta transició de l'Eibar. Almenys ha molestat a Izipeng. Aplaudís Castàlia, se'n va a terra i es falta comesa per part de Barre. Aduarés, està el partit en una electricitat impressionant, perquè l'Eibar quan pot eixa en velocitat en Aduarés o en Juan Bernat per este costat, i el que dius, Luis, si fora pels expected goals estos famosos,
1: estaríem
0: en primera divisió.
1: Segur. Anotem, entretant, l'inici de la segona meitat en Ambol Gonzalo Blanés.
3: En este moment arranca la segona part, els últims 30 minuts de la temporada regular. Recordem, 15-12 està guanyant el Orneo al Bada Huesca.
1: Tornem a Castalia.
0: Pues en Castalia ja falta per a l'Eibar, que està lluny, però que la van a col·locar directament a l'olla, com sol dir-se. Crec que va ser José Corpas, el dorsal número 17, en efecte, l'home que va a patejar. Només hi ha un home ahí com a tanca, que és Cipenga. i la resta a defensar el baló parat. La penja Corpas, baló que busca àrea. I cita ahí Matis, poderós també per dalt. La repleguen les dos mans el belga, que té que deixar que els jugadors del seu equip es despleguen poquet a poquet. Baló que finalment juga per baix, baló per a Guerre Navarrena, molt actiu en la fase defensiva, com sempre, el futbolista de l'Equeitio. Toca per a Diego Barri, Diego Barri temporitzant, tocant de nou per a Guerre, ha replegat molt ràpid l'Eibar, Són dos equips també que tornen molt ràpid el retorn. És que al final quan estàs allà dalt és per algo, després de 42 partits.
2: Exacte, i al final estàs fent les coses molt bé i els dos equips estan donant poquetes facilitats, però en que aixina el Castellà ja podia portar-ho a ser de sobre. I està molt atent al retornos d'Ipenga i Guerre para poder parar aquests contres que l'Eibar està intentant per ahir, no?
0: Atacant de nou el Castelló, Sas Barat, Marco Moreno, baló que espera Jacobsen. Jacobsen que està en ganes en el dia d'avui a tocar per a Calatrava. Calatrava que retalla, vol pegar-li Calatrava. Calatrava que busca lloc, Calatrava que li pega, fora! S'ha perdut a l'esquerra de nou de Maguna Goiti, a la intenció bona, però el baló no ha trobat espales de la porteria. Insistís i insistís el Castelló, al final arribarà. Al final té que arribar.
1: Arribarà. Segur que arriba el gol per al Castelló, que està jugant de Billy molt millor que l'Eibar,
2: Molt millor, Lluís. L'Eibar ha millorat del principi de partit, però encara així està posant-li un ritme, una intensitat, unes ganes. Com te deia, si té un poquet més de paciència a l'hora de fer dos, tres tocs i generar-la, la jugar bé, però està arribant a porteria de totes les maneres i el porter està sent ja el millor de l'Eibar, no? El millor de l'Eibar. Encara que així no te pots fiar perquè l'Eibar té qualitat de dalt i té gent ràpida, però si ja se mereix el 1-0 fa rató.
1: Marcadors en segona divisió: Almeria 0, Valladolid 0, Deportivo 0, Las Palmas 2, Zaragoza 0, Málaga 0, Burgos 0, Andorra 0 i Racing de Santander 1, Cádiz 0. Castalia.
0: En Castalia jugant en defensa el Castelló, Sierra tocant ahí per a Cipenga. Cipenga arrancant des de molt lluny. El futbolista de la República Democràtica del Congo que s'acomiada. Recordem que van demanar al Mundial, acaba contracte i no ha renovat. Per tant, avui jugant el seu últim partit amb l'Albinegra. Esperem que ajudant a guanyar. Baló per a Pablo Santiago. Pablo Santiago tocant de cara per a Brignani. Brignani que està plantat en el rogel central al seu cap. Juga a la seva esquerra. Baló per a Sierra. Ingressa allà en camp contrari. Sierra li és ahí per a pressionar-lo a Duarés. Sierra que toca per a Barri. Barri ja en zona clarament de mitges puntes. Obrint a la seva esquerra. Baló per a Cipenga. Cipenga que vol accelerar. Cipenga que retalla. Continua Cipenga dins de l'àrea. Volia maniobrar la trena. Ha recuperat Sergio Álvarez. Vol eixir l'Eibar. I ha recuperat afortunadament Pablo Santiago. Bon baló per a Barri. Barri des de l'àrea. Barri. En el lateral la col·loca. La passada buscava Calatrava, però és que ahir hi ha tants jugadors de l'Eibar que és pràcticament impossible que li arribi.
2: Ara ha entrat Cala a ajudar a Camarà, però el que diem, si entra Cipenga, Jacobsen estava molt lluny, ja que entra Metxen. En aquest cas ha entrat Cala, però ha arribat molt tard, no?
0: Però vull dir, una volta arribes ahir en l'àrea, tens que fer el que ha fet Jacobsen adés, no? Retallis una miqueta i a veure.
2: Sí, buscar porteria, qualsevol rebot, qualsevol cosa, però de luego quan hi ha centres laterals té que hi haure per almenys dos o tres jugadors a rematar.
0: De camí, nou, del Castelló.
1: Camí de la mitja hora d'esta primera meitat, empat a 0 entre el Castelló i l'Eibar. Actualitzem marcador en Ambol Gonzalo.
3: Ara és més 3 per a l'equip local, estem en el minut 34 de joc, és a dir, el 4 de la segona. 17-14, guanya Orneo a Bada Huesca.
1: Tot preparat en el Palau per a que comence el partit.
4: Correcte, tot preparat i els quintets ja per part de Pedro Martínez, que ha triat a Branco Badio, a Cameron Taylor, a Jaime Pradilla, a Jan Montero i a Nil Sacco. Es queden fora del roster els habituals ja per absència i per lesió: és Josep Puerto, Xavi López Rosteric, també Nate Rivers i Isaac Nogués González. Per part del Barça, els triats per Xavi Pascual són Joel Parra, Toko Senghelia, Billy Hernán Gómez, Juani Marcos i Kevin Panther.
1: Quan tenim gol en segona divisió, retalla distàncies el Deportivo de la Coruña, Depor 1, Las Palmas 2, tornem a Castalia.
0: Pues en Castalia caminem cap a la mitja hora de partit, 29 van a ser del primer acte amb el 0-0 al marcador per un equip que clarament busca la porteria contrària i un Eibar al que li està costant afortunadament moltíssim. Ara vol eixir en Javi Martón, que cau a terra, demanava la falta, no hi ha res, li diu l'àrbitre que s'alce, baló per a Calatrava. Calatrava tocant per Adam Jacobsen, el danès, apareguent en el dia d'avui com a 10, com a interior esquerrà de nou Jacobsen. Jacobsen busca la trena en Calatrava, el Castelló arriba ahir, però clar, acumula molts futbolistes de l'Eibar en àrea pròpia. Ara el canvi és per a Pablo Santiago, Pablo en la frontal, toca per a Barri, teua, elaborem. Quan arribes ahir, una de dos, a banda i centrem, o xutem a porteria.
2: Sí, cuidado.
0: Ara Camaral volia la pilota, tornen a treure els centrals i, bueno, afortunadament Martón no s'està enterant de la pel·lícula. Afortunadament, ells no tenen eixida en el referent.
2: Sí, ells no volen mig del camp, estan defenent o atacant la contra. El Castelló li passa un problema, que a mi està tancant massa el equipo falta amplitud en molts moments i quan estàs proper de l'àrea, obrir més a Cipenga, obrir més a Pablo Santiago perquè hi haguen espais, com ara.
0: Ara ha aparegut Barry, mira, vol girar Camara, Camara dins de l'àrea, Camara tenia prop a Calatrava, ha quedat curt i se valo, demana en falta i diu l'àrbitre que hi ha pausa per a la hidratació, per a pegar un traque d'aigua fresca. Es para el partit així en Castella, coincidint en la mitja hora de partit en un jugador de l'Eibar. Per cert, estès en la seva àrea, 30 minuts en directe en el Punta Punterà, Punt Ràdio, en el Skyfy, Castella, Castelló 0, Eibar 0.
1: Quan marca el segon, qui va ser campió d'esta segona divisió, el Racing de Santander davant del Cádiz en el 29 de la primera, Racing 2, Cádiz 0. Ambol, com va el partit per a Eon?
3: De veres, Luis, que estan amagant cartes, eh? Guanya de 4, però la sensació és que estan al 50%, uns i altres. En especial en defensa, on estem veient que no hi ha actitud i, sobretot, que no hi ha precisió ni pressió. Tots pensant en la Copa, però ja que tancar la Lliga en victòria, de moment estem en el 36, és a dir, 6 de la segona, 18-14, es manté esa diferència quasi des de que ha començat el partit de 4 goles de l'Orneo Alacant davant el Bada Huesca.
1: Comença Palau Blaugrana, Salva Gomis.
4: Estem preparats ja per al vot inicial. Ahí està Nil Saco i també Billy Hernán Gómez. Avui els col·legiats seran Sergio Manuel, Emilio Pérez i Vicente Martínez i la pilota que anirà a l'aire. Per a conèixer qui serà el que ficarà la primera pilota en marxa serà el Barça. Ja els primers compassos de Encot en este primer quart i el primer atac serà per al Barça jugant per fora, ahí està l'acció, la penetració trobant a Willy Hernán Gómez defensat per Nil Saco, vol xafar la pintura però ixe no entra cap a fora per a Kevin Panther, llançament en suspensió, no entra i el rebot espera a València Bàsquet per a Jaime Pradilla.
5: Bona situació defensiva de València Bàsquet, aguantant bé ixa iniciativa de Kevin Panther i en la direcció del Barça, Juani i Marcos, que ha agafat ese comandament en la lesió de Satoransky.
4: La pilota per a València Bàsquet, per dins trabant Nil Saco, que perd la pilota i el contracol per als del Barça. 0-0 el marcador, 9 minuts de 7 segons per arribar a la fi del primer quart. Ataca Toko Sengelia per dins, es gira perfectament per anotar la primera cistella. Espera el Barça, 2-0 el marcador.
1: 2-0 per al Barça en este inici de partit davant de València Bàsquet, obligat a guanyar per a tindre un camí en els play-offs descents, perquè en cas contrari seria molt complicat que València Bàsquet poguera ser campió de Lliga. El temps mort, vaja, la xerrada dels entrenadors amb els jugadors en Castalia, per a dir-los, tu què creus, Emili Cierte? Què els haurà dit Pablo als seus jugadors?
2: Ajustar alguna coseta, sí que es pots dir alguna cosa, com diria antes, jo crec que a vegades se tanca mal, massa l'equip i li falta amplitud en algun moment per a poder eixir per fora, però bueno, sempre hi ha coses que ajustar i anar molt cuidat segurament als defenses en les contres, no?
0: He vist que estava parlant Pablo Hernández un bon ratet en Barri, eh? No sé si ara, per exemple, Barri està molt a prop d'Aduarés. Imagina perquè estigui molt pendent de les transicions i sobretot d'Aduarés. Quan se'n va Juan Bernat per la banda esquerra, Juan Bernat dobla Corpas, Corpas lateral de l'àrea per ell, la pot col·locar dins de l'àrea, vingut a creuar-se ahí Brignani, se dice el córner. Treta des del cantó per a l'Eibar, que va ser la primera en el que portem de partit i que arriba en este minut 33 del primer acte. En el partit que et contem així, en el Punta Puntena, Punt Ràdio, de moment Castelló 0, Eibar 0. Va ser, crec que Juan Bernat el que va, sí, Juan Bernat va ser l'home que va colpejar en la cama esquerra, per tant, a cama natural ja s'incorporen ahir els tres centrals que té avui així a Castell Eibar, Jair Arbilla, també Marco Moreno, perill, perill per a la porta del Castelló, tot el Castelló defensant en àrea pròpia, moment delicat, la penja Juan Bernat, baló dins de l'àrea, rebutjat ahir Barri, baló que n'acaba d'eixir, tocava Marco Moreno, baló que ve soltet, ha prolongat Sergio Álvarez, Añuña, Alberto Jiménez, i torna a tocar de cap Juan Bernat. Han caigut ahir un home, que crec que la falta molt clara, de Mada, sí, i la dona l'àrbitre, protesta, però per a mi ha tombat a terra clarament ahir el futbolista de l'Eibar a Pablo Santiago. 34 minuts partit per al Castelló. Està la cosa igualada, però no només així pel que esté veient, Luis, que costa molt fer gols en esta última jornada. I sobretot així el que es faria mal és que marcar algun de rival directe. Tal com estan les coses, tranquil·litat, no?
2: Sí, però bueno, ja que acelerar altra vegada, i ja que tornar a entrar al partit, els parons a vegades no són bons, són bons o no són bons, en aquest cas jo crec que no ha vingut molt bé parar el joc i tornar a començar, no? I accelerar el ritme de baló, accelerar el joc i buscar la porteria altra vegada.
0: Pues de nou tocant el Castelló, baló amunt d'Alberto Jiménez per a Cipenga, molt força Cipenga, apareix Cubero, Cubero ha complicat a Marco Moreno, encara aixina entre Jair Ayuña en la pilota, baló que torna a guanyar Guere, Guere que està en la frontal, Guerre li fa de cartero de nou a Fipenga, però dona el balonet, la centrada busca el segon pal a la creueta. A la creueta, segon baló al pal del Castellón, el que portem de partit. Segon avís dels homes de Pablo Hernández a la creueta, ni s'ha centrat a Xu de Cipenga. Quina fortuna ha tingut Banguna Goita i crec que han senyalat fora de xoc.
1: Quan marca Xupe per al Màlaga, marca el Màlaga en la Romareda, esta victòria estava cantada en el 34 de la primera, Saragossa 0, Màlaga 1, i fa el tercer el Racing. De nou Arana per al Racing de Santander, 3, Cádiz 0. Com ha començat València Bàsquet en el Palau, Salva?
4: En intercanvi de colps a 6 minuts, 15 segons per acabar el primer quart, Barça 6, València Bàsquet 8.
1: 6 a 8 al marcador, com ho veu, Rodilla?
5: No, bé, València Bàsquet està trobant prou de dinamisme, eh? També sobre la defensa del Barça, que un poc focalitza en aquesta línia exterior, ha penalitzat dues vegades Cameron Taylor, però també quan han anat un poc més en el pick and roll, al 2 contra 1, han trobat bé la caiguda de Nil Sacco. I el Barça ha aprofitat moltes situacions de jugar este home, eh? Sent Gaylab, tant de cara com d'esquenes, per a, de moment, dominar València Bàsquet, però sí, colpejant-se uns als altres.
1: 4 minuts transcorreguts, 6-10 al marcador, tornem a Castàlia.
0: Pues en Castàlia estem entrant ja a la frontera dels darrers 10 minuts d'esta primera part, de moment sense gols, el valor que el té Aduarés per a l'Eibar, en camp del Castelló, tocant darrere després dels malabarismes, juga ahí per a Marco Moreno, alça el cap, Marco Moreno la vol col·locar, ahí buscant l'esquena de Brignan, i reacciona bé l'italià, ha rebutjat de cap, el valor se'l quedava a Guerre, però n'hi havia fora de joc, no entenc per a què alcen la bandera, si té l'avantatge l'equip que havia recuperat la pilota, és a dir, un altre partit, l'infractor.
1: No, però que alcen la bandera està bé, que alcen la bandera està bé, però que l'àrbitre no jule, que continue.
2: I n'hi ha vegades que no l'alcen quan la tenen que alçar, que hasta que s'acabe la jugada i ara l'alce, si la jugada continua, no, en fi.
0: La idea tindria que ser, efectivament, donar continuïtat al joc, no? Que és el que se busca una miqueta.
1: Que l'àrbitre si ten l'alça perquè hi havia fora de joc, d'acord, però l'àrbitre sí, que sí. No li fa cas.
0: Clar, sí. Jair, tocant per a l'Eibar. L'Eibar encantat, en aquestes interrupcions, encantadíssim de la vida. Baló per a Mada. Mada de nou en Jair. Jair que juga darrere per a Maguna Oitia, que ja ha demostrat que és un tros de porter, eh? Ha fet dos parades i damunt ja que tindré sort i també la té, eh? Baló al pal de Pablo Santiago i a la creueta de Cipenga. És a dir, que el Castelló ja ha fet mèrits de sobre, almenys per a tindre un golet. Recupera Brignani, Brignani, Guerre, Guerre Calatrava, tercer home per a Pablo Santiago, busca trenar per este costat del Castelló, per la dreta. Guerre que es prepara la centrada, Guerre que profundiza, Guerre que la col·loca arrere, bona per a Pablo. Pablo que li pega, 3 de nou Jair, és un muro el brasiler, i ara contra, eh? Contra en la contra, perquè ve Aduarés, 2 per a 1, Aduarés. Aduarés més mal Brignani, continua la pilota per a Aduarés, Aduarés en la frontal, retalla Aduarés, ha vingut l'ajuda de Barri, i Barri per a Mates, que allunya el perill, però n'hi ha que tindre molt de counter, que t'han pogut fer clarament un 2 per a 1 i afortunadament s'estan equivocant ells, eh?
1: A 7 per al descans, empat a 0 al marcador. Què està passant en el Palau Blaugrana, Salva?
4: Pues que de moment pega el primer tironet, València Bàsquet 6-15, el marcador està tirant-se a l'esquena a nivell anotador a l'equip Jan Montero, el problema apareix en el Palau Blaugrana.
1: Minut i marcador en Alacant, Tambol, Lliga, Sobal, Gonzalo Blanés.
3: Crec que guanyarem l'últim partit de Lliga perquè s'ha trencat ja 23-16, ventatge clara de 7 gols per a l'Orneo Alacant.
1: A cavalles de la primera meitat en Castàlia.
0: Pues ha tingut de nou la rematada des de la frontal, ajustadíssima el pal esquerrà que la trava, jo la veia dins, però de nou se n'ha anat a l'esquerra de la porta que defensa Maguna Goitia, que ni se ho creu, pega un glopet d'aigua, però està cridant clarament a la porta. Ha fet, ho estem dient, mereixements de sobre a Mili per anar guanyant, eh?
2: Espere que no els desespere, que no els baixi la mentalitat que estan tenint, perquè estan tenint de tots els colors i arribades, no té problema en el mig del camp de l'equip, i a més la mentalitat d'acabar-la jugar, no? Jo crec que una altra ocasió claríssima o molt bona, però espero que els jugadors no es baixin els braços perquè no tinguin ni aquest gol que arribarà, no?
1: Este partit, pues ara... Hollis, hauria d'estar ja 4-0, eh?
0: Bueno, no sé si 4-0, però mínim 0-2-0 hauria d'anar, eh? A banda dels dos pals ha tingut 2-3 rematades, la de Jacobsen, després un parell de Calatrava. Uf, és que has generat ocasions de sobre per anar per davant en el marcador, ja. Si és el letter davant d'esta temporada, que si a lo millor falta qualitat, que a lo millor jugadors de més nivell, a lo millor ne tirarien més dins, que si tampoc acaben de tindre tota la fortuna alguns futbolistes, pues no ho sé, però mos costa molt. I ja diem, si fora per les situacions que s'han generat, el Castelló estaria en disposició d'estar ara en la situació de Deportivo a la Coruña. Per a mi el Racing ha sigut molt superior, n'hi ha que reconèixer la superioritat en guany de l'equip càntabre, però no és el cas del Depor, eh? Jo al Depor no l'he vist tan superior, però bueno, té de gent dalt molt resolutiva que lamentablement no té el Castelló. Que ho intenta, baló per a càmera Camarato Camper a Brignani, Brignani de nou en Cipenga, se mola anar Cipenga de Sergio Álvarez, se perd la pilota per banda, balón per al
1: Castelló. Gol del Burgos, marca el Burgos, minut 40 de la primera meitat, Burgos 1, Andorra 0, ara sí, obligat a guanyar en este moment, el Castelló estaria fora dels playoffs.
0: Sí, sí, esta me la esperaba yo. Molt mala notícia, el gol del Burgos en el 40 d'esta primera part. En este moment estem fora del playoff, però queda partida, afortunadament. Cipenga, mira el Ponte per a Calatrava. El rebuig que li cau finalment a Pablo Santiago en l'altre costat. Pablo Santiago té justament davant tancant-lo a Juan Bernat. Busca la trena, baló per a Cala, que està molt participatiu. Toca per a Guere, Guere en Cipenga amagava la centrada. Mala sort ara de Cipenga, volia retallar Juan Bernat. Està fent un partidón Juan Bernat, eh? Per a mi està sent dels millors de l'Eibar, juntament en Jair, que està opacant a Camarà. Mira que Camarà dona guerra, eh? No l'hem vist?
2: Bueno, té tres centrals per a poder defendre Camarà, i si no és un és l'altre. Juan està tampagant molt bé la banda. Bueno, per part del Castelló, jo crec que el millor està sent intentant Cala i Cipenga, ho estan intentant de totes maneres, i a més Cipenga està baixant a defendre en les contres. Bueno, ja que tindrà tranquil·litat i que la gent en la grada s'oblida també del resultat del Burgos i que continua animant.
0: Bueno, jo l'aficionat no m'atrevisc a dir-li aquest tipus de coses, perquè bueno, jo els entenc perfectament, eh? Que veig que no pots i que marca el teu rival i que estàs fora, però bueno, a sota dissa molt xelat, les coses són aixina. Però bueno, l'equip està fent el que pot, eh? No se li pot demanar més, no estàs en un partit de no saps què fan, no. Castelló ha anat a guanyar i de moment pues, està tenint mala sort en la rematada final, o és molt bo el porter de l'Ibar, o les dues coses. Való per Alberto Jiménez, recta final de partit en esta primera part, queden pues, poquet més de 3 minuts per arribar al temps reglamentari, però afegirà... Jo crec que 3-4 minuts segur després de la pausa d'hidratació l'àrbitre, quan hi ha hagut falta ara comesa a Sienra per part d'Aduarés. Trau ràpid el Castelló, baló que agafa ahí en decisió Jacobsen per a Cipenga tira la bicicleta, Cipenga que busca Calatrava en la frontal, tot xoc Calatrava obri per a Jacobsen lateral de l'àrea, retalla el danès, se fa un embolique i acaba rebutjant cap amunt Cubero. Faltamos ahí alguna coseta i se fa fort l'Eibar en àrea pròpia. Reacciona Castalia. Torna a aplaudir ahí als homes de Pablo Hernández, que estaven molta atenció també en la zona de banquetes. El baló per a Brian Cipenga per a Barri, alça el cap el salmantí, dubta, a veure què fem. Toca per a Cipenga de nou, encara en Cubero, Cipenga, la centrada de Cipenga és bona al segon pal, reputxa Jair, gol! Calatrava, gol! Gol, gol, gol! Se'n va cap a dins, replegant el rebuig de Jair dins de l'àrea, i en la cama esquerra fusella amaga una goitia per a fer esclatar el Skyfy Castalia, que ja celebra el gol del català. Màxim golejador albinegre, ha marcat Calatrava, 42 de la primera, Castelló 1, Eibar 0.
1: Se ho mereixien, Emili.
2: Merescut, i crec que li rebota un defensa, no, Luis?
1: Sí.
2: Li rebota un defensa i Maguna no... la desvia, però merescut. No sé què està reclamant Arbilla, però jo crec que és gol clar. No sé si hi ha alguna cosa rara, però merescut. Ho ha intentat, ho ha buscat.
1: Estan avançats els dos davanters del Castelló, però sí. Jo crec que cap d'ells influeix en aquest llançament.
2: Està reclamant Arbilla, si hi ha alguna influència més del porter, jo crec que no té ningú davant. Estan a un costat els dos.
1: Per a mi no.
2: Sí.
1: Per a mi el
2: gol és merescut en un moment molt important, i anar-te'n 1-0 a la caseta, molt bo.
1: El moment en què conclou el Giro d'Itàlia, Vingegaard guanya la corona en Roma, després de guanyar també 5 etapes. Minut i mig per al descans, José Luis Gual ja està guanyant el Castelló, que tornaria a estar en play-off d'ascens a primera.
0: Pues sí, per fi, ja ha obert el meló el Castelló en la navaixeta d'Àlex Calatrava, que estava fent mèrits per a ser golejador. Crec que és el gol que fa 14 en l'actual temporada del mig a punta català, que bueno, veurem què passa en ell el mercat d'estiu, però que té a jugar el Castelló a pujar cap a la primera divisió. El balon llarg per a Guere, li ha pegat ahí una espenta important Jair. Guere que no es rendís, que no s'entrega, el de l'Equeite, és molt valent. Ahí està Guere Navarrena, volia jugar dins de l'àrea, pega la pilota en Jair, això acaba d'encendre el públic en Castalia. Ara sí, s'encés, ha fet clic de nou el camp, eh?
2: Sí, després del gol del Burgos, jo no sé si la sensació era que el camp estava un poquet callat, però altra vegada s'ha tornat a encendre la flama que diem, no? Merescut el gol, merescut la primera part boníssima de l'equip, Anem a veure la segona, el que farà l'Eibar, però des de luego se li pot obrir per jugar a la contra molt, molt més fàcil al Castelló esta segona part.
1: En els marcadors que tenim ara, l'Almeria quedaria fora del playoff, eh? Quedaria Màlaga 73, Las Palmas 73 i triple empat a 72, Castelló, Burgos, Almeria. I en este triple empat l'Almeria quedaria fora.
0: Uah, pues seria un palo duríssim, eh? Per als andalusos, que tenen segurament per noms la millor plantilla.
2: Van estar a punt de cessar esta setmana, Rubi. O sea, que imagina com estan de contents, no?
1: Dels favorits...
2: El rumor a principi de setmana que anaven a cessar-lo, eh?
1: Dels favorits és l'únic que no està guanyant. L'Almeria és l'únic que no està guanyant. La resta, Las Palmas està guanyant, Màlaga està guanyant, Castelló està guanyant, Burgos està guanyant. L'Almeria, que juga a casa davant del Valladolid, és l'únic que manté l'empat a 0 al marcador. Quants afegeix en Castalia?
0: 3 minuts, 3 minuts, se han complit ja 30 segons de la prolongació, per tant, algo més de 2 per arribar al temps de descans. La bona notícia és que el Castelló guanya en ese golaç que ha marcat a l'Escalatrava. I de nou cantant el públic albinegre que han vingut així al recinte castellonenc en este partit definitiu per a clavar-se des del playoff. Colpeja en Germà Gunagoitia. El baló que ja vola, busca el costat dret, ha tocat Cubero prolongant per a Duarés. A Duarés, que està d'esquenes a porteria contrària, perd el baló, però finalment el que rectifica és Marco Moreno, la pega amunt. El baló que ve per a la pentinada i de Corpas, no hi havia ningú en la proximitat. El baló arriba mansament als dominis de Matis. Ara hi ha que anar al descans de 2-0, tranquil·litzar-se, no?, i preparar el pla de la segona. Hi ha que fer el segon, això sí.
2: Sí, jo crec que ja ens ha passat més vegades la segona part i mentalitat de fer el segon i anar en cuidado de les contres. Bueno, és el que té que pensar i el que imagina que pensarà l'equip.
0: Ara jugava de nou en Jerkel Castelló, el baló que torna a guanyar-lo en defensa Marco Moreno. Marco Moreno arriba tard a la pressió Camarà, però Marco Moreno l'envia fora. Serà treta des de la banda per a l'equip de Pablo Hernández, que també, ell no va a la sensació, també és molt tranquil, però m'imagina que la provisió va per dins.
2: És la segona part i mentalitat de fer el segon i anar en cuidado de les contres. Bueno, és el que té que pensar i el que m'imagina que pensarà l'equip.
0: Ara jugava de nou en Jerkel Castelló, el baló que torna a guanyar-lo en defensa Marco Moreno. Marco Moreno arriba tard a la pressió Camarà, però Marco Moreno l'envia fora. Serà treta des de la banda per a l'equip de Pablo Hernández.

0: Entrar en el últim minut de la primera part, 1-0, ha marcat este home que la té. Calatrava tocant el rogle central per a Barri, ara juga bé, Connecta bé, manté bé la pilota en la posició, el conjunt albinegre. Barri, ara l'apreta moltíssim Mada, Barri que gira en qualitat davant de... Torna a retallar Barri, bueno, faena de l'Iño, de Diego Barri davant de Mada. I ara la pilota retrucada per a Guere, complica un poquet a Pablo Santiago, però encara així se la queda, juga per a Calatrava, ha vingut contundent Arbilla per enviar-la fora, serà banda per al Castelló, való per a Àlex Calatrava, és que estan, bueno, jugant a una velocitat, Calatrava, Pablo Santiago, és que no se pot posar ni un pero, no sé com acabarà això, però és que en quant a actitud i aquestes coses...
1: Bueno, sempre l'equip ha sigut un equip de molta mobilitat i que els equips contraris es condiciona molt aquesta mobilitat de jugadors i ocupant diferents moviments en atac, no? Crec que està sent superior en el mig del camp, l'Eibar no vol jugar al mig del camp, no vol el baló, i a veure si la segona part se planteja llevar aquesta defensa de 5.
2: Gol de l'Almeria. Marca l'Almeria en el descompte de la primera meitat, l'equip andalús que anota, Almeria 1, Valladolid 0, així que estan tots guanyats. Tot continuaria igual, el Burgos és que estaria fora.
0: Descans. S'acaba la primera part, Luis. S'acaba la primera part així en Castalia. Recordem el gol que ha marcat Àlex Calatrava en el 42 de la primera, que de moment manté dins del playoff als homes de Pablo Hernández. Objectiu en la segona part, tancar el partit, però el primer disc que era guanyar ja està ahí i això que ha costat,
2: Efectivament, així que 1-0 al marcador, el gol de Calatrava en el 42, que li dona avantatge al Club Esportiu Castelló. Recorden en el descans, Almeria 1, Valladolid 0, Depor 1, Las Palmas 2, Saragossa 0, Màlaga 1, Castelló 1, Eibar 0, Burgos 1, Andorra 0 i Racing 3, Cádiz 0. Amb això, el tercer classificat seria l'Almeria, jugaria contra el Castelló, el quart seria el Màlaga, jugaria contra les Palmas, Burgos i Eibar quedarien fora del playoff. Mentretant, en bàsquet, en la Lliga CB tenim... pausa en el Palau. Per què, Salva?
3: Bueno, perquè s'acaba el primer quart i de moment la victòria espera València Bàsquet, més 14 al marcador, 14-28. Està estirant el marcador l'equip de Pedro Martínez i està apareguent en el seu jardí particular Jan Montero, que està tirant-se l'equip a les esquenes.
2: Perquè està doblant en el marcador València al Barça, Rodia?
4: Perquè fa el que vol la parcel·la exterior de València Bàsquet, en ixa frescura, en ixes cametes, en ixe camp obert, per a penalitzar cada vegada la defensa del Barça, i perquè, com deia Salva, apareix un Montero estel·lar, l'última seua des de la cantonada, puntejant-li el llançament, han jugat dins, fora, per a engatillar-la, i València Bàsquet pegant el primer colpet en el partit en este primer quart.
2: 14-28, doblant en el marcador, el València al Barça en el Palau Blaugrana, mentre en la Lliga Asobal continua la victòria de Orneo Eon a la Cal, Gonzalo Blanés.
5: Hem tingut més 8, ara més 5, per això ha demanat temps mort el tècnic local, però està controlat, Quan vol, pot, perquè la diferència crec que és molt clara. Ara, a 8 minuts per a la fi del partit, guanya de 5 Orneo Alacant, 27-22 davant el Bada Huesca. Toque la teua pell, m'electrocuta
6: i castanyoles a les 6. Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
7: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5. De tu

0: Les 7 i 20 de la vesprada, el punt a punt en A Punt Ràdio vivint esta apassionant jornada. Finalment anulen el gol a l'Almeria, el gol que havia marcat en el descompte queda anul·lat. Almeria 0, Valladolid 0. Amb estos marcadors, el conjunt almerien que estaria fora del playoff i el rival del Castelló ara seria la Unió Deportiva Las Palmas, que és qui està guanyant el seu encontre per un gol a dos en Riazor davant del Deportivo de la Coruña. En un diumenge on hem viscut l'empat entre Torrevieja i Benidorm per l'ascens a la tercera federació, on l'amic de Castelló s'ha quedat en el camí del ascens cap a primera FEB, on el Llevant femení ha tancat la temporada tornant a perdre esta volta davant del Badalona per 0 gols a 1, i on tenim a les 7 i mitja el partit en el Camilo Caro, en un instant estem en la Nucía, i a les 8 i mitja el partit en la Ciutat Esportiva de Villarreal amb el filial del Villarreal jugant davant del Zamora. Abans, 3 partits en marxa. En segona divisió, en el descans, Castelló 1, Eibar 0, el gol de Calatrava. Minut i marcador, Ambol Lliga Sobal en el Pitiu Rochel.
1: Va a guanyar Alacant, resten 6 minuts, 6 gols de ventatge. Orneo Alacant 30, Bada Huesca 24.
0: I fem parada en el Palau, on València Bàsquet està superant al Barça, Salva Gomis.
2: I continua en superioritat d'Eneu 30, continua la festa del problema i de moment el Barça no pot fer res davant l'equip d'Aranxa de Pedro Martínez.
3: Darrere apreta València Bàsquet també, eh? Com condicionava l'elaboració del Barça en esta última situació.
2: Quina cara fa Xavi Pascual, eh?
3: Xavi Pascual és que està atropellat, està superat. Però és que València Bàsquet està molt implicat en el treball defensiu. Allà ofegava Montero a Juan Núñez, li furtava la pilota. Per tant, en la disciplina, en el treball darrere, València Bàsquet molt seriós, i en atac apareguent Montero de manera estel·lar i ara tirant de pilleria per a trobar una falta en l'últim moment quan ja recollia el baló per a anar-se'n al tir lliure.
2: Traguem petroli ahí, Jan Montero, i anotant el primer llançament quan està preparat per entrar Álvaro Cárdenas. Ara el terreny de xoc, ahí està el segon llançament de Jan Montero, mà dreta, executa dins el dominicà de València Bàsquet. I també en protagonisme en el cas de l'equip d'Aronxa per a Sergio de la Rea, que ha rebut el premi al jugador jove de la Lliga, el millor jugador jove de la Lliga, i que està també al millor quintet jove de la Lliga,
0: que senten,
2: Sergio de la Rea.
0: Què senten per jove en la Lliga CB?
2: És sub-22,
3: és? Sí, sub-21, sub-22, però és que de la Rea és jove d'edat i coco de veterano, eh? Sí. Perquè és que el que fa en la pista...
2: Portava 3 anys guanyant ese premi Jan Montero, a millor jugador jove, i este any és Sergio de la Rea el que...
0: Que guanyarà els 3 pròxims anys també,
2: no? Segurament.
0: Si no se'n va a la NBA. Clar.
3: Però fixeu-vos també que al final Montero se l'estaven portant de jove i ara és el MVP de la Lliga pràcticament, no? Vull dir que València Bàsquet té un arsenal també ahí de jugadors que estan apareguent però que ja són diferencials.
0: És el millor jove en 22 i el millor de la Lliga en 23.
3: També, així és.
2: Perquè no ha deixat de ser jove ja el Montero, eh? Però bueno, ahí està els galardons per a un València Bàsquet que està fent una temporada històrica i que vol clavar-se com a segon classificat per a tindre aquest avantatge de la pista i també per a tractar d'evitar el coco per a tots, que és el Real Madrid. 7 minuts, 35 segons per arribar al temps de descans. De 9-32 al marcador, ataca el Barça, defensa València Bàsquet, ve les mans de Braxton Key, el llançament de 3 del Barça que no entra i el rebot espera Cameron Taylor.
0: És que recordem que una derrota d'avui de València Bàsquet suposa semifinals, quarts de final Baskonia, semifinals Madrid.
3: Sí. I per una victòria...
2: Si guanyes el Baskonia.
3: I si va per esta línia d'este color, també és un cop damunt la taula, és una demostració de el que busca València Bàsquet, el que vol.
2: Triple de Cameron Taylor.
3: Mare meva, ha defensat, eh? Apurant bé la possessió.
2: Molt puntejat ahí.
3: Arribant bé el Barça per a puntejar, però València Bàsquet estirant a sol més 16.
2: De 9-35, 6
0: i una,
2: minuts.
0: I una victòria avui és... a més de tindre un dia més, perquè si avui perds és jugar
3: correcte,
0: ja dimarts, si no és...
2: Dimecres a les 7.
0: Dimecres i en casa, si no és dimarts i fora. Sí. És que tot és pitjor. I després, el guanyador del Murcia-Barça. O sigui que, és que el camí és tan diametralment diferent que el partit de 8 és superimportant. Actualitzem-se el marcador en el Palau.
2: 6 minuts, 35 segons, Barça, DNU, València, Bàsquet, 35.
0: Perquè estem en les acaballes del partit de la Lliga a Sobal, Gonzalo.
1: Una Lliga que és un notable clar per a l'Orneo Alacant. Està guanyant de 7, va tancar la Lliga en victòria, en alegria del públic. Així en estem ja pensant en la Copa, l'obligació de la Lliga acaba en victòria, començarà la il·lusió per la Copa. Ara, Luis, estem a 3 minuts per a tancar la competició, que ha sigut, sobretot com a local, molt bona de l'Orneo Alacant. L'avantatge és molt clara, 33-25, més 8 per al conjunt de l'alacantí.
0: Perquè, per suposat, viurem en directe la narració d'eixe partit, d'eixos quarts de final de la Copa del Rei d'handbol entre Orneo Alacant i Badajoz-Huesca. Proper divendres, des de les 8:15 de la vesprada, estarem ja en directe en el centre de tecnificació d'Alacant. Punta a punta, Punt Ràdio, què està passant en Castalia en este temps de descans, José Luis Gual?
4: Pues que estan jugadors de dos equips, de suplents. Me referís que Joan en la pilota, però no té pinta de que vas a fer cap canvi, ni Beñat San José, que és el tècnic de l'equip que està perdent en el Eibar, almenys per a encetar la segona part, i tampoc lògicament en el Castelló. I bueno, pues el públic tratant d'hidratar-se, perquè tot i que ha plogut, fa temperatura alta sí, en Castalia, i n'hi ha que agafar força segurament per a una segona part que va ser encara tensa i emocionant, segur.
0: Anul·lat, com hem dit, el gol del Almeria, estaria fora l'equip andalús. En este moment, 73 punts Màlaga, tercer, també 73 Las Palmas, quart, 72 per a Castelló, Burgos i Almeria, triple empat que deixa a l'equip de Rubi fora, el rival del Castelló. Ara mateixa seria l'Unió Deportiva Las Palmas, però això encara, Emili Sierde, pot canviar molt, eh?
5: Sí, i d'aquestes n'hi ha moltes de final de temporada, d'últims partits de temporada, que els últims minuts del partit seran terribles en tots els camps, i sempre n'hi ha gols en tots els puestos, i encara queda molt, i som molts partits implicats en el tema. Hi ha que fer el segon gol, hi ha que tornar a la mentalitat d'estar molt serios i a veure què fa l'Eibar, si s'obri, si lleva la defensa de 5, jo imagino que encara no, és pronte per a ells, però no li val ni l'empat, per això dic jo que a veure què fan els entrenadors, però de la segona part poden passar moltes coses, a veure si fem el segon primer.
0: A veure si és de veres, i el Castelló fa el segon. Camí de l'ascens des de la tercera fins la segona federació, en el Camí Locano, partida anada de la gran final entre la Nucía i el Llevant-B, Carlos Gallardo, molt bona vesprada.
6: Molt bona vesprada, els jugadors que ja hi sent al terreny de xoc d'este mini Camí Locano, en la ciutat esportiva, on més de 1.500 persones van a veure esta semifinal. Són de tres eliminatòries les que tenen que passar, bé la Nucía o bé l'Atleti Llevant, per aconseguir l'ascens. Estem en la segona d'elles, l'alineació de la Nucía, de Vicente Mires, la següent, Carles Fuixa en porteria, en zona defensiva Mauri, Picho, Atienza, Morgado, Ballester i Ferran, en el mig del camp Joaquín i Gorcha, per les bandes Juanca i Víctor Blanco, dalt l'argentí, el davanter Mazochi. Per part del conjunt de l'Atleti Llevant, i Samasier, Herrera en porteria, en zona defensiva en Hussein i Cruz, Salva Brull i Nacho, en el mig del camp Calatrava i Dani Cervera, per les bandes Luismi i Mario Sese, dalt Ucedo i Brandon. A partir de res, estan ara mateix a saludar-se els dos equips. Arranca este partit, esta semifinal per l'ascens a segona federació, este CFC La Nucía, Atlètic Llevant.
0: Quan conclou el partit en Alacant.
1: Correcte, Luis, final, marcant distàncies per a la Copa, 7 gols de ventatge en un partit descafeinat, però tanquem la temporada regular molt bona de l'Orneo Alacant. Ha arribat a la Sobal per a quedar-se, 7 gols de ventatge, final de la Lliga regular, 34-27, la victòria per al conjunt de Roy Sánchez.
0: Després tornem per a sentir els protagonistes. Gràcies, Gonzalo. Després d'esta magnífica victòria d'Orneo Eon Alacant, que el serveix al conjunt alacantí per a consolidar-se en la part tranquil·la de la classificació. 26 punts suma Orneo Eon Alacant. Abans d'anar-te, Gonzalo, anem a revisar el marcador, sí, el possible rival d'Agustinos.
1: Clar, perquè estem pendents, no?, del que... Sí. El resultat de Nava, i després també és clau. Si Nava perd, Nava és el rival. Seria dimecres i cap de setmana, per definir horari. L'anada en Alacant. Si Nava remunta davant Valladolid, estaríem en el...
0: Sí, falten 4 minuts i està perdent per 2. 31-29 davant Valladolid.
1: Pues en principi seria Segovia el destí. Si Nava fa una remuntada espectacular en la recta final, el que no guanye, el frigorífico del Morrazo Puente Genil. Però en este moment... Nava seria el rival d'Agustinos en ese playoff de ascens.
0: La nada dimecres en Alacant, no?
1: Sí, està previst, el que falta és que ja que sí, arribar a un acord en l'equip, però sí, la nada seria en el pavelló d'Agustinos dimecres, i la tornada en principi diumenge, per definir horari en la canxa del conjunt de la Lliga Sobal.
0: 34-32 el marcador, a falta de 2 minuts per a que concloga. En un instant confirmarem el rival de Agustinos en eixa eliminatòria d'ascens cap a la Lliga Sobal. Gràcies, Gonzalo Blanes. Així que mentre comença la segona meitat en Castalia, ens quedem en el Palau Blaugrana, en el recital en taronja de l'equip de Pedro Martínez.
2: Sí, perquè continua el segon quart, 4 minuts 45 segons per arribar al temps de descans. 21-37, ataca el Barça, guanya el València Bàsquet, està Toko Sengelia per a tractar de transformar la xafata, però el rebot l'agafa en atac el Barça i anota novament el Barça, ho fa Joel Parra.
3: Aprofitant la avantatge de centímetres en la posició d'Aler, trobant-lo bé ara el Barça, Joel Parra, per a baixar un poc la diferència. Ha dominat el València Bàsquet en totes les qüestions físiques, no? De ritme, de trobar solucions, però ara tracta d'enganxar-se el Barça de la mà d'este, des de jugador Joel Parra, altra vegada.
2: Torna a notar Joel Parra.
3: Sí, en un corredor facilíssim, se cabreja Pedro Martínez en tota la raó i retalla la diferència.
2: Ahí retalla distàncies el Barça, 25-37, encara és avantatge per al València Bàsquet, però acaba d'aparèixer Joel Parra en 6 punts que li donen esperances a l'equip blaugrana a la seva casa. I els gestos ahí de desaprovació per part de Pedro Martínez, el cabreig, ha demanat temps mort, inclús el tècnic de València Bàsquet, per a rectificar aquestes defenses i per a tractar de reestructurar la manera de defendre de València Bàsquet davant un Barça que, evidentment, pues, té que aprofitar este moment de partit.
0: Va a començar la segona meitat en Castalia. El Castelló guanya 1-0. El Castelló jugaria amb este marcador el play-off d'ascens a primera, José Luis Gual.
4: Ja tenim els futbolistes damunt l'herba. Està tot preparat, tot a mani per a que arranque la segona part. Per cert, acaben de donar la xifra oficial d'assistents. Crec que és el rècord de la temporada. 14.031 espectadors. Més de 14.000 espectadors que estan ací presenciant esta victòria de moment 1-0 per part del Castelló davant de l'Eibar, que el col·loca dins del play-off. Veurem finalment com van els marcadors i en quina posició, però va arrencar la segona part sense canvis en l'Eibar, sense canvis en el Castelló, en directe en el punt a punt en Apunt Ràdio. Val el gol de Àlex Calatrava. En quan dona el vistiplau, l'àrbitre rodarà el baló. La menejarà d'eixida Sergio Álvarez per a l'equip armer, que tindrà que menejar fitxa, tindrà que pegar un passet endavant si és que vol tindre alguna opció d'estar dins del playoff. I s'està demorant, bueno, és el que passa sempre, Luis, que sí, prepares com si fos un partit normal, però m'imagino que alguna
0: partida... Jo crec que han donat l'ordre de que comença 35 esta segona part.
4: Pues es queda un minutet.
0: No hi ha hagut cap encontre en un descompte massa llarg en la primera part.
4: Bueno, aprofite, Emilio, que hi ha que fer per a fer el segon.
5: Ha eixit el sol i ha de continuar igual, buscant la porteria, pressionant com està pressionant l'equip. Desde luego está robado mol y continuar buscando la opción de tiros de fuera al área, centros laterales a la portería. Bueno, buscar el segundo gol en cap, ¿eh? En cap. Y saben que ya vas a ganar el marcador y cuidado les con tres.
4: Pues comienza la segunda parte, ya está en marcha el segundo acto así en el Skyfy Castalia. Toca tele y Barbalo en banda izquierda para Juan Bernat. Juan Bernat que busca Arbilla, de momento veiem que no ha cambiado el dibuix para res del equipo armer. A lo que te ahí Mada toca para Arbilla. Que es coloca la pilota en el talonet para llevarse de damunt la presión de Calatrava. Está tocando en la banda izquierda el equipo de Beñat San José. Ha tocado bé de nou Bernat. Perill, bé Corpas a la frontal. Baló per a Duarés. Perill, li pot pegar. A Duarés que li pega. El baló que se perta a la dreta de Matis. Ha hagut córner perquè ha tocat en Brignani. I comença l'Eibar buscant el remat a porteria.
0: Així que...
4: ahí el... córner.
0: Córner per a l'Eibar per a començar esta segona meitat. Anotem l'inici de partit en el Camino Calo de la Nucía. Gallardo.
6: Així és, acaba de començar fa 2 minuts. La primera ocasió l'ha tingut la Nucía en un centre per banda dreta de Ferran, que ha rematat Gorcha. Continua el partit sense gols, acaba d'arrencar este la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
0: Anem amb el córner per a l'Eibar.
4: Pues el córner que el va col·locar ahí Juan Bernat, ha marcat jugada, busca el primer pala i rebutja Fipeng, el baló que se'l queda Corpas. Corpas s'orienta, se perfila cap a l'home que tanca, que és en este cas crec que era Amada. No, Sergio Álvarez per a Maguna Goitia i baló darrere. Tindran que encetar la pilota des de darrere en el colpeig en llarg de Maguna Goitia. De moment tenia raó Emilio Xerte, no ha canviat absolutament res en la idea de futbol del Eibar, tot i anar perdent 1-0. I tampoc sé si arribarà el segon del Burgos, acabaria condicionant l'Eibar i donant per perduda l'opció del playoff, o aquestes coses no...
5: Pot condicionar, però no estarà pendent del d'això. Jo crec que té clar que faltant 20 minuts, 25 minuts, 20 minuts és quan començarà a arriesgar a tope. Jo crec que la pel·lícula la té clara i no, si no, a la mitja part ja hauria pogut fer algun canvi, no?
4: De nou maniobrava i Calatrava, volia tirar l'autopassada, era molt complicat. La idea era bona, però era molt difícil. I acaba rebutjant de nou la defensa del Eibar, estat Marcos Moreno. Toca la pilota de nou el Castelló per a recuperar una miqueta de fortuna. S'ha fet en el baló Cipenga, Cipenga que controla la pilota, toca per a Barri, Barri contemporitza. La posa ahí en el rogle central per Alberto, Alberto darrere per a Matis. Sempre està Isesglai en la graderia, perquè en Matis mai se sap. Però de moment, Oteto controlat, el porter belga del Castelló, que està fent un bon partit. No ha tingut massa feina, les coses com són.
0: Tampoc li han donat la millor sessió, La sessió que l'han donat tampoc és la millor.
4: Ui, ui, mira, per parlar, per parlar, les coses de Matis. La mare de Déu. Me té que agarrar un soponcio a mi, Will Emilio, en este xic.
5: La mare de Déu de Lledó. Ha tardat massa en...
0: Al pal,
5: Sí, sí, al pal i fora. Està així davant de vosaltres. Està pressionant un poquet l'Eibar en aquests tres, els tres centrals. Ha tardat massa Matis en buscar a Brignani i no ha sigut gol de miracle. No ha sigut gol de miracle perquè és claríssim pegar el pal i no sé com no ha entrat.
0: El rebús del porter li pega en el peu al davanter del Eibar i el baló se'n va al pal.
4: I ara li volia amagar ahí al punta de l'Eibar i la gent s'estava posant molt nerviosa, eh?
0: Uf, bueno, ja han tingut la de Matís. José Luis, ja està, sí, ja l'han tinguda.
4: Sí, sí, ja han tinguda l'habitual, però és que no hi ha manera, L'acaba de tirar al monte i ara n'hi ha groga. La primera ve el partit, crec que espera Juan Bernat. Dorsal 24 de l'Eibar, la note. La primera per a els jugadors de l'Eibar. Per aquesta falta... Cúbore, que és el jugador del Castelló que està a terra, diria que és Càmara, no?
0: Sí, és Càmara, sí. És Càmara. A més, necessita assistència, amb la qual cosa busquem l'últim minut de la primera part en el Palau Blaugrana.
2: És el que resta per arribar al temps de descans. 27-42, continua la victòria contundent per part de València Bàsquet. Ataca el Barça, ho fa la defensa ara en les mans ahí, Sergio de la Rea, tractant d'evitar el llançament ara de Jan Besseri, que fa la finta. Novament, el llançament espera el Barça, es queda curt el triple de William Claiborne, que és un dels que torna, Nacho, perquè avui tornen Claiborne i Satoranski després de ser absència per lesions, i el que es quedava fora per un esguinç de turmell és Foll.
3: Sí, torna Claiborne i Satoranski, però són dos jugadors que són molt veterans i necessiten també ritme de competició per estar al seu millor nivell, no? Està ficant-los, evidentment, Xavi Pascual, però no troba rendiment, i d'ahir el careto de Xavi Pascual ofuscat, i un València Bàsquet que té ara també la possessió en aquests últims 39 segons que resten per a pegar un colpet més encara, en el marcador. Mira la pilleria, la connexió, però...
2: Apareix Claiborne, Apareix Claiborne en defensa per a negar-li la cistella a València Bàsquet, per a negar-li la cistella a Jan Montero. I el tap és de pòster,
0: Un instant, perquè hi ha falta perillosa favorable al Castelló.
4: La penja va a Calatrava, balón al primer pal, ha tocado un defensor de Eibar, pero el balón torna a ser para Cipenga, Cipenga en el lateral del área, costa 3, segons ataca el equipo albinegre. Te damos una corpa, se ha tocado arriba para Calatrava, Calatrava que la puede posar, el balón, abajo, espera que se le quede ahí Maguna Goitia, trataba de sorprender, pero ahí es muy complicado. Ya un porter de entidad como es Maguna, el porter de Eibar, que ya chuca per baix, el balón para el conjunt Armer, estem en el 5, ya ve la represa, todo continúa igual, vale el gol de Àlex Calatrava para el Castelló, Eibar 0. Y en directo la sintonía del punta a punta, punt radio, contacto con siempre. La jornada que tanca esta temporada en la Liga Hypermotion, pero volem més. Volem el play-off, de moment está dins el Castelló. Pero queda partit, Perill, el balón para Martón. Ve Pablo Santiago,
0: Descansa el Palau Blaugrana.
2: 27-46 es la diferencia. Restaven 3 segones, Nacho, i hasta el final, apurant com el iogurt, hasta el final, 27-46 en l'esmaixada de Cameron Taylor.
3: Apurant, però anant per el rival, anant a aquesta defensa, no de 1 contra 1, de 2 contra 1, soltava Jaime Paredilla al seu jugador, se n'anava per Kevin Panther, que l'obligava a donar una passada lateral, la pèrdua, i després esclafava Cameron Taylor, diferencial, València Bàsquet, a lo que juguen els nostres. Este Barça no és capaç de suportar-ho i agrana en esta primera part a l'equip de Xavi Pascual.
2: Més d'Eneu, braç de Pedro Martínez.
0: Mentretant, en Ambol es confirma que el Valladolid li ha guanyat a Nava 36-35, així que l'equip segovià serà el rimel d'Agustinos Alacant per estar la pròxima temporada en la Lliga Sobal. Mentretant, en Castalia, 6 de la segona meitat, el Castelló, José Luis Gual, oportunitat darrere d'oportunitat, cal tancar el partit.
4: N'hi ha que tancar-lo, sí. I què veu ha fet a l'escalatrava, Ni se való tens, que buscava el cor de l'àrea, venia Cipenga i per molt poquet no ha arribat el futbolista congolès per a tancar el partit, però ho està intentant i està fent molt bon partit a l'escalatrava, Molt bé el futbolista catalán tirándose el equipo a la esquena, sobre todo en esos sones que están costaneres al área. Qué defensa Maguna Goitia, el balón de nou per al equipo de Pablo Hernández, que controla el partido, pero ya que tratar de hacer el segundo, pero olvidarse de historias, y que Eibar no puga pensar que en cualquier momento puede empatar. La pilota per Alberto Jiménez, Robles central, encara en camp propi. Le hizo presionar ahí Corpas, toca la suave dreta per a Calatrava, que baixa per ella. Arranca Calatrava per el carril del buit, a la cama cambiada, toca per dins, balón per Aguirre, tercero me ve Barry. Barry la tira, el balón per a Cipenga, Cipenga que vol penjar, no, finalment cambia d'orientació, es clava dins de l'àrea, la jugada individual, ahí trenca i desborda molt. Però, car, si no centres, queda en res.
5: Sí, la feina molt bé la jugar. Cuidao.
4: Cuidao, perquè ha recuperat de nou Alberto Jiménez anticipant-se al punt a Javi Martón, el valor que el filtra Jacobsen, Calatrava. Ha tornat a posar la cama Sergio Álvarez. Que partit, avui, de les Calatrava. Nou córner per al Castelló, que apreta. Set per avui de la segona, 1-0. I serà el propi Àlex Calatrava, encara que s'acosta cap allà també Pablo Santiago. Veurem. La estratègia del Castelló, està dret, el tècnic de l'estratègia, Rodi Hetz, ahí al costat de la banqueta de Pablo Hernández, en directe el punt a punt, torna a cantar Castalia, torna a animar a l'equip de Pablo Hernández, que té un peu dins del playoff d'ascens a primera divisió, falta l'altre, a veure si poden cantar el segon gol. Va ser finalment Pablo Santiago, queda la curta Calatrava, dos homes en vigilància per si toca en curt el Castelló per part de l'Eibar. La resta dins de l'àrea, defensant el baló parat, baló que busca el primer pal, i rebutja Arbilla, ve la pilota per a Cipenga, bota Cipenga, toca de cap, el baló que el volia fer bo Pablo Santiago, però torna a allunyar Marco Moreno. Baló en zona de rebuig per al Castelló, que envia directament fora Guere Navarrena, pilota per als armers, 8 de la segona, Castelló 1, Eibar 0. I baló ahí per a Cubero, Sergio Cubero, el carriler dret. Passen els minuts i Benyà San José no toca res, diu estar content.
5: Sí, però veig un poc més d'intenció de pressionar més alt a l'Eibar sense matar-se molt, però sí que estic veient que ells més gent a pressionar cap a dalt i intentar aixa defensa en l'eixida de tres del Castelló volen robar, no? La idea un poquet és d'intentar pressionar més a dalt i eixir més a nivell ofensiu en el camp del Castelló, no?
4: Pues ara el que corre la banda esquerra és Juan Bernat, el millor de l'Eibar, almenys en esta vora hora de partit que portem ací en el Skyfly Castell en esta darrera jornada de la Lliga. La centrada per Ibalo que busca l'àrea, Isa espera que l'embolse Matis, que damunt s'adorna, tira la panxeta a terra i en el punt de penal el porter belga després de l'esglai que ens ha pegat i ara jugant per baix. Sí, jo no m'oblido, Luis.
0: No, ja veig. Estem en el nou de la segona, 1-0 guanyant el Club Esportiu Castelló, que estaria dins del playoff. Qui és millor en l'inici de partit, la Nucía o el filial del Llevant, Carlos?
6: Pues ara, els últims minuts, millor el Llevant. El Luis Mimol, atrevit per banda esquerra, ho intentava, ficar el baló en l'àrea, el baló que pot arribar al punt de penal perquè el remate un company, però era Mario Cese, però diu l'àrbit que en fora de xoc, segons el seu línia, era així que jugada invalidada, portem 12 minuts de xoc sense gols, així en el Camilo Cano, la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
0: Que a prop del 2-0 el Castelló.
4: I una altra volta Calatrava, atacant pel corredor central. Està elaborant molt bé el Castelló, eh? Obri sobretot per esta banda de Cipenga, fixa el lateral i a partir d'ahí se pot aprofitar dels moviments de ruptura dels mitges puntes. El que passa és que hi ha una diferència, jo no és que li tingui mania a Jacobsen, però hi ha dos mitges puntes avui en el Castelló, Calatrava a rematar, el que no està escrit a fer el gol, i Jacobsen una.
5: Però ho ha fet bé ara, eh? Jo estic accelerat, este ritme d'acceleramenta quan estàs prop de l'àrea m'agrada, Jacobsen ha accelerat i el passe a Cala, passa que li pega en la dreta i se li va a dalt, però la jugada és magnífica i aquesta velocitat de baló li interessa quan estàs prop de la porteria, cuidao.
4: Peri, ara ve la transició per part de l'Eibar, corrent de nou la galopada per la banda esquerra de Bernat. Bernat, que buscava anar-se'n de Pablo Santiago, que una altra cosa no, però treball li dona moltíssim al seu equip i que ha forçat la treta des del cantó per a l'Eibar. 56 de partit, 11 ve la segona per tant, 1-0, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio. Queda molta vesprada encara i de moment no escolte jo gols en els altres camps, en la qual cosa tot continua igual, el Castelló jugaria davant les Palmes. La pilota per a Juan Bernat, molta gent de nou dins de l'àrea, per ell estan els tres centres, Campuchachán incorpora, baló que vola, botava Cubero, no acerta a rebutjar el baló que ve per a Corpa, gol,
0: no digues.
4: Gol de l'Eibar, acaba de marcar el Eibar, acaba de marcar Corpas. El remate en la frontal de l'àrea de Corpas, crec que pega en Jacobsen. Ara confirmaré a qui li ha pegat el Castelló, però ha enganyat per complet Matis. Empata l'Eibar, 11 de la segona. Comença un altre partit en Castalia.
0: Té que fer molt per a marcar el Castelló i li fan gol en molt poc, Emili.
5: Quina desgràcia, perquè al final no s'ha de fer del tot bé el córner, el rechaz va al bord de l'àrea i al final hi ha molta gent en l'àrea menuda i Mati sempre acaba un costat i el valor acaba l'altre. Una llàstima perquè no ha fet res l'Eibar pràcticament i al final a remar i l'equip ha d'estar fort mentalment i que això podia passar i des de luego ara buscar el segon era molt de cap, no tornar-se loco tampoc encara.
0: En este gol estaria pues fora el Castelló sí. dels playoffs.
4: Així no és.
0: I ara sí, marca l'Almeria en el 11 de la segona meitat. Almeria 1, Valladolid 0. El Castelló necessita guanyar. Que no mire cap a cap altre lloc, perquè el partit està així. Joles, està en Castalia. El Castelló deu de guanyar este partit si vol jugar les eliminatòries per l'ascens.
4: Sí, sí, estic totalment d'acord amb tu. El que passa que també hi ha que dir una cosa del gol de Corba. Espera, que se n'ha anat de nou el jugador de l'Eibar. Hi ha l'afrontar el valor per Ares. Més mal que ha tingut Kisir Brignani. Hi ha un moment ahí de nervis per part de futbolistes albinegres que han encaixat el colp anímic com és normal, són persones. I s'ha fet mal, no? I ese gol per part de l'Eibar, que ara té la pilota en el mig del camp de Sergio Álvarez. El que volia dir és que està tot sol Corpas en la frontal de l'àrea en el rebuig. I no te pots deixar a Corpas, que tu has dit que és el millor de l'Eibar, sol en la frontal per a rematar.
5: Sí, cuidao.
4: Torna a vindre Juan Bernat. Torna a vindre Juan Bernat, jugador del Castelló Estès. L'àrbitre que no para el partit, per ell, més mal. Ens acaba de perdonar la vida Javi Martón. Ens acaba de perdonar la vida Javi Martón. Ahí sí que hi havia un bon trosset de playoff, I ara la mala sort que ha tingut el Castelló s'ha convertit en bona sort perquè Javi Martón ha convertit un gol que li havien donat en safata.
0: Sí, però és que el Castelló no baixa.
5: Ha baixat, sí. Ja m'ha aparegut el començament de la segona part. El problema del lateral dret està fent molt mal la banda esquerra de Juan Bernat i les incorporacions de Corpas. En eixa banda esquerra, Pablo Santiago ja no està baixant tant a defendre. Té que eixir un central a defendre banda esquerra i l'equip està un poquet descompensat, sobretot per faltar un lateral dret que és Melot de tot l'any. I ahí estem patint molt en eixa banda esquerra. Jo crec que se té que oblidar de buscar tant l'atac Pablo i estar ben ordenat i no donar aquestes facilitats perquè l'equip ho està aprofitant en l'Eibar i eixa banda esquerra.
0: El gol aplega en un córner, una jugada palopada en la moda que existe ara en el futbol de no col·locar a cap jugador en la frontal de l'àrea, però en este contraatac de l'Eibar, en la foto hi ha només 7 jugadors del Castelló, Hi havia 3 que no han baixat.
4: Sí, sí, totalment, sí. I l'Eibar s'ha fet l'ànimo i el Castelló ha encaixat el colpice, com estem comentant, no? En el tema ànimi, però n'hi ha que refer-se, perquè queda temps més que de sobre per a fer un golet. Anem a arribar al quart d'hora de la segona part, s'ha xelat, com és normal també el públic, no? En este gol que ha encaixat l'equip i tenint en compte la referència de Burgos, no? Que és el nostre rival directe que està guanyant el seu partit davant de l'Andorra en el plantillo. És la vesprada intensíssima de Transistor, seguint el punt a punt de Apunt Ràdio. En esta jornada que decidís a partir de les 9 de la nit, la darrera plaça del descens, però el que ens importa, els jocs de play-off, valor per a Calatrava. Calatrava, lateral de l'àrea, juguen curtet per a Cipenga. Cipenga, que amanís les entrades, s'agrada massa, volia filtrar el valor, torna a recuperar a Duares. Juga per a Maguna Goitia, apareix ahí el porter, ve a pressionar Cipenga i Maguna Goitia. Mira, ara contacta amb el pit a Corpas, que ha perdut el valor. Torna a ser per al Castelló, Jacobsen a terra, demanava falta, torna a corregir ahí Sergio Álvarez. L'Eibar ha pegat un passet endavant clarament. Emilio, estàs molt serio, me preocupes.
5: Sí, perquè veus que l'agressivitat a través de la banda esquerra, l'eixida de Juan Bernat i fer dos contra un contra Pablo. Cuidao.
4: Ve Arbilla, acompanyant com diu Emilio Isert, el nostre comentarista Juan Bernat, que està sent, repetís, que el millor de l'Eibar. Valor per a Corpas Arbilla. Arbilla que volia acabar-la, però Alberto ha estat molt valent, ho ha vist clar, perquè Arbilla volia pegar-li des de la frontal de nou. Ara el valor ve per a Agus Sierra. Corrent per la banda esquerra, volia filtrar la pilota per a Jacobsen es baralla i en Cubero, punteja el de l'Eibar, l'envia fora, aplaudeix el públic, treta de banda lateral per al Castelló.
0: Mentre marca el Cádiz per a retallar distàncies en el marcador, gol d'Àlex per al Racing de Santander, 3, Cádiz 1, gol intrascendent. El que ens importa és el gol del Castelló, estem en el 15, 1-1 al marcador, inici de la segona meitat, alguna oportunitat per a la Nucía o Llevambe en el Camino Caló, Gallardo.
6: Pues ho ha intentat Blanco, des d'un xut llunyà que s'ha anat per damunt de la porteria. Abans ha tingut també un bon xut Gorcha i una gran intervenció a Sierra Herrera per a salvar del gol a l'Atleti Llevant. De moment el partit continua sense gols en el minut 18 d'encontre. En el minut 18 d'encontre, la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
0: Continuem en el descans, Salva Gomis, en el Palau Blaugrana.
2: Sí, correcte, encara en temps de descans en el pavelló del Futbol Club Barcelona. De moment en el 27-46, veurem en quina intensitat deixen els de Pedro Martínez en esta segona meitat.
0: Està fet el partit o no, Rodia?
3: Home, la dinàmica d'aquesta primera part és d'estar fet, però jo entenc que el Barça té que fer algo, un poquet més d'agressivitat, començar el tercer quart un poquet d'apretar més les línies, les tecletes al València Bàsquet, però el dinamisme, la frescura i la contundència de ser sabedors que este partit era transcendental per a aquesta classificació i encara és play-off, pues ese vist tan clavat en el contra que veig totes les opcions per a nosaltres. Sí.
0: Tornem a Castalia, on comencen les lipotímies de jugadors de l'Eibar.
4: Sí, sembla que hi ha hagut una topada, o almenys això ha fet vore el porter Maguna Goitia. Des de la nostra posició, Luis, no podem mullar-nos.
0: No, però no, he vist la repetició, però, en fi, res, vol dir...
4: Espera, que ve que la traba des de l'àrea, que la traba. La passava a l'àrea, però Cipenga, enxufa-la. Cipenga, que l'envia fora. En la cama esquerra li han donat un molt bon valor dins de l'àrea per a Cipenga, que no és capaç de resoldre. I aixina una, i altra, i altra, i altra, i altra. Quantes ocasions n'hi ha que fer per a fer un gol?
0: Moltes.
5: Possiblement rematar de primera, no? I si remates de segona ja era molt difícil. Una robada de Pablo Santiago, que és pràcticament a soles ell davant del central, no pogut rematar bé. És una llàstima perquè és claríssima altra vegada.
4: Pues va fer canvis Pablo, Ja veig ahí a jugadors del Castelló, crec que va entrar Lucas. Crec que és Lucas, no sé si l'altre serà Suero, ara de seguida ho confirmarem, però vam enxar la banqueta, no queda altra, evidentment. Hi ha que guanyar el partit conforme siga. De moment la pilota roda i per tant hi ha que estar pendents del valor. Valor que buscava Cipenga, però que allunya Marco Moreno. El valor que el lluita Barri, ha tocat el Salmantí, estreta de banda per a l'Eibar. Torna a caure a terra Cubero, pues jo tampoc ho entenc. Si està guanyant el Burgo ja poden fer tot el teatre que vulguin, però l'any que ve en segona. O sea que no sé si és que, si algú els ha donat alguna perreta per a que el Castelló no guanyi.
5: No, jo crec que l'Eibar sap que el partit tenia que ser així a llarg. És la pel·lícula que s'ha muntat, que el partit durarà molt, que anaran en empat. I els nervis del Castelló, de la gent, i buscar al final el gol quan tingueren que arriscar. És molt esperat el tipus de partit que està fent l'Eibar, no?
4: És Arbilla el que canvia l'orientació del joc. La col·loca ahí en el pi de Cubero. Bon control de Cubero. Ui, Cubero juga per a Duarés, des de l'àrea Duarés. Ha eixit a tancar-lo ahí Brignani. La centrada ve molt passada al segon pal. Arribarà Juan Bernat. La descarrega per a Corpas. Que perite Corpas, eh? Ja havia enganxat la volea i més mal que estava Alberto Jiménez, que obris braços, però bueno, que tenen que fer la resta. És que ha jugat molt bé aquesta acció d'atac el Eibar.
0: No té res a veure esta segona part en la primera.
4: No, absolutament. El Eibar ha pegat un passet endavant i jo crec que també hi ha molta, no sé, nervis, ansietat, no està còmode l'equip i el gol li ha fet mal i tenen que tirar cap avant. La centrada de nou des del cantó, toca Alberto, el valor que ve lateral i donarà una segona opció a Juan Bernat, que és el pegador. Del valor parat, demana fora de joc el públic, crec que sí que havia fora de joc i ara sí, la bandera alçada per part de l'assistent, moment que aprofita la banqueta del Castelló per a demanar el doble canvi, també hi haurà doble canvi en el Eibar. En el Castelló va entrar Lucas Alcázar i l'altre és Suero, no? Sí, i l'altre és Irra Suero. Veurem qui són els que se'n van per part del Castelló i va haver també doble canvi per part de Beñat San José. Tot això en el minut 20, pues se'n va Jacobsen i se'n va Sienra. Canvis que són els que toquen, Emilio.
5: Bueno, el de Suero sempre és més tard, però crec que és un bon canvi, m'agrada. I Sierra ja estava molt cansat. Jo crec que detrás, tant un costat com l'altre, estaven ja baixant molt el nivell defensiu i la banda dreta hi ha que ajustar-la també. Però bueno, anem a veure si Suero enllaça molt ahir en Cala. Tenim un doble pivot que pot arribar a porteria i Suero arriba moltes vegades a porteria com a segon punta. L'any passat va fer molts gols. M'agrada perquè crec que Suero mos anirà donant moltes coses a nivell ofensiu.
0: Si a Mili li agraden els canvis del Castelló, és una bona notícia. Falten 25 minuts per a la fi. Esta és la situació. El Castelló o marca i guanya o no jugarà a play-offs perquè tots els seus rivals estan aconseguint la victòria en esta última jornada de la Lliga. Mentre en el Camino Cano continua l'empat entre la Nucía i Llevant, Carlos Gallardo.
6: Sí, ja ha vist la targeta groga Hussein, un dels centrals de l'Atlètic Llevant. I ara atenció perquè té una falta en banda dreta la Nucía per a penjar el valor a l'àrea. I es prepara Joaquín, allà es prepara per a llançar-la. I a xiu l'àrbit, llança Joaquín per a Ferran en banda dreta. Veurem si la penja el lateral, Ferran que la llança. Però arriba el valor a les mans d'Asier Herrera de l'Atlètic Llevant. Portem 23 minuts de xoc. CFC La Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
0: Comença la segona meitat en el Palau.
2: Arranca el tercer quart i la primera pilota la fica en marxa el Barça. Defensa en València Bàsquet, Branco Badio. I entre ell i És Omari Mur. Recuperen la pilota. Ahí está Omari Mur redistribuint la pilota. Jan Monteiro en Cameron Taylor. La pilota per a Paradilla. Juga per fora València Bàsquet. Ahí està atacant València Bàsquet. Primers segons. Li queden 10 de posició. I llançament de Monteiro de 3. Triple. Triple de Jan Monteiro. Que comença la segona meitat igual que ha acabat la primera.
0: 17 punts per al Granada.
6: Expulsió la Nucía.
0: De qui?
6: De Husseini, el jugador que acaba de veure la targeta groga, ha soltat el colze, jo crec que de forma molt clara, ella ha pecat d'inexperiència, i segona targeta groga per a Husseini, en res, en dos minuts ha vist una i l'altra, i sinó que minut 24, l'Atleti Llevant, que es va quedar en un futbolista menys, expulsió de Husseini.
0: Així que es queda amb 10 el filial del Llevant, tot a favor de l'equip de Vicent Mir, de la Nucía, per a buscar l'avantatge prou de cara a l'encontre de tornada. Tornem a Castalia, 23 minuts per a que José Luis Gual ens cante el gol de la victòria del Castelló.
4: Tant de bo siga aixina, 22 de la segona part, 1-1 en el marcador. Ha empatat, recordeu, l'Eibar en el partit que té contra el punt a punt de la Punt Ràdio. Ara comptes canvis de l'Eibar, però abans arrencada de Cipenga. S'emborratxa de baló per la pilota. El baló acaba en peus d'Arbilla. Arbilla que la rifa, no aconseguís quedar-se la Guarés. Ahí està per a recuperar-la de nou Diego Barri. Diego Barri en Cipenga, Cipenga Lucas. Lucas Sueros, dos en recient ingressats en el terreny de xoc per a donar-li aire ofensiu a l'equip de Pablo Hernández en busca del segon gol. La pilota per Alberto Jiménez. Alberto que filtrava el control, se li queda llarga a Calatrava, n'hi ha falta. N'hi ha falta com és a permada sobre Calatrava i esa falta està en un molt bon joc per a un bon pegador, eh?
5: Sí, no sé qui la tirarà, es fa un dretaf possiblement, no sé, no està Ronaldo, a veure qui la tira, la pot tirar Barri, però jo crec que és per Cala, que ara agarra el valor clarament per
0: sí,
5: tirar-la.
0: Sí, Cala no la deixarà passar.
4: Pablo Santiago és un bon pegador, ell també és un dels homes importants en el valor parat, però jo entenc que va ser Calatrava, sí. Entenc que va ser Àlex Calatrava el que va pegar-li, és una bona situació.
0: No està
4: bona
0: malament tampoc, però cap esquerra tampoc està malament esta falta, eh?
4: No. No, no, que la tiren dins, Luis, i jo...
0: Sí, sí, no, no. I que no la pare. Que la tire dins i que no la pare.
4: Exacte, sí, exacte. Jo no tinc preferència ninguna. Udes que van de blanc i negre, me val qualsevol. Anem a veure, va ser a l'escalatrava. Col·loca tres homes de tanca i un xità darrere a terra. El porter Maguna Goitia. Així que això vol dir que la situació té molt de perill per a la porta de l'equip que dirigís Benyà San José, que ha passat a defensa de 4. Ara ho comentarem, però ha llevat a Marco Montero i ha col·locat Arbilla de central. Avança l'escalatrava que va colpejar, moment important del partit. Camí del 25 de la segona. Empat a 1 en el marcador, en directe en el punt a punt. Va pegar-li el català de Barcelona a l'escalatrava, dorsal 21 a l'esquena. Ella ha fet el 1-0 en el dia d'avui. És el seu dia, porta 14 dianes. A veure si l'àrbitre deixa que xute. Hi ha un jugador que s'ha duarès, que no està guardant la distància. Ara s'aparta, però no serà amonestat, perquè l'àrbitre anava ja a desenfundar, eh? Ara sí, ara sí. Ve Calatrava. A pegar-li Calatrava, pegat en la tanca, baló que se'n va al cantó, serà córner per al Castelló, 24 i mig de la segona, baló parat per als albinegres. I serà Suero, serà ara Suero que acaba d'entrar al terreny de xoc, el que la va col·locar dins de l'àrea. Bueno, aquí no hi ha que oblidar que tenim a un home que medís 2 metres, un home i persona de 2 metres, com és Brignani, que ha fet 6 gols, eh? És un dels màxims golejadors, bola la pilota, primer pal! Ui, el que ha tret ara Cubero sota els pals, eh? Havia rematat un home en el primer pal del Castelló, no puc veure qui era, però ha estat a punt de fer el gol.
5: Però la para del porter primer, la para, no?
0: No, no, la parada del porter és extraordinària, eh?
4: Sí,
0: és la rematada amb el peu i el porter fa una parada extraordinària, eh? És el central esquerrà, no, no, és... El dorsal 8, eh?
4: Bueno,
0: qui remata?
4: Dorsal 8, Barri. Mm. El baló per a Pablo Santiago, el Castelló que continua a lo seu, intenta col·locar baló des de l'àrea, bona pilota de Pablo, Pablo Suero, Suero, Suero, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Israel Suero, el segon del Castelló, ara sí que explota Castalia, la combinació, la passada interior de Calatrava, Cala Suero, Suero que ha aparegut per sorpresa i en sutilesa en el peu esquerre la col·loca dins de la gàbia per a l'alegria del públic albinegre, per a posar de nou al Castelló dins del playoff. Són exactament 26 minuts de la segona part, el gol de Suerito, Castelló 2, Eibar 1.
0: Quina gran jugada per a estos moments de tanta tensió, Emili.
5: Fantàstica, i m'agradava el canvi, Lluís, i t'estava dient, perquè a més és un jugador que apareix en defenses tan parades, en defenses en tres centrals o quatre centrals, és igual, ja no sé quants centrals tenen, apareixen des de qualsevol puesto i els dos homes de més qualitat, tancar la Consuelo, i ha fet un gol meravellós. Jo crec que se ho mereix l'equip, ara té que estar molt centrat, la gent animarà i a intentar fer el tercer perquè pot passar qualsevol cosa d'estes, no?
0: Quin control orientat i quina rematada per davall de les cames després de rebre una assistència magnífica de qui és fins ara l'home del partit, que la trava, gol més assistència per al 21 del Club Esportiu Castelló. Falten 18 minuts, que comencen a traure defenses, igual, que el Castelló patís molt arrere.
4: Bueno, pues ara el baló que el recupera l'Eibar, justament l'Eibar havia canviat de debuix, havia passat, com diem, abans del córner a defensa de 4, i ahí ha topetat el forat a l'Escalatrada, que està fent un partit espectacular en el dia d'avui, ja no només per l'assistència pel gol, sinó per la presència en atac que ha tingut, que s'ha recordat el millor Calatrava, de, sobretot de la temporada passada, que és quan més va lluir en el Castelló.
5: Agarra la responsabilitat, tot el món està fent molt, molt bon treball i al final ell és l'home diferencial, no? Diferencial quan té el baló, quan està a prop de la porteria. Cuidado en la falta.
4: Bueno, pues no sé qué pasa exactamente así en la zona de tribuna, pero la gente está dreta, tienen que posamos también peo para poder volver la pilota, porque va a ser José Corpas el que la va a pensar. Perey, balón lateral para Leibar. Corpas que la pencha, el balón que busca a Matis, que ha bloqueado esa pilota, venía John Bautista, que ha entrado en lloc de Javi Martón. Y continúa ya bien el lío así en Castalia, no sé si en la televisión se puede ver alguna cosa, pero...
0: La tele només ens mostra el terreny de joc. Fa el quart el Racing en el 72, Racing 4, Cádiz 1. Continua la pallissa de València Bàsquet en Barcelona, Salva?
2: Continua, perquè és un 40-59 a favor de València Bàsquet, a 4 minuts i més per acabar el tercer quart. I en un Montero que continua la seua, 19 punts ja per al problema.
3: Fes el que vulguis, Montero, perquè és que les fa de tots els colors. En ixe tir de 3, ara Brizuela que contesta també per part del Barça, però el tir de 3 en el canvi defensiu de l'equip de Xavi Pascual, se la generava en un passe lateral, després també la pretén un poc més, se'n va cap a dins, trobant del corredor, però tant, exhibició, i apareix un altre,
2: Cárdenas,
3: Salva.
2: Que també vol... estar en la festa del triple. Álvaro Cárdenas, quien este va per al més 3, 43-62 a 4 minuts 5 segons per acabar el tercer quart.
0: Més de neu per a València Bàsquet en el Palau Blaugrana. Conclou la final de la Copa d'Europa de handbol. El duel alemany se'n porta el Melsungen. Ha guanyat 24-23 al Kiel en la final de la Copa d'Europa d'handbol. Punta, punta, punt ràdio. Actualitzem el marcador. Ascensa, segona federació en el Camilo Cano. Carlos Gallardo.
7: Continua l'encontre sense gols. Recordem que ha sigut expulsat Husseini per Atlètic Llevant. L'anuncia 0, Atlètic Llevant 0.
0: Tot quedaria igual en la segona divisió perquè tots estan guanyant. El Racing de Santander està guanyant per 4 gols a 1. El Deportivo de la Coruña és que està perdent, però li té igual. El Almeria està guanyant 1-0. El Màlaga està guanyant 0-1. Les Palmes està guanyant 1-2. El Castelló està guanyant 2-1. Així que en este moment el Burgos estaria fora. Les eliminatòries serien Almeria-Castelló i Màlaga-Las Palmas. Jolís.
4: I així en Castalia, pausa per a la hidratació. A nosaltres també ens aniria bé una pausa per a la hidratació. Quina tensió! I així en la tribuna, en este 2-1. I bueno, tindria que ser un partit que tindria que ser més plàcid si han vist les ocasions d'uns i d'altres, perquè és que l'Eibar pràcticament ha arribat tres voltes a la porteria del Castelló, ha tingut un pal i el gol de Corpas, no ho oblidem, i el Castelló, el bagatge ofensiu del Castelló ha sigut extraordinari en el dia d'avui, i bueno, ha fet dos gols i encara tenim que donar gràcies pel segon gol que ha fet Irrasuero. Per fi Pablo Hernández ha col·locat a Suero en Calatrava un ratet i està demostrant en 5 minuts Suero que per a jugar ahí és més futbolista que Jacobsen. Vulguen o no vulguen.
5: Però, ho hem dit tot l'any. Sí.
0: Igual té tres coses. No, dic que Jacobsen igual té tres coses que li falten a Suero.
5: Sí, que va vindre com a delanter centre, clar. I al final han vist que no pot jugar ahí i l'estan col·locant, doncs, la millor. Ja no, en banda per ser un segon punta, no? Però no ha acabat. I des de luego han llegut molts partits que Suero, sent el golejador que va ser l'any passat de l'equip i de la categoria, haver tingut més minuts. Però clar que és difícil a vegades per un entrenador tindre a Cala i a Suero, dos mitges puntes que a la millor pareix que no vagin a defendre, però que igual treballen, igual bueno, generen moltes coses, i al final jo crec que és molt just, i si avui guanyem gràcies al gol de Suero, pues és un... Bueno, donar-se compte que en molts moments tenia que entrar antes i no els últims 5 o 10 minuts, no?
0: Els, en gols esperats estem 1.96 a 0.67.
3: Així n'estem. I anem guanyant de miracle, com el que diu.
0: I pel pèl, i guanyem pel pèls. Així que sí, sí. No està senzilla la cosa. Fa el segon el Màlaga en la Romareda, minut 77, Saragossa 0, Màlaga 2. El Màlaga va estar també en les eliminatòries pel títol de la Lliga. Actualitzem marcador en el Palau Blaugrana, Salva.
2: En un altre triple de València Bàsquet, en un altre triple del xiquet de Álvaro Cárdenas, 49-68 a 2 minuts 12 segons per acabar el tercer quart.
0: Castalia.
4: Pues en Castalia una falta que ha provocat Suero per evitar una transició per part de l'Eibar. Juga ja l'Eibar en zona defensiva, la pilota que la té. Ahí el conjunt armer, el home que ha entrat ahí de central juntament Arbilla. Bueno, Arbilla està també jugant de tot, en este partit. Ara el veiem ahí en la banda dreta.
5: Sí, pot jugar de tot. Ha entrat Àlex Garrido, que és un habitual enemic del camp, de Barça B, i John Bautista dalt, que és també el delanter que va canviant en Marton. Bueno, jo crec que l'equip té que estar... Me dona un poc de por la banda dreta. Ell està cal a vegades quan té que defendre. Està Pablo Santiago defendent a Juan Bernat i a Adu, que l'han canviat de costat. Ahí, tampoc tenim molt en la banqueta per ajustar, però és un dels costats que hauria que ajustar. Faltenia pocs minuts.
4: Estan calfant ahí 3-4 futbolistes del Castelló, però de moment no pren ninguna decisió Pablo per a introduir més canvis. M'imagino que també aniran encaminats en la recta final per a arrapar segonatge al cronòmetre quan ara treballa en àrea contrària Camarà. Camarà que s'alça molt ràpid a terra, però acaba cometent falta molt clara a Sergio Álvarez. Pilota, per tant, per a el Eibar, i Camarà que aprofita per a jalear el públic per a que continuï animant en esta recta final de partit, perquè estem en el 33 d'esta segona meitat en directe al Punta a Punt en Apunt Ràdio.
0: I l'Eibar que hauria de baixar els braços, sap que està guanyant el Burgos, que necessita dos gols, que ni en dos gols li aprofita. No, que baixa els braços, baixa. I di-li a l'Eibar que es tranquil·lice. Que no cal, que no cal. Que tranquil·lets, home.
4: Valo per a Jair. El que ha fet és San José, se col·locarà ahí la defensa com dient de 4, però ha escorat a Corpas, i Corpas el veiem, afortunadament l'ha canviat allí, a aquell costat, i ahí està apareixent poquet, no? Però en la mitja punta està donant molta més guerra, perquè venia sempre a aprofitar les internades de Juan Bernat. Hi ha un altre jugador del Castelló que té rampes, això ho han de pres, ens ha costat moltes jornades, però estem deprenent ja, que anem guanyant 2-1, i tenim rampes, Emilio.
5: Sí, bueno, tampoc sabem fer moltes coses d'estes, però bueno, és normal, ja comencen tots els partits que veiem. En qualsevol categoria, la tensió de la que se juguen és... Va entrar Raúl, no? Va entrar Raúl. Lo que se juguen els equipos, la calor que fa, la intensitat que tenen en els partits... Bueno,
0: i dos Pablo Santiago ha tingut que fer 7-8 sprints cap arrere a tota velocitat, i de segur que ho nota. Últims 11 minuts, Castelló 2, Eibar 1. Amb este marcador, el Club Esportiu Castelló estaria en els play-offs d'ascens cap a la primera divisió. Somniem amb una cosa que mai no ha ocorregut, Rodilla. 5 equips de la Comunitat Valenciana en primera divisió. Mai no ha passat en la història.
3: Se diu pront, Se diu pront, seria, evidentment, algo històric. I en el camí s'està. En el camí s'està d'aconseguir-ho.
0: Mentre València Bàsquet, què? Més 21.
2: Vale, continua. Ara la cistella de Brizuela per a anar-se'n als 9 punts i per a canviar el marcador ja al 53-72. Ataca Sergio de la Rea, que està fent un partidàs, Nacho, en el dia d'avui també.
3: Saps què passa? Que València Bàsquet rota i la ixa segona unitat, suposadament.
2: No es nota,
3: és que apreta i ofega.
2: Triple de Sergio de la Rea, un altre més.
3: Se suma Cárdenas també en anotació. Se suma de la Rea, que ha fet dos cistellons, uno en triple
2: Cameron
3: en falta,
2: Taylor,
3: defensat per Vesely, i ara una altra situació. I bueno, se manté segons, comoditat.
2: 10 segons per acabar el tercer quart, ataca el Barça, falta de Cameron Taylor.
3: Ben feta.
2: Per arribar ja a la quarta falta d'equip, segona personal per a Cameron Taylor. 53-75, està guanyant València Bàsquet.
0: Més gols en segona divisió, el quint per al Racing, que guanya 5-1 del Cádiz, i gol important perquè marca el tercer Las Palmas. Deportivo de la Coruña 1, Las Palmas 3, en l'estadi de Riazor, en el 79 de partit, sentencia el partit l'equip canari, que també serà equip de playoff. 10 minuts finals en Castalia. El Castelló en este marcador està dins, que no empate l'Eibar perquè deixaria el Castelló fora del playoff, on entraria el Burgos.
4: Sí, i acaba de fer doble canvi de nou Pablo Hernández, ha entrat Dué en lloc de Pablo Santiago, que s'ha retirat, per cert, en problemes físics, eh? N'hi ha que pensar en ells si el Castelló es clava en el playoff, perquè el Mailot el té perdut per al present
0: playoff. Perquè el playoff quan comença? Entre setmana o se'n va al cap de setmana?
4: Dissabte, si el Castelló queda a 6è, dissabte juga així a l'Sky Fi Castell a les 9 de la nit i després la tornada el dimarts a les 9 de la nit fora de casa al camp del millor classificat. El seu rival, vaja. I ara se'n va Cubero, se'n va també, crec que és Mada. Els canvis que introduís Benyat, San José un poc a la desesperada.
0: I el públic, ara, ara corregueu, no? Després sí. De tot el temps que heu perdut, ara se n'aneu corregant.
4: I entra també Raúl Sánchez en lloc de Cipenga, que se n'ha anat ovacionat per part del públic de Castalia, que agraeix l'esforç d'incorporar-se demà a la selecció del seu país de cara al Mundial i haver jugat avui amb el Castelló este partit tan important. Ara el valor que el buscava Camarà, l'ha tornat a taponar ahir molt bé Jair, serà treta de porteria per a l'Eibar. Ara reorganitzem, no sé si Emilio, estem en condicions ja de dir com situar a l'Eibar en esta recta final de partit a l'equip o què? El balón mentre tant el juga Arbilla. Arbilla tocant ahí a la dreta. Balón per a que siga en este cas era l'Eix. Va tocar per dins la pilota. Balón que ve per a Duarés. Té a prop a Corpas, ara jugant en banda dreta. Elabora l'Eibar. Apretava el Castelló. Recupera Raúl Sánchez. Se la queda Suero. Mira que balón per a Camarà, Camarà, Camarà. Camarà per a Raúl des de l'àrea. Raúl, Raúl per acabar. Raúl, Raúl. Magunagoitia que rebutja la pilota. Estaven esperant tots la passada enrere i se l'ha jugada en el rematada porteria Raúl Sánchez.
5: Estava tapat, jo no sé si estava tapat Raúl, però ha volgut buscar el gol en el pal curt i Maguna ha estat fantàstica en el primer pal esperant-la i no...
0: Xupló.
5: Jo crec que era més... Sí, no sé si té passe detrás Luis, però
0: entren
5: dos a rematar, eh?
0: Arbilla està molt darrere, té passada als dos, el que aplega el punt de penal, claro, i el que aplega el segon, claro, pal. Té passada als dos, sí. Està xupló.
4: Pues atre de nou des de la banda, balón que recupera l'Eibar, vol i siren contraataque l'Eibar, cau a terra, no hi ha falta de Dué, diu l'àrbitre, balón que finalment serà per Alberto Jiménez. Alberto Jiménez li la dona per darrere a Calatrava, encara aixina, la deixa passar i se la queda el autor d'un gol i una assistència en este 2-1 del Castelló, importantíssim en un dia que pot ser històric, clavar-se de nou en este playoff cap a la primera divisió, la primera volta, evidentment, que es clava el Castelló en este playoff. Abans, quan ha estat a prop de la primera divisió, no existia esta modalitat de ascens. Quan ara se perd la pilota, baló llarg, corria Bautista, està molt atent Matis, però on vas, Matis? On vas, Matis? Si la podia replegar en les mans. Tindries que veure Emilio i cert, Emilio, dir-ho tot, que s'enteren els olles del punt a punt.
5: Jo no sóc porter, però la podia haver agafat en les mans. Sí, pobre, igual a pensar que podia eixir de l'àrea, però és que era clara per a poder agarrar en les mans.
0: I no ha regalat el córner de Miracle. Estem en el 84, només 6 minuts per a que conclogui el partit. Actualitzem marcadors en futbol, ascens cap a la tercera federació. Aprofita la Lucía la seva superioritat numèrica, Carlos.
7: Partit que se continua molt competit. Ha tingut Luis Miu, un cara a cara davant Fluixà. Quina gran intervenció de Fluixà i després Ferran, un centre xut molt perillós que ha parat a Sierra Herrera, així que els dos equips toquen a la porta del gol, però ningú l'obri. Estem en el minut 42 en contra de la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
0: I al Palau, Salva?
2: Arranca ja l'últim quart, Barça 53, València Bàsquet 75.
0: Està fet, no, Nacho?
3: Està fet. Estava a la mitja part ja en la sensació de uns i altres que València Bàsquet superava clarament al Barça i continua d'esta manera.
0: Castalia.
4: Pues en Castalia trataba de colocar la pilota desde el área. Corpas en la centrada, pegate en la esquina de Raúl Sánchez. Raúl Sánchez desde la línea de fons, intenta rebucharla. Lluitaba Suero, demana falta Suero, la topeta Suero. Qué listo es Suero. Atreti esa falta en el centro del camp. La pilota per al Castelló. Per a dormir una miqueta al partit, perquè estem en els últims 5 minuts. Últims 5 minuts de partit en directe, el punt a punt. Castelló 2, Eibar 1, de moment el Castelló dins del playoff.
5: No se té que manejar ni un dels centrals ni un dels laterals del puesto. Raúl té que estar molt pendent perquè Corpas està posant centros i posarà centros i van entrar molta gent al remat. O sigui, hi ha que tapar aquesta banda dreta, aquests centres, i els de 4 de darrere molt, molt serios a l'hora de fer les vigilàncies.
4: Entra Maguna Celaya, jugador format en la Real Societat, entra també Hugo García. Canvis ofensius un poc a la desesperada per part de Benyat San José, quan ara col·loca la pilota directament fora Brignani. Serà per tant valor per a la Sociedad Deportiva Eibar, que se queda literalment sense temps i estarà una temporada més, ja no només pel que està passant així, sinó pel que està passant a Burgos en la segona divisió, en la categoria d'argent del futbol espanyol. Valor en banda per al Castelló, Lucas Alcázar, que s'ho agafa en molta tranquil·litat. Li dona la pilota a Duarés. Ja dic, no té ninguna pressa el madrileny, el lateral esquerra del Castelló, que ha perdut la seva condició de titular en les darreres jornades. Rebutja i se baló de nou l'Eibar, el baló que el lluita amb Aguna, toca de cap due, el baló que el guanya de nou Suero, Suero que la traba Suero, corria Suero, el que passa que Jair és un muro, eh? Quin central, eh? Quin central, Jair.
8: Ell ja porta molts anys en la categoria i és molt fort, molt gran i és molt, a més, ràpid, ex del Saragossa, és molt bon central, sí.
0: El VAR anula el tercer gol de Las Palmas, així que continua en Riazor el Depor 1, Las Palmas 2.
4: I així en Castalia, rectíssima final de partit, camí del 42 de la segona part, en directe el punt a punt, ataca de nou l'Eibar, per ell, la vol col·locar Corpas, treballa en defensa Camara, baló per a Duarés, el retalla, Duarés que la col·loca, baló passat al segon pal, dutava Matis, la descarrega en el primer pal, i el que vota és Alberto, dubte Alberto, baló que ve rebutjat, la manopla de Matis a córner. Jo no sé què volia fer ahir Alberto, de veres, i Matis també que ha medit, i ha decidit finalment no eixir a ese baló que buscava el segon pal, però és que és el que ha de nou l'Eibar per ell. La vol col·locar Corpas, treballa en defensa Camara, baló per a Duarés, el retalla, Duarés que la col·loca, baló passat al segon pal, dutava Matis, la descarrega en el primer pal, i el que vota és Alberto, dubte Alberto, baló que ve rebutjat, la manopla de Matis a córner. Jo no sé què volia fer ahir Alberto, de veres.

0: forçant que li juraren la falta.
1: Pot ser, sí, sí. Bueno, pues córner. Córner que va a penjar de nou l'Eibar. Mira, puja el porter, eh?
0: Puja pues encara falten 3 minuts, eh?
1: Ha rebutjat el Castelló, Baló que ve rebutjat. Ojo que poden acabar la jugada. De nou córner. Córner que ha cedit Brignani. Ara ells van en tot, eh? Ells van en tot a per la Igualada. En este Baló parat. I ara el córner que van a traure a l'esquerra de la porta de Matis. Va ser com no José Corpas, el home que ha fet el gol del conjunt armer. Últims 2 minuts de partit. Hi ha molts nervis a Castalia. Estem jugant-nos el playoff.
0: El Bar també anul·la el cinquè gol del Ràfic. Així que 4-1 Santander-Cádiz.
1: Ara la pentinada de Maguna. En molta intenció, però una topeta a porteria. Hi ha molts nervis, hi ha molta tensió. Imagina tenir la banqueta al Castelló, que tu has estat moltes voltes, Emilio, com tenen que estar?
2: Tot el camp, les banquetes estan molt nerviosos. Van a veure centres en el que falta. Un dels mig centres té que posar-se dins a ajudar els centrals perquè van acumular molta gent. I o Dué o Barri, en aquests centres laterals, tenen que estar proper d'Alberto i de Brignani per ajudar, perquè arribaran a posar 4 i 5 jugadors per rematar.
1: Va a traure Roman Matis de porteria.
0: Minut i mig per al 90. 2-1 en este marcador el Castelló és equip de playoff.
1: Ha colpejat ja el belga. Baló que vola. Busca ja territori de l'Eibar. Ve ahí tocada la pilota per a que rebutja Arbilla, el baló que el guanya. I se control fantàstic a la trava que se'n vol anar per fora. Ahí treballava, li furta la pilota, cuidao. Baló per a Hugo García, la col·locava a l'espai. Gira John Bautista, ho ha fet molt bé. Li ha furtat la cartera per darrere, que bo és Guere Navarrena. I mira com hi Suero, la talonada de Suero. Li la dona de nou Dué. Suero arranca, vinga, volem el tercer. Suero, Dué a l'àrea. El baló que atre de nou. Crec que entre Juan Bernat i Magunagoitia han evitat el baló, una jugada fantàstica de transició del Castelló, eh?
2: Només falta de rematar per s'anticipar molt bé Juan, entrant tancant des de l'altre costat. Quina jugada de Suero, molt bé. I al final una llàstima perquè era el tercer ja definitiu.
0: Gran acció defensiva ara de l'Eibar, eh?
1: Sí, sí, ells darrere tenen gent molt d'ofici, sobretot Jair està fent un partit impressionant. Bueno, i el porter igual, eh? Ara juga Maguna Celaya. Tocan ahí Hugo García, toquen pel costat esquerra, Juan Bernat, el Castelló que replega, toquen darrere, Aleix, per baix la col·loca en els peus d'Arbilla, el veterà capità de l'Eibar, encurté per Aduarés, ahí fixat per part de Raúl Sánchez, toca per a Corpas que acelera, Corpas en John Bautista, que li pega, ha estat ahí massa... Xupló en este cas, afortunadament, en l'ou de l'Eibar, perquè en el primer moment sí que tenia l'opció de llançament a porteria i continua el perill. De nou atacant l'Eibar, quina manera, eh? Quin sofriment així en Castalia, perquè apreta l'Eibar, la centrada que busca àrea! Havia anticipat Bautista, serà treta de porteria.
0: Donen 7 d'afegit en Castalia.
1: 7 minuts.
0: Així que treta de porta, actualitzem marcadors, tenim ja descans en el Camilo Cano.
3: No, estem en el minut 48 i han afegit 4. Estarem a un minut del descans.
0: Continua el 0-0 al marcador. Actualitzem també marcador en el Palau Blaugrana.
4: Temps mort ara en el Palau Blaugrana. Barça 62, València Bàsquet 81.
0: 6 i mig. Canvien el Castelló.
1: Ahí està Castalia en peu per acomiadar a la gran figura en el partit d'avui, que era i és un jugador importantíssim. Àlex Calatrava se'n va. En tot Castalia dret per acomiadar-lo. Entra Álvaro García. I bueno, Camarà se va col·locar en este costat esquerrà a defensar, a jugar l'equip en la mesura del que siga possible. I l'últim canvi per a donar descans a Calatrava, que estava absolutament rebentat, eh?
2: Sí, tot el món ha corregut molt. És que no fa falta ja atacar només que en 2-3 jugadors. No fa falta més, el resto ordenats i ben col·locats. Ells ja estan arriesgant, estan perdent i saben que no tenen res que fer, però ja estan arriesgant en tot. Hi ha que pensar molt en el que estàs fent en el camp i estàs molt ordenat, no?
1: A 3 de 9 en llarg, Matis, ara ja no ne trau ningú en curt, eh? El Castelló colpeja directament cap amunt. Ha tocat Hugo García, per tant, estreta des de la banda per a el Castelló. Crec que ha canviat de banda Raúl Sánchez, que està en aquell costat dret, justament per davant de Guere Navarrena, que és multiusos, eh? Juga al mig centre, juga bé. Juga el lateral dret, juga bé. Ahí està el futbolista basc, cedit per l'Atlètic Club. Que juga ja per a que anticipar ahí Juan Bernat, encara que la pilota se'n va de nou per la línia de banda. Vol adormir el partit i és important dependre aquestes coses, ara que probablement va a clavar-se en aquests partits de playoff, que seran segurament una altra història ben diferent. I de moment el que hi ha que fer és acabar de tancar això. Encara queden uns minutets per davant, s'han complit ja 2 dels 7 que ha fet l'àrbitre. Quan hi ha falta també favorable al Castelló, crec que segur com és a Álvaro.

0: García, el davanter. Sí. Y serà una bonica pilota lateral que hi hauria que penjar-la, no?
1: No. Ja no es fa així, ja no es penja res.
2: I en curt al córner.
1: I al córner.
2: Jo al córner altra vegada. Sí. És que...
0: Pues está, ya está Suero al costado del balón, se acosta Alberto Jiménez, si están estos dos, seguramente algo aixina será.
2: Alberto no té que estar ahí. És que jo crec que ha anat a parlar en Suero, a veure què fan. Alberto té que estar col·locat perquè no hi ha una contra o com a molt a rematar, però jo crec que han anat a veure què fan. Igual ha anat a dir-li que saquen en curt.
0: Clar. Bueno, Suero també ho sap, el que té que fer, vull dir que no... És també un jugador ja veterà, i té la seva experiència, encara que la jerarquia d'Alberto és indiscutible en este equip. Mira, juguen a la curta al Castelló, valor per a Raúl Sánchez. Raúl Sánchez que va a terra, bueno, directament manat a terra, no hi ha res, eh? No hi ha res.
1: Descansa, anuncia. Final en Santander, Racing 4, Castelló 1, el Racing campió de segona divisió.
0: Mira que recupera, mala pilota, que llàstima, queda massa llarga. I ara hi ha falta d'Álvaro García.
1: Vinga, que falten 3.
0: La gent com està, sí.
1: Falten 3 perquè el Castelló sigui equip de play-off.
0: Falta molt poquet. Falta l'últim sospir. Ho venim contant durant tota la vesprada en el punt a punt, en A Punt Ràdio. 2-1 està guanyant el Castelló, recorda. El gol de l'Escalatrava per a col·locar el 1-0. Havia igualat el partit de Corpas, col·locant de nou els dubtes en la graderia també en l'equip, però afortunadament l'assistència de Cala per al gol de Suero posa per davant el Castelló en este partit transcendental, perquè el Castelló depenia i depèn de si mateixa i sap que si guanya, sap que si... Acaben de passar estos 3 minutets que resten, estarà dins del playoff i coneixerà rival per al proper dissabte, encetar-lo així, en este mateix escenari, en el Skyfy Castalia, però queda partit encara. Hi ha que tractar de matar-lo, buscava la centrada Corpas, valor que ve rebutjar per a Camarà. Camarà que li pegava cap amunt, pega de nou en el jugador de l'Eibar, la per Barri per ell, valor per a l'Eibar. L'Eibar que maniobra a buscar la falta, falta que dona l'àrbitre, a mi sí que m'ho pareixia, Emilio.
2: Sí, és falta. Una llàstima perquè el golpeig de Barri no ha sigut bo i podia haver l'equip eixit per ell d'altra vegada, perquè van a posar tot l'Eibar al remat i anem a veure.
0: Pues sí, això n'hi ha que evitar que acabés en un drama, de veres, perquè s'incorpora de nou Maguna, el porter, han pujat els centrals, Jair sobretot, que és altíssim. El Castelló que tracta d'avançar la seva línia defensiva fora de la seva àrea. Tensió màxima, valor per a Corpas que anticipa la pilota, Corpas que la penja. Algú tocava ahí en el primer pal, demanava falta a Guere, però acaba allunyant la pilota a Barri. Aplaudís Castalia, el valor que va cap a la porteria de l'Eibar. I ahí, lògicament, no està el porter. La deixa botar ahí. Ojo que la perd, valor que recupera Raúl. Vinga Raúl, tu. Ha pegat en el defensa Arbilla i se'n va cap a córner. No hi ha manera de fer el tercer, Emilio. Contamos-ho.
3: Podia xutar antes de sobra. Que llàstima, altra vegada, macho.
0: No hi ha manera, No hi ha manera. Últims 2 minuts. És la millor notícia, que falten només 2 minuts per a que això s'acabe.
1: Este era un gol fet, Era un gol fet per a Raúl Sánchez.
0: Han tingut 2 per a tancar-lo, perquè l'anterior dins de l'àrea de Duer era una acció que també, en la superioritat que tens, tens almenys que acabar-la en un remat entre pals. Després, si te la para el porter, pues, escolta, és un molt bon porter Maguna. Va al córner. Vol perdre temps el Castelló. Ahí tota la gent
1: dreta al voltant de la pena des del cantó. Burgos 1, Andorra 0. Final en Riazor, Depor 1, Las Palmas 2.
0: Pues així en Castalia estem a 1 minut i 10 segons per a dir que el Castelló és equip de play-off d'ascens. Trau des de darrere, pot ser la seva última possessió l'Eibar. Valor que ve per al pivot, apreta al Suero per a incomodar, per a ralentir. I sa progressió en valor dels homes de Beñat San José.
1: Final en la Romareda, Saragossa 0, Màlaga 2.
0: Bueno, pues ja pràcticament està tot dependent d'este escenari. Quan ara demanen fora de joc de Hugo García que retalla, la vol penjar dins de l'àrea, torna a retallar. El valor que ve per a Juan Bernat pot ser l'última. Juan Bernat que està a punt de perdre, defensava Raúl. Juan Bernat que dubta molt en tirar ahí. La centrada dins de l'àrea. S'ha equivocat en la passada, Dué i Matis i Dué. Tu per mi, jo per tu. Matis que no volia eixir, Dué que pensava que eixiria i al final ha tingut que concedir la treta de banda. Quins nervis n'hi ha en baix, Quins nervis n'hi ha en baix per part d'alguns futbolistes. N'hi ha que tranquil·litzar-se.
1: 15 segons.
0: El valor pot ser l'última, últims segons de partit. La centrada des de l'àrea. Se perd la pilota per la línia de fons en caiguda de Lucas i també de Jair. Protesten els jugadors de l'Eibar, també Brignani. Alberto li diu que calle, que està percebida de sanció.
1: Vinga, ja està.
0: Serà treta de porteria per a que això s'acabe. El Castelló va estar dins del play-off. Amics, amigues, família punt a punt, perquè va traure Matis. I quan traga Matis, l'àrbitre va assenyalar el camí dels vestidors. tota Castàlia dreta, 14.000 que estem així i molts més que estan seguint-ho des de la distància per la tele, en la ràdio, van a celebrar-lo, van a passar un diumenge fantàstic, van a sentir-se orgullosos de ser albinegres, van a seguir somiant en este Castelló, que per què no vol cridar a la porta de la primera divisió, colpeja Matis, això se va acabar, se va acabar, se va acabar. L'àrbitre que s'ha mirat el rellotge, toca Lucas Alcázar, baló al pi de Camarà, la pilota que se'n va per la línia de banda, final! Final del partit! Final del partit! El Castelló jugarà el playoff, se ho ha merescut, ningú li ha regalat res, ha costat, però s'ha aconseguit, el Castelló continua viu, continua somiant en primera divisió.
1: 72 punts per al Castelló, rival Almeria. Este serà el seu destí per a la setmana vinent per a jugar en Castàlia i després la tornada serà en los Juegos del Mediterráneo. Almeria-Castelló, Màlaga-Las Palmas són les dos eliminatòries per l'ascens. Festa en Albinegre en Castàlia.
0: La festa cantant el pom-pom orellut dels aficionats, els jugadors que estan encara lògicament en l'herba, estan acomiadant-se dels jugadors de l'Eibar. L'alegria absoluta. Per cert, hi ha hagut algun aficionat que ha saltat a l'herba i ràpidament ha sigut reduït per part de les forces de seguretat. Imagina que l'única idea de demanar una camiseta, fer una foto, aquestes coses, però evidentment hi ha que seguir les normes. I bueno, ja dic, l'alegria és total, la gent que continua a dreta. I bueno, ha costat moltíssim, eh? Ha costat, però així estem, Emilio.
3: Portem dos o tres setmanes costant molt que ens fer gols i acabar els partits i guanyar els partits, però jo crec que he merescut que l'equip pugui lluitar per pujar a primera, perquè la segona volta ha sigut sensacional. I els últims partits igual, falta de cert, però que avui ha merescut de sobre haver guanyat el partit i no patint tant.
1: Pues este es el partit, esta es la alegría que vivim des de Castàlia, el pam-pam orellut que sona mentre està a punt de començar el partit a Sense Segona Divisió en la Ciutat Esportiva del Villarreal. Juguen Villarreal B, Zamora, Álvaro Molina, Juan Lumora. Molt bona vesprada, Villarreal!
4: A punt des del mini estadi Groguet, on està a punt de començar. Comença ja este partit d'anada entre el Villarreal i el Zamora. Primer minut, primer valor per al conjunt de David Albelda. Primers minuts al mini estadi, Villarreal B 0, Zamora 0.
1: Ens confirmes les alineacions dels dos equips?
4: Alineacions confirmades, òbviament, ja ha començat el partit. David Albelda, que està jugant amb Rubén Gómez en porteria, Butesca, Lautaro, Ibs Balú i Eneko en línia de 4. Per davant, Carlos Macià, Alassane Diata, dreta, Nizar, esquerra, José Lillo Gaitán i en punta, Hugo López i Aiman Argui, que per part del conjunt del Zamora, Óscar Cano, que està jugant amb Fermín Sobrón en porteria, línia de 4 amb Diego Moreno, Luis Miluengo, Eric Ruiz i Dani Merchan. Per davant, el tribut amb Marc Lozano, Mario García y Carlos Ramos, y en punta el trident Quique Márquez, Abdedamar, y en punta Mario Lozada.
1: Veis por la entrada en el mini, ¿no?
4: Un ambientaz del Zamora, pueden decir que tenían unos 300 personas, pero per part del Villarreal también una entrada espectacular, sobretot esta part de tribuna pràcticament plena, i on està atacant el Villarreal, darrere de la porteria del Zamora també un bon grapat d'aficionats, ambientats avui així al mini estadi Groguet.
1: Així que ja està en marxa este partit per l'ascens cap a la segona divisió entre el filial del Villarreal, l'equip de David Albelda, i el Zamora, mentre s'ha plegat al descans, ascens cap a la segona federació en la Nucía, Carlos Gallardo.
5: Així és, en una primera part amb ocasions molt clares per als dos conjunts, però els porters han sigut protagonistes, tant Asier Herrera com Carles Fluixà, molt bones intervencions que han evitat els gols. Destacar aquesta expulsió, l'equador de la primera part de Husseini, que pràcticament en dos minuts de forma consecutiva ha vist dos targetes grogues, finalment aquesta expulsió. Així que l'Atlètic Llevant, que va afrontar esta segona part en un futbolista menys, observa ara mateix a Álvaro Salinas, a un dels fitxatges d'hivern de la Nucía, realitzant calfament ja la indumentària de partit sobre la xespa. Pot ser una de les substitucions. I destacar a Héctor Rodas, que està així veient el partit amb Paquito Fenollosa per part del Llevant, i a Tito Blanco, que este matí comptava amb el punt a punt, que és el nou director esportiu de l'Intercity, i que està veient un dels seus fills, Víctor Blanco, que està jugant el partit. Estem en el test de descans en este 0-0 entre la Nucía i Atlètic Llevant.
1: Com està Castàlia, José Luis Guadal?
0: Bueno, pues pràcticament no puc sentir ni el punt a punt en els auriculars, perquè està absolutament embotxit. Els jugadors ara mateix davant de la porteria que dona el gol sud de Castalia. Està també el president del Castelló, estan tots els membres de l'estat, m'imagino que els xiquets, no?, dels futbolistes, i bueno, estan celebrant-ho ahí en els aficionats de la part baixa del gol sud de Castalia. I crec que Pablo Hernández està parlant també, donant alguna entrevista a ras de terreny de xoc. Què vols dir, Emilio?
2: No, que no s'ha menjat ningú, que l'estadi està ple, que no s'ha menjat, no se'n va ningú.
0: No, no, estan ahí celebrant-lo per tot l'alt, no se n'ha anat absolutament ningú. I ara Pablo Hernández, que també se'n va cap ahí, en el seu fill, agafa en el braç, està el president en el seu gos, i bueno, estan pegant la volta al Rogle, eh? Meló, que està lesionat i que està correjo si no tingués res, eh? Ahí està el francès, acompanyat per Cipenga, Dué, els xiquets, que també van darrere d'ells, i bueno, pues la festa és total i absoluta. S'ha aconseguit, bueno, pues algo molt important com és jugar este playoff contra pronòstic. N'hi ha que recordar i posar en valor, per supost, això dels jugadors, són ells que han guanyat els partits, els que han fet els gols, els que han treballat, però crec que té molt de mèrit Pablo Hernández, i n'hi ha que reconèixer el bon fer d'este tècnic, que bueno, va entrar una miqueta de puntetes, va estar moltes setmanes de manera provisional, però contra pronòstic, ho dic perquè n'hi havia altres equips que eren més favorits que el Castelló per estar on està a hores d'ara el Castelló. I és un equip que, a banda d'agradar, genera molt de potencial ofensiu i que si tingués una miqueta més de pegada, potser no estaria ni en el playoff.
2: Sí, i parlant en valor de lo que ha fet Pablo, que va tardar molt el club en renovar-lo, i no sé què està esperant a no renovar-lo també, passe lo que passe, de pujar o no pujar, ja tenia que fer 2 mesos que l'hagués tingut que renovar, i crec que també és injust, no, a aquestes altures, no estar renovat i no pensar en que l'any que ve Pablo pot ser l'entrenador que continua.
1: Emili, te faré,
0: si se puede, si se puede.
1: Te faré 2 preguntes. Una, objectiu complit, o busquem deberes pujar a la primera divisió?
2: Jo crec que ara l'objectiu ja és pujar, eh? Jo crec que arribar així era un objectiu en les últimes setmanes, i crec que l'Almeria, Rubi en general, en els partits contra el Castelló té molts problemes per, excepte un partit dels 5 o 6 que ha jugat, molts problemes per a guanyar el Castelló. No té clar de quina manera jugar-li al Castelló. Crec que pot tindre moltes possibilitats, i l'Almeria, tal com està, que no està en la mateixa línia. Jo crec que no n'hi ha que renunciar a pelear per pujar a primera divisió ara mateix.
1: Pues no cal renunciar a res. Enhorabona, Emili, per la part que te toca, i dissabte vinent.
2: Gràcies, Luis.
1: Estarem així de nou per a ixe encontre a nada de les semifinals play-off d'ascens a primera davant de l'Almeria. El circuit obert amb José Luis Gual per a continuar vivint l'alegria que es viu en tota la ciutat de Castelló, en tota la província de Castelló i en tota la comunitat valenciana quan va a concloure el partit del Palau.
6: 20 segons és el que resta, per tant és la possessió de València Bàsquet. Ja no crec que se jugui molt més, perquè és un més 22 a favor de València Bàsquet. 77-99, és una pallissa lo de València Bàsquet, per a que sí que volen més. Braston Gui, triple. Triple per acabar la festa i per a superar els 100 punts, que és el que li agrada a Luis Urrutia.
7: És que la norma de Pedro Martínez és que se juga fins al final, fins a l'última possessió.
6: I s'acaba.
7: Ho ha plasmat d'esta manera. Bueno, agranant, al Barça, este València Bàsquet.
1: Bocadors,
7: Sí, sí. És que, home, és que, Luis, és que
6: estem parlant 25.
7: De dos equips que estan un poc en la lluita del mateix. Fixa't al que juga un equip i al que juga l'altre, jo diria, no sé si pasotisme, però un ritme pausat, sense energia per part del Barça, i tot el contrari, un València Bàsquet superdinàmic, superagressiu, supercontundent per part de tots els jugadors, i que plasma un guionet del que vol demostrar en estos playoffs.
6: Moca dorada en el Palau Blaugrana, 10 punts per a Jan Montero, més 25 per a València Bàsquet, 77 Barça, 102 València Bàsquet, que ja sap qual és el seu camí per als playoffs. Així que, bueno, pues, la setmana que ve ho tinc quasi davant. València Bàsquet com a segon classificat, el dimecres a les 7 de la vesprada el primer partit dels quarts de final en casa, el divendres a les 7 de la vesprada el segon partit fora de casa. Si es necessita, el tercer partit serà diumenge a les 6 en el Roig Arena.
1: Així que els playoffs decidits, València conclou segon la lliga regular, els playoffs pel títol de lliga seran Real Madrid com a primer contra Tenerife, València Bàsquet com a segon davant de Bilbao, UCAM Múrcia tercer contra el Barcelona, i el Baskonia Joventut, que és en principi, Nacho, la eliminatòria més igualada.
7: Sí, la eliminatòria més igualada, però fica en una tessitura complicada també al Barça, no? Que va enfrontar-se davant d'UCAM Múrcia i bueno, són emparellaments complicadíssims que bueno, que el València Bàsquet, gràcies a aquesta victòria, fica les coses en el seu lloc. Jo crec que també era mereixedor d'aquest segon lloc.
1: Pues sí, així que evitem Baskonia,
7: evitem molt, Madrid. És que se netegem d'alguna manera el conflicte de primeres, no? Perquè aquest quart de final, en cas d'haver perdut avui, eren complicadíssims, anaves per una altra línia i així obris el camí de somniar en algo gran. Els dos millors equips d'esta lliga regular per a mi han estat clarament Madrid i València Bàsquet, no? I somniaven tots, o somniem encara en aquesta possible finalíssima.
1: Per què no?
7: Per què no? Ara sí que crec que ho tens un poquet en la línia del que esperaves.
6: Cal recordar que esta temporada València Bàsquet ja sap lo que és guanyar-li.
1: Si podem sentir Pedro Martínez, l'entrenador de València Bàsquet.
8: Fica esto, porque claro, me imagino que llegáis volando, se podría decir, a los playoffs así.
9: Yo creo que eso es alabar demasiado. Hemos ganado hoy porque hemos empezado el partido muy bien, hemos estado muy bien en nuestro ritmo y ya está. Yo creo que no habría que sacar nunca un partido del contexto que tiene un partido, que se puede ganar o perder. Hay que estar tranquilos. Ahora viene otra fase de la competición, que es diferente a la liga regular, y bueno, una cosa positiva de hoy es que no jugamos el martes, que jugamos un día más tarde, que bueno, pues con esta semana para nosotros era semana triple, y meterte en otra triple de playoff pues sin descanso, pues era peor para nosotros. Ya está, y con seguir trabajando duro, con humildad. Ahora nos toca Bilbao, que es un equipo que hace poco jugamos contra ellos y nos puso muchísimas dificultades. Para mí es el equipo mejor entrenado de la liga y que juegan un baloncesto increíble, y además están con muchísima confianza por lo bien que están haciendo las cosas, ¿no? Máximo respeto y ir día a día.
8: ¿Y no?
10: Lo que sí que es importante, yo creo que es el factor Rocha Arena, ¿verdad? Yo creo que poder jugar hasta una hipotética final, vamos a ir paso a paso, pero hasta una hipotética final en casa, en un pabellón que habéis estado tan fuertes toda la temporada, bueno, pues sí que eso es algo que os da confianza, ¿no?
9: En la Euroliga empezamos 0-2 jugando en casa, ¿eh? O sea que no hay que dar nada por hecho. Jugar en casa es una ventaja porque nos da confianza, pero también es una motivación para los rivales. Nosotros hoy hemos sido capaces de ganar aquí, o sea, yo creo que no creo que sea algo que vaya a ser decisivo. Evidentemente lo preferimos, pero si hoy hubiéramos perdido y hubiéramos quedado quintos, no dábamos por perdido el playoff por el hecho de no tener el posible desempate en casa, ¿no? Hay que ir a hacer las cosas lo mejor posible y recuperar jugadores. Hoy tenemos a Ney Reubers y a Xavi López y a Josep Puerto lesionados, y sería interesante ahora que llega la fase decisiva que pudiéramos recuperar alguno.
10: Muy bien, mucha suerte.
1: Pues anem a sentir a Jan Montero en un instant. Abans només, minut i marcador en Villarreal, Álvaro Molina.
4: Minuto 10, 0-0 entre el Villarreal B y el Zamora.
1: La Nucía, Carlos Gallardo.
5: Acaba d'arrencar ara mateix a la segona part i ho fan substitucions Dani Fernández i Salinas, com ja hem comentat. Isen, per part del conjunt de la Nucía. Primer minut de xoc, la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
1: Des del Palau Blaugrana sentim Jan Montero.
4: Gol, gol, gol del Villarreal! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Quina eixida, quina transició! Arriba Dani Budesca, que llança el porter, que no la pot parar, i li arriba Iman per espentar. Arriba el primer del filial groguet. Minut 11, així al mini estadi. Villarreal B 1, Zamora 0.
1: El gol per al Villarreal B. Juan Lumora, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pera, no es pot començar millor, 11 minuts i ja està, perdamos l'equip de David Albelda.
11: Sí, bueno, la verdad que dos equipos, bueno, totalmente distintos. Un equipo como el Villarreal de en este campeonato de menos a más, gente joven, gente técnicamente pues muy bien dotada, y que, bueno, llega yo creo que en su mejor momento a este playoff. Por contra, el Zamora, un equipo pues bueno, con mucha experiencia, con gente pues muy veterana y bueno, un equipo hecho para ascender o jugar playoff. Y bueno, ahora lo que llevamos de de tiempo transcurrido en estos 12 minutos, el Villarreal está siendo superior, está llevando todo el peso del partido, del juego, y bueno, el Zamora se está limitando sobre todo en tener ese juego directo de defensa-ataque directamente. Y en eso pues han aprovechado un desajuste defensivo por banda izquierda de Zamora que han llegado muy bien y al final han aprovechado el rechazo del portero para conseguir el adelantarse en el marcador. Yo creo que el Villarreal está haciendo un buen partido por lo que llevamos y el Zamora yo creo que todavía no ha entrado de lleno en el partido.
1: Aymán Arguigue fa el primer gol del partit per al filial del Villarreal, posició absolutament correcta. Villarreal ve un Zamora 0 en el camí de l'ascens cap a la segona divisió. Tornem al Palau Blaugrana per a continuar sentint Jan Montero.
12: Ahora hemos vuelto un poquito a la dinámica de nosotros, ¿no? De tratar de divertirnos jugando. Yo creo que por eso hemos jugado como hemos jugado hoy.
10: Bueno, hemos visto una versión de Jan Montero en la Euroliga, en playoff, que nos ha dejado a todos boquiabiertos, ha sido espectacular lo que hemos visto. Viene el tiempo de playoff, tiempo de los jugones, que nos gusta verte sonreír, es el tiempo para disfrutar, ¿verdad?
12: Sí, al final eliminatoria, ¿no? Ya tú vas más preparado a jugar contra cualquiera, ¿no? Tienes más entrenamiento, más enfoque a un solo rival. Y yo creo que ahí yo trato siempre de divertirme, de competir, y eso es lo más importante.
8: Ya nos vais a enfrentar precisamente a Bilbao Basket. Sí que es cierto que nos decía, en este caso tu entrenador, que es uno de los equipos mejor entrenados para él. ¿Qué sensación tienes tú?
12: Sí, bueno, nadie creía, yo creo, que el Bilbao estaría en los playoffs. Y bueno, jugando como están jugando, yo creo que son uno de los equipos también más divertidos de ver. Están entrenados por un gran coach como es Porcernao. Y yo creo que, bueno, el equipo tiene que mantenerse enfocado porque son un equipo muy peligroso y tratar de competir.
8: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Es que es el playoff. Es el crack, Rodilla, no has podido ir a otra cosa.
7: Bueno, pues, es que es un crack. Es que incluso en las declaraciones…
6: Quiero divertirme.
7: Es que sí, nos divertís a todos.
1: Es que es la vida.
7: Es que es la vida, así es. Y la sensación es de que este tío disfruta dins, fora y en toches costats y nos trasllada a nosaltres. Estem davant d'un tío que és imparable. És que és imparable. És que avui ha fet una altra exhibició, eh? I avui… Tan sols un poquet encapçalar ahí com a jugador diferencial no és just perquè han aparegut anys, és que de la Real Estat Estelar, el mateix Cárdenas, que està recién aterrat a València i sembla que ja porta així...
1: Suma,
7: ha sumat molt en aquestes facetes seues també d'agressivitat darrere, però en l'ofensiva també. Bueno, i Montero que se tira l'equip a les esquenes i que diu... Hemos recobrado esa dinámica de disfrutar que teníamos. Mm. Pues cuidado, que va a tener cuidado en la resta. Perquè va en sèrio, eh? València Basket va en sèrio. Jo crec que avui és un altre colpe d'ixos de dir així estem nosaltres i València Basket no se frena davant ningú. Avui era obligació pràcticament...
13: Gol del Villarreal! Gol, gol, gol, gol! Quin golaç de José Lillo Gaitán! Gol! Arriba el segon al mini estadi. Quina retallada! La jugada que li agrada a José Lillo i l'envia al pal llarg. Arriba el segon del Villarreal, que està fent un partidàs. 15 minuts al mini-estadi. Villarreal ve 2, fa José Lillo el segon. Zamora, 0.
1: Però això què és, Juan Lumora?
11: Bueno, como decíamos, yo creo que el Villarreal ha entrado muy bien en el terreno de juego. Jugadores que jugando un toque, doblegan al Zamora. Yo creo que el Zamora no está encontrando la posición, no está presionando bien, no está llegando a jugadores del Villarreal y bueno, todo eso se une en la llegada a Gaitán, que llega, se mete en área y define a la perfección. Yo creo que si el Villarreal sigue así, yo creo que puede dejar sentenciada la eliminatoria en este partido.
1: No, te pinta de que va a cero. Bueno, anem a tancar amb la gran victòria de València Bàsquet, 77-102 davant del Barça. Així que, Nacho, fins dimecres, no?
7: Sí, dimecres que començaran els play-off i davant Bilbao, que és cert el que han dit també, que està molt ben entrenat i està jugant molt bé, però este València Bàsquet, que ja ho ha plasmat al llarg de tota la temporada, va per totes en els play-off.
1: Per a mi, piloteria habitual d'abans de cada...
6: Batalla de flors.
7: No. Però n'hi ha que reconèixer. És que Bilbao fa dos mesos estava fora de play-off, eh?
6: Sí, sí.
7: Perquè hi havia altres que estaven per davant. Unicaja s'ha quedat fora. Vull dir, ell... ha pegat un tironet de xoc i de demostració en este gran final.
6: Té mèrit.
7: Evidentment, davant València-Bàsquet és clar favorit, però que ve jugant bé a bàsquet, volia dir.
6: Té mèrit, però 2 de gener, Bilbao-Bàsquet 72, València-Bàsquet 116, de 7 de maig...
1: En una exhibició absoluta.
6: De 7 de maig, València-Bàsquet 88, Bilbao-Bàsquet 83.
7: I si patirem més, eh? Mos costa, però...
6: Però guanyaràs
7: va reaccionar l'equip.
1: Bueno, has dit a les 7 de la vesprada, el partit?
6: 7 de la vesprada.
1: 7 de la vesprada. Bueno, pues ahí estarem, en el Roig Arena per este partit que obri els play-offs. Gràcies a Salva Gomis i a Nacho Rodilla.
7: Vinga,
1: que
7: adeu.
1: Ens han acompanyat en esta retransmissió. 12 minuts per arribar a les 9 de la nit. Abans de fer una parada, actualitzem els marcadors dels partits que tenim en joc. En l'ascens cap a la segona divisió, en la Ciutat Deportiva José Manuel Llanez, Alba de la Molina...
13: Minut de 7 de partit, Villarreal B 2, Zamora 0.
1: En l'ascens cap a la segona federació, en la Nucía, Carlos Gallardo.
5: Minut 52, continua el partit sense gols, la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
14: Porque la teua pell me electrocuta y castañones a les 6.
15: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.
16: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
17: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
18: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén. 103.7.
19: De tu a tu.
1: Pilota valenciana, ens informa Matías Oliver que Salva Palau és el segon finalista del individual d'escala i corda, superat en el trinquet de Vilamarxant 60-50 a Marc, i jugarà davant de Giner la semifinal d'este individual d'escala i corda, trofeu president de la Generalitat Valenciana. 11 minuts per arribar a les 9 de la nit. Anem a pegar una ullada pel que està passant pel futbol en viu abans de tornar a Castalia. Primer tenim córrer en la Ciutat Esportiva del Villarreal.
13: I on ha estat a punt d'arribar el tercer? Aiman Argui, que se li ha quedat darrere la pilota, però era el tercer. Quins minuts, quins 20 minuts del conjunt d'Albelda, que estan jugant d'una manera espectacular. Traurà ara, treta de cantonada, és Hugo López. Des de la part esquerra, Hugo López que senyala, alça el braç, ara el baixa. La posa Hugo López en cama dreta, va al punt de penal, a la Sanediata remata. Les mans del porter Fermín Sobrón. Molta superioritat en este començament de partit dels jugadors de David Albelda, i amb una la Sanediata espectacular al centre del camp. Quina seguretat està donant el jugador i quin equipàs té este David Albelda.
1: Són 20 minuts de la primera meitat, 20 minuts Juan Lumora de domini absolut dels grocs, eh?
20: No, absolutamente. Yo creo que en ningún momento el Zamora está en el partido. Bueno, ya sabíamos, yo había visto a este Zamora ya durante toda la temporada. Es un equipo con experiencia, un equipo que su fuerte, pues bueno, no es el juego asociativo, es el juego directo, llegar por banda, remate. Y bueno, y en este caso el Villarreal no le está dejando nada al partido, está controlando perfectamente el partido, jugando incluso primer toque, saliendo de la presión con solvencia, y sobre todo la chispa en esas disputas la está ganando el Villarreal, y sobre todo en llegadas claras por desajustes defensivos, ya sea por una u otra banda del Zamora.
1: Així que repasset en estos primers 20 minuts del filial del Villarreal al Zamora, al que li guanya per 2-0. Mentretant, en l'ascens cap a la tercera divisió, el Llevant B s'ha quedat amb 10 ben pronte, però la Nucía no ho aprofita, Carlos Gallardo.
5: No, aquesta és una part, la veritat és que està passant ben poc, eh? Sí, la primera part ha sigut elèctrica, han tingut els dos moltes ocasions, en aquesta segona de moment poqueta cosa, encara que ho intenta la Nucía, era Álvaro Salinas que ha eixit a la segona part, ficar el baló en l'àrea xicoteta, però ha rebutjat bé Cruz per part de l'Atlètic llevant i va ser treta de banda molt prop al cantó per part de la Nucía. És Ferran qui ja busca i troba a Juancar. Juancar una altra volta per a Ferran en aquesta banda dreta, a veure si fica el baló Ferran, el fica, però fica el cos Mario Cese per a evitar i se sent Aixina que torna a repetir-se l'acció, va tornar a ser baló en banda per a Ferran Zarzoso, per a un dels futbolistes més perillosos en esa banda dreta del conjunt de Vicente Mir, que ja retrasa en zona defensiva per a un dels seus companys, per a Dani Fernández, intenta ficar baló en l'àrea, la rebutja a Leti Llevant, ja que dir que la Nucía ha fet dos substitucions i ha passat de la defensa de 5 a defensa de 4 per a esta segona part. Treta Álvaro Salinas un poc més ofensiu per a intentar obtindre un millor resultat, i ha que recordar que en este playoff val i és important el millor classificat, que ha sigut l'Atleti Llevant. Així sí, en el partit de tornada del pròxim cada setmana es produirà un empat global eliminatòria, després d'una pròrroga passaria l'Atlètic Llevant, li valdria l'empat global de l'eliminatòria, ja que no hi ha penals en esta fase eliminatòria. La juga el conjunt de la Nucía, en defensa és Joaquín, el dorsal número 10, que se ho repensa, busca els seus companys, demana que algú es puga presentar per a passar-li el baló, ja troba Juancar per banda dreta, este per a Gorcha, Gorcha fica el baló a l'àrea, al segon pal, el baló que es passeja per l'àrea però no troba rematador, intenta arribar Mauri, però finalment i s'esfèric es perd per la línia de fons. Estem en el minut 58 de partit, continua l'encontre sense gols, este Cefe la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
1: Pablo Hernández, tècnic del Club Esportiu Castelló, un dels protagonistes de la jornada.
3: ¿Qué sientes ahora mismo?
21: Bueno, mucha felicidad. Los protagonistas son los jugadores. La verdad es que muy contento por conseguir jugar un playoff de ascenso a primera división. Nada más tienes que ver cómo está el campo. La verdad es que se lo merece esta afición después de muchos años sufriendo mucho, vagando muchos años por tercera división y sufriendo. Y poder vivir esto más allá de lo que luego pase, ¿no?, en los playoffs, que ya sabemos que es complicado, pero el mero hecho de poder jugarnos el poder ascender en un playoff es la hostia aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más hay que ver el campo cómo está.
3: ¿Cuánto ha habido que luchar y que sufrir ahí en el área técnica durante el partido? Habéis tenido muchas ocasiones, os poníais por delante, os empataban, os poníais otra vez por delante. Me imagino que habría algún pinganillo viendo lo que pasaba en otros estadios.
21: Bueno, si estoy sincero, no, en ningún momento he preguntado, no quería saber nada. Lo único que me preocupaba era ganar nuestro partido. Y sí, ha sido sufrido. Yo creo que hemos merecido la victoria. Hemos sido superiores de principio a fin. Pero es verdad que cuando no consigues materializar tus ocasiones y el resultado es tan corto, pues el otro equipo siempre está en el partido. Pero bueno, hemos conseguido rehacernos del empate, hacer el segundo. Y luego hemos tenido alguna acción para hacer el tercero, pero lo importante era no encajar.
3: La última, Pablo, ¿te imaginabas esto a principio de temporada cuando te dijeron tienes que coger al primer equipo?
21: Era difícil de imaginar, la verdad. Lo soñaba, porque bueno, yo hace muchos años estaba ahí como uno más, ¿no?, en la grada. Ahora me ha tocado vivirlo como entrenador, que para mí es un orgullo, ya lo dije. Ser entrenador del Club Deportivo Castellón, lo que significa para mí. Y poder ayudar, ¿no?, con mi granito de arena a conseguir esto, pues la verdad es que me hace mucha ilusión. Y ahora pues a disfrutar el playoff y ya luchar a pelear por lo máximo. No nos hemos metido y vamos a estar por estar. Si estamos es porque nos lo hemos merecido y porque vamos a luchar por todo.
3: Enhorabuena, Pablo, y a luchar, como tú dices, ese playoff.
21: Muchas gracias.
3: Están las palabras del entrenador del Club Deportivo Castellón, Pablo Hernández, auténtico protagonista.
1: Pues este es Pablo Hernández, el entrenador del Club Esportivo Castelló, com dic, un dels protagonistes, sense dubte, d'esta jornada. Punt a punt, Top 1 Ràdio, 5 minuts i estem en les 9 de la nit. Tornem al futbol en viu, pendents dels protagonistes des de Castalia, Villarreal B, Zamora, Álvaro Molina.
13: Rematada ara de Mario Losada, el davanter del Zamora, que seran a perdal, però continua jugant molt bé el Villarreal, molts dubtes del conjunt d'Oscarcano en cada eixida de baló i pressionant molt intens el conjunt d'Albeldas. Ara serà dreta de porteria per al conjunt groguet, l'àrbit que el para, diu que els que pressionen que no poden entrar a l'àrea, i traurà Ibs Balú amb Rubén Gómez, però de moment ho comentàvem, molta solvència d'este Villarreal, Juanlu, que si arriba el tercer es que tendrían muchos dudas del conjunto del Zamora.
20: Sí, bueno, parece que se está estirando un poquitín el Zamora un poco más hacia arriba, pero Pero bueno, el Villarreal creo que está haciendo un partido completo. No cabe duda que este ritmo yo creo que no lo pueden mantener durante los 90 minutos. Pero está claro que en cuanto a intensidad, ritmo, velocidad, el filial del Villarreal se está imponiendo en todo al Zamora.
4: La pilota que ahora la baixa, la va al tindrele Zamora. Es Carlos Ramos, el capitán de este conjunt de Zamora, que juga amb el seu lateral, Dani Merchan. Torna a jugar amb Carlos Ramos, que juga darrere. El Villarreal defenent també se 4-4-2. La pilota per a Luis Miluengo, que obri per a Diego Moreno. Diego Moreno, que alça el cap, que vol una passada en llarga per a Mario Losada. Arriba prou bé Isbalú, que se'n va per darrere. Mario Losada, que la lluita se li va per en línia de banda. Confiava massa Isbalú amb la seva capacitat. Però a més té davanter Mario Losada, no pots fiar-te. 27 minuts, el mini estadi traurà de banda el Villarreal, que de moment guanya 2-0 al Zamora. Traullat de banda, és Enec Ortiz, la guanya ara en camp contrari. Altra vegada volen iniciar ara el conjunt de Zamora, la pilota que va llarga per a Mario García. Mario García taconada, la pilota que la toca ara Carlos Macià. I la pilota serà per al Zamora en línia de banda, en el camp del Villarreal. David diu que pare perquè no sé si algú ara s'ha xocat contra la valla que n'hi ha. En eixa part del camp este mini estadi que està damunt la gent. Era Mario García el que estava, el jugador del Zamora que estava en terra, i traurà de banda ara sí. Serà Diego Moreno el lateral. Està mirant ara el col·legiat. A veure si trau, perquè té pinta que la posarà a l'àrea com si fos una atleta de cantonada. És Diego Moreno, el número 14 a la samarreta. Diego Moreno que la fica dins l'àrea i la queda per a Mario García. La té que traure a la sana diata. La trau el Villarreal. La pilota que va al camp del Zamora. Juanlu.
20: Sí, bueno, ahora la verdad que el Zamora se está estirando, como hemos dicho, un pelín más. Está aprovechando también pues bueno, que sus jugadores parece ser que no habían entrado, y ahora pues poco a poco cada uno, pues Adde está por banda bien, Quique Márquez está entrando más en juego, bueno, Carlos también está entrando bastante en juego. Y lo que es cierto que el filial del Villarreal está haciendo un buen partido en cuanto a control y en cuanto a dominio de juego, pero bueno, es lo que tienen los playoffs, que cualquier jugada el Zamora consigue un gol, te pone, pues bueno, ese recorta diferencias que te empiezas a poner nervioso, pero yo creo que ahora el partido está en una fase de que, bueno, ahora el Zamora está llegando un pelín más y bueno, lo que tiene que conseguir el Villarreal en este caso yo creo que es ir arriba, el seguir presionando, el seguir con esa intensidad que es complicado mantener por cómo han salido, por la velocidad. Pero bueno, ya te digo, es la diferencia entre gente joven y bueno, y gente pues con más experiencia, más veterana, que quiere parar un poco el partido.
1: Ahí sí que está en prop de la mitja hora d'esta primera meitat. Continua el 2-0 del filial del Villarreal davant del Zamora. Últims 20 minuts, mentre tant, el Camino Cano i el filial del Llevant que resistís, Carlos Gallardo.
5: Sí, la veritat és que no està patint. Sí que el valor ara és pràcticament absoluta per a la Nucía, que té i té el valor i toca el valor d'un jugador a un altre, però defensant molt bé l'Atlètic Llevant, molt bé intensament ahir, protegint la seva porteria. No ha patit cap ocasió clara en els últims minuts. Ara ho intenta Salinas, ficar el valor a l'àrea, a intentar ahir connectar en un dels jugadors, però defensa cru per part de l'Atlètic Llevant, i com dic, l'Atlètic Llevant a la contra buscant les seues opcions, tampoc està protagonitzant cap ocasió clara de gol, però sí que està defensant, passen els minuts i este resultat és favorable a un Atlètic Llevant que, com comentàvem, li val l'empat en l'eliminatòria a la fi de l'eliminatòria, i la Nucía que està obligat a guanyar perquè té aquesta superioritat numèrica. I ara observa a Vicente Mir, que està parlant d'un dels jugadors que està realitzant els exercicis de calfament, inclús a dos que ja s'aproximen a la seva banqueta, i sinó que es preveuen canvis en la Nucía quan ara hi ha falta per a l'Atlètic Llevant en el costat esquerre de l'atac. Ahí està Brandon alçat i ajudant a Mario Cessé, a l'equart de Poleta, un dels millors jugadors de la temporada de la tercera i de l'Atlètic Llevant, per a que s'alce, i l'esfèric va ser per a Luismi, per al jugador de banda dreta que ja té el baló i que ha sigut un dels millors de la primera part, constantment buscant la porteria rival, i que va penjar el baló sobre la porteria que defensa Carles Fluixà, el porter de Xeraco. Ahí va, preparándose ya Luismi per part de Atlètic Llevant quan estem en l'Equador, ja ha superat minut 66 d'encontre en este 0-0 de moment. Ahí Luismi llança i fica i penja en l'àrea i rebutja Mazzocchi, el davanter argentí, en zona defensiva, i el líner ha alçat el banderí. Hi ha hagut ahí fora de xoc, aixina que va ser baló per a Carles Fluixà, per al porter de la Nucía. De moment no se va a produir el canvi perquè no serveix el delegat preparant-se, aixina que ja continua el baló en xoc. És Carles Fluixà per a Ferran Zarzoso, este per al seu central, per a Ballester, el de Sàtiva, que connecta en Joaquín en el mig del camp, retrasa a banda dreta per a Ferran, que bé està defensant, que bé està ocupant totes les posicions, i l'Atleti llevan per evitar les ocasions de la Nucía, que ho intenta en un xut nyunyà de Juan Carlos, segon pal, el remat que pot arribar de Dani Fernández, i ha aturat el primer, ha bloquejat un defensa de l'Atleti llevant el rebuig, l'ha rematat Mazzocchi, l'argentí que ha llançat molt a prop de la porteria de Asier Herrera, i així s'ha escoltat l'ull, perquè ha tingut una ocasió claríssima la Nucía per a fer el gol, però i se llançament en el rebus de l'argentí Mazzocchi, que s'ha anat fora. Així que continua l'encontre sense gols en el minut 67. I es prepara Asier Herrera, el porter que ha fet molt bones parades també la primera part per a evitar algun que altre gol de la Nucía, especialment un gran xut de Ferran Zarzoso, i que ja treu de la porteria, i mira, ha tret i s'ha quedat tombat a terra, s'ha fet mal el porter de l'Atleti Llevant, encara que l'encontre està continua en xoc, la banqueta de l'Atleti Llevant s'alça i demana a l'àrbitre que ature l'encontre, i ara es dona contra l'àrbitre, que va a preocupar-se per la situació d'Asier Herrera, que ha sigut treure de porteria i en el moment que ha xutat s'ha quedat tombat a terra.
1: Acaba de començar ara, en segona divisió, partit clau pel descens entre Leganés i Mirandés. Qualsevol dels dos que perga se n'anirà cap a la primera federació. També comença l'intrascendent partit del Córdoba davant del conjunt del Huesca. Atenció, Villarreal.
13: L'acaba de tindre Mario Lozada, el davanter del Zamora. S'ha enganyat ara en eixida de baló el Villarreal. Era un mama claríssim, ha volgut regatejar, però Rubén Gómez, que ha estat espectacular en eixa frontal de l'àrea, li ha rebutjat la pilota i s'ha guanyat l'ovació hacia el Minestadi. Era claríssima, Juanlu.
20: Sí, bueno, se han aprovechado unas dudas en salida de balón, una mala recepción del Villarreal y bueno, en dos toques pues se ha plantado delante del portero, que en este caso Rubén, pues bueno, yo creo que está haciendo una temporada espectacular y ha salido fuera del área y en el momento del regate la ha cortado con el pie perfectamente y la verdad que sí, pero yo creo que para mí ha sido más error del delantero que otra cosa, porque ahí el delantero tiene todas las de ganar, tiene todo el campo para él, tiene un regate más amplio. Y bueno, y ahí ya te digo, el portero, en este caso Rubén, le ha ganado la partida bastante bien.
13: Segut una eixida de baló que s'han enganyat els jugadors del Villarreal, bé, confien massa, s'ha de dir, tenen una qualitat espectacular i òbviament confien massa en el seu potencial. Ara traurà Fermín Sobron, que serà fora de joc del Villarreal, traurà des de la seva porteria. Òbviament és un 2-0, n'hi havia superioritat del conjunt groguet, però este Zamora, que si està ahí també és per mèrits propis i perquè té uns jugadors també espectaculars i molt veterans, com per exemple Quique Márquez, que és un trotamons també del futbol y que tiene muchísima experiencia. Allá va José Lillo Gaitán, que se embola de Diego Moreno, se va José Lillo Gaitán, desde el área José Lillo la posa a las manos de Fermín Sobrón, y ahí es donde está el partido, Juanlu, es una recuperación y a correr.
20: Sí, bueno, la verdad que el aplomo y la solvencia que te está dando Alassane en el centro del campo y sobre todo esa velocidad de Gaitán por banda, que está, bueno, superando una jugada así y otra jugada también a su lateral, pues bueno, está llegando con peligro, pero ya te digo, ahora mismo se está igualando un poco más el partido porque el Zamora ya está cogiendo también el peso del partido, lleva ya, está teniendo más posesión y sobre todo está llegando, sobre todo con la de Lozada clarísima. Y bueno, de aquí a... Bueno, ahora quedan 9 minutos para el final de la primera parte. Yo creo que lo importante para el Villarreal es no encajar ningún gol.
13: Y tarjeta groga ahora para Lautaro, el central del Villarreal B. Per una colzada que es queix ara Mario Lozada també abans. Havia rebut targeta groga el central de Zamora, Eric Ruiz. Així que una targetes grogues. Mario Lozada que es queda dient a l'àrbit que li ha pegat una colzada.
4: Minut 36 así a la Ciudad Esportiva José Manuel Llaneza. De momento Villarreal B 2, Zamora 0.
1: Continuem sense gols, ascens cap a la segona federació, la Nucía, Carlos Gallardo.
5: Sí, ja puc continuar el porter, que ha sigut atès a Asier Herrera, així que no s'ha produït canvi de porter. Sí que ara van eixir Moreno i Aitor per part de l'Atlètic Llevant. Es va produir ara la substitució i un altre jugador estès en terra de l'Atlètic Llevant. S'està queixant així molt la gent de la Nucía del temps que està perdent el conjunt de Granota, que clar, ara este resultat en un jugador menys és un bon resultat per a l'equip d'Álvaro del Moral. I dir que ha tingut una ocasió claríssima, té molt més el baló la Nucía, però en una falta lateral ha tingut el gol del 0-1 Calatrava en un centre de banda dreta en esa falta i que ha rematat el jugador de quart de Poblet al segon pal i el valor s'ha anat molt a prop de la porteria defensada per Carles Fluixà. Ara mateix s'està, ja s'ha alçat el jugador de l'Atlètic Llevant que s'havia quedat estès en terra, era un dels que anava a ser substituït i així que ja es preparen, com dèiem, tant Álvaro Moreno, el dorsal 10, com Aitor, el 3 de l'Atlètic Llevant per aixir al terreny de xoc. I l'àrbitre que demana que es doni un poc més de pressa a l'hora de fer aquestes substitucions, finalment...
1: Pues aprofitem perquè ha estat a punt de retallar el Zamora, Álvaro Molina.
4: Acaba de tindre un altre, ara ha sigut Carlos Ramos, una falta, una posada i sobretot el porter, que aquestes són les que no veu quan la posa, quan li bota davant, que són molt complicades, i Rubén Gómez que l'ha pogut traure.
20: Sí, una jugada a balón parado con el especialista Carlos Ramos, que bueno... Ahora tenemos una jugada que se han quedado los dos jugadores un golpe fuerte.
4: Es que eran dos jugadores de tierra, pensé que ha sido tú con lo especial porter, ha sido un choc muy fuerte. No sé si al porter le ha podido pegar al cap, pero es que eran dos a tierra, el colegio que demanda asistencias. Por si están estos dos jugadores, de momento es manejen, pero sí que ha sido un choc muy muy fuerte entre el porter y el davanter del Villarreal. Ja entran les assistències i per al porter, sobretot, aquests xocs són complicats, eh?
20: Sí, bueno, al final són golpes que no t'esperes. Però bueno, volviendo a la jugada anterior, ha sido un centro-chup de Carlos, un especialista de balón parado, y que el portero con mucho tráfico solo lo único que ha podido hacer es rechazar. La verdad que otra vez, otra buena intervención, lo que antes decía, la temporada... que está haciendo Rubén en este caso en primera red, la verdad que está siendo una temporada yo creo que bastante completa, está salvando bastante a su equipo, está dando puntos y bueno, en este partido pues ya ha tenido dos intervenciones yo creo que de gol, esta es muy peligrosa también, es un balón que te bota adelante ante mucho tráfico, muchos jugadores y la rechaza bien, la rechaza como puede, una jugada de reflejos. Y nada, pero es lo que estábamos diciendo, que al final, ahora el Villarreal lo está pasando un pelín peor porque el Zamora, ya ahora sí ha entrado en el partido, está pues controlando yo creo que la posesión y está llegando con más peligro que como empezó el partido.
4: Sí, ahí sí que incorporen ya sí. Dos jugadores. Quan resten 5 minuts per arribar al descans, Villarreal B2, Zamora 0.
1: Joc parat en la Ciutat Esportiva del Villarreal. Guanya l'equip d'Albelda per 2-0. Busquem la fi de l'encontre en la Nucía, Carlos Gallardo.
5: Que en uns 15 minuts, estem en minut 75 i ara ho intentava una altra volta per banda dreta entre Ferran i Gorxa ficava el baló en l'àrea però rebutjava molt bé la defensa de l'Atlètic Llevant. Ara Mauri des de l'esquerra fica el baló, fica el cap júnior per a rebutjar l'esfera i queda per a Salinas que hi salva l'àrea. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca la Nucía, la agafada Salinas desde el segon pal y la ficada en l'àrea xicoteta per a que l'espentara. I ahí Gorxa anota un gol més, el killer de la Nucía esta temporada. Minut 76, la Nucía 1, marca Gorxa, Atlètic Llevant 0.
1: És el gol que anota la Nucía en les acaballes del partit. A la fi té premi l'esforç, el treball per part de l'equip alacantí per a col·locar-se per davant en el marcador, Carlos Gallardo.
5: Sí, la veritat és que tenia molt el valor, ocasions clares no tenia, s'estava defensant molt bé l'Atlètic Llevant, però sí que estava constantment intentant des de banda esquerra, des de banda dreta, centrant, buscant algun llançament des de fora de l'àrea. es defensava molt bé l'Atlètic, llevant per arriba tisse gol de Gorcha, el de Daimús, porta 12 gols, està firmant la seva millor temporada golejadora, el referent de la Nucía, que li fica per davant en el marcador quan estem en el minut 76, ja pràcticament 77 de contragol, molt important per a l'eliminatòria, encara que queda moltíssim. Anem a veure què passa en estos últims 13 minuts de xoc ara, amb este 1-0 en el marcador.
1: 13 per a la fi de l'encontre, 1-0 el gol de la Nucía davant del Llevant B en l'anada d'esta finalíssima per l'ascens des de la tercera fins la segona federació. Últims 3 minuts de la primera meitat en la ciutat esportiva del Villarreal, l'equip d'Albelda està guanyant 2-0 al Velomolina.
13: I la pilota que ara és del Zamora, que la torna a penjar a l'àrea, la rebuja Isbalú, vol arribar Dani Merchant, l'àrbit que no pita res, li continua la pilota per al conjunt del Zamora, és ara Carlos Ramos, que mitjançant el seu capità ara té molt més valor i està ja establert en la àrea, quasi diríem, de Rubén Gómez. I la pilota que ara és per dins, és Abde, per aquí que marque, aquí que marque, d'ara altra vegada ben col·locat Isbalú. La pilota que és per a Luis Miluengo, que juga amb el seu central Eric Ruiz, que juga altra vegada per al capità Carlos Ramos, i en camp del Villarreal, Carlos Ramos que avança, que juga amb Dani Merchant, en banda esquerra, torna a jugar arrere per a Carlos Ramos, ara el Villarreal defensant, sap que queda poquet per arribar al descans, canvia de banda, la pilota que se'n va per línia de fons, i ara Juan Luz, són minuts en els que ja que aguantar resten dos per arribar al descans, i és un 2-0 molt bo.
20: Sí, no cabe duda, cuando en principio los jugadores importantes del Zamora como Quique, como Adde, como Losada, como Carlos están entrando en juego, pues se nota, es un equipo con experiencia y sobre todo pues bueno, como no puedes mantener ese ritmo vertiginoso que el Villarreal ha salido de inicio y bueno, y ahora lo que yo decía, hasta final de la primera parte lo que tiene que conseguir el Villarreal es no encajar ningún gol. Pero bueno, no cabe duda que el Zamora está siendo, pues bueno, ese equipo que bueno, con esas características, con esas disputas, con esa agresividad. Y lo que pasa es que, claro, ante esa salida del Villarreal y técnicamente que son jugadores muy bien dotados, están consiguiendo llegar poniendo en problemas al equipo contrario, sobre todo la velocidad de Gaitán está siendo, pues definiendo mucho el juego del equipo. A partir de ahí, pues bueno, ahora tenemos otra falta peligrosa a base de faltas, pues estás metiendo al Villarreal en su propia área. Bueno, ahora vamos a ver, queda medio minuto más, yo creo que la prolongación, que bueno, con un problema que ha habido, yo creo que será de 1 o 2 minutos y veremos, sobre todo ahora. Es pues bueno, un trabajo de aguantar los arreones, en este caso del Zamora, y no conseguir tener esa portería cero, que es tan importante.
13: Falta perillosa que traurà Carlos Ramos, i altra targeta groga la per a la Sanediata, un dels dos del pivo del Villarreal. Ahí va Carlos Ramos, que la posa, la remata, i altra vegada les mans de Rubén Gómez. Altra vegada i se centra el xut quan són 4 d'afegit, i que complicats són aquestes pilotes de defendre. La pilota per a la Sanediata, que vol girar, a veure si pot tindre una última arribada al conjunt d'Albelda. Ara ve per banda dreta Snizar, que vol encarar a Merchant. Snizar que li dobla Budesca. Budesca que la posa, torna a posar la Budesca, la deixa darrere, la rebutja ara la defensa del Zamora. La pilota que se n'anirà per banda quan tenim 4 minuts de temps afegit. Arribem ja quasi al minut 46 i una altra vegada Carlos Ramos, a mi esos balons que són perillosíssims i que són molt complicats de defendre per al porter, que Rubén avui està molt segur baix pals.
20: Sí, bueno, es que parece fácil, pero es que no lo es. O sea, vienen, son golpeos fuertes que botan delante, que no, en este caso no ha concedido ni rechace. Y bueno, la verdad que al final, pues bueno, la confianza de este portero, el que, bueno, las primeras intervenciones se ha tenido con acierto. Y bueno, y eso ayuda para estar como está. O sea, yo creo que ahora el Zamora está haciendo valer esa vitola de equipo con experiencia, equipo, pues bueno, favorito para este enfrentamiento. Pero ya te digo, o sea, al final esto es fútbol, los playoffs tienes 20 minutos malos y te pueden llevar fuera, y bueno, el Zamora lo ha tenido en los primeros 15-20 minutos, no ha estado en el partido y se ha llevado dos goles. Entonces vamos a ver cómo acaba esto.
13: Y otra pilota parada reclamaba todo el equipo del Zamora, esa segunda groga, pero a la San Ediata, que le ha pegado al Brás y va a Borela, Se'n va al bar el colegiat Gerard Brull per veure si eixa mà pot ser doble targeta groga, i seria la targeta roja per a la San Ediata en una jugada que no s'acaba de veure bé, molt complicada, però vamos, se n'han anat tots els jugadors a l'àrbit a dir-li que això era la segona groga a la San Ediata.
1: Però jo crec que no es poden revisar les grogues, Però és roja directa.
13: Perquè roja directa des d'ací no han vist que haja fet res, sinó que li ha colpejat en la mà, pareixia.
1: I la sensació de que les grogues no són revisables pel VAR.
13: Tota la banqueta ara del Zamora, que està mirant a la televisió de l'àrbit. A veure, Gerard, el que decidís.
1: Estava dins de l'àrea o no?
13: No. Estava a 20 metres, perquè roja directa des d'ací no han vist que haja fet res, sinó que li ha colpejat en la mà, pareixia.
1: I la sensació de que les grogues no són revisables pel VAR.
13: Tota la banqueta ara del Zamora, que està mirant a la televisió de l'àrbit.

0: a la segona categoria del bàsquet espanyol, on està pendent de jugar-se la final a 4, on el clar favorit és Estudiantes per al seu retorn a la Lliga ACB. Estos seran els enfrontaments dels play-offs pel títol de la Lliga de Bàsquet Espanyola. València Bàsquet davant de Bilbao, primer partit dimecres. Múrcia, Barcelona, Real Madrid, Tenerife i Baskonia, Joventut. València, que va per el costat més feble del quadre. Si guanya València, Bilbao s'enfrontaria al guanyador del Baskonia Joventut i s'enfrontarien entre si els guanyadors del Múrcia-Barcelona davant del Real Madrid-Tenerife. En bàsquet també, avui el Amics de Castelló s'ha quedat en la lluita per l'ascens a la primera federació. Ha perdut a casa davant del Albacete 66-68, el dia en el que també hem conegut quins seran els equips que disputen les finals de la NBA. Seran els New York Knicks i San Antonio Spurs, el primer dels encontres dijous a les 2:30 en San Antonio. 2:30 de la matinada, clar que sí. Ahí estem, últim minut, el Villarreal B continua amassant des de 2-0 al Balomolina.
1: Jugant amb molta tranquil·litat ara el conjunt del Vela, pareix que el Zamora dona per bo este 2-0 i com no el dona per boníssim ara el Villarreal, que vol buscar el tercer, perquè no és José Lillo Gaitán, que juga amb Enec Ortiz. Enec Ortiz torna a jugar darrere per a Cheik. Cheik que juga per a Bonafé, jugant per dins, Bonafé que llança fora, se'n va per dalt, però altra vegada acaben finalitzant jugada i no deixant que el Zamora puga córrer. Traurà Fermín sobre el porter, que també s'ho pren amb calma. Arribem ja quasi al minut 90 i com diem, Juan Lu, pareix que el Zamora també dona per bo este 2-0.
2: Sí, bueno, ahora yo creo que van a poner la carne en el asador o con el juego directo, no les va a quedar otra y coger una segunda jugada y tener suerte y llegar a tener una buena ocasión. A partir de ahí, lo mejor que puede hacer, ya te digo, a estas alturas ya el Villarreal es defender así como lo está haciendo, jugar inteligentemente como lo está haciendo y no recibir gol que en estas eliminatorias es tan importante.
1: A punt ja de conèixer i s'ha afegit, seran 3 minuts, arribarem al minut 93. Ara sí que està atacant per banda dreta, és el Zamora, defensant ara prou bé José Lillo Gaitán, que vol guanyar aquesta pilota. És en banda dreta, la vol posar Carbonell, se va a línia de fons, la posa el primer pal, la rebutja bé el Villarreal en defensa i la guanya José Lillo Gaitán, que vol dir que encara pareix que li queda alguna força, la posa el baló llarg, se'n va fora, serà treta de banda per al conjunt d'Òscar Cano. Seran 3 minuts, com diem, de temps afegit i a mig minut complit, la pilota per al Zamora en defensa, que vol tindre una última per a intentar retallar distàncies i anar-se'n amb un resultat no tan negatiu al seu camp. La pilota per al porter Fermín Sobrón, farà aquesta pilotada llarga, importa guanyar aquesta segona jugada, la pilota que encara està volant la guanya Cheik perfectament, és Carlos Macià que la torna a guanyar i la pilota espera Nizar, perfecte en aquestes segones jugades del Villarreal B. La pilota per a Dani Budesca, Dani Budesca que vol guanyar la banda amb Nizar, moltíssima mobilitat del jugador, que ha jugat també un partidàs. És Nizar, que vol jugar darrere, juga per a Lautaro, aplaudiments de tot l'equip. Ei, serà la jugada que buscaven, posar-li tranquil·litat i a l'encontre perquè està quedant ja poquet. Arribem ja al minut 91, és José Lillo que vol encarar, sí que no se'n pot anar. I ara és quan pot decidir el Zamora, la pilota que és al mig del camp. La juga és Mario Lozada, jugant ara per al seu central, per a Eric Ruiz. Jugant per a Atumant que obri per a Loren Burón. Els dos jugadors que han entrat des de la banqueta, Loren Burón que se'n vol anar de bona fe, se'n va. I falta de bona fe que li has pentat per darrere. Loren Burón que trau una falta que serà perillosa, que la traurà el capità Carlos Ramos a l'àrea i que pot ser ja una de les últimes.
0: En partit amistós, retalla distàncies el Senegal, marca Pate Cis en el 44 per als Estats Units, 2 Senegal 1.
1: Traurà el capità Carlos Ramos quan arribem ja al minut 92, resta ja un minut perquè conclaga el partit. Carlos Ramos que la posarà a l'àrea. Tots els jugadors, excepte el porter, en camp contrari. Només un està defensant una possible transició del Villarreal. És Carlos Ramos, pot ser ja de les últimes. Carlos Ramos, cama dreta, la posa al punt de penal, la pentina, la pilota que es perd per línia de fons. I el partit que sí que pareix que ja arribarà a la seua fi amb este 2-0. Minut 92, 30 segons.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, perdó, amb Manolo Paloma al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, perdó, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui el cabuda al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, en estos dos casos tot en xifra, en número. I si voleu enviar a Instagram, 90 minuts ràdio. I si 90 en paraula, en lletra, sense xifres ni números. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que vos fem, i que és: què has pensat en veure a Peter Lim al costat del Khelaifi en la final de la Champions Home Finals que no xafa València? I això és la pregunta que vos fem. Què has pensat quan t'has vist en aquesta foto a Nasser al Khelaifi al costat de Peter Lim en un event de pàdel en Budapest, en la final de Champions, quan fa anys que no ve a València? Somrient, com si no haguera trencat un plat en la vida. I així va reaparèixer Peter Lim en una foto junt a Nasser Al-Khelaifi en un acte de pàdel en la prèvia de la Lliga de Campions a Budapest. Al-Khelaifi estava allí com a propietari d'un dels finalistes, el PSG. I el amado líder Peter Lim estava allí com a orgullós patrocinador de propiciar les tropelies que han dut a dos exfutbolistes de l'equip del que és propietari, Mosquera i Canguilí, a jugar una final de Champions, deixant en la caixa del València una xifra ridícula: 0 euros el surcoreà i 15 més incentius l'espanyol. Ves tu ara a buscar un migcampista suplent del campió d'Europa i a un lateral titular del subcampió, i a veure per quins preus els traus. Amb un pantaloner del València i subjectant al costat del Khelaifi un cartell amb un escut del PSG, i sobretot somrient, molt somrient. M'imagine la conversa entre el Khelaifi i Peter Lim. Com te va? El Khelaifi diu: de luxe, a punt de guanyar la meua segon Champions consecutiva. Això sí, he tingut que invertir diners en el contracte de l'entrenador i en donar-li alguns futbolistes que m'ha demanat. I tu, Peter, a tu com te va? Diu: mira, Nasser, si te ho conto no t'ho creus. Senta't que te vas a caure de cul. Jo duc 7 anys destrossant l'equip que quasi me regalaren. Tinc allí un amigatxo escocès que ha anat a jubilar-se controlant-me el pati. He posat el meu fill de president perquè passe ni de malgastar temps amb ixos morts de fam. Cada any els venem la moto de que ara sí anem en sèrio. Canviem 4 cares, posem 4 titelles noves, la gent traga, no protesta i damunt m'omplin l'estadi cada 15 dies. I, a més, tinc altaveus que li donen eixida a les meues troles i es paguen amb cacaus i tramussos. I el que la Federica Collo, Peter, tu sí que eres un fenomen. Fa molt de temps que sabeu que jo no me menege ni un mil·límetre del que pense de l'amo dels esbirros de l'amo. I fa molt de temps que sabeu que dic que Meriton és la fàbrica de mentides més gran del planeta, en mans de mediocres però efectius soldats que executen amb disciplina espartana les ordres del seu líder. La entrega absoluta a una causa il·legítima te converteix en bon esbirro, però no en bon professional. Depèn molt de la moral de cadascun i de si els escrúpols te deixen dormir o no. Durant anys, els fidels soldats amorals de Peter, especialistes en la mentida continuada, comptaven en petit comitè, mai en públic per a que no se'ls poguera tirar en cara de manera massiva, que no era criticable l'absència de Peter des de fa anys, que no és que estiguera poc implicat, però que des de la pandèmia quasi no eixia de casa
i que en el seu estat de salut els metges que el tractaven li havien aconsellat no fer llargs desplaçaments en avió. I por el monte corren les sardines tralara. Jo reconec que són uns fenòmens, eh? Es riuen de tot i de tots i damunt tenen escuders que els deferen a capa i espasa i que amplifiquen els missatges de Mentiron Holdings per quatre miquetes. El mateix que no contaven públicament lo de l'estat de salut de Peter estan fent ara amb els plans de la temporada que ve, on diuen en privat, en públic, que esta va de debò, que l'objectiu és Europa, com digueren l'any passat, que la idea és no traspassar a Javi Guerra, igual que l'estiu passat anaven a renovar a Mosquera i no escoltaven ofertes, i que, com sempre, enguany se va fitxar millor i se va fer un equip molt millor. Qui vulga que els crega, jo no. Ahí està Peter i la seua delicada salut en Budapest de Fiestuki de Rics amb el Kelaifi en la final de la Champions. El preu de la nostra línia editorial, la del 90, no creure per sistema ni mitja paraula de l'exèrcit de titelles de Peter, fa temps que el paguem. Per a desgràcia d'ells, este programa cada dia té més oients i com els hi vas dir cara a cara l'estiu de 2023, el problema reputacional no el té el 90 minuts, el teniu vosaltres. Així que nosaltres som més de prendre els cafès i les cerveses amb bons amics. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença, en punt a punt, els últims 90 minuts.

0: Escoltem Pedro Martínez.
1: Me cuesta expresar el respeto que tengo por el Bilbao Basket, por cómo juegan a baloncesto, por todos los automatismos que tienen. Están haciendo una temporada impresionante, ¿no? Entonces, de verdad que entiendo que somos los favoritos porque hemos quedado segundos, pero no doy para nada la victoria por hecha, porque creo que juegan muy bien y es que veo muy factible que nos puedan eliminar, sinceramente, ¿no? Entonces, vamos a intentar llegar con las orejas de punta y muy bien preparados mentalmente.
0: Y Sergio de la Rea, mejor jugador jove de la Liga Endesa 2025-2026. El jugador de València Bàsquet va ser el jugador més recolzat en les tres categories de votació, imposant-se tant en l'elecció popular com en la realitzada per entrenadors i mitjans de comunicació per a fer-se amb el premi Azul Marino al millor jove de la Liga Endesa. La seva excel·lent temporada li va permetre convertir-se en el successor de Jan Montero i afegir un nou reconeixement individual al seu currículum. Les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles, campiones d'Europa de gimnàsia rítmica. L'equip capitanejat per a la cantina, Alejandra Quereda, també ha aconseguit l'or en la final de 5 pilotes i en la de 3 cèrcols i 2 parells de masses. El conjunt espanyol ha confirmat la seva condició de número 1 del panorama continental i després de firmar en 2025 el ple en els europeus de Tallinn, ha tornat a penjar-se enguany tots els sorts possibles en el campionat d'Europa que ha conclòs este diumenge a la ciutat búlgara de Varna. Ana Puertes, campiona de l'individual de raspall femení. La jugadora de Beniparrell ha conquistat l'individual 2026 després de superar la vigent campiona Victoria Díez en la seva sexta final pel títol. Ana ha trencat amb l'hegemonia de Victoria en la final al guanyar per 10-25. Fins ara, Victoria havia guanyat 8 vegades el campionat del mà a mà. Escoltem la campiona, Ana Puertes.
2: Les 11 de la nit i 21 minuts, vos recorde, X o Twitter, @90minuts, de 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio, si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos estem fent en el nostre programa. ¿Qué has pensado en vore la reaparición de Peter Lim sonriente al costado de Al-Khelaifi en la final de la Champions cuando años se echafa a València? 11 y 22, pausa para la publi, en tornar de la mateixa, entre Manasol y a moltes coses més, así, en Apunt Radio y en el punt a punt de las del sus últims 90 minuts.
3: Som Apunt. Gracias por acompañarnos.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. ¿Pasa siempre?
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Radio.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
2: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Les 11 de la nit i 24 minuts. Ja sabeu que el futbol en primera va finalitzar des de la setmana passada i que en aquests primers minuts, sobretot el diumenge, a part del diumenge vinent, ja no estarem nosaltres, salva jo, a partir d'ara, entre l'hora d'estiu, estarem de dilluns a divendres amb vosaltres. Continuarem estant, cap problema. I el 90 minuts, que no va a reduir la seva durada en estiu. Anem a continuar sent de 90 minuts. 11-25, deia, estem pendents d'altres situacions competitives que ens van marcant el mapa de l'actualitat en el cap de setmana. Junts d'ells era l'última jornada de l'ACB, es queixava una miqueta, i crec que amb molta raó, Pedro Martínez, de la poca sensibilitat de l'ACB en quant a, bueno, la càrrega de partits a la qual tenia que fer front València Bàsquet, i la realitat és que sense, torna a dir, faltar-li raó, la manera d'acabar la lliga de l'equip de Pedro Martínez ha sigut brillant, tant la victòria de divendres com la d'avui. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit. A veure si tinc caigut per allà Nacho Rodilla. Hola, Nacho Rodilla, bona nit. Pues no tinc a Nacho Rodilla. A veure si el podem recuperar. Deia que la manera de finalitzar el campionat regular ha estat extraordinària. Segon classificat i, a més, 25 punts de diferència. El València Bàsquet avui ha apallissat el Barça en el Palau Blaugrana, cosa que tampoc corre tots els dies. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit, ara sí.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Deia que, tot i les queixes, no sense part de raó de Pedro Martínez, la realitat és que l'equip ha acabat segon en la lliga regular, només per darrere del Real Madrid, i els dos últims partits, el de divendres i el d'avui, han estat a un nivell, sobretot el d'avui, passejar-se en el Palau i fer-li 25 punts de diferència al Barça, no passa tots els dies.
2: No passa tots els dies, i la veritat és que
1: estem mal acostumats molt.
2: Sí, estem mal acostumats. Després jo crec que és com si tinguera este València Bàsquet aquest sentiment dels equips grans, no? Que saben quan és el dia d'aparèixer, no? I torna a aparèixer d'esta manera en el Palau Blaugrana. Bueno, una exhibició més, una forma també de refer-se l'equip a aquesta derrota en la Final Four de l'Eurolliga en aquestes victòries, no? En aquests tres partits que no estaven, i ara, bueno, mai se sap, en quant a encara els play-offs, mai se sap, jo què sé, si t'enfrontes a un o l'altre, si va ser molt més fàcil, no? Però és evident que este camí que ha traçat València Bàsquet, o que va traçar València Bàsquet en play-off, és un camí que li ha obrit la porta de poder tornar a estar en una lluita d'algo gran.
1: Jo hi hagué un moment, Nacho, que va ser una miqueta la por de que l'equip, després de l'experiència en Europa, que no passa res, vull dir, per palmar en una Final Four, primer, per palmar en una Final Four hi ha que jugar-la. I segon, que no passa res que palmar, no? Però com fins ahir tot havia sigut una pitjor constant, la temporada havia sigut, a més és que cada partit en Europa te convidava a ser més optimista, que s'acabara de sobte aquesta il·lusió, tenia una miqueta de por a que l'equip, en un moment donat, baixara el pistó en el que quedava de temporada. I certament sembla que aquesta por me l'estan llevant poc a poc.
2: Sí, igual tots hem tingut aquest pensament, no? En este moment de la temporada, però crec que el guió que marca este equip, que el que plasma cadascú dels jugadors espera... Per a confiar en ells, en el sentit de que cada vegada que estiguin a la pista ho van a donar tot i que no se poden fer especulacions al voltant d'aquest equip. Bueno, ves d'aquesta Final Four, no? Sempre pots descuidar-te una micoteta, sempre pots afluixar, però jo crec que l'equip ha tornat a agafar el camí este de no deixar passar ni un partit, de no deixar passar ni un enfrontament per a tornar a plasmar aquesta millor versió de València Bàsquet. I bé, i en aquesta línia, i en aquest camí està, no? El València Bàsquet, de tractar d'abastar i de tindre una altra vegada el pensament este d'anar per totes.
3: Nacho, el rival és el Surreviló de Ponsarnau. Ha parlat sobre ell molt bé Pedro Martínez en roda de premsa.
2: Sí, és que, a veure, pot també pareixer que potser estàs parlant perquè és Jaume Ponsarnau o perquè és algo, un tòpic, no?, parlar bé del rival, però estem, crec que el 80 un equip que farà dos mesos i mig no estava en este nivellàs, no?, o esta continuïtat que està ara, igual cansat en este tram final de temporada, agafant-se la competició, deixant fora equips que estaven per davant d'ell, no?, en la classificació, i això li dona mèrit al que ha aconseguit Jaume en Bilbao i que, evidentment, tots els rivals respecten al màxim a aquest equip. Bueno, anem a veure com va. No fa massa, va passar per aquí per el Rosaleda i li va costar molt, a València Bàsquet traure aquest enfrontament davant de l'equip de Ponsarnau. Bueno, que està ben entrenat, és un equip que està fent un bon bàsquet, són ingredients que te fan pensar que, bueno, que de primeres tu eres el favorit, però que no és un rival ara per a descuidar-se perquè està en un punt de gracieta en aquest tram final de temporada.
1: Perfecte, Nacho. Me queda alguna pregunta per fer-te, però com vens demà a la tertúlia, te la faré de la tertúlia i així no se guardem algo per demà. Nacho, gràcies.
2: Va, vinga, un abraç.
1: A Nacho Rodilla, nostre comentarista de bàsquet i també con tertuli del 90 minuts, com deia, estem mal acostumats. Vull dir, 25 punts de diferència al Barça en el Palau passejante, això no passa tots els anys. I, a més, quan vens d'una massada mentalment complicada, com és el que va passar fa 3 setmanes en la final de la Final Four. Però este València Bàsquet, anem a veure fins on arriba en la Lliga.
3: Xavi Pascual, que és el tècnic del Barça, i en roda de premsa hemos hecho el ridículo. Tal qual. Més clar, tenia claríssim el tècnic del Barça.
1: Clar, pues ixa la història del passó que els han pegat en el Palau. Avui era un dia que podia també ser molt feliç o desembocar en una nit d'aixes tràgiques. Afortunadament, el Castelló ha complit, ha guanyat 2-1 l'Eibar, entra en el playoff de sense primera divisió. José Luis, igual, què tal?
4: Hola, molt bona nit, Manolo.
1: L'home que ens ha contat el partit per al punt a punt de Punt Ràdio. José, i a la fi, jo no sé quina valoració, no te vaig a dir final perquè encara queda el playoff, si a lo millor quan Pablo Hernández arriba a la banqueta del Castelló te dic que se va a jugar el playoff hagués signat probablement amb la teua sang, si quan estava segon i fins i tot pogués el primer l'equip de Pablo Hernández te dic que anaves a jugar playoff igual t'haguera semblat a poc, i a hores d'ara, a les 11:32 del 31 de maig, no sé com te sap aquesta classificació per al playoff.
4: Pues sap molt dolceta, perquè, com dius, no? El Castelló, esta és la seva segona temporada en segona divisió, després de la passada campanya, any d'ascens, bueno, d'aguantar-te en la categoria, se va aconseguir la salvació a falta només de 2 jornades, que bueno, va ser una permanència més que correcta, no?, per a ser nou en la categoria. I enguany l'objectiu era salvar-te pues, una miqueta més de solvència, sense cap agòbio i sense patir, no? I sobretot, com dies, no?, des de que Pablo Hernández va agarrar l'equip en la jornada número 7, després de les 6 primeres en les que l'equip del Castelló, en Johan Plata a la banqueta, va sumar només 2 punts, estava en jocs de descens, pues 70 punts ha sumat este Castelló de Pablo Hernández, això li ha permès acabar com a 6è i clavar-se en el playoff. Per a jugar davant de l'equip que més pressionat va estar en esta eliminatòria, la Unió Deportiva Almeria, plantilla completament oposada a la del Castelló, feta només per a pujar de manera directa, i li estan caient molts palos a Rubi. Va ser una eliminatòria dura, evidentment, però el Castelló ara mateix, Manolo, està per damunt de les seves possibilitats. Home, quan te claves ahí, els aficionats, si li preguntes a qualsevol aficionat del Castelló esta nit, te dirà que volen guanyar a l'Almeria i que volen pujar a primera divisió. Però crec que ara el tema mental sí que pot jugar en ell el Castelló, que ha patit una miqueta d'ansietat les últimes setmanes, després de fins i tot haver sigut líder. S'ha esforçat tot això de damunt en el dia d'avui, en un partit molt complet, i el que falta, Manolo, a este Castelló, per haver pujat, qui sap si de manera directa, és disparar, però en bales de veritat. Així xuten moltes voltes, costa molt fer un gol, i és a base d'insistir. Però bueno, Hotel Castelló, i en aquesta segona temporada crec que és un broche fantàstic, per al que ha fet l'equip de Pablo Hernández.
1: Sí, per a, jo crec que per a l'equip i per a Pablo Hernández, que jo recorde al principi, quan parlàvem al principi de temporada, José Luis, que deien, va ser definitivament el tècnic, no, bueno, està amb la L de pràctiques, està passant, diguem-ne, l'examen, a veure si el supera. Bueno, jo crec que l'ha superat i amb nota,
4: Totalment, sí. De fet, a mi me crida prou l'atenció, no? S'ha comentat, no?, que, bueno, que ell no tindria problemes per a continuar, el president del Castelló i demés, però, bueno, està com en un segon plano, i crec que la tasca de Pablo Hernández és molt important. Està fent molt bé les coses, bueno, sempre ocupant i donant-li protagonisme als futbolistes, però crec que s'ha merescut clarament, pues això, tindré ja un nou contracte, segurament una millora i en més capacitat per a poder parlar, no?, del que necessita l'equip. Veurem si això passa. De moment està ahí focalitzat, no?, en el que té que ser esta disputa del play-off, però estic completament d'acord. Si el Castelló no lliga a Pablo Hernández, pot ser que tinga per allà alguna oferta, perquè els números estan ahí, i el cafè Pablo Hernández en el Castelló no és gens fàcil en una plantilla que està molt per davall d'altres que s'han quedat fora del play-off.
1: Bueno, pues José Luis, diumenge comença el play-off. Crec que és diumenge.
4: Dissabte.
1: Dissabte ja, està clar?
4: Dissabte, Manolo.
1: ¿Hora?
4: Sí, dissabte a les 9 de la nit, l'anada en Castalia a les 9 de la nit, la tornada serà en el Power Horse Stadium d'Almeria el dimarts a partir de les 9 de la nit també.
1: Bueno, Power Horse, que és el cap de l'Almeria de tota la vida, vull dir, tampoc li
4: peguem. Sí, senyor. Sí, però si se gasten diners en la propaganda, hi haurà que dir-ho, no?
1: Sí, això sí. Però crec que la cadència és, respectant que siga dissabte o diumenge o dimarts o dimecres, crec que és diumenge, dimecres i diumenge a diumenge, no? Les dues eliminatòries.
4: El que passa és que canvien els dies, és a dir, la nostra, pues, al ser el sisè, comencem dissabte, l'altra eliminatòria és diumenge,
1: sí.
4: I per tant és dissabte, dimarts, diumenge, dimecres.
1: Va,
4: no?
1: Perfecte.
4: Seria en esta primera eliminatòria.
1: Però me refereix que sí. per a l'última, entre anada i tornada de l'última, ni una setmana de termini, no hi ha intersemanal.
4: Correcte.
1: Val.
4: Sí, se juga diumenge i dissabte. El dia 20 acaba... O sea, si va tot bé, Manolo, el dia 20 estem en primera divisió.
1: Si està tot bé, el dia 20 estarem celebrant l'ascens del Castelló i del quint equip de la comunitat en primera divisió, que és el que volem desitjar.
4: Manolo, si això passa, teniu tots els catxarros pagats així en Castelló, que vulgueu,
1: Pues ja haurà ganar. José Luis, gràcies.
4: Adéu, bona nit.
1: 11:37, i no molt lluny d'ahir, però en Villarreal, David Albrera està jugant amb el seu equip per ascendir a segona divisió, des de la primera federació. Ha guanyat el primer partit i està amb el company Salva de...
3: David Albela està amb el company Álvaro Molina, que ens ha acompanyat i ha fet el partit en el punt a punt. El Villarreal li ha guanyat 2-0 al Zamora.
5: David, en directe per a punt a punt, que important ha sigut, sobretot en aquesta segona part, finalitzar les jugades per a que el Zamora no poguera pillar per l'esquena?
6: Sí, al final estic pensant ràpid perquè no hem tingut encara temps per revisar res, però totes les accions que en principi ha tingut el Zamora han sigut per errors nostres en eixida de valor, i al tindre tant de jugador ofensiu, els dos puntes, els dos extrems, pues te pillaven en espai, i ells ahí saben que és un equip que també corre bé. Bueno, per moments ho hem corregit, però és veritat que anem a tindre buen compte de cara al partit de tornada.
7: David, viendo la cantidad de gente que han traído también, cómo se hacen fuertes en su estadio, me imagino que ahora el cambio será de guión por completo para la vuelta.
6: Bueno, evidentemente por su parte será un cambio de guión grande, por la nuestra, a falta de hacer alguna valoración más, soy de los que piensa que cuando algo va bien no toca cambiar, y aquí en Villarreal tenemos una filosofía de no mirar el resultado, de intentar ser valientes, seguiremos con la presión alta y seguiremos con la misma línea de trabajo. Esa es la idea, un pelín así a bote pronto para el partido de vuelta.
8: Diga que tens un equip, diguis que és elèctric, que té qualitat, però a mi el que me sorprèn, quan vas vindre així vas dir, tenim que ser més competitius, ho heu estat molt seriós, o sigui, ells al final ha tocat creuar, penjar balons, però heu estat molt sòlids, molt tranquils, sí. De l'equip molt, o sigui, molt dins de la competició, quan és gent molt jove.
6: Sí. Bueno, és veritat que tenim una mitja edat de 20 anys, però jo crec que això ha sigut un dels secrets per als quals hem sigut capaços d'agarrar la promoció. Que tinguem qualitat tècnica, qualitat física, és evident, però crec que a nivell tàctic l'equip ha progressat una barbaritat. En el partit d'avui crec que portem, no sé si 18 o 19 partits en porteria, 0, per a un equip tan jove és tremendament difícil, i jo crec que és gràcies al treball, gràcies a les ganes que cada dia posen els jugadors en progressar, en estar a prop del futbol professional. La veritat que està sent una temporada bonica, una temporada apassionant per a tots, veient l'evolució de tots, veient jugadors que han pogut participar en el primer equip, en Champions, en Lliga, i la veritat que en principi és la temporada, diguem, somiar, no? per a un filial com el nostre, que sempre toco recordar que el primer objectiu és traure jugadors per al primer equip, no?
1: Gràcies, company. 11:40, parle ja amb Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
9: Què tal, Manolo? Salva, com esteu? Bona nit.
1: Perquè ja fa unes setmanes parlades d'un oferiment d'un porter i esta setmana has tirat una miqueta més de la manta per a parlar de Orlando. No sé com se llegeix el cognom exactament, si Gil, Gil...
9: Jo dic Gil, sí. Gil. Sí, sí, sí. Pues però igual...
1: Mentenamos diguen altra cosa, Gil.
9: Gil.
1: No? Gil. A mell i fina.
9: Jo, com se llegeix, seguim paraguaià, no? Jo correcte. Crec que serà Gil.
1: Exactament.
9: Si després és Gil, pues... Ho direm.
1: Bueno, porter que, com has esperat este cap de setmana, està damunt de la taula del València Club de Futbol, és un oferiment, no?
9: Sí, sí, correcte, és un oferiment al València, perquè és un porter que, bueno, pues, vol pegar el bot a Europa, està en San Lorenzo de Almagro, en l'Argentina, i és un porter que va jugar el Mundial en Paraguai, és el a priori porter que, bueno, pues en les traves decís com a porter titular de la selecció del Paraguai i vol pedar el bot. Acaba contracte d'ací a temporada i mitja, anem a dir, perquè ja saps que allí acaben en desembre, sí. Acaba en desembre del 27 i, bueno, pues fa unes setmanes en Argentina demanaven 3-4 milions d'euros i lo que li han explicat al València és que volen trobar la fórmula per a que arribi d'una manera més econòmica, o bé en una cessió en opció de compra, o bé en una compra per el 50%, bueno, trobar les fórmules. A mi no m'han dit qual és la fórmula, això és el que me diuen, és que al València el volen convèncer com a que, bueno, pues poden o tenen la capacitat de trobar aquesta fórmula per a portar-lo d'una manera més econòmica, perquè el València té clar que no se vol gastar molts diners, no és notícia, però en concret a la porteria on va renovar a Stole Dimitrescu.
1: No es volen gastar molts diners, però van prometent a Europa. En fi, bueno, coses que passen en esta ciutat. Salva, gràcies.
9: A vosaltres, bona nit.
1: 11:42, parlant de... Mira, vaig a lligar lo pròxim, que és el Mundial, i els porters, però en este cas el del Llevant. Per què? Perquè acaba de fer oficial la Federació de Austràlia la seua llista per a la Copa del Món, i no sols està inclòs, sinó que és un dels jugadors que figura en el cartell anunciador, Matt Ryan, el porter del Llevant Unió Esportiva, que un Mundial més defensarà la meta del conjunt australià. Dit això, 11:42, com deia, avançava, cada volta estem més a prop del Mundial.

0: 43, comencem el repàs per el bany de masses que s'ha pegat avui Espanya, Salva, en el seu primer entrenament a la Ciudad Deportiva de las Rozas.
1: Era el primer entrenament de la selecció espanyola. Recordem que Espanya debutarà en el Mundial el 15 de juny davant Cabo Verde. I en aquest primer entrenament, bueno, pues ha rebut l'afecte de tota l'afició. M'he escoltat abans ja en la secció de fotos les paroles del seleccionador Luis de la Fuente. Tres futbolistes de la convocatòria que estan en ple procés de recuperació de diferents lesions musculars. Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz han eixit a l'herba al costat dels seus companys, però solament han realitzat el calfament inicial. Després, bueno, pues han tingut treball específic de gimnàs. Ha arribat Pedro Porro a les Rozas i a partir d'ahir a Luis de la Fuente només li falten de la seva convocatòria de 26 els que van disputar la final de la Lliga de Campions: David Raya, Zubimendi i Mikel Merino amb l'Arsenal, que han estat de celebració avui del títol de Lliga, i Fabián Ruiz amb el Paris Saint-Germain. Van jugar ahir dissabte amb victòria, recordem, als penals per al Paris Saint-Germain. Està previst que Mikel Merino es posi a les ordres de Luis de la Fuente el 2 de juny, mentre que la resta de jugadors que han disputat la final de la Champions ho faran un dia després. A més, Jeremy Pino, que va guanyar la Lliga, la Conference League dimecres davant del Rayo Vallecano, arribarà a les Rozas el dilluns 1 de juny.
0: O sigui, a les 6-7 minuts, que ja és dilluns 1 de juny. L'Uruguai i Bielsa ja han anunciat la llista, Salva, amb Araujo, Jiménez i Valverde, i lògicament César Luis Suárez.
1: Ha sigut el Neymar, per dir-ho d'alguna manera, de Brasil. Solament hi haurà 4 jugadors de la Lliga en la llista de convocats del Uruguai: Araujo, José María Jiménez, Fede Valverde i Fede Viñas, el futbolista que no va continuar la pròxima temporada en el Real Oviedo. No estan Santiago Mourinho, sorprenent, del Villarreal, Nicolás Fonseca del Oviedo o Mauro Arambarri, i Martín Satriano, els dos del Getafe. En la llista no està Luis Suárez per primera vegada des que la Celeste va retornar a Sud-àfrica 2010 a les Copes del Món. Sí que estarà el veteraníssim porter Fernando Muslera. 39 tacos, eh?
0: 39 palos liga buena, sí. Molera, i ahí estarà l'home.
1: Espanya... Crec que l'apodaven el Nene fa uns anys.
0: O ja, ixe ja no val, eh?
1: No.
0: És com la cantant esta de flamenco, és com la niña Pastori, que ella la senyora Pastori, vull dir, ja, lo de la niña ja no. Espai amb Cabo Verde, Folgado...
1: Mira, estic veient el partit de Brasil contra, sí, Panamà, estan en la primera part, també quedem un punt de Brasil, acaba d'empatar Panamà.
0: Bueno, pues Brasil 1, Panamà 1. Espai amb Cabo Verde, Folgado, que és rival d'Espanya i que avui ha passat per damunt a Sèrbia, 3-0.
1: A veure, Sèrbia no està guanyant-li a ningú, Manolo, està fora del Mundial i últimament amistós que juga, pues amistós en la que cau golejada, però sí, Cabo Verde, que és rival d'Espanya, li ha guanyat 3-0. Els taurons blaus, com s'apoden els membres d'esta selecció, bueno, pues ha guanyat per 3-0 a Sèrbia, gols de Kevin Pina, minut 11, Duarte, 59, i Ben Chimol, minut 63, partit amistós disputat en l'estadi do Restelo de Lisboa, a Portugal.
0: Altre rival d'Espanya, Aràbia Saudí, va perdre 1-2 amb Equador.
1: Sí, en la segona jornada del grup H, Espanya que s'enfrontarà a l'Aràbia Saudí, que va caure en amistós davant l'Equador 2-1, en amistós que es va disputar en terres americanes en el debut de Georgios Donis com a seleccionador.
0: I també tenim problemes per a la selecció escocesa. Gilmore s'ha lesionat i es perd el Mundial, tenim ja substitut.
1: Sí, se va lesionar ahir en l'amistós que va jugar davant Curaçao, amb victòria 4-1.
0: Que si no, ara... tires tu. T'estan jugant sí, Escòcia Curaçao.
1: Sí, si no recorde mal, també ha baixat del tir a Santi Marín, que està per així, però efectivament. Bueno, va vencer Escòcia 4-1. Uh-huh. I Billy Gilmour, migcampista del Nàpols, va patir una lesió de genoll durant aquest partit amistós contra Curaçao. Se perd el Mundial. I Tyler Fletcher, fill de Darren Fletcher, que és actual comentarista de TNT Sports i jugador del United, el reemplaçarà.
0: En Algèria també tenim llista, on, entre altres, està Lucas Zidane.
1: Sí, Lucas Zidane ha sigut inclòs en la llista d'Algèria, que està encapçalada, evidentment, per Marez. Los zorros del desierto, les raboses del desert, dirigits pel veterà tècnic.
0: És el meu nou equip, no?
1: És el meu nou equip, Manolo, dirigits pel veterà tècnic bosnià, Vladimir Petkovic, disputarà este mes de juny el seu cinquè Mundial de la seva història. Ojo, tenen molt de talent i l'objectiu és superar els 8ens de final, que és la seva marca rècord en 2014 en el torneig mundialista. Està Riyad Mahrez, està Ait Nouri, futbolista del City, Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, i bueno, com acabem de comentar, està Luka Zidane, i també està Issa Mandi, ex de Betis o Villarreal.
0: I per últim, Krejci i l'Eslàvia de Praga, que són la base de la llista de la República Txeca.
1: Bueno, avui Miroslav Kubek ha anunciat la llista de 26 convocats per al Mundial, liderats pel central Ladislav Krejci, és jugador del Girona, ara en el Wolverhampton, hi ha majoria de jugadors de l'Eslàvia de Praga que aporta 10 futbolistes.
0: Les 11 de la nit i 48 minuts, continuen empatat un en el partit.
1: Sí, està el país volcat, amb este amistós, Manolo, però de moment contra Panamà, 1-1 al marcador, 10-7 de la primera part.
0: 11:48, tanquem la primera part del programa, la informativa, després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. Pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: está pasando en el Valencia se me está haciendo muy largo. Y además, al ver la foto me he preguntado, ¿va a tardar mucho lo del meteorito que destruirá la Tierra o la explosión del Sol que arrasará con todo el sistema solar? Me he medio pensado a ver si se le pega algo del Khelaifi y también he pensado la poca vergüenza que tiene. Això per a, com dèiem abans, per a el nostre canal de X o Twitter, en el de Instagram, a veure per a si res, en el de TikTok sí que teníem alguna resposta, que anem per a si, i que diu per exemple, a veure per a si, Rafeta, que diu que el que sentís al vuelo és angoixa. 12 i 25. De les...
1: Estava preparada, Manolo.
0: Estava preparada.
1: Ho has dit tu abans. Vamos a reventar la sorpresa que tenia ahí preparada de Manolo, Palomar. Passes un bon dia. Ara que ja s'està acabant. Que ja s'està acabant. Pues no, que no, que acabem.
0: Mira, demà de matí tinc tertúlia en el cine.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno, que te felicito al cine, pues. Ara ho diré.
0: I de nit me tocarà aguantar-te una altra volta. O sigui, que mirais.
1: Vos hi portes algo. Vos hi portes algo.
0: Mira el dia que tinc. De les posicions que hem donat en un principi, afegireu alguna més?
1: Pepe ya di que firmaría sí. Dos seis futbolistas. No,
2: estoy cerca de ese número, pero
3: yo un davanter tampoco estaría mal.
2: Sí. Y por fuera además, yo por fuera con la baja
0: este. ¿Si tenéis a Dan Juma que va a ser la gran aposta?
2: Con la baja de
1: Diego López.
2: Exacto, con la baja inesperada de Diego ahí se convierte en un problema para un largo tiempo.
1: Sí,
2: ¿eh?
1: Sí, sí.
2: Y tienes que firmar un par de futbolistas y ver qué haces, porque Danyuma es verdad que es un futbolista por fuera, pero también leí hace muy poco que lo quieren sacar.
0: En este caso, fuera del campo.
1: Tal cual.
2: Lo quieren sacar. Entonces, sí, sí. Si lo quieren sacar es porque tienes que firmar a alguien ahí también.
0: Santi.
3: Sí, precisament un davanter, un jugador de fora, sabem de la marxa Ramazzani, Danyuma ni està ni se li espera, i després la baixa Diego López, amb Rioja Soles no pots quedar en eixa posició. Ahí per fora fa falta algú, ahí és on té que formar part o intervindre l'entrenador i dir si vol un de perfil de més de vindre per dins, de més de que desborde per fora... circumstàncies que n'hi ha que anar mirant, i després he dit el davanter perquè al final Sadik sabem lo que és. Hugo Duro sempre està ahí i te
0: però
3: fas gols.
0: Però és un futbolista de ratxes. A mi jo soc molt d'Hugo Duro, però reconec que és un futbolista de ratxes.
3: I les temporades són llargues i per a un equip que vulgui aspirar un poquetet més i també ficats, si es dona alguna vegada el cas de que vas a tindre que jugar amb dos davanters, Corberán Suárez ho ha fet una volta, me pareix.
0: Enguany, jo recordo un dia que jugaran els dos junts.
3: El dia de l'Atlètic, que anaves preguent, i ells que Sadik i Hugo Duro, me pareix que més ja no,
0: sí,
3: no
0: sí, ho ha tornat a fer. I llevar els estreps.
3: Efectivament, sí, ja sí. No tenies a ningú que centrar. Buscar uno que pugui ser compatible amb estos dos, i un segon davanter, un davanter per aquesta posició.
0: Pues ara falta saber si amb lo poc que ha gastat el València, Pepe, lo més difícil va ser fitxar o desfer-te dels que no... Perquè vull dir, a veure on col·loques tu, Diagabí, Fulquier, Danyuma... A veure on es col·loques, eh?
2: Eso por supuestísimo, pero cuando te toque traer, ¿qué futbolista, con qué capacidad y si es futbolista para competir ya, si no, si es una joven promesa, si tiene nivel de lo que esperamos nosotros para Valencia,
0: Europa,
2: si no...
0: Europa, el año que ve Europa, Pepe.
2: Pues si es así, estoy tranquilo.
0: El año que ve, todos somos europeos.
2: Estoy tranquilo.
0: 12 y 29, haremos eso ahora sí. Santi, gracias.
3: Gracias, buena nit.
0: Pepe, gracias.
2: Adeu, buena nit.
0: Adeu. Senyores, senyors, ho deixem així, de seguida vos deixem fent banda, la remissió, 5 i mitja la remissió d'este programa. Si estàs escoltant-vos a la remissió, bon dia. Més esports en esta sintonia de males 2 amb Daniel Mosilla i Esports a punt. De seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dilluns, a les 11. Acaba el punt a punt en els seus últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia en este diumenge tan bonic. Tornem a estar ací a Fem Banda, programa produït per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana i retransmès des d'ací, des d'A Punt Ràdio, la ràdio pública. Comencem un nou programa amb moltes ganes de posar un toc de música a les vostres vides. Sabeu que avui és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? També busca reconèixer i visibilitzar el paper fonamental de les dones en la construcció de societats més justes i pacífiques que les dones. Al llarg de la història, dones de diferents països i moviments socials han impulsat iniciatives de diàleg, mediació i defensa dels drets humans, demostrant que la pau es construeix des de la cooperació i la solidaritat. Doncs, feta aquesta puntualització, comencem Fent Banda, escoltant el concert d'avui dins la secció Arxius Sonor. Superxulo este concert. Després continuarem en el rebost de la banda i parlarem d'un duo molt especial anomenat Duo d'Arpa i Soprano, que ens contaran moltes cosetes. Tot seguit, seguirem en l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9, rebrem la visita del compositor de la Vall d'Uxó, Vicente Ortiz Jimeno, dins la secció Avui amb qui parlem, i serà ell mateix el que ens dirà el suggeriment de la setmana. Així que comencem Fent Banda, escoltant un concert, com he dit abans, molt xulo.

Anem a donar pas al concert d'avui i anem a escoltar 6 obres interpretades o compostes pels protagonistes del programa d'avui. En la primera part del concert anem a escoltar 4 cançons interpretades per el duo de soprano i arpa, format per la soprano Quiteria Muñoz i l'arpista Úrsula Segarra. La primera peça que van interpretar és la cançó Cuco, de Benjamin Britten. Benjamin Britten va ser un dels compositors britànics més importants del segle XX i va escriure moltes obres pensades per a xiquets i cors escolars. Una de les seues cançons més conegudes és Cuco, que forma part del recull Friday Afternoon, Opus 7. Aquesta obra va ser composta entre els anys 1933 i 1935 per alumnes d'una escola on treballava el seu germà. Britten volia crear música que fos senzilla de cantar, però que al mateix temps siguera artística i expressiva. La lletra de la cançó està basada en un poema de Jane Taylor i parla del cucut, un ocell molt relacionat amb la primavera, el temps que estem. El text descriu com el cucut canta durant els mesos d'abril, maig i juny i després desapareix quan arriba l'estiu. La cançó transmet una sensació de natura, tranquil·litat i pas del temps. Musicalment, Britten imita el cant del cucut amb notes repetides i intervals que recorden el so real de l'ocell. Crec que és una cançó molt acertada per començar el concert d'avui. I a més, estem a maig, mes de l'any on podem escoltar cantar el cucu. Escoltem ja la cançó Cuco per el duo soprano i arpa.

Esta cançó que acabem d'escoltar està molt valorada dins del repertori coral infantil perquè combina simplicitat i qualitat musical. Encara avui es canta a escoles i cors d'arreu del món i és un bon exemple de la capacitat de Benjamin Britten per crear música expressiva i educativa al mateix temps. I seguim escoltant el duo soprano i arpa i van a interpretar la cançó francesa Je te veux. Je te veux és un famós vals francès compost pel músic francès Eric Satie amb lletra de Henri Pacori. El títol significa Et vull. Esta obra va ser escrita probablement cap a l'any 1897 i publicada al 1902. És coneguda com un vals chanté, és a dir, un vals cantat. La cançó va ser creada per la cantant Paulette Darty, amb qui Satie treballava com a pianista a cabarets de París. La primera interpretació es va fer l'any 1903 al Teatre de l'Escala de París. La música té un estil elegant, romàntic i sentimental, molt característic de la música de saló francesa de principis del segle XX. Musicalment, Je te veux és un vals lent en compàs de 6/8 i destaca per la seva melodia dolça i expressiva. La peça transmet sentiments d'amor, desig i nostàlgia. Tot i ser una obra aparentment senzilla, mostra la gran sensibilitat musical d'Eric Satie i la seva capacitat de crear atmosferes delicades i emotives. Escoltem ja la cançó Je te veux del compositor Eric Satie, però interpretada pel duo soprano i arpa.

La veritat que a aquestes hores del matí s'agraeix escoltar esta peça i ja te ve. Amb el pas dels anys, la cançó ja te ve s'ha convertit en una de les obres més populars de Satie. Ha estat interpretada per molts cantants i pianistes d'arreu del món i encara avui és molt apreciada tant en concerts de música clàssica com en adaptacions modernes. I seguim escoltant a este duo soprano i arpa i van a interpretar una altra peça d'un altre compositor francès, com ell, Cézanne. I anem a escoltar la dansa macabra, que va ser composta l'any 1874 i és un poema simfònic per orquestra. L'obra està inspirada en una antiga llegenda francesa i en un poema de Henri Casalis que parla de la dansa de la mort. La música descriu una escena fantàstica i misteriosa. A mitjanit, la mort apareix en un cementeri i toca el violí perquè els esquelets isquen de les tombes i ballen fins a l'alba. Quan canta el gall, anunciant el matí, els esquelets tornen a les seues tombes i tot queda en silenci. Una altra característica important d'esta peça és l'ús del tritó, conegut antigament com el diable música, que dona una sensació inquietant i misteriosa. La peça combina moments elegants de vals amb passatges intensos i dramàtics, creant una atmosfera molt visual i teatral. Doncs anem a escoltar la versió de la dansa macabra feta per el duo soprano i arpa.

tot i que la seua, en la seua estrena d'esta peça de la dansa macabra, el públic es va quedar sorprès i un poc escandalitzat, amb el temps s'ha convertit en una de les obres més famoses del mestre Camille Saint-Saëns. Actualment és molt popular en concerts, pel·lícules i programes de televisió, especialment en contextos relacionats amb el misteri o en Halloween. I seguim escoltant este duo i anem a escoltar l'última cançó interpretada per el duo soprano i arpa, que van a interpretar la cançó preciosa que du per títol Jo m'enamorí d'un aire. Jo m'enamorí d'un aire és una cançó tradicional sefardita, escrita en llengua ladina, la llengua que parlaven els jueus sefardites, descendents dels expulsats de la península ibèrica al segle XV. Esta cançó ha estat interpretada per molts artistes al llarg del temps. La lletra parla d'un amor idealitzat i un poquet enganyós. El protagonista explica que es va enamorar d'un aire, és a dir, d'una aparença o d'una il·lusió. La història explica que l'amor va néixer durant la nit i que la llum de la lluna el va confondre. Després reflexiona que, si hagués vist aquella persona plena llum del dia, potser no se n'hauria enamorat. Això dona a la cançó un to poètic i melancòlic. Musicalment, la peça és molt suau i delicada. Té una melodia tranquil·la i repetitiva que crea una atmosfera íntima i emocional. Les interpretacions solen combinar veu i instruments acústics, especialment l'arpa, fet que reforça el caràcter antic i tradicional de la música sefardita. Anem a escoltar ja, per el duo soprano i arpa, la cançó Jo m'enamorí d'un aire, la la la la la la.

Està si vinguem-me al cap una dita que diu: per la nit tots els gats són pardos, perquè la cançó diu que es va enamorar per la nit, no per el dia. És una frase que m'ha vingut al cap. Esta cançó, per exemple, és un exemple important del patrimoni musical sefardita, perquè conserva la llengua i les tradicions dels jueus espanyols expulsats fa segles. Acabem d'escoltar la cançó "Jo m'enamorí d'un aire". I continuem el concert d'avui, però ara canviem d'agrupació, de gènere i de to, d'estil. I anem a escoltar una obra per a banda del compositor Vicent Ortiz Gimeno, que du per nou, agafeu-se, Gloop Doop Drip. Gloop Doop Drip és una obra que forma part del seu treball discogràfic que porta el nom d'Inici en Vivo, publicat el 2025. L'obra Gloop Doop Drip destaca pel seu títol original i imaginatiu, inspirat en un indret fantàstic que apareix en la novel·la Els viatges de Gulliver, de Jonathan Swift. Musicalment, la peça combina moments descriptius, efectes sonors i una gran riquesa orquestral, creant una atmosfera misteriosa i aventurera. La música transmet sensacions de fantasia i moviment, en contrast entre passatges intensos i d'altres més delicats. Com en moltes obres de Vicent Ortiz Gimeno, es pot apreciar la influència del cinema i de la música simfònica moderna. Anem a escoltar ja l'obra Gloop Doop Drip del compositor Vicent Ortiz Gimeno.

Qué chula es esta obra. El título es complicado, ¿eh? En esta obra el compositor utilitza harmonies expressives, canvis de dinàmica i colors instrumentals molt variats per crear una experiència molt visual i narrativa. Això fa que la peça siga molt atractiva tant per als músics com per al públic. Acabem d'escoltar l'obra Gloop Doop Drip del compositor Vicent Ortiz Gimeno. I acabem el concert d'avui escoltant una altra obra del mateix compositor. Anem a escoltar la seva primera sinfonia, Urban Light. La primera sinfonia, Urban Light, és una obra sinfònica i esta peça és una de les seues composicions més importants dins del repertori per a banda sinfònica i mostra clarament la influència de la música cinematogràfica en el seu estil. El títol Urban Light significa llum urbana i suggereix una inspiració relacionada amb la vida moderna, les ciutats i el moviment constant de l'entorn urbà. La música crea una atmosfera molt visual i descriptiva, com si expliqués una història sense paraules. Esta característica és habitual en les obres de Vicent Ortiz Gimeno, ja que el compositor també treballa en bandes sonores per al cinema i la televisió. Musicalment, la sinfonia combina moments molt intensos i espectaculars amb passatges més tranquils i emocionals. El compositor utilitza una gran varietat de timbres i efectes instrumentals per donar color i profunditat a l'obra. També hi apareix melodies amples, harmonies modernes i contrast de dinàmica que mantenen l'atenció de l'oient durant tota la peça. Jo crec que ja és hora d'escoltar Urban Light, interpretada per la banda sinfònica Ateneu Musical de l'Escola Cantorum de la Vall d'Uixó, dirigida pel director Rafa Grau.

0: La sinfonia número 1 del mestre del compositor Vicent Ortiz, Urban Line, que acabem d'escoltar, és un clar exemple de la seva capacitat per unir la tradició simfònica amb un llenguatge modern i emocional. I fins així, el concert d'avui. Espero que hagueu gaudit tant com jo. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: L'economia per a totes i tots.
3: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
2: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
4: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
5: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
6: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
0: Molt bon dia i moltes gràcies per estar ahí cada diumenge. Tornem a estar així a Fem Banda. Donem la benvinguda a la gent que s'incorpora ara. Fem Banda és un programa produït per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana i retransmès per ací per a Punt Ràdio, la pública. Vos dic una anotació, una puntualització. Sabíeu que avui és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? També busquem reconèixer i visibilitzar el paper fonamental de les dones en la construcció de societats més justes i pacífiques. Al llarg de la història, dones de diferents països i moviments socials han impulsat iniciatives de diàleg, mediació i defensa dels drets humans, demostrant que la pau es construeix des de la cooperació i la solidaritat. Doncs, festa esta puntualització, seguim així en Fem Banda. I com sabeu, acabem d'escoltar el concert del diumenge. Jo vos el recomano. Quan acabi el programa, punxeu Fem Banda, que és un concert que vos encantarà. A partir d'ara, continuem en el rebost de la banda i anem a parlar d'un duo molt especial anomenat duo de soprano i arpa, que està celebrant el seu desè aniversari amb l'estrena d'un nou espectacle que ara ens contaran, perquè jo tinc així a una ja de les seues membres, a Úrsula la tinc així. Tot seguit seguirem en l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 rebrem la visita del compositor de la Vall d'Uxó, Vicent Ortiz Gimeno, dins la secció Avui amb qui parlem, i serà ell mateix el que ens dirà el suggeriment de la setmana. Així que Sofia, dona-li veu, puja la veu, que seguim fent...

0: El duet valencià de soprano i arpa commemora més d'una dècada de trajectòria amb l'estrena a Barcelona, que ja l'han feta, del seu nou espectacle d'Arpa Cadabra. De soprano i arpa és un duet format per Quitèria Muñoz i Úrsula Segarra, que aposta per una manera diferent d'entendre i apropar la música clàssica al públic a través de la combinació de veu i arpa. El duet crea experiències musicals delicades i originals que transiten entre la música clàssica, la tradició popular i la creació contemporània. Des de la seva creació l'any 2015, han actuat en auditoris, festivals i espais culturals d'arreu del territori, així com en entorns alternatius i projectes de proximitat, amb l'objectiu de portar la música a públics diversos i a espais no convencionals. La seva trajectòria destaca també pel treball pedagògic i familiar, amb espectacles i tallers dirigits a la primera infància, així com per la creació de propostes escèniques que integren música, moviment i tradició des d'una mirada actual i femenina. I tinc així al meu costat, ja vos ho he dit abans, a Úrsula Segarra. Bon dia, Úrsula.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de que estigués així.
1: Gràcies.
0: Però també tinguem a Kitty, la tenim a l'altra part del fil telefònic. Kitty, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Encantada de tindre-vos així i donar-vos l'enhorabona, perquè sé que vau estrenar a Barcelona el divendres el nou espectacle Arpa Cadabra. Tot fantàstic, veritat que sí?
1: Sí, va ser un èxit.
0: Un èxit total. I també ahir vau actuar en el Palau. I avui torneu a les 11:30, potser?
1: Sí.
0: A la sala Rodrigo, és?
1: No, és en la sala Lucrecia Bori.
0: Ah, en la sala. A les 11:30, altra vegada.
1: Sí.
0: No pareu, Kitty, no pareu.
2: No, la verdad que está siendo unos meses de mucha actividad, ¿no? Cuando viene el buen tiempo,
0: sí, sí, sí,
2: pues
0: sí,
2: empiezan sí. Los conciertos, sobre todo ahora en esta etapa para niños, para público infantil y familia.
0: Doncs anem a rebre-vos con cal, perquè compliu 10 anys i hi ha que cantar l'aniversari feliç.

0: Vau estrenar el nou espectacle Arpa Cadabra. I què representa este nou espectacle dins del camí de soprano i arpa? Com resumeix aquesta evolució que heu fet durant tots aquests anys, que són més de 10, perquè hi ha que contar que està la pandèmia, i la pandèmia sempre és un parèntesi. Però com, Úrsula?
1: Va ser un projecte molt, molt curiós, com realment tot el que ens passa a Kitty i a mi, que són una sèrie de casualitats que són meravelloses. I el Festival Calidoscopi de Barcelona,
0: sí,
1: ens va contactar per demanar-nos un projecte específic d'òpera familiar. Mm-hmm. Clar, en ixe repte ficarem en marxa les rotatives i Kitty i jo començarem a pensar, junt amb Sònia, què podíem fer per a que fora divulgatiu, per a fer-ho de la forma que treballem nosaltres, que ens ensenyen totes les vessants de l'òpera, des de la figura de l'apuntadora, des de la figura del vestuari, de totes les
0: vessants,
1: persones,
0: no?,
1: que formen part, mm-hmm, d'un muntatge d'òpera. I en això, evidentment, en un recorregut per tota la història de l'òpera en les seues àries i en, sí, la seua instrumentació, ho ficarem tot en la coctelera, començarem a veure com podíem fer-ho i han fet, diguem, una volta per el temps junt en una explicació de l'escenografia. O sigui que crec que ens ha quedat un projecte molt compacte, molt visual per a públic familiar. Clar, és,
0: sí,
1: que era,
0: sí,
1: molt,
0: sí, sí, sí,
1: l'encàrrec era molt, molt complicat per això, perquè tenien que explicar-ho tot. I, per tant, a la figura de la veu i de l'arpa.
0: Clar.
1: O sigui, que ha sigut curiós.
0: I Kitty, ha canviat molt aquest espectacle dels inicis quan vau començar?
2: Sí, sí. Bueno, és que hemos cambiado nosotras también, hemos evolucionado. La ilusión es la misma, lo bien que nos llevamos, cómo entendemos las dos este trabajo, cómo tenemos este interés por transmitir el mundo de la música clásica, popular, tradicional a los demás, en este caso a los niños, que es algo que nos apasiona.
0: Sí.
2: Y bueno, con el paso del tiempo es verdad pues que hemos ido aprendiendo mucho qué es lo que les interesa a los niños, dónde pueden ellos encontrar el interés para captar su atención, qué les hace reír, porque eso es algo que en escena no tiene precio, ¿no?
0: Sí.
2: Cuando tú estás haciendo una actuación y de repente hay una carcajada de un niño, es que ya solo por eso ya vale la pena. Entonces, digamos que hemos aprendido un poco a afinar, a perfilar estas,
0: sí,
2: cosas, ¿no? Y creo que nos ha quedado un espectáculo que yo se lo decía ayer a Úrsula, digo, es que a mí de niña me hubiera encantado ver algo parecido.
0: Y a mí también. Porque yo siempre di que el ese sonriure de un chiqueto, de una chiqueta, la gent, no? La gent que va, que són xiquets i xiquetes, i te ho agraeixen, com ells no ho agraeix ningú.
1: Sí, és un públic absolutament transparent.
0: Sí.
1: Per lo bueno i per lo malo.
0: Sí, sí, sí. Però, si té que dir-te algo mal, també te'l,
1: sí,
0: diu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, directament. I de fet, això, el rol que agafen cadascuna en l'espectacle està molt definit, perquè,
0: sí,
1: clar, al fi i al cap tenim peques des de 2 anyets, 3 anyets, fins als iaios que els acompanyen, que tenen 80, 90. Per tant, els peques, si te tenen que dir que no ho fas bé o que deixa estar a quiteria, a mi m'ho diuen.
0: Sí,
1: deixa-la,
0: sí,
1: en paz.
0: Sí.
1: I jo dic, però espera. O sigui, que és un públic supertransparent. Supertransparent.
0: Sí, sí, sí. He de dir als oients que a les 11:30 aquest espectacle d'Arpa Cadabra el podem veure. És a les 11:30 o m'he equivocat?
1: Sí, però al Palau de la Música estem fent música per a nadons, és bebesón.
0: És un altre espectacle,
1: sí.
0: És que en tenim molts. Ja clava jo la pata.
1: No.
0: És que en tenim molts. Però bueno, pots dir este d'Arpa Cadabra on serà el primer lloc a la Comunitat Valenciana que el farem?
1: No tenim data.
0: No teniu data.
1: Sigut...
0: Pues, escolteu als ajuntaments i a tots que és un espectacle únic, que ho dic jo, que jo la primera vegada que vos vaig veure em vaig quedar ahí sorpresa.
1: Pues ara al Palau estem fent Bebesol, per a bebès de 0 a 18 mesos.
0: Bebesol, és que ara anirem parlant de tots els espectacles que tenen, però voleu sentir-les tocar i cantar? Doncs anem a escoltar. No vull que s'adormiu, perquè és una nana, però no s'adormiu, sinó desperteu-se.

0: Jo ja tinc els pèls de punta d'escoltar a Kitty cantar acompanyada a l'arpa per Úrsula. Des de quan ens coneguem?
1: Ens coneguem des de... no sé, Kitty. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos?
0: ¿Tú has pensado alguna vez, Kitty?
2: Pues, sí, sí. Yo creo que 2014-2015.
0: Sí. ¿Pero vau coincidir en el conservatorio o en algún lloc?
1: No, conegérem a un projecte molt xulo a Cau d'Orella, un cor de dones.
0: Sí, a Cau d'Orella, sí.
1: I hi havia un programa que col·laborava jo amb elles en arpa.
0: Sí.
1: I tal qual Kitty va fer un assalto al...
2: Porque yo cantaba en el coro con sí. ellas y vi a Úrsula y de repente todo sí. encajó.
1: Sí,
2: fue
1: sí,
2: algo sí. Y hace poco me salió que Úrsula te lo tengo que enseñar. Hace poco me salió el email. ¡Ostras! Primero que le escribí a Úrsula, que apenas la conocía, sí. proponiéndole un posible proyecto que se me había ocurrido, que creo que tal vez podría funcionar. I hasta hoy.
1: Sí.
0: I jo crec que va funcionar.
1: Sí, sí, sí. Va ser
0: tan... És a dir, amor a primera vista.
1: Sí.
0: Ahí es produeix una màgia, sí, una química sí. que dius, això pot funcionar.
1: Clar, perquè és molt important. Vull dir, tenir una mateixa línia de feina, no estar d'acord sempre. És
0: sí,
1: que
0: és, sí, sí.
1: Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: decidir que sí, decidir que no.
0: Sí, també. Sí, sí.
1: I això ha passat sempre.
0: Sí, sí. Estàs tu... Au parlar de Sònia. Qui és Sònia?
1: Buah, Sònia és la tercera. Són tres.
0: És que jo no l'ha nombrada i això no m'agrada. M'agrada nombrar. Qui és la tercera?
1: Sònia Gil és la tercera membre del grup, sí. perquè realment som tres. Cares visibles són dos, però Sònia és tot. És ajuda creativa, és logística, és amiga, és tot.
0: Sí, sí, sí, sí. I de les tres, aleshores, quan tingueu que muntar un espectacle... Qui és la més creativa de totes? A qui li s'ocorrixen aquestes coses de dir, anem per així? Per exemple, el que acabeu ara d'estrenar, no? Com comença a coure tot això?
1: En estos casos que hem tingut nosaltres, quasi tot és una bomba en forma d'encàrrec o d'idea loca.
0: Sí.
1: Pues podríeu, i se podríeu, de repente se valiant, sí. i ja està, i tens un espectacle.
0: I tots aquests arranjaments que adapteu?
1: Aquesta part és meua, vull sí. dir, la part de com portar-ho tot a l'arpa.
0: Sí.
1: I Kitty em diu quines tonalitats necessita i tot el tema, i a partir d'ahí la part d'arranjament, per desgràcia, descartem molt. Però les parts que triem perquè estem d'acord les dos i perquè funciona, són autèntiques joies que estan...
0: Jo crec que sí, i anirem escoltant durant l'entrevista. Anirem escoltant. Jo vos tinc que fer una pregunta. El nom. Era un dia que no volíeu dir quin nom anem a ficar, no anem a calfar-nos el cap. Soprano i arpa. De soprano i arpa.
2: A ver, bueno, pues... Es que se da la circunstancia de que tenemos unos nombres peculiares, Úrsula y Kitty. Nos pasamos la vida justificando por qué nos llamamos así.
0: ¿Ah,
2: las
0: sí?
2: dos llevamos los nombres, las dos llevamos los nombres de nuestras mamás. Y sí. encima las dos fallecieron y los llevamos con mucho, mucho orgullo.
0: Sí,
2: pero claro. Es verdad que el tema del nombre es algo que nos ha acompañado toda la vida. Porque es verdad que Úrsula es más común, pero no hay apenas Úrsulas. Y Kitteria, bueno, ya ni te cuento. Entonces, el nombre del grupo vino un poco como... La gente siempre decía, hemos visto un concierto de una soprano y un arpa. Hemos visto, sí, había una soprano y una... Siempre de la coletilla esa. Y nos parecía, estaba un poco gracioso, no decir, sí. pues nada, pues mira, un concierto de soprano y arpa. Y tampoco fue provisional. Al principio no iba a ser fijo, era una cosa así, pero con los nombres con tanta personalidad que tenemos, mira, dijimos, pues el nombre del grupo que sea al menos sencillo.
0: Sencillo, pero que queda, ¿eh? No espergueu que no, que sí que queda, de claro. soprano y arpa. I ja sabem quan nombrem de soprano i arpa. A veure, una pregunta. El vostre projecte va començar i teniu un objectiu, portar la música a tots els espais.
1: Sí.
0: Quin és el lloc més complicat on heu portat? Perquè jo sé que agafeu l'arpa com si fos una guitarra, que no és. Agafeu l'arpa I quin és el lloc on més raro ho he anat a tocar o a gravar?
2: Que vamos a estar de acuerdo.
1: Sí, no, yo creo que también. Bueno, ya, yo tengo dos candidatas. El primero va a ser un after.
0: Sí.
1: Anarem a tocar un after i, clar, jo dic, jo que faig així. O sea, que va a ser espectacular perquè després és un públic que jamás haguerem pogut accedir a d'ell com a músic de clàssic.
0: Sí, sí, sí.
1: I va ser d'electropura.
2: I tenemos unas fotos con una il·luminación d'aquell dia espectacular.
1: Sí, sí. I això va a ser que, clar, després el format que això ho conta sempre Kitty, que el format cançó és antiquíssim. I, sí, clar, el fet de traslladar aquesta música a un lloc com és un after,
0: sí,
1: està ben al·lucinant. I, clar, te diuen, però que guapo lo que feis. I, clar, nosaltres diem, sí, clar. O sea, vull dir, la sensibilitat és algo que està, per sort, en
0: el... Menys mal, clar, que està.
1: I l'altre va ser un porteo de 2 quilòmetres, Kitty, per a les coves del Forcall. No, tipo Xerpa, en el Arpa, perquè hi havia un festival, bueno, superxulo, a les coves del Forcall, que es gastava l'entorn natural per a fer música allí, tenia una acústica meravellosa, però, clar...
2: Des del pueblo, com si de una processió se tratara, fuimos con el Arpa así en horizontal, entre 2, 3, 4 persones... I després, subiendo por la montaña.
0: Si fuera que esta que era fent una proceso.
1: Tal qual. I de fet era molt xulo, però clar, el públic del festival també va a peu. Fa senderisme, sí, i arriba al concert a peu. Sí. I clar, després, quan ja has fet 2.000 metres, has de pujar un muret, que és l'escenari, dic, sí, en fi. I clar, era molt graciós canviar-nos a mig del monte.
0: Sí, així també vau vindre farà 3 o 4 anys perquè el temps passa ràpid i també vau portar l'arpa, sí, i vam entrar l'arpa per l'ascensor, que cabia molt justeta perquè vau tocar en directe.
1: Sí.
0: És a dir, vau cantar i vau tocar en directe. Seguim escoltant de soprano i arpa en esta cançó de Britten, Benjamin Britten.

0: Jo me enamoré d'un aire. Està en aquest espectacle?
1: Sí.
0: Perquè és una cançó sefardita.
1: Sí. I a més tenim la col·laboració de Onofre Seller, que és el percussionista que també forma part d'este projecte.
0: Sempre conteu en la mateixa gent. Dime. Otro con el nombre.
1: Exacte.
0: Es busqueu a posta.
1: No, venen. Tenim una enfermedad que ens atrau.
0: És mal que acabo de dir. A veure, però qui més? Soleu, sempre vos acompanyen els mateixos músics, la mateixa gent?
1: No.
0: Perquè a vegades també teniu ballarins, ballarines,
1: clar,
0: segons l'espectacle.
1: Clar, depèn de, per exemple, per al PIR, Paula era meravellosa, a més ja és equip, o sigui, Paula forma part de les nostres vides. D'ací ens feia pensar en que era interessant la figura de la percussió, perquè també en el treball que fèrem musicològic treballava moltíssim en percussió.
0: Sí.
1: I Onofre, que és, també forma part de l'equip i ha viscut mil aventures. I este espectacle també el tenim en format quartet en Matt Baker.
0: Tenim
1: diguem les mateixes cançons pures a veu i arpa en la percu i en mat.
0: En què teniu més d'espectacles? Teniu la Galana i el Faraig, és a dir, teniu pràcticament un espectacle per any.
1: Sí,
0: pràcticament, és a dir, no us ha contat, ara aniré contant, però crec que en teniu almenys 10, que 10 o 11 en teniu, que ja és. I de tots aquests espectacles n'hi ha algun element en comú que sempre teniu perquè vulgueu remarcar això? La representació, per exemple, escènica, el mensatge que voleu transmetre?
2: Yo creo que lo común es que siempre somos nosotras mismas.
0: Sí.
2: Y que queremos realmente creemos en la transmisión de esta música, que muchas veces la gente la desconoce. Nos apasiona la idea de poder mostrarla a los demás, quitarle un poco este halo que siempre acompaña a la música clásica, de inalcanzable, de elitista, ¿no? De explicar a la gente pues un poco que son canciones de ayer y de siempre.
0: Y de siempre.
2: Y de esta idea un poco de cercanía. Yo creo que todos los espectáculos tienen eso en común.
0: Yo creo que ho aconseguiu molt bé, perquè la gent, clar, quan arribeu, per exemple, a un lloc, una arpa i una soprano, igual pensen, a veurem, no? I quan es poseu en marxa, l'efecte sorpresa el teniu tant que enamoreu, com diu la cançó que acabem d'escoltar. És així.
1: Sí, perquè a més a nivell divulgatiu és superimportant. Vull dir, volem sempre que estiguin els auditoris plens de públic, que tot el món aspirem a això, evidentment, a que continuï la cultura, però clar, nosaltres dos ho fem d'una altra manera, que és i sint al carrer i que la gent la descobrisca per a que després